0: vinya, de moltes coses, de moltes curiositats. Avui ens acompanya una persona, però darrere volen saber què hi ha darrere del científic, què hi ha darrere d'aquest viticultor, també, no? Avui ens acompanya Hipólito Medrano Gil.
1: Entre tu i jo.

0: Bon dia, Hipólito, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Acosta't un poquet el micro cap a tu i un poquet cap a la dreta i així quan te giris cap a jo se sentirà beníssim. I de molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Bon dia, bon dia.
0: Vares néixer a La Rioja.
1: Sí, Capretón.
0: Terra de grans vins.
1: Sí.
0: Capretón.
1: Sí, sí, el pueblo, sí.
0: A La Rioja és obligatori fer sabre de vins?
1: No, obligatori no és, com que aquí no és obligatori sempre d'hotels.
0: També.
1: Però és molt comú, és molt comú. Sí, a casa meva se feia vi cada any com a qualsevol altra casa. O sigui, era una cosa molt normal fer vi i tenir vinyes i demás. I tenir part del negoci de vinyes, de vendre vi o vendre vinyes. Era una cosa bastant habitual.
0: Quins records tens d'això, durant la teva infància? Olies a vi, ton pare, ta mare...
1: Pues sí, olia a vi. Bueno, és una regió que és més hortofrutícola, que era més hortofrutícola, i cada vegada se va fer més de vinyes, perquè la Rioja, el boom, va començar als anys 80, 90, el darrer boom, i se va expandir molt el cultiu de la vinya. Però, bueno, al poble, a casa, era una cosa molt comú tenir contacte amb totes aquestes històries sobre de les diferents vinyes que havia i on estaven i quin vi donaven i totes aquestes coses. Era normal, era quotidià.
0: A què se dedicava ton pare i ta mare?
1: Al camp.
0: Feien feina al camp?
1: Sí. Vivien d'això. I els meus germans.
0: Però tu te vas dedicar a la medicina.
1: No, a la biologia.
0: A la biologia.
1: Jo vaig estudiar biologia i, en principi, amb una idea molt generalista. Amb el temps, quan ja estava a Barcelona, me vaig dedicar molt més a la genètica i a la genètica de plantes, i com que volia fer el doctorat en genètica de plantes, me vaig anar a València. I a València, en l'INIA, l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, vaig fer la tesi doctoral en fotosíntesi i selecció de plantes per fotosíntesi. És el que vaig fer a València 4 anys.
0: Hi pot haver gent que digui que estudiar les plantes és avorrit o que és complicat. No crec que sigui ni avorrit ni complicat, però tu per què vas tenir aquesta passió?
1: Jo crec també per la meva història de petit, d'estar damunt les plantes, els cultius, i per això cercava fer la tesi o els estudis en una cosa més relacionada amb l'agricultura. I clar, vaig entrar en aquest centre, i en aquest centre me van proposar una tesi que era molt rompedora, i vaig aconseguir fer una tesi en fotosíntesi, quan llavors la fotosíntesi era una cosa molt generalista. Però vaig començar amb bon peu, amb un equip molt potent, que afortunadament dins aquell sistema que havia llavors, pues, tenien dobbers com per aparatatge, no més per aparatatge, però vaig tenir el que necessitava. Sí.
0: I ton pare te va donar el seu suport quan vas decidir estudiar?
1: Sí, claro. Mon pare me va impulsar a que estudiés. Sí. Mon pare tenia molt clar que, en fi, que tenia uns fills que, en general, anaven molt bé per l'escola i va impulsar que estudiéssim.
0: T'agradava estudiar? Quant
1: de
0: germans sou?
1: Érem vuit.
0: Éreu vuit germans, ja n'hi ha.
1: Sí.
0: Estava ja entre futbol sàtic.
1: Era una infància perfecta. Jo, la infància que he tingut és... Ara no veig cap infància com aquesta, tan, tan bonica.
0: La recordes en carinyo?
1: Sí, no, en carinyo i admiració. Ara no podríem tenir aquesta infància, no la podríem tenir.
0: Per què? Per les tecnologies?
1: Perquè, primer, famílies numeroses ja no n'hi ha apenas, hi ha poques. Dins la família numerosa és molt fàcil tenir líos i complicitats i de tot, amb un, amb l'altre. Tens una vida familiar més grossa que la que tens quan tens un fill o dos. I, clar, dins aquesta vida tot és més divertit. I, bueno, de nin, la veritat és que la infància que vaig tenir va ser adorable.
0: I clar, en vuit germans, quants nins i quantes nines?
1: Cinc nins i tres nines.
0: I com era la relació amb els teus germans?
1: Bona, boníssima. Okay. Continua sent boníssima.
0: Alerta, perquè quan pegues en la maneta, res, és que cosa de la ràdio, no te vull tensar. És perquè quan pegues aquí se nota. Per tant, m'imagino que també no hi havia massa diferència d'edats, potser entre uns, però amb els primers
1: sí. Sí, la meva germana major tenia 18 anys més que jo.
0: 18 ja n'hi ha.
1: Sí, era... Sí. Però bueno, llavors se sabia, aquí a Mallorca, que també era molt comú tenir famílies nombroses. Ten en compte que jo vaig néixer en el 1950. I aquí jo crec que encara més numeroses que a la Rioja.
0: Sí? On vivies a la Rioja?
1: En Cabretón, en aquest poble petit. Un poble molt petit, de camp, i que feia, tothom feia feina de camp, i que no havia massa problemes llavors, perquè, clar, la producció agrària llavors tenia una sortida immediata. I veníem d'una situació de postguerra on la gent que estava a un poble i produïa qualque cosa la tenia venuda sempre. Llavors, tot el que va ser les postguerres, que jo no les he viscudes ni molt menys, tot això era molt més fàcil de viure i més alegre a un poble que a una ciutat. Era lo pitjor. Viure en una ciutat era lo pitjor que te podia passar en els anys 40, no? Jo vaig néixer en els anys 50 i viure en un poble era el millor que se podia tenir. I jo vaig ser molt feliç d'estar en un poble. I encara ara, també, quan vaig per allà tot el que puc, i som feliç també.
0: Quan tornes en el teu poble, el veus molt canviat?
1: Sí, ha canviat totalment. O sigui, els pobles d'ara són un tros de la ciutat. O sigui, culturalment. La gent no se priva d'anar a qualsevol concert de qualsevol tipus a Milà o a Saragossa o allà on sigui, o fer les activitats que se fan. O sigui, la gent del poble ara no és el que nomien gent de poble. No té res que veure amb això. Res.
0: Ja, la paraula pagès, que a vegades s'utilitza de forma
1: despectiva. Sí, aquí a Mallorca, a la Rioja no.
0: A la Rioja un pagès és una persona, és un senyor.
1: És un senyor, claro.
0: I aquí un pagès és una persona
1: era com despreciable.
0: Que no ha sortit mai del seu
1: rodó. No, això no té res de realitat ara.
0: És curiós, eh? Sí.
1: Ara no hi ha cap poble que sigui el que tu dius un pagès. No. La gent que està de jove, normal, viu més... S'ha unificat tot. Ja. Ara està tot igual a qualsevol
0: cosa. Que vol anar a un concert de na Shakira i anirà
1: sí,
0: a seguir d'un poble...
1: Igual,
0: de...
1: sí,
0: igual,
1: sí. I se'n van, de fet, igual.
0: Sí.
1: Viuen igual que se pot viure aquí, només que és un poble petit i tenen més facilitats per unes coses, més dificultats per altres.
0: I quant d'habitants té aquest poble?
1: Ara està en 200, 200 i pocs, i estava en 500, tampoc era molt gros.
0: Ui, clar, que el poble de mo mare, Buja, que té 1.000 habitants, 900, sí. 1.100, crec que ara està 1.200.
1: Però fa 50 anys tenia menys, molt menys.
0: Fa 50 anys sí, però ja fa estona, fa temps, que estan en el radar aquest de 900, 1.000, ja, fa d'haver 30 o 40 anys, i ara 1.000, com a 1.200, si hi ha qualcú de Buja, com us ho vulgui dir, pot telefonar. Si a vegades passa, vos ho pot comentar. Però un poble de 200, 250, 300... ja no és que vos conegueu tots, és que si vosaltres éreu 8,
1: sí,
0: un 15% éreu vosaltres.
1: No tanto. Però bueno, sí. Eren és així com he viscut i he viscut molt bé.
0: Una persona com tu, que éreu estudiants, que vos agradava estudiar, en què se va dedicar també els teus germans?
1: Pues altres a estudiar i altres al camp. I, bueno, i amb un desenvolupament bastant normal en tot el que és.
0: Hi ha un moment que decideixes partir cap a Mallorca. Com va ser?
1: Per què?
0: En quin moment te'n vas a Mallorca i per què?
1: Per amor.
0: Te'n vas anar per amor.
1: Ja li
0: has dit a la teva dona que escoltis l'entrevista?
1: No.
0: La podem escoltar a la carta, també, o sigui que... Tu basta que li diguis, mira, poses a la carta La Gran Vida i te'n vas en el tram de les 11, La Gran Vida a la web, a les 11, i te podrà escoltar i te podràs empagueir i ella te podrà renyar. Que està molt bé quan feim una entrevista d'aquestes.
1: Ai, Déu meu.
0: Però aquesta mo quan va arribar?
1: No, a Barcelona. A Barcelona, quan ja estudiava Biologia, ja estudiava Medicina.
0: Tu també vas anar a estudiar a Barcelona, del teu poble?
1: Sí, primer vas estudiar a Pamplona,
0: Vida... vale.
1: A Pamplona i després a Barcelona.
0: Primer Pamplona i després a Barcelona. Barcelona,
1: sí. I a Barcelona pues, vaig conèixer la Magdalena. Ella estudiava medicina i a través d'un familiar que vivia al nostre pis d'estudiants pues, van contactar amb un pis de mallorquines i allà estava la Magdalena.
0: Ai, la Magdalena.
1: Coses d'aquelles que passaven a qualsevol lloc que hagués estudiants.
0: Sí. Segur que quan vivies a La Rioja, el dia de Santa Magdalena, lo millor te passava desapercebut.
1: No.
0: Ara ja... quan t'oblidis, el dia de Santa Magdalena... Jo m'han dit que molt despistat, és vera?
1: Jo crec que no.
0: Perquè a vegades, clar, quan posant atenció en una cosa, mos enfocam i la poden fer molt bé. Però jo, per exemple, te xerro jo... si jo estic acostumat a posar unes claus aquí damunt, i per lo que sigui tu te lleves un jersei o poses aquesta fulla, escoltau, veus? Això la poses damunt les claus, jo ja he perdut les claus. No me les si me les tapes, jo ja no vaig que les claus estan allà. Necessit fer una... A tu te passa o no tant?
1: Home, con la edad passen coses d'aquestes més sovint que el que passa.
0: Ah, no, jo m'ho passava en 10 anys. Jo tornava a Camp Evans, a lliqueta de l'escola, i la lliqueta en les mànigues curtes, i a darrere posava Tobias, a l'etiqueta.
1: Ah, no, és el cas. No,
0: és de l'astre. No, vale, i del Taguany, en despistat,
1: segurament sí.
0: A Pamplona, compta'm els teus anys a Pamplona, quin temps vas estar?
1: Dos anys.
0: Com era la vida a Pamplona? Tu te'n vas d'un poble petit i te'n vas a Pamplona. El canvi, com passa?
1: Hombre, pues jo ja havia estat fent el batxillerat al Faro, que és un poble ja més gros, de 10.000 habitants, i bueno, vaig anar a Pamplona amb altres companys meus i van començar ja a estudiar. La Universitat de Navarra era una universitat molt catòlica, molt apostòlica, i havia coses que te podien agradar i coses que no t'agradaven, però bueno, eren joves i...
0: Quina edat tenies?
1: I funcionaven, doncs, 20 anys, 18 anys, 18.
0: Començaves a viure,
1: no?
0: I
1: ja està, i tampoc el vaig veure com un trauma, o sigui, normal. Mm. I allí van... El que passa que després vaig veure que la vida de Universitat de Navarra o la vida de Pamplona, pues me quedava un poquet petita. Un company se n'anava a Barcelona, mos ho va dir, i mos van anar tres. Tres mos van anar directament a Barcelona. També en aquell temps no te pensaves tant les coses. No pensava, ni mucho menos. Simplement, pues mos anava a Barcelona, pues mos van anar a Barcelona. I mos van anar allà i van anar a matricular-mos i després començaran les classes i ja està, i sense més preparació.
0: Clar,
1: ara tot pareix un trauma, però no era ni cap trauma ni molt menys.
0: Però parlant de l'any 70, més o manco,
1: sí.
0: Clar, l'any 70 encara no estàvem en democràcia, eren els darrers anys. Tu, com, això ho vas viure una normalitat?
1: Ja el vaig viure com un estudiant, i els estudiants mos movien molt.
0: I després sense.
1: Sí.
0: Si venia un cavall...
1: Vaig tenir de tot. Clar. A Pamplona menos, però a Barcelona, des de luego.
0: Eres de fer manifestacions o no, de jove?
1: Bueno, anava.
0: Reivindicava.
1: Sí, claro que sí, molt.
0: I com era? Has hagut de córrer molt?
1: Crec que he hagut de córrer, sí. Però bueno, no passa res.
0: Te vull demanar, sense ficar-te dins un pasiot, perquè tothom té la seva opinió i pot dir el que vulguis, però que t'ha aparegut aquesta darrera manifestació que ha hagut contra la massificació turística. Tu què opines d'això? Perquè ara en parlarem de la teva arribada a Mallorca i de moltes coses, però per això ho deia, no? Que abans era més complicat fer una manifestació, però quan...
1: Però havia més voluntat. La gent era més... Ara la gent és molt més conformista. Molt més conformista.
0: Ens costa molt.
1: Ara sí.
0: I te sorprèn que surti tanta gent en el carrer aquí a Mallorca?
1: No sorprèn perquè el problema és evident. El problema és una evidència per qualsevol. Però el que passa és que és això, és els incendis, és el canvi climàtic, hi ha mil coses que han sorgit noves i que són importants, i a l'igual que té un ajuntament, te canvia la manera de recollir basures i la gent pues no diu res i li costa molt més i paga el mateix per recollir-les. I dius, com podem ser tan dòciles? I no, som més dòciles cada dia, sin duda. La gent protestona ja no n'hi ha. Hi ha quatre gatos.
0: La gent protesta quan se reuneix a un dinar de Nadal, a un sopar
1: sí,
0: de Nadal,
1: sí, sí, sí,
0: entre els cunyats, el cunyau, no?
1: Sí. Ah, o sigui, sí.
0: Exacte, són les discussions de cunyats.
1: Sí, sí, sí.
0: Que mos agrada, també, no? Sempre mos guardant sí. qualcuna per tirar la conya i...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ho feim molt, però sortint al carrer ja mos costa més.
1: Sí, i a més, jo crec que ja se dona tot per fet i... No sé, no funciona això. La protesta és cada vegada més puntual i amb divergències d'una cosa i de l'altra, però bueno, la vida és així. La vida és així.
0: I aquestes vagues de metges que tindrem ara per setembre, que ja n'hi ha hagut...
1: Pues també.
0: Com veus els serveis, la sanitat pública, sobretot?
1: Hombre, mai havia estat tan bé com ara. Les coses com són, eh?
0: O sigui... Això explico, perquè, clar, molta gent que te dirà la frase contrari. Mai havien estat més malament que ara.
1: No, això és fals. Això és fals. Ara, que ara hi ha hagut molta de gent nova aquí a Mallorca, i a qualsevol puesto, eh? Molta més gent, de repente, i les instal·lacions que hi ha són les que són, i que se queden plenes de gent immediatament i tal, és evident. I, clar, en 2 dies no fas 1000 metges. Es pedirle pera a Salomo y cuando demanas un imposible, pues ya sabes lo que estás pidiendo. O sigui, ara hi ha un problema de massificació també de les consultes mèdiques, però no és un problema que tingui una solució immediata ni molt manco. És un problema que ve pues, de que hi ha un desajuste entre una cosa i l'altra i ja està. Però vamos, la sanitat pública afortunadament està millor que mai.
0: Hipòlito, ara tornarem en aquella Barcelona, quan vas coneixent a Magdalena, però jo m'agradaria precisament per això que me diguis una cançó que a tu t'agradi, que te recordi en aquells temps de Barcelona dels anys 70-72, quan vas conèixer Anna Magdalena, una cançó que te vingui en el cap. Pot ser una cançó que li hagués dedicat, que escoltassis amb ella.
1: Paraules d'amor, de... Sí, esto estaba bien.
0: Paraules d'amor, d'en Serrat?
1: Sí, sí.
0: Paraules d'amor d'en Serrat. Idò, si t'apareix, anem a escoltar aquesta cançó i després mos contes la història de com vas conèixer Anna Magdalena.
1: Vale.

0: De 9 a 12, viu la gran vida.
1: Molt bé, i de Paraules d'amor, aquesta cançó tan, tan guapa. Per què Paraules d'amor?
2: No sé, me va agradar molt, moltíssim. A mi el Serrat me va agradar molt.
1: Clar, tu el vas escoltar quan vas arribar a Barcelona, supos que estava...
2: No, però ja el Serrat estava per tot, eh?
1: Ja estava per tot,
2: ja l'havia sentit quan estava al meu poble, o sigui que...
1: Molt bé. I volen saber, o sigui, ara no mos podem quedar sense ganes. Com vas conèixer Anna Magdalena?
2: Pues,
1: lo que vulguis contar.
2: A un sopar d'estudiants. Un sopar d'estudiants que ens van reunir de dos pisos diferents, de mallorquines i del nostre, que era un poc un batiburrillo de tot, i que havia un mallorquí, i que ens van conèixer, van quedar, van tornar, i aquestes coses, lo normal.
1: Feies, com se diu en el País Basc, quadrilla amb mallorquins allà? A Barcelona?
2: Vaig conèixer quadrilla, però és que els mallorquins eren un poc raros. Feien més quadrilla que els demés.
1: Això no... Ah, sí?
2: Sí.
1: Però això continua sent igual.
2: No, perquè ara el que passa és que a Barcelona, com a estudiants de fora, només queden els mallorquins. Perquè de la península no va quasi ningú. Va poca gent, vamos. I les pandilles, si se fan, sobretot són de mallorquins. Però llavors és que havia riojanos, havia aragoneses, havia el que vulguis.
1: Sí.
2: Pues els que feien pandilles més tancades eren els mallorquins.
1: I de no va ser fàcil, la Magdalena.
2: No, tampoc va ser difícil. No.
1: Però vares, i vares fer grup amb mallorquins també? I
2: sí, vaig conèixer pisos de mallorquins. Sempre estaven a pisos que estaven només mallorquins.
1: És que els mallorquins, quan m'ho juntàvem, però és que no, però... sempre...
2: Vaig conèixer puestos de Barcelona on feien ensaïmades i van anar a veure herbes i coses d'aquestes, sí.
1: I de tu te vares enamorar de la Magdalena, però de Mallorca. Abans de venir aquí a Mallorca, o què? Com va ser això? O comparaves en la Rioja, sempre?
2: Va, mira, tampoc pensava massa aquestes coses.
1: I un dia la vas convidar a una copa de vi, imagina.
2: O dos, sí.
1: O dues. Ja t'agradava molt el vi?
2: Sí, sempre m'agrada.
1: Perquè, clar, ho havies mamat de caterra.
2: Però no tant m'agrada. És un producte, de més, que, no sé, amb moltíssima cultura, molta més cultura que el que té la cervesa o altres begudes que ara són. Des de luego, infinitament més cultura que el que té una Fanta o una Coca-Cola. I era un vi que...
1: Mira que la Coca-Cola és cara, no, és antiga.
2: Sí, però, vamos, el vi com a mínim 20 o 20.000 vegades més antic.
1: Ja.
2: La tradició de beure vi ve des de molt lluny. Des de...
1: Sí.
2: d'Egipto, des de més abans d'Egipto. O sigui que no hi ha cap producte que tingui la trajectòria del vi. No hi ha cap producte que el tingui.
1: Ara m'has recordat una cosa molt curiosa, que sempre que parlàvem d'Estats Units, no?, com un país poderós, en tot el que...

0: s'ha descobert res nou del vi.
1: Xerrarem d'aquest vi, concretament de Nacra.
0: Sí.
1: I en parlarem en els darrers minuts, perquè volem parlar també de Nacra. Però tu quan t'arribes a Mallorca? En quin moment i en quines circumstàncies?
0: Jo arribo al 76-77. Mm-hmm. Havia cercat feina per aquí amb un company que me va proporcionar un col·legi per donar classes. Després vaig entrar a l'Institut de Manacor, vaig estar 2 anys, però vaig preparar les oposicions i ja vaig voler fer la tesis a València, i encara que tenia plaça aquí al Ramon Llull, me'n vaig anar a València. Mm-hmm. Els meus sogres se van enfadar molt, però bueno, me'n vaig anar a València perquè jo volia fer la tesi. Volia fer una tesis doctoral i el puesto de València era un puesto boníssim. I
1: els teus sogres se van enfadar perquè deixaves la dona aquí?
0: No, perquè tenia plaça aquí, al centre de Palma. Mm-hmm. I vaig preferir anar-me'n a València. I menys mal. Menys mal. I, en fi.
1: Per què menys mal?
0: Perquè la vida que he tingut després, com el científic, no l'hagués pogut tenir mai. Mm. Mai. Mai. Ja vaig estar en València, a un centre que era el més modern que havia en ciència llavors en Espanya. Mm. Vaig fer coses que el catedràtic de Barcelona me deia: no puede ser que usted esté haciendo estas cosas en España.
1: Per què te deien això?
0: Perquè era cultiu de teixits, era cultiu de meristems, era una selecció per fotosíntesi i mesures de la fotosíntesi, etc. I li semblava com massa lluny. I és que aquests centres de l'INIA, de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, en general, s'havia fet una acció grossa del Banc Mundial als anys 60, que va finançar precisament tota aquesta estructura d'investigació agrària a Espanya, i que va crear molt de centres d'investigació i a molt de gent, principalment enginyers agrònoms, també biòlegs, químics, es van becar per anar a Estats Units o a París o on fos, a fer una tesi i a formar-se allà amb un compromís de retorn i de tenir plaça aquí a la tornada. I la majoria dels casos se va complir. Mm. I això va canviar, és un punt i a part en el que és la investigació sobre plantes a Espanya.
1: Tu has dirigit també a molts investigadors.
0: Hombre, claro.
1: De què estàs més orgullós? Quin és el descobriment o què és el que t'ha fet més il·lusió al llarg de la teva carrera haver pogut fer? Perquè hi haurà moltes coses, bueno, però qualcuna t'haurà marcat, de qualque manera.
0: El principal és que jo vaig tornar després de València aquí, encara en un institut, a Pollença, mm-hmm. i després ja vaig entrar a la universitat. I vaig començar a preparar un equip de gent. Era dificilíssim, eren anys 80, 90, no havia dubtes per res. Però tot d'una vaig tenir un projecte, el Plan Nacional. Començava a Madrid a donar pasta per recerca en pla mm-hmm. competitiu.
1: Sí.
0: I vaig tenir ja un al 83, i després al 84, i després vaig tenir més, diguéssim. Vaig entrar en també, la meva referència era l'INIA, mm-hmm. però vaig entrar en connexió també amb el Consejo Superior d'Investigacions Científiques. Varen fer moltes coses plegats. Jo me vaig confirmar més com un investigador reconegut. Als anys 90 ja varen fer diverses coses, un congrés mundial, un curs internacional que vaig muntar aquí de fotosíntesis, que va venir lo millor que havia al món de fotosíntesis, 2 premis Nobel incluïdos, i que va ser un curs que va venir gent de tot el món a fer aquest curs. Me varen demanar de fer més cursos d'aquests, però jo vaig veure tot d'una que si me dedicava a això ja no me dedicava a fer recerca i a formar un equip. Mm-hmm. I el vaig deixar. I llavors després pues, ja tenien fetes les connexions internacionals, que en ciència són elementals. Si no estàs si no tens connexions internacionals, no és molt difícil que facis res de nou. I bueno, i van continuar per aquesta línia, i va fer un equip molt gros, que ha arribat a 40 i pico persones quan me vaig retirar, i que és un equip punter a nivell mundial. Por ende, con orgullo que dins l'equip va haver 4 o 5 anys

0: que tenían eran cuatre investigadors que estaven en el Upper SEM més reconegut del món en la nostra àrea. Encara que la UIB tampoc mos ha fet massa cas per això. Ha fet justet.
1: Podria haver fet més?
0: Però si, no, sí, des de luego. Molt més. Si haguéssim estat a altre lloc, a altre... No té, sobretot a altre país, haguéssim tingut un reconeixement de la leche, però no. Però bueno, com que mos agradava i disfrutàvem fent-lo, varen continuar i així és ara, aquest grup ara té, pues l'altre dia xerrava en Jaume Fleixas, que és probablement la puntera millor que puc deixar en quant a puntera científica, i que hi ha com 10 o 12 persones de diferents països del món becats per els països per fer feina amb nosaltres aquí. I, en fi, ha estat així.
1: Has fet molta feina.
0: Sí.
1: Però me dóna sensació, quan t'escolt, que no has tingut el retorn que t'hauria agradat per la feina que s'ha fet.
0: Sí, també és cert. Però, bueno, dels projectes de ciència mos hem col·locat en se capdavanters en la part d'aquesta de fotosíntesis i estrès hídric. Vale. I després dels projectes més aplicats, perquè també feien feina projectes aplicats, el que més me va agradar va ser el de la malvasia, precisament. Mm-hmm. Més que res perquè varen començar amb un problema gros, que era que la planta estava desapareguent totalment, i mos varen venir a cercar la gent de Banallà al Bufar, mos varen posar en marxa, varen fer el que jo havia après a València, cultiu de meristems, cultiu in vitro, una cosa que llavors era molt...
1: Aquí ja t'havies jubilat o no?
0: Això t'he dit de l'any 2000.
1: Ah, d'acord.
0: 2000-2010.
1: Per si tu, hermós.
0: Varen fer lo de la malvasia. Mm. I va sortir bé i varen aconseguir plantes sense virus. Després les varen certificar, varen enviar perquè se fes el certificat oficial des de la Conselleria d'Agricultura, oficialment se varen enviar oficialment a un centre de línia també a Múrcia, que era encarregat de certificar. Ens van certificar 2-3 genotips com a plantes lliures de virus. Era la primera vegada que teníem... O sea, la malvasia de Banyalbufar va ser la primera malvasia amb certificat de lliure de virus del món, que és la que s'està empleant ara. I, a més, després, pues això va passar ja, una vegada que teníem el certificat oficial, va passar als viveros. I els viveros van agafar la planta, van reproduir, i avui és una planta que està al mercat. El que més m'agrada d'aquest projecte és que ha arribat des de un problema puro de biologia,
1: sí,
0: a una solució que està en el mercat i que funciona i que cada vegada té més. De fet, a Mallorca hi ha entorn a 100 hectàrees de plantes de malvasia, d'aquestes plantes.
1: Idò, ara ja anem a parlar d'aquest tema. Abans faig un petit kick-cut, perquè tothom parla de sequera, però tu ja feia 40 anys que parlaves de sequera.
0: Sí.
1: Això del canvi climàtic, a veure que estem passant molt ràpid, ja fa millor una dècada que parlem cada dia de canvi climàtic, però ja avisaves d'aquesta sequera i del que podia passar.
0: Sí, perquè ara mateix el problema gros és que de l'any que duim són els incendis. A mi m'assusta el moment en què no trobem aigua per regar. Perquè, com deia als meus alumnes, nosaltres
1: cada dia... Quanta més sequera, més no, perill d'incendi.
0: Nosaltres cada dia, tu, jo, qualsevol, un europeu promedio, pues estem gastant uns 3.000 litres d'aigua diàries. 3.000.
1: No mos donen compte, ni quan mos rentem les dents.
0: Perquè, no, lo de rentar les dents és la menys. Per això no faltarà aigua mai. Per beure i rentar les dents no faltarà aigua. Però per produir els aliments, sí. O sigui, jo les deia en plan gràfic o en plan periodista, si arriba el que pensam que pot arribar, podria arribar el moment en què no moriries mai de set, moriries de fam.
1: Ja.
0: Per falta d'aliments, que és molt pitjor. I no crec que arribim, a aquesta història, però el fet és que, clar, l'agricultura és la que més aigua necessita, la que més aigua gasta. Claro, és que si no fas agricultura no tens aliments. La única cosa és dir, no, pues mira, mos estalviem que l'agricultura no tingui aigua per regar i ja regaran els negritos i nos traeran les judies. Bueno, és un poco impresentable, però és és així, eh? O sigui, produir l'aliment és el que més aigua costa realment arreu del món. És més o menys la xifra que t'he donat, no són xifres, són xifres de la OMS. No, y de la FAO, sobre todo de la FAO, no te di cifras de un loco que haya puesto a mirar esto, ¿eh? Son cifras oficiales de la FAO. Tú gastas cada día unos 3.000 litros de agua. Y yo. Y si menges molta més carn que altra cosa, més.
1: 3.000 litres d'aigua per persona, per individu.
0: Per individu és un estàndard. És un estàndard.
1: Sí, sí.
0: Pots estar a lo millor en 2.000 si és una persona molt cuidadosa i que menja molt poc. Però sobretot és el que menges. On estàs aigua que necessites és en el que menges.
1: Compreu un pollo ara, veuràs, és aigua que molla. Que això és un altre.
0: En fi, però bueno, és un problema gros, és un problema que està des de fa anys. Jo posava moltes vegades una diapositiva que venia d'un mandatori, un mandato de la ONU, cap al món de la investigació, de la recerca en plantes, i que era en anglès, más alimento por gota. More food per drop. I era un mandatori que se saca, lo sacava jo i molta més gent quan feia qualsevol conferència, perquè era una cosa que estava latent. O sigui, ara tenim el problema dels incendis. Si ara ve darrere el problema de la sequera sèria, serà encara més difícil d'aguantar. Però ho aguantarem.
1: Jo la primera vegada que vaig escoltar el tema de la sequera com un tema molt, molt, molt seriós va ser entre 99 i 2001, no recordo ara, que va ser horrorós, va haver una sequera molt, molt grossa.
0: Ha hagut diverses, sí.
1: Però aquesta me'n recordo perquè jo estudiava i menjaven escapat amb això. Anem a parlar de Nacra, vinga, com neix Nacra? Diu, i de Nacra, sí.
0: Sí, Nacra, bueno, una locura, és una locura. Però, bueno, ja està. Ja l'he començada i l'hem de continuar.
1: Anem a xerrar del bebè. Vinga, com neix? Com va començar? Què és Nacra?
0: No, mira, el Science...
1: Ja que te tenc aquí, que t'he fet xerrar de la teva vida, també...
0: Era el Science fa 10 anys, més o menys, sí.
1: Nacra és un vi, sí, és un per si vols incorporar-ho ara mateix.
0: Però, bueno, fa 10-12 anys va venir un company, el car és un company que era un enginyer agrònom que va fer
1: el projecte
0: de carrera
1: sí.
0: En jo, i que me va demanar, mira, aquestes finques que me van mostrar que eren de la teva dona i que estaven a Inca i tal, podrien ser una vinya, la podrien plantar i tal. I digo, joder, lo mejor.
1: On estava aquesta vinya, perdó?
0: En Inca.
1: A Inca.
0: Era una finca de, de quatre garrobers i quatre figueres, totalment abandonada, com tantes. I vaig dir, bueno, mira, estic fart de passar de matí, de capvespre i qualque festiu a la facultat. I realment això me faria gust i seria la manera d'anar a la facultat, lo que és necessari i punto. I així vaig començar. I varen plantar la vinya, varen trobar aigua, el primer de tot, varen plantar la vinya.
1: Molt important.
0: I ja, clar, jo l'única condició és aquesta vinya de tenir malvasia. I ell me va recomanar, home, només malvasia és un poc loco. Has de posar qualque cosa més i varen posar giro. I llavors és sobretot és tres quartes parts de malvasia i una quarta de giro. I vaig comprar la malvasia a Viveros Provedo, en La Rioja, que era una de les empreses dels vivers que estaven autoritzats per tenir la malvasia de Mallorca. I ara la gent que té en compte que aquestes varietats minoritàries hi ha uns vivers especialitzats que poden manejar aquestes varietats. I tu has de demanar la planta un any d'antelació i te la duen ja empaltada i me va sortir molt bé, ja està.
1: I va sortir bé i ho teniu com un...
0: Bueno, i després va venir la història...
1: És un negoci familiar,
0: jo
1: mateix,
0: primer,
1: no?
0: Sí, claro, sí. Teníem la vinya, els nets van estar per tot al principi, van és el que més il·lusió me feia, veure que els nets s'hi agradava molt. Ara ja, quan ja són majors, ja no els agrada tant. Ara són les netes les que conten algunes coses, però bueno, va ser una cosa familiar. I després va venir la història de que el meu genre, va un arquitecte i un company també de Logroño, me varen xerrar amb ells a veure si feia o no feia una bodega, i mos varen il·lusionar en fer una bodega, i, en fi, varen començar i varen fer la bodega nova. I el 24 varen tenir ja bodega Nacra.
1: O sigui, com a bodega pròpia de Nacra des de 2024.
0: Sí. Sí, sí. Abans feia el vi a un altre puesto, amb el meu nom i tal. I el vi va venir per una cosa de la Magdalena, de sa meva dona. Si mos van reunir aquests tres socis, que eren llavors els tres calvos. I,
1: perdó, tres calvos, sí.
0: Sí, nos llamàvamos así, nos hacía gracia. I crec que algunes etiquetes del primer any ponen...
1: Però, no teni, però segur que no teniu cap pèl de beneita.
0: Bueno, lo que és segur és que no tenien cap pèl. Però bueno...
1: això sí que és objectiu, no?
0: Però bueno, varen tenir les ganes de fer una bodega, que és un lío molt gros, però jo, afortunadament, comptant el meu genre en Jaume per fer això, sí. I l'ajuda de l'altre, que se va dedicar més a la vinya al principi, de Carlos, també va ser fonamental, i varen començar a fer la bodega, és una despesa molt forta, però, bueno, vaig tenir unes ajudes...
1: Vareu fer una inversió.
0: Sí, una inversió forta, i després van tenir unes ajudes d'Agricultura, de la Unió Europea, i van començar a fer vi allà, i la veritat és que fins ara va molt bé. Però, bueno, és una pelea contínua.
1: Si qualcú te demana com és Nacra, aquest vi, com el... si explicassis com és aquest vi en espaladar, una vegada que te'l veus, com el definiries?
0: Pues mira, nosaltres el vi que fem, començant per la vinya, que és el que defineix el vi. La vinya és una vinya ecològic, són només plantes autòctones de Mallorca i varietats autòctones cultivades amb molt de tipus... clar, la nostra bodega és una bodega boutique, és una bodega petita, i sobretot l'important és cuidar detalls, tant de la producció del raïm, que el recolectam ara, d'aquí a una setmana, recolectarem, i que se fa en caixes i tal, i després la bodega està preparada per fer una mínima intervenció, i és el que fem, un vi que és ecològic, que és monovarietal, també és que, clar, per ara vaig fent monovarietals, vol dir vinos d'un mismo año, solo d'un any, d'una cosecha, i que no estan mezclados con otras variedades. Llavors, això té risc, perquè, clar, estàs fent un vi que d'any en any les coses canvien, i el vi canviarà, i és així. Hi ha anys que són millors, hi ha que no són tan bons, però més o menys està funcionant bé, perquè és un vi, sobretot, molt sa, molt saludable, de poca intervenció, que, sobretot, el que cuidem és la temperatura. Nosaltres només recollirem, ja el ficam dins una cambra a 10 graus i se posa a 14, una cosa així, i començam el procés d'elaboració del vi a 14, 15 graus. I el mantenim tot el temps mentre fem la fermentació i tot. Clar, tot és més lento perquè va més fi, però d'aquesta manera conservam més aromes, que és la manera millor de conservar aromes.
1: Ens queden 2 minuts d'entrevista. Estem passa volant. Fem un petit test molt ràpid i vull que me diguis... m'has de triar una opció. Rioja o Mallorca?
0: Les dues.
1: Ara no se banyarà. Tempranillo o Malvasia?
0: Malvasia.
1: Aquesta és difícil. Un laboratori o una vinya?
0: Una vinya.
1: Ai, professor o pagès?
0: Pagès.
1: Tenir dades o intuïció?
0: Les dues coses. Les dues.
1: I ara aquesta vull que te banyis. Ciència o emoció?
0: Joder.
1: Clar, és que...
0: les dues coses. Jo tenc emoció per la vinya, sí. I per el vi, des de luego.
1: Sí.
0: Però aprofito tot el coneixement que tenc, perquè sense coneixement no pots fer res. Intuïció sola no basta. I més avui, eh? Avui, des de luego, no. Avui és necessari coneixement. i hi ha molt de coneixements. O sigui, te pot formar molt bé. Ara, que en el món del vi la emoció compta molt, des de luego, eh? O sigui, els grans vins, el gran cruix, el gran vins de tot el món, de qualsevol part del món, tenen darrere una persona loca que està darrere el vi i que tracta de fer el millor vi, independent de que sigui ben pagat o no ben pagat. Qualsevol vi de certa capacitat, de certa altura, té darrere una persona apassionada. Mm. Això passa sempre.
1: Idò, Hipólito Medrano, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Sé que frisaves un poc, que t'anaves d'anar a un lloc i te vull agrair, així que jo el que faré és quedar-me amb els oients 5 minuts més, però t'acomiadaré i així podràs partir i així no arribarem a les 12 i aquests 5 minuts per tu seran importants, sí. Que sé que frisaves un poc, però arribaràs, no passis pena. No hi ha trànsit ara. Hipólito Medrano, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Després t'enviaré un missatget i tornaré a ser gràcies.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies. Salut. I de Hipólito Medrano, biòleg i sobretot una persona entranyable que ha estat amb nosaltres en aquest Entre tu i jo avui, en aquest diumenge. Nosaltres ja sabeu que mos tornem a escoltar. Serà a partir de les 9 en punt, pròxim dissabte, i amb moltes coses que contar vos. Ja sabeu que són dues horetes de programa els dissabtes, de 9 a 11, i també de 3 horetes de 9 a 12. Avui hem tingut un programa molt complet i heu escoltat aquesta genteta. Aquesta setmana va ser el Dia Internacional de l'Alegria, així que nosaltres sortirem acabarem amb Alegria d'Antònia Font i així espero que tingueu un gran diumenge. Vos deixam amb els serveis informatius i mos escoltam la setmana que ve. Una ferrada, que tingueu un gran diumenge. Adeu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològic.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: De nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Toma tres.
7: Cámara grabando.
6: Tres.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha biografies que, si les escrivissis, te les tombarien per inversemblants, perquè ja em direu vosaltres si no sona una mica atrevit que una mateixa persona hagi estat futbolista, campiona de tir amb fona, pagesa, treballadora de bingo, mestra i fruitera. I a més, tot això se'n dona i menorquina. Maria Caimaris du dècades al front de la fruiteria familiar, al mercat d'Esclaustre de Maó, on va néixer i on, de petita, els seus pares ja venien la fruita i les verdures que son pare sembrava al verger de Sant Joan. Na Maria va sortir, com diu ella, de caràcter rostit, sempre va ser un poc rebel, però al final va ser ella que va decidir fer-se càrrec del lloc que els seus avis van obrir i que ella du des de fa ara una trentena d'anys. I a més d'això, hi ha tot el demés, que no és poc. Així que avui escoltareu un testimoni de categoria. Això és Aire, IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim al mercat d'Esclaustre, Maó, asseguts just enfront d'on na Maria té la fruiteria. Ella mateixa es presenta.
2: Jo som na Maria Magdalena Caimaris Villalonga i vaig néixer dia 6 de gener de 1960. Vaig néixer a Maó junt amb un germà. Jo som melliza. Eren tres més, un se va morir, en Jaume, ja fa molt d'anys. I després tinc la meva germana, na Catalina, na Cati. I després tinc un altre germà, que és en José.
1: I a què es dedicaven els vostres pares?
2: Els meus pares eren pagesos. Antes de conèixer la meva mare, na Magdalena, va néixer a Mercadal i era pagesa d'Estermi de Mercadal, va estar per Lanzell, després va estar per Favaritx, a Santa Rita, i mon pare sempre va ser el que se deia hortalà, vergeter. Sempre va estar en els vergers de Sant Joan, en els vergers de Sant Joan, a la Copa d'Or, i es van ajuntar tots dos, un de terra seca i un de regadiu. I mon mare va venir a viure a Mó. Mon pare era de Mó i van venir a viure a Mó. Nosaltres, on estem, és de regadiu. És tot de regadiu. És un barranc, el barranc de Sant Joan, que allò un dia va ser la mà. De fet, moltes vegades te trobes escopinyetes i moltes cosetes, i allò és una zona inundable. Un dia, pues, la mà recuperarà el que va perdre, no?
1: Que se sol fer bé en aquestes terres?
2: Que se sol fer bé, tot productes d'horta. El que passa és que ara... N'hi ha qui diuen que no hi ha canvi climàtic, que li diguin el que vulguin, però les coses de cada vegada són més difícils perquè de cada vegada fa menys fred, després fa molta humitat. El fred que passa, pues, que no deixa que els arbres es recuperin, per exemple, les plantes també, encara que nosaltres tinguem aigua allà perquè hi ha fonts, encara que nosaltres tinguem aigua, necessita l'aigua de ploure. Però es fa tot lletugues, tomàtics, en l'estiu se fa molta de producció i en l'hivern se fa més producció de coses de fua, per exemple, ceba tendra, lletugues, després espinacs, bledes, la carabassa, que se sembra a principi d'estiu i s'arreplega, els monyacos, totes aquestes coses. I després en l'estiu hi ha tot el que és tomàtic, obresínia, pebre verd, pebre vermell, les patates es fan durant tot l'any, bueno, coses d'aquestes.
1: I en els mercats, des de quan hi estàs?
2: Jo, la meva família, en el mercat hi està des de l'any 1923. Van començar l'àvia i l'avi, després va seguir mon pare, després va seguir, bueno, tot dos, més tard va seguir mon mare. Jo també hi vaig tenir una germana que hi va fer feina, uns anys, i després pues, ho vaig seguir jo. I jo, no sé, pues, potser fa 35 o 36 anys que hi som.
1: Ho has vist canviar molt?
2: Sí, clar, tot canvia, és que totes les coses canvien, nosaltres canviem, les estructures canvien, la vida canvia... Les persones, els animals, les terres, el clima, tot canvia. És que no hi ha res inamovible. Però sota de que hi ha gent que diu canvi climàtic o no, doncs no ho sé, però tot canvia, tot acaba. Tot té un procés, naixement, tornant grossos, i després tornant petits, i potser ens transformem en altres coses, que va, la vida, el que és que va no acaba, que potser se pot transformar en altres coses. Però clar, és a dir, la vida també canvia, és a dir, és que és tot, tot té la seva plenitud i després la seva decadència, és que és tot.
3: Com va ser la teva infància, Titi?
2: Ai, jo me'n record que la meva infància va ser... Si bé anaven a escola, i després insistiu, com que mon pare era pagès. Jo era petita i el papà, mon pare, com que antes podien jugar pels carrers i tot això, no? Però ells mos volien tenir un poquet més controlats i anaven a l'esverger i jugant, doncs mos feia regar. Regar és, doncs, bueno, que duet l'aigua a les regadores i tombaves l'aigua i esperaves.
3: És que anaves amb les caves,
2: sí,
3: no obrint.
2: I després, i bé, però sempre, era una manera de jugar, però era una manera també, ells sempre deien que havien d'aprendre a fer de tot. I jugaves perquè eres petit i te posaves una herbeta o posaves el que fos i l'aigua se l'endua, o posaves una fueta i posaves un poriolet i l'aigua se l'endua, sense que... Perquè jo, veus, em passava de matar animals de petita i tot això, no? Jo me'n recordo una anècdota, si la puc contar, que me va regirar moltíssim. Resulta que, bueno, nosaltres ja t'ho dic, que meva, per part de mon mare, eren de terra de secà i eren caçadors, anaven a caçar tors i anaven a caçar, doncs, bueno, el que se caçava antes, no per menjar. I jo me'n record que el conco meu tenia una escopeta guardada dins un no sé on, i jo un dia la vaig trobar. Hi havia molt de coloms, i jo ni me'n record ni com ho vaig carregar ni com no ho vaig carregar. Jo el que sé és que me vaig posar d'espatles a una paret i vaig començar a tirar, disparar, i ole, i jo tota sola a fer una feina, una festada, no? Fins que així es veu que em vaig ferir un i va caure. I jo vaig deixar aquella escopeta, me vaig xicar, i quan vaig veure aquell animalet que treia sang, ai, jo me vaig regirar molt, molt, i me vaig posar, bueno, molt trista, em vaig agafar aquell animal, me'n vaig anar tot d'una mo mare, i mira que ha passat, i ajudem, perquè, i culpa meva, i aquest animalet, i mira que treu, i mira que treu molta sang, i que se'n morirà, i que no se'n morirà. I mo mare me va donar un parell de zones pel cul, i em va dir primer que no havia d'haver agafat l'escopeta, i que després aquest animalet, pues, que se moriria. I jo no sabia molt bé què volia dir allò des de morir-se, perquè jo l'idea que agafés esparadrap, en aquell temps era esparadrap, no eren tirites, i que l'aferrés, que el fegués net, i ma mare em deia que allò no se podia aferrar, i jo no acabava d'entendre abans com és que no se podia aferrar. I me'n record que el va deixar no sé on, el va enterrar o no sé què, no sé on, i me va dir, diu, mira, veuràs, veus, mai més se tornarà a moure. I jo allò vaig estar un dia esquinava a veure si se movia, i jo allò me va decepcionar molt, i mai més. I després ella me va dir que passava pena, que tenia mal, que li havia fet mal, i jo allò no me va agradar.
3: I has tornat a matar d'animals?
2: No, mai més.
3: Mai més?
2: Mai més, no. I s'excés me fa molta por, i quan te'n troca alguna dins una psiqui o el que sigui, faig desastres de crisi, però jo l'agaf i la trec. Sí, i a més he posat a les bevedores d'aigua dels animalets, he posat unes pedres perquè tampoc no hi ha per a què... No m'agrada el sofriment gratuït. Si és per menjar, no n'he mort mai, no, d'animals per menjar. Però si s'hagués per menjar per necessitat, doncs clar, vull dir, l'instint de supervivència com animals, hi és. Jo, des de l'ego, no m'hi voldria trobar, però tot queda obert.
3: Hi heu matances, que vostres?
2: Sí, i jo no m'agradaven.
3: No t'agradaven gens?
2: No, ja no. Jo no m'agradaven. De fet, a mon pare tampoc no li agradaven, se posava molt trist. I, bueno, i sempre venia un senyor que sempre li deia no li feliç menys mal possible, perquè jo me l'estim en aquest animalet i tal, i jo sé que me feien estar allà, i jo només sentir aquell crit i aquella cosa, ja el sofriment aquell, no? Vull dir, i després me feien agafar la cor i faig que vaig dir prou, n'hi ha, i no hi vaig anar més. Després me deien que anés dalt, que preparés, ajudés a preparar el dinar, però a poc a poc, ni dinar ni res, jo només aquell olor i tot allò, no, de botifarrons, aquestes coses. La sobrassada, qualque vegada en s'any em menjo un trosset. Però és que tampoc no m'agrada el botín, no, som un poc rara. Menys car, menys un pot de pollastre, però menys molt les verdures m'agrada molt la pasta. Després també m'agraden els ciurons, les llenties, el peix també, no tot el peix, però un peixet també a la planxa també m'agrada. Però jo t'ho dic, la car no me diu... És que no és no per res, sinó que no me diu molta cosa, m'entens? A part, pens que la car té que ser, quan menges una car, té que ser una car molt bona, Vull dir, jo considero que si un animal ha estat ben tractat, ben traslladat i ben mort, la carn és molt bona. Si un animal ha passat pena, no. I un carnisser ho sap.
3: Com funcionaven les matances aquí, eh? A Menorca? Era com a Mallorca, que és una festa familiar, que convides els veïnats?
2: Nosaltres no ho solíem fer així. Nosaltres era una cosa molt, molt, molt familiar, no venia ningú, m'entens? Que jo me'n recordi, eh? Quan jo era el millor més petita, pot ser. Però que jo me'n recordi, no. Només hi havia mon pare, mon mare, els germans, el matador, el qui el matava, i la senyora, la dona que l'ajudava. I era una cosa que... Sí, el qui el matava pot solia beure un gin, li tenien un gin, això sí, se feien els crespells, se feien les roes, de les roes que se treien les coques en roes, se feien també pastissets, després sempre per menjar se feia el brou, però no se feia de les matances, diguéssim, se feia de pollastre, un bol de pollastre.
3: Que menjàveu vosaltres aquí?
2: Sí.
3: Perquè ja menjàvem el frit de matances. Que
2: no, aquí no, aquí no. Aquí nosaltres feien bullit brou. I després, això sí, després la sobrassada que s'havia fet en provaves un tros, m'entens? Però no era una festa de festa, perquè jo t'ho dic, per mon pare allò i per mon mare, que tampoc no els agradava molt això de matar animals, els era una cosa que era una feina, s'havia de fer el més ràpid possible, bé, un bon ambient, però si podien acabar les 6 des de que vés per les 7, per després anar-me a penjar les sobrassades i botifarrons i tot això, i ja està acabant. No era una festa. Era un acte com un poc de respecte, diria jo. Com un poc... Sí, jo crec que sí. Sobretot ara ho veig de gran, no? De petita potser no me'n donava compte, i potser ells tampoc ni se'n donaven compte. Però de gran me n'he donat compte que en realitat era això, vull dir, no era cap festa.
3: Vols dir que ton pare li agafava carinyo en aquell porc que engreixava.
2: Sí, jo sé que ell antes de matar-lo, una setmana antes, estava malament, i quan antes de matar-lo, d'obrir-li la soll, jo una vegada el vaig sentir, ai, pobret meu, te tenc que matar, però és que saps la vida, és que saps la vida, nosaltres serem pitjor, que mos menjaran els cucs, deia ell. Cosetes així, vull dir, no n'he estat mai... Però bueno, però menjaven carn i els agradava la carn. Tots dos eren molt agradables, sí, tots dos. I després, el fet d'estar a la plaça els hi va obrir molt el cap. Es conèixer... Sí.
3: D'estar aquí,
2: estar... Sí, es conèixer la gent, es conèixer les maneres de pensar, es conèixer situacions, perquè se viuen moltes situacions. I també va ser temps, doncs, ells també de joves, doncs, de, bueno, de que no passaven gana, perquè no passaven gana, tenien els vergers, però bueno, que es menjar que no s'atirava. El menjar s'aprofitava i un animal s'aprofitava. És a dir, un animal el mataves bé perquè el havies de menjar o bé per supervivència anaven i venien, no? Però els caçadors eren caçadors per menjar i per vendre, eh? No hi havia, crec jo, aquestes coses esportives. Però vam, tampoc no m'ho tenim que enganar, perquè antes era un test també de gent molt ruda. I un animal era un animal. I jo he vist feliç desastres en els cans que hi havia per allà de vora. No t'agradava un cal i foties una cosa, o el agafaven, el penjaven, el fotien dins un sac, tapar... Bueno, jo he vist moltes coses. I un asa i una mula també hi havia gent que ets apretava, m'entens? Jo te ratll de cameva. Cameva era una altra... Potser amb unes altres coses no, però amb aquestes coses, pues sí, sí que ho eren. Jo me'n record que teníem una vaca, es veu, una vaca que era de nom Mora, i només en teníem una, no? I era per donar molt llet en els bessons, que era el meu germà i jo. I jo me'n record que una vegada mon pare se l'endua fermada en el carro, no? Dic, on vas, al matadero? I jo no sabia que era el matadero. Ah, jo venc. Bueno, bé, però tens a quedar de fora. Sí, sí, jo quedaré. I el matadero era en esport. Allà on té la casa del mar, veies un canal i allò hi veies... Bueno, tot anava desastres, veies. Però bueno, jo en aquell moment no. I així quan van arribar allà, mon pare me diu que esperi, ell entra en sa vaca, i es canta molt poc, surt. I dic, i que han anat a fer res, anem cap a Esverger, anem. I anant cap a Esverger, i quan arribam, mon pare, mon mare sé que diu, i què fas amb ell en sa vaca? Diu, bueno, i diu, jo, diu, només he vist tot el que he vist. Diu, i veure tot el que he vist i tot... No, diu, jo me l'estimo en aquest animal. Diu, ja se morirà aquí quan sigui bé. I diu, bé, i també m'han dit que estava massa magre, que estava massa magre i que l'havia de tenir grassa i que no sé què. Ala, heu fotut la punyeta, diu, me'n vaig, me l'enduc, i ala. Diu, almenys si hagués de morir, que me donessin cosa, però morir per res. Diu, ala, me l'enduc i això m'ha quedat, no? Era molt petita, jo no sé exactament, m'entens? Però, vamos, era això.
3: El que teníeu aquí, en el mercat, sempre provenia del vostre bocí?
2: Sí, amb un principi sí, perquè no hi havia... És a dir, la gent menjava de lo que hi havia. No hi havia aquestes grans superfícies, ni hi havia els almacens, ni hi havia res. De fet, nosaltres era un mercat d'abastos i això proveïa a tot el que era Mercadal, Ferreries, venia la nineta de Ferreries, que sempre me'n recordaré, venien després els de Mercadal, venien en Lito i venien Pancracio, Villalonga, i després venien també des Mitjorn, i després venien de Fornells, Nini de Fornells també, i venia moltíssima gent i carregaven els hotels, també venien. I carregaven, i allò, es de matí, pràcticament a les 11, ho havia acabat quasi tot. Després era per la gent que hi havia, però t'aixecaves molt de matí a les 4, que hi havia una festada. Carros i carros, i tothom que hi duia coses. El mercat d'abasto alimentava tota la població. I després hi havia animals i gallindis per Nadal, i ves per aquí suelto, i de tot, carnisseries, de tot, no ves? Era un mercat. Després ja les coses van canviar, i, bueno, i s'ha seguit un procés.
3: Devien ser tots uns personatges.
2: Ai, sí.
3: Devien ser ben curiosos, no?
2: Sí, hi havia de tot, sí. Jo me'n recordaré aquí en aquesta banda d'aquí hi havia les carnisseries, i era una passada, perquè quan hi havia qualque cosa diferent que passava, bueno, tothom sortia, i a més era aquell caràcter machista de siular, d'aquelles coses que se deien, no? I jo me'n record la primera vegada que vaig veure una persona negra. Bueno, aquí va haver un esvalot, una persona negra. Has vist un negre. I bueno, jo pensava, dic, bueno, és un negre, tampoc no sé, no? Però, i després, quan en aquell temps que començava a haver-hi turisme, començaven, qualque, pues, que hi havia qualque dona que venia del nord, o qualque, pues, rotjos, i qualcomo, però sobretot elles, no? Elles són les que llamaven l'atenció a el que era aquí, no? Pues aquí, clar, la gent... Jo no sé, es moria col cuida negra i tot era molt... T'estic ratllant de les èpoques d'en Franco, d'antes de Moritzé, no? Pues quan hi havia una cosa d'aquesta, et xiulos per tot i, bueno, jo que sé. I després moltes anècdotes, clar, jo que sé. Hi havia molta gent que tenien... N'hi havia un que tenia un garrot i quan les senyores tocaven, tu no toquis, pam, li donava un... Després hi havia en Caneles, que era qui se n'encuidava de tot. I després aquí també hi havia una presó... Sí, jo un parell de vegades vaig veure... Però, clar, jo no me'n record. Jo no me'n record perquè, clar, moltes coses no me'n puc recordar. Però, bueno, la gent, sí, molta gent. Gent de molta feina, moltíssima feina, d'hores i hores i hores de feina, perquè els homes feien de pagès i les dones eren les que venien a vendre la plaça i després havien de fer-lo de la casa i després se n'anaven a esverger a ajudar, m'entens? Però, bueno, la gent feia moltíssima feina. És a dir, és bé que tothom tenia... Potser va arribar un moment, quants anys van començar a canviar un poc, que la gent pues, vivia més o menys bé, perquè tothom podia tenir la seva caseta a la platja, o podia tenir una sèrie de coses. Però és que la gent feia molta feina. I, clar, i l'esforç també té que dur alguna cosa, m'entens? És que... Jo, per exemple, mon pare sempre deia a ell, ell va aprendre a fer les coses de sa casa perquè en els 8 anys li va passar un carro per damunt i li va fer mal aquí per damunt dels pits i el doctor es veu que li va dir que no podia anar al camp, no? Entonces, sàvia, el que li va dir va ser pues, que ell quedés a casa i ell quedava a casa seva i que fagués cosetes i ell feia cosetes, no? Però és que s'avorria i volia fer més cosa. I va aprendre a fer menjar, va aprendre a fer de tot, no? I els mateixos temps, com que li agradava molt l'electrònica, pues va fer a ràdios, o construir ràdios, i va fer unes ràdios...
3: Transistors
2: d'aquests de tot, no? De llenya, de tot. El meu germà me sembla que ho té guardat. Però sempre ell contava que mon pare, una vegada, que ho feia d'amagat de mon pare, perquè si son pare ho veia, que diria i tal i qual, i son pare un dia es veu que li va dir, escolta tu, diu, deixa tot això... o feu quan no sé què, o deixeu o alguna cosa així. I li fes favor d'anar a l'esverger, estaràs a l'esverger. Dic, i tu que vas dir? Diu, mai me n'he arrepentit d'això, mai. Diu, perca. Diu, sempre, diu, he fet... Diu, no hi ha hagut ningú, persona que m'hagi comandat. Diu, sempre he fet el que jo he pensat que havia de fer. Que a vegades has anat més estret, perquè han passat moltes penalitats, que a vegades has anat... Diu, però mai m'ha comandat ningú, mai. Diu, i aquesta llibertat... Diu, de que no te comandi ningú, de que tu fas pel que fas. Diu, inclús passant pena. Diu, i després, diu, estar a l'aire lliure. Diu, això, veure el sol, veure la lluna, veure... Diu, això és... Diu, és, jo no puc estar dins d'una oficina, diu, ni puc estar... Diu, això, diu, que dur serveix pel que serveix. Diu, que la llibertat aquesta, que això, sempre ho va valorar molt.
3: Tu també.
2: Bueno, jo també. Bueno, jo era un part revolucionària de joveneta.
3: Ah, sí?
2: Sí, clar, és que... És que era normal, jo era revolucionària perquè jo vaig néixer amb un germà, és a dir, el meu mellizo era un nòmo, no? I clar, i quan van començar a tenir aquella edat de preadolescents i adolescents i tot això, aquestes hores tens a venir tal, jo sempre, clar, a quina hora tenim que venir? Pues tu a les 9. I tu? Tu no. Tu a l'hora que vulguis. I perquè ell a les 9 i ell a l'hora que vulguis? Perquè ell és un nòmo. Clar, i jo so. I per tot era perquè ell era un home. I ell me feia xantatges, jo volia anar aquí, no ho contis, ell me feia xantatges. I sempre, sempre, sempre vaig luchar, sempre no vaig trobar just, i sobretot no, jo no me demanava el món com era ni com no era. Jo me referia allà a la meva realitat. Jo que sé com era el món o com no era, jo no ho sabia, no? Nosaltres vivíem aquí i tot això estava molt, molt tancat, no? Però jo la meva realitat, avant perquè ell pot fer això i jo no ho puc fer. Avant. Abans perquè ell, i jo era un poc rostida, no? I per això tenia 9 anyets, i com que també jo tot ho feia corregent, sempre corria, sempre corria, sempre corria, m'agradava, era nerviosa, no? I me van posar a cosir, a aprendre a cosir, perquè almenys me tenien una horeta o dues quan sortia d'escola un poc tranquil·la i allà cosir, i bueno, i vaig aprendre, que ara m'ha servit de més gran, que ara de jove no em vaig voler saber res. Després, en els 12 o 13 anys vaig anar a una botiga a Canta Txedè en Topili, a Sarrabal, que venia roba i tot això. I després vaig anar a Cal Leandro, que venia fruta i verdura, en el Duque de Crillon, i bueno, i allà vaig i després vaig anar a l'institut i tot això, no? Però jo era un poc rostida, eh? Sempre m'avarava amb ma mare i discutia, i jo què sé.
3: M'encanta aquesta expressió, rostida.
2: Claro, rostida, era un rostida, caparruda, rostida.
3: Sí, sí,
2: jo, sí
3: de
2: tenia,
3: sang calenta.
2: Sí, tenia una gorga i tenia... I remugava i jo, bueno, m'abullia sa sang, no? Vull dir, jo...
1: Era Maria Caimaris, nascuda a Mahó, Menorca, el 1960, pagesa, placera i moltes altres coses de les quals en parlarem en uns segons. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornada.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. A B3 Ràdio... Seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de la gran Maria Caimaris. Tot un personatge i una celebritat en el mercat d'esclaustre, ja sigui només pels anys que du la seva família allà des dels seus avis. Però és que, a més, na Maria és molta Maria. Basta dir que ha estat futbolista, campiona de tirambona i fins i tot va treballar un temps al bingo de Ciutadella. Tot això havent nascut en un Maó que no s'assembla gaire al Maó que coneixem avui en dia.
1: Era molt més poble, jo me'n record, que era... Per una banda era molt trist, no? Però per l'altra era molt alegre. Era molt alegre perquè estàs molt pel carrer, amb la gent. Després, tota poqueta cosa, jo vaig néixer en el 60 i tota poqueta cosa que arribava era un món per nosaltres, coses noves, no sé. Era, i bueno, i els mateixos temps era trist, perquè quan hi havia, jo me'n recordo que quan hi havia tot el de que hi ha Setmana Santa i tot això, era tot, jo allò no m'agradava perquè jo no ho acabava d'entendre, tothom allà vestit de negre, que no, jo me'n recordo que no podies posar ni ràdio ni televisió, no podies anar a jugar, després no sé què passaves des d'un menys que no podies fer feina, perquè no sé què, el bon Jesús, i jo veia com una cosa que sempre mos castigava i que sempre jo pensava, però bueno, jo no. Clar, jo no ho acabava d'entendre, tot això, jo no, i no sé, i saps, i tenia moltes contradiccions, no? No acabava d'entendre, no sé. Era... Vas cresquent i les coses se van obrint. I...
2: Com vas acabar quan es fent càrrec del lloc?
1: Bueno, jo fins als 30 anys no vaig venir cap aquí, jo vaig estudiar COU i BUP i tot el que hi havia antes, després vaig anar a l'escola de magisteri, després me vaig treure el que és ara, com li diuen ara, tècnica en guarderia, bé, amb escoles infantils i tot això, vaig fer molt poc de pràctiques i tot això, jo necessitava, de més, en aquell temps vaig estar un parell de mesos a Sindioteria, a Palma, i allò era una escola on hi havia molt de treballadors, fills de treballadors, hi havia molt d'edats i tot això. I jo aquelles coses, jo és que aquelles coses de que havia de ser tot així, que l'administració me deu, bueno, que els mestres... I jo allò no m'agradava, jo no m'acabava d'agradar, no? Jo era més lliure, no? Jo veia que hi havia altres maneres d'aprendre les coses i no sé. I la qüestió és que, bueno, vaig rodar, vaig fer també de, com se diu ara, vaig fer feina per l'Ajuntament de Palma també de monitora, de temps lliure i totes aquestes coses. I com que sempre m'agradava provar coses i sempre m'agradava, jo era joveneta i era nerviosa i havia de fer... També vaig fer feina, perquè feia feina en moltes coses, també vaig fer feina, contra tu, de transportista en aquell temps, dues coses de Palma a Cala Ratjada amb una furgoneta, no tenia carnet, però en aquell temps era... No, jo no hi arribava, i molt bé que m'anava, molt bé que m'anava. Després, quan vaig venir aquí per examinar-me, me van suspendre la primera vegada. Vaig pensar, mira, vaig fer dos anys de sona. I després també vaig jugar a futbol amb el Baleares, amb el Baleares. Vaig jugar amb el Baleares i vaig jugar l'única menorquina que hi havia, na Montse, qui va ser batlessa de Sant Lluís, i després vaig tenir com a companyera, que ara, després de 40 anys, me va donar recuerdos a través del meu germà, i ara mos posarem en contacte, en Natonga Villaronga, que Natonga Villaronga jugava en el Baleares i va jugar també en el Bunyola, que jo també vaig jugar, i era sa germana de n'Agustí Villaronga.
2: Ja som de Bunyola.
1: De Bunyola? I coneixes en Apaca, idò?
2: Sí, clar.
1: Idò, i na Paca va jugar amb jo. Bueno, jo vaig jugar amb ella. Sí, senyor, i ella va ser la capitana de la capitana i va jugar a la selecció espanyola. El que no sé si és la capitana. Sí, jo m'agradava, però no en sabia. Però jo m'agradava i jo corria molt i vaig jugar a futbol i compaginava el futbol i el futbito, no? I de futbito jugava.

0: el que vaig ser. I una vegada, no sé, me va agafar un so i ho vaig tirar tot. I me n'he arrepentit molt. Me n'he empenedit. Sí, perquè ho tenia, imagina't, tinc 65 anys, i això en deu fer 40 en deu fer ja d'això.
1: No me puc ni imaginar com devia ser els partits, com devien ser els partits.
0: Hombre, passaves molta pena perquè passaves molt de fred, després els camps no eren el que tocaven, després les dutxes per les dones eren jo que sé què, i entrenaves... Però bueno, bé, però ho passàvem molt bé, ho passàvem molt bé, hi havia molt de companyerisme i rivalitat, clar, i rivalitat.
1: Qui eren els vostres rivals?
0: Els rivals eren el Santa Maria, després hi havia el Gènova.
1: Però amb el Bunyola i Santa Maria, com que són veïnats...
0: Idò, Bunyola i Santa Maria, jo jugava amb el... Tenc fotos del Bunyola, i na de Sona, na Paca, també. Sí.
1: Què vos deies públic? Com reaccionava el públic quan veia dones? Perquè hi havia un poc de tot.
0: Hi havia de tot.
1: Però, a més, la gent era molt salvatge abans.
0: Sí.
1: En el camp de futbol...
0: Sí. Hi havia de tot, hi havia de tot. Hi havia gent que t'insultava, hi havia de tot, no? Però, bueno, jo jugava i ja està, jo tampoc no me...
1: Quan deies per jugar?
0: No ho sé, potser 4 o 5 anys. Però era dolentota, eh? Però, bueno, és igual, jo m'ho passava molt bé. Jo m'ho passava molt bé, però hi havia gent molt bona. I ara, quan veig el nivell d'ara, és que, clar, és que és molt diferent. El nivell d'ara, que no té res a veure, les preparacions i tot, no? Però, bueno, és com tot, en totes les coses van avançant i sempre hi ha gent pionera. I antes que nosaltres n'hi havia hagut tanta. I tu imagina que jo, quan vaig saber que a Mallorca hi havia futbol, jo vaig al·lucinar. Perquè aquí jo no m'hi podia imaginar, i allà hi havia potser 6 o 7 equipos. T'ho imagina't, el que duen de lluita ja aquella gent, m'entens? Duen molta de lluita ja.
1: Quants anys vas estar a Mallorca?
0: No ho sé, hi vaig fer un quants, n'hi vaig fer un quants. Vaig venir aquí, crec que tenia 29 anys. I me van oferir una feina que a meva no els hi va agradar gens, i jo... Ah, i jo la vaig voler provar, a un bingo, el bingo de Ciutadella. I jo me van posar allà, el primer mes me'l vaig passar plorant, perquè no en sabia i costava molt i no podies perdre, perquè si perds i perdies doblers en el moment que anaves a vendre els cartons, els havies de posar tu. I bueno, però vaig passar aquella etapa, vam fer un grupet de gent, molt bona gent, les dones i els homes que feien feina allà, n'hi havia de Ciutadella i n'hi havia de fora, encara som amics, i una gent fantàstica, a més una gent molt feinera, i que van dur allò, bueno, allò era una sala de festes, doncs, bueno. Jo, de tots modos, ho passava jo molt malament, totes les que començaven ho passaven molt malament, doncs perquè veiem doncs que la gent gastava el que no havia de gastar. I tu sofries, no? I tu sofries, no? I ves allò i sofries. I cada dos per tres, el jefe de taula mos feia un parell de... mos posava un poc les piles de dèies que això, perquè jo això no ho podia suportar, no. Jo me feia molt de mal, no? Fins que després arriba un moment. I vaig fer uns anys allà, i un dia... quan havia d'agafar les vacacions, me va cridar el jefe de sala i me va dir que agafava les vacacions perquè ja no feia falta que hi tornés. I jo, molt digne jo, no sabia què havia passat, però molt digne jo li vaig dir, dic, jo no me rebaix davant tu, anda ja, jo ho tenia molt clar, jo no me rebaix, no? Per sa feina, doncs per sa feina, m'és igual, ja en trobaré una altra. I res, i me va pagar, tal i qual, i me'n vaig anar. I vaig venir aquí de la meva mare, vam, que jo me feia ganes, vam, i tal. Ella ja m'havia dit, però aquí n'hi ha un només qui comanda. Sí. Però, bueno, jo era així com era i... Però he fet feina molt a gust. M'ha agradat molt el que he fet. No m'arrepentit gens. Mon pare es va disgustar perquè me va dir que era un desastre, perquè me va dir, diu... te'n vas d'allà on no te n'hauries d'anar, tindries vacacions, tindries dies lliures, tindries, jo què sé, donant classes i tot això. I jo vaig dir que m'era igual. Diu, aquí és molt diferent. Dic, és igual, però faré el que vulgui. No, no faràs el que vulguis, perquè al final la gent te comandarà, però és igual. Faré... I no me n'he arrepentit gens. De l'únic que potser m'arrepentés, que se pot arrepentir tothom, és de no tenir prou temps per haver fet més coses. Jo he intentat fer sempre el que crec que podia fer i que volia fer. I sempre queden coses en el camí, per supost. Però, bueno, he conegut molta gent. Mai he sabut, quasi mai, més igual la procedència, més igual si és ric, si és pobre, si és no sé què, si és no sé quantos. Sempre he intentat tractar la gent de la manera que m'agraden que me tractin a jo.

0: I la veritat és que ho he passat molt bé, moments molt cansada, moments difícils d'altres bollo, no? Moments he tingut, sempre hi ha enquitrat amb el públic, però he estat molt satisfeta de la feina que he fet. A més, no sé, jo crec que he defensat la verdura al camp. Jo crec que sempre ma mare sempre me deia, sempre m'ho va dir, quan me va deixar tota sola amb això que me va ajudar, me va dir que sempre s'honradés davant de tot, que mai posés una cosa podrida a ningú, mai. Diu, perquè tu no saps aquella gent amb els doblers que t'apaga, no saps el que li ha passat, el que la pena que ha passat, diu, perquè nosaltres n'hem passat. Diu, i els doblers, diu, vol dir feina, i feina vol dir hores. Diu, i això, diu... I sempre me deia, diu, i si qualque dia tens qualcú, que no tenia cap dependenta, si qualque... Això m'ho deia mon pare. Si qualque dia tens qualcú, primer pagar tot el que te duen. Després pagar la dependenta. Diu, després pagar llum, aigua, tot el que hi hagi. Diu, i si queda res? Diu, per tu. Diu, si n'hi queda molt, fas un parell de mons. Per tu, diu, és més petit per tu, això per si pot haver una avaria, això per allò, allò per l'altre, diu, i així, diu, quan vinguin maldades, sempre tindràs allò. Diu, i insistiu, quan se'n fa més, diu, se guarden. Diu, i escalaix mai se pot tocar, mai, ni per un caramelo, ni per lo que sigui. Diu, i si el toques? Diu, allò et sagrat. Diu, si agafes 10 pessetes que tens a posar. Diu, perquè no és teu escalaix. I, bueno, hi ha una sèrie de normes que això ha estat, i crec que això és el fonamental.
1: Veneu verdura cultivada pròpia?
0: Sí, de mon pare i mon mare, i després del meu germà, encara, i, bueno, i després d'altres pagesos.
1: El consum abans tot era de temporada.
0: Sí.
1: Era impensable,
0: sí, claro,
1: comprar una tomàtica a l'hivern.
0: Sí, no, però, bueno, això ho du la varietat i l'abundància. És bé que hi ha mals moments, que hi ha gent que ho passa molt malament, és bé, però sempre hi serà. Vull dir, són utopies, voler viure en un món feliç perquè mai ho serà. El que passa és que vivim en un món on hi ha 50% d'una cosa i 50% de l'altra, el que tenim que intentar, com de tot, és que la balança vagi més per una banda que cap a l'altra, no? Però tot el que ens du a s'avançar, hi ha coses bones i hi ha coses que no són tan bones. També dependeix de cada un consumir-hi. I en quant a l'alimentació, pues, què és que passa? Pues que el que és vital en aquesta vida, que és menjar i es beure, pues sempre hi ha els vivos, els empresaris, els corruptes, el que li vulguis dir, que amb una cosa que és fonamental i no podem viure sense ella, pues amb això fan els seus doblers. I que passi, fan moltes varietats. I com que la gent va passar de que passava fam i de necessitats i tot això, se li ha obert un món i, clar, i venga a consumir. I hi ha de tot. I per això la gent ja no disfruta menjant. Avui la gent no disfruta menjant. Jo a vegades ratll de col que verdura la gent i els dic que salivau. Diu, sí, és que feia anys que no havia salivat. Dic, clar. Dic, és que hi ha coses que quan te ratllen de segons quines coses... Dic, s'ha arribat a un punt que hi ha tanta varietat de tot que la gent se mal alimenta, i és una pena, perquè en tots els avanços que hem fet, i en totes les medicines, i en tot el que hi ha, la gent que viu dins un ambient de pau, diguéssim, i de benestar, podia estar molt més bé del que està. I la gent, en realitat, està fent feina a matar per pagar totes aquestes coses que no són tan necessàries. I menjar malament, per exemple. Quan una patata té que fer gust a patata i s'ha acabat. I amb un poquet d'oli d'oliva i un pot de sal, allò és fantàstic. Jo dic que les verdures bones no fa falta apenas quasi posar sal. Ni posar salses, perquè les salses, de què han nascut les salses? Perquè les coses no tenen gust. Les coses no tenen gust i així tu fas. I potser t'ho posen i dius, que bo, està boníssim, oi, quina cosa més bona, disfrutat. Sí, però què has menjat? Bueno, no ho sé, sé que hi havia patata, hi havia... però no saps el que has menjat. I jo crec que tot s'abans de tot, de qualsevol tipus de cosa, tot la part bona i la part que no és tan bona. La part automobilística, la part de tot. Els cotxes estan molt bé, però les pinyes te mates. Amb un carro no te mataves. El que passava és que no arribaves antes i te banyaves, no? Tot té el seu, com tot. És a dir, tot té el seu equilibri i tot té bo i tot té dolent i segons on ens trobem o en els puestos de la terra com ens trobem i segons quins llocs i quins països, pues una cosa que aquí estarà molt bé, pues una altra estarà molt malament i viceversa. I com que estem dins una bolla que tenim que conviure i que de cada vegada és més petita, doncs, pues bueno.
1: Teniu varietats locals que siguin especialment preuades per
0: bueno, experiment? Nosaltres tenim una sèrie de coses, igual que supos que altres pagesos tindran unes altres. Nosaltres tenim la carabassa, que la llavors fa molt d'anys que la tenim i és molt bona, és de pell molt primeta i té molta carn. Després també tenim estem, tomillo, aquí estem, també fa molt d'anys que el tenim. Feien la sopa verda, que la feien molt ben feta i fa molt de gustet i és molt bona. Després també és tomàtic, és el meu germà d'un tomàtic molt bo. És tomàtic, és gustós, però el dur quan el té que dur. És a dir, finals de maig, principis de juny, segons el sol i segons la calor que faci. I enguany, per exemple, estem en el novembre i encara en dur, que no tocaria, però com que fa calor. M'entens? Hi ha tota una sèrie de coses. I a part tot el de més, pues bueno, ell fa moltes coses en ses mans. Té tractors i tot això, però ses coses et sembren ses mans, et acullen ses mans, i aquestes coses es nota. Després té molta terra i sa terra sempre la pot, sempre pot fer descansar i pot fer, m'entens? Pot cercar el puesto que li agradi més. I per això tot el que du, espinacs són molt bons, sa bleda són molt bons, l'aigua també és molt bona. I totes aquestes coses noten. I per això, tant nostre com qualsevol altre pagès d'aquests més antics. Els pagesos més moderns, més joves, el que passa és que tenen que luchar molt, perquè és que mos maten, es maten d'impostos i de coses, i és que tenen que... És que és molt difícil.
1: Sí, i aquí no sé si està succeint el mateix, però el que està passant amb molt de pagesos joves a Mallorca és que, clar, és molt difícil trobar terres per cultivar.
0: I, bueno, i aquí supos que passarà el mateix. De tots modos, amb Bassota hi ha molta controvèrsia, perquè aquí a Menorca s'estan venguent molt de llocs, s'estan venguent moltes terres, la gent se queixa, però jo sempre dic, bueno, primer és que ho venes és menorquí. De la procedència que siguis, igual. Primer és menorquí. I després també hi ha una altra cosa, que això també se té que tenir en compte. Quant de pagesos allà tinguent un hortet o tinguent una finqueta o una estancieta, que és més petit que un lloc, o un lloc, que a lo millor ha hagut de llevar totes les vaques perquè li paguen a 30 cèntims la llet, i a lo millor el formatge avui tens a mastar tantes infraestructures i tantes coses que aquell home ha passat pena tota la vida i ara en té que passar més, i li arriba a qualcú i li diu, mira, de sota dona això. I aquell senyor, pues, que diu, pues, a la merda, m'entens? A la merda tot, clar. I què passa? Que clar que tot és molt difícil jutjar. És molt difícil jutjar que estem canviant, sí que estem canviant, que fa molta pena que arribarà que a Menorca a totes les fotos aquestes del camp, així com era i tal, pues no se podran vendre. Pues no ho sé, però és que també jo ja ho sentia l'àvia i l'àvia, és que està canviant tot. I mon pare i mon mare, és que està canviant tot. I ara nosaltres, és que està canviant tot. I sempre canvia, però sempre... joves, a lo millor que hi hagi ara, d'aquí 30 anys, a lo millor diran, ai, es cantes, que és estès d'ara. Saps que ho era guapo, i nosaltres ja mos queixam. Vull dir, que tot va canviant un poc.
1: Ja per acabar.
0: Sí, també tiren fona, eh?
1: És que anava demanant-te per la forera.
0: Sí.
1: I com vas començar? Doncs
0: pues mira, vaig començar amb una amiga de Madrid, de Vallecas, que va vivir a Menorca. Vivia a Cal Les Coves, era una escola escovenya de Cal Les Coves, que jo allà a Cal Les Coves vaig conèixer una gent fantàstica. Cal Les Coves era una meravella, després ja es va embrutar, va venir gent de fora, ja hi va haver baràs amb els barcos... Bé, tot té el seu principi i el seu final, també, no? I aquella lota tenia un can, Yuki, un pastor alemany, i sempre li tirava pedres. I jo un parell de vegades la vaig anar a acompanyar, diu, mira, diu, he aprendido de los honderos. Ella era molt primitiva, li deia jo, perquè li agradava molt l'arqueologia i sempre llegia coses, i sabia d'esfoner, jo sabia d'en David, però no. I ella va aprendre un poc i tirava les pedres en les canses, si no me canso i tal. I un dia em va cridar, mira, podies venir. I jo allà tirava, se me caia, i jo no. I me va dir, hi ha un equip aquí, el d'un Martí, en Martí Pons, des Mercadales, que era Fabioler. I tal, i bueno, jo vaig començar i no m'agradava, però després me va agradar. I fins ara, no sé si duc 28 o 29 anys, i m'encanta. M'encanta, de més, perquè coneixes gent de molt de puesto, gent d'Eivissa. He vist moltes vegades Eivissa, i com que duc tant d'anys tirant la vista com era i com és, Formentera, que jo, l'engirada de Montavall a Formentera, perquè allà hi havia quatre bicicletes i quatre ases, hi havia quatre cases, no hi havia ni Consell Insular. Jo quan vaig veure Consell Insular, quan vaig veure hospital, quan vaig veure supermercats, hotels, és que no m'ho creia. Només per dir-te que una vegada van anar a tirar fa uns anys, en el 2013, i no cercaven una tanca per grossa per poder tirar. Van haver de tirar un puesto... I després molta gent de Mallorca. Jo, la gent mallorquina m'encanta. Jo penso que jo crec que la gent... la gent tots mos feien, jo crec que els qui mos divideixen són els senyors de la cosa, aquests qui somien, no sé què somien, no sé què mengen ni què beuen, no sé a quin món estan. I bueno, i no sé, m'agrada molt i he tingut moltes satisfaccions amb Pastir d'Enfona i és un joc que te dona molt d'equilibri.
1: Perquè
0: vas a
1: Sant Pio,
0: bueno, de Menorca ho som no sé quantes vegades, després de campiona Balears, de Balears pues, també, no sé, 11, 12, 13, no ho sé. I després internacional, fa quants anys ho vaig ser, internacional ho vaig ser dues vegades i després ara me vaig presentar a la Copa del Món, que no era oficial, la feien des d'Eivissa, un senyor, en Pep Ribas, que és un senyor que és molt difusor de tot això, fa desastres de coses, i vaig quedar subcampiona, però vaig tirar amb dones, perquè ara fa dos anys que tiren bombos. Me fa moltes ganes tirar amb bombos.
1: Perquè... I el que guanya?
0: Ara van quedar fa tres setmanes de Balears per aquí, es van quedar, i jo hi era amb ells, vaig tirar amb ells, i, bueno, i ara, diumenge passat, l'altre van fer el campionat de Balears de pilota, jo vaig tirar amb homos, de 24 homos vaig quedar a 3 punts de tenir pòdium, estic molt contenta, dels 24 millors de Balears. I ara pedra, mos toca diumenge que ve.
1: I practiques sovint?
0: Bueno, jo sempre tenc fona per cotxo i per tot, no? I per les tanques, i sempre agafo la pedreta i tir, però no tira dianes, tira aquí, tira allà. També m'agrada tirar les fosques, avant a bon tir, se renou, avant m'agrada... T'inventes coses. Jo sempre, com que estàs nerviosa i molt imaginativa, sempre m'he inventat, m'invent. I després moltes vegades he tirat com plovia i quan feia vent, perquè també són sensacions... No sé, volia... Saps allò de viure un poc el sentit, l'esperit foner, no? De que aquella gent tirava en fona per menjar i per defensar-se. I dic, això no hi ha volta de fum.
1: T'havia fet un bon mal? Que
0: sí, una vegada... Bueno, és que és molt perillós, per això, quan vas amb gent i quan vas a fer demostracions i tallers, tens de tirar en pilota. Jo una vegada, amb una primera volta, sense tenir força, me van ferir, me van obrir, me van fer un trenc en el cap. Però vull dir, això fa mal, ui, això maten, clar. Això fa mal.
1: Com estàu ara en els mercats? Molts de mercats... s'estan transformant.
0: Sí.
1: Jo veig que Palma i els mercats a poc a poc queden menys llocs de mercat.
0: Sí, clar.
1: I més llocs de gourmet, de sushi...
0: Bueno, però això és el que du també a la gran transformació aquesta que fa el món, que tot el que s'intenta és que hi hagi grans corporacions de tot, o grans supermercats, o grans de tot, i que es petits pues, que la pesquin i que siguem un país de nosaltres i els altres de serveis. Jo, per exemple, sempre dic ara, en tot això que hi ha hagut, i en tot això dels animals i tot això, jo no vull fotre la pata, però jo, el que en realitat enverenen els animals i maten els animals i produeix virus i produeix bactèries i produeix de tot, són totes les granges aquestes, les 400.000 granges aquestes que hi ha d'animals de Vallterra, que moren, viuen a la mort, allò, perquè allò és terrible, la panada que passen, i només fa falta veure els supermercats, els lineals aquests que tenen de carnes, que no fan ni color de vida. Tu vés a una carnisseria, així com toca, on gent, i no en veuràs mai d'animals d'aquests. I clar, i això és el que dus les malalties. I ara que te diguin que si hi ha llengua blava, que si hi ha no sé què, i que tens a matar els animals sants, mira, es posin les piles, jo ho dic, a Espanya o a la península arribarà un moment que tot serà un camp ple de plaques solars i ple de macrogranges i de places de toros. Perquè ara sembla que places de toros, les deesses per als toros de Lídia, que no sé què fan, això són animals aquests fets genèticament, perquè un toro bravo és una altra cosa, un toro de Lídia és una altra cosa, mesquins, però bueno. I després a Menorca, si això segueix així, també hi haurà una banda plaques solars i per l'altra hi haurà llocs dels senyors aquests de rics que venen a comprar llocs i després hotels i agros i hotels i agros i agros i hotels. I hi haurà, jo dic que això d'aquí uns anys, hi haurà, no esperarem tant, 10 o 12 llocs o 20, contratats pel Consell, que tindran 10 vaques, 4 porcs, 5 no sé què, i la Madonna farà de cuinera i farà de... i vendrà a la botiga i explicarà en els senyors que hi vagin, i l'amo farà de mostrarà com se feia en aquell temps, i el Consell, siguis que sigui, encara seguirà mirant per amunt i farà coses que... que no. I es peca que mos hi duça, pot ser, mos hi du, els doblets són molt golosos, i es poder tenir, i es poder... I qui comanda, pues, els doblers, i qui comanda, pues, això és el que comanda. I a Mallorca, i a Eivissa, i a... Qui importen quatre pagesos? Qui importen?
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Caimaris pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Josep Maria Fita, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que, si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Mary Sanderson and Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que està aprofitant l'estiu, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 669 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 2 d'agost de 2026 i jo crec que avui també farem una mica de monogràfic. El que vull és tractar de veure més si mos dona temps per tot. Així que anem a sumar-hi i començam.
2: Començarem aquest programa 669 de Font de Misteris coneguent algunes pinzellades de la biografia de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut a Sa Pobla que va arribar a inspector general d'epidèmies i va combatre la febre groga arreu del Mediterrani peninsular. Seguidament, explorarem el món de les justes i tornats medievals a Balears i Europa. Coneixerem més coses, per exemple, de l'origen del topònim Born, la prohibició d'enterrar en sagrat els morts en tornats i altres coses molt sorprenents. I cap al final del programa, ens traslladarem al pont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, també les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I avui, Sergio, la teva secció Món Diversos, on mos espipelles una miqueta aquesta intrahistòria de la història, mos vols parlar de Miquel Josep Cabanelles, que, si he de ser sincer, no tenc ni idea de qui era. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: I d'avui, en aquest Món Diversos, coneixem la figura, una figura nascuda probablement a Sa Pobla, que va acabar tenint responsabilitats que el dugueren molt lluny de Mallorca. Com dius, parlarem de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut el 18 de gener de 1760 i mort a Madrid el 23 de desembre de 1830, que va ser cirurgià de l'Armada, metge militar i especialista en epidèmies, fins a arribar en el càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, llatzerets, enterraments i cementiris a València i Múrcia. Com bé començar separant allò que sabem amb seguretat d'allò que de moment només se pot intuir, perquè el naixement a Sa Pobla està molt ben sostingut per la bibliografia mèdica, sobretot per l'estudi de José Manuel López Gómez, que fixa la data des de 8 de gener de 1760, i una nota biogràfica del Museu Marítim de Barcelona que afegeix que va ser batejat dos dies després, el 20 de gener, una data que encaixa en les pràctiques parroquials de l'època, tot i que, mentre no aparegui la seva partida baptismal, han de xerrar d'un naixement probable. L'entorn familiar es du cap a una sa pobla rural i patrimonial, marcada pel pas de ses cases i dels malnoms, on diferents fonts secundàries el presenten com a fill d'Antoni Cabanelles i de Magdalena Cladera. El vinculen a sa família de Can Baret, una branca de propietaris rurals, alhora que es fan cosí també de Cristóbal Cladera i company, cosa que reforçaria sa connexió amb un entorn d'una certa projecció social. La trajectòria professional és, en canvi, la part més ben documentada de tota la seva vida, perquè el trobam format primer a Palma com a batxiller en arts i després al Real Colegio de Cirurgia de Càdiz, on ja el 1781 apareix vinculat a la formació quirúrgica, fins que el 1785 figura com a segon cirurgià de la Real Armada en destinació al Callao i a Bellavista, els enclavaments navals del port de Lima, al Perú, des d'on, passat el temps, es va retirar de servei naval per obtenir la llicència i el doctorat en medicina a Mallorca i entrar de ple a la medicina militar i epidèmica. La seva vida professional, per tant, dibuixa un mapa amplíssim que va des de Sa Pobla, a Palma, Cádiz, El Callao, Cartagena, Figueres, Arenys de Mar, Sevilla, València, Múrcia i Madrid. Ha recorregut un home que va viure en primera línia una època de guerres, de mobilitat militar, de por en el contagi i de transformació de les polítiques sanitàries, i no és casual que el seu nom aparegui associat a la febre groga i en la gestió d'epidèmies, especialment durant la crisi sevillana dels anys 1800 i 1801, i a partir de 1805, quan va arribar en el càrrec d'inspector general. Tenir aquell càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, llatzerets, enterraments i cementiris volia dir intervenir en alguns dels grans temes sanitaris de l'època moderna, des del control dels moviments humans i la vigilància dels ports, fins a la separació entre sants i sospitosos, les quarantenes, la gestió dels cadàvers i la reorganització dels cementiris fora dels nuclis habitats, de manera que en Cabanelles pertany de ple en aquell món en què la medicina dialogava també amb la por, amb l'administració i amb l'ordre públic. I molt més feble, com han dit, es terreny de la seva vida familiar posterior, perquè només tenim la pista d'un possible matrimoni amb Anna Rodón, a Sant Nicolàs, a Múrcia, procedent d'un índex genealògic, i la d'un tal Francisco Cabanellas i Rodón, nascut el 1807 i enterrat a Cartagena, que potser encaixaria com a fill seu. Tampoc no s'ha localitzat cap testament, ni inventari post-mortem, ni partida de sepultura de Miquel Josep Cabanelles. Què vos pareix?

I me pareix que és molt curiós que un home tan influent a la seva època, amb aquest recorregut vital que va tenir en un moment on bé, tota la història, evidentment, les epidèmies han tingut importància, però a qualque moment determinat com el seu també, crec que és molt curiós que s'hagi perdut la seva pista, que s'hagi perdut totes les dades que el podrien enredoltar. Com sempre deim, la teva secció, que mos obri melons, en aquest cas, per tractar de saber més qui va ser, què va fer i quin han estat els hereus d'en Miquel Josep Cabanelles. Moltes gràcies, Sergio.

Fa de més, no sé, un mes i busques, precisament a la teva secció, Sergio Rigo, on, com dèiem, obris melons, i de, vas parlar de les justes, el torneig tipus medievals, i ho vas fer centrant-te en un cas ben curiós, molt interessant, que va ser el de Sureda i Vallseca, de 1444, aquell que, bé, que tot indicava que semblava que seria un combat a mort entre dos dels principals cavallers del regne, però que un pic està tot a punt i fins i tot estant ja el propi rei en el camp on s'havia de celebrar aquest torneig, el rei, que era en el fons es magnànim, va determinar que aquells dos combatents ja havien mostrat el seu coratge i la seva determinació i que bé, que no valia la pena, no?, que cap dels dos morís. Vos recoman, a part del que mos va contar en Sergio Rigo, vos recoman la narració que fa el cronista de Palma, en Bestart, en el seu Cròniques de Palma, damunt d'aquest episodi de la nostra història illenca. I bé, en Sergio mos va parlar d'això, no va donar temps per ampliar, però clar, vàrem començar a comentar entre nosaltres en el postprograma, bé, quan acabam el programa i mos quedam una estoneta parlant de les nostres cosetes i això. I bé, m'ho vaig apuntar. I clar, és que no podia deixar de banda aquest tema per tot el que podem trobar. Perquè, clar, això no és només una cosa de fora o de la literatura o de les pel·lícules. És que forma part de la nostra història.

I bé, per començar els topònims, el Born, ja sigui el de Ciutadella o els tres de la ciutat de Palma, tenen el seu origen en ses justes. I és que Born és sa peça, sa part de s'extrem de sa llança, que sempre és hora de fer un combat. Combats que la majoria de vegades eren tipus espectacle, sense massa intenció de fer mal, encara que hi havia vegades, moltes a més, que sortia malament.

I és que, clar, era un lloc, però a vegades hi havia accidents, eh? Perquè és com mos ho imaginam, com Ivanhoe, d'en Walter Scott, però com espectacle. El problema és que quan hi havia un accident i un resultava mort, la família tenia un problema afegit, perquè va haver una època en la que el manco a les nostres illes no estava permès ser enterrat a sagrat, que es deia, si la teva mort era producte d'un d'aquests torneigs. Mos ho expliquen en el llibre Història de l'Església a Mallorca, editat per en Moll l'any 1986, un llibre d'en Pere Xamena i en Francesc Riera, i ho fan quan mos parlen dels enterraments. Diu, es negava la sepultura eclesiàstica en els heretges, els excomunicats, morts en torneigs, lladres manifests, pecadors públics, suïcides, però si hi havia algun signe de penitència abans de morir i bastava un sol testimoni, aclareix, ja no eren exclosos del lloc sagrat. No obstant, els excomunicats, encara que morissin penedits, havien de ser absolts per poder inhumar-los en el cementeri eclesiàstic. Així, idò, si mories víctima d'un torneig, no et podien enterrar en sagrat. I amb això me ve al cap això altre que no sé si mai ho han citat. Supos que sí. Però, precisament, un d'aquests combats, tipus espectacle, va ser el que va fer famós en el Nostradamus, l'endevinador del segle XVI, que, bé, en el seu temps va publicar les Centúries, que és cert que inicialment van despertar un gran interès, però, clar, molts dels seus lectors van arribar a la conclusió damunt de tot això, i és de que aquell autor no podria estar massa bé del cap. Però també hi havia un d'altres que pensaven que es tractava simplement d'un que volia fer un intent de profeta, que era un xarlatà, és a dir, un que es dedica a escriure, a suposar, versos profètics que, en realitat, no eren més que un conjunt d'estranys, de críptics, però també buits, missatges sense cap sentit real. Però a l'estiu de 1559, molts d'aquests escèptics varen canviar d'opinió i varen haver d'acceptar que aquell home que havien acusat de ser un mentider o un boig, i de, verdaderament, podria ser que posseís autèntiques capacitats profètiques. I aquest canvi d'opinió es va produir per la mort accidental del rei Enric II de França a conseqüència d'una ferida infringida que li varen fer a una d'aquestes justes. Aquest terrible accident va passar quan el rei, que bé, sovint feia servir un lleó com a emblema personal, i estava prenent part a un torneig que durava 3 dies per unes celebracions, quan en el darrer dia, el tercer dia del torneig, el rei es va enfrontar amb una justa d'aquestes amb un comandant de la seva guàrdia escocesa, un jove a qui es coneixia amb el nom de Corges, o més freqüentment com Montgomery. I aquest tenia un nom que semblava normand, es creu que probablement hauria nascut a França, però sembla que els seus avantpassats eren originaris d'Escòcia. I per què ho dèiem? Perquè és un país on tenien, on tenen, com a símbol heràldic, un lleó rampant.

perquè a Escòcia tenien i tenen, no?, un, com a símbol, un lleó així com a, com aixecat. Ara veureu per què estic parlant d'un lleó. I de, resulta que la llança d'aquest Montgomery va copejar en el rei amb la mala sort de que la llança es va estellar. I una d'aquestes estelles va ocasionar una ferida superficial a la gola del rei, sense major importància. Però la part principal de la llança es va introduir a través de les daurades barres del visor de l'elm, que tenia com a forma de gàbia que protegia la cara del rei, i aquesta estella va penetrar en un dels seus ulls. I aquest ull ferit, es va infectar, i algunes d'aquestes estelles de la llança es creu que varen arribar fins al cervell. I després de 10 dies d'un patiment indescriptible, i finalment li va arribar la mort.

I clar, davant d'aquest tràgic accident, qualcú se'n va adonar que un fet molt semblant semblava estar profetitzat per a Nostradamus, a la centúria primera, a la quarteta 35, que hauria estat publicada 4 anys abans, i a la que ve, gairebé com totes, no? Fins després del succés, ningú li havia trobat cap sentit, perquè aquesta quarteta deia una cosa, diu, una cosa així, diu: el jove lleó vencerà el vell en camp semblant al de batalla i en combat singular. Travessarà els seus ulls en gàbia d'or, un dels dos trossos, després morirà de mort cruel.

Massa detall, no?, per ser només una coincidència. El jove lleó, el vell lleó, sa gàbida, travessat per uns ulls, mort cruel, ja dic, massa coincidència, però que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si es que res a concloure, és clar. I això, en teoria, forma part de la història, llegendària història. I dins aquesta mateixa línia, també relacionat amb el tema, tenim una llegenda, una d'aquelles èpiques, molt de la seva època, on el protagonisme està precisament en un d'aquests combats. Encara que, en aquest cas, no només com a espectacle. Aquesta la va deixar recollida en Joan Amades en el seu Les 100 millors llegendes. Es titula L'alliberament de l'emperadriu d'Alemanya. És molt xula, la veritat. I com diria Irene, i conta tal que així.

L'emperadriu Matilde d'Alemanya, dona de l'emperador Enric IV, va ser acusada per uns cortesans de mala dona i de mantenir relacions amb un altre cavaller. I aquest delicte en un emperadriu era imperdonable. Comportava la deshonra del país i el càstig, clar, era rigorosíssim.

Així que va ser duïta davant de la justícia, que decidí de sotmetre el seu delicte a un judici de Déu. I va fixar el termini d'un any i un dia per veure si durant aquest temps sortia qualque cavaller que públicament i en torneig volgués defensar l'honor de la dama davant dels seus acusadors. I si no es presentava ningú que defensés la seva innocència, seria cremada enmig de la plaça per perjura i mala dona.

L'emperadriu va ser abandonada per tothom, totalment tota sola, perquè tothom temia la fúria de l'emperador. No hi hagué ningú, a part del seu joglà, que volgués ajudar-la en aquestes circumstàncies, eh? Ja fos sortint personalment a defensar-la, o bé cercant si hi havia qualcú que li volgués tornar o no. El seu joglà, compadit de la dissort de la seva senyora, va sortir a Corremont, sense gens de repòs, i divulgar arreu en cançons la dissort de la seva dama. Corregué moltes terres fins a arribar a Barcelona, on, com per tot arreu, cantar i contar al mig de la plaça i on més gent hi havia reunida la trista situació de la seva senyora. I el cas va interessar molt, sí, però ningú no es va voler implicar en la seva defensa.

El comte Berenguer, que estava a la finestra i va sentir la cantada del juglar, se sentí ferit de la compassió per la pobra emperadriu Matilde. Així que quan el juglar hagué acabat la seva cançó, el comte li tirant als peus una gorra i una moneda d'or. El trobador comprengué ple d'esperança que qualcú a la fi havia escoltat el seu cant i volia lluitar per l'emperadriu.

El joglar entra a palau i li explica més detall la desventura de l'empere Driu i li va fer avinent en el mateix temps que no mancava sinó un mes i un dia per acabar el termini que havien fixat els jutges per a cremar viva l'empere Driu si no hi havia qui volgués defensar-la.

L'endemà, a Tren d'Alba, sortiren cap a Alemanya i el joglar guiava en el comte, que anava armat en la seva més rica armadura i seguit d'un altre cavaller de la seva cort que es prestà a ajudar-lo en la brega, ja que dos eren els acusadors i dos també havien de ser defensors. I tot el camí van córrer, van reposar com menys millor, i és que el temps era molt just i estava el risc de no arribaria a temps. Així i tot, van arribar tot just a la vigília. El comte volgué primer veure la dama, però l'emperador havia manat que ningú no pogués entrar a la presó, llevat d'un fraret que la confessava, que era l'únic que durant aquell any de patiment havia pogut consolar el seu esperit. Comte visitar el frare li digué que havia vingut de llunyanes terres únicament per defensar l'honra de l'emperadriu Matilde, però que desitjava parlar-hi abans de sortir en brega al camp i, com cavaller, posar-se-li en els peus. El frare tingué una gran alegria d'haver trobat qui sortís per defensar l'honra de la seva confessada i oferia al comte un vestit de frare perquè pogués entrar amb ell a la presó de la pobra dama. I un cop al seu davant li digué que ell era el comte de Barcelona, que s'aventà pel seu joglar de la dissort que patia, havia vingut des de Barcelona expressament per defensar-la. L'emperadriu estigué molt contenta de la seva llasta i li assegurà que venceria. «Està clar», li va dir, «que Déu bé voldria ajudar-lo perquè sortís, la veritat, ben triomfant». La notícia de l'arribada d'un cavaller estranger que venia a defensar l'honor de l'emperadriu corregué aviat per la ciutat, que va sentir un gran goig. Però tothom parlava molt del braó i de la valentia dels seus dos acusadors i es temia que el comte i el seu company fossin vençuts i, en conseqüència, cremada aquella pobra emperadriu de la qual tothom pensava que era innocent.

però va resultar que tothom parlava tant de la gran valentia dels dos acusadors fins que tant ho va sentir que ple de por va arribar a espantar el cavaller que havia acompanyat en el comte fins al punt que va fugir corrents cap a Barcelona. I arribar el moment de sortir al camp i, clar, es presenta el comte tot sol. Ell tot sol a bregar contra dos. Els dos acusadors se sentien encoratjats en veure que lluitaven dos contra un i cregueren que per brau i valent que fos el que ell compte, la brega la tenien guanyada, perquè, clar, si aquest vencien el primer, i doncs necessàriament seria vençut pel segon. A més, el comte Berenguer també tenia en contra de seu que aquells dos estaven frescos, estaven descansats, mentre que ell acabava d'arribar després d'un mes de viatge a cavall sense descans i fins i tot anava encara tot brut de pols i de suor i, va, que no estava massa en condicions per aquella lluita, no. I bé, totes aquestes circumstàncies que animaven en els dos acusadors feren que el comte es fes en la simpatia de tot el poble que, reunit a la plaça, esperava el resultat del torneig. I va començar el combat. Quan el primer acusador va embestir el defensor de l'emperadriu, la seva llança es va trencar mil bocins contra el pit del comte, que atacà furiosament l'enemic...

de plorar de tanta joia. El comte se'n tornà cap al seu hostal i de seguida sortia a cavall cap a Barcelona. Tot el poble sentia una gran alegria pel salvament de l'innocent emperadriu. El seu marit demanà qui era el brau cavaller que amb tanta gallardia l'havia defensada i volgué saber on tenia el seu hostal. Però fou gran el seu disgust en saber que ja havia sortit cap a la seva terra sense voler acceptar els honors i les grans gales que honor seu anaven a fer. I va ser l'emperadriu la que digué en el seu marit que aquell home era el comte de Barcelona. Un cop enllestides les solemnes festes que per celebrar la victòria de la dama varen ser fetes, idò l'emperador va decidir fer un viatge a Barcelona en tota la seva cort per agrair i per reconèixer en el comte la gesta i la valentia que havia tingut per defendre l'honor de l'emperadriu. Els emperadors d'Alemanya van anar a Barcelona acompanyats de més de 300 cavallers. I el comte, per obsequiar-los, va fer guarir una taula de més de 3 lleues de llargada que anava des del peu del turó de Montcada fins a la muralla de la ciutat. Cada noble i senyor del terreny per on passava aquella taula tan llarga estava obligat, per manament del comte, a tenir-la ben proveïda de menjar delicat, de cant de ploma, dolces confitures i bons vins. Tota la gent i els cavallers que acompanyaven l'emperador i la seva esposa i els molts nobles i cortesans del comte que havien sortit a rebre'ls podien menjar d'aquella llarga taula tot caminant. El comte i la seva cort feren també grans festes per alegrar els emperadors que estigueren a Barcelona molt de dies. I quan partiren, mos diu en Joan Amades que s'emportaren molt bon record del nostre comte i dels cavallers catalans.

Bé, jo crec que és una meravellosa llegenda, ja dic que molt de la seva època, i bé, en semblança, no?, de tenir una base històrica, si no fos. Si no fos perquè, clar, segons les dades que podem extreure del que va deixar recollint Amades, aquest Ramon Berenguer va ser en Ramon Berenguer I, també conegut com el Vell, que va ser el padrí d'en Ramon Berenguer III. Aquest tercer va ser el que va reconquerir, podríem dir, per a la cristiandat, les Balears, encara que va ser per molt poc temps, va ser un segle abans d'en Jaume I. Idò, és cert que aquest Ramon Berenguer va ser coetani de l'emperador Enric IV d'Alemanya. Ara bé, segons les meves dades, pot ser que estigui equivocat, perquè entre Ramons Berenguer i Berenguer Ramons hi ha un bon lío, però si anem amb aquest Ramon Berenguer, del que tenim que hauria mort 8 anys abans de que Enric IV hagués estat coronat com a emperador, amb això ja tindríem que mos faria una mica d'aigua el relat aquest. Però hi ha una altra cosa que el fa encara menys probable. I és que en Enric IV no es va casar amb cap Matilde. De fet, aquesta Matilde, per sa relació de l'època, i en Enric IV podria ser una cosina seva. Sí, hi ha una Matilde que era cosina seva. Però no és que estiguessin casat, és que ni tan sols tenien una bona relació. És que eren autèntics enemics. Enemics de guerra. Així que no ho sembla. Però com a llegenda, no me negareu que és ben xula. I en aquesta llegenda s'han d'ubicar principalment a la segona meitat del segle XI, però no seria fins més tard quan aquest tipus de justes es feren ben populars. Tenim, per exemple, la de 1424 a Barcelona, on hi ha un caramull de dades. Fins i tot et saben algun dels participants. Ara fa poc vàrem estar parlant del rei en Fos el Magnànim, aquell que va muntar la seva cort a Nàpols, rei de Mallorca també, i d'ajut relacionat amb aquest rei que es varen fer els Jocs Aqueixos de 1424, que pots riure't a tu del de Barcelona 92.

0: comentaré aquest torneig de Barcelona i després m'hauria de recordar d'un detall de les celebracions de Nàpols que me vaig quedar ben intrigat i ben estorat quan ho vaig veure per primera vegada. Però si primer hem de fer, que ja l'hauríem d'haver fet, una primera pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Seguim a Font de Misteris, a sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a IB3.org. I volia començar amb les justes celebrades a Barcelona l'any 1424. En recordar que aquestes justes, aquell combat entre cavallers, en tota aquesta parafernàlia que ho acompanyava i que també es feia a banda de les nostres illes, però a Barcelona sembla que es feien precisament també en Esborn, des del segle XII. Si bé a vegades també es veia que canviaven d'ubicació. Però en aquest cas no, en aquest cas els pregoners ho varen anunciar allà, en Esborn de Barcelona. Un espai que des del segle XIII ja estava habilitat per dur a terme aquestes activitats, un espai ampli, llarg, pla, amb capacitat per poder posar grades pel públic. De fet, aquell any de 1424 se va expropiar una casa per ordre del rei precisament amb aquesta intencionalitat, el fer més ample i més justrós, no?, aquell espai. I és que el dia 6 d'agost el rei organitzà un torneig espectacular on ell mateix va formar part, perquè se va implicar personalment. És a dir, ell formava part d'aquella comitiva anunciada en tambors, trompetes, d'una manera molt solemne. Ell mateix, el propi rei, formant part d'aquells actes, amb tanta pompa i magnificència, i també rompent llances damunt dels seus adversaris, els cavallers més notables i destacats, i ell fent-se mereixedor, podríem dir, d'una fama pròpia dels herois mitològics. No era el primer pic que Barcelona s'engalanava d'aquesta manera i que duia a terme aquest torneig, i és que molt de casos hi ha recoïts al llarg de la història, on, com mos diu l'autor del treball Jocs de Guerra, Jocs de Lleure a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, del professor de la Universitat de Barcelona, en Josep Ramon Julià, diu: la noblesa barcelonina, desitjosa de conservar l'esperit que va guiar els seus avantpassats, es llança amb fervor el compliment de tot aquest ritual i acata així en tot rigor els deures i obligacions de la cavalleria, entre els quals ocupa un lloc destacat, tal com de Ramon Llull, la pràctica de certes proeses com les justes i la caça. I de valla, sembla que era una mica idea d'en Ramon Llull. Valla quines coses.

I allò me crida l'atenció, que bé, tal i com diguérem en el programa aquell de no fa molt, que vàrem estar parlant d'Alfonso el Magnànim, que deia que havia de, diguem, que vendre beneficis a canvi de dobbers per a financiar les seves guerres i les seves coses, i doncs resulta que, a la vegada, les dificultats que pateix la ciutat condal, tanmateix, no són suficients per tal d'imposar l'austeritat en la despesa pública i els consellers malbaraten fons i mitjans per envellir la plaça del Born. Amb motiu de les justes d'Alfons el Magnànim de 1424, per exemple, diu, es construeixen tarimes de fusta i trons per a la família real i els regidors urbans, tot folrat en draps daurat, i s'instal·len les banderes de ras de la ciutat i els penons de seda dels participants, mentre que durant la visita de Ferran d'Antequera es desemborsa la gran suma de 38 lliures i 10 sous per contractar el servei de 17 trompeters i 2 timbalers, a més d'altres 16 lliures i 10 sous, per pagar 4 mestres armers que actuen en les justes. Aquestes derrames extraordinaris obeeixen, en tota certesa, el desig dels rectors municipals de celebrar festeig i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I jo dic, vaja quines coses, no? Pa i circ fa just 600 anys. Millor no cercar semblances. I anem a veure una mica la descripció de com sembla que eren, es tracta del mateix treball, ara citat, diu, en els torneigs es combat a cavall o a peu, en llança i espasa de doble tall, però també amb destral i massa de bola dentada, pilota de ferro, posa entre parèntesi. La cavalcada en llança es dona entre dos competidors o entre dos equips, format per diversos paladins, que resten eliminats si són descavalcats. Una de les variants que practiquen els aventurers barcelonins en el període final de la Baixa Edat Mitjana és l'anomenat joc de canyes, que consisteix a cavalcar llançant canyes com si es tractés de venables, és a dir, com si fossin darts o com si fossin llances, contra el rival i aturar l'escut les que alhora engega l'adversari.

que allò me crida l'atenció, vist això, bé, no me la crida massa, però sí que és curiós perquè dins de què participants en aquestes justes de 1424, que, com hem dit, trobam moltes de les persones més significatives del Regne d'Aragó, trobam, per exemple, en Gilabert de Montsoniu, que aquest era un frare de l'ordre de Montesa, apuntar amb ordre de Montesa, perquè també és ben interessant aquest ordre molt desconeguda, que va ser fundada un pit de fetela dels templers, que és semblant a ser de Calatrava de Santiago. I d'aquest frare figura com un dels participants, a la vegada que també surten els documents com el que va beneir les naus emprades per el rei Alfons per anar a l'expedició de Nàpols.

Bé, i tota aquesta descripció del que feien era per parlar de les carreres d'alcàncies, eh? I en què consistia. I va bé, que feien com a carreres, i per no enredar massa més, el que feien era se lanzaban proyectiles de arcilla en cuyo interior había polvo blanco que al estrellarse cubría al enemigo. És a dir, un paintball a l'antiguitat. Jo crec que devia ser ben divertit.

I és que al cap i a la fi era una manera de jugar, es posava en el públic, però una manera de jugar. Eh? No ho sé, tal vegada com els gamers de YouTube, de que la gent, el públic ho mirava, no sé si la comparança seria dient, però que era una forma de jugar, això segur.

Bé, és que actualment també els adults també jugam, no?, a unes o altres coses, però clar que sí, jugam. I a l'antiguitat està clar que també. I evidentment, els nins també. Abans he citat en Ramon Llull, ja en el seu temps, en el segle XIII, recomanava en Ramon Llull que els nins juguessin. I dins d'aquests entreteniments estirien els dels rols socials, que, bé, com sempre, no?, era una forma de preparar-se per la vida adulta. I clar que sovint aquests entreteniments eren una mica bèsties, com tirar-se en ballestes petites, perquè eren nins, però se tiraven en ballestes, o també jugaven a pegar-se pedrades en fones. Però és que fins i tot en Sant Vicenç Ferrer, aquell sant que estava tot el dia donant sermons i fent miracles, idò, ell deia que era bo que els cavallers duguessin en els seus fills a torneig perquè així se familiaritzarien. Bé, és que no hi havia tant de miraments com ara.

0: Ara bé, una cosa és jugar i l'altra és barallar-se. Així que consultar per tractar de saber una mica més com distingir el que era una brega o com era si era un entreteniment. I això ho he trobat en el llibre Tirant lo blanc, la vida cavalleresca i les Illes Balears, de Miquel Ferrà i Martorell, el prolífic Miquel Ferrà i Martorell, on mos diu, a la pàgina 54, diu, justa si torneig a la ciutat de Mallorca. Han de distingir entre torneig i justa. El torneig, com a entreteniment i espectacle cavalleresc, consistia en un combat a cavall entre diverses persones ajuntades en quadrilles i que es duia a terme en un joc tancat sota la presidència de cavallers de gran experiència que feien de jutges. Començà com un joc de cavallers i la seva pràctica es va propagar des de França a tota Europa. L'Església Catòlica els va prohibir a causa de la gran quantitat de morts i ferits que produïen, però així tots seguiren fins ja ben avançat el segle XVII. La justa, en canvi, era el combat o brega singular entre dos cavallers armats de llança i muntats a cavall. Se solien realitzar en ocasió de determinades solemnitats i la llança anava proveïda de roquet, és a dir, una peça que podia batre l'enemic sense ferir-lo. Per tal de celebrar tals esdeveniments, la ciutat de Mallorca comptava la plaça del Born, on la palestra era muntada i encara avui, a la plaça de la Font de les Tortugues, a la vora de la façana del Passau Solleric, hi podem veure una gran placa de pedra amb un relleu escultòric que representa dos cavallers en una justa i sota d'aquests hi ha una inscripció llatina que diu... Bé, i aquí en Ferran Martorell la va posar en llatí, però jo he agafat la traducció feta per en Gaspar Valero, que diu «A la memòria que habita en aquest lloc dels cavallers mallorquins de la confraria de Sant Jordi i també dels genets participants». Li donaren el nom de Via Born. Se la dedicam a l'any del senyor de 1956. El que passa és que a vegades era tan feble, no?, aquesta línia entre jugar i barallar-se, que es podia... confondre, no? És a dir, en aquest cas un pic que la violència podria duir-te fins a la possibilitat d'un accident, o bé, quan parlàvem dels nins que jugaven a barallar-se tirant-se amb ballestetes o pedrades en fones. Espero que no em pleguis cap fona per tirar-me una pedrada perquè no entra lo teu. Ja he dit en el començament que pensava que no donaria temps per tot.
1: No entra, però quedarà per l'entura de la setmana que ve, quan sigui, una història...
0: Sí, la propera setmana acabarem això, perquè també volia dir lo de Nàpols, que és molt curiós.
1: Una història tan fascinant que la recull el propi Cervantes en el Quixot.
0: Correcte.
1: I que a dia d'avui s'ha convertit en... està protegida, és un bé d'interès turístic. Si no record malament la denominació.
0: Ho contaràs la setmana vinent. Abans he parlat de Borns, he dit tres Borns. Els tres Borns de la ciutat de Palma són el Born que tothom coneix, que ara li diuen la Milla d'Or. No faré cap comentari damunt d'això. L'altre estiria i és en el Molinar, i l'altre és el Born de Santa Clara, que està davant del convent de les Clarisses. Però, clar, aquell era el convent, el Born primigeni, per quan el Born encara era el final del torrent de la Riera de Palma, que fins que se va fer Born s'emprava el del convent que hi havia davant del convent de les Clarisses, però clar, era molt més estret que no el que tenim ara. Però jo crec que el fet d'aquests tornejos, d'aquestes justes i tot això, jo crec que és apassionant. Supos que estàs d'acord.
1: Totalment d'acord. I sé que no l'has triada, però allò, per acabar aquest programa, acabaria en Born to be Wild.
0: Ai.
2: IB3 Ràdio és història. We'll be right back.
3: Josep, com Hola. Estàs?
4: Molt malament, fa Por molta calor.
3: És a dir, fa calor, posa'n aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Però quan hi ha vacances?
3: Com quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I quan he parlat d'això de les justes i de les despeses en el Reina d'Aragó de l'any 1424, que era quan patia en una situació econòmica extrema, en aquell moment, i d'ho he citat textual, aquestes derrames extraordinaris obeeixen en tota certesa el desig dels rectors municipals de celebrar festejos i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I a dir que el com, millor no fer comparances. I, efectivament, després de 6 segles, crec que estem igual, fent ús de les distraccions per amagar una realitat, malgrat sovint aquestes distraccions empitjoren aquesta realitat. Però, tanmateix, sembla que a ningú no li importa, i el més trist de tot és que no és només aquí, és que és per tot arreu. Bé, ja sabeu, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però crec que cal obrir els ulls. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas crec que encaixa aquesta d'en Joan Margarit, titulada L'educació sentimental, i que diu: solia dir-me, amb el seu vell menyspreu, no serveix per a res la poesia. Volia ensinistrar-me en un infern on distraure-se és perdre la partida, on només els diners fan passar el fred de l'edat. Però, en canvi, no sabia que allò que ens protegeix és el poema i que cal rastrejar la poesia pels hospitals i pels jutjats. Més tard ja acabarà parlant de l'estimada. Hi ha poesia fins i tot en gent com el meu pare que odia la vida i tenia raó en allò que deia: no serveix per a res la que ell llegia. No, Borja, no posarem Born to be Wild, posarem un altre que el seu títol és encara més adient, d'en Andrés Calamaro, Clonazepam i Circo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. No sabe...

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Què es passa? Estàs tocat del boi. Durant tot el Mundial, estàs tocat del boi.

0: ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, Nora Olivé.
2: Hola, hola, com va?
0: Bé, bé. I vosaltres?
2: Beníssim.
0: Què fareu avui?
1: Bonda, molta bonda, com sempre, Nora.
2: Jo m'aniré a Vilafranca de bon any.
0: Uepa, molt bé. I què faràs per allà?
2: Han vingut uns amics meus de Barcelona, sí? I quedam tots a dormir a cau un amic de Vilafranca i aquest cap de setmana et se revolta i anava a passar un dia per allà.
3: I això, un puro disfrute.
0: Exacte, i diumenge imagina missa.
2: No, diumenge el dimoni surt a pegar.
0: Bé, però en qualsevol moment trobareu.
2: Home, sí, un pare nostre antes d'anar a dormir, segur.
0: Exacte, segur que sí. Nora Olivé, bona, vosaltres sabeu que Xiu-Xiu té un podcast, que ve a ser un spin-off, en què anam a la recerca de Xiu-Xius a l'aeroport de Balears.
1: Home, Xiu-Xiu, la terminal.
0: Exactament, disponible a la carta. I Vetre Ràdio, la carta, molt bé. I de, tenim un nou Xiu-Xiu aeroportuari, i aquest és desgrossos, eh? I és que l'aeroport de Sant Joan, també conegut com, fins ara, aeroport de Palma de Mallorca, parau atenció a les preposicions, ha canviat oficialment de nom després de dècades amb la mateixa denominació.
2: I ara?
0: Quin nom diríeu? O quin vos agradaria que
1: fos? Home, hi va haver aquell moment que se volia posar Rafael Nadal.
0: Per exemple?
1: Aeroport.
0: Sí.
1: Que això mai és bona idea. Però bé.
2: No, per qualsevol cosa.
0: No, més noms. O sigui, què vos agradaria?
1: Home, aeroport...
2: Li podem posar...
1: Si m'espanyen ja famosos, aeroport Tomeu Penya.
0: Per exemple?
2: Aeroport Tomeu Penya.
0: Sí.
2: Aeroport...
0: Va, hi ha molt de noms que han sortit.
2: Serra de Tramuntana, jo què sé.
0: Uf, que no...
2: No, és molt llarg, és massa llarg, no m'agrada.
0: No ho sé, no vos agrada. Bueno, el nom...
1: Aeroport d'Espada de Sant Jordi. Au.
0: Aeroport... Està bé, està bé. Tots són opcions. Si voleu fer al·legacions, estic convençut que se pot fer encara. Molt bé, el nom que s'ha triat és... Si era Aeroport de Palma de Mallorca, ara és Aeroport de Palma guió Mallorca.
2: Ué!
0: Molt bé.
2: Que original, quin canvi.
0: Sí, sí, sí, molt, molt, molt bé, molt bé, molt bé.
1: La veritat és que aquí li hem posat molta emoció, però és que és el mateix, Xavi.
0: Bé, canvien la preposició de per un guió. És a dir, això, Palma de Mallorca, no, això no està gaire...
2: A mi no m'ha guanyat. El significat no és el mateix. O sigui, el nom que hi havia abans, o sigui, ahir, implicava que Palma... De Mallorca, o sigui, li dona protagonisme a Palma.
1: No, a mi m'apareix poc arriscat.
0: Bé, no,
1: jo m'hauria arriscat un poc.
0: És molt impopular, bueno, aquesta forma, aquesta denominació.
2: És que en Jordi li hagués posat aeroport Son Servera, o ja.
1: Aeroport Xiu-Xiu, la terminal.
2: Aeroport Xiu-Xiu.
1: Bé, ja que hi som. Sí, anem a seguir.
0: Ho deixem anar, o no?
2: Vinga.
0: Si voleu tenir més donar més propostes... Ho deixem així.
1: Jo crec que pot quedar.
4: Se'ns acabó.
0: Exactament.
1: Se'ns acabó.
0: Avui tenim a Miguel Soler al control tècnic.

0: Molt bé, molt bé, molt bé. És que és preciosa aquesta cançó.
1: Aquí hi ha molt de talent.
2: És molt bo.
0: Hi ha talent, sí, sí.
2: És que jo ja us ho vaig dir la primera setmana que vaig arribar, però jo vull que féssim un karaoke de xiu-xiu.
0: Sí, quines cançons t'agradaria que féssim?
2: M'agradaria Te vendré a cercar d'en Changuito, evidentment, i m'encantaria cantar Dos hombres y un destino. És la meva cançó de karaoke.
0: Creus que la podries cantar a capella?
2: Un altre dia.
0: No t'atreveixes.
2: El dia que passem el karaoke, la cantaré.
0: És divendres, són les 8. Els oients ara mateix van... O tornen d'anar a la mà, o tornen de fer feina, o van a un sopar...
1: Jo crec necessiten que és un bon moment, aquest moment.
0: Estem en confiança, no?
2: Passa a palabra.
0: Molt bé, no te respectarem.
1: Bueno, ja s'ha propost amb la taula de fer un karaoke a qualque moment.
0: Sí, però quan torni Ines, també, que té molt bona
1: sí,
0: veu, Ines.
1: Sí, sí.
2: Mira, jo si cantam tot bé, podríem fer una coral.
0: Sí, tu, Nora, sabem, m'ho has confessat, que cantaves la Sibil·la.
2: Sí.
0: I jo també, qualque dia, quan sigui Nadal, la cantarem molt bé, si vols, també. Evident, bueno, molt bé, però, bueno, són cantants, a fer karaoke, però també són jutges i fiscals, Jordi.
1: Sí, és que feim de tot en aquest programa.
0: Ha arribat l'hora dels gomets.
1: Ha arribat l'hora dels gomets i jo ja començaré directe.
0: Sí?
1: Gomes vermells.
0: Molt bé.
1: Que són bastant potents avui, hem de dir. Avui no... Aquesta setmana ha estat bastant terrorífica. El primer, gomes vermell, és per un conductor que no sap molt bé el que es farà demà.
0: Perdoni, perquè aquí no pot aparcar.
1: Sabeu que aquesta setmana han trobat un cotxe de lloguer dins la mà a Somberí. Ah, Somberí, que és el municipi del Llucmajor.
2: Sí.
1: Vale. I de tranquils, que no hi ha ferits. No hi ha ferits.
2: Menos
1: el cotxe
2: mal.
1: Estava completament buit. És la primera que van comprovar bombers i policia local. Però què va passar exactament? Se pensava el conductor que podia aparcar...
0: Home, Jordi, tanta sort que no.
1: Duia mitja hora fent voltes per Palma i no trobava... I va dir, aquí. I de no, resulta que la persona que conduïa el vehicle va deixar el cotxe estacionat, però se li va oblidar una cosa ben important, que és el fre de mà. També vols dir, pot passar, eh? Perquè ara els cotxes moderns no en duen.
0: Sí, duen la P aquella.
1: Duen la P, tu poses la marxa i va automàtic. Per tant, acostumat a aquesta persona, segurament... Bé, no ho sé, potser se m'ha despistat ja, però lo que jo trauré conclusions.
0: Sí, no, tu has de fer aquí el que vulguis.
1: Exacte, per que ara som el jutge, vull dir. A mi no me pot jutjar ningú perquè sóc jo. Clar, acostumat a tenir el seu cotxe, entenc, se li va oblidar, però es faré demà. Encara així, ha estat el pitjor que li podia passar, perquè ha acabat dins la mà, vull dir, podria haver pegat un
0: munt. Tanta sort que no hi havia ningú de dins.
2: Home,
1: val, sí, i que no hi havia ningú enmig. Com a caure.
0: Fent-ho, imagina que vas anar un bon dissabte i cop i volta vas un cotxe que te ve damunt.
1: Sí, però bé, que el més senzill, o sigui, seria deixar-ho mal aparcat i potser s'ha anat una paret, però ha acabat dins la mà, també, clar.
3: Què és el que falla?
0: Exacte, moltes coses.
1: A mi el que m'interessa recuperar, i tant de bo qualque dia ho puguem fer, és escoltar la cridada a l'empresa de lloguer de cotxe. Perquè degués ser ben divertida. Hola, perdona, que... Què és dins la mà, el cotxe?
0: I que com?
1: No, dins la mà.
0: Clar, la pregunta és, la clàusula, hi ha una clàusula que digui que segur que arriba a cobrir o no?
1: No ho sé,
2: home, jo no
1: entenc
2: creu,
1: que hi haurà de
2: I si no, estava dins la clàusula, i supos que ara sí. No?
1: Exacte.
0: No
1: ara, aquesta empresa haurà posat una clàusula que digui cotxes a la mà, no se cobra. Bé, al final, res, una grua anar fins allà, retirat el vehicle, la cosa ha acabat en anècdota, però no podem deixar de posar-li un com a vermell en el conductor per despistat. I sort que no hi havia ningú enmig, perquè aquí hauria pogut una desgràcia.
0: Home, això, sens dubte.
1: Més com a vermells i et següentes per un grup d'amics poc espavilats.
0: El Masterchef en versió piròman.
1: I d'una jove i Vicent que estava passant el dia en el calor de Silla, quan va trobar un grup de persones fent foc a un racó. I per què un grup de gent fa foc en plena onada de calor i a un espai natural? Idò, efectivament, volíem fer una barbacoa. Clar, plena alerta...
0: No fa gràcia.
1: No fa gràcia,
0: però en gent ni mica.
1: Ara, raïm per la barbacoa, per la cançó.
0: Sí.
1: Però sí, això de posar-te a fer barbacoa a l'aire lliure amb alerta màxima d'incendi, no ho sé.
2: Molt malament.
0: Sí, horrible, fatal.
1: I molta gent va intentar avisar en aquest grup d'Einsteins, però no varen fer cas i varen seguir el seu rotllo. Finalment no ha acabat sent una cosa greu, però el risc hi va ser allà tot el temps. Vull dir que hauria pogut passar un... Hauria pogut haver un problema.
0: Sí, gros.
1: El que jo me demano és, no hauríem pogut anar a torrar-lo a una altra banda? Està ben duit,
2: aquest. Get out, Jordi. Això...
0: Qui l'ha convidat, en Jordi? No, Jordi, està molt ben trobat. Molt ben trobat. Gràcies. No, francament, està molt bé.
1: Bé, com a vermell, perquè gros i vermellot, i veure si almenys les advertències que els van donar serveixen perquè no hi tornin.
0: Vamos.
1: Perquè va molta gent que se va queixar. Més com a vermell, si aquesta vegada és per dues atletes, que també són poc espavilades. Avui va de poc espavilats, la cosa.
0: Viral o hospital?
1: I sona High School Musical perquè hi ha gent que efectivament se pensa que viu dins un musical i que no li passa res. Dues atletes que anaven amb un cotxe per la carretera de Solla s'han fet virals per treure mig cos per la finestra amb el cotxe en marxa.
0: Sí, és un vídeo. És un vídeo que ha revolucionat les xarxes socials.
1: Exacte. I perquè dues persones i no una? Clar, perquè una ha de gravar en el mòbil i l'altre ha de fer gestets com si fos una persona superdivertida i xula, no?
0: Clar, això és just era abans d'arribar en el cartell aquí que posa Serra Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat.
1: Bé, la gent per 4 m'agrades pot arribar a fer moltes
3: ell
1: coses.
3: Ell mateix es considera un influencer regolinxi.
0: Exactament.
1: Has de ser por regolinxi per fer aquestes coses.
0: Sí.
1: No és la primera vegada que s'ha vist, a més, per Balears, gent gravant-se amb els cors fora del cotxe. Vull dir, hi ha com una... No sé si és una tendència d'enguany o una... Jo crec que ha passat sempre. Però bé.
2: Bé.
1: Cerquen likes, cerquen m'agrades i potser el que acabaran trobant és una visita a les passes.
0: Sí, o una multa.
1: Bé.
0: Tot podria ser.
1: Com a vermell, per aquestes atletes i per tothom que se posa en perill per fer vídeos i semblar divertit.
0: O per aconseguir un parell de likes.
1: Exacte, o sigui, deixeu-ho ja. Jo dic, feis el repte de quedar-vos a que vostre i no fer res. Durant 10 dies.
0: Oh, sí, el fet d'hora normal. Si aneu en cotxe, doncs pues, el cinturó, és a dir, simplement...
2: Baixeu la finestra si voleu una tassa d'aire fresc, que fresc no és, però...
1: Sí, vos graveu allà de dins.
0: Feis una foto de dins el cotxe, que també se veu molt bé les muntanyes.
1: Si posa el sol, si la lluna és guapa... Bé,
0: sí, va bé, les coses sempre han d'anar un poc més enllà.
1: Més com a permís.
0: Va.
1: Vinga, que avui n'ha molts, eh? Sí. Aquesta setmana no anà gaire bé, però bé, aquesta és per uns lladres.
0: Els caragols més cercats de Mallorca.
1: Dos homes han estat condemnats per robar, atenció, 80 quilos de caragols a una granja de Muro.
0: Bon Jesús, genial.
1: Aquests fets se remunten a 2021, que quan aquests dos homes varen botar la tanca de la granja i van robar tota aquesta quantitat de caragols. Les autoritats els van agafar i van recuperar 60 quilos que van trobar en el propietari. Però, o sigui, li van tornar al propietari 60 quilos, però aquí hi ha 20 quilos que s'han perdut.
2: Ah, mira.
1: Hi ha 20 quilos de caragols que no sabem què ha passat.
0: I per ventura qualcun l'ha menjat nosaltres? No ho sabem.
1: Tal
0: podria
1: vegada,
0: ser, caragol robat.
1: Caragol robat, caragol menjat.
2: Jo crec que els degueren engordar i degueren fer... un parell de dinars ben bons en caragols.
1: O? No ho sé. Bé, recordem que això va passar 2021 i ara, 2026, han estat condemnats. Però per robar caragols. Vull dir, no pots jugar, ja que te les jugues a robar, no pots anar a una cosa que te surti un poc més rendible. No ho sé. Tal vegada el negoci de caragols és molt... O sigui, surt molt bé econòmicament,
0: home, 80 quilos de caragols ja n'hi ha.
2: A què vas, quilos de caragols?
1: Si robes 80 quilos de joies... Pot
0: home, Jordi, per a robar.
1: No, però vull dir... És vera?
0: Jordi, de moment, sí. No vull que incitis a l'audiència a fer coses.
1: No, però dic... Bé, sí.
0: Ara estàs proposant, que estàs, no, fan, no, sí. Estàs proposant que en lloc de robar caragols, robin joies.
1: No, però si diguem que no ho cap d'entendre.
2: Directament.
1: No ho cap d'entendre. Ja està.
4: No, és que no ho puc explicar.
1: És que no ho puc explicar. No. És així. Bé. No, va bé, com a permell per aquest lladre de caragols.
0: Sí.
1: I deixem aquí i anem amb un pot d'alegria. Com a vers... I el primer com a part és per Marco Corella.
0: Perquè les promeses són per complir-se. Corre per la banda, una banda
1: armada. A veure, abans de començar el Mundial, futbolista Marco Corella, jugador de la selecció espanyola, va prometre que si guanyaven el Mundial, ell faria lo següent.
5: Me podría... pequeñito...
6: Un tatuaje.
5: Un tatuaje.
6: ¿Qué pondría el tatuaje?
5: El Luis de la Fuente. La cara.
7: ¿En serio?
1: Bé, la periodista...
0: És a dir, no, si ho agafem en sentit estricte de les declaracions, és... Diu, què pondria el tatuatge? I diu, Luis Enrique, la cara.
2: No, Luis de la Fuente.
0: Ah, perdona, Luis de la Fuente, la cara. Clar, clar. Sí, seria aquesta oració.
1: Clar, seria
0: Luis de la Fuente, coma, la cara. Bé, perdó, ja està. Però no, és vera, què pondria?
1: No, aquí en tenim tots, eh? Bé, la veritat és que dins les apostes... era la més potent, aquesta.
2: Mm.
0: Sí.
1: Perquè d'altres deien, me deixaré la barba, me posaré pel de qualque color.
0: Sí.
1: Que a ningú li importa massa, o sigui, és vera.
2: És el que va fer en Cucurella quan van guanyar la Eurocopa. En Cucurella se va tenyir, va dir, si la guanyar, me tenyiré de vermell. Mm-hmm. I se va tenyir de vermell, efectivament.
1: Però clar, ell crida més atenció.
2: Clar.
1: Que des,
2: clar,
1: que ho però vull que en Lamin digui, me deixa la barba 3 setmanes, qual que ho digui.
2: Quina barba, Lamin, quina barba.
0: Aquí va, sí.
1: Però bé, la promesa d'en Cucurella va generar molta expectativa i finalment fa 2 dies ha penjat una publicació on mostra que s'ha tatuat.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. És complidor.
1: És complidor, és una persona que compleix com ha de ser i res, com a advert.
0: Molt bé.
2: Mos agraden els homes, o sigui, que compleixen.
0: Exactament.
1: Bé, com a advert, per complir la promesa i per donar bon contingut, també.
0: Sí.
1: Vull dir que això, també, ara que s'ha acabat el Mundial ja no s'enxerra.
0: I no era petit, eh?
1: No, s'ha tatuat.
0: Tot el braç, la cara de la Fuente.
1: Més com a advert. I aquesta és per l'Espai Jove de Campos.
0: I és que el FEMS també pot ser art.
4: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
1: Atenció, perquè avui vespre, ara mateix, és l'art nit de Campos. Mm-hmm. I han preparat una instal·lació ben curiosa a l'Espai Jove, que són 365 bosses de FEMS, mm-hmm. una per cada dia de l'any. I l'objectiu és conscienciar sobre la brutor que generam en el nostre hàbit de consum. Li he donat com a part perquè a mi m'agrada, perquè és una obra d'art que s'entén. Mm-hmm. Vull dir, no és una cosa conceptual que t'has de complicar. No, són bosses de fems.
0: Està molt
1: terra, bé. A un carrer i ja està. Tothom ho entès. O sigui, crec que tothom ho ha captat. Jo crec que és proposta encertada.
0: Sí.
1: I la podeu anar a veure avui mateix. Vull dir, si qualcú ara és amb el cotxe conduint sí. i diu, mira, me'n vaig a Campos a veure les bosses de fems.
2: Molt bé, jovent de Campos.
1: Molt bé, així que com a part per l'Espai Jove i... Esperem que més d'una persona agafi consciència a partir d'això.
0: I com et va per tu, Jordi, també?
1: Moltes gràcies.
0: Clar que sí.
7: Xiu, xiu.

0: La situació, cuidem els cavalls.
1: En quin temps hi vem?
2: Decisió inèdita a les festes de Sant Cristòfol desmitjorn a Menorca. La Junta de Caixers ha acordat avançar dues hores al jaleo d'aquest diumenge de manera excepcional per protegir els cavalls i els assistents de l'onada de calor.
0: La mesura arriba després de la recent mort d'un cavall per un infart a la plaça de Fornells. L'acte començarà a les 10 del matí en lloc de les 12 i es reduirà el recorregut a dues voltes abans del lliurament de canyes. Aquest canvi d'horari obliga també a traslladar la missa a 2:15 del capvespre, una vegada hagi acabat el jaleo.
2: L'Ajuntament reforçarà la seguretat dels animals mitjançant la instal·lació de tendals, abeuradors i mànegues d'aigua al llarg de tot el traçat.
1: En quin temps hi vem?

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: I doncs, això que sentiu és música de pirates, perquè ara, xiu-xiu, deixem enrere les Balears.
1: I som les Balears.
2: I posam rumb cap a les aigües blaves del mar Jònic a Grècia.
0: Però, bueno, no cercàvem illes desertes ni cofres plens de monedes d'or. Mos enrolam una tripulació que té per tresor platges netes, comunitats fortes i una nova manera de cuidar la mà.
1: Són els Clean Beach Pirates, pirates que no saquegen les costes, sinó que les alliberen de plàstics i residus.
0: Irene Canalís, com anam? Benvinguda a Xiu-Xiu.
3: Bones tardes, com estàs?
0: Molt bé. Oh, rius, t'ha fet gràcia aquesta introducció.
3: Sí, m'agrada molt, molt bona.
0: Sóc com a pirates, però una mica soft, que dirien.
3: Un poc soft, dius?
0: Sí.
3: Bé, no, està perfecte. Som uns pirates soft.
0: Exactament.
3: Que recollim plàstics.
0: Exactament, però bueno, la tasca, al cap i a la fi, també és una tasca dura. Exactament, explica-ho-mos i què feis?
3: Idò, bueno, anem navegant de cala en cala i recollim plàstics. Això seria com una de les línies d'acció. Però al final també se tracta de compartir la vida a bord, de viure temporalment com una comunitat i de pensar també, més enllà de la recollida de plàstics, quins són els problemes que volem erradicar i com podem fer-ho, no? Mm-hmm. Un poc somiar en altres maneres de viure i això, la nostra excusa, la navegació i el plàstic.
2: I Irene, què és el que te va fer convèncer i dir me vull apuntar en aquesta iniciativa?
3: Bona pregunta. La veritat és que ja estava bastant enamorada de la mà i de la vida a bord, perquè estava visquent a un veler petit i fa un poc més de 2 anys vaig navegar fins en aquestes costes amb aquest veler de 9 metres uh-huh. i una rabassa d'octubre vaig conèixer a un navegant de més de 70 anys, d'origen holandès, però que feia més de 20 anys que vivia per aquí amb el seu veler. I ell me va intentar convèncer de que ressuscitéssim aquest projecte que ells havien començat espontàniament en el 2019. Jo ja estava somiant en fer alguna cosa així, però igual no m'hagués atrevit i no vaig poder dir que no. I així va passar.
0: Irene, perquè mos ubiquem ara una mica, des d'on t'escoltam?
3: Ara mateix estem a una illa que se diu Calamós, que està... Bé, és una de les illes jòniques. Igual el més conegut d'aquesta part del món és Ítaca, mm-hmm. Però aquesta estaria un poquet més en el nord.
0: Mm-hmm. I exactament, de quant de temps fa que t'has enrolat?
3: Idò, aquest projecte és nou, o sigui, estem fent ara el pilot i aquest estiu l'hem iniciat de nou. Perquè en el 2019 hi havia un altre grup, però després de la Covid van haver de vendre el vaixell que tenien en aquell moment. I ara som un altre col·lectiu, una altra configuració, una altra visió, però la mateixa idea, no? Com navegar i recollir plàstics de diferents llocs.
0: I quines són els plàstics o els residus que més recolliu o que recolliu més sovint i que més us preocupa?
3: Idò, el que més mos fastidia i trobam moltíssim és un porexpan. O sigui, hi ha trossos grans i trossos petits perquè després se multiplica. Clar. Sospitam que s'origen la majoria de les vegades de granges de pesca, que diguéssim, de piscifactories que estan a la mà, que no se'n cuiden bé de les seves infraestructures i després acaben a les costes.
1: I clar, també, després de recollir molta cosa, tot això, què feis amb tot això? Com ho gestioneu?
3: Ara mateix, el millor que podem fer és dur-ho a terra ferma, perquè en aquestes illes petites els sistemes són molt limitats i no ho volem deixar en aquestes illes on acabarà segurament a la muntanya durant l'hivern. Mm-hmm. Llavors, ho duim a terra ferma i allà ho pensam a contenidors que estiguin amb espai, esperant que el que se pugui reciclar se recicli. Sabem que és una acció limitada de moment i somiam en poder fer coses més potents de cara al futur, com coses amb impressió 3D o donar-li una altra vida en els materials. Però bueno, en aquesta fase pilot això és el que feim, no? Com acumulam tots els litres de plàstic a bord i quan ja no podem tenir-ne més anem a terra ferma i les deixem en alguns contenidors.
0: En quanta gent hi vius, en el veler?
3: Depèn un poc de la setmana, perquè cada setmana arriba gent nova, però màxim som 8-9 persones. Aquesta setmana, per exemple, que estem fent un traspàs tècnic perquè jo he estat fent de capitana fins ara, però la setmana que ve entre un nou company estem només 4 per poder fer més fàcil tot aquest procés.
0: Molt bé, de moment només per el mar jònic, però feis comptes venir per la mar Mediterrània.
3: Idò, aquest seria el somni. Tenim el compromís de fer aquest pilot durant 2 anys ara aquí en el mar jònic, perquè bé, les condicions meteorològiques, de ports, etc., són perfectes, i també perquè el valor ecològic del mar jònic és molt especial. Però a mi, personalment, m'encantaria poder fer això a Balears, i també és un projecte que la idea nostra és que sigui replicable, no? Que poder inspirar a que diferents col·lectius i diferents comunitats puguin fer el mateix a diferents llocs del món i simplement traspassar aquest coneixement perquè sigui possible. Uh-huh. O sigui que si algú mos escolta i té ganes d'iniciar això d'aquí 2 estius a les Illes Balears, que mos contacti perquè estem super obertes a fer-ho.
0: Exactament, perquè vos trobin Clean Beach Pirates, vos han de cercar d'aquesta manera a Google, si no vaig errat.
3: Correcte. Tenim una pàgina web, cleanbeachpirates.com, i també estem a les xarxes socials, les més actives d'Instagram. En aquesta hi ha una barra baixa entre cadascuna de les paraules, i m'apareix que tenim D en el principi, de Clean Beach Pirates.
0: Molt bé.
3: En barra baixa entremig. Mm-hmm.
1: Clar, però més enllà de la tasca tan important que feis, també és 2 anys o un vaixell anant de banda a banda. És una aventura, no?, també molt, molt grossa.
3: Sí que és una aventura, perquè, a més, bé, la mà és imprevisible, les dinàmiques humanes sempre són el més complicat, jo dic, i, evidentment, estar en el barc, o vulguis que no, mos fa topar amb imprevistos, coses que se rompen, etcètera, no? És una situació d'aprenentatge, sí.
0: Com us repartiu les tasques en el vaixell?
3: Idò, hem estat provant diferents maneres. Ara tenim unes cartes amb diferents rols i repartim aquests rols. Alguns tenen més que veure amb les cures d'espais, alguns tenen més que veure amb la navegació, i intentam compartir-los, però que hi hagi una persona que ens pugui recordar que això s'ha de fer. Mm-hmm. Sí.
0: Uh-huh. I tenc entès també que si algú vol venir a bord una temporada, o ho podria arribar a fer, és així?
3: Sí, correcte. Ara mateix mos queden places per la setmana del 17 al 23 d'agost i la següent. Tenim 4 places en aquesta del 17 al 23 i de la següent mos queda una. I el que feim és tothom que ve se fa part de l'associació. Això fa que després puguin anar a les assemblees i proposar altres activitats per l'hivern. I res, i compartim. La gent ve o fent com de voluntària a tasques més enllà de netejar plàstics, o també pot fer aportacions econòmiques perquè puguem sostenir al final tot el que és el manteniment del vaixell i de l'associació al llarg de l'any, que no és tampoc poca cosa. Mm.
2: I ara sí. Xerràvem una mica, no?, de com vos dividiu les tasques i qui dirigeix, no?, una mica tot el cotarro, però, clar, imagino que entre tanta gent se deuen generar a vegades conflictes. Hi ha hagut mai algun motí a bord? I com ho gestionau?
3: Un motí no n'hem tingut. Ara, conflictes sempre, i dinàmiques de poder i converses que no són fàcils en tenim sempre, perquè no coneixem una altra manera, no? Al final són persones molt diverses, compartint un espai limitat en diferents maneres de fer o de veure la situació, i això també és part de l'aprenentatge i de l'experiment social, no? Que puguem fer-ho funcionar de totes

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
2: Ara hem de continuar amb el comitè de les coses quotidianes que hi van deixar mitja just en, aquesta mateixa hora, era. Però van quedar amb les ganes d'acabar un debat sobre el tema de les jerarquies de la casa. És a dir, qui té dret a què i per què i per quin motiu. Però abans, hem de fer un parèntesi, perquè ara reiem. Ara reiem perquè la Nora té una habilitat que desconeixíem. I és que és imitadora. És a dir, imita en Shin-chan. Imita en Ralph de Los Simpson.
7: Sí. Poden... I ja està.
2: I ja està, però bé...
7: Bé, no he provat mai cap altre.
2: Però ho poden fer ara en directe, perquè els oients en siguin testimoni. Miquel, poden llevar la música un segon? Qui vol fer primer?
7: Vinga, en Ralph.
2: En Ralph, va.
7: Val. Lisa Simpson és una mia de Nicole.
2: És que ho fas clavat, és a dir, molt bé, molt bé. I després el beníssim també en Shin-chan.
7: En Shin-chan no el tinc tan controlat, però fa... nevado.
8: Escolta,
2: sí, sí. No, és fantàstic. En Jordi també té certes habilitats que, de moment...
8: Desconeix tot
2: Orleans. No, jo les conec, perquè és vera que també tens certa facilitat. Però jo vos propos, dilluns, podem fer un taller de creació de personatges.
7: Per favor.
8: Per favor.
2: Sí. Vos sembla bé?
8: Olé. Aquí volem aprendre.
2: Molt bé. Va, i del dilluns en aquesta hora, no, damunt les 9 i... a les 9 i 40 farem un taller de personatges.
8: Fantàstic.
2: Molt bé, fantàstic. Molt bé, ara sí. Nora, comitè de les coses quotidianes, tema de jerarquies de la casa.
7: Exacte. Per qui no ho sàpiga, vam estar xerrant de les normes no escrites de casa, que són aquelles que no fa falta explicar i que tots acabam incorporant. Per exemple, ho xerràvem ahir. El lloc que ocupa cadascú a la taula, i no fa falta dir-ho, però tothom té el seu lloc a taula, i ahir ho vam deixar mitges, però volem comprovar si aquestes normes són universals o si cada casa és un món.
2: Exacte, van xerrar de qui i on s'asseu, on asseu en el sofà, de qui se dutxa primer, però ja vaig dir que faltaven coses.
7: Exacte.
8: A veure, el sistema per repartir les cadires de la taula. Tothom a la família té un lloc assignat i permanent.
7: Efectivament. I de nou, i per sorpresa de ningú, l'ordre d'adjudicació és jeràrquic. Clar, va en funció d'ordre d'arribada. Sí. Primer van els progenitors, no?, que són els que compren la casa i trien les cadires on volen seure. Sí. El lloc estratègic per veure la tele. Després ve el germà gran o la germana gran, no?, que són els que trien pues, el seu lloc. I després ja els germans petits, que bueno, han de seure a la cadira que s'obre, que sol ser la pitjor, la que està aferrada a la paret, la que no veu la tele. A cap vostre, que a voltes teniu germans, és així.
2: Sí, jo som el petit i sí. Però a mesura, això quan ets més petit és més accentuat, és diferent.
7: Sí.
2: Però a mesura que te fas gran, pots entrar, si ets dues persones relativament raonables, pots arribar a enteses.

0: I ja està. Però bé, però quan he patit, no, és una qüestió de llei de física.
1: Sí, sí, jerarquia. Bé, i una cosa que me pareix que ja vaig comentar ahir és que a casa meva, quan jo vaig partir a Barcelona per estudiar, la meva germana se va quedar la meva cadira de la cuina. Ui. Clar, òbviament.
0: Germana petita.
1: La meva germana petita, exacte. I, clar, jo quan venc, sec a la pitjor cadira de la taula. Sense
2: que,
1: dir res.
2: Qui se'n va a Sevilla?
1: Pierde su silla.
0: Bona, qui se va a Barcelona?
2: Barcelona.
0: No.
2: Per set zones. No.
0: Bé.
2: Molt ben trobat. Nora, això és que estàs perdent d'autoritat, completament.
1: Totalment. Estic perdent tota l'autoritat com a germana gran, ja.
0: Sí, jo he de dir que tal vegada me fa més ràbia que el tema se generi rebost. Vull dir, aquella gent que deixa la darrera guilleta dins el paquet per no haver-ho d'apuntar, o que deixa el cartró de llet entre les gotes, buit, completament.
1: I després, quan demanes qui ha estat, misteriosament, no ha estat ningú i ningú ho ha deixat així. I tothom sap qui és el culpable. De fet, jo tenc els culpables de casa meva molt clars. I sempre diuen que no han estat ells, eh?
0: I si no ho tenc clar, vol dir que ets tu el culpable.
1: Jo mai deixaré una capsa amb una galleta. Me la menjaré.
2: A veure si endivin qui són els culpables de casa teva. Els dos, són dos.
1: Són dos.
2: La teva germana petita,
1: sí?
2: I ton pare.
1: Sí.
2: És que és de veruar.
3: I tu, Jordi?
2: No, jo sols sóc jo, el culpable.
0: Jo també.
1: Són germans petits, tio.
0: Pot ser.
1: Bueno, és que a més, en Xavi roba tot el menjar que hi ha a la redacció.
0: Bueno, escolta, t'he agafat una guilleta d'oli i una pastilla de xocolata.
4: Escolta, quanta hi ha fam, no anant de broma.
0: No, però és vera que en aquesta redacció hi ha hagut robatoris,
2: sí.
0: Xaram d'oli, iogurt...
1: Ah, sí.
0: I...
2: Aigo.
0: I aigo.
1: Sí, aigo? Però si hi ha una font.
0: No, però era una setmana que la font se va espanyar.
1: Ah, mira. I van robar una garrafa.
0: Jo vaig comprar 6 botelles... Bé, ja no hi tornarem. Però vaig comprar un paquet de 6 botelles d'aigo, d'un litre i mig, va tornar dilluns i només en quedava una.
5: Ai, que treje manejes, vaya...
0: Exacte.
5: Como, vaya repercussió, no?
2: Bé, jo crec que és una etapa que han tancat i...
0: Ho han tancat, jo no ho sé, acabes d'obrir una ferida.
1: La cicatriu. Bé, tot això de les normes no escrites de casa està molt bé. Però a mi ja sabeu que m'agrada molt contrastar la informació en aquesta secció, sí. I vos vull ensenyar el que diuen els experts sobre les normes no escrites. Sabem que una gran part de la població manté rutines quasi de forma automàtica. Hi ha persones que empleen la mateixa tassa cada dia o que, com dèiem, sempre seuen a la mateixa cadira. En canvi, hi ha persones que mai se qüestionen aquestes coses. Per què? I doncs la resposta és molt simple. Els psicòlegs la coneixen com atenció, fatiga per decisió. Uh-huh. És per aquesta raó totalment inconscient, o sigui, nosaltres ho duim integrat, o la majoria d'altres ho duim integrat, que ja mos seim a la mateixa cadira sempre, o berenam sempre en la mateixa tassa, que automatitzam certes eleccions quotidianes que mos ajuden a reservar part d'energia per altres situacions que la necessitin més.
0: Mm-hmm. Està molt ben pensat. Sí.
1: Està molt ben pensat.
0: O sigui, té molta lògica.
2: Si berenam sempre en la mateixa tassa, o sigui, no he de pensar quina tassa he d'agafar per berenar, rendiré més a xiu-xiu.
1: Totalment.
2: Sí.
1: Li has dado en el clavo.
0: Imagina que cada matí haguessis de pensar en quina tassa has d'agafar per berenar, on has de seure, t'has de berenar amb un germà per seure en el lloc bo.
1: No, sí, o sigui, pareix una tonteria, però realment és com, dius, és com si una cosa, jo que sé, val 20 cèntims, ja, no val res, però si sumes 20, fas un euro. Llavors és el mateix amb aquestes situacions, no?
0: Sí,
1: està que molt gastes poca explicat. Energia, però al final, si les sumes totes, pues, a lo millor és l'energia que te costa per tenir una discussió. Uh-huh. I al contrari de lo que podríeu estar pensant ara mateix, pareix que qui manté sempre les mateixes costums té poca capacitat d'adaptació, però en realitat, com vos he dit, és tot lo contrari, perquè segons la psicologia, aquesta gent fa temps que ha resolt decisions que consideren irrellevants i que els hi estalviem temps. I a més, els hàbits fan que el nostre cervell també interpreti allò familiar, com és seure sempre a la mateixa cadira, com algo que segur. No, això només aplica a petites rutines, eh? Mm-hmm. Després no vos torna un bajos.
0: Important, important. I de mosca claríssim, Nora, a cada casa hi ha normes diferents, però tots compartim el fet que existeixen normes no escrites envers les qüestions més quotidianes de la casa, com qui seu on, qui tria el canal, qui se dutxa primer. Nora, moltíssimes gràcies per posar llum a la foscor. I nosaltres...
1: Moltes d'errors.
0: Saps de què volen xerrar ara?
1: De com?
0: D'alegria.
2: Molt bé.
0: Que visqui l'alegria, perquè demà és el Dia Internacional de l'Alegria i en Juanmi mos ha preparat un reportatge molt i molt interessant.
1: Xiu, xiu.

0: I de sí, demà, dia 1 d'agost, Dia Mundial de l'Alegria, se celebra universalment.
1: Aquesta efemèride va ser instaurada l'any 2010 a iniciativa del colombià Alfonso Becerra durant un congrés de gestió cultural a Xile.
2: I l'objectiu principal és reflexionar sobre la importància de tenir present aquests sentiments, l'alegria, a la vida quotidiana i valorar el seu gran poder transformador per al benestar emocional.
0: A vosaltres què vos fa alegre? Què vos dona? Què vos genera alegria?
1: A mi estar en aquest estudi amb vosaltres dos acompanyats avui, així, i cada dia, entre setmana de 8 a 10.
0: És mentider.
2: A mi me genera molta alegria estar amb la meva estimada família i amb tots els meus amics. M'encanta.
0: Molt bé.
1: I bé, no, hi ha molta gent que li dona alegria a moltes coses diferents, i si no, mirava aquesta senyora de 88 anys, que va ser dibuixant, i mos explica que tenir aficions és fonamental per mantenir alegria i gaudir un pot de sa vida.
3: Bon dia, com anem? Com estàs? Li volia fer una pregunteta. A vostè què li dona alegria? Amb això que sempre hi ha tant de problemes, i avui demanant per les coses bones, les coses que ens donen alegria.
4: Bueno, sabrem-se entretenir-nos amb molt de hobbies petits.
3: Ah, molt bé. Jo està entretinguda.
4: Fent crucigrames, fent aquestes coses, llegir del primer.
3: I encara he dibuixat.
4: No, tenc 88 anys.
3: 88? Però molt bé.
4: Retirada.
3: Idò, m'agrada que vagi amb aquesta alegria a fer la compra.
4: Un
3: attimo antes. Esatto. Grazie. Dobbiamo fare la rivoluzione.
0: La rivoluzione. De la felicitat. I de si quina salut bona que té aquesta senyora, no saben si és gràcies a Actimel, com deia, però el que sí que tenim clar és que la salut és un dels grans motius per mantenir l'alegria. Què diríeu, què diu la ciència? Men, què diríeu vosaltres, què diu la ciència envers l'alegria? I què creus que necessitem per ser feliços?
1: Home, jo crec que un entorn és família, no? Una vida social, un benestar econòmic, i ja està, jo crec.
2: Exacte. Se tracta d'equilibri, de tenir tot de forma equilibrada, no? Feina, ok, però sobretot okay. Vida social, estabilitat econòmica, com diu en Jordi, sí.
0: Molt bé, i segons un prestigiós estudi de Harvard sobre el desenvolupament adult, l'alegria i la felicitat a llarg termini no s'aconsegueix amb els dobbers o la fama, com molta gent pensa, sinó que a través de la qualitat de les relacions humanes i els vincles afectius sòlids. Felicitat.
5: Alegria?
3: Sí.
5: El tener para vivir, no sé, el poquito que tenga me vale.
3: Jo record que el meu predí deia que s'ha de tenir 2 euros dins la butxaca, que abans eren pessetes, 2 euros dins la butxaca i tens per gastar-los. Amb això ja tens tot.
5: Sí.
6: Bueno, som catalana.
3: Bueno, cercava una catalana, també.
6: Val.
3: Això és el que necessitis tu. Demanant per l'alegria.
6: Sí.
3: A tu què te dona alegria? Quines coses te fan feliç?
6: Moltes coses. Bueno, sobretot el temps, tenir temps lliure.
3: Tenir temps per tu.
6: Sí. I per compartir.
3: Jo ara t'estic llevant un minut de temps, però potser avui hora baixa diràs, mira, m'han aturat, m'han fet una pregunta... Sí. Coses inesperades també, no?, que te poden passar durant el dia. I tens molt de temps per tu o no?
6: Sí, he aconseguit, per jo l'èxit era això i ho he aconseguit.
3: Quines coses li donen alegria?
7: Dinero.
3: Els dobbers.
7: Està molt bé.
3: Això queda molt bé. Queda molt bé dir que els dobbers és el que te dona alegria.
0: Home, ho tenia clar. Quines coses te donen alegria, diu dinero. Mm. Però, bueno, l'alegria i la felicitat no són el mateix, tot i que sovint sí que s'utilitzen com a sinònims.
2: Exacte. L'alegria és una emoció passatgera, intensa i reactiva que s'activa instantàniament davant d'un estímul concret del present, com ara rebre una bona notícia, i es manifesta físicament a través del riure o d'un esclat d'alegria. En canvi, la felicitat no és una reacció del moment, sinó un estat d'ànim profund, estable i durador que neix de l'interior de nosaltres. Està estretament lligada a la pau mental, a la satisfacció vital i al propòsit de vida. I se tradueix en una sensació de calma i equilibri que se manté fins i tot els dies feixucs o tristos.
8: Sí. Que se'n va a un taller i arriba tard.
3: Sí. Ah, de què és el taller?
8: De gimnasi.
3: De gimnasi. Sí,
8: en els flaçaders.
3: Ah, molt bé.
8: Els flaçaders es centren més actiu i més
4: bonic que hi ha a tota Mallorca.
3: Que
4: per
3: bé.
4: Per gent gran, per gent que no té massa diners, eh? I està molt bé, fan activitats contínuament.
3: És un taller que fan gimnasi. Gimnàsia.
4: Sí, de tot, eh? Escriuen obres meravelloses de memòria històrica. I això me dona molta alegria. Sí, sí,
3: això
4: sí.
3: Carrega les piles per tot el dia.
4: Exacte, sí. Quan aconseguim despertar-la, després ve, contenta.
7: Sí, dormir ja m'ho fa pereç antes de començar, però després estic contenta.
3: A veure, quan un ha acabat de sigui un gimnàs o fer un exercici físic o anar a caminar, després, durant tot el dia, ja estàs com més millor, eh?
7: Sí, sí.
3: I d'això m'ho dona alegria. I a tu què te dona alegria?
4: A mi que ella estigui contenta.
3: Sou i, família.
4: Sí, ets la meva germana. I té, està una mica gagà, perquè té un principi d'Alzheimer i l'estan cuidant-lo el millor que sabem. I per això estem contents dels flexaders, que és com la seva segona família.
9: Pues, s'alegria, pues passejar-me cada dia i tenir salut.
3: Sort i passejar.
9: I tenir salut, el principal.
3: I cada dematí surts a passejar amb aquesta fresqueta?
9: Bueno, avui he sortit tard, però més o menys una hora, una hora i mitja o menys.
3: Ara encara se pot estar, fa un parell de dies.
9: Ara en el bar, fer un quipetet, llegir diari i a casita.
3: Molt bé.
9: Això és el meu pare nostre de cada dia, que diem.
3: Mos informam, eh? Has berenat ja?
9: No. Bueno, he berenat un cortado, un nuet de lana i a correr.
3: I ara un llonguet, un entrepà.
9: Una fruita, però de veus 11, 11 i mig, una cerveseta o me vaig, eh?
3: No, és que hem de tenir alegria.
9: No, si no, no tindran res més.
3: En xerrant d'alegria és alegria de veres.
9: A la meva edat ja no puc fer res més.
3: I després a dinar?
9: Ah, claro, com a lògic, eh?
3: T'esperen per dinar o te l'has de fer tu?
9: Sí, no, m'esperen perquè avui faig 83 anys.
3: Molt d'anys, molt d'anyets. O sigui, jo m'encanta en aquests moments, eh? Perquè 83 anyets.
9: Gràcies a Déu, me trobo bé.
0: Hi ha molt d'anys enviant des d'aquí una abraçada i donar-me molt d'anys a aquesta persona que avui fa 83 anys i que és feliç amb un cortado, amb un teat i amb un... Ah, que està, Nora?
2: Que he tocat el micro i ha fet com un pot.
0: Bé, això... A més de l'impacte psicològic, ho sentia en la ciència, ha demostrat també que l'alegria actua com un autèntic motor biològic i social.
1: Sí, perquè des del punt de vista neuroquímic, l'alegria inunda el cervell de dopamina, endorfines, oxitocina, i enforteix el nostre sistema immunitari, però també va més enllà de l'individu, perquè evolutivament l'alegria és una emoció altament contagiosa gràcies a les neurones mirall. Aquesta expressió compartida és clau per la supervivència de l'espècie i en el seu moment reduïa els conflictes interns, cohesionava les tribus i potenciava la cooperació mútua.
0: I és que de qualque manera la ràdio també té això. Quan escoltes un bon programa de ràdio, un podcast o un... És a dir, que hi ha bon ambient, que riuen, sí, que notes sí. Allà, que connectes amb aquesta gent i...
2: Estàs descrivint xiu-xiu a la perfecció.
0: No, això depèn. Això és molt subjectiu, també.
1: I ve tres ràdio, en general.
0: Exacte, és dins esports, tot. En cap i a la fi, d'això se tracta, no? Com és això? Com és científicament fer de neurones mirall.
1: Neurones mirall.
0: Gràcies a neurones mirall, molt bé. És un bon nom per un programa de ràdio.
10: Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles...
3: A part dels dobbes, què t'agrada fer?
11: No te lo vas a creer.
3: A veure.
11: No te lo vas a creer. El vago.
3: El
11: vago.
3: El vago. I dobbes dins la butxaca i tombat mirant la tele.
11: Exactament.
3: I això ja està. Amb això...
11: I viatge pa allà i viatge pa aquí.
3: Ah, bueno, i de viatjar. T'agrada viatjar.
11: Exactament.
3: Si te toques a loteria, on viatjaries? On t'agradaria viatjar?
11: Antes de morirme, tengo pensado ir a París.
3: A París.
11: I subir a la Torre Eiffel.
3: Molt bé, bueno.
11: Esa es la il·lusió que tengo.
3: I quan estigui dalt de la Torre Eiffel, què farà?
11: Què haré?
3: S'ho està pensant, me preocupa.
11: Ahí va, allí arriba, no?
3: No, si lo de vago era vera.
11: Ahí va, allí arriba.
3: No ho sé, és una bona pregunta. No sé,
11: sí,
3: no ho sé.
11: Sí, jo crec que hi ha un bar, però si hubiese bar me tomaria dos o tres cervetes.
3: I si no ha cap bar, el feim, eh? A veure, un espanyol el posaria segur.
11: Las compraria abajo y me las subiría yo para arriba. Sí. Si pudiese ser.
0: I de per la tranquil·litat d'aquest oient, d'aquest ciutadà, la torre Eiffel té diverses opcions per prendre alguna cosa. Efectivament, té a bar. El bar del Xampany és al cim, 276 metres d'altura, i pots prendre una copa de xampany, o una beguda, evidentment, sense alcohol. Després, Madame Brasserie, la primera planta, disposa d'un bar on pot fer un aperitiu, prendre un còctel o una copa de vi o un refresc. Bufets i cafeteries, tant a l'esplanada com a la primera i segona planta, hi ha punts on comprar cafè, refrescos, cervesa. Entrepans i dolces, bona, sí, que m'ho escolta, ja li han solucionat el problema.
1: Ja.
0: Vull, puc cercar a internet, però bé, fent nosaltres. Molt bé, el que segur que mos dona molta alegria és tenir en nosaltres també sa família.
12: Mi família.
3: Molt bé. Per què? Per què, però...
12: Perquè m'ajuden en todo, estar ahí siempre, pase lo que pase.
3: Digue'm una cançó que a tu t'agradi i nosaltres la posarem. Li farem una dedicatòria.
12: Que vuelta a Vox. Que vuelta a Vox. Ah.
3: Que vuelta a Vox, de qui és?
12: De Faith.
0: I efectivament, aquesta cançó és Que vuelta a Vox, que és aquesta. Molt bé, doncs sí, i en Juanmi ha confós també, avui és una altra anècdota, un senyor amb en Pau de Bont, el cantant d'Antònia Font. És a dir, com pots confondre en Pau de Bont amb una altra persona? És molt complicat.
1: Bé, devia ser perdut.
0: Que no siguin un germà, que també toca d'Antònia Font, en
1: pot
0: Pere.
1: Ser.
0: No ho sé.
3: Bon dia, com estàs? Què tal? M'he trobat en Antònia Font. No, no, és una broma. Vale, vale. Adéu, gràcies. Bon concerts. Has clavat en Antònia Font, aquest senyor?
0: Damunt la marrissada dels avions. Mireu, què us pareix, en Juanmi?
1: No, s'ha trobat en Antònia Font.
0: No s'ha trobat ni en Pau de Bont, en Antònia Font.
1: Exacte.
0: Juanmi, Juanmi, man. Bueno, demà, Dia Internacional de l'Alegria, ja ho sabeu, i aquest espai en Juanmi mos ha fet, com sempre fa, cada divendres, una mica més contents i alegres. I una pluja suau de pols estel·lars. Una altra, una aturada per servir informatius i d'una ve en Xavi Pou. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb estabilitat meteorològica. Tornarà avui a ser un dia marcat pel sol, però la temperatura baixarà lleugerament. Tot i això, val a dir que les màximes se mouran entre els 33 i 38 graus i el vent bufarà fluix i hi haurà redols de maror al sud de Formentera i al llevant de Mallorca. El govern del Marroc ha parlat per primera vegada des de l'arribada de gairebé 60.000 persones a Ceuta, un episodi que atribueix a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Khalif, també argumenta que obeeix els que utilitzen l'espai digital de manera malintencionada a la difusió d'informació enganyosa i a les interpretacions que s'han fet, que diu que són errònies, de la sentència del Suprem. Així mateix, defensa que el Marroc va actuar de manera immaculada. Es tracta d'una situació que, com sabem, ha generat malestar a la Unió Europea. Avui els ambaixadors es reuniran de manera extraordinària per abordar la crisi migratòria i facilitar la coordinació entre els estats membres. Mentrestant, a Palma, ahir vespre, unes 250 persones es varen concentrar davant el consolat del Marroc sota el lema «Defensem Espanya, tots amb Ceuta i Melilla». El govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis coneguts com a PAL, que només 14 municipis tenen en vigor. Emergències preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 i defensa que són un instrument que ajuda a prevenir i actuar davant els desastres que es poden derivar d'un foc forestal. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ibanat.
2: Com més conats hi ha, i això és un gran tant per cent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat amb bastanta via. És a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
1: I l'Atlàntida Film Fest ha posat aquest diumenge vespre el punt final a la 16a edició amb l'estrena de la pel·lícula El ser querido i havent premiat a Lionel, Mala Bèstia, Blue Film i El ciclo de l'amor. I aquí, en la secció balear, han estat els premis per La barraca i per el llargmetratge La carn. Es tracta d'una edició, per cert, que ha tornat a batre rècords amb més de 53.000 persones que han seguit les activitats programades a Palma aquests dies. El director del festival és Jaume Ripoll.
3: Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de ciento y pico de películas que tenemos.
1: I Pollença ha despertat avui amb el ressò encara del crit ensortidor de Joan Mas, que ahir cap vespre hi va haver el simulacre dels moros i cristians.
4: Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Pollença! Ensalvós!
1: I enguany Daniel Pérez ha implorat a la Mare de Déu dels Àngels i ha donat així inici a la batalla. Així ha viscut el jove Pollença les hores abans.
5: Crec que estic massa tranquil. Ara quan entren ja suposo que serà una altra cosa, però amb moltes llanes. Jo tinc un parell de la fila de la barrera que he dit que duia en barra. És veritat que després la poden deixar per tenir més ajuda. Per a Jutjarre Major estigui ple de barres. I, a més, he dit a la gent que sé que estarà per Jutjarre Major, a l'Almoina, per la Font, que intentin dur barra. Ja veurem a menys si s'aconsegueix o no, però l'objectiu és que quedi guapo.
1: I amb les paraules de Daniel Pérez, que va ser ahir Joan Mas, arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'Informatiu Matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bé, no sé què ha passat aquí, però acaba d'entrar. Si no suqui, no, ara s'estudi bon vespre.
1: No, s'acaba d'anar,
2: rompre tot el clima.
0: 4 minuts, que està imitant en Xinxan. Va, però ara hi ha gent que s'acaba de connectar i no ho entén.
1: És com em fa vergonya.
0: Ara.
1: A veure, puc fer el... nevada.
0: Ho veus? Però fa bé, no?
3: Espectacular.
0: Molt bé, és hora de classe i ho fem el professor Random, l'únic que té un timbre a canvi de classe, d'emergència, per a quan els alumnes li demanen que els expliqui ses integrals. Xavi Pou.
2: Hola a tothom.
0: Com estàu?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Sí, molt bé, molt bé. Tot marxa.
4: No és un poc vergonyós que facis aquestes coses a classe?
2: Mem, he de reconèixer, és vera que ho faig, però té un bon motiu, i el motiu és el següent.
0: Mem?
2: Vale, llàstima, s'ha acabat la classe, no us ho puc explicar. Hem de fer una altra. Quina llàstima. Bueno, Lots, però ja ven que la pregunta clàssica, la pregunta tradicional, la pregunta que mai responeu per algun motiu, la pregunta que mai vos preparau, perquè heu après res avui...
4: Sí, que si estàs alegre, o sigui, si una persona està alegre, hi ha unes neurones mirall que fa que la resta també estiguin
2: alegres. Sí, per què se diu neurones mirall?
4: Perquè, clar, perquè és un reflex.
2: No? Sí? Bé, a mitges, un 5.
0: Ja, però és que han renomenat l'aeroport de Sant Joan. Abans era aeroport de Palma de Mallorca, hi havia aquesta proposició, segona proposició conflictiva, i ara l'han canviada per un guió. És aeroport de Palma guió Mallorca.
2: Fantàstic.
0: Sí.
2: Molt bé.
1: Jo...
2: Per tant, de és igual a guionat.
0: Exacte, no? Això és lògica.
2: Ara, quan diguin adenovirus, pots canviar per adenovirus.
0: Cachín, ja està. Bum.
2: Ja està, endavant, Nora, lo teu.
1: Jo he après que puc fer sabut en si no sé què.
2: Per això ja ho sabia
1: d'abans.
2: No ho sabia.
1: No. De fet, ho he provat avui i m'ha sortit.
2: A mi em pot tornar a adaptar,
0: però...
1: No, que no els agrada que ho faci.
0: És que és un poc estrany, és a dir, veus una Nora que de cop i volta té sabut en Xinxan.
2: Sí, a mi se m'ha fet estrany que ho feia en castellà. Potser ha estat el més estrany. He tingut aquesta discussió de l'estrany que se fa comprovar els dibuixos que veies de petit amb altres idiomes. Una sensació molt estranya, la veritat. Com si visquessis una realitat paral·lela. Avui venc en temes, avui venc en carn magre. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
5: Bon dia, professor. Som Nayuk de Lloret i tinc 8 anys. Estic avorrida. Avorrida, però molt avorrida. Torna a fer calor i ja m'han dit que no puc sortir en les hores centrals del dia. I per als meus pares, les hores centrals del dia són de 9 del matí a 11 de la nit. I me'n vaig a dormir a les 10. A més, som a Sineu, on el més proper que tenim a la costa són els vaciors que deixen de baix els cotxes que tenen problemes d'aire condicionat. Què puc fer?
2: Estimada Lluc de Lloret, no te desanimis. És hora de pensar que Lloret és el lloc del centre geogràfic de Mallorca, també. No només Sineu. I com a tal, està exactament igual de prop que totes les platges de Mallorca, que és no gens. En aquest cas, el millor que pot fer és usar la teva imaginació. El que pot fer és trobar que tens per casa per donar-li un nou bus per entretenir-te amb esposa de la imaginació. Però com caminant damunt de les espatlles de gegants, hi ha gent que ha xerrat d'això molt abans que nosaltres. Com, per exemple, George William Curtis, que va dir...
6: La imaginació serveix per viatjar, i costa manco.
2: I, a més, no t'has de posar vacunes, que per mi és un plus molt gran. Crec que per molta gent... Molta gent té aquest punt a favor de la imaginació. Una altra frase que mereix la pena que recorden, que és de Cara Cuban, artista, que va dir...
6: Sense l'obscuritat no hi hauria els somnis.
2: I he de dir, estimada Cara, perdona, però jo avui he fet tal siesta que ja t'he dit jo que sí que poden ser-hi sense obscuritat. M'he plantat en el sofà a les 3 de sora baixa.
0: Ara l'Iriu està mirant-se cara en el Xavi Pou.
2: I com si podessin estura. Per això jo he decidit acompanyar-te i perquè vegis que és el que se va fer, estimada Lluc, he agafat coses que tenia per casa, que eren guions antics, i els he reconvertit en una nova secció.
0: És a dir, podrien ser desantics.
2: Els he desantiguitzat.
0: No, perquè guió igual a de...
2: Ah, clar, exacte.
0: Perdó. No. Perdoneu.
2: No, Xavi.
4: Si continuem per aquí, això no ho cobrem mai.
0: No, tens raó.
2: Xavi, pot ser que
0: no,
2: sigui...
0: No, deixa-ho fer.
2: La primera vegada que estàs atent a classe i és per aquesta absoluta xerrada,
0: sí.
2: Estic estranyament a favor. Avui, el que vos duc, per tant, és una nova versió de... de tàpers.
0: Molt bé.
2: No sé si vos ha semblat una excusa molt barata.
0: És una excusa molt barata.
4: Sí, ho és completament.
2: Pues mira, una de dues. O sou les primeres persones adultes que protesten perquè se fa aquí estamari complet, o estàveu en contra de l'economia circular, i jo crec que no voleu ser cap d'aquests dos tipus de persones. Sense paraules.
0: Sense paraules.
4: No, m'ho has deixat aquí. Clar, jo m'ho he assustat.
2: Sense paraules.
4: Tota
2: I de començar recordant... començam amb esdeveniments.

0: Molt bé, men, primer Carmanyola.
1: Primer, diràs el que vulguis d'en Bertín Osborne, però a ser l'anxera les canta
0: sí,
1: fan ningú.
0: No, francament, són
1: bones. Això és informació, no és opinió. Bé, van xerrar d'esdeveniments i mos van quedar un parell que mos van quedar per comentar, com per exemple, la National Hobo Convention, per si algú està necessitat d'esdeveniments, ara que han acabat pentures, grans esdeveniments de l'estiu, ja Cotsa Movo, Mallorca Live, i pentura aquí encara cerca noves emocions en els esdeveniments. I d'això en pot anar a Brit, Iowa, per fer la convenció dedicada a persones sense llar. O sigui, no estem xerrant de persones, de gent que viu en situació de sense llar, sinó que estem xerrant de gent cercavides, una figura que se va fer molt popular en el segle XIX, eh? Eren persones sense llar, en principi, perquè això sempre té una miqueta de còmetes, per tria pròpia. O sigui, els perseguien els policies i els maleants. Vull dir, s'hauria d'acabar de veure això una miqueta, val? Però era gent que no tenia problema en pujar un tren en marxa per cercar-se la vida allà on el dugués, val?
2: Bé, és un estil de vida.
1: És un estil de vida, sí. I en aquesta figura se li ha fet un festival sencer que se celebra del 1900.
3: Uau! Wow.
1: I alerta, que hi podeu anar encara, està planejat per els dies 13-16 d'agost.
0: Idò, jo per mi
1: si
0: no
1: agafa un avió, jo crec que hi arribau.
0: Sí.
1: Per mi és una gran desfilada de hobos, de cercavides, que se tria el rei i la reina hobo.
2: Com un ball d'institut.
1: Exacte, com un ball d'institut, però passejant pel carrer. Se fa estofat mulligan, que és un estofat amb el que pugui trobar, el que pugui replegar tothom. Això sí, bé, carn, patates i qualsevol ingredient que qualsevol persona pogués aportar en el campament. I fins i tot també una competició de barbes.
0: Una competició de barbes?
1: Que vos dic, d'aquí en els 13, en el 16 d'agost, encara estàveu atents d'aconseguir alguna cosa. Guanyant o guanyareu?
0: No, tu per ventura sí, que una barba que està bastant molt interessant.
2: Però és qui... O sigui, és la barba més llarga.
1: Sí, la barba més...
3: Més xula.
0: O més polida.
1: Per ventura ha de tenir un caràcter, la barba.
2: Exacte.
1: Per ventura s'ha tractat d'això.
0: Sí.
1: Per mi, aquest festival és com el Burning Man, no sé si sabeu aquest, que se reuneixen al desert i fan una ciutat del nord, que semblen una mica tot, que han sortit que sense llar, però sense ser estètic ni sense poder fer tantes fotos.
3: Perdó, que anava a dir, el Burning Man és el festival allà on Íñigo Nieva li ha posat els cuernos a Tamara Falco.
0: Informació de servei.
1: No, alerta aquí. Això, en la National Hobo Convention, no ha passat.
0: No ha passat. Aquí
1: no hi ha Íñigo...
3: Íñigo a Tamara. I després se van casar.
0: Informació de servei addicional. Molt bé, Eminem.
1: Eminem deia My Name Is, i precisament de l'on xerrarem, perquè hi ha un esdeveniment que m'ha sap greu, però que crec que ja no hi podeu anar. La gran batalla dels Josh va ser un esdeveniment creat per un jove, que sona mia, a menys si ho endivinau.
0: Josh.
1: Molt bé, de 22 anys. Aquest senyor Bardit, en la pandèmia, va crear un grup de Facebook de persones que se deien com ell, Josh. Va començar a replegar tots els jocs que trobava per Facebook i els va ficar dins un grup i els va redactar en una batalla. O sigui, ell va escriure en el missatge lluitam i qui guanyi se pot quedar amb el nom de Josh i la resta se l'ha de canviar. Teniu, des d'ara, un any per preparar-vos. Bona sort.
0: Home, si pos, els estatunidencs s'organitzen per Facebook, recordem que van estar a punt d'assaltar el Pentàgon pensant que ja hi havia l'Àrea 51 en què... on s'aguardaven tots els estatals d'Alien.
2: Havia... Més corrent, amb ses mans, amb ses braços cap enrere, com si fossin Naruto.
1: Això mateix anava a dir jo, vull dir, ha estat s'imatge com us ha quedat d'aquell esdeveniment.
2: Una cosa, però jo, com a Jordi, no... Jo,
1: com a
2: Jordi...
1: Jordi...
0: George, no?
3: George, sí.
1: Clar, potser seria Georgi, més
2: bé.
1: Georgi Dant, t'hauries de redactar amb en Georgi Dant.
2: No, faré un grup ja pel meu propi nom. Jordi de Balears.
0: Però jo no sé si gent de Balears s'adonaria gaire.
2: Jordi de Balears. Jordi de Balears, doncs espera.
1: Tot és provar-ho.
0: Molt bé.
1: No sé, a mi només m'enfoquen en el grup de WhatsApp per estafar-me. D'aquell que tenim. És molt fàcil aconseguir dos bés. No?
0: Vols guanyar 10.000 euros cada mes sense moure de casa teva?
1: Això mateix.
0: Xavi Pou, sí, sí.
1: M'ho pot dir, no m'ha ficat un nom de variar-me, però és nom de Xavi Pou. Bé, si una cosa ha demostrat la humanitat és que està més que disposada a prendre-se seriosament una broma i aquest esdeveniment se va tornar viral. Gairebé 1.000 persones varen participar el dia que s'havien de pegar S'havien de pegar, però, amb fidels de sorassa a platja.
0: Ah, entès.
1: No anaven amb bat de béisbol.
0: Però ens ho sabien presa seriosament.
3: Però fa mal, també, si pegues fort.
0: Home, sí, depèn
1: de com te pegui, i sobretot, si en el forat de dins hi dus una barra de ferro,
2: no
1: ho recoman, però
2: existeix la possibilitat. Deuen fer revisió.
0: S'havien pensat que no ho ha fet mai, en això.
1: No ho he fet mai.
0: A no ser que hi hagi qualque moment
1: encara
0: una batalla de Xavis.
1: Exacte, m'ho vols per la següent batalla de Xavis. No. Fideu, no violència, sí comicitat.
0: Val? Molt bé.
1: Qui va guanyar? I li van donar la victòria a un nin, que men si endivinau com se de nom. Josh.
0: No sé.
1: De 4 anys, que va ser declarat com l'autèntic Josh.
2: Bravo.
1: I els 1.000 Josh que hi havia allà varen aplaudir en Josh de 4 anyets, que el varen declarar com l'autèntic Josh.
0: Molt bé.
2: Espectacular.

0: Aquesta, home, aquesta cançó hem de dir que ja la cosa comença malament. Física o química, ja no sé.
1: Però boníssima, aquesta cançó.
0: La cançó sí, però el que
2: sa
0: diu...
2: I la sèrie també és molt bona.
3: I la sèrie també. I un grup que sigui Despistals, doble premi. Amem, tu, perdona, Jordi, Neurones Mirall. Què m'ho vens a dir, Neurones Mirall? Anem a xerrar de ciència de veritat, perquè m'ho volen quedar històries de ciència real, investigacions que s'havien fet per comentar, que es feien en el IG Nobel, que no sé
1: vosaltres... Ah, sí, me'n recordo aquest dia.
3: Que eren els premis de la ciència absurda, sí. Però que tot i així avançaven alguna cosa en el que era la investigació. No sé si vosaltres estàveu emocionats, perquè queden més i poc perquè s'entreguin els premis d'enguany.
0: Ostres.
1: Sí.
3: El 3 de setembre, si no record malament. O sigui que tots enganxats, com si fossin els Oscars, no entenc per què s'avui no fa un esdeveniment per veure el IG Nobel en directe. Bé, i hi ha un parell d'investigacions que han guanyat els premis IG Nobel i que mereixen ser recordades són, com per exemple, una del 2024, que diu que les monedes tendeixen a caure des costat que se tiren.
1: Ah, sí?
3: Quan tu tires una moneda en l'aire, acostuma a caure tal com l'has tirada. És a dir, les possibilitats de que una moneda caigui d'un costat a l'altre són meitat i meitat. Però si se té en compte de quin costat se llança, la probabilitat augmenta. Atenció, perquè no arriben en 51%, però sí que està per damunt del 50%.
1: Increïble.
3: Investigació.
0: Final.
3: Els investigadors que varen fer varen comptar 350.757 llançaments de monedes. Això sí, en la pràctica d'uns 10.000 llançaments, que varen fer unes 10 hores, així varen reduir aquest viatge. Vull dir, perquè se creu que amb la pràctica feien que quedés més estable. Si has practicat abans, les tires millor, i ja van quedant més iguals. Wow. Un altre exemple, que era l'estudi per donar consell a metges que fan colonoscòpies per evitar que es colen dels seus pacients exploti. Estudi del 2012.
0: Molt bé.
3: Què passa aquí? Això
0: és important. O sigui...
2: Què passa? El metge que te fa la colonoscòpia no ha estudiat? O...
3: Sí, és un artificier que s'ha fet passar per metge, que això en pintura pot passar qualque dia. Què passava? I deia, és una història, és un estudi per mi molt important. O sigui, què passava? Que amb els ingredients adequats, no diguem adequats, diguem inadequats, que eren oxigen, hidrogen i calor, en les proporcions exactes hi pot haver conseqüències inesperades de dins del colon d'una persona. Clar, jo crec que és un estudi molt important perquè a mi m'ha afegit una por per quan tingui 55 anys ja. Segret per evitar-ho? I doi, escolta, fer ben net el colon, que no hi hagi res... I així destaquen la importància de mantenir ben net per evitar que hi hagi algun tipus d'explosió. No diré la paraula en la qual ho feia net, però comença per D i acaba per A. Un altre estudi que es va fer, 2011, la teoria de la procrastinació estructurada, que també m'agrada molt. I aquest era un IG Nobel, atenció, de literatura, que també n'hi ha. Val? Jo no volia anar-me'n dels IG Nobel sense donar una cosa que pot ser útil per al dia a dia, que és la clau de l'èxit. Aquí John Perry, de la unitat de Stanford, va dir: persona a persona, amb grans èxits, treballa sempre en alguna cosa important, utilitzant-ho com una manera d'evitar alguna cosa que és encara més important. Sobretot, procrastinar.

0: Molt bé, per tant, procrastinem.
1: Procrastinau per evitar altres coses.
0: Sí.
1: Que jo crec que la manera de triomfar sa vida, i ho deia també en John Perry, i si ho diu algú d'una universitat...
0: I si no, en John Perry...
2: Home, si hi ha un conyador d'un Ig Nobel davant...
1: Sí. Si
0: no es dubta.
1: De fet, en John Perry, que té... És una miqueta com un nom fals, no? És com si t'hi... Sí. En Pep Parera, saps? No sé, el primer que m'ha vingut un escap. Xerrant de paraules, i m'imagino... que vos degué agradar molt el concurs que vos vaig fer d'endevinar paraules que no tenien traducció en altres idiomes.
0: Sí?
1: Sí, no? Espero que sí, mira.
0: Sí, no,
1: m'acabes de quedar tranquil ara, que m'has dit que sí. Que
0: jo fa perquè m'aprovis, perquè per este aquest curs el suspendré.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. No, ah,
0: i... vaig a pilota.
1: I, no, vas bé, vas bé.
0: Ah, sí? Ah, vas bé.
1: Vas bé per suspendre, perquè encara has de fer molt.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però, bueno, paraules que no tenen traducció, com, per exemple, trasmac, del suec, i ara vos posaré prova, perquè què creus que vol dir... Trasmac, en suec. Jo vas donar 4 opcions i m'heu de triar la que vols els creix. Que és, opció A, la marca que deixa el teu cul després de seure anys a la mateixa butaca, a la butaca. Val? L'opció B és, el moment de silenci incòmode quan tothom calla de cop. L'opció C és, tenies cul adolorit per seure damunt d'una cosa, o l'opció 4, que és el nom d'una cadira d'Ikea.
2: Jo diria que és, clarament se sé.
1: Se sé. Tu creus que tenies cul adolorit per seure damunt d'alguna cosa, no?
2: Sí.
0: Jo diré la cadira d'Ikea.
1: La cadira d'Ikea. T'agrada?
3: Jo dic la segona.
1: Tu dius el moment de silenci incòmode quan tothom calla de cop,
3: sí.
1: No? Que és com dir que ha passat un àngel.
0: Exactament.
1: Sí, bueno, Nora, haguessis estat atenta en el plantejament d'aquest concurs que deia que eren expressions que no tenien traducció en altres idiomes... I Pantura haguessis endevinat que bé no era, però sí que tenies cul adolorit per seure damunt d'alguna cosa.
0: Molt bé.
1: Clar, molt bé, Jordi.
2: Molt aquí ja s'ha pogut jugar en el tipus test. Sí. N'hi havia dues que feien referència en el cul.
1: Clar.
2: Sí. Tant, aquí ja 50-50.
3: Bona, sí. Bona.
0: Jo que jugaves amb tras.
1: En tras. En tras, clar, en tras, Marc.
0: I inconscientment has generat aquestes paraules.
1: Clar, jo jugava amb això, amb tras, Marc, amb deixar el cul sa marca, però no hi ha hagut manera. No ho he aconseguit enganar. I estic molt content per això. Com a mínim, en Jordi se n'endús punt, però a vosaltres vos duis un aplaudiment mental, perquè no fa que el faré físic. Una altra paraula.
0: Gràcies, Andrea, gràcies.
1: Crec que aquí hi ha favoritisme. Una altra de les paraules que tenim aquí és Schadenfreude, que és en alemany, escrit en el nostre idioma, que diu Schadenfreude, diria jo. Opcions que teniu per endevinar què és Schadenfreude, que és, opció A, la gent que està jubilada, però diu tot el temps que no té temps per res. Opció B, el sentiment d'alegria en veure fracassats altres. Opció C, que literalment significa invertir-se una paraula per confondre algú amb un programa de ràdio. O opció D, que és fer es bé, però només en dijous.
0: La primera.
1: Tu dius la primera. Tu dius ben jubilada, però que diu no té temps per res.
0: Sí,
2: jo també ho crec.
1: Sí, no? És una cosa, a més, és una cosa que passa molt.
2: Sí.
1: Que passa molt. Tothom que se jubila diu, ai, és que no tinc temps per res ja. No, i visca per ells, vull dir, és molt important tenir una vida activa, no? Ara...
3: La segona.
1: Tu dius el sentiment d'alegria en veure fracassats altres.
3: Sí.
1: I d'ahir el podràs aplicar ara mateix perquè, Nora, has encertat!
3: Oh! Els dos anys d'Alemanya han servit per
1: ara. Han servit per dir, crec que... No per tenir una total seguretat d'aquesta paraula.
3: Exacte.
1: Bueno,
0: bé, Jordi 1, Nora 1, Xavi 0.
2: Xavi compta, eh?
1: I sí, no. Ho deixarem per ara, ho deixarem una estoneta i si voleu us explico una història d'un animal que jo crec que heu de conèixer.
0: Bé, no em puc esperar qualsevol cosa d'aquesta
1: subsecció. Pots esperar qualsevol cosa, sí, perquè ara hem xerrat d'animals que eren herois de la història, animals que mereixien ser recordats, i entre ells no van poder explicar la història, que jo crec que és molt necessari quan és la història de Mike, el pollastre sense cap. Que Pantura és una història que du spoiler en el seu mateix títol. Vos duc enrere en els temps, a Colorado, l'any 1945. En Mike era un simpàtic pollastre, com qualsevol altre. És a dir, tenia el mateix número de potes que els altres i, sobretot, també el mateix número de caps que la resta. Just el dia que estava a punt de convertir-se en part del sopar del seu pagès, el pollastre Mike va rebre un cop de destral en el coll. I se va quedar sense cap. I aquí acabaria la història, si no fos perquè xerrant amb Mike, el pollastre sense cap, el nostre protagonista va sobreviure. I no durant poc. Va viure un any i 5 mesos més. O sigui, el cap de destral. Va deixar intacte gran part del seu cervell i la sang d'estall se la va col·locular ràpid. O sigui, que tot com ho estimava, funcionant. En Mike no tenia cap, però no per això havia deixat de comportar-se com un pollastre. O sigui, era un pollastre que continuava actuant com un pollastre, intentava picar-se per fer-se anat, així, ses plomes.
0: I no...
1: Tot i que no li anava gaire bé perquè no tenia cap.
0: I per quant de temps va durar així?
1: Quant de temps va durar així? Diria que fins i tot un any,
0: no,
1: eh?
0: No pot ser mai.
1: O sigui, el duien, amb els temps va arribar a posar-se fàcilment en espaldes, galliner, i l'amo el duia a mostres i el mostrava per 25 cèntims.
0: Ja,
1: i
0: segons ara te'n regales,
3: no pareix barato.
0: Sí, ara se n'està regalant.
1: Clar, eren 25, no? 25 cèntims del 1945. En aquest temps eren 2 perets, eh?
2: Va aguantar un any.
0: Que no pot, ja pot ser mai.
3: I cinc mesos.
0: Se'n regala, no pot ser mai.
1: He de dir que sí, un any i 5 mesos més va aguantar. Va arribar l'amo a guanyar 4.500 euros al mes. Jo diria, mes. Per favor, gent que tingueu animals, no cerqueu la manera de fer dobbers fàcils.
0: No.
1: No et sabia. A més, estic segur que no vos sortiria bé. A més, 4.500 euros, ara ja no és tant.
0: Ara dirien que sí, ja.
1: Ara, exacte.
0: Ara sí, això no pot ser mai.
1: Ho veuria una persona en directe i diria no, això sí, ja. Això sí, ja. Paraules, paraules, paraules. Escolta'm.
0: Paraules, paraules, paraules. T'ho prego. Paraules, paraules, paraules.
1: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules. Les teves paraules
0: per mi no són res. Molt bé, Xavi, bo, mos dues cançons.
1: Grandíssima Núria Feliu, grandíssim d'amics. Que guapos, quan ser d'amics de gent, ses coses en format dance. Però hem de xerrar les paraules, més paraules als lots, perquè a banda que me'n vagi jo, vos vull posar a prova en 2 paraules que mos queden, com per exemple, esclan de sirlandès. Que pot ser 4 coses. Pot ser, una, la quantitat de coses que se poden dur davall d'un braç. Dos, el primer vapor d'un kèiser, que encara no és tan calent com la resta que ve. L'opció 3, que la decoració de les cases d'exposició, com aquells llibres que són falsos, que en realitat no tenen res, o la gent que en lloc de dir Saint Patrick, diu Sant Patrici. Això, els irlandesos ho tenen amb tassa i saia. Què trobo que...
2: La decoració.
1: Sí. Dos a la decoració. Nanora s'està pensant. Nanora fa...
0: No li vols jugar en res.
1: La primera.
3: La quantitat de coses que se posen davall d'un braç.
1: I d'avui una vegada més, Nanora.
0: Molt bé. Per tant, Nora guanya aquest gran concurs.
1: I aplica tot el Schadenfreude cap a Valtros.
0: Exactament. Aquesta alegria de veure fracassar la resta.
1: Efectivament, així és.
0: Xavi Pou, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Molt ben divendres qui ve.
1: Molt ben divendres qui ve.
0: Beníssim, anem a aturar per la publicitat i res, tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Ens enyorau? Tornem!
6: Bolleria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Ulala, monagú,
7: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
6: Que repiquin!
5: Plana Internacional.

0: Atenció, perquè Portugal ha inaugurat el primer bosc terapèutic de la península Ibèrica.
1: La Mata Nacional de Busaco ha rebut aquesta certificació i ja forma part d'un grup molt reduït. Només n'hi ha 4 boscos terapèutics certificats al món. Els altres 3 es troben a Àustria i Alemanya.
2: Aquests espais estan pensats perquè passejar entre arbres ajudi a reduir l'estrès, l'ansietat i fins i tot millori la qualitat de son.
1: A Balears, de moment, no en tenim cap, però des de Siu-Siu volen proposar a part de les estacions.
3: Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.
0: Més notícies. Ara m'anem fins a Costa Rica, on un home de 109 anys podria convertir-se en la persona viva més longeva del món.
1: Els experts revisen tota la documentació per certificar oficialment el rècord, tot i que el registre civil ja confirma que va néixer l'any 1907.
2: José Flores assegura que el secret de la longevitat és treballar molt, menjar sa i encomanar-se a Déu. Amb 109 anys, juga a cartes i mira la sèrie Bonanza.
1: Ha sobreviscut a 2 guerres mundials i una pandèmia. Ara només li falta l'enemic final.

0: Molt bé, i ara arriba la notícia de notícies. Per tant, jo demano que posem una cançó, que és aquesta de... És una lata al treballar, eh, Andrea? Si la tenim, efectivament, històrica. Molt bé, tancant plana internacional. Comentant una notícia que mos ha cridat especialment l'atenció. Una treballadora britànica ha estat notícia després de mantenir-se un any en el seu lloc de feina sense fer absolutament res.
1: Així és el cas de Leila Cathin, que després d'una reestructuració de l'empresa se va adonar que el seu lloc de feina era completament inútil. A partir d'aquí va voler comprovar quan tardaria l'empresa en adonar-se'n i la cosa se va allargar fins un any.
2: Segons Kazim, la seva rutina consistia en mantenir un full d'Excel obert per dissimular i dedicar la resta de temps a planificar un viatge de 10 mesos. Durant la jornada només dedicava 15 minuts a enviar correus i organitzar reunions per convèncer els seus superiors que complia amb les seves tasques.
0: Ah, oïda, què te pareix?
1: És que me pareix una notícia fantàstica.
2: Sí, molt intel·ligent, aquesta dona.
0: Bé, que vol que et digui. És a dir, jo més que intel·ligent diria poca vergonya.
2: Sí. No, això no se fa, això no se fa. I, a més, que durant un any, organitzant un viatge de 10 mesos, la dona més lenta del món organitzant un viatge, per favor.
0: Ja podria estar més viatge, dient sobre refresc.
1: Però és
0: vera
1: que pot ser capacitat de fer feina no la té, però capacitat de no avorrir-se. Perquè nosaltres, jo, ara aquí a la feina, jo hem acabat el guió i mos falten aquests 40 minuts i jo m'estic avorrint.
2: Totalment.
1: Sí, una jornada de 8 hores cada dia, fora fer res. Si és... Però,
0: lo que fa més gràcia és que ella se ho va prendre com a un repte.
1: Clar,
0: i va dir, a menys quant de temps som capaç d'aguantar fora cobrar... Ai, fora sí. que me pleguin aquí, sí, que sí. No fa res.
1: Va treure sa carta d'experiment social per
2: sí,
1: tenir-ho com a excusa. Per tenir-ho com a excusa per no fer res durant un any, també.
2: Però quin mal control, no?, que duien els seus superiors, com clar, per deixar-lo més d'un any fora fer res.
0: No ho sé, jo vull saber menys si després li van reclamar els dobbers.
2: Si
0: hi ha qualque mecanisme legal com a empresa per reclamar els dobbers. Jo crec que no.
1: Jo entenc que no, clar, aquesta dona al final estava contractada.
2: I si fitxava, vull dir, entrava i sortia, no?
0: Jo
2: no
0: ho sabem,
1: sí. Lo sorprenent és que, clar, en un any ningú, cap superior...
2: ningú s'adonés.
1: Digui, escolta, tal vegada aquesta dona no fa res. O sigui, diu que dedicava 15 minuts a la jornada a enviar correus i organitzar reunions. I després se n'oblidava, vull dir, ningú va dir, escolta, això no...
0: Jo m'he dit, sabre on se'n va anar de viatge.
2: Ah, sí,
1: també,
2: 10 mesos.
1: Home, jo suposo que per tot el món.
0: Home, després que la despatxassin, perquè en qualsevol moment va arribar. I, escolta, tu què fas aquí durant tot el dia? Però bé, un viatge que, com a mínim, hauria d'estar ben organitzat.
1: Home, jo crec que ho tenim, va. On dina, quin bus agafa, ho té tot. 10 mesos,
0: tot,
1: però...
0: Ho coneix perfecte. Ho coneix perfecte. Després, també, una altra notícia que hem comentat és el tema de la pel·lícula de Spider-Man. Saben que en Jordi n'es fan.
1: Bé, fan de Spider-Man, no de les pel·lícules.
0: Bé, sí. Home, sé que no, sí, vendràs aquí la feina com que t'hi vestit.
1: Hi he d'anar, però encara me falta anar a veure l'Odissea. Vull dir que tenim pendent cosetes.
0: Nora?
2: Jo no m'agrada en Spider-Man, me sap greu. No l'aniré a veure. Estic més pendent de les rodes de premsa i de lo que d'una Zendaya ha posat que de la pel·lícula.
0: Molt bé.
1: Zendaya mou... Mou el món, eh?
2: Mou gent, eh?
0: Després també és Bosch, aquest terapèutic de la península Ibèrica.
1: Sí, creus atenció que són certificats, vull dir.
2: Ah, no, sí, està molt
1: bé. Una persona, un expert, que ha anat allà i ha dit això és terapèutic.
2: Un expert.
0: Però què vol dir que un Bosch sigui terapèutic?
1: Home, jo entenc que qualsevol Bosch és terapèutic. Ara no entenc per què aquests especialment...
2: No, però bé, perquè no deu tenir contaminació lumínica, deu estar en fora dels nuclis urbans...
1: Bé, vés a l'Amazones i veuràs com... No.
0: Tot ple de ser...
1: Terapèutic, ja veuràs.
0: Clar. Exacte, intenta sobreviure a un bosc així. Però bé, en Jordi, molt de seny, ha proposat es part de les estacions.
1: Home, jo crec que no trob millor
0: home,
1: lloc.
0: Home, pot jugar a ping-pong.
1: Excèntric.
0: Exacte.
2: Pots fer classes de ball, també.
0: Exacte, que fan classes de ball en part de les estacions.
1: Pots fer TikToks, sí. Que també en fan molt.
0: Qual que li podríem anar a fer un reportatge a les classes de ball que facin allà?
2: Se fa una que hi ha en part de les estacions, no?
0: Bé. Sí, però vull dir, ja fan classes de K-pop, ballen.
2: Que sí, fa també. Moltes coses.
1: Terapèutic.
0: Exacte, que a tu t'agradava, no? K-pop.
2: Pots anar a fer skate.
0: No. Skate, pot fer moltíssimes... Pot jugar a ping-pong, pot fer moltíssimes de coses, en qualsevol cas. És a dir, boscos terapèutics, Spider-Man, aquesta dona que no ha anat a fer feina en un any, jo no dono crèdit a tot això que veiem. Jordi, moltes gràcies per aquesta plana internacional.
1: Res. Ha estat un plaer.
0: Molt bé, nosaltres fem una altra aturada i tot d'una tornem amb les nostres entrevistes del cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Porque molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Diré si vols. Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: I doncs, com cada darrer dia de la nostra setmana fem venir qualcú per saber què farà aquests dos dies o tres dies. Realment, el que fem és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I la nostra protagonista de la setmana és l'inconfusible cara i veu d'Ivetra Ràdio i Televisió, Maria Pons. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com estàs?
1: Estic molt motivada amb el cap de setmana, amb aquesta cançó que posau.
0: Clar.
1: O sigui, aquesta discoteca aquí en directe, m'encanta.
0: Molt bé. Clar, t'hem presentat com a Maria Pons, però també podríem haver-te presentat com a sa motomami d'Ivetres.
1: Ah, mira, m'encanta.
0: Però sap per què t'ho dic?
1: Evidentment.
2: A de Alien.
3: No.
2: C de Coqueta. La E de Emperatriz. La H de Honduras.
3: 150.
2: M de motomami. La O de Orquídea.
0: Encara això, és que t'ho vas fer famosa per aquest moment. Va,
1: sí.
0: Va passar.
1: Sí, sí, m'hauria... Ara pensava d'actualitzar amb el 19, però no... De moment, amb looks, no he pogut anar a la ruta de la suerte a dir abecedaris, però bàsicament va ser això. Vaig anar a concursar i vaig dir les paraules... O sigui, l'abecedari d'Anna Rosalia amb les paraules que deia en el panel.
0: I se va fer viral.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Mira, va funcionar, Ida, l'estratègia.
1: He de dir que en Rosalia ho va compartir, però jo en aquell moment no tenia Instagram. Per tant, la connexió se va perdre.
0: No. Ah, justament. Però tu no podries ser cap de premsa d'en Rosalia.
1: T'imagines?
0: T'agradaria?
1: Jo crec que serien superamigues.
0: Sí, segurament.
1: Sí. Us durien beníssim.
4: Vinga, idò, anem per parts. Anem per feina.
0: Endavant.
4: Vinga, què faràs aquest cap de setmana? Què farà Anna Maria Pons?
1: Idò, ja podria dir que el cap de setmana el vaig començar ahir, perquè, com a juernes, no?, que ara també s'usa molt...
0: Dijondres,
1: això.
0: Diuen.
1: Dijondres, gràcies, perquè no sabia en català com dir-ho. Que vaig anar a Bany el Bufar Jazz, que són uns cicles de jazz que fan a Bany el Bufar, que és ideal. Bany el Bufar, a part des canonja, veu la posta de sol, una bona música, era homenatge a Miles Davis, per tant, un 10. I...
0: T'agrada el jazz?
1: M'encanta el jazz.
0: Ah, mira, no ho sabia.
1: No m'apega.
0: Una cosa... Sí, sí, sí.
1: D'en
0: sí.
1: Rosalia en el jazz hi ha un
0: no,
1: bot.
0: No, pot ser, ets eclèctica. No, està bé.
1: I que més, dissabte platja amb amigues i diumenge més platja amb família i llavors Atlàntida Film Fest.
0: Exacte, aquí és el bessó. És a dir, però no vas a Atlàntida com a qualsevol altra persona. Vas a fer una feina per Balears.
1: Vaig a fer una feina que no sabem quan sortirà.
0: Per què?
1: Però, clar, no sé si heu estat mai a una catifa vermella, que en aquest cas no és vermella, perquè és blava.
0: Mm.
1: No,
0: en Jordi, sí.
4: No. Jo vaig anar a una catifa blava, també, en directe.
1: A on?
4: A l'estrena de Mallorca Confidencial, era.
1: I què tal te va entretar?
4: Bé, va anar bé.
0: Sí.
4: Sí, normal. No va ser una passada, la veritat, però va estar bé, va estar bé.
1: Clar, és que en aquest context, tu vas allà amb el teu micròfon com 30 persones més i estàs com, un poc com els lleons, intentant que
5: clar,
1: la gent
5: clar.
1: Te faci cas de ai, una pregunta, i mai saps si la gent realment t'atendrà o no. I a més, venen persones difícils diumenge, com en Javier Bardem, que ha dit que no farà declaracions, però jo hi aniré.
0: Molt bé, si tu per Ivetres li posaràs el micro davant a Javier Bardem.
1: Jo ho intentaré.
0: Tant, faràs de reportera a peu de catifa.
1: Així és.
0: Molt bé. Sí, és a dir, Javier Bardem, tu que li vols, ja t'hem pensat la pregunta?
1: No, és que no. Jo com a part nerviosa, si ho penso abans, és com un palo com a surt. I l'any passat vaig poder xerrar amb Rosi de Palma, que li vaig dir, te puc demanar en mallorquí? I m'ha dit, sí.
5: I te va contestar en mallorquí?
1: M'ha contestat en castellà.
5: Ah, bueno.
1: Però no sé si qualque paraula en mallorquí, però
5: ah,
1: vaja, ell ens ho seu miniventilador davant sa cara, perquè feia molta calor, i no sé ni què li vaig demanar, que tal per Mallorca, també a vegades, pues, pinga, te diuen, demana això, demana lo altre, segons lo que interessi, si gent que està fent sa retransmissió.
0: És com a auricular que teniu, a sobre, perquè vos diuen des d'allà, de, sa
1: sí,
0: realització.
1: Sí, ara entres, o ara calles, o ara... Clar, és com a ses ordres.
0: Molt bé, per tant, diumenge, retransmissió, reportera de l'Atlàntida, la catifa blava de l'Atlàntida. Quines figures? Tenim Javier Bardem, qui més tenim?
1: Na Victoria Luengo, en Sorogoyen, que tot això aglutina la mateixa pel·lícula que és El ser querido si no vaig errada, sí. El que ets darrere que treu aquest home. I qui més? Sempre un clàssic és la reina, Letizia, no sa Mèrita.
5: Ah,
1: que sempre és com a quin outfit durà aquesta
5: exacte.
1: Dona. Amb ella no xerram, en principi. I no sé qui més, perquè encara no mos han confirmat persones. Però bé, ho veurem.
5: I en sa reina no xerrau perquè no vos deixen o perquè ella passa de llarg?
1: Jo crec que... Saps qui m'ha passat de llarg l'any passat? Que vaig dir, bueno, no em porta ser tan estúpid. Perquè li vaig xerrar mirant els ulls
5: ai.
1: I no me va contestar.
0: Ah, sí?
5: Qui?
0: Ho diràs?
1: En Zetangana.
0: En Zetangana?
1: Oh! M'han dit, no ho provis, perquè no xerra. I vaig dir, Anton, perquè en el món del cine és
5: sí.
1: Anton,
0: ah, sí?
1: No
0: en
1: Zetangana. Vaig dir, una preguntita per a la televisió de les Isles Baleares. I m'ho va mirar amb aquella camisa que duia, que era molt guapa, se va girar i va seguir el seu camí.
0: Però una mirada de despreci o una mirada d'indiferència? Perquè són diferents les mirades.
1: Clar,
0: que
1: home, despreci.
0: Amb aquells ulls que té, per ventura te pot... Home, de què era? D'indiferència? No, no me'n pipis, escolta.
1: D'indiferència, sí. Perquè, clar, si te diuen que no, però el manco t'arriba, ja. No falta ni que badis boca, basta que moguis el cap, un no. Però,
5: no, me sap greu, tal, no. Directament va passar de llarg.
1: Sí, però tornant a lo de la reina, crec que és perquè ella arriba més tard, a la darrera, i també ha com a molt de bombo, i...
5: Clar.
1: I bé, realment, crec que l'interès dels festivals, les persones implicades
5: totalment
1: dins el món del cinema, no ho sé.
0: Ara, Ana Maria Pons, bueno, l'hem vista a IB3 Televisió fa molt d'anys, i ara fa poc te sentim a Tèntol.
1: Mm-hmm.
0: Què tal, com està anant aquesta experiència a Tèntol? Tèntolaire. Home, és una Tèntolaire. De... Home, tothom que passa per Tèntol és Tèntolaire. Jo també tinc estil del Tèntolaire.
1: Està... Ah, sí, eh? Sí, vos podeu dir així, no, no m'havien informat.
0: No sé qui ho va dir un dia, m'ha fet molta gràcia.
1: Tèntoler és com a mal de dir, no? Així com anglicisme.
0: Tèntoler, Tèntolaire millor, Tèntolin també.
1: Tèntolin,
0: sí,
1: m'agrada més Tèntolin.
0: Sí, és com a més carinyós. Però bé, com te sents com a Tèntolaire? Com estàs vivint l'experiència?
1: Molt bé, perquè clar, han de tenir present que IB3 Ràdio s'està molt fresquet, que estan en l'estiu, això és una meravella. I després també, evidentment, tractant temes de cultura i de societat que jo m'interessen molt i que feim quatre reals, que també és important.
0: Molt bé, Maria. Per tant, cap de setmana el tenim fet, xec, també hem xerrat de la teva vida professional. I tu què fas per desconnectar en el teu dia a dia? I com t'agrada passar cap de setmana?
1: Ara pensàvem, no, és a dir, anava a xerrar de la teva vida personal.
0: Oh, també.
1: I dic, a veure, començam a treure aquí els safarejos, els cuores...
0: Jo t'ho puc proposar. Maria Pons, si vols proposar safarejo, xiu-xiu, és...
1: És el lloc.
0: Problema.
1: I és el
0: lloc. El programa, perdoneu.
1: Per fer-ho.
0: Per tant, Nora, endavant, pot començar amb l'entrevista real.
1: A veure, ja veuré si te faré de fer tan gana o no, però tu pots demanar, mem.
5: Ai, no, ja no m'ho posava en aquesta posició.
4: Ara se treu de la butxaca una llista de preguntes.
1: Un pergamí allà, vinga, estàs en llençol.
0: A quin moment de la vida estàs?
1: Si te dic que vaig fer 30 anys fa 3 mesos, te diu qualque cosa?
0: No.
1: Tu de quin any ets?
0: Del 97.
1: Ai, de tu també, l'any que ve.
0: Sí.
1: Perquè aquesta joveneta d'aquí ja no ho vull ni demanar, quant d'any tenen.
5: 22
4: 20,
5: i 23.
4: 23 sí,
1: és que, clar, són insultantment joves, per
0: tant. Maria, tu tens 30 anys, te'n pots
4: desaparèixer
0: pots
4: un drama.
0: 8 i 7 anys.
1: Però és que la vida canvia molt dels principis dels 20 en els finals.
0: Què t'ha canviat?
1: O fora, perquè jo ja estic fora dels 20. A vegades me sento una... Ara m'ha dirat la paraula tu correcta en català, que veig que estàs molt volat. Viejoven.
5: Viejoven.
0: Com ho diré? Com ho podríem dir? Per nostrar-ho.
4: Una pedrova.
1: Pedrova?
0: Pedrova,
1: padrina jove. Però padrina jove és una altra cosa.
0: Bé,
1: és una altra cosa,
0: padrina
1: jove.
4: I pedrova és una altra.
0: Bé, lingüistes
4: no sé.
0: De Balears...
4: Sí. Ara ha mort un lingüista, ara mateix.
0: No, està bé, ja.
1: A mi m'agrada, m'encanta aquest invent.
0: Viejoven també és una invenció.
1: Sí, totalment.
0: Però bé, tens 30 anys, i la gent que tingui per ventura una mica més de senti...
1: Cada sant que aguanti el seu siri, o sigui, jo crec que també cada persona és un món, no? Però
0: sí.
1: És vera que a vegades sorti fa peresa, clar, ja tens unes responsabilitats, de que tens una casa, ella diu, i no ho sap.
5: Tens jo, una casa, jo soc tens... molt empàtica, jo, sí, jo ho entenc i ho comprenc.
1: Ja d'aquí 7 anys, 8, perdona, has dit 22.
5: Sí, bueno, quan me pugui independitzar, no sé quan serà, però...
1: M'ho explicaràs.
5: Crec que 8 anys és algo molt... No sé, estàs molt... Com és la paraula?
4: Avui va de paraules.
5: No me surt.
1: Mem, em diré que 8 anys de la teva vida és gairebé la meitat de la teva vida. Per tant, fent matemàtiques,
5: sí.
1: En 8 anys te poden passar tantes coses.
5: Sí, de fet, sí.
1: Però
0: sí,
1: bé,
0: canvia molt.
1: Bones, tampoc no... Sabem.
0: Bones? O no?
1: O no.
0: Clar, no sí.
1: Una bolla de vidre i pogués veure el futur, evidentment no estaria aquí. Estaria forrant-me con Esperança Gràcia.
0: Exactament. Bueno, en qualsevol cas, en un moment de sa vida excepcional, per lo que entenem entre línies...
1: No
0: has fet els 30, això t'ha revolucionat una mica, però bueno, has entrat de vell ple a sa ràdio,
1: sí.
0: Vas fent i desfent, entre altres coses continues fent cameos a sa televisió. A l'Atlàntida te sentirem i te veurem diumenge. I posaràs el micro en Javier Bardem. Per tant, dilluns jo fris de saber-me com ha anat això.
1: Home, no sé si li podré posar, intentaré posar-li.
0: Uh-huh.
1: I sobretot tenc un vestit triadíssim per aquest diumenge, perquè clar, allà tothom va superelegant i tal. i no han de ser manco.
5: I que te posaràs o no ho vols revelar fins diumenge?
1: Un vestit que es coma entre lila i gris, que és una tela que pareix com a de seda brillant i que té una escota darrere així com a bastant original. Les sabates no els tenc clares, que això és un poc un drama.
5: Còmodes, còmodes.
1: Sí,
5: que si has d'estar de peu... Sí. Si no...
1: M'hauré de pintar ses ungles, que això m'he de recordar, i ja està. Depilada i vaig, ja està.
0: Això és contingut de qualitat de Ràdio Pública de Balears.
5: Periodisme, periodisme real.
0: Molt bé. I de... Què te feina? Te farem el test del cap de setmana. Estàs preparada?
1: Ah, tenim un test.
0: Home, tenim el test.
1: El test, d'acord.
0: El test del cap de setmana. Endavant.
4: I en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, millor o pitjor moment. Pot començar per millor.
1: És millor. Ai, demà ha vengut primer el pitjor.
4: Mira, pots començar per pitjor, com tu ho prefereixis, tu és convidada.
1: El meu moment flop d'aquesta setmana serà quan digui Javier i passi de llarg en el Javier Bardem.
0: Però va, ja, no m'he pensat la pregunta que li formularàs. O sigui, tu no pots anar allà fora sobre
1: però
0: què li
1: demanes. Però tu per has de canviar el meu modus operandi de feina?
0: No, perquè vull veure'm
1: com... Tu quina pregunta li faries?
0: Jo no ho sé.
1: Anem a començar per
0: aquí. Clar, molt... Javier Bardem. Te va agradar el Mundial. Va,
1: Vaya pregunta. No. Jo, heterobàsica, no. No som.
0: No, és broma, és broma. No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
1: Però no sabem si ve tant a Mallorca, clar. Que a aquí...
0: Ha vengut qualque vegada, però en tu ets la primera.
4: Tots venen a Mallorca.
1: Tu què li demanaries?
4: No ho sé.
0: Quin periodista? Quina guarda de periodista?
5: No, però no, no, no ha fet cap pel·lícula ara.
4: Clar, s'ha querido.
5: Jo li demanaria que tal sa pel·lícula o coses sí. Així, però a més, però si ha vengut a un festival de cinema no li demanaràs...
0: Pues que no haurà xerrat molt d'això, també. Clar,
4: ja l'he demanat tothom, és la Ràdio Pública de Balears.
1: Com a intentar demanar algo original, que deu estar fins als nassos.
4: Intenta que xerri en mallorquí.
5: Ah, mira, convida-lo a Tentol.
1: Home, això ja...
4: Pregunta per en Bardem.
0: Ahora que lo dices, me gustaría venir a Tentos.
1: Soy fan.
0: Soy fan.
1: De cop i volta, ell és fan meu, saps?
5: Lo escucho mucho.
0: Seria increïble.
1: No, però és vera que dir-li qualque cosa en mallorquí, que sàpigues que aquí, no sé...
5: Sí.
1: Deim Pedro...
4: Pedrova.
1: Pedrova.
5: Pedrova.
1: Era així, ara no me'n recordo.
4: Pedrova, Pedrova. He pensat que Jodrina tal vegada...
0: Jodrina, m'encanta, Jordi.
4: Jodrina crec que seria tal vegada millor.
1: Jodrina.
0: En Lluc l'any passat va anar a la catifa, quan fa feina xiu-xiu, va anar a la catifa de l'Atlàntida, no, fa dos anys, a la catifa vermella de l'Atlàntida, i va poder entrevistar-li, va posar el micròfon davant en Michael Douglas.
1: Ahà.
0: I li va dir, hey, Michael.
1: I li va dir, bon dia.
0: I
1: li va dir,
0: how are you?
1: Hey, Michael.
0: Per mi va aquí.
1: Ell sap xerrar mallorquí.
0: Sí, i en Lluc xerra molt bé l'anglès. Sí,
1: sí, en Miquel
4: s'estaca.
1: Exactament.
0: Sí, molt bé, per
4: bé,
0: tant...
4: Sí, tenim el pitjor moment, que és quan Bardem passi un poc de
5: divetres,
4: i tenim el millor moment, també.
1: El millor moment, jo crec que serà demà, quan estiguis a plaia fent un aperol, confessions en sa meva amiga.
4: Fantàstic.
1: Moment xiu-xiu, també.
0: Exactament.
1: Xiu -xiu. És que seria sa vida fora
5: són importants, aquests moments,
1: Sí, moltíssim.
0: Molt bé.
4: Vinga, la següent és la foto del cap de setmana.
1: El meu vestit?
5: Clar. O el selfie que te faràs amb en Javier Bardem.
1: T'imagines? Això ja és projectar i... Sí, sí.
5: Però s'han de manifestar les coses, si no, no passen.
1: Manifestar, mira. Encendrem un Siri, també, exacte, tot el que faci exacte. Falta.
0: Podem fer un exercici de manifestació aquí. Per favor, que passi, que se faci una foto amb Javier Bardem.
1: Si porta por a ser mans així
0: sí, home, i pegar copet damunt la taula, perquè així, com que mos encomanam el Sant de Bardem.
5: Si vols, després t'ensenya exercicis de manifestació, que jo sóc un poc bruixa i n'he fet un per ahir, sí.
4: Haurem de dur així un qualque dia exercicis de manifestació?
1: Sí, però clar, si ets un poc bruixa, has congelat mai a ningú?
5: No.
0: Congelar mai a ningú?
5: Però com congelar?
0: La Mariah Carey se congela cada any abans de...
1: I en Walt Disney també se va congelar abans de morir, no? No, no és això.
5: Però què vols dir?
1: Ah, que no ho sabeu. Ara la bruixa seré jo.
5: No,
1: és a dir, tu agafes un paper i poses el nom de la persona que vols que deixi de molestar. Això no vol dir que li passi res dolent a la vida, ni res, simplement que desapareixi de la teva vida i que cadascú tan panxo. Ho plegues, ho fiques dins el congelador i màgicament aquesta persona te deixa fer.
5: Vale, sí, sí, aquesta l'havia sentida, però el paperet el deixes allà per sempre o el pots treure?
1: No, no, perquè si el descongeles torna.
5: Ah, claro.
1: I després, si pixes de dins, me pareix que era, ja és com que li passen coses dolentes.
5: Dins el congelador.
1: Sí, dins el pota, de bon fiquis.
5: Ah, vale.
1: Home, és que si has de pixar dins el congelador, l'arromplir.
5: Però aquí no vaig tenir pixo un congelador. congelador.
1: Ui, això ja no m'ho havia
0: jo crec que, pescar. No sé, no sé. Sí. Jo crec que demanaré...
4: No, estic donant unes idees més estranyes per ser gent el cap de setmana.
0: Que posa ja un poc de pel·lícula de por.
5: Jo n'he fet, un.
0: Ah, sí?
5: Sí, jo
0: per què no havies donat aquest contingut abans, així o així?
5: He de venir jo a treure... Mai havia sortit el tema, però jo una vegada el que vaig fer va ser escriure el nom d'una persona...
1: Inicials?
5: Crec que era... No, una persona... I l'havies de doblegar, no? I a més ho havies d'escriure amb boli vermell. I després ficar-ho davall d'escoixí a cinc bon paperets amb el nom i dormir damunt dels paperets. I així aconsegueixes que aquesta persona s'interessi per tu.
1: Que s'enamori de tu. Ah.
5: No va funcionar.
1: Però tu no saps que a la dins ja diuen que no pots fer que les persones tornin a sa vida ni que s'enamorin de tu? Ja.
5: No, no era que s'enamorés, era que me fes cas, però va passar tot el contrari.
0: Ai. Bé, tu també controles totes aquestes qüestions?
1: Ara pareix que sí, però...
0: Mira, perquè un dia no... Jo proposo un dia fer una taula redona... Exacte. Mos exposau.
5: Sí, sí, sí. A mi m'apareix, perquè tenen coses que m'han funcionat, o sigui, que i poden fer.
1: M'encanta.
0: Un dia farem una taula redona, però no la setmana que ve, o l'altra, però aquest estiu, i mos expliqueu totes aquestes coses.
1: Sí. Han quedat estorats, aquests homes.
4: Sí, després d'aquest moment de bruixeria...
0: Ja poso un pot de pena. Ara seré super simpàtic en tot per dues sempre.
5: Sí, per això ho dic.
4: Continuem amb les preguntes. La següent és, quantes hores calcules que dormiràs el cap de setmana?
1: Espero que 8 cada dia al manco, perquè jo necessito dormir 8 hores com un bebè.
4: Està molt bé.
1: 8 per 3? Quantes 8 per 3?
4: 24, clar.
1: Perfecte. Idò, seguim esperar bingo. 24 hores.
4: I finalment, demanam un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:50 i estigui anant segurament a fer feina en aquestes hores. Missatge per alegrar la setmana.
1: Ah, anava a dir... Ah,
0: per
1: enfonsar-la, ha de ser sinistre.
0: No té per què, és el que vulguis.
1: Inútil, no. Res, que ànims, que... És que és molt difícil animar una persona al 6 des de
0: no, va, tot hem d'animar, això és una nostra feina, va. Força, energia.
1: Maria Pons. A mi qui m'anima? A mi qui
0: m'anima? No, jo t'animaré, va, Maria Pons, anima'ls. Són els nostres oients.
4: T'animaràs a tu mateixa el dilluns a les 6:50.
5: Exercicis de manifestació, de manifesta que avui serà un gran dia... Tu pots, ets el millor o la millor.
0: No, no, gravaré ja això i m'ho pobraré de despertador cada dia. Manifesta, serà un gran dia.
5: Perfecte.
0: No, va, Maria, l'has de fer tu.
1: Uf, que difícil, però això m'avises
0: no
1: i m'ho prepar.
0: Vas te diguis, va, molta força. No?
1: Força, Barça, amunt, venga. No, no ho sé. Idò, mira, de sa feina surtes profit, endavant.
0: Molt bé. Maria Pons, animadora de setmanes, amb bon dilluns. Hem arribat ara així, en xiu-xiu, número 442. Bon cap de setmana. Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Jordi, moltíssimes gràcies.
4: Tornant dilluns.
0: Tornant dilluns. Maria Pons, ens sentim d'aquí poc, perquè tornareu, tu i Nora, a fer-nos una classe de...
1: Manifestació. I bruixeria.
0: I bruixeria. Important. Molt bé, bon cap de setmana i mot sentint dilluns. Que vagi bé.
3: El dilluns anar a fer feina, el dimarts per descansar, el dimecres anar al cine i el dilluns a festejar. El divendres a fer comptes, el dissabtes a cobrar i el diumenge que faria no me'n deixen començar.
6: Ivetradio.
3: Ivetradio.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis, uns instruments que s'activen en casos d'emergència si s'ha de confinar o evacuar la població quan hi ha focs. El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de Servei de Planificació d'Emergències i de Protecció Civil.
2: És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per percebre de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
0: A Mallorca, de fet, hi ha 31 municipis que estan obligats a disposar d'aquests plans d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que a Eivissa i a Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir. És dilluns, dia 3 d'agost. I avui tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
3: Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi. La relacionen amb les interpretacions que s'han fet de la sentència del Suprem sobre la regularització de migrants, una opinió que no comparteix l'ONG Caminando Fronteras. Elena Maleno és la seva portaveu.
4: Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
0: A les 8 i mitja en parlarem amb Joan David Gené, que és catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes, en un informatiu en què també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
3: Han augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
0: I avui també parlem de la universitat que s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants de les Illes.
3: Això sí, continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat d'aquest percentatge va arribar al 10%.
0: I a Mallorca, Pollença desperta avui amb el ressò encara del crit ensordidor de Joan Masa i cap vespre en el simulacre dels moros i cristians.
3: Centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Unes festes que han acabat sense incidents importants.
0: Vos ho explicarem al final d'aquesta primera hora d'informatiu, que també farem un repàs del que va donar de si la cloenda de l'Atlàntida Film Fest.
3: Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip de El Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival i el colofó final de la música de Júlia Colom, a qui ara escoltam. 24
0: cants de bo. Ho repassarem tot en Sandra Martínez just abans de les 8 del matí i en els esports Samu Costa i Joan Mojica s'incorporen a la pretemporada del Mallorca. Avui, Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. El portuguès encara està pendent de que se tanqui el seu traspàs al futbol àrab i el colombià, si no arriba una bona oferta, quedarà a l'illa per jugar a segona divisió. D'altra banda, destacam que avui comença a la Badia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Balear.
0: I tancam la portada amb el temps. Avui serà de nou un dia soleat i calorós. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, encetam la setmana encara amb una situació de bonança. Avui tornarà a dominar el sol, tot i l'arribada d'alguns intervals de núvols prims i de base alta procedents de la península. La temperatura baixarà lleugerament al nord i al ponent de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà ben present. Les màximes es mouran en general entre els 33 i els 38 graus, amb els valors més elevats de cap a l'interior i al nord-est de cada illa. El vent bufa farà fluix de sud i sud-oest amb redols de maró cap al sud de Formentera i també al llevant de Mallorca.
0: Són ara les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bouçà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: En unes setmanes marcades pel risc extrem al d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les illes perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts com a PAL, davant d'aquests riscos naturals. Els 67 municipis avui en dia només estan en vigor 14 plans, si miram els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, només dos consistoris l'han aprovat. En els darrers anys s'ha agilitzat el procés per tenir aquests instruments que s'activen en situacions d'emergències com l'evacuació i el confinament de la població en cas d'amenaça per foc. Menorca i Eivissa tenen pràcticament tot el territori cobert.
3: Emergències que preveu tenir 25 plans en vigor d'aquí un any, defensa que són un instrument que ajuda a prevenir i actuar davant dels desastres que es poden derivar d'un foc forestal. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir un pla vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana davant desastres naturals perquè van coordinats amb els recursos d'emergències de la comunitat. Que els residents coneguin el pla és fonamental per l'actuació ràpida dels mitjans antiincendis. També els ajuntaments en la competència de seguretat ciutadana tenen un paper rellevant per desplegar la policia local.
2: L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és el cas, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
3: Amb les dades de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, fins a mitjan juliol de 2026 s'han declarat prop d'una cinquantena d'incendis i conats. S'han cremat unes 30 hectàrees i això contrasta amb les 4 que es varen calcinar al mateix període de l'any passat. Fins ara, els conats representen prop del 90%. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ibanat.
7: Com més conats hi ha, i això és un gran tant percent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat amb bastant avió. És a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
3: En les darreres setmanes, els 10 conats més preocupants són els de Bunyola, Orient Alaró, que finalment van ser intencionats. Els plans d'actuació local davant el risc d'incendi forestals són obligatoris per als municipis que determina el Pla Infoval. En total, són 31 municipis dels 67 de les Balears, és a dir, aproximadament un 46%. La majoria a la Serra de Tramuntana i gairebé tot el territori d'Eivissa i Menorca entren en l'obligació.
2: Amb molta vegetació, amb fortes pendents i en nuclis de població incerts en el paisatge forestal.
3: Sobre les previsions de l'Ibanat pel que queda de temporada d'incendis, avisen que no es pot abaixar la guàrdia, sobretot perquè tenim un estiu amb calor extrem. Els vents i la humitat són dues de les variables més perilloses.
7: En el cas que molt baixi, que és humitat relativa una miqueta per davall es 30, aquí sí que es posa el combustible molt més disponible.
0: Precisament la calor i la humitat s'apunten com a causes de l'incendi a la planta de compostatge de Màquina Solar de Porreres de dissabte de matinada. El foc ja està extingit després de cremar durant bona part de diumenge.
3: A banda de la calor, la gran quantitat de material també haurien pogut ser les causes del foc. És el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a Llucmajor. Durant la matinada, l'empresa ha vigilat en càmeres la planta per possibles revifades. La batlessa de Porreres, Maria Agnès Sant Pol, assegura que van viure hores d'angoixa i incertesa.
8: Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions. Bàsicament dic que varen ser unes hores de molt de nervis, de molta tensió i molta preocupació, pensant també no només en com estava, sinó en tot el que podria arribar a passar.
3: Recordem que aquesta planta es troba al costat del Puig de Montsion i d'alguns habitatges disseminats.
0: I avui també vos explicam que les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, del mes de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. Això és una xifra per damunt de la mitjana estatal, que se situa en un 6%.
3: La Federació d'Associacions de Concessionaris, Faconauto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars que creixen creixen un 12%. Raúl Morales, el director de comunicació de Faconauto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
9: En Baleares, este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
3: Pel que fa a la mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen en 14,3 anys, un poc per davall de la mitjana nacional, que és de 14,6 anys. Una xifra que Morales considera que és alta. De fet, assegura que és un dels principals problemes de l'automoció a Espanya i també a les Balears.
9: Repostar un coche con más de 10, más de 15, más de 20 años es mucho más caro que hacerlo en un coche nuevo. Lógicamente hay un problema de seguridad vial. Esos coches con más de 10, más de 15, más de 20 años no incorporan los últimos elementos de seguridad activa y pasiva. Y eso es un problema, porque esos coches son los que tienen accidentes, digamos, con víctimas mortales con más probabilidad. Y luego hay un problema también medioambiental.
3: Faconauto insisteix en la necessitat d'accelerar la renovació del parc mòbil amb ajudes per desballestar vehicles antics. A les Balears, el govern subvenciona en 2.000 euros la retirada de vehicles amb un mínim de 10 anys d'antiguitat.
0: Aquests vehicles, els electrificats, ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten un punt de recàrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de més de 1.100 estacions operatives que estan repartides per tot l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes, segons dades del govern. A la resta s'ha de pagar. I ara se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitx, que estrena l'ordenança reguladora d'aquest servei. És una crònica de Laura Benrell.
10: És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, que és el president de la FELIP, la Federació de Consistoris.
11: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, pues són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de 3 també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
10: Així l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps o usi el punt de càrrega com a estacionament permanent serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Drobé, regidor de policia de Felanitx.
12: En el moment que tu ara que vas a càrrega i has passat d'aquest temps, pues el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
10: El municipi de Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
12: Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això és pues, que els ajuntaments i per part del govern i això pues, donen més facilitat a que hi pugui més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament, això sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de recàrrega.
10: En tot, la FELIP apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals densos, com ara Palma.
11: Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
10: De fet, està previst que la infraestructura pública s'ampliï amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
0: I la convocatòria de subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques s'han disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. Els 2 milions d'euros provinents dels fons europeus han quedat curts per l'allau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més. En total s'han repartit 10 milions entre els més de 1.000 expedients acceptats.
3: L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hi ha projectes que rebran fins a 15.600 euros. Això suposa que hi ha beneficiaris de la subvenció que tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Viu és el director general d'Economia Circular.
13: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
3: Una vegada aprovades les ajudes, els particulars tenen fins a final d'octubre per executar la instal·lació. Aquest termini ha generat un increment de feina considerable a les empreses dedicades al sector fotovoltaic. Neus Sastre és la vicepresidenta de l'Associació d'Empreses Instal·ladores de les Balears.
14: I el 57% dels associats deia que mos feia falta mà d'obra qualificada. O sigui, tenim una falta molt gran d'instal·ladors. I una altra data que és bastant representativa, que jo va sortir en gener d'enguany, que mos deia que en el sector elèctric dels instal·ladors, per cada 10 persones que se jubilen, només n'entren 3 en el mercat.
3: A banda de les ajudes Fotopora 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 25, també dirigides al sector de les renovables.
0: I avui és el primer dilluns del mes d'agost i com cada estiu els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les freqüències del tren. Segons el govern, el nou horari, que només tendrà vigència durant aquest mes, s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda més baixa d'aquest període. També enguany, aquesta programació inclou alguns ajustaments per compatibilitzar el servei amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Son Roland. Per veure com funcionen aquestes modificacions horàries, anem en directe fins a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
15: Bon dia, i d'aquí el complex multimodal subterrani del transport públic de Mallorca ja aplica des d'avui aquest nou horari que redueix un 33% les freqüències. Ara mateix són moltes les persones que veiem aquí arribant i sortint de l'estació, nombroses d'elles amb pressa per agafar el seu transport i marxar pràcticament la seva majoria cap als seus treballs amb motxilles i bosses. A més, aquests ajustaments són també a causa de les obres de modernització dels tallers de Son Roland, que compten amb una inversió prop dels 25 milions d'euros i està previst que concloguin durant el primer trimestre de 2027. Una remodelació que obliga a establir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Sant Fuster i Polígon de Marratxí, en tots dos sentits. Això significa que durant aquest període d'agost totes les sortides i arribades es faran des de la mateixa andana. Per ara circula per la número 2 a les estacions de Sant Fuster, Son Claderes Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca, Pont d'Inca Nou i Polígon de Marratxí. Els usuaris ens han explicat que, tot i la possible davallada de passatgers, molts com ells fan feina durant tot l'estiu.
16: Supone un cambio de llegar a mi casa media hora más tarde cada día y despertarme media hora antes, porque si no, no llegas.
17: Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
18: Desde mi punto de vista, pues estaría, creo que un poco mal, porque así a los que tienen que ir, llegar a sus trabajos un poco temprano o tienen que llegar antes de las 7:30, 8 de la mañana, pues no va bien.
15: I aquesta nova programació d'agost es pot consultar ja a la plana web tip.org.
0: Gràcies, Lluís. A les 8:30 entrevistarem també sobre aquesta qüestió el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramon Horta. I a Eivissa, pels que circulen en cotxe, la variant de Sant Miquel permetrà treure bona part del trànsit que travessa el poble ja és més a prop. L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha aprovat treure a licitació una inversió que és molt esperada pels veïns. Alberto Ferrer.
19: La nova via enllaçarà per fora del poble les dues carreteres que surten de Sant Miquel i així evitarà haver de travessar el nucli fins a la cruïlla de Can Rei, que a més resulta perillosa perquè té poca visibilitat, per arribar al nucli turístic del port de Sant Miquel. L'anomenat via al Jota tindrà uns 200 metres de llarg i per fer-li lloc s'han expropiat al voltant d'uns 1.800 metres quadrats a 10 parcel·les per un import que supera els 800.000 euros. La construcció sortirà a licitació per una mica més de 2 milions d'euros una vegada el plenari ha donat el seu vistiplau aquesta setmana. Els veïns valoren la descongestió del trànsit que ha de permetre aquesta via alternativa.
20: Em pareix molt bé perquè és un carrer que fa molts anys que està pensat fer-lo i no hi havia hagut manera de fer-lo encara. La veritat és que tot el que sigui llevar la moda dins el poble va bé.
21: El amontonamiento de gente, que es un problema cuando hay fiestas y así, la mayoría van quejándose y más en verano, que no nos ayudaría un montón.
19: L'obertura del nou vial permetrà també construir 24 habitatges més al poble, segons el previst a les normes subsidiàries de Sant Joan, i l'Ajuntament ho presenta com una passa prèvia a la futura conversió per a vianants del centre de Sant Miquel.
0: Són ara les 7:20 del matí.
22: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
23: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
0: I continuen les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, agreujada per l'arribada de gairebé 60.000 persones els darrers dies procedents del Marroc. El govern de Rabat, que ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi, defensen haver actuat de manera immaculada, de manera que, diuen, es va aconseguir controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar l'ordre públic. A més, atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, també ho relaciona amb el mal ús de l'espai digital a la difusió d'informació enganyosa i a les interpretacions que s'han fet, que assegura que són errònies, de la sentència del Suprem, una interpretació que desmenteix l'ONG Caminando Fronteras.
24: En declaracions a Ivetra Ràdio, la seva portaveu, Elena Maleno, explica que està molt condicionada pels canvis geopolítics mundials.
4: El resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014...
24: Maleno també mostra la seva preocupació per l'augment de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclama que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin amb les seves famílies. A més, critica les devolucions en calent que assegura s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties.
4: Los compañeros de LINK lograban parar una reconducción a frontera de menores, de infancia, de adolescentes y de refugiados sudaneses, pero porque los compañeros estaban allí. La situación humanitaria de las personas que han llegado, niños durmiendo en la calle, personas que no están siendo atendidas o que no tienen agua o que no tienen comida, es terrible.
24: Les autoritats espanyoles asseguren que la situació a Ceuta torna a poc a la normalitat, tot i que es manté encara l'operatiu especial de vigilància amb prop de 3.000 agents desplegats a la ciutat autònoma. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
25: También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja.
24: També ha negat tenir coneixement previ de la convocatòria de l'intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir. Per això ha dit que s'estudiaran mesures de prevenció i també de contenció.
0: Es tracta d'una crisi sense precedents i a mesura que passen els dies continuen arribant reaccions. Un dels darrers ha estat el Papa Lleó XIV, qui ha dit que segueix la situació en preocupació.
26: Pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Però també la societat civil ha pres partit aquest diumenge. Centenars de persones han sortit al carrer a diferents ciutats en contra de la crisi migratòria. Palma és un dels punts on hi va haver concentracions. 250 persones varen anar davant del Consolat del Marroc, convocats per les organitzacions d'extrema dreta, Identitas i Núcleo Nacional, sota el lema Defensam Espanya, tots amb Ceuta i Melilla. Hi han participat diversos càrrecs de Vox, entre ells el diputat Jorge Campos i la portaveu del Parlament, Manuela Cañadas, d'aquest partit de Vox. La concentració, però, no havia estat comunicada prèviament a la delegació del govern. I encara de la política, Partit Popular i Vox han demanat també l'ajuda de la Unió Europea per a una revisió de la política migratòria.
24: Avui els ambaixadors es reuniran de manera extraordinària per abordar la crisi migratòria i facilitar la coordinació entre els estats membres, i ja serà demà que està convocada també una trobada dels ministres d'Interior dels 27, una petició feta tant pel president espanyol Pedro Sánchez com pel 22 països socis.
0: I en paral·lel, aquí a les Balears continua l'arribada de persones migrants de manera irregular per via marítima. Aquest diumenge s'han interceptat dues embarcacions amb un total de 25 persones a bord.
24: La primera ha estat a les 8 del matí al Pilar de la Mola de Formentera i la segona a Mallorca, concretament al Port d'Andratx. Amb aquestes, en el que duim d'any, ja són més de 3.850 les persones que han arribat a les Balears per aquesta via i aborda 203 embarcacions.
22: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ara vos parlem de la universitat, que s'ha estancat a les Illes com a ascensor social pels estudiants, però que continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat aquest percentatge arribava al 10%. La proporció d'aquest nou perfil d'estudiant és encara major. S'ha de tenir en compte que, tot i l'increment de població, el nombre d'estudiants a la UIB ha minvat en dues dècades. Llavors hi havia 14.000 estudiants, però el curs passat n'hi va 11.000.
24: A les Balears, més d'un 20% de la població és estrangera, un percentatge que encara no es reflecteix a les aules de la UIB, però que va en augment any rere any. Actualment, és superior al 10% amb 1.300 matriculats de més de 20 països. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants de la UIB.
1: Quan ells anaven pujant, primer que tu, nosaltres veiem estudiants racialitzats, no? de diferents, però també ginatges, no? I anaven sentint ginatges catalans, ginatges castellans, ginatges àrabs, i aquesta diversitat, a mi, la veritat, m'ho feia estar superorgullosa.
24: La població de les Illes ha augmentat en aquests anys en 260.000 persones. Una de les comunitats que més ha crescut a Mallorca és la veneçolana. Carlos Alejandro Areque va deixar el seu país en 20 anys per venir a estudiar aquí.
2: Y las personas vienen aquí a aportar su granito de arena y a la una mejor sociedad, pues deberíamos ser uno igual que otros. Yo, por ejemplo, sé que no soy de aquí, pero como que nunca me he querido quedar con eso. Siempre he querido ser uno más de aquí, ¿sabes? Respetando mis orígenes, mis raíces.
24: Una oportunitat que aprofiten els fills i filles de les famílies que han arribat a les Balears a la recerca d'un futur millor. És l'antropòleg Marc Morella.
5: Els processos migratoris han anat alimentant la classe treballadora. A partir de la democratització de la universitat i estenent-se, s'ha anat incorporant aquesta gent i s'ha convertit en un element que la gent troba indispensable. Jo no sé si és tant per ascensió social, però indispensable per trobar una feina.
0: I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca la premsa, les portades dels diaris editats a les Balears, que avui se centren amb el turisme, Toni, i amb les conseqüències de les altes temperatures.
24: Així és, Diario de Mallorca obri amb l'elevada demanda de compra de begudes fredes i gel en els supermercats de l'illa a causa de les onades de calor d'aquest estiu. La imatge la protagonitza la gala de la clausura de l'Atlàntida Film Fest amb la reina Letícia i els actors Javier Bardem i Victoria Luengo, juntament amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Última hora, per altra banda, es fa ressò també en la seva fotografia de portada de la clausura del Festival de Cinema Palma, com dèiem, amb la reina Letícia i també amb el compositor de cinema i el director de l'Atlàntida, Alexandre Desplat i Jaume Ripoll. El titular destaca que la Sareb ja s'ha després de quasi 1.000 pisos a les Balears. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que la Fundació Aeronàutica Mallorquina vol que el port de Pollença sigui la base europea d'hidroavions per lluitar contra els incendis en el Mediterrani, mentre que l'Ara Balears, per altra banda, titula la llei Delgado va fer possibles bona part de les places turístiques que el PP atribueix al pacte. A Eivissa, el periòdico recull les reserves nàutiques que estan quasi esgotades a l'illa per l'eclipsi del pròxim 12 d'agost, el diari destaca el nombrós dispositiu d'emergència per trobar un home de 82 anys amb Alzheimer desaparegut al municipi de Sant Joan, i el Menorca, per la seva banda, obri amb el major pla privat d'habitatge de Maó que s'activa prop dels antics quarters de Santiago amb més de 139 noves construccions.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal continuen fent-se ressò de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada irregular de milers de persones des del Marroc la setmana passada.
24: El País obre amb l'entrevista del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que afirma que el Marroc ha demostrat que no és fiable i cal exigir-li respecte. El Mundo titula l'allau de Ceuta obre una crisi entre el Ministeri d'Interior i Defensa, i l'ABC, per part seva, diu, amb una imatge de desenes de joves immigrants a Ceuta, que el govern central està forçat a pactar la reforma urgent de la llei d'estrangeria, mentre que la Vanguardia destaca també aquesta crisi migratòria.

0: I són ara les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears que tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis, uns instruments que s'activen en casos d'emergència si s'ha de confinar o evacuar la població quan hi ha focs.
1: El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil.
2: És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per percebre de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
1: A Mallorca hi ha 31 municipis obligats a disposar d'un pla d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que Eivissa i Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir.
0: I avui també tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
1: Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi. La relacionen amb les interpretacions que s'han fet de sentència del Suprem sobre la regularització de migrants, una opinió que no comparteix Caminando Fronteras. Elena Maleno és la portaveu de l'ONG.
3: Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
0: I avui també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
1: Han augmentat un 23% en

0: cristians.
1: ¡Ganarán els àngels! ¡Assistimos! ¡Pollancí!
2: Centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona, que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Unes festes que han acabat sense incidents importants al Batle de Pollences, Martí Marc.
3: Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació, en fi, imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquesta simulacra d'enguany.
4: I aquest diumenge també s'ha viscut la cloenda de l'Atlàntida Film Fest.
5: Era una madona, mates de que no moro tu, i em
2: una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i també de l'equip del Ser Querido, que ha estat la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. I el colofó final de la música de Júlia Colom, que ara escoltam.

0: I acabem aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps per avui dilluns, una jornada que serà de nou assolellada i calorosa. Margalida Ribas, bon dia.
1: Bon dia. Començam una nova setmana amb pocs canvis pel que fa al temps. El sol tornarà a ser el protagonista, acompanyat per alguns intervals de núvols prims i alts procedents de la península. El termòmetre recularà una mica de cap al nord i ponent de Mallorca i també a Menorca, però les màximes es mantindran altes, entre els 33 i els 38 graus en general. La calor serà més intensa cap a l'interior i al nord-est de cada una de les illes, amb un vent que continuarà bufant flux de component sud i també de sud-oest i una situació marítima marcada per alguns redols de maror de cap al sud de Formentera i també al llevant de Mallorca.
2: Informatiu matí. Esports.
0: Hem arribat a les 7:35 minuts, moment ara pels esports, que ens estan parlant de Samu Costa i de Johan Mojica, que s'incorporen avui a la pretemporada del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Així és, bon dia. Un Mallorca que prepara el Ciutat de Palma contra el doble campió d'Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se jugarà dimecres, i des d'avui el tècnic mallorquinista Luis García podrà comptar a la sessió de feina amb Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès veu com encara no s'ha tancat el seu traspàs al futbol àrab, i el colombià quedarà si no surt una oferta satisfactòria pel Mallorca. Quant al mercat de fitxatges, l'Almeria ha confirmat el fitxatge per les tres pròximes temporades del migcampista de l'Atlètic Club, Miquel Vesga, un jugador que va estar a l'òrbita del Reial Mallorca. I un ex-mallorquinista, Pablo Ramón, jugarà a primera amb el Racing de Santander. Cedit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà a primera, si no hi ha res de nou, amb l'equip cantabresà que finalment ha estat traspassat per les pròximes quatre temporades.
4: Ens enyorau? Ah! Tornem!
5: Bolleria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
6: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
4: Ulala, monagú,
7: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
5: Que repiquin!
3: L'Atlètic Balears continua donant molt bones sensacions en pretemporada. Ahir va guanyar per 4-1 en el segon partit de preparació davant un tercer, el Santanyí, amb triplet de Florin Andone, ja recuperat de la seva lesió. Malgrat les importants baixes de Moja Keita, Jaume Tovar, Jaume Pol o Pablo García, el rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixen més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
8: Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido cuatro jugadores que pues el Balears consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan cuatro nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Balears lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
3: Fora del futbol, destacam que avui comença una nova edició, la 44ª de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma. Defensant el títol està Estrella Damm, que cercarà la seva cinquena victòria després de guanyar aquest any el Trofeu Godó i el Trofeu de la Reina.

0: Rafael Gil és el president del Reial Club Nàutic de Palma i espera i desitja una victòria de l'Hispània.
1: No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important. Ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, l'Hispània aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
0: El president del Nàutic assegura a IB3 Ràdio que sortirà a la mà.
1: Sí, bueno, sí, sortiré, sí. Sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social.
0: En handball, després de que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de la millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló durant les regnes d'un equip amb molt de canvis en la configuració de l'equip. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco definits. És Juanmi Maura.
2: De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados. Si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
0: Una competició que compta amb l'al·licient de dos derbis, amb un nouvingut a la categoria com és el Handball Secar de la Real. En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève, amb 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives. La mallorquina Mavi García és 14a a la classificació general a 28 segons de la líder Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra a Suïssa i Poligny ja a França. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delfi Brea s'han proclamat campiones del Pretoria Padel, superant a la final en 3 sets la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández per 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. I acabam en tennis amb la victòria a l'Open de Canadà de Jaume Munar, que va superar l'australià Iggy Cata per 7-6 i 6-3.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8: 7:41 minuts. Moment ara per tornar a sortir a l'exterior. Avui, en un dia en què el mapa de les illes es torna a ternir en part de vermell per perill d'incendi, amb temperatures que seran molt altes, anem en directe fins a Andratx perquè és un dels 14 municipis dels 67 que tenen en vigor un pla d'actuació en situacions d'emergències com l'evacuació i el confinament. I en aquests plans, els voluntaris de protecció civil tenen un paper molt rellevant. A Andratx hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
9: Bon dia, vos explicar ara mateix aquí a la plaça de Sarracó. La fotografia és de tranquil·litat, eh? És un nucli que encara no s'ha despert del tot. De fet, perquè vos faceu una idea, té aquí una població que llogarà de menys de 1.000 habitants. Ara herba que durant els mesos d'estiu es duplica. Ara mateix aquí a la plaça és aquesta fotografia de molta tranquil·litat. Hem de recordar que ara fa 13 anys ja s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal de tota la història recent de les illes. Va cremar, fixeu-vos, més de 2.400 hectàrees, afectant principalment Andratx, però també municipis com Estellencs. També a Calvià l'incendi va durar 18 dies i, de fet, va obligar a evacuar nombrosos veïnats. I per parlar-ne d'aquest paper clau que té Protecció Civil davant aquests desastres, com els incendis, ja m'acompanya Toni Nicolau. Ell és membre de Protecció Civil, també regidor d'aquest cos. Molt bon dia, Toni.
10: Hola, molt bon dia.
9: Ara per ara, en el cas d'un hipotètic incendi, com vos mobilitzaríeu?
10: Bueno, a dia d'avui, i com qualsevol cos d'emergència d'aquí de Balears, a través de la central de SU2, són els que ens passen un avís, i l'agrupació se posa en marxa. I també tenim una altra línia, que si a nosaltres ens arriba qualcun avís, per exemple, en aquest cas de fum, o a través nostre directament a la policia, també activam l'agrupació, i de l'agrupació directament també donant avís a SU2.
9: Quan parla d'agrupació, quants de voluntaris, perquè hem de recordar que sou persones voluntàries, integrau aquest cos de Protecció Civil?
10: Pues a dia d'avui és una agrupació bastant nombrosa, tenim uns 40 membres, però sí que és cert que els voluntaris en aquesta fetge, els voluntaris operatius, potser són una vintena, no? Amb els que poden comptar amb ells, amb els que poden sortir, i els que poden fer aquestes guàrdies que feim a vegades de prevenció, són una vintena.
9: Feis guàrdies de prevenció? En què consisteixen?
10: Sí, ara durant aquest mes d'estiu, normalment els dissabtes, que quan tenen voluntari els hi va millor, sempre sol sortir un cotxe o el camionet que tenim i van fent voltes per tots els nuclis del municipi d'Andratx i especialment van mirant la zona d'interfàcia urbano-forestal, no? Comprovant tots els hidrants, comprovant el camí de fora vila, la pista forestal, no? Que tot estigui més o menys dins un cert ordre i tingui tota una operativitat per en cas que segons la situació pues, els equips d'emergència puguin accedir en total facilitat.
9: Per tant, teniu un paper rellevant, fonamental, per donar suport en els equips d'emergència, bombers, policia local, etc. La seva tasca és completament altruista, com dèiem, i es desenvolupa sempre sota la coordinació de les autoritats competents. Rebeu formació?
10: Sí, sí, així és. Cada 6 mesos, a través de la Direcció General d'Emergència, ens envien un catàleg de formació on tots els voluntaris tenen accés i són elles que se van formant. Però sí que ja per accedir dins aquesta agrupació de voluntariat ja has de tenir certs cursos, tant sigui per inundacions com per incendis forestals o escurbàcic de Protecció Civil, el qual sí que és obligatori per poder tenir i poder actuar després en cap d'aquestes situacions.
9: Perquè hem de recordar que no només són en tema de desastres com incendis, també les inundacions. Vosaltres també hi teniu un paper fonamental a l'hora de mobilitzar aquest pla d'emergències. Però aquest estiu, com sabem, hem encadenat 4 onades de calor. Ara estem en aquesta 4ª onada, en temperatures també al risc d'incendi. Estau més atents aquest estiu que no d'altres?
10: Sí, efectivament. Estem molt més pendents i, com he comentat antes, tenim cada dissabte, normalment solen sortir unes brigades a fer control de prevenció, no? I sobretot especialment per aquest motiu, no? Per aquestes onades de calor tan intensos que tenim i el que estem veient a la península que estan visquent els nostres veïnats, que bueno, esperen que aquí no arribi, però bueno, si arribés que mos trobés el més preparats possibles.
9: Allò més preparats possibles. Ben a l'aguait aquestes setmanes, aquests dies que els grans incendis han assotat, ja ho sabeu, molts punts de la península han estat històrics. De fet, hem vist imatges de persones voluntàries suant de valent, de fet, per ajudar a evacuacions, a confinaments, a reubicacions. En cas d'un incendi, vosaltres tindríeu un paper similar? Ajudaríeu els veïnats a sortir de casa seva? Què veuríem?
10: Sí, sí, claro. No, bueno, lo principal és que una agrupació, especialment d'aquell municipi, té un paper molt, molt important, però són els que coneixen molt bé el seu municipi i poden ajudar a tots els intervinents professionals a qualsevol actuació. I la labor, pues, encomanats a la Direcció General d'Emergències, o en aquest cas el director d'Extinció i en el seu servei.
9: Moltes gràcies, Toni Nicolau. Ell és membre i regidor de Protecció Civil.
10: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
9: I doncs ja ho heu escoltat, des d'aquí de Sarracó sempre estan a punt aquest cos de Protecció Civil, a punt de reforçar els serveis professionals d'emergència, bombers, policies, serveis sanitaris, sempre a l'aguait que no hi hagi un incendi, també inundacions.
8: Gràcies, Caterina Baigna, en directe des d'Andratx. I continuem parlant precisament d'incendis forestals. Els de la península ja han destruït més de 186.000 hectàrees enguany, amb 38 grans focs registrats. Els incendis de la península evolucionen en general de manera favorable, tot i que els equips d'emergència mantenen la màxima prudència perquè s'han reproduït diversos focus als incendis d'Àvila, de Zamora i de Castelló.
11: Espanya, d'ençà que s'entenen registres amb més de 50.000 hectàrees calcinades, continua preocupant després de la reactivació dissabte de tres focus. A Zamora, les flames s'han reactivat en un dels flancs a causa de les altes temperatures diurnes i nocturnes i l'acumulació de vegetació seca que faciliten la reproducció de focs que en aquesta zona han cremat 11.400 hectàrees. A la vall d'Uixó, a Castelló, els bombers fan feina en refrescar l'àmplia zona forestal calcinada amb un perímetre de 89 quilòmetres. Més enllà dels focus actius, el repte a partir d'ara serà recuperar les grans extensions que s'han destruït aquest estiu. És el cas de la Serra Oest de Madrid i la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que treballen perquè tot torni a la normalitat.
12: La Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante. Vamos a poner en marcha esos planes de recuperación que ya han comenzado. No son promesas, son una realidad.
11: Mentrestant, s'ha donat per estabilitzat un foc a Càceres després de cremar més de 1.300 hectàrees i que ha obligat a evacuar unes 800 persones després de cremar-se un camió a l'autovia i mentre que s'ha donat per extingit un altre incendi agrícola a Cuenca.
8: Un foc que també són notícia a Grècia on milers de bombers lluiten contra els incendis. Precisament mentre combatien les flames, dos helicòpters han xocat en ple vol, els dos ocupants han mort i els dos pilots de l'altre parell han resultat ferits.
11: Precisament a Grècia s'han evacuat milers de persones pels incendis que afecten la costa des de fa uns dies, agreujats per les altes temperatures i els forts vents. A França, després de setmanes combatent diversos focus, s'ha aconseguit frenar el seu avenç.
8: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui es reprendran les converses amb l'Iran després de cancel·lar, diu, un atac massiu contra el país persa.
11: Trump ha fet les declaracions a bord de l'avió presidencial en el seu viatge cap al Caire, assegura que l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Qatar li han demanat que aturés l'atac perquè creuen que es pot arribar a un acord amb l'Iran. It was going to be a massive attack. Ens han demanat que no llancéssim el que hauria estat l'atac militar més gran d'ençà de la Segona Guerra Mundial. Ara ens centrem a arribar a un acord sobre la futura desnuclearització de l'Iran, ha dit Trump.
8: Mentrestant, l'Iran ha assegurat que les converses amb Oman sobre el futur de l'estret d'Hormuz han entrat en la fase final, unes negociacions en les quals no hi participen els Estats Units.
11: Iran i Oman fa setmanes que negocien per acabar de definir un trajecte segur per als vaixells i per concretar un mecanisme de comunicació. Segons Teheran, Oman no tindrà cap capacitat per imposar o aixecar restriccions de manera unilateral.
8: Hem arribat a les 7:50 minuts. I aquí a les Illes Pollença, desperta avui amb el ressò encara del crit ensordidor de Joan Massa i capvespre en el simulacre dels moros i cristians.
13: Moros dels àngels! Assistiu-vos! Pollencins! Els somos!
8: Centenars de persones han pres als carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550.
11: Enguany, Daniel Pérez, implorant a la Mare de Déu dels Àngels i donant inici a la batalla, així ha viscut el jove pollensí les hores abans de l'esperat moment.
14: Crec que estic massa tranquil. Ara quan entren ja suposo que serà una altra cosa, però amb moltes ganes. Jo tinc un parell de la fila de la barrera que he dit que duia en barra. És veritat que després la poden deixar per tenir més ajuda, però que el carrer major estigui ple de barres, però l'objectiu que quedi guapo.
11: En el bàndol liderat per Dragú, tot i l'esperada derrota, també s'ha viscut amb emoció les setmanes i dies previs al simulacre. Rafael Morro ha estat l'encarregat d'encapçalar les tropes otomanes.
15: Han estat dues setmanes de molt d'estrès, perquè hi ha molt d'esdeveniments, però ha estat molt, molt guapo, molt emotiu viure-ho tot. Hem intentat viure tot, ser-hi presents a cada moment. I sí, moltíssims assajos, però bueno, crec que això també fa que després de la festa surti bé.
11: La batalla va finalitzar a Can Escarrinxó amb tot el poble entonant el Tedeum, una jornada en la qual tant els veterans com els novells han pogut gaudir.
16: Ho he de disfrutar amb la patrona, que és el seu segon any. Sempre hem anat a veure esquit, però enguany...
17: L'any passat vam passar molt de calor i vam dir, enguany crec que ja no toca.
18: Venite a Palma! Cara! cada any. Guany és el meu primer vestit de mora, així que anem a veure com va tot.
8: L'Ajuntament ha fet una valoració positiva de com ha anat aquesta patrona, Martí Marca, Nasalvala.
19: Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació, en fi, imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquesta simulacre d'enguany, per moltes raons. Un, perquè era un simulacre que se feia en diumenge, i sabem que en diumenge realment era un dia que venia moltíssima de gent, i la veritat tot el poble estava ple de gom a gom.
8: La plana cultural també ve marcada avui per l'Atlàntida Film Fest.
20: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
21: Aquesta cançó és una cançó molt antiga de Mallorca. Se nom Sa Madona.

0: música de Júlia Colom després que Leonor Walling no hi pogués participar tal com estava previst. Començava ahir vespre la gala de clausura de l'Atlàntida, una nit presidida per la reina Letícia, amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula amb la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival, una edició que baixa la barrera batent tots els rècords de participació. Va seguir aquesta cloenda. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, és el que ha avançat en el seu discurs de cloenda el director del festival, Jaume Ripoll, que ha defensat la bogeria d'un certamen gratuït a Mallorca i en ple estiu. Una bogeria que acaba amb un desig.
2: Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de ciento y pico de películas que tenemos.
1: Més de 53.000 persones han seguit les activitats del festival durant aquests dies, un festival que ha premiat Lionel, Mala Bèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear ha estat triat el curt de Júlia Castaño, La Barraca, i el llargmetratge La Carn, una coproducció d'IB3 que ha dirigit Joan Porcel i que tots dos agraïen d'aquesta manera.
3: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents. I m'agradaria dir que crec que els mallorquins estan cansats i que sortirem al carrer totes les vegades que faci falta i fins que se mos escolti. Moltes gràcies.
4: Crec que és una secció molt encertada. Crec que el festival ha encertat perquè les sales estaven plenes, la qualitat de les obres han sigut magnífiques i per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora. Per tant, companys, companyes, cineastes, seguim i mos veiem a les sales.
1: Tot això en una nit on el reconegudíssim compositor Alexander Desplat ha rebut el Premi Master of Cinema, confessant que en Mallorca, que el cant d'un treballador que va escoltar fa molts anys, un dia a Galilea, una veu que no va poder identificar i que era tan pura que podia pertànyer a qualsevol moment i espai, ha estat una font d'inspiració des d'aleshores per les seves creacions.
5: It always brings me back when I come to Mallorca to that chant that I heard that day of something that is filled with history, with a pure heart and a spontaneous way of expressing emotions.
1: Amb això, amb la projecció també del Ser Querido, la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest és ja història, tot i que com a únic festival híbrid del món, els seus títols, ja ho sabeu, són a disposició a Filmin uns dies més.
0: Hores abans, però, tot l'equip del Ser Querido s'havia posat a disposició de la premsa. Sandra Martínez va poder parlar amb ells.
1: L'equip sencer que comparteix la sensació que el projecte ha assolit una qualitat extraordinària. Extraordinària per la qualitat de la interpretació, amb un Javier Bardem i una Victoria Luengo en estat de gràcia, interpretant un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Una situació que l'espectador viu i sent en la primera escena, quan els actors rodaran sense pràcticament conèixer-se, una aposta del director que Javier Bardem ja va veure des del primer moment que sortiria bé.
6: El moment que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
1: Bardem no havia fet feina mai amb Sorogoyen ni tampoc amb Victoria, que no va poder evitar un cert temor quan va saber que compartiria protagonisme amb ell.
7: Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final, doncs, per mi era una persona que al primer moment, doncs, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posen davant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
1: Dues estrelles amb les quals es va pensar des del primer moment, tant Sorogoyen, que és director, però també coguionista, com sempre, amb Isabel Peña. Peña explicava que pensar en ells des del principi de crear els personatges per ells és potser més fàcil.
8: És més fàcil perquè ja sabes com suena su voz, com és capaç de mirar, més allá de tot el que te puede sorprender luego, però és com si ja tuvieras més material de tu personatge, un material que además conoces. En el cas de Victoria, de una manera porque es que convivimos con ella, el caso de Javier de otra porque es que le hemos visto todo el rato. Nos flipa su trabajo, ¿no?
1: El Ser Querido és a punt d'arribar a sales després del seu pas per Canes i després també de les inevitables comparacions amb Valor Sentimental, una coincidència que va fer que Sorogoyen fins i tot estigués a punt d'abandonar el projecte.
9: Es una pena, es así, no pasa nada. Hay penas mucho mayores en el mundo, no pasa absolutamente nada, estamos contentos con la película tendrá su vida, puede tener mucho éxito, puede gustar mucho a la gente, pero...
8: Hemos tenido mala suerte.
9: Sí.
1: En un moment de la pel·lícula, el personatge de Bardem fa referència a la situació del Sàhara, és el lloc on suposadament està passant el film que està rodant dins del film. I les seves paraules són més personals que de guió, potser perquè l'oscaritzat actor mai ha temut posicionar-se i opinar.
6: No és un rol que tomes o no debes tomar, no debes tomarlo desde un punto de vista más ambicioso, egoísta, ególatra, sobre darte la importancia de que tú consideras darte la importancia de que tú manejas la verdad, sino simplemente compartir tu opinión, como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos y tiene el derecho y la obligación también de hacer.
1: Molt semblant, pensa també Victoria Luengo.
7: Vivim en el moment on més gent diu qualsevol cosa, constantment. El que passa és que aquesta... El que jo crec que passa és que la gent vivim tan... hem perdut tant la capacitat de veure el de davant que només... Ens mirem a nosaltres i la gent parla mirant-se un.
1: El Ser Querido es podrà veure a tots els cinemes a partir del 26 d'agost.
10: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 3 d'agost, una jornada en què vos expliquem que només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis. Són uns instruments que s'activen en casos d'emergència, si s'ha de confinar o bé evacuar la població quan hi ha focs. El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí a un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de servei de planificació d'emergències i de protecció civil.
11: És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per percebre de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
0: A Mallorca hi ha 31 municipis obligats a disposar d'un pla d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que Eivissa i a Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir. Tot d'un ampliem els detalls en un informatiu en què hi ha altres notícies destacades. I avui tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
12: Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi i la relacionen amb les interpretacions que s'han fet de la sentència del Suprem sobre la regularització de migrants. Una opinió que no comparteix l'ONG Caminando Fronteras. Elena Maleno és la seva portaveu.
13: Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
0: A les 8 i mitja parlarem de les repercussions polítiques a Europa de la crisi migratòria amb Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes, en un informatiu en què també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
12: Han augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
0: I avui també parlem de la universitat que s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants balears.
12: Això sí, continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat aquest percentatge va arribar al 10%.
0: I en el primer dilluns del mes d'agost, vos recorden que les freqüències dels trens disminueixen més d'un 30% aquest mes d'agost.
12: Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. A més, les obres de modernització dels tallers de Son Rotlán obliga a establir circulació per via única durant tot l'agost entre les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí en tots dos sentits.
0: D'aquí uns minuts en parlarem amb el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca el mateix dia que encara ens feien ressò del crit de Joan Mas ahir cap vespre en el simulacre dels moros i cristians de Pollença.
14: Mare de Déu dels Àngels! Assistim-vos!
12: Centenars de persones van prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona de Pollença, que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550, unes festes que han acabat sense incidents importants.
0: I l'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents i amb una gala de cloenda que va encetar Júlia Colom.
14: I un temps quan era una dona.
12: Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi en aquesta 16a edició del festival.
0: Repassarem tot el que va donar de si la cloenda del festival en Sandra Martínez quan acabi aquesta segona hora d'informatiu. I en els esports parlam avui de Samu Costa i de Johan Mojica, que s'incorporen avui a la pretemporada del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
15: Bon dia. El portuguès encara està pendent de que es tanqui el seu traspàs al futbol àrab, i el colombià, si no arriba una bona oferta, quedarà a l'illa per jugar a segona divisió. D'altra banda, destacam que avui comença a la Badia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Vela amb els entrenaments oficials.
0: I tancam la portada amb el temps. Avui, tranquil·litat, una jornada que tornarà a ser assolellada i calorosa. Margalida Ribas, bon dia.
16: Bon dia. La situació meteorològica continua marcada per l'estabilitat. Avui gaudirem d'una nova jornada marcada pel domini del sol amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims i també de base alta que arribaran des de la península. La temperatura baixarà lleugerament a Mallorca i també a Menorca, concretament al nord i al ponent de cada una d'aquestes illes. Però continuarem parlant de temperatures elevades que en general giraran entre els 33 i els 38 graus. Els registres més elevats es donaran de cap a l'interior i nord-est de cada una de les illes. El vent continuarà bufant fluix de sud i sud-oest, mentre que la situació marítima destacarà per alguns redols de maró de cap al sud de Formentera i també a les costes de Llevant de Mallorca.
0: Són ara les 8:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
10: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: En unes setmanes marcades pel risc extrem alt d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts com a PAL, davant d'aquests riscos naturals. Dels 67 municipis, només estan en vigor 14 plans ara mateix. Si miram els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, tan sols dos consistoris l'han aprovat. En els darrers anys s'ha agilitzat el procés per tenir aquests instruments que s'activen en situacions de emergències, com l'evacuació i el confinament de la població en cas d'amenaça per foc. Menorca i Eivissa tenen pràcticament tot el territori cobert.
12: Emergències preveu tenir 25 plans en vigor d'aquí un any. Defensa que són un instrument que ajuda a prevenir i actuar davant dels desastres que es poden derivar d'un foc forestal. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir un PAL vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana davant desastres naturals perquè van més coordinats amb els recursos d'emergències de la comunitat. Que els residents coneguin el pla és fonamental per l'actuació ràpida dels mitjans antiincendis, però també els ajuntaments, en la competència de seguretat ciutadana, tenen un paper rellevant per desplegar la policia local.
11: L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, podran marxar evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
12: Amb les dades de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, fins a mitjan juliol de 2026 s'han declarat prop d'una cinquantena d'incendis i conats. S'han cremat unes 30 hectàrees i això contrasta amb les 4 que es van calcinar al mateix període de l'any passat. Fins ara, els conats representen prop del 90%. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ibanat.
17: Com més conats hi ha, i això és un gran tant percent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat amb bastanta via, és a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
12: En les darreres setmanes, els 10 conats més preocupants són els de Bunyola, Orient, Alaró, que finalment van ser intencionats. Els plans d'actuació local davant el risc d'incendi forestal són obligatoris per als municipis que determina el Pla Infoval. En total, són 31 municipis dels 67 que hi ha a les illes, és a dir, aproximadament un 46%. La majoria a la Serra de Tramuntana i gairebé tot el territori d'Eivissa i Menorca entren en l'obligació.
11: Amb molta vegetació, amb fortes pendents i en nuclis de població inserts en el paisatge forestal.
0: I en aquests plans, els voluntaris de Protecció Civil tenen un paper molt rellevant. Sempre estan a punt per reforçar els serveis professionals d'emergències, bombers, policies, serveis sanitaris i U2, especialment en la prevenció, el suport logístic i la resposta davant emergències. Anem en directe fins a Andratx, on el dia 26 de juliol del 2013 s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal de la història recent de les illes. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
18: Pot dir, ara mateix a Sarracó, que és un llogaret, ja ho sabeu, de menys de 1.000 habitants, encara que en l'estiu hem de dir que es duplica. Com deies, aquí ja fa 13 anys s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal. La història recent de les illes va cremar més de 2.400 hectàrees, afectant principalment Andratx, però també municipis com Estellencs i Calvià. L'incendi va durar 18 dies i es van haver d'evacuar nombrosos veïnats. I bé, Protecció Civil tindria un paper destacadíssim, important si es declarés avui dia un incendi. Escoltam Toni Nicolau, que és membre i també regidor d'aquest cos.
19: I van per ser, especialment ara en aquest cas en l'estiu, per les urbanitzacions o fora vilos o nuclis, no?, que donen més a la part interfàcia entre urbà i forestal, va fent comprovació de tots els hidrants, de tots estan operatius i funcionen així com toca. La pista forestal també, no?, que tenen un accés en el qual un camió o cotxes d'emergències pogués tenir un accés sense traves.
18: Ja sabeu que aquest mateix estiu hem encadenat 4 onades de calor consecutives. Ara en vivim la quarta ja. Mos diuen des de Protecció Civil que estan més atents que mai. Escolta'm una altra vegada Antoni Nicolau.
19: Perquè, bueno, són els que coneixen el municipi, no?, i són els que poden ajudar els professionals a dur a guiar-los per un camí i per un altre, qui poden saber on viu un veïnat o on viu l'altre, i sí, ajudar, bueno, totes les tasques que com se'n comanin, tant pot ser d'informació cap al director d'extinció com actuar amb ells mateixos.
18: Però heu de saber que la seva tasca és completament altruista i es desenvolupa sempre sota la coordinació de les autoritats competents. De fet, reben informació i formació permanent. També vos puc contar que 54 dels 67 municipis disposen d'una agrupació local de protecció civil, mentre que 13 encara no la tenen. Per tant, aquí és ara mateix aquesta situació de tranquil·litat avui des de Sarracó d'Andratx.
0: Gràcies, Caterina Bany. Avui també estan pendents encara de les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, agreujada per l'arribada de gairebé 60.000 persones procedents del Marroc. El govern de Rabat, que parla per primera vegada des d'aquest episodi, defensa haver actuat de manera immaculada, de manera que, diuen, es va aconseguir controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar l'ordre públic. A més, atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, també ho relaciona al mal ús de l'espai digital, a la difusió d'informació enganyosa i a les interpretacions que s'han fet i que diu que són errònies de la sentència del Suprem. Una interpretació que desmenteix la ONG Caminando Fronteras.
12: En declaracions a IB3 Ràdio, la seva portaveu, Elena Maleno, explica que està molt condicionada pels canvis geopolítics mundials.
13: Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014.
12: Maleno també mostra la seva preocupació per l'augment de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclama que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin amb les seves famílies. A més, critica les devolucions en calent que, assegura, s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties.
13: Los compañeros de LINK lograban parar una reconducción a frontera de menores, de infancia, de adolescentes y de refugiados sudaneses, pero porque los compañeros estaban allí. La situación humanitaria de las personas que han llegado, niños durmiendo en la calle, personas que no están siendo atendidas o que no tienen agua o que no tienen comida, es terrible.
12: Les autoritats espanyoles asseguren que la situació a Ceuta torna a poc a la normalitat, tot i que es manté encara l'operatiu especial de vigilància amb prop de 3.000 agents desplegats a la ciutat autònoma. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
20: También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja.
12: També ha negat tenir coneixement previ de la convocatòria de l'intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció.
0: Es tracta d'una crisi sense precedents i a mesura que passen els dies continuen arribant reaccions. Un dels darrers ha estat el papa Lleó XIV, qui ha dit que segueix la situació amb preocupació.
21: Pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Però també la societat civil ha pres partit. Aquest diumenge, centenars de persones han sortit al carrer a diferents ciutats en contra de la crisi migratòria. Palma és un dels punts on hi ha hagut concentracions. 250 persones han anat davant del consolat del Marroc aquest diumenge, convocats per les organitzacions d'extrema dreta, Identitas i Núcleo Nacional, sota el lema Defensam Espanya, tots amb Ceuta i Melilla. Hi han participat diversos càrrecs de Vox a les Balears, entre ells el diputat Jorge Campos i la portaveu al Parlament del partit Manuela Cañadas. La concentració, però, no havia estat comunicada prèviament a la delegació del govern. I per cert que en crònica política, PP i Vox han demanat també l'ajuda de la Unió Europea per a una revisió de la política migratòria.
12: Avui els ambaixadors es reuniran de manera extraordinària per abordar la crisi migratòria i facilitar la coordinació entre els estats membres, i per demà està convocada una trobada dels ministres d'Interior dels 27, una petició feta tant pel president espanyol Pedro Sánchez com per 22 països socis.
0: I en paral·lel, aquí a les Balears continua l'arribada de persones migrants de manera irregular per via marítima. Aquest diumenge s'han interceptat dues embarcacions amb un total de 25 persones a bord.
12: La primera ha estat a les 8 del matí al Pilar de la Mola de Formentera i més tard la segona a Mallorca al Port d'Andratx. Amb aquestes, en el que duim d'any, ja són més de 3.850 les persones que han arribat a les illes per aquesta via i han utilitzat 203 embarcacions.
0: Hem arribat a les 8 i quart del matí.
22: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el mateix, amb el primer semestre de l'any passat. Durant els primers 6 mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. És una xifra, Toni, que està per damunt de la mitjana nacional, que se situa en un 6%.
23: Així és, i és que la Federació d'Associacions de Concessionaris, Facon Auto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars, que creixen un 12%. Raúl Morales, el director de comunicació de Facon Auto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
24: En Baleares, este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
23: Pel que fa a l'edat mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen als 14,3 anys, un poc per davall de la mitjana nacional, que se situa en els 14,6 anys. Una xifra que Morales considera que és alta, de fet, assegura que és un dels principals problemes de l'automoció a Espanya i a les Balears.
24: Repostar un coche con más de 10, más de 15, más de 20 años es mucho más caro que hacerlo en un coche nuevo. Lógicamente hay un problema de seguridad vial. Esos coches con más de 10, más de 15, más de 20 años no incorporan los últimos elementos de seguridad activa y pasiva. Eso es un problema, porque esos coches son los que tienen accidentes, digamos, con víctimas mortales con más probabilidad. Y luego hay un problema también medioambiental.
23: Facon Auto insisteix en la necessitat d'accelerar la renovació del parc mòbil amb ajudes per desballestar vehicles antics. A les Balears, el govern subvenciona amb 2.000 euros la retirada de vehicles amb un mínim de 10 anys d'antiguitat.
0: I d'aquests vehicles, els electrificats ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten d'un punt de càrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de més de 1.100 estacions operatives repartides per tot l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes. A la resta s'ha de pagar i ara se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitx. És una crònica de Laura Benrell.
2: És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, que és el president de la FELIP, la Federació de Consistoris.
3: I perquè s'ha de cobrar, hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, doncs són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de tres també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
2: Així l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps o usi el punt de càrrega com a estacionament permanent serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Drobé, regidor de policia de Felanitx.
4: En el moment que tu ara que vas a carga i has passat d'aquest temps, pues el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
2: El municipi de Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
4: Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això és pues, que els ajuntaments i per part del govern i això pues, donen més facilitat a que hi pugui més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament, això sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de càrrega.
2: En tot, la FELIP apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals densos, com ara Palma.
3: Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
2: De fet, està previst que la infraestructura pública s'ampliï amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
0: També es dispara a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars als 2 milions d'euros provinents dels fons europeus per a instal·lar per a les instal·lacions fotovoltaiques han quedat curts per al llau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més dels mateixos fons FEDER, a més de destinar altres 3 milions dels fons d'insularitat. D'aquesta manera s'han repartit 10 milions entre els més de 1.000 expedients acceptats.
23: L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hi ha projectes que rebran fins a 15.000, que en rebran fins a 15.600. Aquest fet suposa que hi ha beneficiaris de la subvenció que tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Viu és el director d'Economia Circular.
5: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
23: A banda de les ajudes Fotopora 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 26, també dirigides al sector de les renovables.
0: I la universitat s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants balears, però continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3% el curs passat, aquest percentatge arribava al 10%. La proporció d'aquest nou perfil d'estudiant és encara major. S'ha de tenir en compte que, tot i l'increment de població, el nombre d'estudiants a la UIB ha minvat en dues dècades. Llavors hi havia 14.000 estudiants, però el curs passat n'hi va haver 11.000.
23: A les Balears, més d'un 20% de la població és estrangera, un percentatge que encara no reflecteix a les aules de l'UIB, però que va en augment any rere any. Actualment és superior al 10% amb 1.300 matrícules de més de 20 països. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants de la Universitat.
1: Quan ells anaven pujant, primer que tu, nosaltres veiem estudiants racialitzats, no? de diferents, però també ginatges, no? I anaven sentint ginatges catalans, ginatges castellans, ginatges àrabs, i aquesta diversitat, a mi, la veritat, m'ho feia estar superorgullosa.
23: La població de les illes ha augmentat en aquests anys en 260.000 persones, una de les comunitats que més ha crescut a Mallorca és la veneçolana. Carlos Alejandro Areque va deixar el seu país en 20 anys per venir a estudiar aquí.
6: Si las personas vienen aquí a aportar su granito de arena y a hacer una mejor sociedad, pues deberíamos ser uno igual que otros. Yo, por ejemplo, sé que no soy de aquí, pero como que nunca me he querido quedar con eso. Siempre he querido ser uno más de aquí, ¿sabes? Respetando mis orígenes, mis raíces.
23: Una oportunitat que aprofiten els fills i filles de les famílies que han arribat a les Balears a la recerca d'un futur millor. És l'antropòleg Marc Morella.
7: Els processos migratoris han anat alimentant la classe treballadora. A partir de la democratització de la universitat i estenent-se, s'ha anat incorporant aquesta gent i s'ha convertit en un element que la gent troba indispensable. Jo no sé si és tant per ascensió social, però indispensable per trobar una feina.
22: Informatiu Matí. Esports.
0: I arribem a les 8:25, cansat amb els esports, parlem de Samu Costa i Johan Mojica, que s'incorporaran avui als entrenaments del Mallorca, pendents del seu futur. Gavi Fortesa, bon dia.
15: Bon dia. El Mallorca prepara el Ciutat de Palma contra el doble campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, que se jugarà dimecres, i des d'avui el tècnic mallorquinista Luis García podrà comptar a la sessió de feina amb Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès veu com encara no s'ha tancat el seu traspàs al futbol àrab, i el colombià quedarà si no surt una oferta satisfactòria pel Mallorca. Quant al mercat de fitxatges, l'Almeria ha confirmat el fitxatge per 3 temporades del migcampista de l'Atlètic Club, Miquel Vesga, un jugador que va estar a l'òrbita del Mallorca. I un exmallorquinista, Pablo Ramón, jugarà a primera amb el Racing de Santander. S'ha dit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà a primera, si no hi ha res de nou, amb l'equip càntabre, ja que finalment ha estat traspassat per les pròximes 4 temporades.
8: Ens enyorau? Ah! Tornem!
9: Bolleria absoluta!
8: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
0: Mare meva, quin vespre!
25: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
8: Ulala, mon amour, Paris!
25: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
8: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
9: Que repiquin!
15: L'Atlètic Balears continua donant bones sensacions en pretemporada. Ahir va guanyar per 4-1 en el segon partit de preparació davant un tercer, el Santanyí, amb triplet de Florin Andone, ja recuperat de la seva lesió. Malgrat les importants baixes de Moha Keita, Jaume Tovar, Jaume Pol i Pablo García, el rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixen més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
26: Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido 4 jugadores que pues el Balears consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan 4 nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Balears lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
15: Fora del futbol, destacam que demà comença una nova edició, la 44a de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma. Defensant el títol està l'Estrella d'Am, que cercarà la seva cinquena victòria després de guanyar aquest any el Trofeu Godó i el Trofeu de la Reina. El director de regates, Manu Fraga, parla del sistema de competició a IB3.
11: Una fase prèvia i una fase final. Y en la fase final es un match race, es una muerte súbita cada prueba, ¿no?
15: Fraga dona opcions de podi als regatistes mallorquins i afegeix que l'IFOS ja ha quedat antic i ha estat substituït per l'Hispània.
11: Yo creo que hay varios equipos mallorquines con opciones de podium, ¿no? El IFOS es un barco muy antiguo, con más de 20 años, que no tenía ninguna opción de ganar una Copa del Rey, y eso también puede ser un poco frustrante. Han adquirido algo más moderno con opciones de estar en el podium, que ya sería un éxito para l'Armada.
15: Avui comença la Copa amb els entrenaments oficials. En handball, després de la sortida de Sergio Sevilla, l'Handball Mallorca aposta enguany per producte local. Els mallorquins Juami Maura i Iago Barceló duran l'equip amb molt de canvis en la configuració de la plantilla. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco definits. És Juami Maura.
13: De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados, si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
15: Una competició que compta aquest any amb l'al·licient de dos derbis, amb un nou vingut a la categoria com és el handball Secar de la Real. En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève, en 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives. La mallorquina Mavi García és 14a a la classificació general, a 28 segons de la líder, la pròpia Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra, a Suïssa, i Poligny, ja a França. D'altra banda, a la clàssica de Sant Sebastià, Enric Mas va arribar a 29 segons del guanyador, Renko Evenepoel, i demà sortirà a la Vuelta a Burgos. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i l'argentina Del Fibrea s'han proclamat campiones del Pretoria Pàdel, superant a la final en 3 sets la parella formada per Martina Calvo i Claudia Fernández per 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. En tennis, Jaume Munar guanya la primera ronda de l'Open de Canadà, superant l'australià Ijikata, i acabam amb futbol sala, perquè avui l'Illes Balears Palma Futsal presenta el brasiler Diego Nunes, que torna a l'equip mallorquí 4 anys després de la seva sortida al Benfica.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, és el moment de repassar les claus d'aquest dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis.
2: El govern demana als ajuntaments que accelerin la seva aprovació de plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa a Mallorca. Dels municipis que estan obligats, que són una vintena, només dos el tenen.
1: I el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears ha augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat.
2: Una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%, i pel que fa a l'edat mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen en 14,3 anys per davall de la mitjana nacional de 14,6.
1: I la universitat s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants de les Illes.
2: Però continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. En dues dècades el nombre d'estrangers ha passat del 3% al 10%.
1: I l'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents.
2: Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les Illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. També s'ha entregat el Premi Master of Cinema al compositor Alexander Desplat.
1: I de la crisi migratòria, el govern del Marroc atribueix l'arribada de gairebé 60.000 persones d'aquests darrers dies a Ceuta a les màfies.
2: I Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi.
1: Són ara les 8:31 minuts. Fem una pausa.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres? No ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I dedicam la pròxima entrevista de l'informatiu matí a la crisi migratòria de Ceuta. La situació a Ceuta comença a reprendre la normalitat després de l'arribada dijous de gairebé 60.000 persones des del Marroc i quan falta un dia perquè els ministres d'exteriors de la Unió Europea parlin sobre aquest tema, volen conèixer millor quines han estat les causes d'aquest

0: expulsant els migrants que arribessin a Espanya a través de la mà, no? Aleshores, se diu que aquest és un dels principals motius, no? Després n'hi ha d'altres, com pugui ser, potser, aquest acostament d'Espanya a Argèlia, o el fet que Espanya decidís atorgar la nacionalitat en aquelles persones que vivien al Sàhara fins que Espanya se va retirar d'aquell territori. No? No se sap molt, però ha estat una confluència de factors que en tot cas han donat lloc a una llau migratòria que, evidentment, Espanya ha tingut molt, molt mal de gestionar.
1: Pensa que ha faltat previsió per part de l'executiu de Pedro Sánchez? Ha mancat, manca de reacció per part del govern central?
0: Jo, sincerament, crec que no. Jo crec que aquestes coses... bueno, és a dir, se diu que els serveis d'intel·ligència espanyol potser haurien d'haver informat sobre aquests moviments que ja s'ha produït cap a la frontera de Ceuta, no? Jo crec que, en tot cas, sembla que era una cosa... Espanya confia molt en la feina de control de fronteres que pugui fer la policia marroquina, no? I, en aquest cas, Espanya confiava en els... perquè les relacions amb el Marroc són bones i confiava en la feina que poguessin dur a terme la policia en el sentit de contenir possibles allaus migratòries cap a Espanya. No? No va ser així, i també se diu que, evidentment, el Marroc no passa res sense que el rei i el govern ho sabi, sobretot quan estem parlant de tanta de gent. No? Però jo no crec que en el govern espanyol se li pugui imputar cap tipus de falta de diligència amb aquesta qüestió, sinó que, evidentment, ha hagut de resoldre, de fer front a una qüestió que li ha caigut a damunt, amb el cost de vides humanes i a més, no, ha estat realment un sense sentit. Ha vengut molta de gent, la majoria els han tornat, per lo que se diu, aquesta gent venia amb aquesta idea de que podrien arribar, si arribassin per la mà podrien quedar, però després han dit que se podrien regularitzar, que podrien anar a Espanya. Tot això era absolutament fals, no? I pot ser que aquesta gent varen tenir mal informació, no van estar prou informats, però en tot cas jo crec que Espanya no és responsable d'aquesta qüestió, sinó que ho ha hagut de gestionar de la millor manera possible, cosa que no és gent fàcil.
1: Els ministres de la Unió Europea reuneixen demà d'urgència, avui ho fan els ambaixadors, en un moment de divisió entre els socis sobre les polítiques migratòries, amb fortes crítiques per part de països com Itàlia i Dinamarca, i amb el rerefons també de la suspensió de l'espai Schengen. Més d'una vintena de països han expressat per carta la seva preocupació. Què en podem esperar i quines repercussions pensa que pugui tenir aquesta crisi migratòria més a nivell europeu, internacional?
0: A veure, la política migratòria de la Unió Europea els darrers anys s'ha endurit moltíssim. No? Ara, juny, va entrar en vigor el que sigui el pacte migratori de asil i immigració, i la Unió Europea ha endurit moltíssim les condicions d'accés i s'ha dotat de mecanismes per lluitar contra l'arribada d'immigrants il·legals. No? Per la Unió Europea, un dels valors fonamentals és la solidaritat, no? I jo crec que totes aquestes missatges que hem vist que realment estan fora del sentit comú són molt injustes cap a Espanya, no? Perquè Espanya és un país que realment està, vas dir, quan hi va un embat a la sobirania territorial de Dinamarca en relació a Groenlàndia, Espanya va donar suport a Dinamarca, no? Que ara se digui que Espanya, per a través del procés de regularització, ha fet aquest efecte crida, això és absolutament fals. Perquè, i també tota aquesta mesura, aquest restabliment, que jo crec que realment no s'ha produït com a tal formalment dels controls de Schengen, perquè per suspendre l'acord de Schengen un estat de forma unilateral no ho pot fer. Hi ha un procediment dins Unió Europea per fer-ho. Itàlia no ho ha seguit, no? A més, Itàlia és absurd dient que el que vol fer no és controlar espanyols, sinó que vol controlar nacional de tercers països, com si fos possible discriminar això quan un vol arriba d'Espanya a Roma, no? Aleshores, tot això jo crec que ha posat de manifest una falta de solidaritat molt greu, perquè també també s'arriba a dir per on més entren immigrants és per la frontera, per el que es diu la ruta de central, que és la ruta que va des d'Argèlia cap a Itàlia. No? Per tant, aquestes crítiques que s'han fet a Espanya jo crec que són molt injustes i que, per tant, és dir, el que s'ha de fer és posar un pot de sentit comú i hi va, és dir, un pot

0: se respon a impulsos que li puguin generar unes imatges, evidentment, tot això per part de l'extrema dreta, però que realment bueno, era una situació dramàtica que se va intentar afrontar de la millor manera possible, però és dir, no espera un govern d'un estat membre de la Unió Europea, no espera que altres estats de forma sense fonament el critiquin, no?
1: Bueno, què passa, per tant, en aquesta trobada de ministres de la Unió Europea demà, una trobada que, com dèiem, es fa de manera urgent per parlar de qüestions relacionades amb la política migratòria després d'aquesta crisi a Ceuta, d'aquesta crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada de gairebé 60.000 persones des del Marroc en només uns dies. Joan David Jané, catedràtic de Dret Internacional Pública a la UIB, gràcies per haver fet aquesta anàlisi aquests minuts amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
0: Adéu a vosaltres, bon dia.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:39 minuts. Fem una pausa i després vos parlam del tren a Mallorca.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca redueixen les seves freqüències. Aquest mes que acabam d'encetar, el mes d'agost, passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10-20 minuts, com la resta de l'any. D'aquesta adaptació d'horaris, en parlam ara amb el gerent de SFM, José Ramón Horta. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Des de l'any 2024 es manté el servei habitual durant tot el mes de juliol i aquesta reducció s'aplica únicament al mes d'agost, quan l'afluència de viatgers assegureu que és més baixa. Senyor Horta, en quin tant per cent es redueix aquest mes el nombre de passatgers del tren i de metro, tenint en compte que tanca la universitat?
3: El reduïm... Nosaltres tenim dos horaris, hora punta i hora valle. En referència a hora valle, un 33% mancó, i en referència a hora punta, un 50% menors. Quins motius són els quals... Bueno, vull dir que aquesta reducció és una reducció que se du en el tren de Mallorca d'ençà que Serveis Ferroviaris de Mallorca existeix com a empresa pública, des de 1994. En la diferència que, efectivament, nosaltres hem reduït els temps de disminució de servei a un mes en lloc de 6 setmanes que és el que hi havia abans. És a dir, que és un pas endavant. I després, quins són els motius d'això? Pues primer, en aquest cas d'enguany, en concret és l'afectació de la via 1. Nosaltres tenim dues vies per anar fins a Inca. De la via 1 per culpa de les obres del taller de Son Ruyán. És a dir, és una qüestió física. No acaben més trens des que ara han de passar per el tren d'anada i de tornada, han de passar per una única via i en aquesta situació no podem... posar més trens de, físicament. Ho van intentar l'any passat, que també van tenir el mateix problema perquè van haver de substituir un pont i el pont se va substituir sense fer interrupció de servei, pues, ens van donar compte que, bueno, que hem de passar per aquí perquè en l'estiu pues, les expectacions del servei són majors i bueno, per garantir els horaris pues, hem de passar per aquí. En segon lloc, el personal nostre. Tenim insuficiència total de personal. En aquest moment, per servir els serveis que estem donant, tenim menys 14 maquinistes. Les dificultats que estem tenint per incrementar personal de caràcter administratiu, d'autoritzacions administratives, pressupostaris, són molt importants. Fa 2 anys que ens hi peguem i esperam que enguany ho aconseguirem. Per la qual cosa, jo voldria anticipar un missatge. Primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però, en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve. i en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindran personal nou i no podran fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperem que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei. Però el motiu, ja insisteixo, per una banda de personal i, en segon lloc, una qüestió purament física, afectació de les obres d'estelles que redundaran després a un millor servei perquè disposaran de més trens, disposaran de més efectivitat, disposaran de, bueno, en resum, una major fiabilitat a la nostra línia.
1: Les dades mostren que el nombre d'usuaris del tren i de metro continua a l'alça els darrers anys. De quin increment percentual estan parlant?
3: Bueno, cada any pujam una mica, però el que fa referència, perquè nosaltres quantificam, gràcies a dades que ens ofereix el Consorci de Transport de Mallorca, l'any passat, per exemple, el mes d'agost, hi va haver un 26 menys de viatgers que el mes de juliol precedent, que ja el mes de juliol hi havia menys passatgers que el mes de juny. És a dir, serveis ferroviaris, els nostres viatgers són eminentment residents i no són com, per exemple, els autobusos d'estiu, que ells tenen temporada alta quan tenen turisme. Nosaltres, sin embargo, els mesos d'estiu tenim menys viatgers que la resta de mesos, diguem, hàbils o escolars, per dir-ho de qualque manera, no? Però, vamos, aquest mes d'agost darrer, de 2025, van tenir un 26% menys de viatgers. L'any anterior, un 25% menys. L'any anterior, un 24% menys. És a dir que, justament fem aquesta interrupció de servei quan, efectivament, es menor la quantitat de viatgers que duim en referència. Bé, això és una dada sostinguda durant 30 anys.
1: Uh-huh. En quant a maquinistes i conductors, com actualment SFM, parlava vostè d'un increment en vista, sobretot, a l'any que ve, a l'estiu que ve.
3: Sí, no, que ara estiu que ve no. És a dir, nosaltres tenim una promesa que la presidenta ens dona molta matadura per fer-la, que és incrementar les nostres freqüències un poc cada dia. El que fa referència és hora d'acabament de servei per allargar-lo una mica i després posar trens nocturns els divendres, dissabtes i vísperes de festiu. És a dir, que per fer aquest servei ineludiblement hem de contractar personal, perquè és que si no hi ha manera humana de fer-la. Avui en dia els nostres trens han de ser maquinistes, han de ser factors i controladors en el centre de control i no tenim abastament, perquè ja estem, penseu que des de 2009 a serveis ferroviaris no ha entrat més gent que s'haguem incorporat a nosaltres en aquesta legislatura. És a dir que duim més gent que mai, tenim operant més freqüències que mai, més trens que mai, amb menys personal que mai. I això se nota. I el nostre personal, que jo vull fer públicament un reconeixement de la seva feina, perquè sempre estan disposats, sempre estan disponibles. La limitació només la marca la normativa en quant a les seves horaris de descans. Un 10 per al nostre personal. I bueno, aquesta és la situació que estem vivint en aquest moment i que esperem poder-la solventar d'aquí a final d'any.
1: Uh-huh. Idò bé, avui hem parlat amb José Ramón Horta, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, sobre les freqüències que es rebaixen en aquest mes que acabem d'encetar el mes d'agost, les freqüències de tren que passaran a ser de cada mitja hora, no de cada 10 o 20 minuts, com la resta de l'any. I que serà
3: de cada
1: 15 només
3: minuts, hora punta.
1: I que serà només, per tant, aquest mes d'agost. Senyor Horta, gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Idò bé, per veure com funcionen aquestes modificacions horàries en el primer dia laborable en què estan en vigor, anem en directe fins a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
4: Bon dia, Ido. Aquí el complex multimodal i subterrani del transport públic de Mallorca ja aplica aquest nou horari que redueix un 33% les freqüències per al tren i metro de l'illa i els usuaris, la gran majoria, reben els ajustaments amb desacord. Per fer-nos una idea d'aquesta reducció, entre Palma i Inca, on habitualment hi ha un tren cada 10 minuts en hora punta i cada 20 minuts la resta del dia durant l'agost, passa a circular un tren cada 30 minuts durant tota la jornada. Són moltes les persones que ara mateix veiem aquí arribant i sortint de l'estació, nombroses d'elles amb pressa, per agafar el seu transport i marxar cap als seus treballs amb motxilles i bosses. A més, La modernització dels tallers de Sant Roland obliga a establir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Sant Fuster i Polígon de Marratxí, en tots dos sentits. Sentim què en pensen de les modificacions horàries alguns dels usuaris del servei ferroviari.
5: M'ha parell fatal. La gent que fa feina en agost pues, també té els mateixos drets que la gent que se'n va de vacacions.
6: Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
7: Estic gent d'acord amb aquesta reducció d'horaris perquè hi ha molta gent que va a fer feina i no tenen en compte la gent que hi va. I troc que haurien de mantenir els mateixos horaris tot l'any.
4: I aquesta nova programació d'agost del tren i metro ja es pot consultar a la plana web tip.org.
1: Gràcies, Lluís. Són ara les 8:49.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
9: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Passen 50 minuts de les 8 del matí. És el moment ara per la cultura.
10: Aquesta cançó és una cançó molt antiga de Mallorca. Se nom Sa Madona.

0: amb la música de Julia Colom, després que Leonor Walling no hi pogués participar tal com estava previst, començava i vespre la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest, una nit presidida per la reina Letícia, amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula amb la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival, una edició que baixa la barrera batent tots els rècords de participació. Va seguir la cloenda, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, és el que ha avançat en el seu discurs de cloenda el director del festival, Jaume Ripoll, que ha defensat la bogeria d'un certamen gratuït a Mallorca i en ple estiu. Una bogeria que acaba amb un desig.
2: Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de ciento y pico de películas que tenemos.
1: Més de 53.000 persones han seguit les activitats del festival durant aquests dies, un festival que ha premiat Lionel, Malabèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear ha estat triat el curt de Júlia Castaño, La Barraca, i el llargmetratge La Carn, una coproducció d'IB3 que ha dirigit Joan Porcel i que tots dos agraïen d'aquesta manera.
3: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents. I m'agradaria dir que crec que els mallorquins estan cansats i que sortirem al carrer totes les vegades que faci falta i fins que se mos escolti. Moltes gràcies.
4: Crec que és una secció molt encertada. Crec que el festival ha encertat perquè les sales estaven plenes, la qualitat de les obres han sigut magnífiques i per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora. Per tant, companys, companyes, cineastes, seguim i mos veiem a les sales.
1: Tot això en una nit on el reconegudíssim compositor Alexander Desplat ha rebut el Premi Master of Cinema, confessant que en Mallorca, que el cant d'un treballador que va escoltar fa molts anys, un dia a Galilea, una veu que no va poder identificar i que era tan pura que podia pertànyer a qualsevol moment i espai, ha estat una font d'inspiració des d'aleshores per les seves creacions.
5: It always brings me back when I come to Mallorca to that chant that I heard that day of something that is filled with history, with a pure heart and a spontaneous way of expressing emotions.
1: Amb això, amb la projecció també del Ser Querido, la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest és ja història, tot i que com a únic festival híbrid del món, els seus títols, ja ho sabeu, són a disposició a Filmin uns dies més.
0: Tot això és el que va passar a nit a la gala de clausura del festival, però hores abans tot l'equip del Ser Querido s'havia posat a disposició de la premsa.
6: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Aquesta pel·lícula arribarà a les sales de cinemes d'aquí a poc més de 3 setmanes i promet-se un dels títols de l'any. Sandra Martínez ha parlat amb ells, amb Javier Bardem, Victoria Luengo, també amb Rodrigo Sorogoyen i amb la guionista Isabel Peña.
1: L'equip sencer que comparteix la sensació que el projecte ha assolit una qualitat extraordinària. Extraordinària per la qualitat de la interpretació, amb un Javier Bardem i una Victoria Luengo en estat de gràcia, interpretant un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Una situació que l'espectador viu i sent en la primera escena, que els actors rodaran sense pràcticament conèixer-se, una aposta del director que Javier Bardem ja va veure des del primer moment que sortiria bé.
6: En el momento que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
1: Bardem no havia fet feina mai amb Sorogoyen ni tampoc amb Victoria, que no va poder evitar un cert temor quan va saber que compartiria protagonisme amb ell.
7: Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final doncs, per mi era una persona que al primer moment pues, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posen davant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
1: Dues estrelles amb les quals es va pensar des del primer moment, tant Sorogoyen, que és director, però també coguionista, com sempre, amb Isabel Peña. Peña explicava que pensar en ells des del principi de crear els personatges per ells és potser més fàcil.
8: Es más fácil porque ya sabes cómo suena su voz, cómo es capaz de mirar, más allá de todo lo que te puede sorprender luego. Pero es como si ya tuvieras más material de tu personaje. Un material que además conoces. En el caso de Victoria, de una manera, porque es que convivimos con ella. En el caso de Javier, de otra, porque es que le hemos visto todo el rato. Nos flipa su trabajo, ¿no?
1: El Ser Querido és a punt d'arribar a sales després del seu pas per Canes i després també de les inevitables comparacions amb Valor Sentimental, una coincidència que va fer que Sorogoyen fins i tot estigués a punt d'abandonar el projecte.
9: Es una pena, es así, no pasa nada. Hay penas mucho mayores en el mundo, no pasa absolutamente nada, estamos contentos con la película tendrá su vida, puede tener mucho éxito, puede gustar mucho a la gente, pero...
8: Hemos tenido mala suerte.
9: Sí.
1: En un moment de la pel·lícula, el personatge de Bardem fa referència a la situació del Sàhara, és el lloc on suposadament està passant el film que està rodant dins del film. I les seves paraules són més personals que de guió, potser perquè l'oscaritzat actor mai ha temut posicionar-se i opinar.
6: No és un rol que tomes o no debes tomar, no debes tomarlo desde un punto de vista más ambicioso, egoísta, ególatra, sobre darte la importancia de que tú consideras darte la importancia de que tú manejas la verdad, sino simplemente compartir tu opinión, como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos y tiene el derecho y la obligación también de hacer.
1: Molt semblant, pensa també Victoria Luengo.
7: Vivim en el moment on més gent diu qualsevol cosa, constantment. El que passa és que aquesta... El que jo crec que passa és que la gent vivim tan... hem perdut tant la capacitat de veure el de davant que només... Ens mirem a nosaltres i la gent parla mirant-se un.
1: El Ser Querido es podrà veure a tots els cinemes a partir del 26 d'agost.

I arribarem a les 9 amb un apunt de l'agenda. Continua el Festival Jazz de Sa Pobla, que demà dimarts acull el concert de China Moses per presentar el seu nou projecte X-Complicated. Serà a les 10 del vespre al Parc de Can Cirerà Prim.

També dimecres al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 10:30 del vespre hi haurà estàtues de sal per les festes de la Terra i a Menorca també dimecres suc i sopes. Alguns dels concerts destacats per als pròxims dies, ara, com dèiem, però arribarem a les 9 amb la música de jazz de China Moses.

0: ara és el moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis. Són uns instruments que s'activen en casos d'emergència, si s'ha de confinar o s'ha d'evacuar la població quan hi ha focs.
1: El govern demana als ajuntaments que accelerin la seva aprovació i preveu que d'aquí un any hi hagi 25 en marxa. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir-lo vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana.
2: L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
0: I avui continuem amb la mirada posada a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc defensa haver actuat de manera immaculada des del principi i atribueix l'arribada de 60.000 persones els darrers dies a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior marroquí, Rachid Jalif, defensa també que ho relaciona amb les interpretacions que s'han fet de la sentència del Suprem per part seva. El catedràtic de Dret Internacional Públic a la UIB, Joan David Gené, considera que Espanya no ha estat la responsable de la situació que s'ha viscut a Ceuta.
1: En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matina, ha responsabilitat més al Marroc, un règim que controla molt de prop tot el que passa dins les seves fronteres. Assegura que els migrants que varen llançar-se a l'aigua per arribar a Espanya o varen fer empeses per les xarxes socials i les informacions falses. I amb aquest panorama, l'Estat només va poder reaccionar a una situació extraordinària i imprevista.
3: Per lo que se diu, aquesta gent venia amb aquesta idea de que podrien arribar, si arribassin per la mà podrien quedar, però després han dit que se podrien regularitzar, que podrien anar a Espanya. Tot això era absolutament fals, no? I pot ser que aquesta gent varen tenir mal informació, no van estar prou informats, però en tot cas jo crec que Espanya no és responsable d'aquesta qüestió, sinó que ho ha hagut de gestionar de la millor manera possible, cosa que no és gens fàcil.
0: I en el primer dilluns del mes d'agost, vos recorden que les freqüències dels trens disminueixen més d'un 30% aquest mes. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 15 minuts, com la resta de l'any. Anem en directe fins a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
4: Bon dia, i d'aquí al complex multimodal i subterrani del transport públic de Mallorca són moltes les persones que ara mateix veiem aquí arribant i sortint de l'estació, nombroses d'elles amb pressa per agafar el seu transport i marxar cap als seus treballs amb motxilles i bosses. El gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha avançat en una entrevista a l'Informatiu Matí que aquest mes d'agost podrà ser el darrer en executar aquestes reduccions d'horari.
5: Voldria anticipar un missatge, primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però, en segon lloc, esperant que un any sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve, i, en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou i no podrem fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperem que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei.
4: Els usuaris, la gran majoria, reben els ajustaments amb desacord perquè, diuen, veuen afectats amb un increment de temps els seus temps fins a arribar als seus llocs de feina.
0: Gràcies, Lluís. I l'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents. Els films premiats han estat Lionel, Malabèstia, Blue Film i El ciclo de l'amor, mentre que en la secció de Talent Balear ha estat el curt de Julià Castaño, La barraca, i el llargmetratge La Can, coproducció d'IV3 de Joan Porcel.
6: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents.
7: I per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora.
0: També s'ha entregat el Premi Master of Cinema al compositor Alexander Desplat. Hem arribat a les 9:04, ara comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia, 9 i 5 minuts. Començam jornada, començam setmana, de nou amb moltíssima calor, 28 graus de temperatura en aquest moment, cel destapat a pràcticament totes les illes, en qualque núvol puntual al sud de Mallorca. Molta calor en general i risc d'incendi activat. La màxima més alta per avui s'assolirà a l'interior de Mallorca, on es pot arribar als 37-40 graus aproximadament. Basca, generalitzada, sol arreu i, com deien, qualque núvol, però serà de manera puntual. Continuen les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, amb un balanç de gairebé 60.000 persones procedents del Marroc. El govern de Rabat ha parlat aquest cap de setmana defensant la seva actuació. Asseguren que han aconseguit controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar també l'ordre pública. A més, atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, ho relaciona a les interpretacions errònies de la sentència del Suprem, que, recordem, explicava que una persona que arriba nedant a Espanya des del Marroc no pot ser retornada perquè no ha desbordat cap element de contenció. També han reaccionat algunes ONGs, mostrant la seva preocupació per l'augment de xifres de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclamen que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin també les seves famílies. A més, critiquen les devolucions en calent, que asseguren s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties. Respecte a aquestes reaccions de les darreres hores, destaca la del papa Lleó XIV, que ha dit que segueix la situació amb molta preocupació. Escolta'm un fragment.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad i de justícia.
1: Avui abordarem aquesta qüestió a la nostra tertúlia i també conversarem amb Carolina Quintanas, advocada experta en estrangeria. Tornant al tema de les altes temperatures, que dèiem avui centrarà gran part d'aquesta jornada en unes setmanes també marcades per l'alt risc d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè puguin accelerar l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts, Xisco Nadal, bon dia, com a PAL.
3: Bon dia, Marta. Una actuació necessària si tenim en compte que del 67 municipis, actualment només estan en vigor 14 plans. Si miram, els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, tan sols dos consistoris l'han aprovat. I no deixem de banda els incendis per contar-vos que ja es dona per extingit l'incendi a la planta de compostatge de Mac Insular a Porreres. Han actuat els bombers de Lluc Major i de Felanitx, que van aconseguir controlar el foc al migdia d'ahir. La gran quantitat de material, l'excés de plàstic, la que i la humitat haurien pogut ser les causes, Marta, d'aquest foc.
1: Una situació generalitzada, la del foc, no només a Espanya, que han viscut com les darreres setmanes els incendis han estat els protagonistes a molts d'indrets, sinó també a alguns països europeus. Atenció a aquest succés, que ho compartirem a pantalla, ho descrivim per als oients. Dos helicòpters van xocar en ple vol mentre combatien els incendis forestals a Grècia. Va ocórrer ahir a un petit poble costaner proper a Atenes. Els dos ocupants d'un helicòpter van morir i els dos pilots de l'altre parell van resultar ferits. A Grècia s'han evacuat a milers de persones pels incendis que afecten la costa des de fa uns dies, agreujats també per la mateixa situació que per les altes temperatures i també per els forts vents. A França, després de setmanes combatent diversos focus, s'ha aconseguit frenar el seu avanç. Aquí, a les Balears, concretament a Mallorca, ha estat un cap de setmana marcat per una de les festes més destacades de l'estiu, la festa que comença amb un dels crits més famosos.
4: ¡Nada!
3: És el crit de Joan Mas, ahir cap vespre en el simulacre dels moros i cristians. Pollença es desperta ara a poc, després que ahir centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona, que han tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Enguany ha estat Daniel Pérez, implorant a la Mare Déu dels Àngels i donant el sus a la batalla. I en el bàndol liderat per Dragut ha estat en Rafael Morro l'encarregat d'encatxalar les tropes otomanes. Una festa que es va poder veure precisament ahir IB3 Televisió, que em va fer una retransmissió.
1: No deixem de banda la festa per començar la setmana, perquè nit passada va ser el darrer dia de l'Atlàntida Mallorca Film Festival a la Misericòrdia, amb una gala de clausura espectacular i amb moltes celebritats.
3: Una gala de clausura que també es va poder veure per IB3 Televisió. El Ser Querido ha arribat a Mallorca la música de Júlia Colom, després que Leonor Watling no hi pogués participar tal com estava previst. Començava ahir vespre la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest, una nit presidida per la reina Letícia, en la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, entre d'altres Javier Bardem i Vittorio Luengo, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. Una edició que va ser la barrera batent tots els rècords de participació. Escoltam a dos dels grans protagonistes d'aquesta ballada, com varen ser Javier Bardem i Vittorio Luengo.
5: Yo nunca he presentado una película en Mallorca, entonces, no, es la primera vez.
6: Hay unas páginas que había que decir para que la historia avance, pero como nos explicó Rodrigo, cómo llegar a esas páginas y cómo salir de esas páginas dependía más de nosotros.
1: 9 i 10 minuts, quina és la frase del dia? Sempre tenim un moment per la reflexió i si cal és dilluns, és més necessària, no?
3: Així és, Marta. La frase és de l'escriptor i premi Nobel rus Alexander Solzhenitsyn, mort al dia com avui de 2008. L'autor d'Arxipèlag Gulag va escriure: "No em fa por morir un dia, em fa por morir avui."

0: tenia molta raó, no? Perquè el que fa por és morir avui. La mort ja arribarà, clar, ja pensarem.
1: La mort, en teòric,
0: ja
1: mos pot espantar més o manco, però si te diuen avui es esteu darrer dia, ja me diràs què fas.
0: No vull ni pensar-ho. També t'he dit que és important.
1: Un altre dia ja hi pensareu.
0: Un altre dia morirà. També t'he dit que tenir-la present és important, també, perquè així també aprofites més la vida, n'és més conscient de la importància de que el teu temps és,
1: bé,
0: és
1: que
0: limitat.
1: Som, i nosaltres que en aquest programa, ja ho saps, els divendres sempre en Escarlata O'Hara mos acompanya quan parlem de cinema, ja ho deia, ja pensaré en tot això demà, quan t'arribi a Tara.
0: Exactament.
1: Per tant, ja demà ja pensarem en sa mort.
0: I doncs no pensarem avui en la mort ni molt manco, però sí pensarem en aquest tema del que parla tothom, quin
1: és? Que és una alegria, això sí que ho podem pensar avui, perquè tothom parla d'un jove nord-americà que va comprar una camiseta per 3 euros i la va revendre per 90.000. Una compra de només 3 dòlars s'ha convertit en una autèntica fortuna. És la història d'en Kim Brown, un jove de 19 anys de Portland, als Estats Units, aficionat a la roba vintage, que va entrar a una botiga de segona mà i va trobar una jaqueta aparentment qualsevol. El preu, 3 dòlars, poc més de 2 euros i mig. Però quan va arribar a casa seva i va començar a investigar, aquest jove va descobrir que aquella peça amagava una història excepcional. La jaqueta havia pertangut a en Wilt Chamberlain, una de les grans llegendes de la NBA, i aquest bon home l'havia fet servir durant les temporades de 1971 i 1972 quan jugava a Los Angeles Lakers, quan aquest jugador va conquerir un dels seus anells de campió. Brown, que es dedica a comprar i revendre roba antiga, va compartir la troballa a les seves xarxes socials. La publicació va arribar fins a Sotheby's, una de les cases de subhastes més prestigioses del món, i els seus experts van autentificar aquesta peça i la van posar a subhasta. El resultat va superar amb escreix totes les expectatives. La jaqueta es va vendre finalment per 89.600 dòlars, és a dir, prop de 78.000 euros. Fins aquell moment, el benefici més gran que Brown havia aconseguit venent una peça vintage era de només 250 dòlars. Ja n'hi ha. La història s'ha fet viral perquè demostra que, de vegades, els tresors més valuosos poden aparèixer al lloc més inesperat. Una mirada, una visita a una botiga, un cop d'ull a una botiga de segona mà, va acabar convertint-se en una de les troballes més sorprenents del món del col·leccionisme esportiu contemporani. No sé si t'ha passat mai una cosa d'aquestes.
0: I jo te diré que sí.
1: Que vagis a rebostetjar a una botiga o dins un armari i diguis, ai, mira, tenc un Armani de sa primera,
0: no
1: de sa primera col·lecció.
0: No d'aquesta magnitud, però te diré que sí, una cosa semblant, que no t'esperaves aquesta resposta.
1: No, però m'agraden aquestes confessions en directe, Marta Grau, a mi ja tot Balears.
0: Jo, mira, petita confessió en directe. El que passa és que jo no sé si és fals o no, però, com tu saps, jo he passat bona part de la meva vida a Madrid i una de les coses que fas a Madrid és anar al Rastro. I del Rastro vaig trobar un dibuix preciós que semblava de Mingote, però valia 6 euros. I estava firmat i tot, signat i tot. I el vaig comprar. I el que passa és que està plastificat. Mm. Clar, quan està plastificat, una obra perd moltíssim el valor, però mai sabré si és un Mingote autèntic o no, però és un dibuix del gremi de rellotgers, que tu saps que hi va fer precisament de façana, a un conegut carrer de Madrid, i és un dibuix preciós que està signat per Mingote, però, clar, jo no vaig qüestionar, me'l vaig endur, perquè 7 euros no diràs, perdona, això és un...
1: Clar.
0: No, vaig fer un poc de polissona, el vaig comprar i m'he quedat en la incògnita.
1: Perquè tu ets bona en aquest art de fer minvar preu.
0: M'agrada trescar, però...
1: T'agrada que t'ho donin barat.
0: De totes maneres, tu
1: sabies... Típic de riques, t'he de dir, també, això. Com vos grada una cosa de 6 euros, dir, no, te'n don 4, és a dir, clar, estan tan acostumades a anar a mercats.
0: Fa molts anys d'aquest fet en concret, però sí, el tenc, te'l mostraré, és un dibuix preciós, el que passa és que mai sabré, no?, si és una imitació o no és una imitació. En tot cas, és molt mono, i allà està penjat.
1: El tens a casa teva.
0: Sí.
1: Ses visites, quan venen, et fas passar per davant el teu Mingote. No, és que hi ha gent que quan té una sola obra d'art, la sol tenir o centrada o sala i tothom que passa ret com a vassallatge, si m'apures, en aquesta obra d'art.
0: T'has trobat algun tresor?
1: Mai, me sap greu. Mai. I mira que també t'he de dir...
0: Això és perquè no saps trescar, perquè no, hi ha tresors.
1: No, no sé trescar. Se m'adona fatal, perquè me posa molt nerviós haver de rebostetjar. No trob xeripes ni quan vaig de rebaixes. Saps aquesta gent que torna i dius... Però,
0: no, no he firat.
1: O qualcú que dius que mona vas, que sempre te diu això... 2 euros. Ho vaig trobar de rebaixa i dius, per què a mi mai de sa vida va tocar trobar una xeripa d'aquestes de 2 euros? O aquesta gent que troba bitllets d'avió. Me'n vaig anar a Nova York, només passes taxes.
0: 300 euros.
1: I dius, amem això, on és? Perquè a mi mai m'ha passat.
0: De totes maneres, no haguéssim estat tu i jo tan vius com en Kim Brown. Primer, perquè tu sabies que era Wilt Chamberlain. Richard Chamberlain, segur que sí.
1: Clar, perquè tu i jo som molt del Pajar Espino.
0: Exactament, però Wilt, ho dubt.
1: No.
0: Jo tampoc.
1: Massacre,
0: jo
1: tampoc. També hi ha nínxols de coneixement. A lo millor no ens haguéssim trobat un fotograma original de Germán Lumière, jo un altre
0: hagués sí
1: passat
0: desapercebut,
1: i tu i jo m'haguéssim afuat en aquell cel·luloide en sotrent. Per tant, cadascú sap d'allò que sap. No, no mos han de posar medalles que no són nostres.
0: També sabem d'una cosa més en aquest programa, i per això m'he aprofitat per posar aquesta cançó en concret, perquè abans de passar a la tertúlia un record musical, ahir va fer 50 anys de la mort d'una de les grans artistes aquí a Espanya, Cecilia. Era

0: desde hace ya.
1: Mira que no mos posaven d'acord en quina cançó posar de Cecília, perquè teníem tantes i tants de dubtes.
2: És que és una fantasia, aquesta cançó.
1: Cartes llenes de poesia.
2: Que li han devuelto l'alegria. És que també, ja ho he dit sempre, posa una rima consonant a la teva vida. El vers lliure està molt bé, però la rima t'ajuda...
1: Per vers lliure no, el tos.
2: Exacte. No només és un tema de mnemotècnia. També és que dona un cos a la música, que és una meravella. Na Cecília, mos ha costat triar, perquè jo que sé, des de que tu t'hi has ido, Ramito de Violetas, Mi querida España, Dama, Dama, Nada de
1: era
2: Nada...
1: Molt difícil, no, era molt que, difícil. Ja però part, hem pensat que esta era la guanyadora, no? I la que
2: va ser una de
1: les
2: primeres
1: recorda.
2: Cantants protesta que va tenir l'estat espanyol, quan encara era perillós fer cançó protesta.
1: Sí, perquè i, jo desconeixia que la frase original, que ho hem parlat aquest matí, era esta España viva, esta España muerta, i com la censura va obligar a canviar, no? Això és, no deixa de ser curiós.
2: I que sempre que se parla de morts joves, Anna, Cecília i en Nino Bravo,
1: que
2: també van morir joves, i un accident de trànsit.
1: Cecília, als 27 anys, ja saps que molts d'artistes en concret és com una edat maleïda, no? Han mort en aquesta edat. Amb la bona companyia de Robert Mercè, els comandaments tècnics, Àlex Fortes, Miquel Rosselló, Maria Antònia Esquinas i Victòria Cerdà, començam la setmana.

0: Són les 9 i de 9 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre, que es repassa l'actualitat. Avui començam la setmana amb bona companyia aquí als Estudis de Palma, els periodistes Nicanor Blas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Xavi Bonet, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: I des d'Eivissa ens escolta el missè Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia, salut.
0: Començam avui de nou parlant de tota aquesta crisi migratòria. De fet, ja vam acabar la setmana parlant de tot el que havia ocorregut a Ceuta. Continuen les reaccions. El balanç, cada vegada les xifres són més altes, cada vegada aquestes xifres, de fet, podrien ser majors. Estem parlant, de moment, de 60.000 persones procedents del Marroc que han arribat els darrers dies a Espanya. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalib, ho relaciona, recordam, amb la interpretació, diu, errònia de la sentència del Suprem que explicava que una persona que arriba nedant a Espanya del Marroc no pot ser retornada perquè no ha desbordat cap element de contenció. Ha hagut reaccions, també, els darrers dies, no només a diferents indrets d'Espanya, també aquí, a les Balears. Així que, si vos sembla, jo aprofit per demanar-vos sobre totes aquestes qüestions en concret. Tot d'una saludarem també una advocada experta en estrangeria per analitzar aquesta qüestió. Però, si vos sembla, comença per una valoració general del que ha ocorregut els darrers 4 dies, Xavi.
2: Bueno, en primer lloc, han de posar els focus, l'atenció i la preocupació i el dolor en aquestes 100 persones, n'hi ha que diuen que són 110, o no arriben a 100 persones, que han perdut sa vida creuant des del Marroc a Ceuta. Per tant, primer, un drama humanitari, un desastre total i absolut, 100 persones que, cercant una oportunitat distinta, han deixat la seva vida, la majoria joves. Per tant, aquesta ha de ser la nostra primera preocupació. Segona, particularment es comunicat del govern marroquí, del règim alauí del rei Mohamed, fa ganes de riure. Vull dir, que tot això, o sigui, que 60.000 persones, 70.000 persones, decidesquin un dia a creuar per un cúmul de circumstàncies, de que les xarxes, que la mala
0: digital,
2: interpretació...
0: L'espai digital, difusió d'informació enganosa...
2: Mira, no facin ganes, no me facin ganes de riure. Això no pa... I després atribuir les màfies, perquè jo entenc que contratis una màfia o que s'aquesta la màfia si has de creuar una pastera, però gent que s'arrisca la vida creuant per l'espigó aquell o nedant, perquè ha d'anar a pagar, aquí ha d'anar a pagar. Per tant, fa gana. Això és una sortida orquestrada davant, torno a repetir, la feblesa del govern espanyol. La feblesa del govern espanyol.
0: Nicanor.
1: Sí, yo coincido con algunas de las cosas que dice Xavi. La semana pasada analizábamos un poco qué había pasado y efectivamente se confirma que las redes sociales son peligrosísimas porque son transmisoras de bulos, de bulos de virus, virus búlicos, no sé cómo explicarlo, si se me permite la expresión, y efectivamente no hay mafia que arrastre a 60.000 personas de golpe a Ceuta, sino una falta de información y en algunos casos falsa información sobre el hecho de que llegara nado allí y ya tienes todos los derechos garantizados. Y luego el papel del gobierno, no, porque parece que, por cierto, al parecer, el mismo día de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, por lo visto, el primer ministro marroquí cogió un avión para venir de vacaciones a Mallorca. Es lo que dicen los medios marroquíes. No sé, no está confirmado. Bueno, lo dicen medios marroquíes, evidentemente aquí nadie lo confirma, pero quiero decir que la importancia que le da el gobierno de Marruecos a esta situación, también hay que tener la importancia que tiene el gobierno de Marruecos, teniendo en cuenta que aquí, allí quien manda es el rey. Insisto, esto no se hubiera podido conseguir sin la pasividad de Marruecos. Y creo que tendremos que averiguar por qué este mensaje directo de Marruecos a España, pero efectivamente Marruecos ha dado un mensaje a Pedro Sánchez. Le ha dicho, cuidado, Pedro Sánchez, que mira de lo que soy capaz con mi pasividad. Eso está clarísimo. Y luego también habría que decir que denunciar, creo yo, el fallo clamoroso de los medios de inteligencia españoles, que sabiendo que esto iba a pasar, porque el
0: sobre
1: gobierno
0: todo
1: de
0: si estaba en las redes sociales.
1: No, además
0: si
1: que todo el mundo, desde que se conoció la sentencia del Supremo que decía que efectivamente una persona que llega a nado no puede ser devuelta en caliente, tiene que haber un expediente de expulsión administrativa, etcétera, etcétera, se sabía que esto estaba pasando. Por lo visto hay comunicaciones entre el Ministerio de Migraciones y el Ministerio del Interior donde se advierte de que esto puede pasar. De que esto, ah, sí, perdón.
0: Ah, no, acaba tranquilamente. No, estaba donant una... estava comunicant-me amb control.
1: El Ministerio de Migraciones avisaba al Ministerio del Interior de que estaban detectando que había un goteo de llegada de gente que estaba llegando a nado y que esto podia passar, i el Ministeri de l'Interior no actuó.
0: El que estava dient, perdoneu-me aquesta puntualització, perquè ara continuarem amb la ronda i tot d'una donarem la veu a Joan Carles Rodríguez Tur, però com que hi ha alguns dubtes, no? I sobretot de caràcter legal, incorporen aquesta conversa Carolina Quintana, que és advocada, experta en estrangeria. Carolina, bon dia.
4: Hola, buenos días.
0: Ara Xavi i Nekane estaven parlant, no?, de tot el que ha ocorregut i sobretot feien referència a aquesta interpretació de la sentència del Suprem, que recorda que una persona que arriba nedant, que arriba a Espanya des del Marroc, però nedant no pot ser retornada perquè no s'ha desbordat cap element de contenció. Podries explicar d'una manera que tothom pugui entendre a què se refereix i sobretot què és el que se vulnera o no si s'arriba nedant?
4: Bueno, efectivamente, el Tribunal Supremo en su sentencia del 8 de julio estableció que una persona que llega a nado, ¿vale?, en principio no puede ser devuelta en caliente, en frontera, porque se entiende que no rompe una frontera física terrestre como si puede ser un salto a la valla. Entonces, en este caso, lo que se debe aplicar es el artículo 58.3 de la ley de extranjería y, por lo tanto, como estamos ante un Estado de Derecho, se le da pues todas las garantías que se le tiene que dar a una persona ante un procedimiento de, pues efectivamente, ante un procedimiento de expulsión en territorio español. Por lo tanto, hay que... tiene asistencia letrada, intérprete, valoración de si existe o no la posibilidad de una protección internacional, pues en principio ese respeto a ese principio de no devolución en frontera. Evidentemente estoy de acuerdo con lo que decía la compañera, perdón, no
0: Nekane, la periodista, sí.
4: Nekane, exactamente, en que esto fue una tormenta perfecta donde la ineficacia del gobierno o de la policía o de las autoridades marroquíes, evidentemente no hicieron nada para que esto no pase, que el CNI por ahí no fue lo contundente que tenía que haber sido en relación a sus comunicaciones con el Ministerio del Interior para avisar que efectivamente esto podía pasar. Segundo, las redes sociales y las mafias. Pero hay que entender que son 60.000 personas las que acaban de llegar, que hay muchas que ya... Por lo que decían los medios, hay una normalidad que está empezando a sentirse en Ceuta, pero bueno, que acá hubo grandes errores, evidentemente. Pero también es muy importante saber que la frontera sur de España es la frontera sur de Europa, no es la frontera sur de España solamente. Entonces acá todas las autoridades, porque el territorio Schengen es para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces creo que pues efectivamente hay que hacer una revisión de qué pasa cuando 60.000 personas, que es un pueblo, vamos, una pequeña ciudad, cruzan a nado una frontera no acuática, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo tener en cuenta de que acá hay vidas en peligro, que tenemos 57 muertos sobre la mesa, de que hay una desinformación, como bien decía, de que van a llegar y que van a tener por poco residencia. Y esto no es así. Lo que pasa es que acá tenemos un Estado garantista y en el momento de que tú entras a territorio español de una forma no adecuada o de forma irregular, pues se te va a aplicar un determinado procedimiento y tú tendrás las herramientas legales y procesales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso no quiere decir que lleguen y vayan a tener permiso de residencia. Esto es muy así, que es un poco lo que ha pasado.
0: Acabar, molt breument, ¿no? Quins drets tindran aquestes persones a partir del punt en què se troben, que és just creuar aquesta frontera marítima, perquè tothom mos entengui, quins drets tindran?
4: Pues en principio pues se los identificará o se les intentará identificar a los que se queden en territorio español, porque evidentemente hay mucha gente que voluntariamente ya ha vuelto. El Estado español ha dicho que la frontera está abierta con Marruecos y los que se quieran ir voluntariamente se pueden ir. Pues a los que se quedan se los intentará identificar, ¿vale? Y se identificará si son menores, si son susceptibles de protección internacional y si no, se les abrirá un procedimiento de expulsión en el cual ellos podrán recurrir, evidentemente.
0: Carolina Quintana, abogada experta en estrangeria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
0: Gràcies a tu. Que no he saludat en Carles, Joan Carles Rodríguez Turi, com a Misset, al vegada ens pot fer una valoració del que acaba d'explicar l'advocada experta en estrangeria. I també un apunt, les morts podrien arribar a les 100, perquè crec que la darrera xifra oficial...
2: Deien 110.
0: Exactament, és 110, però el que també hem escoltat és que, clar, els cossos comencen a surar a partir dels 3-4 dies, o sigui que aquesta xifra podria ser molt superior. Joan Carles, bon dia, ara sí, una valoració.
3: Bon dia. Mira, si una paraula defineix el que ha passat aquests dies a Ceuta és fracàs. Fracàs de la política internacional, fracàs de la diplomàcia, fracàs d'Europa, fracàs del govern d'en Pedro Sánchez i un gol més que li cola el govern d'en Mohamed VI en el Regne d'Espanya i en concret en el govern de l'Estat. Com bé dèieu, aquestes 60.000 persones no arriben per màfies, no es catapulten de manera conjunta amb un espai de temps tan breu. Si no estan organitzades o si algú no els ha alentat a creuar aquesta frontera, tot això sumat a una passivitat intencionada per part de les autoritats marroquís, el que provoca és el que ha passat, que han vist pràcticament una invasió. I el que han vist també és un intent d'en Mohamed VI de posar a prova la capacitat d'Espanya, tant la capacitat d'intel·ligència, que hem vist que ha fracassat, la capacitat de contenció, si es discutís aquesta frontera i es volgués fer algun tipus d'actuació, i el que hem vist és que Espanya és dèbil, és feble, i que tant Ceuta com Melilla estan completament desbordades. El govern d'en Pedro Sánchez el que no pot dir ara és que li ve de nou això, perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat han reclamat més mitjans durant molt de temps i han advertit que, especialment després d'aquesta sentència del Suprem, aquestes allaus d'immigrants que pretenen entrar d'una manera irregular en el nostre país es podrien produir pràcticament d'una manera molt immediata. També ha que posar, ja ho ha fet en Xavi Bonat, no? Molt sí. Acertadament, el tema de ses morts em pareix segurament el més preocupant. Clar. Després podem parlar de política internacional, però això és el més preocupant. I en qualsevol cas, això és una reacció més d'aquell viratge que va fer en Pedro Sánchez l'any 2022 de donar suport a Marroc sobre el tema de l'autonomia i l'autodeterminació del Sàhara Occidental. Hem vist que per a què ha servido? Per res, per enfrontar-te amb Argèlia i per ser ara mateix presoner a nivell de política internacional del govern de Mohamed VI.
2: Bé, jo voldria dir que respecte a lo que deia l'advocada, jo estic convençut que el CNI, el Centre d'Informació d'Intel·ligència Espanyol, va advertir en el govern espanyol, perquè aquestes coses, vull dir, són 60.000 persones, 70.000 persones. És impossible que no hi hagués una comunicació, que algú s'hagués advertit. Segur que se va informar en el govern espanyol i el rei, perquè, vull dir, aquestes són les atribucions del CNI, el que passa que després està secret. Vull dir, ells se l'unen aquest secret i, evidentment, no desvelaran el que han fet i el que no han fet. També s'ha abocat a dir una cosa en la qual coincides, a la frontera espanyola i la frontera cap a Europa. D'aquí aquesta enorme, màxima preocupació que existeix a la Unió Europea, però és que són 22 països els que s'han mostrat preocupats i demà, però és que hi ha una cimera. I ja per acabar, vull dir, el govern del rei Mohamed VI i el rei Mohamed VI hauria d'abandonar uns dies els seus palaus i les seves estades a París i altres indrets.

Són les 9 i 38 minuts, si vos incorporeu just en aquest moment. Això és El Dia. Estem en temps de tertúlia, que es repassa l'actualitat que sempre fem a través de la ràdio i també a través de la televisió. Avui l'actualitat també ens du a parlar d'incendis. Primer, per les altes temperatures que tenim. Ja sabeu que alguns indrets de l'interior de l'illa de Mallorca se poden arribar als 37, 40 graus, i per mort d'aquesta situació climàtica, el risc d'incendi és alt. Just escoltàvem a les 7 els nostres companys dels serveis informatius que feien una referència al pla contra els incendis. I si vos fixeu, el que preocupa és que no tots els municipis tenen aquest pla actualitzat. De fet, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les illes perquè accelerin l'aprovació

0: del Pla d'Actuació Local contra Incendis, els coneguts com a PAL, davant aquests riscos naturals. El balanç dels 67 municipis, només estan en vigor 14 plans. Si mirem els que tenen obligació de legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment hi do parlant d'una vintena a Mallorca. Tan sols dos consistoris l'han aprovat. Clar, aquí mos demanam què passa si hi ha una emergència. És convenient tenir aquest pla d'incendis activat, és convenient tenir la burocràcia al dia, però la realitat ens diu, Joan Carles, tot el contrari. Per què s'atorba tant o per què això no és una prioritat?
1: La veritat és que és sorprenent que no ho siga, perquè tant Mallorca com Eivissa, com Menorca i també inclús Formentera han set afectades molt greument per aquests incendis que en moltes ocasions han set devastadors, i més tenint el precedent tan recent i tan viu de Madrid, doncs me sorprèn molt que els municipis no estiguen activant en la seva pràctica totalitat aquests plans de prevenció d'incendis que són tan importants. I aquí vull destacar la feina d'unes persones, no? Perquè els bombers, sense ells no sé què faríem, però també vull destacar la feina de les persones, dels voluntaris, que integren la protecció civil quan hi ha un desaparegut, o sobretot quan hi ha aquests incendis, són normalment les persones que estan més prop, perquè són residents, perquè són locals de cada municipi, i solen ser els més ràpids en actuar. Jo penso que és important tenir un cos de protecció civil fort, ben coordinat, i, com sempre, que l'administració doti de mitjans aquests plans de seguretat que poden fer moltíssim de mal i que poden destruir vides, com estan veient especialment a Madrid aquests dies.
0: El que sap greu és que a vegades s'ha d'esperar la tragèdia per després reaccionar. Ara me ve el cap Sant Llorenç i després tot el tema de les zones inundables, el debat, després la gent parla d'assegurances, després se parla, no? Però ara imagina't que amb les altres temperatures passa un municipi o un indret en concret que no tenen aquest pla al dia.
2: Bueno, hi ha una dita molt mallorquina, només mos n'ha recordant de Santa Bàrbara quan trona.
0: Exacte, quan trona.
2: Quan trona, per tant, entra dins lo clàssic... Lo... Sí,
0: sabia que era una qüestió climàtica.
2: Sorprèn, estranya, exacte, perquè nosaltres hem estat víctimes, entre cometes, d'incendis importantíssims.
0: I tant que
2: sí.
0: A més,
2: en sa dificultat... I, bueno, en sa... a favor és que tenim la mà i poden carregar la mà, i la dificultat que estem a una illa, per tant els efectius tarden en desplaçar-se, no? Estranya, la veritat és que sí. I després, lo de sempre, perquè això també passa quan lo de les inundacions, que tothom diu els torrents, se fan nets els torrents, se cuida el bosc com s'ha de cuidar, se fan net el bosc, se fan talla i focs correctament, jo tinc els meus dubtes, perquè jo estic d'acord amb el canvi climàtic. Existeix el canvi climàtic, augment de temperatures, però no perquè faci més calor se crema el bosc. És que igual que tu diguessis, és que nostra hi ha molta calor i se crema... No, per dir, per cremar-se hi ha hagut una acció intencionada d'algú que ha volgut cremar, que ha tirat una llosca o que ha emprat maquinària pesada. Vull dir, les causes són aquestes, no és el canvi climàtic. Per tant, jo crec que haurien d'estremar, pues això, la neteja dels boscos. És que els boscos ningú els cuida ni els neteja.
0: La tasca preventiva que
2: se fa durant
0: l'hivern. Vas que te'n
2: vais a veure la quantitat d'arbustos, no sé com se diu en mallorquí, que estan enmig del camp i per tant, no se cuida el camp, no se cuida el bosc, i, per tant, quan hi ha un incendi, crema tot.
3: Bueno, es que yo no estoy segura de que haya que exigirle a todos los municipios que tengan su plan contra incendios, ¿eh? Porque creo que, a ver, Fornaluch tiene que tener un plan contra incendios y seguramente tiene un funcionario. No es tanto que tengan un plan contra incendios cada municipio, Ariain, no, tiene que haber sitios donde efectivamente hay riesgo evidente de incendios, como donde hay riesgo evidente de inundaciones, como el caso de San Llorenç, que tenía un plan contra inundaciones, San Llorenç, por cierto, lo tenía, creo que estaba, no, ahora no recuerdo, en aquel momento se habló mucho si lo tenía a punto de aprobar y lo había aprobado, es decir, no creo que el plan contra incendios sea per se la solución a los problemas. Creo que si hay un plan contra incendios genérico en la isla o por zonas, igual no hace falta hacer que algunos ayuntamientos tengan la obligación con sus poquísimos recursos de encima tener que dedicar esfuerzos y recursos a un plan contra incendios cuando se puede hacer algo mancomunado. Ahora bien, es verdad, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que en Mallorca y en Ibiza, y menos en Menorca, pero Mallorca y en Ibiza, se está construyendo en zonas rústicas. Y ahora mismo se acaba de abrir la mano para que aquellas edificaciones no legales en suelo rústico protegido se puedan legalizar. Y muchas veces... No, pero esa es la afectación humana, que es lo que hemos visto en Madrid. Lo que hemos visto en Madrid, en los grandes incendios de Madrid, es que cuando urbanizas el bosque, el riesgo de pérdidas humanas, lo que pasó en Almería. En Almería pasó eso, que era una zona forestal urbanizada. Y entonces esto es riesgo de incendios. Entonces aquí sí que se tienen que hacer planes de incendios. En estas urbanizaciones donde hay una zona que tiene vocación de ser bosque, de repente se convierte en una zona donde viven personas. Ahí hay que actuar y ahí es donde hay que tener controlado.
1: Aquí lo que pasa... és que si s'abandona el bosc també s'ha de gestionar. Vull dir, el fet de construir en sòl rústic, primer, en zona forestal no es construeix a cap zona de Balears, i després, si construeixes en sòl rústic, has de fer la teva franja de no combustió.
3: Claro,
1: en zona forestal, no. En zona forestal, no. Si construeixes en sòl rústic, que no és zona forestal, és sòl rústic, necessàriament, has de fer la franja de no combustió.
3: Efectivament.
1: I el que posa en risc, el que genera el major perill d'incendis, no la construcció en sòl rústic. El que genera un perill d'incendis és l'abandonament del bosc. Però si parlant, per exemple, amb la gent major, recordarà que la majoria de boscos, per exemple, a Eivissa, estaven treballats en els sentits d'explotats a nivell de fer servir la llenya, de fer-hi forns de pega, i estaven gestionats aquests boscos. Paulatinament s'ha anat abandonant el camp, s'ha anat abandonant l'agricultura, el bosc ha guanyat terreny, per contrari del que pugui aparèixer, perquè abans hi havia molts més terrenys de cultiu, especialment de secà, que s'han anat abandonant durant les dècades, i ara mateix són boscos, i tot això fa que hi hagi una frondositat enorme, que els boscos hagin arribat molt més prop dels nuclis urbans i que ningú pensi en gestionar aquestos
2: boscos espaia.
1: Fent tallafocs, etc.
2: Tot espaia.
3: Efectivamente, esta es una de las razones, pero digo que el riesgo aumenta desde el momento en que encima se construye el alinde del bosque, que efectivamente no se puede construir en zona boscosa, pero hay áreas naturales de especial interés en las que se puede construir si tienes determinados metros cuadrados de terreno. A eso me refería, que claro, los riesgos humanos aumentan cuando encima urbanizas en zonas que tienen vocación de ser naturaleza, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente, la clave está en que hemos abandonado el bosque y desde luego no lo vamos a, tal como vivimos, no lo vamos a recuperar. Por lo tanto, hay que intentar cuidarlo y evitar que pasen estas cosas, como cuando se limpian los torrentes.
0: Igual, és una tasca preventiva que s'ha de fer abans, no? I sobretot durant l'hivern. Si me permeteu una pausa més, tornant tot d'una, són les 9:46.
4: Tres ràdios Dial.
5: I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
6: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
7: Fes calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
9: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: El dia, amb Marta Grau.
0: Dedicam els darrers 10 minuts d'aquest programa a abordar altres qüestions que marquen l'actualitat, però no d'aquesta setmana, perquè ja fa molt de temps que duim parlant aquí el dia sobre el que suposa accedir a un habitatge aquí a les Illes Balears, cada vegada és més complicat, és una qüestió de preus, lideram el rànquing de comunitat autònoma més cara tant per comprar, per llogar, i clar, tot això ha duit que els darrers anys hi hagi nuclis on se concentren determinades caravanes com a solució al problema. Ara hem sabut que l'Ajuntament de Palma actuarà en dues fases per recuperar l'aparcament de les piscines municipals de Son Hugo i així poder posar límit a l'assentament de caravanes que assisteix ja en aquest lloc en concret des de fa 2 anys. Estem compartint algunes imatges d'aquesta zona en concret, també d'algunes zones properes. S'instal·larà un sistema de control d'accessos que permetrà entrar únicament als usuaris del recinte esportiu. L'objectiu és impedir l'arribada de noves caravanes i així dificultar els moviments de les quals ja estan i aconseguir que vagin abandonant a poc a poc aquest aparcament de forma progressiva. Joan Carles, jo començo per tu perquè vosaltres des d'Eivissa moltes vegades hem parlat de la gran quantitat d'assentaments que hi ha a l'illa. Són molts i també s'ha produït el mateix. S'han acabat eliminant-los, clausurant-los i després el problema el que ha passat és que s'ha traslladat a un altre lloc en concret. Així que comences tu per fer aquesta valoració.
1: Efectivament, els assentaments són una trista realitat d'Eivissa, que el que són és també una conseqüència, la crisi de vivenda galopant que hi ha a nivell nacional i que, efectivament, té una especial incidència a territoris tan limitats i amb tanta pressió demogràfica com el nostre. També ha que dir que hi ha determinades mesures que s'han posat en marxa i que han funcionat, especialment respecte de les caravanes, perquè la limitació d'accés de vehicles ha suposat que Eivissa tingui que arribin un 70% menys de caravanes en només un any d'implantació d'aquesta mesura, no? Ara tenim les dades de 2025 i el que ens diuen és que s'ha reduït no només la pressió humana, l'índex de pressió humana entorn a 13.000 persones diàries menys durant tot l'any a l'illa d'Eivissa, sinó també el número de vehicles s'ha reduït bastant. Per tant, penso que aquí Mallorca està seguint aquesta estela, no?, que ja va començar a marcar Formentera inicialment, que ha seguit a Eivissa d'una manera valenta i que ha demostrat ser efectiva. Les caravanes i els assentaments no poden ser una alternativa, no s'han de tolerar, no s'ha d'oferir passivitat per part de les administracions fent veure com que no representa un problema, perquè sí que ho és, a nivell de salubritat, a nivell de seguretat. I el que no podem fer és, igual que en els incendis, com parlàvem abans, lamentar-nos quan hi hagi un accident, rebentin 50 caravanes i morin 150 persones. Yeah. Llavors serà tard. Per això hi ha que prevenir-ho amb ventilació i hi ha que dar un missatge clar. Els assentaments i les caravanes no són una opció.
2: Clar, la pregunta és per què s'adopten aquestes mesures a Son Hugo, no és poliesportiu, i altres, perquè les caravanes estan allà aparcades i la gent va fer les seves necessitats, va dutxar-se a les instal·lacions esportives. A mi m'apareix correcte que l'Ajuntament de Palma ordeni i reguli, perquè allò té unes finalitats, unes missions concretes, que és fer esport i acollien els ciutadans de Palma. Ara, com deia el company, evidentment, això és un drama, és un drama. No se pot consentir que els assentaments de xaboles que s'estan produint a ciutat i altres llocs de les illes, com els assentaments de caravanes continuï augmentant en el ritme que continua augmentant, perquè això no és viure amb una dignitat que en definitiva penses que és la dignitat que tenen els que viuen en aquestes illes. Estem parlant de Son Hugo, i nosaltres a Microtancat n'hem parlat. A la zona de Ciudad Jardín jo em va contar d'haver 60 o 70. I darrere tot això hi ha un negoci. Hi ha un negoci.
0: A la zona de l'Estadi Balear.
2: Hi ha un negoci perquè inclús s'estan llogant habitacions de caravanes a 500 euros. Per tant, s'ha de fer feina, i ja sé que és complicat, perquè això forma part de tot el problema de vivenda, en donar solucions a la gent perquè no hagis de viure una xabola o no hagis de viure a una
0: però
2: caravana.
0: Però mentrestant arriben aquestes solucions, Xavi, Necane, jo entenc que acceptar això és acceptar una derrota. Jo entenc la complicació per part de les administracions, però a algun lloc han d'anar. O sigui, claro, mentre se decideixen o mentre s'estan analitzant les problemàtiques.
3: Però si ja sabem què va passar, si en Ibiza passa todo antes, en Ibiza quitan un assentamiento y a las dos semanas el asentamiento aparece al lado. Aquí, perdón por una expresión que igual no es la adecuada, pero aquí barres y limpias, el ayuntamiento limpia su zona, deja preciosa su zona de Sonugo, pero las caravanas se van a ir a otro sitio, no se van a volatilizar. Porque el problema no es la caravana, el problema es la vivienda. Porque aquí está viviendo gente que no puede pagar una vivienda y aquí está viviendo gente que tiene un trabajo y que tiene un sueldo, pero que con su sueldo no le basta para pagar una vivienda, ni siquiera una habitación. Ese es el problema. El problema no es que haya caravanas, el problema es que no hay vivienda. Ese es el problema. Entonces, mientras no haya vivienda, habrá caravanas.
0: I mentres tant, què se fa? Mentres tant, què se pot? No sé, quina per vosaltres seria una alternativa? Mentres tant, ningú desitja que se visqui caravanes. Però
2: és que encara una caravana reuneix, si vols, unes condicions més que no viure en el carrer o un assentament. Clar, hi ha gent que no se pot permetre pagar el que s'està demanant avui en dia. I això, jo crec que mira, el fet migratori i el fet de la vivenda, jo crec que són els dos problemes importants i els grans drames en els que s'han de sumar tots els esforços. No fer política partidista, sinó fer... Bueno, això ja no sé si política d'estat avui en dia és com molt teòric, no? Però posar-se a fer feina per donar una solució a tota aquesta gent.
0: Perquè, per exemple, Joan Carles, Can Roba 1, Can Roba 2, la Joveria, tots aquests ara mateix on s'han traslladat després de la clausura, després de viure un episodi semblant al que viurem aquí?
1: N'hi ha alguns que s'han anat de Silla. Sí que també ha que pensar que aquests de Can Roba que varen viure durant els darrers anys era molta gent que no eren residents aquí, sinó que bona part d'ells eren persones que venien a fer la temporada. Lògicament, aquestes persones, a l'any següent, el que han fet és no venir directament o intentar venir amb altres condicions. Com, per exemple, ara sabem que les empreses, com a mínim una de cada tres ofereix, ha d'oferir vivenda en els seus treballadors. Però, com deia, viure una caravana a un lloc que no està regulat per causar-ho, però una altra cosa és que aquestes caravanes estiguen legalment i en totes les condicions de seguretat a un càmping habilitat com a tal, urbanísticament ordenat i regulat per part de l'Ajuntament, amb unes taxes, amb accés a aigua, accés a llum, això perfecte. Ara, és molt perillós estendre el missatge de que el caravanisme és una alternativa a la vivenda. I hi ha que perseguir-ho, com deia, per riscos que representa, i també el que no poden fer a Eivissa, a Formentera o a Mallorca és anar-se a promocionar Fitur amb platges completament buides, d'imatges gravades en Sugener, i després tenir aquestes realitats i oferir aquesta imatge tercermundista de mireu com tenim a la gent que no es pot permetre un accés a un habitatge. Per tant, com bé deia en Xavi, intentar tenir un poc de sentit d'estat, promoure polítiques de vivenda i ser contundent també amb aquests assentaments que són irregulars.
0: Ronda molt ràpida, en aquest cas, de titulars respecte a les xifres de matriculacions a les Balears. Han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. És una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%. Estem parlant d'una pujada que es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, i també les vendes particulars un 12%. Així que vos demano un titular sobre aquesta qüestió. Comença per tu, Necane.
3: Pues sorpresa absoluta, ¿sí? Porque la gente no sé si es que se compran coches para vivir en ellos, porque no entiendo sinceramente, no entiendo sinceramente que aumente la venta de vehículos. La de alquiler sí lo entiendo porque es un negocio, pero que la venta de vehículos particulares aumente me llama mucho la atención.
2: Jo era molt il·lus, pensava que en la pujada de la benzina, dels costs de la benzina, la gent empraria menys el cotxe i m'adon compte que no és així, que la gent continua emprant el cotxe com si la benzina estigués regalada. I després, més enllà del lloguer, costat és una realitat, perquè ja no és el mes de juliol, agost i juny, les carreteres estan petades és gener, és febrer, és març, si vas a Calvià, si vas a Inca, si ven d'Inca, si vas a Llucmajor, si ven de Llucmajor. Per tant, es constatar una realitat, però també me sorprèn.
0: Després parlarem amb Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, sobre l'índex de pressió humana, sobre aquestes xifres. Darrera valoració, Joan Carles, sobre les matriculacions i aquest creixement tan notable.
1: Molt ràpidament. El major creixement ve dels vehicles de lloguer, que respecte a l'any anterior augmenten un 50% el número de matriculacions. Això penso que hauria de preocupar bastant perquè Mallorca no s'ha de convertir en una xarxa col·lapsada per vehicles de turistes. Veiem moltes imatges, moltes voltes, que són desastroses, com per exemple a Deià, no? Per tant, penso que aquí Mallorca ha de fer una reflexió i començar a posar límits, perquè després, d'aquí 4 o 5 anys, com ve de Nenecane, tot comença a Eivissa, no? Després 4 o 5 anys s'exigiran responsabilitats i serà tard.
0: Acabam aquesta tertúlia, acabam el repàs a l'actualitat. Nenecane, Xavi, Joan Carles, que tingueu un bon començament de setmana.
3: Moltes gràcies, igualment.
0: Escoltam aquí, igualment per vosaltres, escoltam els companys dels serveis informatius a la ràdio, fem una petita pausa per publicitat a la tele i tot d'una tornam amb més propostes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Són les 10, bon dia. A partir d'avui, durant tot el mes d'agost, els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les freqüències, passant a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any.
2: Segons el govern, el nou horari, que només tindrà vigència únicament durant aquest mes, s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda més baixa d'aquest període. També enguany, aquesta programació inclou alguns ajustaments per comptabilitzar el servei amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Sant Rotlán. José Ramón Horta és el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca en declaracions a l'informatiu Matí.
3: Voldria anticipar un missatge, primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any, per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve, i en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou i no podrem fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperem que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei.
1: El govern fa una crida als ajuntaments de les Balears perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis.
2: Dels 67 municipis, avui dia només estan en vigor 14 plans, tot i que en els darrers anys s'ha agilitzat el procés per tenir aquests instruments que s'activen en situacions d'emergència com l'evacuació i el confinament de la població en cas d'amenaça per foc. Menorca i Eivissa tenen pràcticament tot el territori cobert. Pedro Orfila és el cap de Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil.
4: L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és el cas, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
1: Pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, el catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears, Joan David Gené, considera que Espanya no ha estat el responsable de la situació que s'ha viscut a la ciutat nord-africana.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, n'ha responsabilitzat més el Marroc, un règim que controla molt de prop tot el que passa dins les seves fronteres. Assegura que els migrants que van llançar-se a l'aigua per arribar a Espanya ho van fer empesos per les xarxes socials i per informacions falses, i amb aquest panorama l'Estat només va poder reaccionar a una situació extraordinària i imprevista.
5: Per lo que se diu, aquesta gent venia amb aquesta idea de que podrien arribar, si arribassin per la mà podrien quedar, però després han dit que se podrien regularitzar, que podrien anar a Espanya. Tot això era absolutament fals, no? I pot ser que aquesta gent varen tenir mal informació, no van estar prou informats, però en tot cas jo crec que Espanya no és responsable d'aquesta qüestió, sinó que ho ha hagut de gestionar de la millor manera possible, cosa que no és gens fàcil.
1: En paral·lel, a les Balears continua l'arribada de migrants de manera irregular per via marítima. Ahir es van interceptar dues embarcacions amb 25 persones a bord.
2: La primera va ser a les 8 del matí, al Pilar de la Mola de Formentera, i la segona a Mallorca, al vespre, al Port d'Andratx. Amb aquestes, enguany ja són més de 3.850 les persones que han arribat a les Balears per aquesta via i a bord de 203 embarcacions.
1: D'altra banda, les illes han rebut entre gener i juny 6,5 milions de turistes de tot el món, un 2,5% més que en el mateix període de l'any passat, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: Segons les mateixes dades, només el mes de juny hi han arribat 2,2 milions de visitants, un 0,5 més que el 2025. Pel que fa a les despeses, els turistes han deixat el sisè mes de l'any prop de 3.000 milions d'euros, un 4,2 més que l'any anterior. Enguany, la despesa supera els 8.000 milions d'euros, un 4,5 més.
1: D'aquesta manera, arribem a les 10 i 4 minuts. La informació continua a partir de les 11 amb més notícies.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 4 minuts. Continuem aquí al dia. Continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics. És aquesta ja la segona hora de programa. Continuem amb moltíssima calor. Pugen les temperatures. De fet, ens espera una jornada de calor ben intensa a l'interior, al nord-est de l'illa de Mallorca. Se pot arribar a superar els 40 graus. O sigui que avui ens podem preparar. Xisco, bon dia de nou.
2: Bon dia, Marta. I calorós.
1: I calorós dia.
2: Perquè, de fet, municipis com Vinibona, Maria de la Salut, Lloret, Pollença i Santa Margarida varen ser alguns dels punts més calorosos de la jornada.
1: Avui canvia molt poc, Avui la situació és pràcticament igual que la d'ahir, cel destapat, alguns núvols puntuals que aniran en augment a mesura que avanci el dia.
2: Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que es mouran entre els 31 i els 37 graus, tot i que a l'interior de Mallorca es podran tornar a superar els 35 graus. I la nit tampoc donarà gaire treva, hem de dir, perquè tornarem a parlar de nits tropicals amb mínimes que no davallaran dels 20 graus i fins i tot tòrrides alguns indrets amb valors per sobre dels 25 graus. Pel que fa al vent, bufarà fluix de llevant i xaloc en les habituals brises costaneres i la mà mantindrà en general tranquil·litat.
1: Tu fixa't que són les 10 i 6 minuts i tenim ara mateix quasi 30 graus, 29, aquí al Manco a Ciutat. A més, avui es manté activat l'avís groc, ho compartim a pantalla, ho descrivim per als oients, per temperatures màximes a l'interior i nord-est de Mallorca, com dèiem, un avís que continuarà vigent durant el dia de demà.
2: Un escenari que, a més, fa augmentar el risc d'incendi forestal en bona part del territori en els nivells més alts de perill. Andratx és un dels 14 municipis de les Illes que ja tenen preparat el seu dispositiu d'actuació davant un possible incendi forestal amb mesures previstes en cas que fos necessari evacuar o confinar la població.
1: Cal destacar que hi ha una mica d'esperança que cap a mitjans d'agost puguen tenir una situació més moguda.
2: Així és, l'arribada de pluges i tempestes a les illes. Però
1: que,
2: clar, també tenim un eclipsi.
1: És que ara t'ho anava a dir, D'això en parlarem. Encara manquen 9 dies, hem de parlar moltíssim.
2: No hem de cridar el mal temps.
1: No hem de cridar el mal temps, però hi ha nervis.
2: Previsió. Ara bé, encara és prest, però donar-ho per fet. Marta Garau, mira, sí. Jo ja mos ho deia, que no hem de vendre sa pell abans d'haver capturat aquest os. Els models comencen a apuntar aquesta possibilitat, però caldrà veure si la mantenen en les properes actualitzacions. Recorden que tenim una fita històrica, dia 12 d'agost, que és aquest eclipsi. I imagina que es digués eclipsi, fa boira.
1: No m'ho vull imaginar.
2: O està anigulat.
1: Ni molt manco, com tu dius. Encara manquen 9 dies. Avui tenim la final countdown. O sigui que no.
2: Ets tan internacional.
1: T'he posat per després la cançó i tot. Ja veuràs que sonarà. Per tant, continuem ben pendents de l'evolució del temps. Tant de bo aquesta calor tingui els dies comptats. De moment, si vos sembla, analitzem el temps en directe i obrim les càmeres, les nostres beauties, començant per la primera, i així podem veure amb aquesta calorada que tenim al Puig de Maria, a Mallorca. Fixa't, la imatge ja parla per si sola. Fa calor.
2: No se nota aquesta calitja, se nota aquesta, que no és boira, és senzillament calitja, aquesta aigua evaporada que sura per l'ambient i que no mos permet tenir una imatge neta. És com si tinguessin ganes d'anar a fer net l'objectiu de la càmera que està enfocant ara mateix el Puig de Maria, però no és així. I la que està entelada les totes, bàsicament perquè és una càmera subaquàtica, és la càmera que tenim situada al Toro, a Calvià, que és el nostre refresc diari, el nostre cafico televisiu. Són les 10 i 8 minuts, els peixos encara no ho saben. Crec que hauria tritori d'anar a tocar la campana i dir, nins, heu d'anar saludant a Marta Garau.
1: Xisco Nadal, no esperis que ens tornin a saludar en directe els bussejadors, que l'altre dia...
2: Això va ser divendres.
1: Exactament, perquè el divendres van tenir un fet increïble, un fet que si s'adona a repetir és que hi haurà un altre eclipse, si cal, o ha d'haver algun esdeveniment increïble perquè és veritat que va ser molt curiós. Ens varen saludar els bussetjadors aquí en directe. Ui, calma total.
2: Clar,
1: a la mà, com
2: també,
1: la famosa pel·lícula.
2: Aquestes càmeres també requereixen cert manteniment. Els bussetjadors s'encarreguen de que funcioni per poder proporcionar aquestes imatges. Sabeu que avui els peixos o tenen son, o tenen calor, o senzillament els hi fa peresa venir-nos a saludar, però veiem aquest blau de la mà, que el manco ens ha refrescat visualment una micona. En l'estiu posam aquesta càmera i en hivern haurem de posar aquella foganya famosa per quan tingueu una mica de fred, aquella llar de foc per mirar d'escalfar-nos, encara que sigui metafòricament.
1: Idò, pendents del temps, de l'evolució de les temperatures, de quin temps farà de cara a l'eclipsi, però si vos sembla anem a parlar mentrestant d'altres qüestions que també preocupen perquè afecten directament a la situació que vivim els darrers anys aquí a les Illes Balears. Segons el darrer informe de l'Ibestat, les illes han tornat a batre el rècord de pressió humana, unes dades que determinen que el darrer dia d'abril de 2026 vàrem arribar als 1,64 milions de persones entre residents i visitants, una xifra que mostra fins a quin punt la població real que suporta el territori pot arribar a duplicar en determinats moments la població resident habitual.
2: Així és, la mitjana d'aquest mes va ser de 1,58 milions de persones, la qual cosa representa una pujada del 0,96%, cosa que és el mateix de 14.961 persones. Les dades de l'Ibestat reforcen una tendència que es consolida un altre any i que afecta la població resident del territori perquè, evidentment, ha de conviure amb tanta de gent.
1: Tenim aquí amb nosaltres els estudis Pere Salvà, que és catedràtic de Demografia i Geografia Humana, perquè ens pugui explicar un poc més quina és aquesta situació que tenim just ara, perquè mai havíem viscut, Pere, una situació semblant.
3: No. Bàsicament en aquest segle XXI, que és quan se dispara, diríem, aquesta evolució, aquest increment de la població. Bàsicament ve de mitjans dels anys 90 del segle passat, però bàsicament és a partir del 2001, 2002, en aquest segle XXI, quan aquesta diferència en aquests primers 25-26 anys que tenim aquí, hem de pensar que pràcticament tenim un increment de 400, molt a prop de les 400.000 persones. Entre flotant, i no, en aquest cas, a flotant no hi fiquem els turistes, com se suposa després en índexs de pressió humana, que és aquesta densitat aquí, hem de pensar que l'any passat, aproximadament en el mes d'agost, que sol ser en aquest dia, és aquesta primera quinzena, que sol donar el màxim per dia, estàvem fregant l'any passat 1.200.000 persones, i no hi havien arribat, però estàvem fregant aquest 1.200.000 persones. I això vol dir que si eliminem aquest 1.200.000, que és aproximadament la població resident en aquest moment, i restant vol dir que a un moment determinat d'agost hi havia 800.000 persones, o hi havia 1 milió més de persones a damunt dels territoris de les Illes Balears, com se suposa, una gran part concentrats a Mallorca, que és on se concentra aquesta població, i això és significatiu. I això, jo veu un poc la tertúlia final de que feu aquí, quedava clar, a dir, el trànsit no s'atura en tot l'any, però en aquest moment s'incrementa d'una manera significativa en funció d'aquesta població flotant que estira també a coses. També són nosaltres que tenim molt de cotxes, també l'hem de tenir en compte. Però
1: record de matriculacions, ho hem comentat abans a la tertúlia.
3: Sí. A dir que en gran part estem amb això i així que hem d'afegir aquesta altra contribució que tenen els cotxes de lloguer i aquells cotxes que arriben, que no són de lloguer, però que arriben a través del trànsit marítim o a la gent que du els seus propis automòbils. És a dir, que estem les ratxes vermelles, jo crec que ja les hem superades, en funció del que podríem dir, allò que parlant normalment, de que el tipus de, diríem, la nostra extensió, que hem de pensar que són 5.000 quilòmetres quadrats, si el dividim amb aquesta gent, és molt significativa la seva pressió. Llavors estem podent dir que Hong Kong té més habitants encara, o que Monac també té unes densitats més altes. I sempre tenim aquest fet, però llavors l'hem d'interrelacionar que nosaltres som un espai finit, que aquest espai finit no hi poden dur fens, així com han duit a Mallorca, sinó que no les poden dur a la península o no les poden dur a altres endrets i ens hem de menjar, ens hem de superar, ens hem d'auto alimentadors, diríem, dins aquesta, i això és un fet, i tant es fem, però tenim l'aigua la meitat dels municipis, o més de la meitat dels municipis, estan ja en reduccions, en aquest cas, si volen, i hem de pensar que en aquest moment és el moment màxim de regadiu, però llavors tenim tota una sèrie d'intensitat de renous, etc, tota una sèrie de factors que fan això que estem pal en un altre sentit, avui en dia, que és l'angoixa residencial o l'angoixa territorial.
2: No, que també és... has fet insular, Pere, també ho marca, tu deies, claro. Hong Kong a Mònaco, és vera que poden tenir una densitat poblacional, també per les característiques que tenen aquestes ciutats, que són com a ciutats-estat, que també tenen una fiscalitat pròpia que ajuda molt que molta de gent hi vulgui anar a viure per uns altres temes, però és cert que estan adherides a un continent i que si tenen problemes de fens o qualcú té angoixa existencial, pot sortir de Mònaco o pot sortir a Hong Kong i té quilòmetres per fer. Sí, sí, en canvi, sí. En el cas de les illes, això no és possible. Però jo t'hauria de demanar, clar, la població ha crescut molt a Balears, però també ha crescut molt la població al món? O és que realment el flux de viatgers o de visitants han creat en els darrers 30 anys de segle aquesta cultura del viatge que fa que tothom hagi volgut venir a nostra?
3: Bé, l'increment de la població és important. En aquest moment estem a 8.000, 200 milions de persones a nivell mundial, però que estan pràcticament concentrats a la Xina i la Índia. Aquests dos països tenen pràcticament el 40% de la població. És a dir, són extensions molt significatives. L'increment ha anat rebaixant un poc aquest darrer temps, especialment perquè hi ha un control de la mortalitat, i la natalitat encara s'està baixant, però encara no és important, perquè així com la mortalitat depèn de criteris tècnics, com poden tenir medicines, poden tenir altres elements, el cas de la natalitat és un problema de coco. És un problema de la situació que tenim un altre respecte a la natalitat, a les relacions sexuals, respecte a les característiques que hi ha.
2: I també de seguretat econòmica, perquè de vegades, normalment, ara ja tenir un fill és una decisió planificada, que si volen fer créixer aquesta piràmide poblacional per el que seria el natalícit, serà complicat. Però si parlant del cas de Balears en concret, sí. Què significa, ho dèiem, que 1,64 milions de persones siguin a casa nostra? En termes de gestió de territori, quins són els reptes?
3: Bé, en principi, els reptes solen estar a nivell del consum. És a dir, el consum de l'aigua, però està en funció d'aspectes en quant a la necessitat que poden tenir a nivell de salut.
1: Recursos.
3: És a dir, serveis de recursos bàsics i el que poden ser recursos naturals a nivell general i la generació, d'una manera o l'altra, de fems, de gestió de les aigües residuals, tota una sèrie de coses, i també la gestió del trànsit, que és molt important. És a dir, la acumulació, la concentració de trànsit en aquesta ciutat de Palma, especialment, i altres indrets on la gent hi vol anar, és molt significativa. I això crea aquesta competència que hi ha entre els desitjos dels residents de poder visitar aquells llocs i els desitjos dels turistes, que també volen arribar en aquest mateix lloc.
1: És aquesta angoixa territorial a la que feia referència abans, que m'ha cridat molt l'atenció, aquest terme en concret, no? Angoixa territorial. Sí.
3: Jo aquest tema el vaig no inventar.
1: Esteu propi, no, eh?
3: No ho vaig inventar, perquè segurament qualcú em havia parlat, el que passa que jo ho vaig traduir. L'any, crec que era l'any 96, a un congrés de l'AIA.
1: I la situació no tenia res a veure amb aquesta.
3: Però una situació diferent, perquè jo parlava en aquell moment el problema que teníem els residents allis, que consideràvem els allis com una ratonera. Era un lloc on en aquest moment no podíem sortir perquè no hi havia vols, i això ha canviat d'una manera significativa. A dir, això és important. I abans te'n parlava un poc, a dir, nosaltres, en gran part, estem lligats abans amb un aïllament de l'exterior. Les illes estan aïllades de l'exterior, però ara, el resident d'aquestes illes, estem aïllats interiorment. A dir, nosaltres estem convertint d'una manera o l'altra en una reserva ètnica dins un espai que no controlam.
1: Un rarabis,
3: vols dir, eh? No controlam, i se té molt clar, i no controlam l'habitatge, no controlam els fluxos que m'arriben cap aquí, no controlem els recursos, no els planificam, i tot això em dona lloc que a poc anem en què quedem en aquesta angoixa residencial, si és a nivell individual, o territorial, si és a nivell col·lectiu.
1: Ara tornarem a parlar d'aquestes qüestions, però abans vull demanar-te què en penses de l'eclipsi. Perquè hi ha molta gent que ve aquí, aposta per veure l'eclipsi, sí. Perquè afortunadament les Balears seran una de les zones on més se podrà gaudir, sí, d'aquest fenomen astronòmic.
3: Jo ara no,
1: sí, ja sé que
3: no vull repetir paraules que ha dit off.
2: fora que
3: ho ha dit a dir. Com el capitalisme controla aquests aspectes i s'aprofita de tots aquests elements sense tenir en compte altres aspectes com és el nostre benestar d'aquests dies, que a un moment determinat, si tot això explota, tindrem aquí, no sé, una quantitat important dels quals els mallorquins han d'estar tancats dins la nostra i tots els altres tenen la sortida. Hi ha aquell cartell que sortia, no sé en quin diari avui, que posava a pàrquing excepte a residents. Alcúdia, que m'imagino que es referien a resident d'altres municipis, però vol dir ja, que nosaltres no podem anar a dins del nostre territori, no podem anar lliurement.
1: Però si haguessis de descriure amb un titular, què creus que suposarà demogràficament, a nivell de densitat poblacional, un esdeveniment d'aquestes característiques?
3: No, jo crec que no haurà un efecte important, no. Creixerà d'una manera significativa, sí? En funció. Pensa que en aquest moment ja tenim el 90% de la planta hotelera que està coberta.
1: Clar, no hi haurà sorpreses de darrera hora, vols dir.
3: Hi haurà en aquests grans hotels de luxe, o sigui que aquests tindran el 100% en funció de les característiques que hi ha i el restaurant, però no crec que augmenti d'una manera significativa. Sí que puntualment, si continuem,
1: zones
3: haurà
1: concret,
3: 50, 60, 1.000 persones més, que amb la qual sí que, si fas càlcul dia 12 d'octubre, possiblement, l'índex de pressió humana tindrà...
1: Pujarà i molt, eh?
3: Jo crec que manipularan i diran que no, perquè han de contenir l'increment de la població i no han d'anar cap a la desaceleració.
1: Tot d'una tornem amb tu, Pere, si te sembla, bueno, per analitzar, no, el que ha suposat aquest índex de pressió humana, el darrer que tenim és d'abril, i és veritat que cada vegada va pujant. Estàvem parlant d'aquest 1,58 milions de persones, però ja que estàvem relacionant aquesta situació demogràfica tan particular amb què podria passar de cara a l'eclipsi, hem dit que avui ja començaríem a parlar de l'eclipsi, perquè només manquen 9 dies. It's the

0: L'Eclipsi Solar cada vegada és més a prop. Ja hem encetat en aquest programa aquesta Final Countdown que cantaven a Europe i en parlarem moltíssim fins al proper dia 12. I també augmenten els dubtes sobre com observar-lo en seguretat. Una mala pràctica pot provocar lesions greus de retina fins i tot en pocs segons. Per tant, ara volem fer una mica de tutorial. I una de les preguntes més repetides precisament és aquesta. Què han de fer les persones que ja duen ueres graduades? Se les han de llevar? Les ueres especials han d'anar a sobre les que ja duim, o hi ha qualque altra opció? Per esclarir tots aquests dubtes, la gent cega de Balears, nosaltres hem connectat amb l'oftalmòleg Juan Sánchez Navas, aquí ja saludant. Juan, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Encantats de saludar-te. Clar, tothom entén que se pot posar aquest filtre per poder veure l'eclipsi si tens vista normal, però si, com és el meu cas, necessites ja unes ueres, com han de mirar aquest eclipsi? Mos posam les ueres de cartró damunt les nostres ueres, mirant l'eclipsi directament en les ueres de cartró, encara que no tinguem una vista d'ocell ni d'àguila?
2: Hombre, en principio, claro, hay que poner el filtro, lleves lentillas o lleves gafas, evidentemente. Si son los hipermétropes que ven bien de lejos, quizás se las puedan quitar, pero vamos, lo importante, por supuesto, es si no llevas corrección óptica y eres miope, pues no vas a verlo, vas a ver todo muy borroso, ¿no? Pero vamos, lo más importante es llevar el filtro, eso por supuestísimo.
0: Per tant, mirando trobar un filtre que s'adapti a les nostres ueres.
2: Exacto, que cubra bien todo lo que es la parte del cristal.
3: Clar, perquè és que si te fixes, ara ho ha dit molt bé en Juan, que pugui cobrir la part del vidre, perquè les ueres de l'eclipsi són rectangulars i més estretes. No me diguis que has vist algunes ueres més amples o ja... perquè jo desconec, no?, si ara mateix hi ha disponibles aquest tipus d'ueres, però seria interessant saber-ho, Juan.
2: Sí, la verdad es que yo también lo desconozco. Supongo que habrá varios tipos, porque como va a ser un evento muy masivo y tal, supongo que tendrán diferentes diámetros, ¿no? O sea,
3: que siguin
2: para que pueda
3: amples.
2: Tapar todo tipo. Sí, claro, que no entre luz de ninguna manera, ¿no? Pero sobre todo en la parte central de del ojo, claro.
3: Jo sempre he tingut un dubte, no? Ja que des dels diferents serveis sanitaris s'estan dissenyant certs reforços de cara a aquest dia, supos que per diverses qüestions. Però, i sí, i sobretot perquè estem parlant de nins, de gent jove,
2: sí.
3: Allò que diuen, no? Curiosity kill the cat. I sí, sense voler, per desconeixement, per imprudència, una persona mira de forma directa l'eclipsi, què podria passar? Jo crec que això és interessant també dir-ho.
2: Hombre, aquí lo más importante, por supuesto, es la prevención, porque tal como hemos comentado muchas veces en otros aspectos, esto estamos hablando de neuronas. La retina que se ve afectada es la parte externa de la retina, que es el epitelio pigmentario y los fotorreceptores. Esto no tiene sustitución, con lo cual se puede producir, claro, una... depende del tiempo, ¿no? Pero vamos, no vale la pena arriesgar para nada, ¿eh? Aparte, no hay tratamiento.
3: O sigui, parles d'un dany irreversible quan dius no hi ha tractament, parles d'un dany. I quin tipus de dany? És manca de visió? És pèrdua de visió de forma progressiva en els futurs anys? A què te refereixes?
2: Bueno, generalmente lo que suele ocurrir es que las células más sensibles a la luz son los conos, que están todos más agrupados en la parte más central de la retina, como si fuera una mira telescópica, pues justo en el centro. Y eso, claro, se puede producir lo que llamamos nosotros un escotoma, que es una mancha que tengas justamente en el centro de la visión, ¿no? Con pérdida de agudeza visual que puede ir de más a menos, ¿no? Pero insisto, el problema es que eso, el daño puede ser irreversible, porque son neuronas, las neuronas no se reproducen.
3: Una taca per sempre, o sigui, poca broma, per favor, això és una informació de servei públic, no?, per totes les persones que vagin a gaudir de l'eclipsi, poca broma, perquè són danys irreversibles. Volies fer alguna puntualització més?
0: No, que la població general tingui clar que protecció imprescindible, ja ho ha dit, no, ho dic perquè a vegades també surgent, tenim tendència a fer cas a gent que no és científica, en Juan, precisament, en Juan Sánchez, és oftalmòleg i ja mos acaba de dir danys irreparables o irreversibles. Totalment. Per tant, no hem de perdre la visió per poder veure un eclipsi, que l'eclipsi no sigui el darrer que veiem en condicions. Si teniu bona vista...
3: Molt apocalíptic, això,
0: exacte,
3: eh?
0: No,
3: parlant d'eclipsis, però
0: és que,
3: veure,
0: és que és cert,
3: poca broma és així, eh?
0: Que l'eclipsi no vos eclipsi. La vida, ni la visió, ni res. Que pot estar molt bé, és un esdeveniment que passarà, que passa un pic cada segle i mig, però no per veure'l hem de perdre la vista. Allà, a Sueres on Tour, d'aquesta casa, Divetres Televisió,
3: exactament,
0: i Ràdio, que a diferents punts podeu consultar la plana web, regalam ueres en CISO correcte, que són ueres homologades perquè pugueu veure aquest eclipsi, i si, com és el meu cas, o és el cas d'en Pere Salvà, duim ueres, doncs allò que hem de fer és, damunt les que ja duim, adaptar-nos aquestes ueres
3: possibles.
0: Exactament, cercant-se més amples, i així poden gaudir en seguretat de l'eclipsi.
3: Juan Sánchez Navas, moltíssimes gràcies, com sempre.
4: No, de res.
3: Igualment. Pere, ho has escoltat. Sí. Estàvem parlant amb Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana.
0: Ara en Pere Diní se m'acudirà a aixecar la vista si no vaig protegit.
3: Ja m'ho hem explicat. I la manera de relacionar amb Pere amb aquesta qüestió és que precisament serà un dia en què a les Illes Balears hi haurà moltíssimes persones, perquè precisament les illes són dels llocs on més se podrà gaudir d'aquest espectacle natural. Tu creus que temps després, qui sap si setembre o octubre, quan surt l'índex de pressió humana, hi haurà un pic? O com has dit abans, de moment les reserves hoteleres ja estan. Sí. Ningú fa un last minute aquí a les Balears amb aquests preus.
5: Bé, hi haurà un pic respecte a les dades que tenim ara del mes de... m'apareix que és abril, maig...
3: Exacte, que són les darreres que tenim, clar.
5: Que tenim aquí. Jo, quan me referia a la quantitat, me referies a agost de l'any passat, de 2025,
3: perquè serà superior.
5: Que tenia
3: serà superior.
5: Poc, sí. I si en aquell moment estem a prop d'un milió, bé, 2.200.000 persones, possiblement jo que hi fiquem una part d'aquesta planta, perquè aquí no només és la planta hotelera que vendrà aquí, sinó que hi ha gent que ve de viatge, gent, això que diem turisme de família o d'amics i familiars que també apareixen aquí, i això és un bé que hi ha. Però no només això implicarà, sinó que també implicarà una gran intensitat de trànsit. Hem de pensar que per anar a aquests indrets... que el govern, no, és qui, no sé si el govern, no sé exactament qui és que ha planificat...
3: Sí, pensa que ja hi ha alguns accessos, teats...
5: El camp de la Gagda...
0: No, que controlin... Sí, sí. És a dir, que cerquin la plana web del govern, hi ha restricció de trànsit, però sí que han posat transport públic, que en aquest tipus d'esdeveniments és la millor solució, arribar en transport públic, perquè si no, les aglomeracions per carretera parlaven d'embossos, cotxer i cotxos, i allò que te pot passar és que visquis una mica, com la pel·lícula La La Land, que l'eclipsi t'agafi embossat al mig de l'autopista i acabaràs no veient res. Per tant, planificat i sobretot transport públic i mirar d'arribar-hi d'hora.
5: Que no te pot posar lentes quan t'estan manant un cotxe.
0: Exactament.
5: I que això també és un altre problema que pot dur problemes, diríem, d'accidents de trànsit, és a dir, així com utilitzem el mòbil, i en aquest cas també em posen molt lentes, molt posen, però és que queda molt escures i
3: les
5: llavors queda completament escur. Jo no puc sortir d'aquí meva, però va, vull dir... Així, Sant Jordi pots anar a una costeta, un poc més a l'aire, que Pantura hi pots anar, però
3: un
5: no,
3: lloc
5: no pots anar... Sí.
3: On se pugui gaudir de forma segura. Pere Salvà, moltíssimes gràcies.
5: Bueno, a vosaltres que sí... La vostra disposició.
3: Igualment. 10:30, uns consells. Seguim en ruta parlant d'economia, d'alguns trucs per estalviar, que són ben necessaris, sobretot durant l'estiu.

0: IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
7: Són les 10:30, passen de 2 minuts, començant mes d'agost, comencen els viatges, comencen les vacances, comencen els números en general, després d'un estiu amb més despeses de l'habitual, perquè l'estiu és el que té, sempre s'acaba gastant més del que un tenia pensat, és un bon moment per revisar l'economia domèstica i planificar els mesos que venen.

0: Perquè gairebé, sense adonar-nos, en el calendari ja s'acumulen noves despeses. La tornada a l'escola, rebuts, assegurances, i una mica més endavant ja haurem de començar a planificar les compres de Nadal. La pregunta és, com podem recuperar l'equilibri de la nostra butxaca sense haver de fer grans sacrificis? Si és que aquesta pregunta té resposta. Podem revisar les despeses fixes, detectar aquelles petites compres que passen desapercebudes, crear un hàbit d'estalvi o anticipar algunes compres, podrien ser algunes de les claus. En volem parlar amb el nostre economista de capçalera, amb també Eugen Tallops, que ens donarà els seus consells pràctics, meant si aconseguim arribar a final de mes, encara que sigui en 50 eurets estalviats. Tomeu, com estàs?
1: Bon dia, com estàs?
0: Clar, després de l'estiu, ara que ja som en el vell mig...

0: residents sense que estar domiciliats saben que són recurrents i, per tant, haurem de pagar sí o sí. I després hi ha l'altra cosa important, que n'hem xerrat qualque vegada aquí, que són aquestes despeses prescindibles. Les despeses formigues, les despeses aquestes que són per pur plaer, totes aquestes són les que han de controlar més. De
1: totes Però aquestes formes... despeses formiga, Tomeu, que sempre ho he pensat, mos faran rics. Ho dic perquè de vegades deim, si jo ara deixo de fer dos lates en sa setmana, podré comprar-me una casa? Podré donar centrada per un pis a sa platja?
0: De cap manera.
1: O si jo ara, no, en lloc de tenir dues plataformes, només en tinc mitja, això me permetrà comprar-me una barca?
0: No te permet ni comprar una barca, ni tan sols anar tant de viatge, segurament. I, naturalment, comprar un habitatge. Això són aquestes despeses que, en fi, que són controlables, perquè després depenen de la capacitat i la voluntat de cada un, i se tracta de, sense deixar de fer coses que mos alegren la vida, pues prescindir d'aquelles que sabem que mos posaran en problemes a final de mes. Ja no he parlat ara de despeses recurrents, o sigui, imprescindibles, prescindibles, i ara ve la broma seria tenir un coixinet per estudiar, aquest coixinet que sempre mos permetria a final de mes arribar i que mos fa que una despesa d'aquestes que ve improvisada, una cortina que s'espanya, unes ulleres noves, una visita de dentista, tot això hi ha sempre. Per tant, l'important és guardar un coixinet per totes aquelles coses. Ara bé, mos han de convèncer que ja no és viure el dia a dia o a un mes a mes, és controlar i, naturalment, racionalitzar i prioritzar coses. Hem parlat qualque vegada de les despeses de viatge. Tothom va de vacances ara, està molt de moda, com han dit qualque vegada, perquè la gent vol que no se pot comprar un habitatge i destina part d'aquests estalvis que tenia a viatjar. Lícit i perfectament assumible. Ara bé, la gent que té altres obligacions, pues mira, si no se pot anar de viatge, no se pot anar de viatge, i s'ha acabat.
1: Clar, és que també depèn molt de la situació familiar o de la teva situació laboral. Clar, hi ha molt de factors, no és el mateix un matrimoni que tingui un fill o dos, perquè ara no se'n solen tenir molt més, que si ets una persona tota sola, que si ets una parella, on tots dos teniu uns ingressos més o manco estables. Clar, aquesta tornada de setembre s'alvida d'una altra manera.
0: Això és així, no és el mateix un professional que diguem, un doctor, doctora, professor, que té una situació familiar sòlida, en el sentit que no té obligacions familiars, que li diràs que no se'n pot anar de viatge a Grècia o a Escòcia per no passar calor? Clar que no. O la família, que en dos infants, com tu bé has dit, i que té altres tipus d'obligacions, com ara vendran a setembre i com ara vendran altres coses, clar, això depèn de cada un. Després depèn, naturalment, dels ingressos. Els ingressos són importants. Val la pena saber amb quina capacitat té d'ingrés. I hem de parlar ara d'unes coses que van relacionades amb aquest tema, que han passat aquests dies, que segurament vosaltres van fer ressò, que és que l'Euríbor, que tots saben que ja ha tancat el mes de juliol amb un 2,85 de mitjana de tot el mes. Això representa quasi 80, o sigui, un 0,80 més de com estava en el començament d'any. No estem en el 4% de l'any 2024, que van tenir el màxim, però sí que és cert que un 2,9 també és important en dos sentits. Primer, en els que han de revisar la hipoteca, i l'altre, els que se volen endeutar per comprar un habitatge. Afortunats ells que poden comprar un habitatge. Ja. Perquè, només un exemple, una hipoteca mitjana de 270.000 euros, 300.000 euros, que és el que més o menys s'està firmant ara, de les poques que s'afirmen, perquè també ha baixat, segons els registradors i notariat, ha baixat les escritures, perquè si ja, naturalment, no pot comprar pisos. 300.000 euros a una mitjana d'un Euríbor més 0,75% o més 1%, aquesta revisió li haurà suposat pagar cada mes 80 euros més cada mes.

0: per exemple. Això són 960 euros. I la gent que s'ha endeutat de bell nou, la gent que ha de comprar un pis, també ho té més complicat. Les expectatives són que el Banc Central Europeu ara
1: que davalli,
0: va fer,
1: no?
0: una reunió l'altre dia per veure què passava amb el tipus d'interès. El va mantenir en el 2,25, però hi va haver discussió. Per deixar clara la discussió entre governadors dels països de la Unió Europea, perquè veuen que la inflació no baixa. La inflació de la Unió Europea ha tancat en el 2,9%.
1: Però aquest mes de juliol. És que continuï així a l'alça? O que pugui davallar el manco a mesura que s'acosti al final d'any?
0: No, les previsions són que continuï això igual i que estiguin voltant, que em van dir ja fa un parell de programes, entre els 3,5, 3, entre els 3,4. Estira, Espanya és un dels països de la Unió Europea que ha pujat més. Ha pujat un 3,5, juntament amb Lituània. Per tant, això vol dir que el Banc Central Europeu no deixarà de banda això i les expectatives de l'Euribor va sempre en funció d'aquestes pujades. Per tant, això, si ho posem en solfa el que hem dit abans dels estalvis, els possibles estalvis a les preses, no són massa bones notícies.
2: I tot i que falta temps, però l'altre dia na Marta Grau me va dir, hi ha gent que ja comença a pensar en Nadal i a preparar Nadal.
1: Perquè ara, si arriba Nadal i no te trobes en totes les despeses de sobte, o sigui, no és una...
2: Seria un bon moment, setembre o començament d'octubre, ja plantejar-se que falten 2 mesos i mig per Nadal i començar a acumular...
1: ara en tot meu te dirà, depèn com celebris material... Nadal. Perquè no fa falta...
0: A mi m'estranya molt bé que la gent ja pugui fer previsions per Nadal. No és el meu cas. Per
2: que,
0: això,
2: al domingo... Que en estimat dient... Nadal és passat demà.
0: Bé, efectivament és així. Però l'eclipsi també és passat demà. I resulta que hi haurà molta gent que gastarà molt de temps i d'on ves per aquest eclipsi. Bé, jo particularment no ho entenc. Però bé, tots saben en aquesta vida. Tots saben.
2: No sé què passa. No, paraula d'economista.
1: És un home molt pràctic, perquè el que planteja sempre és que un ha de ser conscient de la situació particular de cada persona i a partir d'aquí organitzar les seves finances.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: I per això sempre
2: que
1: és bo...
2: També, Marta, és un home que diferencia molt entre preu i valor.
1: Clar que sí.
2: Aquestes coses tenen un valor, una altra cosa és el preu que els hi posem. I clar, en Tomeu Cantallots, com a bon economista, ell li agrada que el valor i el preu estiguin més o manco equiparats.
0: Exacte.
2: Perquè això vol dir que ha fet un bon negoci.
0: Exactament. La qualitat, en aquest cas, l'aconseguim.
1: Dim una cosa, Tomeu, hem de planificar les finances amb un Excel, amb un paper, amb sobres...
0: Sí.
1: Perquè hi ha gent que ho fa en sobres i deixant els dobbers en concret en aquest... Espera, hi ha moltes maneres d'organitzar-se amb aplicacions.
2: A mi sobre mai m'ha funcionat. Perquè quan un sobre queda buit, sempre he anat a agafar de salta.
1: Et
2: sobre, jo crec que... Quan diria l'Ocio Jurado, et sobre ha de ser mental. I has de tenir clau una mica... Ella no parlava de sobres, parlava d'altres coses, però crec que és més una restricció mental teva i tenir força de voluntat que no fer excels o fer sobres, perquè si ets un man fora dades, difícilment podràs controlar-te.
0: Excels els fa la gent que els ha fet d'entrada.
1: Sí, perquè quan se te desbarata se suma, ja no hi ha manera de que torni a sumar bé. O sigui, que l'excels, perquè sepi, pel qui sepi,
0: totes les coses que puguem fer per planificar i per arribar millor a final de mes, o trimestre, o any, és positiu, perquè així mos evitaran sorpreses, no?
1: Recomanes alguna? En concret, no sé, de totes les que hi ha.
0: Sí.
1: Jo he parlat d'Excel, d'aplicacions, de sobres, però quina recomanes tu?
0: La vaig dir un dia, i és tenir un segon compte.
1: Allà un compte d'estalvi.
0: D'estalvi, un compte corrent, un segon compte. No a que teva, no un sobre, no perquè els sobres són molt golosos, com ha dit en Xisco.
2: Sí.
0: Un compte allà on aquests sobrants que hipotèticament podem tenir, hi vagin. I, si és possible, no tocar-los. I que serveixi per autèntiques necessitats. Això és un control, però és un control perquè tothom...
1: No, però
0: tothom
1: és molt important el que dius, Tomeu.
2: Però aquest compte, Tomeu, hauria de ser per els fons de contingència que molts economistes recomanen que sempre tinguis, no sé si són tres sous teus més o manco guardats per si ve un problema. No sé també quin és el càlcul que fan, però que bé que hauries de tenir l'equivalent a poder estar fins a 3 mesos fora poder fer feina per si vengués un de nou o vengués un problema, com a fons de contingència.
1: No. Però això seria que... l'ideal. Jo crec que se referien, Tomeu, més a si de sobte se te rompes cotxe...
2: No, però dic, haurien de tenir aquest fons més estalvi, o ja aquest fons ja el consideraríem estalvi. Això volia demanar jo.
0: aquest fons hauria de ser estalvi, no s'hauria, en principi, de tocar mai. Ara bé, és evident que, pel que han dit, s'hauria d'utilitzar per aquestes coses que venen improvisades, i que no hi comptàvem, i que venen, i que, per tant, no mos han de fer que trontollar tot el mes. Ara bé, qui pot fer això?
2: Ja.
1: Amb la situació actual. Exacte.
2: I amb economia, no sé si s'aplica la llei de Murphy, que aquestes despeses inesperades arriben en el pitjor moment. Mai t'arriben. Quan t'has cobrat una extra. No, t'arriben, és més que...
1: Probablement desembre.
2: Que li passen a Marta, és més que diu avui menjaran tot llagosta, i llavors s'espanya...
1: Clar, perquè això me passa molt sovint, i tant, que sí. 10:45, uns consells, perquè no se mereix continuar amb aquesta conversa, en Tomeu sí, clar que sí.
0: El dia aquest de Sallagosta m'avisarà.
2: Ho fa cada dos mesos, Negarau, li diré que t'ho convidi, no passis pena. Li surt boníssim, a Tomeu.
1: Tomeu Cantallops, moltíssimes gràcies. Un autèntic plaer. Que tinguis una molt bona setmana. Són les 10:45, uns consells per parlar amb tot d'una de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, d'algunes de les pel·lícules, com per exemple la darrera, no?, de Javier Bardem i Victoria Luengo, que ha estat una de les grans protagonistes, i de moltes coses més, però serà després d'uns consells.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: ¿Puedo grabar ido?
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Ens enyorau? Ah! Tornem!
6: Bolleria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
7: Mare meva, sí. Quin sí. Vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
9: Ulala, monagú,
8: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
6: Que repiquin!

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10:48. Fem un petit parèntesi dins els nostres continguts perquè encara no havíem parlat en aquesta segona hora dels detalls de la gala de l'Atlàntida Mallorca Film Festival de la Cloenda. Yeah.

0: La nit passada, l'Atlàntida Mallorca Film Fest va abaixar el taló. La gala de clausura celebrada al Pati de la Misericòrdia va posar el punt i final a una 16a edició de rècord. La ballada va començar amb l'actuació de la cantant mallorquina Júlia Colom, que va substituir Leonor Watling a baixa de darrera hora. I tot seguit es va projectar El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la pel·lícula encarregada de tancar el festival en la presència del seu equip artístic i tècnic. La gala, com sols acostum, va estar presidida per la reina Letícia i va reunir també les principals autoritats de les illes. Un final de luxe per una edició que ha tornat a superar totes les expectatives i que ha batut el rècord d'assistència i participació. I ara nosaltres volem escoltar els dos grans protagonistes de la pel·lícula i també de la vetllada, com són Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: Yo nunca he presentado una película en Mallorca, entonces... Sí. No, es la primera vez.
2: Hay unas páginas que había que decir para que la historia avance, pero como nos explicó Rodrigo, cómo llegar a esas páginas y cómo salir de esas páginas dependía más de nosotros.
3: Jo ja tinc ganes de veure El ser querido, Xisco Nadal.
0: La pel·lícula encara no s'ha estrenat, va passar per Canes, ha passat per l'Atlàntida, la gent que va aconseguir entrada per aquesta gala de Cloenda va tenir la sort de poder-la veure, una gala que tot i així es va retransmetre, si no podies anar al Pati de la Misericòrdia, perquè és cert que fa calor en aquell pati, l'Atlàntida és meravellós, però a la Misericòrdia fa calor, se va poder veure tot allò que va ser la gala de Cloenda des de IB3 Televisió, ho dic perquè IB3 sempre amb el cinema i informant puntualment d'allò que passa a Can Nostra. Una cita molt esperada en Javier Bardem i l'actriu mallorquina Victoria Luengo, protagonistes d'aquest ser querido.
3: Dedicam els darrers minuts d'aquesta segona hora per parlar d'algunes qüestions quotidianes que ens poden passar en qualsevol moment de les nostres vides. Sobretot si tenim un ensurt, o bé amb el cotxe, amb la moto. Una de les més importants és fer el comunicat d'accident i saber quina pòlissa d'assegurança tenim contractada, perquè a vegades ni ho sabem.
0: Un accident de trànsit no acaba quan et signa el comunicat amistós. De vegades comença aquí, visites mèdiques, dies de baixa, despeses imprevistes i sobretot trucades a l'asseguradora. Però realment, què és allò pel que podem ser indemnitzats quan patim un accident de trànsit?
3: Neus Canyelles, advocada, experta en assegurances i circulació, i segur que mos pot donar alguna pista sobre què fer si tenim un ensurt d'aquestes característiques, que tant de bo se quedi només en un ensurt. Neus, bon dia.
4: Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
3: Què hem de fer exactament? Quan hi ha un cop amb el cotxe, hem parlat just abans, no?, del que és el procés en concret. Quina és la primera passa quan patim un ensurt d'aquestes característiques?
4: Home, depenent de la gravetat de l'accident, el primer és cridar a l'autoritat. És a dir, o Guàrdia Civil o policia local, depenent de on s'hagi produït l'accident. Això és important perquè moltes vegades els nervis d'aquell moment... fer un parte, no duim els papers... Hi ha aplicacions que ara se poden fer el parte en l'aplicació, però sí que és vera que a vegades un parte mal redactat mos pot donar moltíssims de problemes, però moltíssims de problemes, un parte mal redactat. Llavors, el primer de tot és cridar a la policia o a la Guàrdia Civil. A vegades, per qüestions de volum, no poden venir, llavors, bueno, pues hem d'anar en el plan de, bueno, anem a fer part, ben fet... Molt important, hi ha tres columnes, la columna de les dates i després hi ha una columna al mig amb caselles per poder rellenar. És molt important llegir-ho tot en tranquil·litat, veure a mem què hem de rellenar, quan s'ha de rellenar i firmar. Dit això, després, el segon important és me fa mal l'esquena, me fa mal la cervical, me fa mal a qualque banda, xerrant d'accidents de poca...
3: Exacte.
4: Intensitat, vull dir, un accident greu...
3: No, són altres...
4: Ja, són altres
3: qüestions altres, i... Sí, parlant de aquest tipus d'ensurts, que per cert, interromp per dir sí. Que si penseu que no ha estat res, que no ho deixin passar, perquè a vegades el mal sorgeix
4: és
3: després.
4: Que, això és el que vos anava a dir, és a dir, clar. Quan és un tema de dany menor de l'esquena, vale? Cervicalgia, lumbalgia, torsalgia... És molt important anar al metge abans de les 72 hores. Perquè quan t'han passat 72 hores, ho diu la llei de mesa, 72 hores després ja no entrarà com l'accident de trànsit. Te poden tractar si tens un seguro privat, de mèdic, no de l'accident, però ja no te pot entrar com a tràfic. Llavors, és molt important, per molt poc mal que faci, anar al metge. Perquè, a més, l'adrenalina del moment no te deixa tenir mal. Més si vas amb qualcú, en sos nins, moltes vegades, de no, els nins estan bé,
3: ja està.
4: Nosaltres. I és en el moment en què te relaxes quan te comença a fer mal. Llavors, no, si tens per molt poc mal que tinguis, anar a urgències i poder anar a qualsevol centre mèdic. Això també és molt important. Els centres públics són molt bons, ja ho sabem, però sí que és vera que van com van, bastant saturats. Llavors, en un accident de trànsit no importa tenir un seguro privat. Pots anar a urgències a qualsevol centre privat. És a dir, no necessites tenir una assegurança mèdica perquè te cobreix l'assegurança del teu propi vehicle.
3: Quantes coses que no sabíem, eh? Les 72 hores determinants.
4: Això és molt important.
3: Qualsevol tipus de centre sanitari, que curiós.
0: No, i sobretot, a l'hora d'emplenar aquest part amistós, anar alerta, sobretot ho deies, d'emplenar bé les caselles, però a vegades estàs com a nerviós. I tu què tens bo, Neus? No podries demanar que la fulla de calc fos diferent? Ho dic perquè quantes vegades...
4: No tinc tan bo.
0: Quantes vegades qui se queda aquell full... Ja. Ha de tornar a telefonar perquè no se veu res.
4: Exacte.
0: I passa sempre, per tant, cada vegada han de fer tot el mateix trull. No n'hi pot haver un que per faci això, dues còpies ben fetes.
4: Hi ha aplicacions, ara mateix la tenia apuntada i se m'han anat, però sí que hi ha aplicacions que són les partes digitals. Llavors, les rellenau i queda tot emplenat digitalment. Jo també recomano que part d'esparte després s'aprengui nota. Sempre...
0: I fer fotos. Ho dic perquè de vegades, quan tens un accident... te pega aquella cosa com a, per no quedar malament o per no hiperventilar o per no sobreactuar, sí, que dius, bé, ja està, però no resulta està. Que dos dies després, si no hi ha una foto, si no hi ha un registre, si
4: home,
0: no hi ha...
4: això és importantíssim.
0: La posició del cotxe, qui t'ha dit, sí, tens jo la culpa, després surt escosí, tercer, misser,
4: No, de bona foc amb tu.
0: Sinó, el típic missatge que diu, però per què t'has de donar la culpa? Tu dius que no. I entres dins una espiral absurda que en dues o tres fotos que has quedat resolt.
4: No, i a més també és molt important, perquè a vegades això... Tinc molta pressa i se'n van. No, m'ha d'igual que tinguis pressa.
0: Exactament.
4: Jo també tinc molta pressa, tinc moltes coses que fer. I
0: però m'acabes de pegar un cop.
4: Exactament. I és molt... Perdó. Molt important la matrícula. Perquè a vegades és un... El que diuen un beso, després te cridaré de tot la matrícula i se'n va, i després no l'has tornat a veure.
0: Yeah.
4: I la matrícula, com ho averigües, no? Perquè no és un... No pots trobar cap banda,
0: no,
4: la matrícula.
0: Una foto, i a més que en ses metadades del teu telèfon, aquella foto situa a un lloc concret,
4: exacte,
0: a una hora concreta, a una persona determinada.
4: Sí, però això, si la indemnització és molt baixa, no sé si te val la pena moltes vegades a reclamar, que clar, ara això ja te següent passa, saps?
0: Sí, perquè ha canviat molt, perquè hi havia una mica de picaresca. Ara també no...
4: Encara hi ha la picaresca,
0: no volem,
4: però
0: no volem dir una cosa
4: per
0: una altra, però lo del tema del mal d'esquena, hi havia gent que només te pegaven un copet
4: i
0: acabava anant a rehabilitació 4 anys i aquella cervicalgia havia passat a cronificar-se. I dius,
4: exactament.
0: Ni una cosa ni l'altra.
4: Exactament. Ara mateix això, moltes vegades les companyies paguen X dobbers en els centres hospitalaris i el centre hospitalari fa el que diu la companyia. Que això també és vera que hi ha molta picaresca, però després la gent que realment ho pateix, i més visquent a Mallorca, que és un clima molt humit, que una cervicalgia a Madrid te pot durar dos dies, aquí te pot durar un mes, perquè la humitat fa molt en els temes musculars. I que a vegades la saturació de les clíniques privades també fan que la rehabilitació no sigui el que hauria de ser, i al final som un número.
3: Neus, per recopilar i recapitular tota la informació important, si tenim un ensurt, un cop amb el cotxe o amb la moto, omplir el parc correctament, actuar o anar al centre sanitari abans de les 72 hores, perquè si no ja no entrarien totes les normes que hem comentat abans, no serien aplicables. Se pot anar a qualsevol centre públic o privat, fer fotografies que apuntaven Xisco, també de la matrícula, tenir ben anotada la matrícula. Afegiries alguna cosa més, que tal vegada no tenim constància?
4: Sí, bueno, jo vos diria.
3: Des de res, tenim dos minuts però...
4: Anar sempre a un abogat especialitzat.
3: Anar a un abogat especialitzat, sempre. Molt,
4: aunque sigui amistós, perquè després tots som amics sin que no ho som. I les companyies, en el final, som un número, i moltes vegades ja venen, sempre ho deien l'altre el mateix, pensava en Santa Bàrbara quan plou i fa llams. Llavors, a vegades és molt tard perquè un abogat pugui reconduir un tema. En canvi, si venen, no tot d'una que s'ha produït l'accident, però si, mira, pues, ha tingut un accident fa una setmana, no sé com seguir, pues nosaltres ja li anem donant aquelles passes per arribar a un bon port. Si ja m'avens que fa si fa mig any que ha tingut l'accident i la companyia me paga X, pues, deixa'm veure les partes metges. És que, clar, vaig anar... I aquí ja és quan nosaltres a vegades estem amb les mans fermades.
0: I també si és entre la mateixa companyia, que de vegades passa, que dius, clar, en aquí defensa.
4: Claro.
0: En és culpable, en és que no.
4: Normalment, quan ets la mateixa companyia, la mateixa companyia t'ho diu, de millor cerca't un abogat perquè si és un XX, nosaltres no podem fer molta cosa. Això ho solen dir, segons quines companyies.
3: Informació superútil, perquè tots s'han tancut. O, si no, al llarg de la vida, no? Se té algun petit ensurt que després te pot donar problemes.
0: És una demana-li col QR, que tothom té un mòbil. Me pots dir que ets culpable, i ja ho tindré guardat. Perquè això no sol passar.
3: Neus Canyelles, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Neus és advocada experta en assegurances i circulació. Arribam a les 11, notícies a la part de ràdio, publicitat a la part de tele, tot d'una encetam la tercera hora de programa, a l'hora de magazine.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Són les 11, bon dia. Les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
7: La Federació d'Associacions de Concessionaris, Faconauto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars, que creixen un 12%. Raül Morales, el director de comunicació de Faconauto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
8: En Baleares, este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
6: El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, exigirà als seus homòlegs europeus més solidaritat i compromís en les fronteres de Ceuta i Melilla.
7: Serà en una reunió que mantindran demà, després de la crisi de la setmana passada, amb l'entrada massiva de més de 60.000 migrants a Ceuta per mar, incitats per les xarxes socials i per una interpretació errònia d'una sentència del Suprem espanyol. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Ceuta y Melilla son ciudades españolas, son fronteras españolas, pero Ceuta y Melilla también son ciudades europeas y son frontera exterior de la Unión Europea, y una frontera muy especial, y eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única frontera terrestre con África que tiene España y Europa.
6: La calor i la humitat s'apunten com a causes de l'incendi a la planta de compostatge de Mac Insular de Porreres de diumenge de matinada. El foc ja està extingit.
7: A banda de la calor, la gran quantitat de material també haurien pogut ser les causants del foc. Aquest era el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a Llucmajor. Durant la matinada, l'empresa ha vigilat en càmeres la planta per a possibles revifades. La batlessa de Porreres, Maria Agnès Sant Pol, assegura que van viure hores d'angoixa i incertesa.
10: Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions. Bàsicament dic que varen ser unes hores de molt de nervis, de molta tensió i molta preocupació, pensant també no només en com estava, sinó en tot el que podria arribar a passar.
6: L'Ajuntament de Pollença fa una valoració positiva de com ha anat la patrona i el simulacre dels moros i cristians.
7: Centenars de persones han pres els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Martí Marc és el balde.
11: Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquest simulacre d'enguany per moltes raons. Un, perquè era un simulacre que se feia en diumenge, i sabem que en diumenge realment era un dia que venia moltíssima de gent i la veritat el poble estava ple de gom a gom.
6: L'Atlàntida Film Fest tanca la 16a edició amb més de 53.000 assistents.
7: Els films premiats han estat Lionel, Mala Bèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear han estat el curt de Julià Castaño, La Barraca i el llargmetratge La Carn, coproduït per IB3 de Joan Porcel.
12: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure amb un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents.
13: I per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora.
6: Són les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Onze i cinc minuts, tercera ja hora de programa, a través de la ràdio, també a través de la televisió, i just s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. És la nostra hora d'amagacim, és aquesta hora en què recuperam sempre la notícia que més mos ha cridat l'atenció a primera hora. I era una ben curiosa, perquè això li canvia la vida a qualsevol persona si de sobte te passa el que li va passar en aquest jove. És la història d'un jove nord-americà que va comprar, atenció, una camiseta per 3 euros i la va revendre per 90.000.

0: Una compra de només 3 dòlars s'ha convertit en una autèntica fortuna. Aquesta és la història d'en Kim Brown, un jove de 19 anys de Portland, als Estats Units, aficionat a la roba vintage, que va entrar en una botiga de segona mà i va trobar una jaqueta aparentment qualsevulla. El preu, 3 dòlars, poc més de 2 euros i mig. Però quan va arribar a casa i va començar a investigar, va descobrir que aquella peça amagava una història excepcional. La jaqueta havia pertangut a en Wilt Chamberlain, una de les grans llegendes de la NBA, i havia estat utilitzada durant les temporades de 1971 i 1972, quan jugava en Los Angeles Lakers. I aquest jugador, durant aquesta temporada, va conquerir un dels seus anells de campió. Brown, que es dedica a comprar i revendre roba antiga, va compartir la troballa a les xarxes socials. La publicació va arribar fins a Sotheby's, una de les cases de subhastes més prestigioses del món, i els seus experts varen autentificar la peça i la varen posar a subhasta. El resultat va superar les expectatives. La jaqueta es va vendre finalment per 89.600 dòlars, és a dir, més o manco 78.000 euros. Fins aquell moment, el benefici més gran que Brown havia aconseguit venent una peça de segona mà havia estat només de 250 dòlars. Si mateix, el negoci havia grimpat exponencialment, Marta. La història s'ha fet viral perquè demostra que de vegades els tresors més valuosos poden comparèixer al lloc més inesperat. Només una visita a una botiga de segona mà va acabar convertint-se en una de les troballes més sorprenents del món del col·leccionisme esportiu. No sé si, més enllà del quadre de Mingote, que vas trobar el rastro de Madrid, vols aportar més dades sobre
1: no
0: coses que
1: quadre...
0: tu trobes, perquè tu ets molt de xeripes, t'he de dir.
1: No era un quadre, era un dibuix molt
0: dibuix,
1: petit.
0: Podies entendre.
1: I sempre existeix el dubte, no?, de si és de Mingote o no és de Mingote. Està firmat, això sí. És que, per si just no ho heu escoltat a les 9, jo li comentava a en Xisco que vaig tenir la sort o la desgràcia, no ho sé, perquè no és brindat mai, no?, que hi ha al darrere d'aquesta il·lustració petiteta que vaig trobar un dia, fa molt d'anys, el rastro de Madrid, per 7 o 8 euros. I, clar, després se suposa que tu has de fer una investigació i saber si és real o no és real, que mai vaig completar. Però ara estava fent una recerca ràpida mentre t'estava escoltant sobre gangues dins el món de l'art. No és el primer que ha passat, ni molt manco. Aquí parlaven de, per exemple, un Goya de 40 euros que va aparèixer també un antiquari, o sigui, un dibuix molt petit que va ser venut per 40 euros i que després se va demostrar que era precisament de Goya. O sigui, que això ha passat i passarà sempre.
0: Sí, però a gran format tampoc n'hi ha tantes d'aquestes xeripes.
1: No, de gran format no. Estem parlant d'il·lustracions, gravats...
0: Trobar-se un Monet
1: per
0: 25
1: euros.
0: Clar, no, és que tot el que veus un nenúfar per si de cap ja les totges i dius no fos cosa, fos bo. No? O si vols una ballarina, ja dius això podria ser un degà i me'l guard, no fos cosa. Tu que acumules quadres, qualque vegada te penses, com si ara que parlarem amb una escriptora meravellosa, tu creus que un quadre teu podria donar per una novel·la?
1: Un dels que jo tenc?
0: Sí, per exemple.
1: No,
0: que tinguis, però que hi hagi una història darrere
1: que
0: mos dugui a una història, un thriller.
1: I tant que sí, perquè els quadres, a més, observen tot. Durant els anys romanen immòbils, no?, a les cases, als museus. A vegades estan desapareguts, a vegades estan abandonats, a vegades no t'agraden i de sobte te tornen a agradar i per això els poses. Clar que sí, els
0: quadres
1: tenen una història.
0: Quin mal rotllo que has dit que els quadres te vigilen. Ara amb...
1: Sí, com un Dorian Gray.
0: Clar, quan arribi que nostre, passaré una mica de pena.
1: No, però sí, els quadres tenen històries. Són objectes, a més, molt, molt preuats, no? A vegades es regalen. Ja no te dic si són pintats per algun avant passat. No sé, sí.
0: Els quadres tenen història i també moltes cançons.
1: I tant que sí. Cançons meravelloses. Perdona, que m'havia desvistat parlant de quadres, que és
0: que,
1: tan apassionant que...
0: Clar, no, és que ja n'havia creat in situ. Es dona pas en el següent tema,
1: totalment,
0: però si vols seguir parlant, parlant d'art, però si vols seguir amb
1: l'art
0: pictòric...
1: És un tema fascinant, però com tu dius, és veritat, també hi ha cançons molt importants, i avui és un dia per al record, sobretot perquè, fixeu-vos com passa el temps. Fa just 50 anys de la mort de la cantant Cecilia.
2: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era...

Ahir es compliren 50 anys de la mort de Cecília, una de les cantautores més influents i personals de la música espanyola contemporània. La seva carrera va ser tan brillant com breu. Només tenia 27 anys quan va perdre la vida en un tràgic accident de trànsit la matinada del 2 d'agost de 1976, mentre tornava cap a Madrid després d'un concert a Vigo. El cotxe en què viatjava va topar amb un carro de bous que circulava sense il·luminació per una carretera de Zamora. En l'accident també va morir el bateria del seu grup.

Nascuda com Evangelina Sobredo, Cecília va deixar una empremta inesborrable en cançons com Un ramito de violetes, que ara escoltàvem, aquesta Des de que tu te has ido, Mi querida España o Dama, dama, entre d'altres. Les seves lletres, plenes de sensibilitat, crítica social i mirada feminista, quan encara no sabíem a l'estat espanyol ni què era el feminisme, van desafiar la censura del final del franquisme i encara avui continuen plenament vigents.

0: que aquesta cançó, jo he batiat un síndrome, que és el síndrome de dama-dama, que és quan vols ser
1: el
0: niño en el bautizo, el muerto en el entierro, que de vegades passa, i després hi ha el síndrome Camilo Sesto, que és que sempre vas enamorar-te de qui de tu no s'enamora. Aquestes cançons també mos donen possibles problemes contemporanis als quals posar-hi nom. Mig segle després de la seva desaparició, la seva figura continua emocionant noves generacions i recordant-nos que hauria pogut arribar a crear un artista que va marxar massa aviat, però que, tot i així, allò que va fer Cecília va ser deixar un llegat immortal.

0: Ara podríem estar tot el domestí escoltant Cecília i ho saps perfectament, veritat?
1: Clar, una dona que fa 50 anys que és morta, però que és una mica com Nino Bravo, que ja és com aquella tia tercera que forma part de la memòria sentimental de molt d'habitants de l'estat espanyol.
0: I ja sé que és superstició i no té ningú tipus de base científica ni molt manco, però que curiós que tant d'artistes han mort precisament als 27 anys, no? Perquè són moltíssims.
1: Bé, en aquell moment també hem de recordar que l'estat de les carreteres espanyoles, ells que feien tot el dia concerts, va arribar un moment i va haver certa psicosi en els artistes espanyols, perquè dins la mateixa època recorden que també va morir Nino Bravo, i era perquè, evidentment, estaven tot el dia d'un costat a l'altre, també es vehicles no tenien la protecció que tenen ara i va fer que perdéssim molt d'artistes, perquè a mi una dona que era de família benestant i que tot i així els hi va sortir una mica una rebel en causa, i na Cecília va fer a la seva manera la seva petita revolució. Jo ho deia, en un moment en què l'estat espanyol no sabia ni què era el feminisme. Per tant, des d'aquí el nostre record a Cecília.
0: I sobretot en un dia en què parlarem de dones que deixen petjada, no? De dones que ningú, o que no haurien de passar de manera indiferent per davant de la vida de les persones, ni molt manco. Hi ha llibres que expliquen una història i n'hi ha que també qüestionen la manera de com mirar el món. I això és el que fa Una dona de la teva edat. És la novel·la de la periodista i escritora Gemma Ruiz, després de l'èxit de Argelagues, Cala Wendling i Les nostres mares. Ara ja posa el focus en una etapa de la vida que sovint ha estat invisible a la literatura, al cinema i a la societat. Estem parlant de la maduresa femenina.

0: La protagonista és una dona de 60 anys que decideix deixar enrere el paper que els altres li havien assignat, recuperar la seva vocació artística i tornar-se a posar al centre de la seva pròpia existència. La novel·la parla de menopausa, de desig, de llibertat, d'amor, d'art i, sobretot, del dret a començar de nou quan sembla que la societat espera exactament tot el contrari. I és un gust saludar ja l'autora, la periodista i escritora Gemma Ruiz. Gemma, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Encantat.
1: Moltes gràcies i molt contenta de retrobar-vos.
0: Encantats de saludar-te. Ara na Marta ha fet una descripció de tota la teva trajectòria. Mos coneguérem en Bergalagues, que va ser quan vas fer aquella primera passa. Després va venir Cala Welly, les nostres mares. I ara ja te veiem com una autora consolidada, que ja has deixat el periodisme per dedicar-te precisament a contar històries de dones. I crec que aquesta va néixer a un dels clubs de lectura que has fet arreu del territori, on te'n vares tema que hi havia com un nínxol totalment desatès, que era el desig madur en el cas de la dona. En el cas dels homes això està molt explorat, però en el cas de les dones hi havia com un silenci perquè poca gent n'havia parlat.
1: Doncs sí, és ben així. Passa que moltes tardes comparteixo clubs de lectura de les biblioteques públiques de tot el país i veig que hi ha unes fornades de dones de 50 llargs, 60 llargs, 70 llargs i fins i tot a la vuitantena, que estan vivint unes vides com mai abans s'havien viscut en aquestes franges d'edat. Ara, si tenen una mica de salut i una mica de jubilació raonable per poder fer la seva, estan vivint una maduresa realment esplendorosa. I llavors te n'adones i dius, on estan recollides tot aquest exèrcit de dones que hi ha en el món occidental i com mai abans n'hi havia hagut tantes? Tu repasses les ficcions, tant literàries com cinematogràfiques, sobretot les cinematogràfiques perquè tenen molt gran impacte, i bueno, comptes i et sobren dits d'una mà. No? Llavors vaig dir, doncs jo vull contribuir a que un relat de ficció no faci un desideràtum sobre unes possibles heroïnes, no, parli de dones reals, n'hi ha moltíssimes, que estan canviant les coses d'una manera molt revolucionària, encara que no ho diguin així, i estan recomençant la seva segona meitat de la vida amb un poder i amb una agència i amb una confiança en elles mateixes, ja us ho dic, revolucionari en la història d'Occident.
0: Clar, també té un punt rebel, l'argument de la teva novel·la, perquè a una societat on allò que fas, el culte absolut a la joventut, que tu parlis d'una dona de més de 50 que ha passat aquesta frontera, que decideix ser protagonista de la seva vida i dir, escolta, que jo encara tinc ganes de desitjar, ganes de conèixer gent i, sobretot, ganes de vibrar, això no sol ser habitual, perquè és un missatge totalment contrari en allò que veiem a segons quins influencers, on s'altre dia un home deia que a partir dels 30 les dones deixen de ser interessants perquè ja no són fèrtils i ja han passat allò que es diuen el seu prime. Clar, la teva protagonista és tot el contrari.
1: Sí, aquest home, no sé qui és, però només és un lloro de repetició del que el patriarcat i el capitalisme aliats ens han estat bombardejant. I és aquí que costa, perquè totes ens podem saber la teoria, però la pràctica, passar pel cos i veure't com vas envellint sense que els referents de la ficció et facin de mirall perquè es proscriuen la bellesa de les dones de totes les pantalles. Per tant, és costós, és fatigós, però val molt la pena que no ens empassem tota aquesta porqueria, no?, que ens arriba una darrere l'altra, com si les dones, quan perdem la joventut, ho perdem tot. Perquè, a més, hi ha una altra cosa que s'associa a la pèrdua de capital de joventut, que és la pèrdua de capital sexual. I això no només és una cosa que hem de descartar, sinó que a sobre és mentida. Perquè les dones, justament, són les que no perden capital sexual perquè no perden potència sexual. Hi ha allò que es diu el clítoris, que és un òrgan que encara ara, en les facultats, no s'estudia en els diagrames, en la proporció real que té aquest òrgan intern, perquè és molt més gran del que solen reflectir els diagrames, doncs aquest òrgan no caduca fins a l'hora de la nostra mort. En canvi, els homes sí que, sense la pastilleta blava, no tenen capacitat de continuar exercint el seu capital sexual. Per tant, no només és tòxic tot això que ens han estat venent, sinó que a sobre, en la qüestió de la sexualitat femenina, és mentida.
0: Som en conversa amb l'escriptora i periodista Gemma Ruiz Palà. Avui ve a presentar-nos aquesta novel·la, aquesta Una dona de la teva edat, que t'he de dir que jo ara fris de que acabi el dia per anar-me'n a una serigrafia a fer-me una camiseta que digui el clítoris no caduca. Perquè m'apareix l'eslògan més revolucionari que he escoltat amb molt de temps, eh? És a dir, el clítoris no, no caduca.
1: I verídic, eh? O sigui, a sobre estaràs dient una frase que és, diguéssim, contrastada científicament. No, jo aquesta protagonista la vaig voler fer justament això que us deia, no?, del poder de la ficció cinematogràfica. Me la vaig imaginar americana. Per tant, la gent que hi entri veurà que és una protagonista nord-americana, perquè vaig voler fer, no?, la meva contrapart, no?, a tota aquesta educació emocional i sentimental que hem rebut de Hollywood. Doncs una mica la meva pel·li de Hollywood, la meva revenja, situant una protagonista a la meitat de la seva vida i que fa botifarra moltes coses i diu prou a moltes coses. Per tant, sí, no només es tracta el tema de la sexualitat, es tracta el tema també de la pressió estètica, de l'autopercepció que tenim totes nosaltres i sobretot d'obrir converses al voltant d'això que dèieu, no? La maduresa de les dones, la menopausa, no? És una cosa que ja sabem que les coses tabuïtzades i estigmatitzades només ens van en contra. Les coses que entren en aquell quarto fosc, malament. Per tant, jo també la intenció de la novel·la és que la gent rigui quan la llegeixi, és divertida, vol treure ferro de moltes coses i que obri converses, perquè si no, si ens passem aquesta maduresa d'una manera com clandestina, sense compartir recomanacions, sense compartir penes i alegries, es porta molt pitjor, no? Si està tot tancat, jo també volia obrir converses amb aquest llibre.
2: Home, i fa falta més llibres i més reflexions d'aquestes característiques dins una societat on ara mateix el bombardeig absolut de piulades, stories sobre l'eterna joventut, sobre dones meravelloses, sobre què bé que ha envellit Nicole Kidman, què bé que ha arribat als 50 o als 60. Ostres, no som conscients, però això acaba fent molt de mal, sobretot no tan sols a les dones d'aquesta edat, sinó també a les dones més joves.
1: Sí, perquè penseu que si tu no veus com les del teu grup, diguéssim, humà, van envellint públicament, quan t'arriba a tu, et penses que t'està passant alguna cosa molt extraordinària. I sí que és extraordinària, és que estàs viva, que no t'has quedat pel camí. Però això no es ven així, no? Es ven com que, ostres, no, si ja no ets jove, ja és que, bàsicament, potser és millor estar morta que no envellir. I clar, ens hem d'estar totalment contràries en aquest discurs, no?, que ens volen fer avergonyir de continuar estant aquí, no? I això, ostres, és molt fotut. Però sí, si es comenta, si ho parlem, si hi ha llibres, pel·lícules que ho obren,
2: que sí,
1: segurament podrem contrarrestar tota aquesta matraca, no?, que tu comentaves i que és realment així.
0: Com a lectura paral·lela, Gemma, no sé si l'has llegit, jo l'altre dia acabava un llibre d'anagrama que es diu Dame veneno que quiero vivir, d'Ana Letizia Sala, que parla precisament de la pressió estètica. Mentre llegia el teu llibre, me ressonaven moltes coses de les que explicava aquesta autora, que parlava precisament de la tirania, de la cultura de la skin care, que ja des de petites les nines estan com a programades per tota la vida haver de consumir cosmètics, haver-se de fer retocs, haver de manipular el seu cos per semblar sempre, per dir-ho a la manera del tirant-lo blanc, unes pomes cristallines del paradís, quan en realitat també allò que hem d'entendre és que les pomes, ja no sé per què he utilitzat aquesta fruita, perquè m'està quedant tot preciós, les pomes també, a mesura que van madurant, tenen diferents gustos i poden anar evolucionant, és a dir, que també cada edat té el seu encant, que és una mica allò del que tu parles en el teu llibre.
1: Clar, mira, m'afegeixo la teva metàfora frutícola i, bueno, hi ha pomes, però les figues són saborosíssimes. A les Balears teniu moltes figueres. Per tant, les coses que semblen una mica més seques, però a dintre hi ha tot el sucre d'una vida, no? Sí, molt, molt a favor de la teva metàfora amb la gran imatge del tirant.
0: Ara que
1: no, és veritat. Ui, està bé fotre-hi broma, però sí que realment el llibre de la Letizia Sala no l'he llegit encara, però sé que existeix i el tinc pendent i pot ser molt tòxic. Imagineu això que dius, no? Nines de 10 i 12 anys preocupades per una cosa que no s'haurien de preocupar i que, a l'inrevés, és tòxic i és nociu per la salut, que unes pells que estan creixent encara, la pell, recordem que és un òrgan, no?, del nostre cos, s'estiguin intoxicant amb totes aquestes toxines i productes que haurien d'estar ben lluny de la canalla. Sí.
0: Ara que Gemma Ruiz ha parlat de figues, faig un parèntesi, recordar-vos que a final d'agost hi ha la festa del sequer, que és la festa de la figa a Lloret de Vistalegre, que és el poble del meu ropit, ja aprofitam per fer una mica de propaganda. Clar,
1: ja m'agradaria venir.
0: Per favor, Gemma, has de venir. No te pot un any? Has de venir a final d'agost a Mallorca per la festa del sequer de Lloret de Vistalegre. No has vist res mai tan meravellós. Però centrant-nos en el teu llibre, que no vull que me facis un umbral, perquè hem vengut a parlar de tu i del teu llibre, a diverses entrevistes has dit que les feministes també mereixen grans històries d'amor. Una mica li passa a la teva protagonista, que, oh sorpresa, també viu un autor, un amor d'aquests que podrien dir en els marges, perquè ella no té la mateixa edat que la seva parella. Això, en públic masculí, ho tenim com a molt interioritzat, però quan és una dona, encara sempre hi ha aquests emperons, sempre hi ha una altra mirada diferent davant d'aquests amors.
1: Sí, s'ha criminalitzat molt quan la relació intergeneracional és la dona la més gran i l'home el més jove, quan a l'inrevés ni tan sols ha estat tema perquè es considera totalment legítim. I ara us diria que si reviseu alguna pel·li dels 90 i veieu aquella diferència d'edat, ara et fa una angúnia de veure allò que havíem donat per totalment natural, que no té res de natural. I sí, vaig voler abordar també una història d'amor, no? Perquè clar, ja sabem que els amors romàntics i la romantització de l'amor sempre ens va en contra, no, les dones? Però per què no reapropiar-nos d'una història d'amor? I és el que també he volgut fer aquí, de dir, bueno, què passa? Es pot tenir una història d'amor amb focs artificials, d'igual a igual, anar-te-les fotent, però d'una manera esportiva. Vull dir, no sempre ens hem de quedar amb la part fosca de l'amor, no? I llavors, si ho reescrivim nosaltres, segurament l'amor romàntic tindria una altra cara i per què no nosaltres no podem fer una història romàntica, no? Això també era una reapropiació de tots aquests estereotips i d'aquests tòpics de les pel·lis d'amor. També ha estat una mica la meva versió sobre tot això.
0: Gemma Ruiz, parlaves, ho dèiem en el començament d'aquesta entrevista, abans de dir-te adéu, que aquesta novel·la va néixer, la idea de tot el club de lectura que has anat fent arreu dels territoris de parla catalana. Aquesta novel·la, vendràs a presentar-la a Balears en qualque moment, la veurem per aquí i la podrem comentar en directe?
1: Mira, havia de venir al maig a un festival, però no hi era perquè m'havien donat una beca literària a l'últim Key de Florida, Key West, molt a prop de Miami, i no vaig poder venir. I ara no sé si tindré alguna altra ocasió, però jo encantadíssima. Les Balears estan sempre dins del meu cor i, per tant, des d'aquí dic que estaria encantada de tornar si hi ha l'ocasió. De moment no tinc data, però ho podem provar.
0: Idò, fem una crida des de la Ràdio Televisió Pública de les Illes. Volem la Gemma Ruiz a Balears presentant aquest llibre i maqueta en l'eslògan potentíssim que hem descobert avui durant aquesta entrevista, el clítoris no caduca. És a dir, aquesta idea l'han d'interioritzar, perquè supos que, sobretot les dones, però també els homes, serem molt més feliços. Gemma Ruiz, com sempre, un plaer escoltar-te. Una abraçada.
1: A vosaltres. Moltes gràcies.
0: Fins aviat. I del llibre presentat, Marta Grau.
2: Fixa't que no deixen de banda les dones avui en aquest programa, perquè la següent dona, de la que parlarem tot d'una, bé, podria ser una protagonista de la novel·la
0: files,
2: de
0: Betge. No? Sí. Que bé files. És que apareixes en Penélope l'Odissea, teixint aquest
2: gran
0: programa.
2: Gran pel·lícula, i no entrarem en aquest debat. No entrarem en aquest debat, però per jo ha estat una gran pel·lícula, una de les pel·lícules de l'estiu. Però, com dèiem, no entrarem en aquest debat, perquè sí que és veritat que ha hagut moltes crítiques al respecte. No, parlant de dones, i aquesta en concret dona més d'un titular. Ens referim a Patti Smith.

0: Divendres passat, la poeta, cantant i compositora nord-americana va ser rebuda en audiència privada pel papa Lleó XIV al Palau Apostòlic del Vaticà, una trobada amb un punt de simbolisme perquè tots dos comparteixen ciutat d'origen, Chicago. A més, Smith manté des de fa anys un vincle especial amb el Vaticà. El 2025 ja va inaugurar el pavelló de la Santa Seu a la Bienal de Venècia i anteriorment també havia conegut el papa Francesc, per aquí fins i tot va arribar a actuar. Coincidint amb el primer aniversari de l'elecció de Lleó XIV, Patti Smith és aquest dia a Itàlia, on també ha ofert un concert al Circ Màxim de Roma. No és estrany que molts la coneguin ja com la sacerdotessa del rock.
1: I si hi ha una cançó que resumeix com poques el seu esperit i la seva manera d'entendre el món, és aquesta, i era l'excusa perfecta per tornar a escoltar-la.

Un dilluns més toca viure la millor companyia, la de Fanny Pons, i avui amb un tema més molt adequat per a aquestes altíssimes temperatures, perquè sovint pensam a beure aigua només quan fa molta calor, quan tenim set, però la hidratació és molt més que això.

0: L'aigua representa entre el 50 i el 70% del nostre cos i és imprescindible perquè funcionin correctament processos tan importants com la regulació de la temperatura corporal i el rendiment físic. Les recomanacions europees recorden que les necessitats d'aigua varien segons l'edat, el sexe, l'activitat física i les condicions ambientals, i que una part important de l'aigua que necessitam també pot provenir dels aliments. I per saber quan hem de veure, ja tenim amb nosaltres una de les dones més ben hidratades de tot Balears, que és Fanny Pons, farmacèutica experta en dietètica i nutrició. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Clar, perquè si hidratació també és pell, ara que parlaven de ser skincare, perquè si estàs ben hidratada, te pots estalviar moltes cremes perquè el teu propi cos ja te fa lluir a les totes.
1: Has fet una feina en simbiosis, és a dir, han d'estar ben hidratats per de dins, ens han de preocupar d'aquest tema i també han de pensar que la pell és l'òrga més gros que tenim i és que, de qualque manera, està en contacte amb l'exterior i necessiten cuidar-lo, protegir-lo, i una de les maneres és hidratar-lo en cremes. Vull dir, una cosa no ha de ser excloent de l'altra. No estic parlant d'un skincare, però sí que una hidratació de la pell d'una manera constant és important.
2: No sí, esperar sí, tenir
0: ja,
2: set...
0: Ja, perdona, ja de por molta crema, que si no veus aigua...
2: No, exactament.
1: No.
2: Se reflecteix tot
0: d'una. Ho dic perquè hi ha gent que veu quan ja té set. I no sé si quan tenim set ja feim tard.
1: No, feim tard perquè és una senyal d'alarma. I ara que fa tanta de calor, hem de dir que hi ha una sèrie de vies naturals per allà on perdem aigua. Una d'elles seria la pell, perquè en l'estiu, a més, sua molt. Hi ha persones que són sudores, inclús en l'hivern, per l'orina, per la femta, per la respiració, vull dir, per la llàgrima, vull dir, hi ha molt de llots, la saliva, per tenir una bona producció de saliva, doncs per tot això necessitem aigua i perdem aigua per aquestes vies naturals. Però també hi ha altres moments allà on també se perd aigua, com pot ser doncs, una persona que tingui una malaltia, que estigui prenent un medicament que els faci

0: romput. Passa sovint, això, no?
1: Sí, hi ha de tot, i fins i tot se fan memes. També hi ha instal·lacions ben instal·lades i això, però la veritat és que els filtres no hi prestam atenció i pensam que l'aire que respiram jo o tu a l'estudi ha passat per un filtre, i si destapant com està el filtre i veient la porqueria que hi ha, pols, bacteris, tot això és el que respiram, i moltes vegades és el que provoca al·lèrgies, constipats, sí, o malestar en general, que no sabem per què és, i provoca aquest problema.
0: I és cert que, per exemple, un aire comprat avui en dia gasta menys, és més eficient que un de fa 15 anys, que de cada vegada les coses se fan més eficients? Si tenc un aire molt, molt, molt, molt vell, que tingui 20 anys, m'apaga la pena que em venda per un de nou?
1: El que fa els sistemes nous és que se van adaptant a les directives europees, i aquests aires acondicionats, aquests sistemes van millorant en l'eficiència i sobretot en l'etiqueta energètica. Un indicador de consum pot ser l'etiquetatge energètic, que indica quanta energia consumirem. Però en general els equips nous són molt més eficients, s'aconsegueix molt menys... Bé, com tots els electrodomèstics en general, han anat millorant en l'eficiència, en les etiquetes energètiques. Llavors, si un aire condicionat funciona i té bon rendiment, s'ha de veure la potència que fa que valgui la pena canviar l'aire, perquè també és convenient a vegades allargar la vida útil per no generar tan pocs residus innecessaris en el medi ambient.
0: Clar.
1: Però sí, els nous equips, efectivament, són més eficients en general. No?
0: I una darrera pregunta, la del milió. Jo, quan arrib, poso el turbo 5 minuts i després ho poso 26 i ho deixo així. No vaig encenguent i apagant, perquè me van dir que els inverters valment no apagar i encendre. És cert, això?
1: Bé, això d'encendre i apagar depèn una mica del continent, de com està feta la casa. O sigui, la casa seria com una botella tèrmica d'aquestes d'aigua freda, que les bones guarden bé l'aigua freda moltes hores, i les més barates, tot d'una, s'encalenteix l'aigua. La casa té una inèrcia, i el que jo recomanaria és que l'aire condicionat tingués, efectivament, un funcionament el més estable possible, i preveure no deixar entrar la calor de dins, tancar totes les finestres, perquè quan el sol mos entra de dins,
0: sí,
1: ja mos provoca una finestra oberta en el sol de ponent a les 3 de l'hora baixa, poden ser 200 watts per metre quadrat que mos entren, i això és molt mal de treure. Millor prevenir tendalls, persianes, i circular, si refresca el vespre, ajudar a circular en l'aire. Si no, tenir el funcionament més estable possible. És millor, com et deia, combinar amb un ventilador aquest de sostre, que consumeixen molt menys, i anar posant l'aire condicionat a poc a poc. També és millor per adaptar-nos en els contrastos d'entrar i sortir d'estances climatitzades. Que contrastos brucs, que moltes vegades mos passa quan entram a algun comerç, mos crea sequedat a ser mucoses, conjuntivitis i altres problemes. O sigui, això són una mica els consells.
0: I deixem que digui la frase, i és quan venen els constipats, que això és molt de predir, no?
1: És d'estiu, sí.
0: Idò, ja ho sabeu, feines els filtres, per favor, feines els filtres dels aires acondicionats. I si en teniu qualque problema, no espereu a l'estiu, que dirau per febrer, març, abril, que és quan en Pep Maria Rigo i l'Associació Balear de Tècnic d'Energia, Climatització i Refrigeració vos podran atendre, perquè ara van de bòlit. Pep Maria, moltíssimes gràcies pels teus consells.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bueno, nosaltres ara analitzarem el cap de setmana amb en Xavi i Canyella. Serà d'aquí un minut, no vos mogueu. Funky Cold Medina. You know, ain't no plans with a man.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio Oas, informació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a migdia, el dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: El vent major, us recordareu que això era la sintonia de Enredo, Soap. Això és el que tenim aquí, un bon bollit. El setembre mes d'agost, anem a fer el nostre anàlisi des de setmana, com passa el temps, eh? El mes d'agost està considerat el més calorós de l'any, i també el mes de vacances, turisme, platges plenes, administració pública a mitges, comerços tancats. Curiós que la calor provoqui totes aquestes coses, i per parlar de tot això en profunditat i amb anàlisi rigorós, tenim en Xavi Canyelles. Xavi Canyelles, benvingut.
1: Sí, molt bones, ho has explicat molt bé, i després d'aquesta entrevista sobre aires acondicionats, jo no sabia que tu sabiessis tant d'aires acondicionats, perquè has dit unes paraules tècniques impressionants.
0: Com, per exemple, frigoria.
1: No me'n record, quan t'has dit jo ho tanc i ho torno a obrir per no fotre, has dit una paraula.
0: Si està d'això elèctrica, si inverter.
1: Els inverters. Jo només, són molt importants.
0: El primer aire condicionat que vaig veure a la meva vida va ser fa 3 anys. Fa 3 anys vaig dir, no puc viure sense aire condicionat.
1: Clar, evidentment. No, però vull dir que el mes d'agost és un mes que jo no sé tu què penses, però jo crec que no hauria d'existir. S'obre.
0: És que no existia.
1: Però és que no existia.
0: Ni juliol ni agost.
1: Exacte.
0: Expliqueu-t'ho.
1: Per dos emperadors romans, per favor.
0: Juli César va posar juliol.
1: El juliol. I després en Octavi Augusto va tenir un boig i va dir, ah, jo vull un mes per jo, Octavi Augusto.
0: Només hi havia 10 mesos.
1: Clar, i ara no quadra.
0: Octubre era el 8, novembre és 9.
1: És novembre, 9 i...
0: I desembre era el que feia.
1: Clar.
0: Tu t'imagines ficar un mes així per...
1: Un mes. S'any hauria de tenir 10 mesos, no 12.
0: Clar, però encara aniríem a ser calendari
1: juliol. És igual, era millor. Era
0: I el
1: molt
0: papa
1: millor.
0: Gregori, la bé que ho va fer. Ja, el calendari Gregori.
1: Engori, que va fer Engori. Bé, és igual. I resulta que el mes d'agost és un mes que no existeix. Tu vas a l'administració, ah, no, està tancat, ah, no, tens vacacions. Tu vas en el banc, no, fins a les 10, perquè tenim vacacions.
0: Se telefona de la cita prèvia i te diu... La cita prèvia se encuentra de vacaciones.
1: Sí, i el que és molt mallorquí, escrit en castellà, cerrado por la calor.
0: Por la calor.
1: Alerta, cerrado por la calor.
0: El barbero és a nadar, també.
1: Sí, el barbero és a nadar.
0: Això és cert, eh? Això va passar a Porto Colón fa 30 anys.
1: Va passar a Porto Colón fa tant, tu te'n recordes? Tenies 30 anys menys.
0: El barbero és a nadar.
1: És una cosa grossa. I això del mes d'agost és que jo que vol que te digui, tot està aturat. Si vols cobrar una factura no pots reclamar res, tot està...
0: És que el que tiene que firmar esa de vacaciones.
1: Però és que, a damunt resulta que el mes d'agost és el pitjor mes per tenir vacacions.
0: Sí.
1: A l'espit, què fas? Man, tu ara me dones lliure. Què faig amb aquest sou?
0: Què va?
1: Vaig a la platja.
0: No et fa estar de res, enlloc?
1: Vaig al gimnàs.
0: Què va?
1: Què faig? Dorm. Mira,
0: només hi ha xicades per tot? Tot sents?
1: Dorm, malament, però dorm. He d'arreglar l'habitació i només de pensar-ho ja sues.
0: Què va?
1: Has de seure tot el dia.
0: No.
1: I sues.
0: Ferrat. No.
1: Sí. Vas de viatge, tot que està col·lapsat.
0: A on?
1: Vas a la cala, està ple de gent.
0: Quina cala?
1: Te fiques dins aigua, està calenta.
0: Cala millor, ni cala, diu en Xanguito.
1: El mes d'agost és un mes que no hauria d'existir. I no només hauria d'existir, sinó que, a més, és que no existeix.
0: És cert. El se va inventar, perdó, Octavi,
1: no, just. Perquè tot està aturat i aquestes coses.
0: Mirau, entre turistes que ens visiten una part important de Alemanys. Com veu en Mallorca?
1: N'hi ha molts d'Alemanys, eh? N'hi ha dos tipus, els que van a serenar i els que no.
0: Ah, sí. Els que van a serenar són uns.
1: Són uns, que són més grossos.
0: Dos gentis tinc nou d'Europa.
1: Exacte, això mateix, que estan a ses.
0: I tinc nou d'Europa.
1: Estan a serenar, les carres de jamón.
0: Carrer de jamón.
1: Calle del jamón.
0: Xerrer. Carrer dels pernils salat.
1: Carrer d'escuixat.
0: Com els veuen, els turistes?
1: Des de dalt.
0: Anem a demanar-li a Gunther Volkswagen. Willkommen, Gunther.
2: Ja, es ist gutes Wagenmärchen. Ja, das war's feine Märchen. Das ist gute Tagemärchen.
0: Wie geht's denn, Gunther?
2: Ja, gutes Wagenmärchen. Das war's feine Märchen. Gute Tagemärchen. Mallorca.
0: Ja, in Mallorca.
2: Also Mallorca, da mucho bonito. El poca, Mallorca. Cerveza.
0: El mesa.
2: Y barato, ya.
0: Cerveza en el mesa.
2: Barato Arenal. Mucho barato Arenal. Als Feinfeinen ist doch was Gutes.
0: Mit Kartoffeln.
2: Kartoffeln, ja.
0: Kartoffeln.
2: Also, canción bonito. Viva de España. Sí, sí, sí.
0: No podíem passar música.
2: Was feinen wir das Gute?
0: Mira que contesta, por el Gute.
2: Als Gutes, Gutes, was feinen wir.
0: Gute, eine Prosit. Eine Prosit, Gute.
2: Aquele una cerveza.
0: Ein Deposit.
2: Ja, das ist ein Tourist. Alemane, die haben mucho dinero, ya. Dinero, monedo alemán. A vos vas a ir de mirse, vos gut gute zaad, vos as haigen wird gute. Es por eso, ja.
0: Du nicht doch fashion dort.
2: A vos va, du
0: nicht doch fashion dort.
2: Necesito, y betreus, necesita alemán trabajo, trabajando. Porque alemán nunca llegó tarde, ya.
0: Ya está.
2: Y siempre todo muy bien hecho, ya. Todo técnico, mecánico, todo.
0: Alemán sería Deutsche Leitung.
2: Gutes Radio.
0: Deutsche Leitung. Dirección Alemania.
2: Alemán es parecido a mallorcano, ya.
0: Ya.
2: Mallorcano. Ja, carondeo, carondeo, ja, jubus, ja, ui, kannst du spicken, muss tacken. Das ist Alemane.
0: Gottes Gaben ist gerufen.
2: So, so, ja. Muy gracioso, ja. Me tengo que ir, porque Adra me viene a buscar en un furgoneto.
0: Volkswagen.
2: Volkswagen, ja. Para al hotel.
0: Coche popular. Popular. Volkswagen.
2: Volkswagen, ja.
0: Coche popular.
2: Du sabes mucho, ja.
0: Ich spreche ein Mütchen.
2: Gut, gut, war, wenn es ein Mütchen ist, dann hat du dich ja auf den Fußwasser.
0: Gunther.
2: Guten Morgen, ja.
0: Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen, Gunther.
2: Noguera. Noguera.
0: Noguera.
2: Noguera.
0: Pass.
2: Ah, Noguera. Noguera.
0: Pass.
2: I was fine, yes, it's good.
0: Vielen Dank, Gunther. Però també tenim la típica visita turística.
2: Com són aquests alemans?
0: Els alemans són fantàstics.
2: Són fantàstics.
0: Els alemans són fantàstics.
2: A més, ho fan tot tan bé.
0: A mi m'ho acaba molt bé. Jo he tingut l'oportunitat de tenir... Tenc molt d'amics alemanys. A mi m'ho acaba molt bé. Són una verdadera meravella. I és que viuen aquí. Tu sabies que els alemanys d'Alemanya, els que viuen...
2: Estimen Mallorca, és que estimen.
0: Sí, és que m'estimen. I a Alemanya els veuen com a exòtics. Sí, els alemanys que viuen aquí diuen, allà, ah, vius a Mallorca.
2: Sí, sí, sí.
0: Vius a Mallorca.
2: És vera.
0: Sí, no, sí. Flipen, mos estimen molt.
2: Mos estimen molt, davant de veres. Els
0: alemanys. La típica visita turística de gent peninsular.
2: Hey.
0: Hem aconseguit en Lola Gutiérrez, que és d'Andalusia. Doña Lola, com està vostè?
3: Hola, com està? ¿Se me siente?
0: Sí, sí, sí, perfectamente.
3: Pues mira, yo vi a mi marido para poder venir aquí a Mallorca, Palma.
0: Sí.
3: Pero en que Palma hace un calor que es que no se puede aguantar, ¿eh?
0: ¿Y usted dónde es?
3: Bueno, mi marido es de Barbate, del sur de...
0: ¿Y ahí no hace calor?
3: Ahí hace calor, pero he venido aquí a ver si hacía un poco más de frío. Y entonces hace un calor que te mata, ¿eh? Hace casi tanto calor en Barbate. Y entonces yo soy de la zona de Granada, ahí de la zona esa, ¿cómo se llama? Y bueno, pues hace un calor impresionante. Yo esta mañana hemos ido a la Catedral de Parma. Es muy bonita la Catedral de Parma.
0: La Catedral de las Palmas.
3: Ay, no, de Parma. Y es que qué catedral tan bonita que tenéis, ¿eh?
0: Es que es
3: muy bonita. Después tener el Ayuntamiento de Parma.
0: Sí.
3: Y la loja esa de Parma, que estaba cerrada justamente. Y hemos comprado unos bolsos a unos negrillos que había por allí. Porque hay que hacer turismo.
0: No, pero esto es ilegal.
3: No pasa nada.
0: Doña Dolores, esto es ilegal.
3: Y luego hemos ido allí a la Plaza España, que había una estatua del rey no sé cuál. Y bueno.
0: Jaume primer.
3: Jaume primer este. Y entonces después hemos ido a comprar una cosa que es muy típica de aquí, que son los... ¿Estos cómo se llaman? Yo no sé cómo se llama. Esa cosa que es redonda, que es como una espiral.
0: ¿Las habitaciones embadurnadas?
3: No, que es como una espiral, que se come. Como una espiral.
0: Ah, una encima
3: que parece un... Es una esa imagen. Es como un bollo, pero mal hecho.
0: ¿Usted sabe lo que son las habitaciones embadurnadas? ¿No?
3: Yo no sé lo que son las habitaciones.
0: Los cuartos en Batumás.
3: Yo no sé ninguna de las cosas.
0: Los cuartos en Batumás. Le va a pasar al rey Alfonso III.
3: Los Batumás. Bueno, pues esto, los Batumás, eso lo vamos a buscar en el hotel, a ver si sabe lo que es un Batumás. Y nada, y hemos venido aquí, pero no hay nada, No hay ni folclore, no hay nada.
0: No, hombre.
3: Aquí no hace mucho calor. Y todos son franquicias. Nos hemos viajado por Parma y todos son franquicias.
0: Eso sí.
3: Y hemos ido a comprar unos botones, pero la fábrica esa de los botones, la tienda, está cerrada y estaba abierta desde el siglo XIV.
0: Si compraste la de lenguas, mire que esté por los dos lados.
3: Por los dos lados la lengua.
0: El dibujo.
3: Ay,
0: porque si no es falsa.
3: Mira,
0: pues se acordará.
3: Sí, me acordaré.
0: Doña Dolores,
3: ¿qué te puedo contar un chiste?
0: Cuéntemelo. Hombre,
3: pero
0: se sale esa gracia, claro que sí.
3: Claro, si los andaluces somos así de dicharacheros.
0: Que solo hablando ya me río.
3: Claro, un quillo le dice al otro y le dice, me han regalado cosas y que te han regalado. Y le dice una radio, dice, ah, pues oye... Dice, no, y también una gafa. Dice, mira. Y unos zapatos, dice, anda. Y también una braga, y dice, bueno, no lo puedo decir. Dice, no lo puedo decir, perdona.
0: No se puede decir.
3: No lo puedo decir porque estaba donde esto, la IB3 esa, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: Esta
0: sí.
3: Es la de Cataluña, la TV3.
0: No, IB3.
3: Nosotros tenemos esta es la televisión andaluza.
0: El Canal Sur.
3: El Canal Sur, claro.
0: Donde Juan y Medio.
3: Claro, Juan y Medio, Bertino Borne y todas esas cosas.
0: María del Monte.
3: María del Monte, La Pantoja.
0: Los Morancos,
3: eso es. Los Morancos son rubios, cuidado que son rubios, no son morenos como nosotros.
0: Muy divertidos.
3: ¿Don por dónde tengo que salir?
0: Doña Dolores, mira.
3: Esto es el polígono, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahora es Nuevo Levante.
3: Esto
0: no
3: es Nuevo Levante.
0: Nuevo Levante.
3: Levante está Valencia, también hemos ido.
0: Todo recto, a la izquierda a la está la playa de Pedro Antonio.
3: Manolo, que volvamos a la playa de Pedro Antonio.
0: Correcto. Muchísimas gracias, doña Dolores.
3: Enhorabuena, señor.
0: Un saludo a don Manuel.
3: Me dijeron que
0: los mallorquines
3: son cerrados, pero usted me demuestra lo contrario.
0: No, somos cerrados por la noche para que no entren a robar. Cerramos.
3: Muy gracioso.
0: No faltaba más. Muchísimas gracias, doña Dolores.
3: Hasta luego, Luca.
0: Gracias. Para el mes de agosto he pasado un mes de vacances, no fue resistente que lo. No me deben dar Lisboa de su experiencia. La Montbernat de Campi Chetor, ¿cómo está?
4: Que mucho rey.
0: Sí, converse.
4: Me fue a venir a los audios de Masí.
0: Cada vegada venim a express.
4: I no me echar 2 minuts.
0: Per què no vengueu tan prest?
4: Bé, quina era la pregunta?
0: El mes d'agost, tanta calor, deixar de fer feina. Bé. En vacances. Oh. No devíeu tenir vacances.
4: No tenia vacacions com ara. Però és que ara, les altres vacacions. Ja, un temps ningú tenia vacacions.
0: És cert.
4: El mes d'agost, anàvem a agafar les pneumàtiques de les pneumatigueres. I les cordàvem i enfilàvem les pneumatigueres. Les pneumàtiques. De la Ballot. Era resulta que el mes d'agost, ara avui en dia teniu l'aire condicionat. Però teníem la casa de les fosques. I ho veig a cada banda, que faci l'oratge.
0: Vietiro.
4: Hi hagi tiro. I les peregruixades, no de pla d'ús, que faci això ara de pla d'ús.
0: Això és pesta.
4: Això és pesta. És de pedra. I si ve Mallorquí.
0: Les parets eren de preda.
4: Eren de preda. Varen fer les ja baix, les portes caranja perquè fossin vermelles.
0: Oh.
4: Varen pujar amb un carro, sense rada.
0: Esquerra no tenia rada.
4: Tenia una rampa.
0: Una rampa?
4: Sí. I anava sense rada.
0: Era un carro tot de batre, no és un carro.
4: I no es batre, i no s'acaba, s'ha vist.
0: Bon Jesús.
4: I estem de la República. Resulta que teníem una finestra mig oberta.
0: Però quant d'any teniu, la Montbernat? Si m'estàs xerrant de fa 100 anys.
4: No, però estem de la República, jo me'n recordo. Ben bé, i no hi havia res condicionat i tal de comèdic. Tens? I no, tots si tenien calor, me'l ficava en el safareig. No hi havia piscina.
0: Clar.
4: Perquè la piscina.
0: Això és un invent, no?
4: És una cosa feia. Blava.
0: A mi no pots regar, perquè s'aigua no. Te producte.
4: Te la guia. Estem de la República, no la divia. I va dir... Se freixos.
0: La Montbernat...
4: Ja està, ja me puc anar.
0: Sí.
4: La meva filla m'ha vist esgat.
0: Sí, li he demanat ara que parqui aquí davant.
4: No, ara s'estiu de... No hi ha tants de cotxe.
0: No.
4: Siguiente vacaciones.
0: Fa bona per cara, se nota.
4: No agafes vacaciones, tu.
0: Ja passa octubre.
4: Octubre.
0: Ja som més viu que els altres.
4: És la millor època de bo.
0: La Montbernat, Tengui. Moltíssimes gràcies.
4: Ja sé.
0: Bueno.
4: Vengut a les 8 des del matí per res.
0: No vengueu tan prou, veniu a les 11 i mitja.
4: Tenc coses que fes, tinc jubilat.
0: Sí, vos veig molt estressat, la Montbernat.
4: No pas nerviós.
0: Mireu, la Montbernat, adéu. Han comentat que l'administració pública està enmig en vacances, el jutjat tancat, han trobat un funcionari de l'antiga escola que no fa vacances en el mes d'agost. Don Mateu, mata segells. Don Mateu, benvingut.
5: Senyor, però vostè no té una llicència per fer-me un entrenament.
2: entrevista.
0: No.
2: Per tant, ara mateix, vostè reemplenar aquesta sol·licitud per les dues cares, per davant i per darrere, s'ha de baixar a través de l'aplicació de l'APP, que jo ara li poso aquí aquesta adreça, ha de baixar Spin, i si s'equivoca, ha de ser Spook, i llavors Spook ho fica darrere, i també ha de fer una... Això és la llicència, veus? La llicència, de... també una còpia del seu currículum, per davant i per darrere.
0: Cita prèvia. Cita prèvia,
2: evidentment, a partir del mes de setembre, de 8 a 2, i llavors també això d'aquí, el veus? Això ho ha de sellar, i llavors has de sellar, això jo li sell també, veus? Això està també sellat, un momentet, per favor, i la conselleria li donarà també aquest altre document, que és una, diguem, és, jo li punto aquí, model 0856-BIS. 0856. Ha de demanar cita prèvia també, de 8 a 12, i llavors s'ha d'emplenar tot això. I això ho ha de dur a registre.
0: Don Mateu,
2: ha de dur a registre.
0: M'està pegant mal de cap de sentir-lo.
2: Ha de ser la cosa més important de totes, perquè llavors el seu DNI...
0: M'està pegant mal de cap de sentir-lo.
2: Ha d'anar a la Policia Nacional, i tot això registre...
0: Amb una fotocòpia de DNI compulsada.
2: Compulsada, també tot ben compulsat.
0: I 25 passades de paper d'estat.
2: Registre, llavors...
0: Adéu, Don Mateu.
2: Me fa mal de cap. Aquesta entrevista, perquè
0: tingui. Adéu. Adéu. Adéu, Don Mateu. Mem, Laureta, entra
1: amb... Funcionariat.
0: Entra amb en Dino, perquè vull que xerri amb en Chihuahua.
1: Espera, que el
0: Llobri és
1: a porta.
5: Ja, som aquí.
0: Sí. Entra amb en Dino, que vull que conversi... Només tenir 50 segons, perquè xerri amb en Chihuahua.
5: 50 segons. Espera, primer de tot, anem a venir en Chihuahua.
0: Hola, Chuy, com estàs? Encantat de veure-te.
5: Oi, hi ha Revert.
0: Sí.
5: Sí. I llavors és el dinosauri que està aquí
0: davant. Què saludi? Què saludi, en Chihuahua? Una conversa entre Chihuahua i un T-Rex?
5: No sé què diuen, però hi ha Revert, oi? Hi ha Revert,
0: això. Vinga, digue-li a en Dino que digui adéu. Vinga,
5: dinosauri, adiós, adéu, i en Chubi també. Vinga, s'ha de tros.
0: Ràpid.
5: Molt bé, i ara tu.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
7: És la una. Bon dia. L'Ibavi preveu la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma, en uns terrenys cedits pel Consell de Mallorca, dirigits a persones amb un mínim de 15 anys de residència i que suposaran la major actuació d'aquestes característiques a l'illa.
8: Es tracta d'un terreny d'uns 33.000 metres quadrats valorat en 4,6 milions d'euros que es destinarà a la construcció de 323 habitatges nous, 35 dels quals destinats a l'àmbit social. El projecte també preveu la construcció d'un local de 400 metres quadrats destinat a oferir un espai d'assaig per a grups musicals i 3.000 metres quadrats més per fer realitat la Casa de la Infància de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Ho ha explicat avui la presidenta Marga Proens.
9: Govern i Consell ho feim amb la signatura per a aquest projecte il·lusionant i ambiciós. Amb aquests més de 300 habitatges públics a Sant Ferran, d'aquests futurs habitatges assequibles i per la gent d'aquí. Avui, insistes, aquí on més falta fa, que és a Palma.
7: Primer dilluns del mes d'agost i com cada estiu, els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les seves freqüències del tren i metro, concretament un 33%. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any.
8: Segons l'executiu, el nou horari, que només tindrà vigència únicament durant aquest mes, s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda més baixa d'aquest període estival. També enguany, aquesta programació inclou alguns ajustaments per comptabilitzar el servei amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Sant Rullant. Escoltam alguns usuaris avui parlant sobre aquest canvi.
10: M'ha parell fatal. La gent que fa feina en el agost també té els mateixos drets que la gent que se'n va de vacacions.
11: Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
7: Precisament sobre aquesta qüestió, Més per Mallorca ha demanat al govern que reforci els busos dels pobles afectats per la reducció de freqüències de tren d'aquest mes d'agost, on Santa Maria, l'Aro, Consell i Binissalem, on els residents només tenen el servei ferroviari per arribar a Palma.
8: La formació política alerta que aquests habitants agafaran el vehicle privat per manca de servei públic en un moment que les carreteres ja estan molt saturades. Més també critica l'atenció del cost de la benzina, que està actualment en els 2 euros al litre, a més de la dificultat també d'aparcar quan s'arriba en cotxe a la ciutat.
7: I l'Ajuntament de Sencelles reclama al govern el manteniment dels 3 torrents del municipi. Ho fa per mort de l'acumulació de vegetació, amb previsió de possibles inundacions si hi ha pluges fortes.
8: La petició inclou actuacions al torrent de Pina, Son Bordils, i posa especial èmfasi al de Solleric, que travessa el nucli de Viniali. És un punt on s'ha constatat la presència d'esbarzers, de canyars, arbres, branques també mortes, que poden reduir-ne la capacitat de desguàs en cas de pluja intensa. El batlle de Sencelles, Joan Carles Bert, ha descrit la situació del torrent com a despropòsit, ha dit, i assegura que si no s'arregla, quan venguin les pluges pot ser un problema.
12: Si passeu per la carretera de Santa Maria Sencelles, que passa ben per davant Viniali, si vos trobeu allà en el pont, veureu que aquell tram està, sí, sobretot si està molt ple d'herbes, hi ha soques, hi ha troncs, i clar, i quan venguin les plegudes, tot això, pues, al final no deixarà de dificultar espais de segue, pot ser un problema. L'estat d'abandonament que té, tot és un cúmul de circumstàncies que no són agradables, tot plegat amb un despropòsit.
7: I un darrer punt, perquè la campanya Bons Dies Balears, impulsada pel govern per fomentar les compres en el comerç local, ha generat 11 milions i mig d'euros en vendes a establiments adherits. Amb aquest apunt arribarem a la 1:04, més notícies, a partir de les 2 en Sara Casas, per repassar tota l'actualitat de la jornada a l'informatiu migdia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui farem un repàs actualitzat de la situació del Mallorca abans d'arribar al trofeu Ciutat de Palma, que dimecres jugarà l'equip vermell contra el Paris Saint-Germain. Per cert, avui s'ha presentat aquest trofeu a l'Ajuntament de Palma. Han arribat ja a l'illa Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès, així com ha arribat, ha agafat un altre vol cap a Aràbia Saudita i ja no s'ha incorporat a la disciplina mallorquinista. Mentre, el Mallorca espera una oferta interessant per Mojica i, si aquesta no arriba, el colombià seguirà un any més amb el Mallorca a segona divisió. D'altra banda, l'Aude Eivissa viatja cap a la Nucía per fer una estada de pretemporada amb partits amistosos. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui oficialment Diego Núñez, que torna 4 anys després. El Campionat d'Europa de Natació. En artística, el mallorquí Jordi Cáceres ha estat medalla de bronze en solo lliure. Avui comença a l'Abadia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Bala amb els entrenaments oficials. Demà aquest programa s'emetrà en directe des del Reial Club Nàutic de Palma. En pàdel, Gemma Triay amb Delphi Brea han estat les primeres campiones a Pretoria, Sud-àfrica, de la Premier Padel. En tennis, Jaume Munar debuta en victòria a l'Open de Canadà, el Masters 1000 de Toronto. El pròxim rival serà el belga Alexander Blok, número 27 del rànquing. En ciclisme, avui se disputa la tercera etapa del Tour femení amb Mavi García, 14a a la classificació general, i d'altra banda, Enric Mas, que va acabar a 29 segons del guanyador de la clàssica de Sant Sebastià, Remco Evenepoel. Començarà demà la Vuelta a Burgos. Tot això i més des d'ara és la 1:06 fins a les 2 en la producció de Toni Fuster i el control tècnic d'Iker Hernández. Això és Esport 3 a IB3 Ràdio. Començam.

0: Una i set minuts. D'aquí res, dos dies, tenim el trofeu Ciutat de Palma a Son Moix. Mos posam de llarg, esports 3 en joc, i per gaudir d'un partit interessant, encara que no sabem, més enllà de la presentació del Mallorca, quin Paris Saint-Germain vindrà. Perquè, clar, aquest dilluns comencen a incorporar-se als clubs els futbolistes que han estat al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. O sigui que jo no sé qui vindrà amb el Paris Saint-Germain, jo m'imagino que en Luis Enrique sí que hi serà, i per part del Mallorca hi seran totes les cares noves que de moment ja han pogut veure una mica a Marbella, per exemple, aquesta passada setmana. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia, Gavi, bon dia a tothom.
0: Ja mos escolta a l'altre costat del fil telefònic el nostre analista de capçalera, Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ja s'ha acabat el Mundial.
1: De pretemporada,
0: ja, Tomàs. Colcú, ja han acabat les vacances. I això és una pretemporada, sí. Ja... No sé si amb ganes de futbol o estem farts de futbol, Tomàs.
2: Jo crec que estem farts de futbol, però bé, perquè m'ho han menjat tot el Mundial.
1: No, i tu que vas tenir gran prestigi de viure la final.
2: Sí.
1: En directe, molt
0: bueno,
1: bé.
0: Bueno, no sé què esperes veure dimecres del Mallorca, Tomàs. És pretemporada, res més.
2: Sí, és pretemporada, i com bé tu has dit, tampoc saber en quin Paris Saint-Germain vendrà. Jo crec que moltes de les seues figures no vendran, i no veurem com se presenta. És que aquests partits serveixen per poc, més que res per coir fondo i poca cosa més. No pot valorar encara aquest tipus de partits perquè entre que no juguen els titulars, entre que juguen 30-40 minuts, fan canvis constantment, és complicat valorar en aquest moment qualsevol equip.
0: I el que són les coses, no? Aquest era el partit pactat per el traspàs de Kang In-Lee, i qui no hi serà, serà Kang In-Lee.
2: Sí, és curiós. Ja t'ho dic. Jo crec que vendrà Luis Enrique i poca cosa més. Però, bueno, un partit atractiu, és el PSG. Està clar que moltes de les seves figures no hi seran, però en qualsevol cas jo crec que és un partit interessant i per posar una prova a veure, valorar un poquet més aquest Mallorca, a part d'aquests dos altres partits que he pogut disputar fins ara.
1: S'esperen més de 20.000 persones.
0: S'ha venut tot.
1: Sí. S'ha venut tot, no queda ni una entrada de fa ja dies.
2: És una locura.
1: I quasi 20.000 abonats que el Mallorca ja té, després de fracàs de la temporada passada.
0: Jo estic estorat.
1: En quant a descens de segona divisió, tota la polèmica que hi va haver per el despreu de la localitat.
2: Crec que hi ha més socis a segona que a primera.
0: És que, Tomàs, hem passat de fer-li una bronca monumental a la llotja, als jugadors, de no agradar la camiseta, de no agradar els preus dels abonaments, de no agradar res, ni els fitxatges, ni qui se'n va ni qui ve. I resulta que hi ha gairebé 20.000 abonats i demà hi haurà 20.000 persones, demà passat, al Trofeu Ciutat de Palma. Què li passa a la gent?
2: Jo crec que és la calor. No sé quin és el motiu, però la veritat és que no s'entén, perquè després d'aquest descens que no esperàvem, perquè la veritat que no esperàvem que hi hagi aquesta quantitat de socis, bueno, llama l'atenció, tant de bo. O sigui,
0: sí,
2: que,
0: clar.
2: Ojalà, no, està clar que ojalà això mos serveixi i mos espitgi perquè l'equip pugui pujar una altra pica primera.
0: No sé si vas poder veure qualque dels partits de Marbella. No sé, què t'assembla Arnau Tenas com a porter? Què t'assembla els ratats que hem vist jugar, no sé, Antonio Roca, el davanter centre, Adrián Fuentes? No sé si has vist qualque cosa que te cridi l'atenció.
2: No, perquè ja t'he dit, són partits de pretemporada, Esperco i Fondo, jo crec que hem d'esperar un poquet més, possiblement, el partit de passat demà ja puguem veure qualque cosa també, ja puguem valorar més coses, però bueno, en qualsevol cas jo crec que el Mallorca sí que està fent una cosa, que està firmant jugador de segona.
0: Això t'anava a demanar. Això t'anava a demanar. S'està fent un equip de segona divisió per jugar a segona divisió.
2: Exacte. Tu no pots fer un equip de primera jugant a segona perquè possiblement les coses no vagin malament, no vagin bé. Per tant, jo crec que sí que està fitxant bé en quant a aquest tipus de jugador. No m'ho veurà ara mem si al final el conjunt és el que ha de fer que el Mallorca pugui. Però jo crec que, de moment, els fitxatges són els que corresponen a la categoria en la que està.
0: I quin tipus d'equip esperes amb en Luis García?
2: Bueno, jo crec que proposarà futbol. Jo crec que proposarà futbol. Està clar que el Mallorca serà un dels candidats, un dels favorits, el manco dels favorits per pujar, que tothom l'esperarà. i possiblement nosaltres tinguem més temps de tenir la pilota que no els contraris. No és el mateix jugar contra un Mallorca, jo crec que aquests equips de segona m'ho respectaran moltíssim, però després el Mallorca s'ha de fer quan hi ha aquest respecte, perquè si en el final no estar bé, doncs te perdran el respecte. Però així d'entrada jo crec que ha de jugar amb aquest avantatge.
0: Trobes que a en Luis García li agrada més guanyar 4-3 que 1-0?
2: Bueno, possiblement. A mi ja em va bé, mentre es guanyi...
0: Sí.
2: És espectacle, no? Per tant, anem a veure. Jo crec que és un entrenador també, un bon entrenador per segona divisió, que ho ha demostrat, i anem a veure si s'ajunten tot el que s'ha d'ajuntar per intentar ascendir quan tant, és que no és fàcil, eh? Si d'ascendir, tornar a ascendir, no és fàcil.
0: Estem parlant de les arribades, però hem de parlar també de les sortides. Està ben clar que en Samu Costa no queda. De fet, avui no ha arribat i ha tornat a partir. Amb en Mojica no sabem què passarà. I segons passi amb en Mojica, tal vegada passi qualque cosa amb en Lato. Com ho veus, en això?
2: Bueno, està clar que els jugadors, en final, a mi em fa gràcia quan se posen s'escut a principi de temporada. En final, acaba la temporada, se'n deixa i tothom se'n va. O intenta mirar pels seus interessos, que m'apareix bé i m'apareix molt normal, no? Bueno, és el que t'he dit, que aquests jugadors, teòricament, són jugadors de primera. A mi, en Mojica, tampoc ha fet una grandíssima temporada. El manco per jo. En Lato ha jugat els temps que ha jugat. Bueno, no crec que siguin jugadors imprescindibles per aquest Mallorca.
0: El que passa és que posa't en...
2: Si m'aixerres d'en Samu Costa, ja t'he dit que aquest sí que m'agradaria que s'hagués quedat.
0: Efectivament.
2: I el Pirata també, però bueno, aquests jugadors ja era clar que s'anirien en la temporada que varen fer.
1: Deixaran una bona pesada, en Samu Costa.
0: No, segur. Deixen un general. Està ben clar. Jo t'anava a dir, si se'n va Mojica o si se'n va Lato o si se'n van tots dos, ja no sé si és moment de cercar laterals esquerres, eh?
2: Sí, està clar que jo vull creure que ho tenen previst encara que se'n vagin tots dos. Si se'n van un només, bueno, millor te pot quedar...
0: Està en Orejuela.
2: Exacte, te pot quedar en Orejuela i també has de tirar un poquet de la gent de la cantera, perquè al final si no ho fas a segona no ho faràs mai.
0: I parlant de la cantera, sembla que Olaizola se'n va a l'Eldense. S'ha dit.
2: Sí, bueno... Tampoc s'entén molt, no? Jo crec que és un jugador que podria quedar perfectament en el plantell, però bé, al final se comanda són els de dalt.
1: Sí, perquè el tema està en que no se comptava que Raio i Valien tots dos quedassin
0: tot
1: dos, indicar que
0: estan David López i està Nabú, que acaba d'arribar, sí. Però tu no saps quin rendiment te donarà Nabú perquè no el coneixes bé.
2: Claro. Sí. Bueno, és un avantatge que tant en Raio com en Valgen s'hagin quedat. Jo crec que la base és que el Mallorca té, a segona, crec que té un molt bon plantell, sobretot ja en la gent que s'ha quedat. És a dir, s'ha quedat gent molt important que l'any passat estigui jugant a primera. I al final has fet aquests fitxatges de segona per jugar en aquesta categoria, jo crec que el Mallorca serà un candidat per estar dalt.
0: A jo, Tomàs, encara me falta un altre davanter. Jo crec que Fuentes i Abdón no són suficients. I me falta un Omar Mascarell.
2: Sí, possiblement. Però bueno, el resto jo crec que està bastant compensat. Per tant, així tot... Gavi, jo crec que el Mallorca serà un dels equips que estarà a dalt, vull creure.
1: Vendran, aquests dos jugadors, vendran. Ho va dir Pablo Ortiz l'altre dia, director de futbol, que estan cercant un nou. Alfonso ho va dir també, crec que va ser Alfonso per mi que ho va comentar, però vull dir, s'ha ratificat, estan cercant un nou i estan cercant tan bé que no els aniria gent malament un pivot defensiu.
0: Futbolista
1: de mig descans, que sigui més defensiu, perquè pot anar bé. Tens en Dardé, tens en Morlanes, tens en Pablo Torre, encara tens en Jan Virgili, veurem què passa.
0: Al final,
1: no molt jugui a final de temporada, a final de mercat, vull dir, per temporada. Tens Antonio Sánchez, tens en Arnau Puigmal, tens en
0: Sala,
1: Antonio
0: Alex
1: Roca,
0: Àlex,
1: que s'ha que entén també.
2: Jo crec que hi ha un bon plantell, eh? A més, jo crec que està bastant repartit entre jugadors que han estat a primera, moltíssima experiència, en jugadors amb ganes i fam, que són els fitxatges que han fet.
0: I després, Tomàs, l'home que ha generat tota la il·lusió del món i que es diu Lubombo.
2: Correcte.
0: Quins gols que ha fet a Marbella, quins golaços ha fet. I a més, estem parlant d'un lot que volia quedar, volia tornar. Va dir a la roda de premsa que ell va quedar amb mal gust el descens i que la gent li estima i que ell volia donar-se una altra oportunitat. I això té molt de valor, això, avui en dia.
2: Sí, sí, moltíssim de valor i s'ha de tenir en coneixement. Jo crec que, bueno, és el que t'he dit. També hi ha jugadors que l'any passat varen ser criticats i que pensaven que s'anirien i al final s'han quedat. Jo crec que això xerra bé i molt d'aquest tipus de jugador, però jo crec que sí que en Lucumbo ha de ser un jugador diferenciat en aquesta categoria.
1: I un jugador activat també i implicat, diria jo, perquè avui, per exemple, ha estat a la presentació del trofeu Ciutat de Palma com a del nou porter, Arnau
0: sí,
1: Tenas.
0: Sembla que està molt enganxat.
1: Del Vila-real, sembla mentida, un jugador que podria haver estat continuat a primera divisió i que no ha apostat pel Mallorca per ser porter titular del Mallorca i venir a ajudar el Mallorca a tornar a pujar a primera.
2: Sí, sí, la veritat és que és un porter en garanties. Crec que la porteria és de la millor que ha firmat els darrers anys a Mallorca, perquè la veritat que ha tingut bons porters i crec que aquest també és un molt bon fitxatge.
0: I de Tomàs, veurem que surt dimecres davant el Paris Saint-Germain, el trofeu Ciutat de Palma, i ja mos posem les piles, eh? Això ja està aquí, eh?
1: Dilluns ja serà aquí, en Tomàs.
0: Això ja està aquí, eh? El Valladolid ja està aquí, eh?
2: Sí, ja està aquí, dilluns començarem i ja començarem a pegar les primeres andanades.
0: Molt bé, gràcies, Tomàs.
2: Vinga.
0: Adéu. Tancant comunicació amb en Tomàs Gibert, és la 1:18, tot d'una, on anem cap a Eivissa.
3: IB3 Ràdio és història. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
4: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
6: Ens enyorau? Ah! Tornem!
7: Bogeria absoluta!
6: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
1: Mare meva, quin vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
9: Ulala, mon amour, Paris!
8: Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
6: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
7: Que repiquin!

0: i 21 minuts, m'on anem cap a Eivissa, perquè el Mallorca estava pretemporada per a l'UD també. Víctor Sancho, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Gavi.
0: I avui l'equip partia cap a la Nucía, no?
1: Sí, sí, i a aquesta hora ja deuen haver arribat al port de Dénia i uns pocs quilòmetres en carretera amb el bus de la Eivissa cap a la Nucía, molt a prop de Benidorm, aquesta zona on molts equips es concentren també a l'estiu, encara que fa calor, més calor que a Eivissa, inclús aquesta zona d'Espanya, per jugar a partits amistosos, però a la Eivissa no sé si li ha sortit molt bé el tret aquest de jugar a partits amistosos, perquè de moment demà tenia que ser l'estrena de l'equip després de dues setmanes de feina ja sobre la gespa i calor, insistim, el primer partit, i de moment no té rival, i a hores d'ara ens diuen que segurament no es jugarà el partit de demà.
0: Mare meva. Deu estar content l'entrenador, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que està sent una pretemporada bastant curiosa, eh? Bastant curiosa, perquè entre que només continuen 5 jugadors més David Estals, que estava cedit al Sabadell, com hem explicat aquestes setmanes, tenen que arribar encara més jugadors, no s'han jugat encara partits, dissabte a Porta Tancada es va jugar un partit entre els jugadors del qual no sabem gairebé res sobre aquest partit, i així que ara mateix el debut seria dimecres contra l'Elx Il·licità, que serà rival de Poblense, Atleti Balears, Penya Esportiva, Mallorca B, etc., aquesta temporada de segona federació. I, en principi, el següent partit ja és dissabte de nou a Eivissa, el partit per les festes de la Terra contra la Societat Esportiva d'Eivissa. Així que, ja et dic, ara mateix, un viatge per jugar només un partit a la Nucía, el viatge en barco, que sempre, encara que és un trajecte curt, en ferri, però és una mica més cansat i per només jugar un partit ara mateix.
0: Això que dius, t'anava a demanar i ara m'has posat la pilota botant. El partit contra la Societat Esportiva Eivissa es pot considerar una mena de presentació de la temporada o ni tan sols?
1: No sé què dir-te, Gavi. És que no s'ha fet mai això, realment. Yeah. Vull dir, perquè els partits que s'han jugat aquí recorda el de més glamour que ha jugat la Societat Esportiva... La Unió Esportiva d'Eivissa, encara és que s'enfadaran els aficionats de la UD. De la UD d'Eivissa va ser aquell, no sé si te'n recordes, el darrer any de la Eivissa que ha jugat 2 a segona divisió, que va jugar un partit contra el Mallorca.
0: Sí, sí, sí.
1: On Leo Roman va estar molt bé, perquè bé, al final es va decidir per penals i Leo Roman va aturar uns quants. Jo crec que és el partit més glamurós que ha jugat la Eivissa en pretemporada aquí a Can Mises. Vull dir, amb diferència respecte a tots els altres, amb respecte a la penya esportiva que ha jugat amistosos, a la Societat Esportiva Eivissa, que també ha jugat algun amistós, al Formentera, que també ha jugat algun amistós de pretemporada darrerament contra la UD Eivissa. Així que, vull dir, no és fàcil, jo sé, portar rivals d'entitat aquí a l'illa, Mallorca està més a prop, però bé, sí, és el més important, però no crec que facin cap acte, i més tenir en compte, és cert que les coses ja estan una mica més tranquil·les entre la SD i la UD, però és cert que es va jugar el primer amistós entre ells la temporada passada, i tampoc la UD Eivissa, per part seva, el club no va fer massa rebombori sobre això, així que no crec que facin res especial en principi.
0: És una pena que no hi hagi connexió, no? Jo m'imagino que a més d'una pretemporada hagués estat guapo un any al Palladium, un altre a Somoix, que hi hagués cada pretemporada un Mallorca-Eivissa, jo crec que tindria molt de cartell, no?
1: Sí, a veure, el Mallorca té la sort segurament de poder organitzar-se millor en aquest sentit i tenir millors rivals. La Eivissa li costa una mica més, té que sortir gairebé sempre fora aquest any d'aquesta manera, com sortirà ja m'ha explicat. Sí, jo crec que sí, perquè a més estan a prop, vull dir, al final si, mentre estigui a primera federació, i ja no dic inclús si està més amunt la Eivissa, jo crec que és un bon rival per començar pel Mallorca, i a la Eivissa també li interessa almenys tenir un partit d'una mica més de nivell, no? Sempre vull dir, mentre no sigui un, no sé, partit d'una cosa, un PSG, per exemple, rival del Mallorca aproximadament, que sí que és un rival fora de categoria, diguem, no? Que és una cosa també irreal per a un equip de primera federació, però jo crec que un Mallorca, que és un equip, diguem, de primera divisió o de jocs alts a segona divisió, jo crec que pot ser un rival bastant potent per a l'Eivissa, no?
0: Estaria molt bé, i no sé, enganxaria la gent de l'Eivissa a veure el Mallorca al Palladium, i aquí a Sant Revés a Somoix, no sé.
1: Sí, sí.
0: M'assembla que falta una connexió, que falta un contacte aquí entre els dos equips, ara mateix, més alts en categoria a les illes, no? Mm-hmm. Però bueno, així van aquestes coses.
1: Sí, ha parlat Theo Valls.
0: T'anava a dir, has pogut parlar amb un jugador, no?
1: Sí, hem pogut parlar amb un jugador just abans de pujar al ferri. Bé, en Theo Valls, havia ganes de parlar amb ell, és un dels pocs que ha renovat, que el club va deixar bona impressió al club, i bé, en Amadeu i la direcció esportiva de Michel Sanz van decidir que valia la pena continuar comptant amb ell, i li hem preguntat una una mica per tot. Si hi havia ganes de jugar partits, sobretot perquè jo crec que els jugadors ja, quan porten dues setmanes en calor treballant, volen jugar partits. Sí. Així que l'escoltam parlar també dels companys, dels que li han cridat més l'atenció, de l'objectiu de l'ascens. Bé, el de sempre, no? L'escoltam.
2: Ahora es la mejor parte de la pretemporada. Tenemos muchas ganas de empezar a jugar, de hacer los principios de juego del míster, porque también hay un nuevo técnico y tenemos que hacer las cosas que quiere el míster ahora. Y claro, hace mucho calor. Es porque empezamos pronto los entrenamientos y quizás que en la península, claro, bueno, no sé, aquí en la Nucia creo que va a ser calor también. Pero bueno, creo que los partidos entre nosotros, claro que son diferentes que entre otros equipos. Me parece muy, muy buena gente. Al final somos casi todos nuevos. Como lo dije, somos pocos del año pasado. Entonces es porque también estos viajes son importantes para compartir momentos entre nosotros, para aprender a conocerse y bueno, creo que el nivel del equipo está muy bien. Vamos a ver, porque hace solo dos semanas que estamos trabajando y ahora, como le dijo, la mejor parte es ahora, los partidos. Es cierto que como juego medio campo, estoy mirando los otros mediocampistas, ¿eh? Entonces me gusta mucho Jena, Pedro, estos jugadores que juegan como mí, como yo creo. Entonces, bueno, pero al final todos son buenos, como Iker, como Yoli. Vamos a ver. Sí, seguro que nos faltan jugadores, pero que el club está trabajando por este tema. Nosotros estamos preocupados por el campo, ¿sabes? Y bueno, esta parte es la parte del club. Claro, personalmente para mí estoy aquí para subir, para cumplir los objetivos del club, como el año pasado, como este año, como los años que vienen. Estoy solo aquí para ayudar al club para cumplir estos objetivos.
0: Tenc una impressió des de fora, Víctor, que el Teo Valls aquest, jo m'assembla un perfecte professional del futbol.
1: Sí.
0: M'adona aquesta impressió.
1: Sí, és un jugador, ja en els partits quan li veus, també en els entrenaments està sempre concentrat, fixant-se molt en el que diu el míster, i és un jugador que té bon peu, la veritat que hi ha que dir-ho, és un jugador que dona molt bona continuïtat al joc en pilota, participa molt, la demana. Jo crec que l'any passat es va veure una mica, entre cometes, superat com la resta dels seus companys, perquè l'equip, urgit per aconseguir resultats, per intentar apropar-se a dalt, no es va trobar massa sòlid ni en continuïtat realment en el que és el més col·lectiu, no? Automatismes, etc. Això no ho va trobar. Ara esperem que sí, no? Molta més feina tranquil·la amb un nou míster, que a més sabem que treballa molt bé això del tema dels mecanismes, no? Dels patrons de joc. Insisteix molt en això. Veurem els jugadors que tenen aquesta capacitat de veure un segon abans les possibilitats de trobar el company, com ell, com Theo Valls, a veure si es poden veure beneficis. M'ha fet gràcia perquè ha bautitzat en Genaro com Jena, no? La francesat, no?
0: Sí.
1: Jo de dir Jena, perquè li coneixen Jena, dic Jena. Al principi deia, qui és Jena, no? Clar, és Genaro.
0: És el far. Aquest Valls és el far de l'equip, al mig del camp. Per anar acabant, Víctor, no sé si hi ha qualque novetat en una altra qüestió, o inclús de la penya esportiva, qualque cosa...
1: No, molt pendents de que arribin davanters. Sabem que l'Eivissa està molt centrat, ho avançàvem l'altre dia, no? en trobar ja dos davanters. Vol dos, molt clarament, com són Manu Justo, sobretot, que el va tenir Iona a la Cultural, i també Obolski, que ja va estar a l'Eivissa, no? Que és un jugador molt poderós, no? En el joc aeri, en el joc d'esquenes. Són els noms que vol, els ha fet, estan lliures, i els ha fet dos ofertes econòmiques importants, això ho sabem, i a l'espera d'una resposta. A mi m'ha sorprès una mica d'això, Gavi, els jugadors que estan lliures, no? Que estan entrenant pel seu compte, i sabem que tant Obolski com Manu Justo són bastant jugadors molt professionals, que esgotin aquestes possibilitats. Sabem que volen jugar a segona o a l'estranger i tal, però el fet de poder arribar ja i poder treballar en dinàmica d'aquí per poder tenir més possibilitats, no el millor que altres, no sé, jo crec que és un avantatge, però els jugadors esgoten les possibilitats fins al darrer i perden dies de pretemporada amb la resta de companys. No ho entenc molt bé jo, això, a vegades.
0: A veure, sí. Molt bé, idò, Víctor, si no hi ha res més, estem pendents de que passi qualque cosa.
1: Perfecte, Gavi, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Una i 32 minuts, deixem el futbol, parlant de futbol sala. Avui s'ha presentat Diego Núñez com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. Diego Núñez va partir de l'Illa fa 4 anys, se'n va anar al Benfica, va donar una passa en banda a un gran del futbol sala europeu, i el que no sabia és que a partir d'aquell moment el gran anava a ser el Palma, després de guanyar 3 Champions i 3 Intercontinentals, mentre que el Benfica no va poder guanyar cap títol continental. De fet, dues vegades va passar el Palma per damunt del propi Benfica. Aquesta és la presentació que li ha fet avui el president José Tirado al jugador brasiler.
7: Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Gracias también a Conecta Balear, nuestro patrocinador principal, por acogernos en estas instalaciones espectaculares. Bueno, yo creo que darle la bienvenida, no la bienvenida, sino la bienvenida a una vuelta de un jugador y una persona que es parte muy importante de la historia de nuestro club y que, bueno, después de una experiencia muy importante que en su día pues fue buena para el club y para él personalmente y su familia y cogió otro rumbo, pues ya dijimos en ese momento que era un hasta luego. Y bueno, yo quería personalmente agradecer a Diego porque creo que Diego ha sido una de las personas, que son muy pocos, ¿no?, los jugadores que en estos momentos en el futsal mundial pues ha decidido y ha puesto por delante muchos valores y muchas cosas de la vida antes que otras cosas económicas, ¿no?, o contratos, etcétera, ¿no? Yo creo que creo que ha valorado lo que significa y lo que es el Palma ahora, ha valorado la experiencia que él tuvo de 5 años en Mallorca, que el club no era lo que es ahora, creo que él ahora poco a poco estará viendo y vivirá poco a poco la evolución que ha tenido el club en estos 4 años de su marcha a Benfica, donde creo que también pues ya se fue siendo una estrella mundial y creo que su paso por Benfica pues le habrá hecho seguramente madurar, crecer y ser lo que hoy es para nosotros, pues un jugador top mundial, ¿no? Teníamos claro, y él lo sabe, que nuestra prioridad absoluta ya de hace mucho tiempo era que Diego volviera. Lo hemos intentado no solo este año que acaba contrato, ya lo intentamos el año pasado. Dentro de las posibilidades de Palma hicimos todos los esfuerzos, pero bueno, este año ha salido todo bien. Entonces, cuando un club como el Palma pues intenta hacer todos los esfuerzos para que Diego venga aquí y Diego pues pone también toda su ilusión y pone todo, pues las cosas son más fáciles y maravillosas, porque yo creo que es todo un lujo para el Illes Balear Palma Futsal tener un jugador de talla mundial como Diego Núñez, que ya no es solo, como digo, es un jugador, es un miembro de la familia, de la historia, y yo creo que Diego seguramente a las 48 horas de estar ya trabajando con el equipo, pues parecerá que nunca se ha ido, porque seguimos siendo todos los mismos dentro del club, el entrenador sigue siendo el mismo. Aquí creo que el club ha crecido, pero también el Diego que se marchó, creo que viene todavía más maduro y más preparado para afrontar los retos que nosotros tenemos. Por eso digo que agradecer mucho de corazón, él lo sabe, aparte de la relación futbolística tenemos un gran respeto por Diego, porque ya en su etapa aquí, que no fue corta,

0: Foi muito bonito. E por detrás, claro que estavam os títulos, não? Os títulos aí, ganhar lá três Champions, para mim, el Palma lo merecía muchísimo, muchísimo. Não poderia ser melhor maneira como esta. E hoje é um gran clube de futebol sala mundial, não? E, bueno, agora, marcando a volta, eu não quero o protagonismo. Isso, eu creio que, incluso o momento esse que foi esse partido em especial contra Jaén, aí que hice quatro goles. Pero si tú miras toda la temporada esta, era un equipo donde el colectivo sobresalía del individual. Teníamos a Chaguinha, Mancuso, Tomás, todo el equipo, Igor. Y no voy a nombrar muchos porque si no voy a acabar siendo muy injusto con algún jugador. Pero este equipo ahí era un equipo de un ambiente muy bueno, y el colectivo siempre sobresalía el individual. Y ahora yo creo que volviendo, veo que es un equipo muy joven con una... Pero aunque sea joven, con una experiencia muy grande, jugadores muy, muy experimentados, ¿no? Con gran calidad individual. Pero yo creo que eso, el tema del protagonismo va a ser una cosa que va a salir naturalmente. Yo quiero llegar para ayudar. Una cosa que aprendí mucho ahí en Portugal es a defender mucho, a ser mucho agresivo. Y yo creo que eso puedo añadir un poco más aquí al grupo también.
1: I la darrera, Nunes té una vinculació molt especial amb Palma, de la seva estància anterior a la sortida cap al Benfica. Se sent molt d'aquí, té un fill d'aquí, i té un fill especial. I d'això també en parla Nunes com una cosa essencialment que li uneix molt a Palma i a Mallorca.
0: Eso seguro, eso seguro. Tengo incluso un hijo que es mallorquín, que ha nacido aquí. Y la familia desde el inicio, muy contenta con el cariño del club, ¿no? De confiar en mí y querer traerme de vuelta. Y también toda la historia que hicimos. Yo tengo momentos personales que he vivido aquí. Yo tengo un hijo con autismo, mi primer hijo, y la isla me acogió muy bien, me acogió muy bien en todos los sentidos. El tratamiento de mi hijo, son cosas personales, ¿no? Pero yo creo que llevo eso en corazón. Y lo tengo muy ahí muy clavado en mi mente. Y yo voy a llevar eso y, como he dicho antes, muy agradecido por todo, no solo por el club, pero por la gente aquí de Mallorca, cómo me acogió y cuando me fue el deseo. Tengo, de verdad, aficionados que me fueron a visitar en Portugal. Entonces, la verdad que me siento parte de aquí, esta es mi casa.
1: Històries que uneixen a la gent. 1:45. Però en el món de l'esport no totes les històries acaben bé. Qualcuna, sí, comença bé, s'espanya i se torna a arreglar. És el cas d'Alexis González. Mireu, Alexis González ha estat els darrers anys l'entrenador, parlant de vòlei, del Connecta Balear Manacor. Acaba la temporada passada, el Connecta Balear Manacor, guanyant el títol de la Copa del Rei, i fitxa pel Montpellier, campió de la Lliga Francesa i equip de Champions. En declaracions a IB3 Televisió, aquesta és la història que conta Alexis de com va anar a Montpellier, estava tot arreglat i finalment no ha pogut quedar.
2: Habíamos firmado en febrero, antes de la Copa del Rey, con el Montpellier 2 años de contrato. En todo ese tiempo nosotros presentamos todos los papeles al Ministerio de Deporte en Francia. El Ministerio me da el ok que pues, ya presentó los papeles a la Federación Francesa. La Federación Francesa da el aviso como negativo. Y nunca más subimos el porqué.
1: No ha rebut cap explicació. Això m'ha arribat que a la Lliga Francesa de Vòlei han tancat la porta als entrenadors estrangers, però ningú li ha donat una explicació a Alexis, que ho tenia tot signat per ser el nou entrenador del Montpellier, equip gran d'Europa en el món del vòlei. Això li fa tornar a Mallorca.
2: Nosotros con el Manacor habíamos ganado la Copa del Rey, yo había tenido muchas ofertas, todas les dije que no. Manager me empezaban a decir, bueno, Arabia Saudita, Kuwait, esas son las posibilidades, porque las más ligas europeas están todas cerradas. Y nada, no, nosotros no queremos hacer esa vida. Yo quiero ver crecer mis hijos que estén al lado mío, ¿no? Me perderé capaz que ofertas de mucho dinero, pero no todo es el dinero en la vida, ¿no? Y decidimos volver a la isla.
1: No tot es dobbés a la vida. Torna a l'illa i no se li cauen els anells.
2: Surgió la, la posibilidad del Gaida. El Gaida compra la plaza para Primera Nacional Femenino. I nada, per a mi és un nou desafí.
1: I, evidentment, com dèiem, torna a l'Illa, li surt la possibilitat de l'equip femení de l'Algaida i se desfà de les ofertes d'Aràbia Saudita i de Kuwait, vos podeu imaginar el que li pagaven, i ha decidit tornar a casa i tornar a l'Illa i dirigir l'Algaida. Per això dic, no li cauen els anells.
2: Muchos te dicen, no, Alexi, el año pasado... Con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España, y me dice, ¿y ahora estás en una Primera Nacional? Y le digo, pero no es todo, qué éxito ir allá arriba, y no, yo para mí, yo me lo voy a tomar igual que si hubiese dirigido el Montpellier o el Manacor otra vez.
1: Y a partir de aquí, no reptas.
2: La manera mía de trabajar funcionó en el máximo nivel hoy en España que me tocó dirigir, y lo que digo siempre, más allá del nivel, son las ganas que le pongo a cada uno. Ahora pensar solamente en el Gaida, dejar lo más alto posible al Gaida y después ver los proyectos que se puedan venir o continuar con el Gaida, con un proyecto para largo plazo para llevarlo a Superliga, ¿no?
1: Històries de l'esport, en aquest cas d'Alexis González. Tant de bo li surti lo millor possible. Canviem una altra vegada. Vola, demà comença la competició a una nova Copa del Rei, edició número 44. Des del Nàutic farem aquest programa en el dia de demà. Avui, entrenaments al cap de setmana, ha estat per les medicions tècniques. I com deien, demà comença la competició. El director de regates, Manu Fraga, explica a Ivetres una mica el sistema de competició.
3: Una fase prèvia i una fase final, i en la fase final és un match race, és una muerte súbita cada prova.
1: Fraga dona opcions a algun barco, a algun vaixell mallorquí i considera que l'Aifos ja estava antic.
3: Yo creo que hay varios equipos mallorquines con opciones de podium, ¿no? El Aifos es un barco muy antiguo, con más de 20 años, que no tenía ninguna opción de ganar una Copa del Rey, y eso también puede ser un poco frustrante. Han adquirido algo más moderno con opciones de estar en el podium, que ya sería un éxito para la Armada.
1: La Armada ja no té l'Aifos, ara té l'Hispània, que és el vaixell favorit per guanyar, o qui li agradaria que guanyés, pel president del Nàutic de Palma, Rafael Gil.
4: No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, l'Hispània aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
1: I per tancar el món de la bala, recordant com també el president mos va dir que sortirà a la mà.
4: Sí, bueno, sí, sortiré, sí, sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social.
1: Demà més en el món de la bala, i com dic, s'emetrà aquest programa en directe des de la 1 i 5 fins les 2 des del Reial Club Nàutic de Palma. Canviant d'aspecte una altra vegada, canviant d'esport i monanam una altra vegada al futbol, perquè el nostre company Toni Tenerfi ha fet un reportatge damunt el futbol femení a les Illes. D'aquell collerense que va arribar a la màxima categoria fins ara, l'Atlètic Balears, que queda com l'equip amb més categoria a les Illes. El futbol femení ha anat evolucionant i en algun cas ha perdut punts pel camí. És un reportatge de Toni Tenerife.
5: Cada Peguera, Santa Ponça, Penya Blaugrana de Llubí, Plages de Calvià, Son Cotoner, Son Cervera, Collerense, Sporting de Mahó, Atleti Jesús, Son Sardina, etc., formen part d'una extensa llista de projectes de futbol femení que han tingut sort i versa dins el futbol de Can Nostre. El que més lluny arribar va ser el Collerense, amb jugadores com Pili Espadas, Maria Vidal, Pati Guijarro, Mariana Caldentei i Cata Coy, entre d'altres. Al final van jugar 4 temporades a Primera Divisió. I sense que ha dut en tot el mèrit del món. De tot això, ara només queda com a principal senyera del futbol femení a les Illes el Balears Futbol Club. Una aposta que fa anys posa en marxa el club que presideix Ingo Bollmann i que vol tornar a la segona categoria del futbol femení espanyol. Marc Julià és el secretari tècnic del club.
6: mos encanta ser un referent a les illes, ho volem continuar siguent, i per nosaltres no hauria de quedar tampoc a segona federació, crec que és a segona categoria, perdona, que és el nostre objectiu l'any que ve. Nosaltres, en el final, Ningo sempre ho ha dit, i nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres som ambiciosos, som Atlètic Balears, Balears Futbol Club, i no descartem mai pujar a Liga F, que és el nostre objectiu, sense dubte, en un futur.
5: La passada temporada va tenir massa incidències, amb el cartell de favorites de competir de cara a l'ascens. Al final, la sisena plaça sòlida va deixar un regust agradós. En tot, el seu tècnic, Miqui Mallars, va ser renovat. El sentim.
7: Estic molt agraït per la renovació, perquè confien en la feina que han fet i com l'han fet, més enllà de resultat global, perquè en el final hi ha hagut, el que he dit, mesos complicats, però la resposta, sobretot a la segona volta, ha estat molt bona. La renovació reafirma un poc això, aquest compromís tant del club com del cos tècnic de seguir.
5: Balears Futbol Club s'ha convertit en tot un referent que moltes practicants de futbol femení tenen que agrair. Sentim per aquest ordre a les veteranes Cora Coy i Gavi Gutiérrez.
8: Crec que és molt important que un club com l'Atlètic Balear aposti per el futbol femení. Crec que el futbol femení fa molt que ha crescut i que els equips facin i apostin per el futbol femení dona moltes oportunitats a les nines que volen jugar a futbol, a que puguin disfrutar d'aquest deport tan maco.
9: Lo dicho, al final es un orgullo que el Atlético Baleares quiera estar lo más arriba posible en el mundo del fútbol femenino y que te dé todas las herramientas posibles para sentirte una jugadora profesional o al menos tocar el fútbol femenino profesional dentro de lo que cabe con la estructura que tiene el Atlético Baleares.
5: Núria Pomà, nascuda fa 26 anys a Eivissa, però feta al futbol base del Villarreal, es mostra, al igual que les seves companyes, molt agraïda per l'aposta que fa el club de la Via Cintura, però al mateix temps fa la següent reflexió.
10: És un poc trist que no hi hagi més equips que apostin pel femení, però això no té la culpa a l'Atlètic Balears ni molt menys, i al revés. Superagraïdes perquè almenys un equip de les Illes pues pugui apostar per nosaltres, així que superagraïdes.
5: I a l'espera de que altres clubs amb major potencial econòmic al Balears apostin pel futbol femení al 100%, cal centrar-se en el projecte d'enguany que dissenya la direcció esportiva i un ambiciós Miqui Mallans.
7: Poder continuar de cara l'any que ve amb aquest bloc que fa dos anys va ascendir, que l'any passat va competir primera ref. Jo crec que això ens acosta molt estar, el que dius tu, a opcions de play-off o d'ascens directe l'any que ve. És l'objectiu. És veritat que falta moltíssim per això. És a dir, falta un any per arribar en aquesta valoració, però l'objectiu està clar abans de començar la següent temporada. L'objectiu és aquest.
5: Tal vegada la temporada 2026-2027 sigui el punt d'inflexió del trajet esportiu de les blanquiblaves. Una reestructuració de la primera federació farà que es passi d'un grup a dos. És a dir, més opcions per pujar de categoria. Dit això, les jugadores es mostren prudents, però també volen pujar. Blanca Noguera, portera que enguany sumarà la sisena temporada amb el Balears, ho té clar.
11: Encara és un poc prest per dir-ho, però jo crec que sí. Jo sempre confio en l'equip, confio en la feina que fa tot el nostre cos tècnic i el club per la seva part, i jo crec que si remam totes cap a una mateixa direcció, jo crec que sí que podem estar a la zona alta, inclús a 700.
5: La golejadora Núria Pomé encara ho té més clar que la seva companya.
10: Sí, jo crec que sí que n'hi ha equip i anem a fer lo possible per poder aconseguir una altra vegada estar a primera ref.
5: Cora Coll i Gavi Gutiérrez ja sumen moltes temporades a la planta noble del futbol femení. I tenen molt clar que enguany hi ha equip, però que s'ha de treballar molt per assolir els objectius.
8: Crec que sí que hi ha equip per lluitar per la zona alta i per què no pensar en l'ascens. Crec que hem de competir cada partit, donar-ho tot i sobretot disfrutar i fer disfrutar a la gent que m'ho ve a veure. Y al final, cuando competeixes cada partido y dones todo, los resultados arriben.
9: Yo no quiero adelantarme, pero al final, trabajando, bueno, a base de trabajo, conseguir el ascenso o luchar por el ascenso se dará a base de trabajo. Al final, el Baleares es eso, es pura constancia, trabajar y que se dé. Y termina dándose. Entonces, yo creo que con el equipo que han formado, luchar por la zona de arriba se puede luchar perfectamente.
5: La competició arrencarà, si no hi ha res de nou, a principis del mes de setembre. Encara sense calendari, però amb un Balears Futbol Club que, de nou, vol mirar cap amunt.
1: I després d'aquest repàs al futbol femení de les Illes, molt ràpidament, en natació, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit avui la medalla de bronze en natació artística a la prova de solo lliure. Ahir va ser quart en el duo tècnic mixta amb Carla Lorenzo. En declaracions a Teledeporte, escoltam Jordi Cáceres.
12: La verdad que lo he disfrutado muchísimo, tenía muchas ganas de nadar. Hace un año que no competía con esa rutina y la verdad que ha sido como volver al Mundial de Singapur y estoy muy contento.
1: En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève, en 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives a la jornada d'ahir. La mallorquina Mavi García és 14a a la classificació general a 28 segons d'aquesta líder, Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra a Suïssa i Poligny ja a França. I d'altra banda, a la clàssica de Sant Sebastià, ahir Enric Mas va arribar a 29 segons del guanyador Remco Evenepoel i demà sortirà a la Vuelta a Burgos. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delfi Brea s'han proclamat campiones del Pretoria Pàdel, superant a la final, en 3 sets, la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández, 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. En el món del handball, després de la sortida de Sergio Sevilla, l'handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló duran l'equip amb molt de canvis en la configuració de la plantilla. En tennis, Jaume Munar guanya a la primera ronda de l'Open de Canadà, el Masters 1000 de Toronto, superant l'australià Ijikata per 7-6 i 6-3. El pròxim rival del mallorquí, del Santanyiner, serà el belga Alexander Bloks, número 27 del rànquing. I acabam amb un apunt de gimnàstica perquè Leire Escuriaza i Marc Naranjo, del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per la selecció espanyola. Leire anirà als Jocs del Mediterrani i Marc a l'Europeu Júnior de Zagreb. Bon anam, demà més, i recordem, demà des del Reial Club Nàutic de Palma, en directe des de la 1 i 5 i fins les 2, amb tota l'actualitat esportiva. Gràcies a Iker Hernández, al control tècnic, Xisco Ribas i Toni Fuster, a la producció. Fins demà. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. L'actualitat avui passa per la crisi residencial. D'una banda, el govern ha anunciat avui la major promoció d'habitatge públic a Mallorca, 323 habitatges que s'ubicaran uns terrenys cedits pel Consell de Mallorca a Palma i que s'atorgaran a persones amb un mínim de 15 anys de residència a les Illes Balears. Avui s'ha fet la primera passa amb la firma del contracte de cessió d'aquests terrenys situats de vora del velòdrom, on, a banda dels pisos, es preveu també la construcció de la Casa de la Infància i un espai cultural, tot dins un projecte que es tramitarà com a projecte residencial estratègic amb la intenció han assegurat d'escurçar terminis. Impulsar l'habitatge nou és una de les mesures que fomenten les administracions. Una altra és la incorporació de pisos i cases buides al parc immobiliari. En aquest sentit, a Menorca, el Consell ha traslladat als ajuntaments un informe amb la radiografia dels habitatges en desús que s'estima hi ha a l'illa, amb la idea que es faciliti la divisió dels immobles més grans en unitats més petites i ampliar d'aquesta manera el cens. Tot d'una parlarem d'aquestes iniciatives dirigides a resoldre un dels problemes més greus que té ara mateix l'arxipèlag, que avui és dilluns, 3 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per la crisi humanitària migratòria a Ceuta. La darrera hora passa per les declaracions de Margarita Robles contra el Marroc.
1: Sí, la ministra de Defensa espanyola acusa el país alauita d'utilitzar els menors en aquesta crisi, segons el govern espanyol, quatre dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma, de vers 2.500 persones en situació irregular i continuen. A les Balears, la presidenta Marga Proens ha carregat contra la política de fronteres obertes, diu, de l'Estat.
0: En la plana econòmica, a l'alça el nombre de turistes que arriben a les Balears.
1: El passat mes de juny van arribar 2,7 milions de turistes, són 17.000 més que el mateix mes de l'any passat. 8 de cada 10 venen de l'estranger.
0: Desconvocada la vaga dels treballadors de Swissport, prevista per demà.
1: És una empresa amb més de 600 treballadors a l'aeroport de Palma i que gestiona els serveis de terra d'aerolínies com Condor, TUI, Air Canada o Etihad, entre d'altres. El comitè d'empresa ha assolit finalment un acord en la gerència després d'aconseguir bona part de les seues reclamacions.
0: A Eivissa continua activat el dispositiu per localitzar l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que va desaparèixer divendres a la zona de Can Taronges, al municipi de Sant Joan. Avui es compleix el tercer dia de recerca. Carmen Cires, bon dia. Quina és la darrera hora?
2: Bon dia. Aquest matí s'ha decidit ampliar el perímetre de recerca de 300 metres. Un equip de la unitat canina dels bombers de l'illa cerca ara a l'home desaparegut a diverses propietats que la família té a la zona de Benirràs. És la tercera vegada que l'home que pateix Alzheimer desapareix de casa seva. El dispositiu considera que hi ha una alta probabilitat de trobar-lo en vida. De fet, està previst que si en les pròximes hores no hi ha novetats es pugui tornar a activar l'helicòpter de la Guàrdia Civil per sobrevolar des de Punta Xarraca fins a Benirràs. Rufino Díaz es cap de la unitat canina dels bombers d'Eivissa.
3: Este perímetro lo vamos a trasladar ahora en dirección a Benirràs porque a las 8:30 de la mañana parece ser que un vecino lo vio en un camino en aquella dirección. No la zona de Benirràs, en dirección a Benirràs, pero de aquí a Benirràs hay unos kilómetros.
0: A Menorca, l'Ajuntament d'Esmercadal ha demanat a Recursos Hídrics que revisi amb detall les extraccions autoritzades de dos pous per part d'una empresa privada. Excel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Després que transcendís el trasllat d'aigua amb camions cisterna des d'Esmercadal fins a Maó, l'Ajuntament aixeca ara la veu dubte de la legalitat d'aquesta operació i també demanar a Maó que aclareixi l'origen de l'aigua que està rebent. Esmercadal va decretar la setmana passada l'alerta per sequera al municipi amb el seu aqüífer al 27% de la seva capacitat al passat mes de juny.
0: En els esports, Samu Costa torna a Palma, però no s'entrena amb el Real Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. L'internacional portuguès està més fora que de dins del club, ja que la negociació amb el traspàs del Nasser està pràcticament tancada. D'altra banda, Johan Mojica també ha tornat de vacances i s'incorpora aquest sí a l'equip de Luis García, fins al punt que no descartant pugui complir l'any de contracte que li queda, ja que de moment el Real Mallorca no ha rebut cap oferta en ferm per l'internacional colombià. Avui de matí s'ha presentat el trofeu Ciutat de Palma, la presència del porter Arnau Tenas. En futbol sala, l'Illa Balears Palma Futsal presenta el brasiler Diego Nunes, que torna després de 4 temporades, i en natació artística, el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici de sol lliure.
0: Un tas de la informació esportiva que a partir d'avui s'avança uns minuts, pot després de les 2:30, Toni Fuster tornarà amb tots els detalls dels esports i en el tram final de l'informatiu, com sempre, la cultura, en què, entre d'altres qüestions, vos explicarem com va anar a nit la cloenda de l'Atlàntida Film Fest. I completam la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, encetam la setmana encara immersos dins una situació d'estabilitat amb el termòmetre com a protagonista. Avui la temperatura mínima no ha experimentat gaires canvis respecte a la d'ahir, amb una majoria de nits tropicals i alguns registres de nit torri de zones del litoral, com a l'estació de Capdepera i també a la de Mahó. Per avui cap vespre s'espera que continuï el sol, però acompanyat de l'arribada d'alguns intervals de núvols prims i també de base alta procedents de la península, encara amb restes de pols en suspensió i amb una temperatura màxima lleugerament més baixa que la d'ahir, però que manté encara avisos grocs actius per temperatures elevades. En el cas de Mallorca, la màxima girarà entre els 36 i 38 graus a punts de l'interior, al voltant dels 35 en el cas de Menorca, i més frenades a les Pitiuses entre els 31 i els 34 graus. Tot això acompanyat d'un vent que bufarà en general fluix del sud i del sud-oest i una mà en calma, encara amb alguns redols de maror al sector de les Pitiuses. En definitiva, una jornada més caracteritzada per la temperatura elevada a l'espera de possibles canvis.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, el govern construirà 323 habitatges de protecció oficial a un solar de Palma, que li ha cedit al Consell de Mallorca, i exigirà al Manco 15 anys de residència legal a qui en vulgui comprar un. Durant la signatura del conveni, ambdues institucions han insistit que la intenció de la iniciativa és incrementar el parc d'habitatge i prioritzar els residents. Aina Morales.
8: El solar que cedeix el Consell a l'Ibavi està situat prop del Velòdrom Illes Balears, té 33.000 metres quadrats i abans de construir-hi els habitatges s'haurà d'urbanitzar, tasques que també assumirà el govern. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha destacat que és el primer projecte residencial estratègic públic i que s'ha pres aquesta decisió davant la manca d'habitatge a preu assequible que pateix la capital balear.
9: Govern i Consell ho fem amb la signatura per aquest projecte il·lusionant i ambiciós, amb aquests més de 300 habitatges públics a Sant Ferran, d'aquests futurs habitatges assequibles i passegent d'aquí. Avui, insistes, aquí on més falta fa, que és a Palma.
8: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració de projecte residencial estratègic, els tràmits previs a la construcció es reduiran de 10 a un any i mig.
10: Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos, por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
8: Com a contrapartida de la cessió del solar, el Consell de Mallorca gestionarà part dels pisos i de les instal·lacions que s'hi construeixin. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que és una oportunitat per ampliar i reforçar els serveis de la institució insular.
11: Perquè, per una banda, tindrem 35 habitatges que es dedicaran a ús social. Per altra, podrem construir un espai de 400 metres quadrats en el Centre Cultural d'Assaig i, per altra banda, també tindrem 3.000 metres quadrats a on se construirà la futura casa de l'infanci de Limas.
8: Els tràmits per construir aquests 323 habitatges públics començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran ja a la propera.
0: A Menorca, en paral·lel, un estudi identifica que hi ha 800 cases i pisos que es troben buits. I ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits, Excel.
4: L'estudi s'ha fet a partir del consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans de 1980 i que gairebé un 40% són anteriors a 1960. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, Mahó i Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, autor de l'estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic públic i, en el cas dels habitatges més grans, estudiar també la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. És per aquest motiu que el Consell de Menorca ha fet arribar l'informe als 8 ajuntaments de l'illa demanant-los que aprovin per ple aplicar el decret de mesures urgents del govern per permetre fer habitatges més petits.
0: Són les 2:10 i continuem a l'informatiu amb més assumptes de l'actualitat que passa per la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, exigirà als seus homòlegs europeus més solidaritat i compromís amb les fronteres tant de Ceuta com de Melilla. Ho ha fet en una entrevista a Televisió Espanyola.
12: Ceuta y Melilla son ciudades españolas, son fronteras españolas, pero Ceuta y Melilla también son ciudades europeas y son frontera exterior de la Unión Europea y una frontera muy especial. Y eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única frontera terrestre con África que tiene España y Europa.
0: Serà en una reunió que mantindran demà després de la crisi de la setmana passada. Petició d'Álvarez en línia amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que per la seva banda ha lloat la gestió eficient i eficaç, ha dit, a Ceuta per part de les autoritats espanyoles i marroquines. Ha estat en una carta que ha remès el president Pedro Sánchez.
1: Valor d'oxigen, per tant, pel president espanyol després del cop que ha suposat la carta remesa per una vintena de líders europeus impulsada per Itàlia i Dinamarca, que ha assenyalat a la regularització d'immigrants a Espanya com a factor decisiu per a l'entrada massiva a Ceuta. Van der Leyen ha volgut avui rebaixar aquesta tensió. En aquesta carta a Sánchez ha insistit en donar una resposta europea comuna, unida i solidària a aquesta crisi. El ministre Álvarez, per la seva banda, ha carregat contra l'actitud d'alguns països, especialment d'Itàlia.
12: Usted compara, por ejemplo, con Italia, que año tras año queda absolutamente sumergida en Lampedusa y que es el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa cuando uno ve crisis migratorias que han tenido lugar pues, en la frontera este de Europa.
0: Álvarez també ha confirmat que el gruix dels 60.000 migrants que van accedir per mar a Ceuta la setmana passada ja ha retornat al territori marroquí, tot i que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, calcula que encara en queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 d'ells.
1: A la costa de Ceuta també s'ha feina avui per recuperar i per identificar les persones que varen morir en l'aigua intentant entrar a territori espanyol. El darrer balanç apunta que hi hauria almenys 83 persones mortes, 72 a territori espanyol, altres 11 a la frontera del Marroc.
0: I amb la resolució ja encaminada, de cada vegada són més les veus que demanen què va passar i que es depurin responsabilitats. Per una banda, Álvarez comparteix l'opinió del govern de Rabat. Que, en paraules del seu portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, acusa les màfies d'incitar els marroquins a creuar per la frontera a través de les xarxes socials amb la falsa promesa de no ser deportats.
1: Menys diplomàtica que Álvarez, però s'ha mostrat fa uns minuts la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha demanat explicacions al Marroc i que investiguin a fons què és el que ha passat.
13: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
1: El PP, però, té clar qui és el responsable, qui és el culpable. Per ells, tot plegat respon a una deixadesa de funcions de Sánchez, ja que apunten hi hauria informes previs del CNI advertint aquesta amenaça a un extrem, però que ha desmentit el Ministeri de l'Interior. En tot cas, els populars preparen ja una ofensiva al Congrés i al Senat per posar contra les cordes Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretari general del PP.
14: ¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular, que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
0: També ha començat a moure fitxa l'Audiència Nacional, que ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per comprovar si al darrere hi ha una acció concertada o dirigida per qualque grup criminal.
1: Concretament ha estat la magistrada Maria Tardona. Ha fet aquesta petició a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. L'objectiu és resoldre si l'Audiència Nacional té competència per investigar una denúncia presentada pel partit Justitia Europa sobre l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
0: En tot aquest afer, molt crítica s'ha mostrat amb el paper del Marroc, l'ONG Caminando Fronteras, acusa el regne alauí d'aprofitar-se de la vulnerabilitat dels seus ciutadans per fer xantatge a Espanya. Ho ha explicat la seva portaveu Elena Maleno en declaracions a Vetres Ràdio.
15: El resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014.
0: I dins d'aquest debat de responsabilitat, si la crisi es podia haver previst i evitat i les valoracions de la resposta, s'hi ha pronunciat el catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes, Joan David Jané, que considera que Espanya no ha estat la responsable de la situació que s'ha viscut a Ceuta. Això ho ha explicat a l'informatiu Matí.
16: Per lo que se diu, aquesta gent venia amb aquesta idea de que podrien arribar, si arribassin per la mà podrien quedar, però després han dit que se podrien regularitzar, que podrien anar a Espanya. Tot això era absolutament fals, no? I pot ser que aquesta gent varen tenir mal informes, no van estar prou informats, però en tot cas jo crec que Espanya no és responsable d'aquesta qüestió, sinó que ho ha hagut de gestionar de la millor manera possible, cosa que no és gent fàcil.
0: I encara una veu més que hem recollit sobre aquest assumpte, la de la presidenta del govern, Marga Proens, que es mostra preocupada per la situació a Ceuta, que ha qualificat de gravíssima i ha carregat contra el govern de l'Estat espanyol.
17: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
0: Són les 2:17.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Obrim plana econòmica. La campanya Bons Illes Balears, impulsada pel govern per fomentar les compres en el comerç local, ha generat 11 milions i mig d'euros en vendes als establiments adherits.
1: Segons ha informat la Conselleria d'Empresa, cada euro invertit pel govern en aquesta iniciativa ha generat 3,2 en vendes en el comerç de proximitat, un resultat que per a l'executiu confirma l'eficàcia d'aquest programa. Segons el govern, ha estat l'edició amb major dotació de recursos en la campanya de Bons i la que ha registrat una major resposta ciutadana des de la seva posada en marxa.
0: I les matriculacions de vehicles continuen amb la tendència a l'alça. Al juliol se n'han fet prop de 2.200 a les Balears, un 10% menys que l'any passat, però un 18% més que el gener, marcant aquest 2026 una corba ascendent a les Illes i a la resta de l'Estat.
1: Segons el darrer informe de les associacions de fabricants ANFAC, concessionaris, Faconauto i venedors, Ganbam, les matriculacions segueixen a l'alça i creixen en el conjunt de les comunitats autònomes un 3,7% en el setè mes de l'any, en gairebé 102.000 unitats. Des que va començar l'any s'han matriculat 19.000 vehicles, concretament aquí a les Illes, destacant sobretot tot el bon comportament dels elèctrics, amb un de cada 4 vendes a l'Estat. Raúl Morales és el director de comunicació de Faconauto.
18: En Baleares, en este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
1: Pel que fa a l'edat mitjana del port mòbil aquí a les Balears, se situa en els 14,3 anys. És una mica per davall de la mitjana estatal, que és de 14,6. És una xifra que, en tot cas, Morales considera alta. De fet, assegura que és un dels principals problemes ara mateix de l'automoció a Espanya i també concretament a les Balears.
0: Més dades destacades del dia. Continua creixent l'arribada de turistes a les Illes Balears. Fins al juny van superar els 8.100.000. Són gairebé 190.000 més que l'any passat, en termes percentuals un 2,3% més que el 2025, Neus Pericàs.
19: L'increment ha estat molt més suau si miram les dades només del juny, quan les Balears van rebre més de 2.700.000 turistes, un 0,6% més que ara fa un any. La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, 2,27 milions, mentre que el turisme nacional va superar les 441.000 persones. La despesa turística també continua a l'alça. El juny va arribar als 3.280 milions d'euros, un 4,9% més, amb una despesa mitjana de 219 euros i mig per persona i dia, un 5,1% superior a la despesa del juny de fa un any. Mentrestant, molts residents asseguren que enguany no faran vacances. L'augment del cost de vida i dels preus dels allotjaments condiciona els plans d'estiu de moltes famílies.
0: Hi ha un mòbil o un ordinador i des de qualsevol indret ja es pot consultar l'estat de les diferents platges de Formentera. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació diàriament. És una eina més per garantir la seguretat a la mà. És una informació de Regina Mayans.
20: Dia de platja i entre les múltiples opcions que hi ha a Formentera, el web Safe Beach ens ajuda a escollir la millor del dia. Es pot accedir des de qualsevol indret i només ens fa falta el mòbil. Podem saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mà o si hi ha presència de borns. Els socorristes de cada platja són els encarregats de proporcionar cada dia aquesta informació. Fabio Castro és el coordinador de salvament de Formentera.
21: Cada playa tiene un dispositivo móvil tipo PDA donde tiene acceso a esta aplicación y va subiendo, pues digamos, todas las actualizaciones. Las dos playas de máximo riesgo, que es la playa de Illetas y la playa de Arenals, zona de Mid-Yor, esas dos desde las 11 tienen la información y el resto de las playas des de les 12.
20: Un web nou que encara és desconegut per molts turistes i residents. És per això que el Consell de Formentera està instal·lant cartells informatius amb un codi QR a diferents punts de l'illa. Escanejant-lo amb el telèfon mòbil, els usuaris poden accedir directament a la plataforma i fer-ne la consulta.
22: Me parece una super idea, yo lo usaría de todas maneras para ver qué tan crowded está cada playa y en base a eso me puedo ir moviendo, así que sí, me parece increíble la idea.
23: Sembla molt bona idea perquè la gent pugui saber d'on ve el vent o no i si hi ha meduses i com està la mar.
24: Nos podría venir muy bien para definir un poco el itinerario de los días de las vacaciones.
20: Una eina que busca garantir la seguretat a les platges de Formentera.
25: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
26: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
27: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
28: Calor?
29: Moscars?
28: Gelats que se desfan massa ràpid?
30: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
29: Com les ganes de passar-ho bé.
28: I les converses que enganxen.
29: Les rialles.
28: La bona companyia.
30: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
31: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
32: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Primer dilluns del mes d'agost i com cada estiu els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les freqüències del tren i el metro, concretament un 33%. Ara passa un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. Segons el govern, el nou horari només tindrà vigència aquest mes i s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda. També Aquesta programació inclou alguns ajustaments per compatibilitzar el servei amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Son Rotllant.
1: I és que aquestes obres obliguen a restablir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí en tots dos sentits. La gran majoria dels usuaris reben, evidentment, en desacord aquests ajustaments perquè necessitaran més temps, per exemple, per arribar a la feina.
2: Me pareix fatal. La gent que fa feina en agost també té els mateixos drets que la gent que se'n va de vacacions.
3: Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
4: Estic gent d'acord amb aquesta reducció d'horaris perquè hi ha molta gent que va a fer feina i no tenen en compte la gent que hi va. I trobo que haurien de mantenir els mateixos horaris tot l'any.
1: El gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, per la seva banda, avança en una entrevista a l'Informatiu Matí que l'intenció és que aquest mes d'agost sigui ja el darrer a aplicar-se aquestes reduccions.
5: Voldria anticipar un missatge, primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però, en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve. I, en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou i no podrem fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperem que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei.
1: En tot cas, aquesta nova programació del mes d'agost de tren i metro ja es pot consultar a la pàgina web tib.org.
0: Precisament avui, Més per Mallorca ha demanat al govern que reforci els busos dels pobles afectats per aquesta reducció de freqüències del tren. Són Santa Maria, Alaró, Consell o Binissalem, on els residents només tenen el servei ferroviari per arribar a Palma.
19: La formació alerta que aquests habitants agafaran el vehicle privat per manca de servei públic en un moment que les carreteres ja estan saturades. Més per Mallorca també crida l'atenció sobre el cost de la benzina, que ja se situa en els 2 euros al litre, a més de la dificultat d'aparcar quan s'arriba en cotxe a la ciutat. Escoltam el diputat Ferran Rosa.
6: Se pensen que tothom està de vacances simplement perquè el conseller està de vacances o perquè el director general està de vacances. Però la realitat és que 700.000 usuaris agafen el tren aquest estiu. El que s'han trobat és que un 52% del tren han sigut completament eliminats.
0: Ho avançàvem en titulars. La crisi hídrica a Menorca continua generant controvèrsia després que transcendís el trasllat d'aigua amb camions cisternes des Mercadal fins a Maó. En un context en què tots dos municipis apliquen mesures d'estalvi, l'Ajuntament des Mercadal ha demanat a Recursos Hídrics que revisi amb detall les extraccions autoritzades d'un aqüífer que també es troba sota pressió per la sequera. Axel.
8: Segons explica el batle, Joan Pellicer, l'aigua sortiria presumptament de 2 pous gestionats per l'empresa Castellosa, a Serenal d'en Castell, que tenen autorització per a regadiu o per alimentar la xarxa, però no per subministrar aigua amb camion cisterna.
9: Pues van demanar a Recursos Hídrics que vigili aquests pous que tenen aquestes concessions a empreses privades, quin ús en fan, quin ús poden tenir, quin ús tenen autoritzat, que en aquest cas sembla ser que és per aigua de subministrament domèstic i de regadiu, no per transport, no per vendre aigua amb camió cisterna.
8: L'Ajuntament també demana a Maó que aclareixi l'origen de l'aigua que està rebent.
9: L'Ajuntament de Maó li van dir, mira, nosaltres tenim aquestes sospites, m'ho han dit això, demana tu la teva companyia d'aigües d'on treus aigua i si realment estan agafat aigua del nostre aquífer, que tenim aquesta situació de declaració de sequera i que vigilin d'on se treu l'aigua.
8: L'aquífer que abasteix es Mercadal es trobava al juny al 27% de la seva capacitat. Tant aquest consistori com el de Maó són els únics de Menorca que han restringit l'ús d'aigua per reduir-ne el consum. A Maó, de fet, ja s'han donat talls en el subministrament particular. La Direcció General de Recursos Hídrics assegura que reforçarà la vigilància sobre els pous d'abastiment i farà un seguiment de la situació.
0: I ha quedat desconvocada la vaga prevista per demà pels treballadors de Swissport. Es tracta d'una empresa de més de 600 treballadors a l'aeroport de Palma que gestiona els serveis de terra d'aerolínies com Condor, TUI, Air Canada o Etihad, entre d'altres. El comitè d'empresa assolí finalment una entesa amb la gerència després d'aconseguir bona part de les seves reclamacions.
1: Entre d'altres, han aconseguit un incentiu de 85 euros mensuals a juliol, agost i setembre per compensar la sobrerecàrrega d'aquests mesos. També podran gaudir de 2 dies de descans setmanals consecutius consecutius i no un i mig com fins ara. A més, els treballadors en contractes parcials podran ampliar la jornada fins a les 40 hores si així ho volen, per deixar de fer hores extra. L'empresa, així mateix, ha promès reparar els aires condicionats dels vehicles que fan servir i que estan espanyats. José Manuel Peces, secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis d'UGT, s'ha mostrat satisfet amb aquest acord.
7: Nosotros creemos, y por eso hemos firmado este acuerdo, que las reivindicaciones que llevábamos en esta amenaza, por decirlo así, pero que es el último cartucho que tiene el trabajador para poder reivindicar sus derechos laborales y que tenga una vida laboral digna dentro de lo que es la empresa, pues más o menos todos han sido bien recogidos y podemos llegar a una satisfacción global.
1: Ara la següent passa serà negociar a partir de la tardor un conveni propi que reculli per escrit tots aquests acords.
0: Són les 2:30, repassant alguns dels titulars d'aquesta jornada de dilluns, que passen pel primer projecte residencial estratègic públic de les Balears, amb 323 habitatges públics.
1: Avui tot just ha signat el conveni que el farà possible gràcies a la cessió d'uns terrenys del Consell al Govern. Les institucions calcula que es possibilitarà la construcció de 323 habitatges a Palma en un solar amb 33.000 metres quadrats, que també acollirà locals públics d'assaig per a grups de música, la futura llar d'infància i altres equipaments que gestionarà el Consell de Mallorca.
0: La ministra de Defensa espanyola acusa el Marroc d'utilitzar els menors a la crisi de Ceuta.
1: Segons el govern espanyol, 4 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma, devers 2.500 persones en situació irregular i continuen. A les Balears, la presidenta Marga Proens considera que l'Estat no ha protegit les fronteres com caldria.
0: Torna a créixer el nombre de turistes que arriben a les Balears.
1: El passat mes de juny en van arribar 2,7 milions, són 17.000 més que el mateix mes de l'any passat, a més 8 de cada 10 provenen de l'estranger.
0: Desconvocada la vaga dels treballadors de Swissport prevista per demà.
1: Una empresa amb més de 600 treballadors a l'aeroport de Palma i que gestiona els serveis de terra d'aerolínies com Condor, TUI, Air Canada o Etihad, entre d'altres. El comitè d'empresa ha assolit un acord amb la gerència després d'aconseguir bona part de les seves reivindicacions.
0: I seguim pendents a Eivissa, on es manté activat el dispositiu per localitzar l'home de 82 anys que pateix Alzheimer.
1: Va desaparèixer divendres a la zona de Cantaronges, al municipi de Sant Joan de Labritja. Avui es compleix el tercer dia de recerca i s'ha decidit ampliar el perímetre de 300 metres. Un equip de la unitat canina dels bombers de l'illa cerca ara l'home a diverses propietats que la família té a la zona de Benirràs.
10: Informatiu migdia. Esports.
0: Informació esportiva que comencem amb futbol. Toni Fuster, bon dia.
11: Bon dia.
0: Perquè avui ha arribat a Palma Samu Costa, però no s'ha entrenat amb els seus companys, ja que el futbolista serà traspassat de forma oficial en les pròximes hores.
11: Els dos futbolistes que van disputar el Mundial, les seves respectives seleccions, Mojica i Samu, en Colòmbia i Portugal, i que van quedar eliminats al vuitant de final, han tornat de vacances, però un ni tan sols s'ha entrenat, parlant de Samu Costa, que es troba més fora que de dins del Club Vermell, a l'espera que es tanqui l'operació i es faci oficial. Per Samu Costa, el Real Mallorca té un acord amb l'Al-Nassr, però el club de Riyad es troba a l'espera de rebre l'autorització de la Saudi Pro League per fer efectiu el traspàs, i pel qual el Mallorca cobrarà uns 22 milions d'euros aproximadament. Diferent a la posició de Johan Mojica, el club mallorquinista no ha rebut cap oferta en ferm que agradi al jugador per sortir de la institució. El colombià té un any més de contracte i el Mallorca ha tassat la possible venda en uns 600.000 euros. Mentrestant, Johan Mojica s'ha posat a les ordres del nou entrenador, Luis García Fernández, que continua preparant el partit de dimecres contra el PSG, encara que tot fa indicar que aquest partit no el jugarà.
12: Ens enyorau? Ah! Tornem!
13: Bolleria absoluta!
12: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
14: Mare meva, quin vespre!
15: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
12: Ulala, mon amour, Paris!
15: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
12: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
13: Que repiquin!
11: Un trofeu Ciutat de Palma de Futbol que s'ha presentat precisament avui a les 12 del migdia a l'Ajuntament de Palma, a Cort, en la presència de les autoritats. I també hi han assistit, entre d'altres, Alfonso Díaz, el CEO de negoci del Real Mallorca, i el nou porter mallorquinista, Arnau Tenas, que precisament sentim.
14: Muy contento de poder disputar el trofeo contra mis excompañeros. Es un placer poderlos verlos aquí, jugadores de tanto nivel y sobre todo compartir terreno de juego con ahora el Mallorca.
0: Pel que fa al mercat de fitxatges, Toni, el Mallorca no el dona per tancat.
11: En absolut. Fa uns dies el director de futbol, Pablo Ortells, va confirmar que intentaran reforçar qualque posició més. El club cerca un davanter centre i un migcampista defensiu, un jugador amb un estil semblant a Omar Mascarell.
0: I a la primera federació, l'AU d'Eivissa, ja es troba en terres alacantines.
11: El conjunt pitiu s'inicia la concentració a la Nucía. Víctor Sancho, bon dia.
16: Bon dia. L'Eivissa encara no ha jugat cap amistós. Demà tenia previst jugar un, però encara no té rival i tot apunta ara mateix, si no hi ha novetat, que no es jugarà. Així doncs, el primer rival seria dimecres el filial de l'Elx, que juga a segona federació. A la terminal de Botafoc, abans de pujar al ferri, ha parlat el migcampista francès Theo Baix. Diu que després de dues setmanes de feina i calor, volen jugar partits. Parla de la qualitat dels seus nous companys, 13 de moment, i de l'objectiu de l'ascens.
17: Ahora es la mejor parte de la pretemporada. Tenemos muchas ganas de empezar a jugar, de hacer los principios de juego del míster, porque también hay un nuevo técnico. Y tenemos que hacer las cosas que quiere el míster ahora. Y claro, hace mucho calor, hace mucho calor. Aquí en la Nucía creo que va a ser calor también. Pero bueno, creo que los partidos entre nosotros, claro que son diferentes que entre otros equipos. Me parece muy, muy buena gente. Al final somos casi todos nuevos. Como lo dije, somos pocos del año pasado. Entonces es porque también estos viajes son importantes para compartir momentos entre nosotros. Creo que el nivel del equipo está muy bien. Como juego medio campo, estoy mirando los otros mediocampistas. Entonces me gusta mucho Jena, Pedro, estos jugadores que juegan como mí, como yo creo. Iker, como Yoli, vamos a ver. Sí, seguro que nos faltan jugadores, pero que el club está trabajando por este tema. Claro, personalmente para mí estoy aquí para subir, para cumplir los objetivos del club, como el año pasado, como este año, como los años que vienen. Estoy solo aquí para ayudar al club para cumplir estos objetivos.
16: L'Eivissa, recordem, dissabte ja estarà a l'illa per jugar contra l'ESA d'Eivissa de tercera federació. El partit a canvi és per les festes de la terra.
0: Diego Núñez torna a l'Illes Balears Palma Futsal 4 anys després.
11: L'ala pivot brasiler està presentat avui a Manacor, a Mallorca. Núñez arriba precedent del Benfica i alaba aquest darrer any del conjunt mallorquí.
18: Y ver cómo ha

0: alternant. El curiós d'això és que són grups, un grup d'amics, però no de les mateixes pandilles. Es reuneixen per fer aquestes festes i fan els programes sempre en base a un esquema que és tradicional, no? Un sopar d'escarrer, que va ser dels primers que es van fer a Mallorca, però no dels primers. Després hi ha el boc com a figura, que l'elaboren tallers d'infants i llavors se crema el darrer dia. Que més hi ha?
1: El bingo boca, popular.
0: El bingo popular, que,
2: molt important.
0: Que això se feia... Se deia, tinc la loteria primitiva, que la peculiaritat era que se cantaven el número sense dir el número, no? Per exemple, mà a pates, es creva el número, això és de la peculiaritat, i més coses que ja no sé, ara, sí. El derbocat, que és una pilotota d'un 3 metres de diàmetre, que se moga pels carrers, hi ha dos equips, els de la Vila Vella que empenyen, els de la Vila Nova frenen, i va viceversa, i els que fa menys volta, més poc temps per fer la volta en els dos carrers, és els que ha guanyat.
3: I això no ho han vist mai? Quantes?
0: Sí,
3: això
4: ho hauríem d'anar a comptar.
0: Sí, ha vingut, ha vingut.
3: No,
0: la televisió sí. La televisió sí que ha vingut.
2: Gràcies.
0: Derbocat, se diu, derbocat.
3: Derbocat,
0: sí. Bé, i el de més de les altres festes, una cosa així, però... Són unes festes que...
3: Però qui guanya, Vilanova o Vilavea?
1: Sempre guanyes a Vilanova.
3: Clar, perquè són les festes de Vilanova.
1: Passen les normes i les modifiquen segons necessitat. Vull dir, allà mateix.
4: Ells tenen el carrer pendent, no?
0: Però sí, no, un és per avall i l'altre puja, perquè és com un quadrat.
1: Com que hi anem per fer festa, no per guanyar, mos és un poc igual. Si en Pep està content...
0: No, ja no hi som, ja no hi som. Jo m'he jubilat de ser, també m'he jubilat de ser.
3: Clar, i les festes de Vilanova, que hi ha més gent de Vilanova o de Vilavea?
0: No, hi ha molta gent de la Vilavea. Sí. La veritat que són molt pots.
2: Clar, és que jo volia demanar, si se pot alimentar aquesta llegenda urbana de que no hi ha harmonia entre una vila i l'altra.
0: És que antigament estava molt separat, saps? Però ara el poble s'ha unificat.
3: Molt, que eren un parell de passes llargues.
0: Sí, quasi hi havia un quilòmetre de distància.
3: Un quilòmetre.
0: Bé, antigament. El cementeri, que s'ha posat on fan les activitats, estava en el centre del poble.
3: Clar.
0: El que passa és que l'esperit unionista i conservador de la Vila Vella ha acaparat la Vila Nova, no? I tot el que ha anat creixent de la part vella fins a la Vila Nova li diuen la Vila Vella, però nosaltres els sectants són bona gent.
3: Són bona gent.
0: Sí.
3: Bueno,
0: nosaltres som bona gent, ell també.
2: Però vosaltres sobretot, així com...
0: Sí, mos deixem.
3: Ha crescut, Vila Nova?
0: No pot créixer molt, perquè mos hem deixat en quatre carrers, pràcticament. L'inversió aquesta ha estat que... Bé. Ara hem fet carrer nou, s'ha de la Vila Nova, i ja se creuen que són seus.
2: Carlos, Joan, jo sé que teniu a dir això, perquè en Pep va a les totes.
4: No poden dir res, no poden dir res.
3: Tant de sort com cursar el plegat.
1: Ja saben que són feliços, així. Així com posen les normes en el desbocat, també s'atribueixen carrers i s'atribueixen. Són els poble, quan volen fer saber que són més.
5: Al final, totes les pobles, i per fer festa tot val.
2: Clar, això és bueno.
0: Fora de... del poble, me sent el poble. Ara, dins el poble, som Vilanovè. Hi ha hagut èpoques que de la Vilanova d'entrar per aquest portal, no voleu entrar per entrar dins un cafè o tot això, però era, mai ha hagut rivalitat de bregues ni això, sempre amb un to de broma.
3: Tothom és benvingut.
4: El més important.
0: Sí. Se du tothom bé, no mirem això, no? És una cosa més per fer.
3: Ara en xerrarem més d'esportlos. Una vegada fetes aquestes presentacions i de veure aquest equip tan cohesionat, i ha arribat el moment de jugar amb el poble d'esportlos.
6: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
3: I començam el concurs, aquesta batussa de pobles, avui amb el poble d'Esportles, i amb una primera prova que se tracta de lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules. Una paraula, Miquel.
4: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per paraula encadenada i a veure en quina paraula començau avui.
3: I d'ahir avui hem trobat que començareu amb la paraula Pere. Pere. Per tant, amb una,
4: Sí, sí, podeu, així com vulgueu.
3: Sí. Una paraula, així com...
2: Podeu anar votant, si no pot sortir, ni de com vagi.
3: Au, idò.
4: Teniu un minut.
3: Idò, i tens.
1: Comences tu, Joan.
7: Esportles.
5: Sopa.
0: En nau.
1: Urxal,

0: I ombligol.
1: Sí, sí, podeu votar, no?
2: Sí, sí, sí, sí, podeu anar dient.
3: Una L.
4: Jum.
0: Miquel.
5: Laura.
0: Àngel.
5: Estadi.
0: Interlocutor.
4: Romandre.
0: Està.
5: Riu.
0: Ullera.
4: Cera.
0: Arbre.
5: Espera.
0: Annexar.
6: Penta.
1: M'encanta perquè van a les paraules difícils.
3: Sí, no, no n'hi havia cap de típica.
1: Annexar. Jo em brigo. Ja m'han sortit des de nou, no sé, Maria.
3: Jo també de nou.
2: Clar, han sortit des de nou. Ho hem dit, cera, pot ser?
5: Sí. Mm.
3: Que és un barbarisme.
1: Un barbarisme.
2: Sí, sí. Mm. Sí. Ah, sí, sí. Sí. I n'hi ha hagut una que han partit, clar, n'heu dit les dues de cop,
1: sí.
2: I llavors, sí, heu partit de...
3: Jo m'he fiat d'ells.
1: Sí, sí, n'han dit les dues de cop i després...
0: Jo, Joan no l'he entès i jo he donat per fet que en Pep havia entès en Joan.
1: Sí, sí, sí.
2: Comptant de 8.
1: Comptant de 8, llevam aquesta de cera, que és un barbarisme.
2: Idai, de 8. Va. Beníssim. Beníssim,
1: està molt bé, està molt bé.
3: Està molt bé.
2: Idai, vinga, passem a la següent prova.
7: D'on m'has dit que és...
2: I d'ahir ara, Pep, Carlos i Joan, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, si ho encertau tot, però són 5 punts per encertar illa i 5 punts per encertar municipi.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
8: Estens. Depèn, jo sempre dic que el temps que fa que vaig néixer, el temps que ha de fer, el temps que fa, el temps que te sembla que fa, el temps que recordes que fa, és tantes coses, el temps meteorològic, el temps astronòmic, el temps és una cosa que treu molt.
2: El temps, eh?
4: El temps.
5: Mm. Sí que és Mallorca, no?
2: Illa Mallorca.
1: Pep ja ho volia dir quan, quan s'anava a Sàlio.
2: Pep, sona el Pep. El Mallorca. Sí?
0: Ja m'ha sonat per cest de Mallorca. Però...
5: Poble.
0: Aquí ja... No
1: provau, provau, no sé.
5: Santanyí. O no, de cest,
0: sí.
5: Com te diries?
2: Santanyí.
0: O Sant Cervera.
2: Sant Cervera. Campos.
5: Vinga.
4: M'ha sonat aquest taip. M'ha sonat, no l'ho sentit qualque vegada.
5: No val dir que avant.
2: Vol tornar a sentir?
5: Vinga.
1: Pot tornar a posar, si vol.
2: Vinga, ja, el tornem a escoltar.
8: Estens. Depèn, jo sempre dic que el temps que fa que vaig néixer, el temps que ha de fer, el temps que fa, el temps que te sembla que fa, el temps que recordes que fa, és tantes coses, el temps meteorològic, el temps astronòmic, el temps és una cosa que treu molt.
4: Quan puc xerrar d'estemps?
2: Estemps.
4: Algú va entrevistar per xerrar d'estemps.
0: És que...
5: De per què?
0: Fa, inclús, és que me sembla molt a nosaltres fer tot això. Sí. Fer nosaltres, no ho sé dir-te.
4: Poden dir Sportlers,
5: ja. No,
1: Sportlers no. Diu que no.
0: No. De molt lloc, m'és igual.
5: No sé, si tu te sembla... Però els Sportlers van llevar, n'hi ha un dels tenkers de van llevar.
4: Sí, però no, però engençar.
5: No, no és engençar, és
0: digues.
5: Un...
0: Digues.
4: És un... Digues. Hi ha en Tomeu Matareu, de Montuiri, però no sé si...
0: Bé, deus un lloc, m'és igual.
5: Vinga, digues... No, digue-ho tu, digue-ho tu.
4: Van llevar.
0: Vinga, dic van llevar.
2: Sí?
0: Van
2: llevar.
3: Segur?
2: Mallorca, Mallorca.
1: Mallorca, Mallorca, està bé.
2: Mallorca, Mallorca.
4: 5 punts.
2: Segur? Bany el bufà?
1: Ai, Celestí.
0: Endavant.
2: I no es bany el bufà. Xerraven de temps, temps, temps, temps, temps. I si hi ha un porrerenc il·lustre...
4: En Joan.
2: En Joan Barceló.
4: Ostres, mira que el cor.
2: De porreres, de porreres. Sí, sí, bé,
1: mira,
2: però...
1: que aquest, si, el coneix, si li coneixes, sí. Sabeu, sí. Pot dir, sí, sí, dones, sí, sí, però... Sí. Ha costat, ha costat.
2: Han sumat 5 punts més.
3: Sí, ara en duim 23.
2: 23 punts, beníssim.
7: L'embarbussament.
2: Ah, oi, ja hi som, ja nedam. Vos presentam un embarbussament que heu de saber dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre de l'equip o dir-lo com trobeu.
1: Com trobeu.
3: Per part, sí.
1: Són 10 punts si el deix perfecte i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Lluís, baixarà la puntuació. No sé què vol en Lluís avui, perquè...
3: Perdona, una copa de vi.
1: Una copa de vi.
2: Vaja.
1: No sé si en tenen, no?
3: Si el subornau, idò, per ventura vos dona més punts.
1: Sí, sí. Una copa de vi. Ja veurem.
2: Vinga, idò, l'embarbussament d'avui és aquest.
6: Una ovella pelada.
9: Una ovella pelada.
10: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul.
11: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul.
6: Op. Peluda, de cap en escul.
12: Peluda, d'escap en escul, peluda. Té un...
11: Peluda. Té un anyellet.
10: Peluda, té un anyellet.
6: Peluda, té un...
12: Un anyellet.
6: Ovellet.
10: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
6: Pelat, pelut, d'escap en...
12: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
11: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
6: En escul, pelut.
13: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul, peluda. Té un anyellet pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
14: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul, peluda. Té un anyellet pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
2: Penta. Què vos pareix?
1: Ja he vist males cares.
2: Feina n'han fet, eh?
3: No, jo no havia vist mai tanta concentració.
0: Jo, sí, de ve complicada...
1: Però ho tens.
0: Però jo crec que sí.
2: Però tu, Carlos, sí.
0: No ha de ser tot d'una tirada. Podem aturar, fer un...
2: Exacte.
1: Sí, pots respirar, sí. Pots respirar, sí, si vols.
2: Mentre estigui bé...
3: Ho pot provar.
1: Va.
0: La tens, Joan?
4: No ho sé.
0: Al principi el tens?
4: Sí.
0: I comença, i una... si això, continuem.
4: Una ovella peluda d'escap en escup, en escul.
0: Jo diria, una ovella pelada, peluda, d'escap en escul, peluda, té un anyellet pelat, pelut, d'escap en escul.
4: Pelut.
1: Exacte. Sí. Jo crec que...
4: M'ho
1: han fet molt bé,
2: eh? Clar. Decideix en Lluís.
1: Decideix en...
3: Lluís, no t'has d'anar a copa de vi, però...
2: En aquesta prova decideix el tècnic.
4: Ha posat la musiqueta de que ho havien fet bé.
2: Aquest pelut per coronar. I l'heu dit, allò, pelut.
1: Ben, Lluís.
2: Per tant, quan depuntaran...
3: 10.
2: 10 punts.
1: Merescuts, perquè ho han dit perfecte.
3: Sí, ho han dit perfecte. Sí, no era fàcil.
2: I així en tenim, quants en sumam?
3: L'edat de Crist.
1: 33.
3: Ara que veiem de bingo, ara dir el número, i ara m'ha fet ganes.
2: Vengui, recte final, però encara queden un parell de proves.
7: Guanya qui la sap més llarga.
2: I d'ara, Pep, Carlos i Joan, vos farem dues preguntes que estan relacionades amb el poble d'Esporles. Tindreu dues opcions de resposta. I en aquest cas, cada resposta val 2 punts. La primera diu així. Començam i ho fem xerrant de cinema, perquè a Esporles teniu un director de cinema ben reconegut, en Jaume Carrió, que arribà fins i tot a guanyar un Goya millor curtmetratge d'animació per la pel·lícula Woody and Woody. Enguany, en Jaume Carrió ha tornat a ser candidat als Premis Goya amb un altre curtmetratge. Sabeu quin és el títol?
1: Mm, el sap en Carlos.
0: Ja el sabem tots, ja no.
4: Sí.
1: Bé, fan falta les dues opcions de resposta.
0: Bé, dona les opcions. Claro
2: que sí.
1: O és Un parell de cançons després o Les imatges arribaren a temps.
0: Les imatges arribaren a temps.
2: De fet,
0: ha guanyat un altre premi avui.
2: Avui?
0: O aquests darrers dies, sí, perquè ho he vist a xarxes, o sigui que...
1: Mm. No,
2: un premi més que suma.
1: Un curtmetratge que ha arribat molt, molt de iots, però bé. Parla de les danes, dels desastres naturals que hi ha hagut els darrers anys i reflexiona un poc sobre la forma en la que la societat captura els records en el dia d'avui.
2: Beníssim. Idò, i sumam 2 punts més. I en duim 35, que veurem si ara aquesta segona pregunta la sabreu. Passam una altra pregunta sobre cultura d'Esporles, perquè la banda Lira Esporlerina és una de les més antigues de Mallorca. Entre el 1928 i el 1959, aquesta banda de música va agafar molta popularitat, tanta que el 1963 varen participar en el rodatge de la cèlebre pel·lícula El Verdugo, d'en García Berlanga. Però la pregunta és... Quin any va néixer la banda Lira Esporlerina?
0: 1874.
1: És es que no fan falta opcions, eh?
3: No, no, en Carlos,
1: ho saben tot,
3: no comença a preguntar i ja saps la resposta.
4: Ara pensava, jo penso que en un set de 150 anys i ara no sabia si l'havia comprat per dos anys o tres.
1: Exacte, sí. Anava per aquí, eh? Perquè
0: 1874.
1: El 24 d'abril del 2024 varen celebrar aquest 150 aniversari amb un concert en el Teatre Principal de Palma i supos que d'aquí teniu aquesta camiseta també de commemoració.
2: Hi anàreu?
0: Sí,
4: sí. Sí, sí.
2: Molt bé.
4: Gran concert.
2: Gran concert. Bé, i doncs, sumat aquests 4 punts...
3: Ara en 37.
2: 37 punts. Vinga, i doncs, estàu preparats per... Res, per en aquesta recta final?
4: Preparats.
0: Endavant.
2: Clar, és una prova que, si sou ràpids, podeu fer molt de punts.
3: És decisiva,
1: sí. La majoria...
2: Decisiva.
1: Que han fet molt de punts, l'han fet en aquesta prova.
2: Primera prova. I darrere de la batussa són les proves més decisives per sumar punts. Vinga, i doncs, som-hi.
15: Amb la paraula a la boca.
2: Avui concursem aquí a la batussa de Tèntol amb el poble d'Esporles, amb en Pep Alemany, en Carlos Barrondo i en Joan Ferrà. En aquesta prova teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble i ara ens fan com un apunt.
1: No, crec que han dit malament un nom.
3: Malament.
2: Sempre.
1: Ara ho deim bé.
2: I quan falten 5 minuts...
0: És Arrondo.
3: Arrondo. Fora B.
2: Clar, fins ara aquesta B pentura no l'havia dit clara. I ara... Quin desastre.
1: Vull llevar punts en altres. Va.
2: Carlos Arrondo. Sí. Bé. Havíem entès Barrondo.
1: No passa res. Però bé, en aquesta prova ara...
2: Sumareu 2 punts més. Només 2, eh?
1: Només 2. Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugau. Vos pot tocar malnoms, topònims, noms de carrer, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, men que toca.
16: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
2: Llinatges. I llinatges n'hi ha, eh?
1: N'hi ha molt de llinatges. Sí. Podem començar per vostres o deixar-los per final?
2: També ja pot ser Barrondo, eh?
0: Joan, m'acosta que tens 7 llinatges espolderins.
4: 7, sí.
0: Ja,
4: un me falla, però...
3: Te'n falta un, sí.
4: Són menys
1: espolderins. Manco 7 punts tindreu.
3: Idò, ja començant per aquí... Que fa, idò.
1: Exacte, tenen un minut per dir llinatges d'Esporles.
3: Però no,
1: començava un gol.
0: Digues, esteu set.
2: Vinga, endavant.
4: Ferrà, Terrassa, Alemany, Moranta, Estades, Aulí, Nadal...
5: Mir, Bosch, Costa, Torres, Nadal. Va dir Nadal.
0: Aulí, Aulí l'heu dit.
5: Sí.
0: Aulí, Mates, Mir...
5: M'han dit.
0: Jo he dit llinatges, eh? Moranta,
3: sí. Malla,
0: Frontera, Vila, que no ho és, però bueno.
2: Bé,
1: sí. És igual, tot dolga. Compten.
5: Garcia,
0: Frontera.
4: Bosc.
0: Comas.
4: Comas.
5: Riutort.
0: Coves.
5: Balaguer.
0: Font.
5: Vic.
0: Colom.
5: Barcelona.
0: Que vol l'ha dit?
4: Torres.
5: Inas. Guinas.
0: Guinas, sí. Garau.
5: Sant Pol.
0: Tugores.
5: Mestre.
2: Penta.
0: Complicat.
5: Sí.
4: Maribon.
2: Quant n'han sumats?
1: Jo n'he comptat 32.
2: 32.
3: Jo en tenc 33. I tu en tenc 31.
2: 31.
3: No m'ho
1: diré. Ja, quedem en 32.
2: Sí. Heu repetit un parell de Pit Bosc, n'hi ha hagut un parell. Que
1: quedem en 32 i els sumem els 2 punts. Venga. Per no dir malament el llinatge.
2: Exacte. En lloc de Rondo, va Rondo. Que no l'heu dit, va Rondo.
3: Són 2 punts en sèrio, idò.
2: Ah, no ho ets?
3: Bueno, me l'ho mou.
2: Va, així queden amb 30... Quant han sumat?
1: Han sumat 32.
3: 32. Més 2?
2: Sí.
3: 71 punts.
2: 71 punts.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
3: S'han fet bastant en banda rànquing, no?
2: Heu fet bon paper, eh?
5: Sí.
2: Contents?
3: Podríem dir que estan quarts.
2: Quarts?
3: Ara no.
1: A 5 anys, però sí. Però ja dalt són. Sí, sí, sí.
0: Està bé.
5: Està bé, està bé.
2: Haurem de revisar papers.
3: Quins?
2: Sí?
3: Sí.
1: 5 anys, idò, s'han posat...
4: Bé,
1: no, no, és molt d'alt, és complicat.
3: Sí, perquè ja com una vintena de pobles, sí, sí, sí.
1: És complicat passar 70 punts, sí. I els heu posat.
5: Es veu que la primera prova i la darrera són les que...
1: Són les que sí. més punt poden fer.
4: També m'ho has agafat un poc en fred.
2: Clar, perquè
5: és que no saps el tema.
2: És un punt per paraula, i per tant, quant més se'n diuen...
5: Sí, sí. Pensava que se penalitzava repetir. Me pensava que se penalitzava si repetia la posta que tenia com a... Com a
2: ah, no, restar, no. No
1: suma, però
2: ja.
1: No resta, tampoc. Sí.
5: Ah,
1: vols.
5: Va
1: bé, bon poble.
2: No compten si realment moltes... Bé, a vegades passa, no? Perquè, clar, no som maquinat, en altres apuntant.
3: Sí, a vegades molt equivocant.
2: Amb bolígraf i pintura, a vegades passa, no? Però sí, heu repetit un parell de llinatges.
5: Sí, sí.
4: No teniu el bar, aquí.
1: No. Ja seria massa feina després revisar.
2: Tot el manual. Bé, i esportes aquest dia fa calor?
0: Molt.
2: Si sí, està bé.
4: Com per tot.
2: Ventau, suau.
4: Lo contem, sí. Mm? Sí. No, quin remei.
0: Anàvem en remull.
3: Anava a dir, anava nedant a Esport d'Escanonja, no? Sí. A on sí. Li pegau?
4: Tenim esport a la platja en Esport d'Escanonja. Sí. Mm-hmm.
0: Encara que no és d'Esportles. Encara i tots són Esportles.
2: Sí. Exacte. I ara quantes que han de venir festa?
5: A partir de dia 8.
2: De dia 8?
5: Sí, és una nit de l'art. Mm? Bé, i diferents coses cada vespre.
1: El dia... Ho haurem de passar.
5: El dia 14, que és divendres, és sopar del carrer.
2: I d'ahir. Dia 14, sopar del carrer.
1: Ja.
2: Moltes gràcies, Joan, gràcies, Carlos, gràcies, Pep.
5: Vinga,
2: gràcies.
5: De res.
17: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
18: Bon dia. Les matriculacions de vehicles continuen amb la tendència a l'alça. El juliol se n'han fet prop de 2.200 a les Balears. Tot i ser un 10% manco que l'any passat, és un 18% més que el gener. El director de comunicació de Facon Auto, Raúl Morales, ha explicat que des que va començar l'any s'han matriculat 19.000 vehicles a les illes, molts d'ells electrificats.
19: En Baleares, en este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
18: Més qüestions. L'Ajuntament de Sencelles reclama al govern el manteniment dels tres torrents del municipi. Ho fa per mort de les acumulacions de vegetació en previsió de possibles inundacions si hi ha pluges fortes. Ho explica el batle Joan Carles Bert.
20: Si passeu per la carretera de Santa Maria Sencelles, que passa ben per davant d'Iñali, si vos trobeu allà en Espont, veureu que aquell tram està així. La veritat és que està molt ple d'herbes, hi ha soques, hi ha troncs, i clar, i quan venguin les plegudes, tot això, pues, al final no deixarà de dificultar espais de saigua i pot ser un problema. L'estat d'abandonament que té, tot és un cúmul de circumstàncies que no són agradables, tot plegats amb un despropòsit.
18: A Menorca, la crisi hídrica continua generant controvèrsia després que transcendís el trasllat d'aigua amb camions cisterna des d'Es Mercadal fins a Maó. En un context en què tots dos municipis apliquen mesures d'estalvi, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha demanat a Recursos Hídrics que revisi amb detall les extraccions autoritzades d'un aqüífer que també es troba sota pressió per la sequera. És el batle Joan Pellicer.
21: Pues van demanar a Recursos Hídrics que vigili aquests pous que tenen aquestes concessions empreses privades, quin ús en fan, quin ús poden tenir, quin ús tenen autoritzat, que en aquest cas sembla ser que és per aigua de subministrament domèstic i de regadiu, no per vendre aigua amb camions cisterna.
18: I ha quedat controlat l'incendi agrícola a una finca de Sa Pobla. Mentrestant, es continuen analitzant les causes que haurien provocat el foc a la planta de compostatge de Porreres diumenge a la matinada. La calor, la humitat i la gran quantitat de material que hi havia dins la instal·lació en podrien ser els causants. N'ha parlat la batlessa Maria Agnès Sant Pol.
22: Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions.
18: Palma ha declarat 6 platges lliures de fum. Són la d'Escarnatge, Ciutat Jardí, Espanyó, Can Pastilla, Cala Major i Cala Nova. Se sumen així a la campanya Espai sense fum, promoguda per l'Associació Espanyola contra el Càncer per reduir el consum de tabac als espais públics. Això a Mallorca i a Formentera s'ha posat en marxa el web Safe Beach, que permet consultar l'estat de les diferents platges. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació diàriament amb l'objectiu de garantir-ne la seguretat a la mà. Permet saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mà o si hi ha presència de borns. Fabio Castro és el coordinador de salvament de Formentera.
8: Cada playa tiene un dispositivo móvil tipo PDA donde tiene acceso a esta aplicación y va subiendo, pues digamos, todas las actualizaciones. Las dos playas de máximo riesgo, que es la playa de Illetas y la playa de Arenals, zona de Mid-Yor, esas dos desde las 11 tienen la información y el resto de las playas desde las 12.
18: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5 en punt.
17: Més informació a ib3noticies.com.

0: I heu de saber que l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que ahir va acabar, ha batut rècords. Ha superat els 53.000 assistents presencials durant aquesta edició.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 4 en punt després d'aquesta batussa amb el poble d'Esporles, que ben jugat.
1: Molt ben jugat.
0: Sí, ben jugat. Sí. Veurem si tornen, perquè, clar, la batussa continua tot aquest mes d'agost i veurem si...
1: S'han posat 5 anys.
0: S'han posat 5 anys, si han de tornar. Bé, idò, començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, com sempre, i ara sí, qui s'hi ha posat al capdavant és una amarga xifra, Pollencina. Sí, ella mateixa se posa ovacions. Ella mateixa se posa ovacions, però tímides.
2: Clar que
0: clar,
2: sí.
0: Marga, quina hora feres?
1: S'ha d'animar.
0: La 1:30.
1: Jo crec que no he fet tant tard mai en els moros clar, i cristians, Marga.
0: La batalla de moros i cristians ja fa hores que ha acabat.
1: Ja ha acabat.
2: Però tornava a peu a casa seva, teniu prop.
0: Jo vos diré que era a veure's cosiesa i migdia i mos toparem en Namarga, xifra. Per tant,
2: i de vista aquesta hora.
0: Per tant, 12 hores després encara continuava en dansa.
2: Però sap que de jove cifra. Ella ho pot fer tot.
1: Sí, ho pot fer. Bé, no, tot ja mos costa més fer aquestes coses.
0: Has de donar les gràcies a en Lluís Fortesa, que t'ha fet el relleu d'aquella primera hora, perquè supos que era feixuga aquella primera hora. Ara t'incorpores en aquesta segona com a primera hora.
2: En tot cas, fa molt bona cara.
1: Fa molt bona cara, sí.
2: Per ser dilluns i per venir de la patrona, jo, mira-la.
0: Ho passaràs bé? Naves de cristiana.
1: Sí.
0: Vares que va remuia,
1: emmascarada,
0: i també emmascarada. Bé, gràcies, Marga, per ser-hi. I bé, ha arribat el moment de conèixer això que vos avançàvem, la notícia del dia, que és la del 100 de mà, del dia de ressaca, també, de l'Atlàntida.

0: Maria Pons, ets aquí?
1: Som aquí.
0: Ets aquí? Miquel Jung, que ets aquí també.
2: No he fuit.
0: No, i no fugiu en fora, perquè si no, clar, quedaré jo tot sol aquí. I no...
1: No convé.
0: No fa falta, exacte. Bé, idò.
2: Dèiem... No sé què faria sense nosaltres.
0: Dèiem que, abans de xerrar amb Amarga Cifra, perquè és el cent de mà de... dels Moros i Cristians, de la patrona...
2: Marga Morfogirà, el millor, sí, que diu aquest.
0: Bé, també hem de comentar l'endemà d'una altra notícia que era ahir, que era la cloenda de l'Atlanti de Mallorca Film Fest, d'aquesta gala de clausura, en què veiem totes aquestes grans estrelles i també...
2: Na Maria Pons.
0: Na Maria Pons, sí. I la reina anava a dir.
1: Sí, bé, però jo no
0: era
1: l'estrella.
0: Primer la reina i llavors Na Maria Pons.
1: Jo era una persona fanera allà, no anava d'estrella, però vaja...
0: Bé, però... Ara, Maria, tu mos ho contaràs bé.
1: Sí. Atlàntids se van, Atlàntids depèn, Atlàntids se clou, tentacles espets.

0: Ahir acabava la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb una gala de cloenda durant la qual es va fer l'estrena estatal de la pel·lícula El ser querido, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, un dels moments més esperats d'aquest festival d'enguany.
1: Jo sé que he de dir una cosa, però abans faré un apunt, que és que jo vaig poder xerrar amb en Rodrigo Sorogoyen, juntament amb na Vicky Luengo,
2: sí.
1: I clar, jo a ella, bé, na Vicky, na Victoria, com si fos amiga meva, i ella li vaig xerrar en mallorquí, després em vaig girar cap a ella i li vaig dir, bé, ara tot te lo traduzco i te lo digo en castellano, i me diu, no, yo no entiendo el catalán, háblame en mallorquín, i li vaig xerrar en mallorquí i m'ha de saber contestar la pregunta, així que Rodrigo Sorogoyen for president.
0: Sí, sí, més gent així.
1: Exacte.
2: Sí, exacte, una mica d'interès i d'inquietud i ja està, i pots entendre moltes vegades idiomes que no són els teus. No?
1: Sí, que jo crec que bé, ja havia fet coses com en mig en català, o sigui que ell no és català, però té coneixença d'aquest idioma, però clar, també a vegades el català i el mallorquí, si no has escoltat mai el mallorquí, pot nedar, però se va arriscar i li va sortir bé.
2: Sí.
1: En tot cas, com dèiem, ha estat una edició que ha batut tots els rècords, ha estat la més multitudinària de la història de l'Atlàntida.
2: I na Maria Ponsa era.
0: I na Maria Ponsa era.
1: L'any passat ja era, també, en el seu micròfon.
2: Bé, va sumant.
1: Vaig sumant.
0: Gràcies a tu, pujant d'espectadors.
1: Clar, era per això. Per això hi ha el meu vestit. No, vinga, va. Més de 53.000 espectadors que
2: era
1: han assistit... Clar que era meu.
2: Preciós.
1: No diré d'on.
0: No, avui no anirem endavant.
1: No, no, no, no, no.
2: Preciosa.
1: T'ho puc deixar quan vulguis, Celestí.
2: El vestit?
1: Sí.
2: Ah, no sabia si eres guió. Vinga, sí, ja el me deixaràs.
1: 53.000 espectadors.
2: Assistents, sí.
1: Que han assistit a projeccions, conferències i concerts, espais emblemàtics de Palma.

0: ciutat en silenci.
1: Aquesta gala de Cloenda la podeu recuperar i vetres a la carta, suposo que ara crec que no hi és, però d'aquí poc hi serà, segur.
2: Perquè jo no ho he vist i ho necessito veure.
1: Per favor, persones que s'han publicat els programes
3: a la feina, a vegades, bé.
2: Depèn, però clar, si jo...
3: Vols escoltar amb tu, en aquest cas...
1: Anna Maria se val treure.
3: Te val veure.
1: Una captura de pantalla de quan xerra amb en Javier Bardem.
2: El vídeo sencer. Però clar, pensa que jo...
3: Fotos.
2: Si tu arribes... Sí, però de fet és d'en mòbil de la pantalla de la televisió, però si tu xerres amb una estrella internacional i te dissocies i després no saps què has dit,
1: no
2: te fa ganes
1: veure
2: men que estàs, no?
3: Em poden xerrar ja, ara, a ple, o hem d'esperar una estona?
1: Espero una estona.
3: Acabar l'historial de la gala d'ahir.
2: Hem d'escoltar tots els cervos que tenim.
1: Vinga, sí, perquè tenim molt de convidats especials. Però bé, és que en aquesta retransmissió la varen conduir dues persones que coneixem ben bé, Anna Maria Pons, que tenim aquí, salta la nostra directora, que salta la presentadora del programa, però avui és de vacances,
3: la Margalida Mateu,
1: que varen fer aquesta retransmissió.
3: Tot el mes d'agost.
1: Tot el mes d'agost seran nosaltres aquí. Fent èntol, però...
2: En estimó.
1: Anna Maria, després mos contarà més cosetes, però, Maria...
2: Sí, ara jo me call, que se diu, ara no me surt la paraula... M'aguant les ganes.
3: Sí, mos aquesta llengua.
2: I ja està, i avançam. Com dèiem, durant aquesta gala també es varen entregar els premis de la secció oficial del festival, que cada any entreguen premis, i en guany, si no vaig errada, em van afegir un parell més de categories.
3: Per què eres tu?
2: És que està finíssim aquest home avui, Celestí Oliver.
3: Vinga. Continuem, sí. I arribam a...
2: En el premi de millor pel·lícula, que va ser per Lionel, de Carlos Saiz.
4: ¿Estabas en la panadería que hacías?
5: Pan.
4: Ya, coño, pero...
5: Pan.
4: ¿Hacías repostería o solo pan?
5: Todo.
4: ¿Cuánto estuviste trabajando esto?
5: Joder, hasta los 20 años. De los 13 hasta los 20.
1: Així sona aquest tràiler de Lionel, millor pel·lícula d'aquesta Atlàntida d'enguany. I el premi a millor pel·lícula nacional va ser per Mala Bèstia, l'òpera prima de la catalana Bàrbara Ferrer. La pel·lícula Blue Film, d'Eliot Tartle, també va sortir guanyadora de la nova secció Trens. I el jurat va triar A la carn, d'en Joan Porcel, com a millor pel·lícula de Balear.
6: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
7: Que estàs avorrido.
8: ¿Y tú?
7: También. Haciendo el tonto.
8: Hola. Qué bonito, cabrón.
2: En Joan Porcel, que va presentar aquesta pel·lícula, que se'n va endur aquest premi per la carn, i que tant ell com la resta de persones que varen recollir premis en aquesta cloenda varen fer discursos bastant reivindicatius. Per tant, són persones en ses coses clares, en aquest sentit. En tot cas, quan
3: ja... Enhorabona per aquest premi.
2: Sí, enhorabona, perquè és una pel·lícula més molt arriscada, que...
1: I que no és el primer premi que rep. En la estatal també n'ha rebut, i això és molt important per cine d'aquí.
3: Ja en dut.
2: I doncs sí, totes aquestes estrelles que tenim, aquest talent balear. Com ja vos hem avançat, el plat fort d'ahir era la projecció de El ser querido, i ahir de matí tant el director del film, en Rodrigo Sorogoyen, que amb aquest nom ja has de ser famós...
3: Amic d'Anna Maria Pons, ja, a mallorquí.
2: Supercol·legues. No,
1: tots són amics d'Anna Maria Pons, ara.
2: I tots són guapíssims i llestíssims. O sigui, ja... És que clar... I com els seus protagonistes també eren Javier Bardem i na Victoria Luengo, que varen oferir una roda de premsa es de matí. No a la gala de cloenda, sinó es de matí. I a Tentol hi varen poder ser, hi va anar na Margalida Mateu, i podrem escoltar què varen dir sobre la pel·lícula.
1: Sí, començam escoltant, si vos sembla, el director i amic d'Anna Maria Pons, Rodrigo Sorogoyen, que ens explica d'on sorgeix aquesta història.
9: Isabel, Peña y yo, los co-guionistas, que ya hemos escrito unas cuantas historias, queríamos desmarcarnos un poco de lo que llevábamos haciendo, desmarcarnos de Asbestas, que había sido como una película muy, bueno, que tuvo un éxito bastante inesperado, y queríamos empezar como a contar otro tipo de historias, o desde otro tipo de enfoque, mejor dicho, que donde siempre decimos, para que nos entendáis rápido, donde no hubiese muertos ni asesinos, y que acercarnos un poco más a un mundo que conociéramos más, que nos interpelara más de una manera más íntima. Y a todo esto formamos un triángulo muy especial con Victoria, con el que ya habíamos trabajado en Antidisturbios y habíamos entablado una amistad muy especial y bonita. Y entonces queríamos hacer una película con ella, escribirle un papel. Y se nos, un día en una comida empezamos a hablar sobre paternidades, sobre los padres y los hijos y las hijas que éramos, y de repente vimos ahí como que había una especie de historia interesante.

0: Escoltant Júlia Colom, perquè no ho han dit abans, però va posar música aquesta darrera jornada de l'Atlàntida. Havia de venir a Leonor Waldin, però per problemes aliens en el festival no va venir. En el seu lloc va cantar, va fer dues cançons en directe a Júlia Colom. Una va ser aquesta, Sa Madonna, i l'altra va ser una versió de No, de na Shakira, que la va cantar
1: Beníssim. Me fan moltes ganes veure una versió de na Shakira feta per na Júlia Colom.
0: A mi, na Júlia Colom...
1: No vaig poder veure la retransmissió, però la recuperaré en poda.
0: Na Júlia Colom tot ho canta, perquè, tot clar, canta, té aquesta veu que tan meravellosa que, i aquesta presència, que, clar, idò ho va fer beníssim. Acompanyada d'una guitarra i per en band.
2: Ella tota sola.
0: Sí, ella en la seva veu i una guitarra, que no me'n recordo el nom del guitarrista, me sap greu, però ho va dir. I d'això, aquesta banda sonora varen tenir, però continuam amb la roda de premsa de El Ser Querido, una pel·lícula dramàtica que explica la història d'un director de cinema que, després de 13 anys fora contacte amb la seva filla, li ofereix un paper a la seva pel·lícula. Bardem, el meu amic, també.
2: Ara arriba en Bardem.
0: Explica,
2: ara arriba,
0: explica quin és el seu paper i diu així.
3: El trabajo, el oficio de él no le define como personaje, creo que lo que le define como personaje es la circunstancia, su historial, su biografía, ¿no? En este caso, de padre ausente y de persona con ciertos conflictos que resolver. Luego a eso se le suma que se dedica al cine, pero no creo que lleva a la profesión mucho de su aspecto personal. Creo que no es un retrato de un director de cine, es un retrato de una persona que pasa por un viaje que dice haber reflexionado y haber cambiado y que vamos a descubrir si es así o si no es tanto como él cree y que se dedica al cine. Y mucho de eso lo pone en su manera de dirigir a otras personas, especialmente a su hija.

0: Bé, jo ara puc seguir fent apunts, no? Perquè, clar,
1: sí,
0: com que jo
1: doncs
0: tinc declaracions exclusives...
2: De primera mà. A un pam, no?
1: És que hem fet això perquè tu ho xerris.
2: Clar, exacte.
1: No per posar estalls.
2: Això era una intro. Era una intro per anar fent això, entrar en olivetes.
0: Idò, em va dir una cosa molt interessant.
2: En Bardem a tu?
0: Sí.
2: Soraya?
0: No. T'imagines que me va susurrar un secret?
2: Està gravat.
0: No vàrem arribar en
2: tenim
0: aquesta
2: proves?
0: Complicitat. Sí, sí. Quan IB3 els apugi, les tindrem.
2: Ah, d'acord.
0: Però, clar, jo li vaig demanar per aquest paper que fa, que hi fa de director de cinema, i li vaig dir com ha estat per tu posar-te a l'altra cara de la mònada, tu que ets actor, sent un paper de director. I m'ha dit, idò, mira, va ser com a tot un repte i tal, perquè, clar, no, és una cosa que jo no havia viscut, i vaig intentar fer-ho com he vist que ho fan altres directors o els bons directors de pel·lícules, que és que vaig intentar aprendre-me tots els noms de totes les persones que hi havia en el rodatge. Diu, i a vegades me costava recordar-me, perquè en el final hi ha molta gent, i com que va fer aquest clic per ficar-se dins el paper de director.
2: Ah, clar.
0: I després m'ha dit que en el final és una història que sí, que xerra de cinema i de tot això, però que... Era més el que comentava en Sorogoyen de la relació d'un pare-fia, com que això és el que pesa i que també és una situació que tots ens poden sentir identificats, perquè al final tots som humans. I el que deien a Victoria Luengo, que també anava un poc per aquí per la relació aquesta fraternal, quan els hi vaig demanar... perquè en Rodrigo i en Victoria estaven junts. En Javier Bardem el vaig agafar per separat perquè va venir així.
2: El vas estirar tu?
0: Ell ja partia.
2: I el vas estirar
0: ell ja no volia xerrar.
1: Va venir cap a tu, però...
2: En directe el vas haver d'estirar.
0: No, no el vaig estirar, ja no el vaig tocar.
2: Oh, evidentment.
0: Clar, tampoc
1: ara
0: no.
1: Faltaria,
0: va venir
2: Però estava concertada aquesta entrevista.
0: No. Van mullant els lleons i van dir fer el que puguis.
2: Bé, clar, tu estaves a peu d'escenari, no?
0: De catifa. I ja partia, i clar, jo li vaig fer un pot de pena, vaig anar al seu micro i li vaig dir una preguntita per a la televisió autonòmica de les Isles. I la representant ja feia així en sobres, com si dir no molestis perquè ja no vols xerrar més. I m'ho va mirar i li vaig dir venga, que tu hermano me ha dicho que sí, perquè en Carlos Bardem també va xerrar amb ell. I m'ho va dir, venga, vale. I li dic, què tal el Mundial? I se va descoronar, i aquí ja varen ser amics.
1: Perquè, clar, va anar a veure molt de partit del Mundial.
0: En Rosalía, per cert, un besito a Rossi, i en Penélope Cruz.
1: Que ara també
0: entrevistarem,
1: perquè ara
0: un dia vendrà en Rossi. I això, i en Rodrigo i en Victoria m'ho van dir que havia estat tot un somni poder fer feina amb en Javier Bardem. I bé...
2: Clar, tu que dus tantes entrevistes a les esquenes...
0: Gerard.
2: No, no? En sos any que fa que t'hi dediques, que mos hi dediquem, no?
0: Sí. Sí, és vero.
2: I deu ser d'aquestes entrevistes agraïdes, no? Que encara que hagi durat segons o minuts, és d'aquestes que...
0: La vaig fer curta?
2: No ho sé, a veure. Vares estar nerviós, no hi vares estar...
0: Saps què passa? Que tot va passar tan aviat perquè vaig tenir tant de problemes
1: que
0: per
1: no
0: entrar
1: recordes,
0: i després
1: no.
0: També era com
2: clar,
0: enganxar tothom.
2: També
0: i
2: és el que tenen aquests actes, no? És que és una voràgina, sí, i fas les coses com un motoret.
0: Sí, i ahir va ser tan agut i jo crec que, o sigui, va ser curt perquè jo ja era com, no el vull enredar més perquè sabia que no volia donar declaracions i m'ha fet el favor, però i res, i després van enxerrar un pot de Mallorca i tal, i això va ser, però clar, ara quan me demanin quina és la persona més famosa que has entrevistat, una opció és dir en Javier Bardem, perquè això és una pregunta que sempre me fan.
1: Qui més famós que en Javier Bardem has entrevistat?
0: L'escriptor del llibre del Club de la Lucha.
1: Mira, també és molt famós.
0: Que té un nom molt mal de dir, Alexander Palihniuk o algo així.
1: Com una cosa així.
0: Però Rosy de Palma...
1: El més famós en Javier Bardem.
0: Pot ser. Vosaltres vos fa molt aquesta pregunta, quina és la persona més famosa que heu entrevistat?
1: Sí, mai sé que queda contestat.
2: Ja,
0: és que són tant de noms en el final, no?
2: Ni t'ho sabria dir, ara.
0: Ja,
2: però en Javier Bardem, no. No l'ha tingut a prop.
1: No arribem en este nivell.
2: No l'ha tingut a prop.
1: No.
0: Qualque dia, he de dir que en Carlos fins i tot va ser més agut que en Javier, però bueno, un bon tàndem de germans, la veritat. Guapíssims i llestíssims, com he dit.
2: Que
0: en
2: bé.
0: Tot cas, una pregunta segura, després que aquests directors, actrius i directors hagin passat uns dies per Mallorca, era... quina és la relació en Silla i en l'Atlantida Film Fest. En Sorogoyen deia que estava molt content de presentar aquesta pel·lícula a un festival com és l'Atlantida.
3: Y yo estoy muy contento, obviamente, creo que todos lo estamos, de presentar aquí en este festival la peli. Es un festival que ya vine el año pasado y que ya le he dicho a Jaume 18.000 veces que me encanta, que lo valoro muchísimo, se lo he contado a todo el mundo que viene, vais a ver. Es un festival muy relajado, muy cinéfilo. Este año, esta edición, me parece brutal, lo hablábamos hace hace dos días y creo que es, bueno, aparte de que todos curráis muy bien, el mérito de la, vamos, del catálogo que tenéis y que conseguís me parece, vamos, muy loable y muy envidiable y muy admirable. El viernes vine a ver, fuimos a ver Soportar en el Paradiso, me parece una peli muy interesante, sobre todo muy necesaria, ¿no? Yo tengo la idea de Mallorca, que he venido varias veces, como un paraíso, efectivamente, pero luego cuando ves lo que se está convirtiendo, ¿no?, con el turismo, se te parte el corazón, la verdad. Entonces este documental os lo muestra, no te cuenta nada que no sepas, pero puestas esas imágenes ahí, dices, hostia, en qué somos capaces, ¿no?, cómo somos capaces de transformar o de pervertir un sitio que podía ser maravilloso, todo por esa idea de, lo dice el documental, esa idea de progreso mal entendida, ¿no? El progreso hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo hay que progresar.
1: Això d'en Saró Goya, en sobre l'Atlàntida i sobre la seva visita a Mallorca, que havia vist aquesta pel·lícula d'en Amar Gamelià, que havia remogut un poquet.
0: I sí, he de dir, perdona, Miquel, que tots, igual que tots els premiats que varen pujar a cercar premis, tots els actors, actrius i directors varen ser també bastant reivindicatius, amb el tema de Mallorca, bueno, i la saturació.
1: També ha estat una setmana un pas moguda.
2: Sí. Clar, ha tingut ressò, evidentment, internacional. I també, bé, en Miquel i jo divendres érem un concert i també de Tartarra Helena, precisament qui sentim ara, sí, amb aquesta madona,
0: en
2: Júlia Colom, i també van tenir unes paraules per aquest moment tan decisiu que viuen ses illes a nivell de massificació.
1: Sí, sí, en Victoria Luengo també va voler acabar aquesta roda de premsa parlant en català, ja mos ho ha dit abans na Maria, que amb ella també havia xerrat un poc en català, agraint aquesta convidada a un festival fet a Mallorca, que diu que és un lloc molt especial per ella.
4: Que res, que jo estic molt contenta d'estar aquí, que és un lloc molt especial, evident, per mi, a la meva vida, i presentar-ho avui aquí, la pel·lícula amb família, que ve a veure la pel·li, doncs és una oportunitat preciosa i estic molt, molt agraïda d'estar aquí.

0: I bé, Maria, ara si volem entrevistar famosos, ja sabem a qui li hem de demanar, no?
1: Haureu de xerrar amb la meva representant.
0: Sí.
1: A la meva manager.
0: No te poden dirigir la paraula tu directament, ja.
2: T'anava a dir, tens gelosos els contactes?
1: Pot pensar. Ah. Jo crec que tots els periodistes companys mos han d'ajudar i sempre intentem fer-ho, igual que vosaltres ho feis en jo, també. Mm.
2: Bé, vas passar gust ahir, però. Varen ser hores de feina.
1: A mi em vaig passar pena, també, perquè, clar, tampoc no és una cosa fàcil en la calorada que feia i tota la voràgina que és allò, però... però bé, la veritat que després, en aquell moment no ho penses i ja, com diuen, no sé com se diu en mallorquí, a toro pasado...
0: Vau passar.
2: Mos ho poses difícil, eh? Altres passades.
1: Perdona'm, lingüistes de ser balears.
2: Festa passada.
1: Després n'ets conscient. No? Coques menjades.
0: Exacte.
1: Festes passades, coques menjades.
2: Mira, ja està. Mira, mira si ho tenim bé. I a més menjant coca.
1: I de res, l'any que ve, si hi tornes i vos puc contar més coses.
2: El ser querido...
1: S'estrena en els cinemes d'aquest país dia 26 d'agost. Si vos fa ganes, no sé si encara queden entrades, fan una projecció especial amb un col·loqui després de s'estrena amb un altre pic. Els meus amics de Capçalera que ja han comentat, en que Rodrigo, en Victoria, en Javier... No, perquè serà telemàtic. Però, clar,
2: això
1: quan sentin la meva veu se'n recordaran.
2: Això en els cinemes.
1: Sí, en els cinemes de Balears. Per tant, ja ho sabeu, a final de mes podreu veure aquesta pel·lícula, que jo no vaig quedar a veure. Per tant, no vos puc fer cap ressenya en aquest sentit.
2: Per tant, veurem d'esperar aquestes setmanes, fins dia 26 d'agost, per veure aquesta estrena del Ser Querido, aquesta nova pel·lícula d'en Sorogoyen, després de Asbestas.
1: Sí. No sé si, perquè bé, no sé si ha hagut entre i entre... Va fer Los Años Nuevos, va fer Antidisturbios en Aviki, però
2: després
1: pel·lícules
2: de,
1: exacte, no me sona.
2: Després de ressò i de sexy que va ser Asbestas. Idò, i gràcies, Miquel.
0: Res, a vosaltres.
2: Per aquesta crònica. I na Maria per ser-hi.
0: Na Maria sabia més coses que jo.
1: I jo ja m'acai fins d'aquí una estona, perquè... Suficient.
2: Clar, aquesta estona no la va trepitjar molta gent. Només la trepitjaven... les estrelles, la reina i autoritats.
1: Sí, les autoritats i tots els famosos convidats.
2: I na Maria Pons.
1: En Miguel Bernardo, que també vaig poder xerrar amb ell, que era membre del jurat, que tens ulls blau cel que t'atreveixen, i ja està. I en Rafa Cortes també vaig xerrar amb ell, que va passar per els estudis en aquest programa fa uns dies.
2: Sí, fa divendres de la setmana passada, no? L'anterior. Molt bé, doncs, Maria, gràcies per aquesta crònica a peu d'Estora Blava. Són les 4:30, feim un tèntol i tot d'una tornem.
3: Moment de tèntol.
4: El meu moment de tèntol és després de dinar. Jo faig una aturadeta i m'arrelats. Me va superbé.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
5: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1: Josep, com
6: Hola.
1: Estàs?
6: Molt malament, fa
1: per
6: molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològica.
6: No ho sé jo.
7: Sí, psicològica.
6: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
6: Ah, que bé.
1: Servei públic.
6: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Passen 3 minuts de les 4 i mitja. Josep Nadal, suau, com estàs?
1: Molt bé, què tal, Celestí?
0: Bé, i tu?
1: Com esteu?
0: I na Maria, que és per aquí.
2: Molt bé, com estàs, Nadal? Avui mos toca en diferit una mica, no?
0: Ben diferit, sí, a distància. Encara per Madrid, eh?
1: Sí, i me queda un periple.
0: Què vol dir un periple? Vacances, o no?
1: Vacances. Bé, vacances a mitja. Ja saps que quan arriba l'estiu és que escrivim, ens emportam la feina allà on anam, no? I la lectura, però vaja, sí. Seré per diversos indrets.
0: Clar, i ja avances feina de cara a setembre? De cara a inici de curs?
1: És a dir, de la feina editorial i de la feina periodística, alguna sí. Mm. La pedagògica, l'aspecte de professor i de l'ensenyament, aquest queda absolutament aparcat. D'aquest faig net... 2 mesos, una mica menys.
0: Sí. Ja és així, eh?
1: I a més me va molt bé. Sí me va molt bé, perquè és un tipus d'exigència diferent. Mm. Bé, en el meu cas, molt agradable, però, bueno, està bé oblidar-se'n una estona, que després es tracta amb els alumnes és molt exigent, diguem-ne, psicològicament, saps? O sigui, t'identifiques molt amb ells i, en fi, res.
0: Mm. Clar, descanses per aquí i tot exigenes per l'altra banda, no?
1: Exactament.
0: Escrivint. Molt bé, digues.
1: No, anava a dir, una d'aquestes coses que ens agrada a la ràdio, no?, d'enganxar un tema a l'altre, anava a dir que justament parlava d'identificar-se i jo volia començar la secció d'avui fent referència a una de les pel·lícules de l'estiu, de les que s'està... una d'aquestes pel·lícules que tothom n'està parlant.
0: Sí.
1: Jo, de fet, crec que n'hem parlat una mica a Tèntol, que és l'Odissea.
0: L'Odissea.
2: Bueno, Nadal, m'has de dir la teva opinió.
1: Què vos ha semblat a vosaltres?
2: No, jo t'he demanat primer. Jo
0: l'he demanat pendent, encara.
2: Jo l'he vist.
1: No, anem a veure. Me va entretenir. Hi ha una cosa que me va agradar bastant, que és com incorpora els elements fantàstics visualment. Mm. Això ho fan bastant elegància. Sí. Però no és una pel·lícula que m'hagi impressionat, eh? Vull dir, me va passar bé, però ja està. No me va impressionar.
0: Masses expectatives creades, pot ser?
2: Clar, això també pot ser.
1: Sí, ja podria ser. A tu què t'ha semblat? Ara sí que t'ho puc demanar, no?
2: Clar, però tu això és perquè ets un d'aquests puristes que consideren que hauria d'haver seguit la història original fil per randa o no té res a veure amb això?
1: No. En aquest sentit no. Jo troc que si fas una adaptació és efectivament una adaptació i m'assembla molt bé que agafis un tema clàssic i li donis, una dimensió que és més contemporània o més... A mi això m'assembla beníssim, no? Mm. No hi veig cap inconvenient. I, de fet, algunes de les decisions que prenen en aquest sentit, fins i tot te diria que són part de les coses que m'agraden de la pel·lícula, no? Ara, després, la trobo una mica... Me passa molt amb el cine de Christopher Nolan, que la trobo una mica plana de tonalitat, de to. És a dir...
2: Que tot estàs intensíssima, vols dir.
1: Exactament.
2: Jo és que vaig sortir de cinema...
1: Cada fotograma és èpic, no?
2: Sí, no. Jo vaig sortir de cinema que dic, ara, jo no sé si me pegarà una taquicàrdia, perquè, clar, el que vol aconseguir ell és que ho passis malament, com ho va passar en Odisseu, entenc, i és vera que ho aconsegueix durant quasi 3 hores, que crec que és molt difícil mantenir això, però sí que és vera que és una pel·lícula, per jo, que hauré vist una vegada, me va agradar, però que no ho veuré més, i més si no és en el cinema, perquè tampoc no és el mateix, aquesta pel·li, si la veus a casa teva.
1: Efectivament. De llavors estan més o menys d'acord, eh? Vull dir, a mi, jo vaig estar content de veure-la, vaig passar una estona entretenguda, i com t'he dit, que hi ha moments, aquella arribada a l'infern, per exemple, troc que està resolt amb bastanta elegància, però, bueno, vull dir, ja està, saps? I després, això és una cosa que ha dit molta gent, jo no soc que el primer, però és veritat que hi ha fragments, per exemple, el fragment de Charlize Theron, que sembla talment un anunci de perfum.
2: Sí, és no veritat que ho dius.
1: No sé què dir-te, no? Vull dir...
2: De Calypso. Bé.
0: Bé.
1: Però vaja.
0: Ja la veuré, però ja veurem si vos fa cas, eh?
1: No, sí, Celestí, en pantalla, sí. Gran, en pantalla gran jo crec que val la pena veure primer, perquè així pots conversar del tema i pots dir la teva, no?, que és un dels entreteniments d'aquest estiu. I segon, perquè és un gran espectacle, vull dir, les coses que cadascú el seu, no? Vull dir,
2: espectacle visual, totalment. Sí,
1: sí, absolutament.
0: Bé, anem a la nostra pel·lícula.
1: Clar, perquè jo començava amb la pel·lícula perquè en Nolan, una de les coses que recrea, i jo crec que la recrea prou bé del text original d'Homer, fos qui fos Homer, que aquesta és una altra, però vaja, és...

0: He pensat que avui voldria parlar de dos llibres recents, que no tenen massa mesos en el mercat, i que parlen una mica d'això. Un és Cuando ellos se van, de Julia Navarro, encara no està traduït al català, tot i que probablement en algun moment algú ho farà. I l'altre és Llebretó, d'en Chloé Dalton. El teniu a Edicions del Periscopi en català i Libros de l'Estrella en castellà. En aquest cas es titula La Liebre i jo. Anem a veure. Començam amb el llibre d'en Navarro, Cuando ellos se van. Julia Navarro és una autora de novel·la històrica. La novel·la històrica, diguem-ne, no sé com dir-ne, comercial, amb esperit de best-seller, no? Jo crec que, pel que tinc entès, el que ella fa, crec que ho fa prou bé, habitualment, no? Aquesta mena de novel·la. Però he de reconèixer que jo no sóc lector habitual de Julia Navarro. El que passa és que Cuando ellos se van és un llibre diferent que inevitablement em va despertar curiositat, perquè és un text molt més personal, és un assaig, però a estones quasi sembla un dietari personal, que parla, doncs, vaja, del dol per la pèrdua d'un animal de companyia. Un pastor alemany que l'autora va tenir al llarg de 13 anys i que precisament nomia Argos. No és que Julia Navarro sigui la dona més original del món, doncs en té aquest nom, però vaja, ja està bé perquè és un nom preciós i bé, molt literari, no? Llavors, quan Argos va morir, en Navarro va experimentar doncs, aquesta sensació de dol, de buit, que qualsevol que hagi tingut un animal que l'hagi acompanyat a casa i que hagi estat part de la seva família, doncs pot entendre perfectament, no? I va decidir en un moment determinat que havia d'escriure aquest llibre, que, com dic, no és el que acostumam a esperar d'ella, però que el resol bastant bé, la veritat. És un llibre molt, molt entenedor, evidentment ella no és una autora que, diríem, que se'n vagi molt per les branques, no ho fa molt sofisticat, maneja unes referències culturals que ens sona a tots molt familiars, vull dir, no et revela res que no coneguis, però maneja tot aquest homenatge al seu Argos i, per extensió, l'homenatge als cants i les cusses que ens acompanyen a la vida, doncs amb molta gràcia, la veritat, és que és molt fàcil sentir-se identificat, inspirat pel llibre de Navarro. Jo, si el tema us interessa o si us identificau, jo el recoman. A més, ella fa dues coses, és a dir, divideix el llibre en dos blocs. En el primer, relata anècdotes seves al llarg de la seva vida, amb els diferents cants que ha tingut, i la segona part fa un homenatge a cants que ella ha conegut a llibres, a pel·lícules, a sèries de televisió, a quadres, etc etc. Seria allò personal i allò més ample, més cultural, reunits a un sol llibre, no? Té també alguns moments on es fica, diríem, on fica idees que poden tenir una certa, diguem-ne, controvèrsia. Jo, per això, he observat, mirant una mica la reacció dels lectors a xarxes socials, a blogs, etc., he vist que és un llibre que xapa una mica per la meitat als lectors, perquè n'hi ha que s'incomoden amb algunes coses que diu Navarro, i jo he de dir que la majoria, no totes, però la majoria jo hi estic d'acord. Però és un poc, però potser ella és una mica radical en com ho planteja.
1: Com, per exemple? Sí.
0: Per exemple, ella parla de... identifica d'alguna manera el fet de passejar els cans doncs, fermats o fins i tot a vegades amb un morrió, no? Ho identifica amb una mica amb esclavitud. No? Ve a dir que no és la forma ideal de vida per aquests

0: animal ni prof per si, que ella li sap molt de greu i que considera que això és una cosa que hauríem de ser capaços de gestionar d'una altra manera. I en qualsevol moment ho diu amb una comparació tan intensa amb l'esclavitud humana, hi ha lectors que s'enfaden una mica. Però jo crec que si ets capaç de posar-li un poc d'empatia, pots entendre perfectament el que diu ella. I jo estic una mica d'acord, no? És una mica incòmode haver de fer viure un ésser el que estimes, però som més en aquesta condició una mica... Sí. Clar, exactament.
1: Clar, submissió.
0: És una submissió. És una submissió que tots entenem perquè es produeix, té una explicació molt lògica, però no deixa de ser obligar-los a viure en un entorn que no està fet per ells i, per tant, amb unes condicions que tampoc són les ideals, no? N'hi ha d'altres, però no m'ho vull allargar gaire perquè necessito parlar també de l'altre llibre, poca broma.
1: No, i que l'han de llegir, també. L'han de llegir i...
0: Sí, exacte, i tampoc se tracta de desmuntar-vos tot i que ja sapigueu. Hi ha un tema molt interessant, que és un supertema, que a mi me sembla un supertema, i és que Julia Navarro és vegetariana.
1: Sí.
0: I per què és vegetariana? Doncs perquè per ella és superincoherent estimar un ca i després menjar-se un xotet o un porquet. No? I això ja sé que hi ha molta gent que ho troba molt incòmode, un tema discutible... Però jo crec que amb això té tota la raó del món. I és un tema que hi ha molta bibliografia que no tinc ganes... En fi, però recomanaré ràpidament un llibre d'una autora que no, Melanie Joy, que és un llibre que té uns anys,
1: sí.
0: Se titula en castellà ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? I explica molt bé com així hem estat capaços de desenvolupar una mirada que fa parts i quarts, no? Els canets i els moixets són molt simpàtics i vivim amb ells,
1: domèstics,
0: però també els poden menjar, no? Bueno, és un tema per pensar-hi. I na Julia Navarro planteja, jo crec que bastant, amb bastanta solidesa.
1: Ben apuntat. Perfecte.
0: L'altre llibre, Llebretó, o La Liebre i jo. És un llibre curiosíssim perquè, a més, està superben escrit, és una exquisitesa de llibre, i parla d'un tema una mica diferent, perquè, clar, una llebre no és un animal domèstic. És un animal no gaire perillós, certament, però és un animal salvatge, no? Sí. Llavors, na Chloe Dalton, que és una dona que professionalment se dedica a la política, és assessora política, ghostwriter de diferents polítics conservadors britànics, ghostwriter vol dir que és qui fa els discursos del primer ministre o d'un ministre d'Afers Exteriors, etcètera, etcètera, una persona molt seriosa, molt ordenada, i en un moment determinat, passejant per pel seu poble, troba una petita llebre, però és res, tot just acabada de néixer. Però que no, la mare ha mort, aquell animal està indefens absolutament allà enmig i decideix emportar-se-la a casa per cuidar-la unes setmanes i després, en fi, amollar-la un altre pic i que se'n vagi a la natura. El que passa és que aquestes suposades 3 setmanes es converteixen en 3 anys. 3 anys al llarg dels quals Chloe Dalton conviu amb aquesta llebre, no la fica a casa seva, però sí en el seu jardí, que com a bona assessora de ministre d'Afers Exteriors doncs té un jardí notable, no? I que hi ha animal pot passejar-se per allà amb molta llibertat, però al final és una convivència entre un animal no domesticat i no domesticable, i un ésser humà que ve d'una vida i d'una mentalitat molt racional, molt civilitzada, molt organitzada. I la trobada entre un i l'altre doncs enriqueix moltíssim la vida de l'autora i ho explica amb moltíssima gràcia. No? El llibre, sobretot, és una reivindicació o una reflexió sobre com moltes vegades estimar, en aquest cas una llebre, però podria valdre per estimar una persona, no? Estimar no pot ser sinònim total de protegir o de sobreprotegir, no? És a dir, o de controlar. El que ella descobre, el que na Chloe Dalton descobreix és que per molt que la fascini aquell animal i que vulgui protegir aquell animal, doncs, bueno, en darrera instància, aquell animal pertany a la natura, no a casa seva, i en algun moment l'haurà de deixar marxar, no?
2: Clar,
0: i, això, en el llibre, hi ha una cosa que ho sintetitza molt bé, que és que l'autora explica que en cap moment va batiar aquesta llebre, no li va posar un nom. I tothom li deia, no, li hauries de posar un nom, li hauries de dir així o així de sa. I ella diu, no, perquè li estaria, d'alguna manera, l'estaria...
2: Agafant més carinyo, no, Ventura?
0: Agafant més estima, l'estaria sotmetent, l'estarien posant una cosa que realment no és seva. Perquè aquest animal està cridat, en definitiva, a desaparèixer de la meva vida en algun moment. I ha de ser així. Qualsevol altra cosa seria sotmetre-la de forma artificial, no?
2: Sí.
0: Doncs aquest és el tema del llibre, i com dic, Chloe Dalton, que és la seva, que és el seu primer llibre. Vull dir, ella no havia mai fet d'escriptora, diríem, no? Però ho explica, la veritat és que moltíssima, és exquisita i, a més, molt, molt lleugera, molt bona de llegir. Un llibre que m'ha agradat molt.
1: I ja tenim Llebretó, per una banda, o La Liebre i jo, de Chloe Dalton, i, per altra, aquesta primera recomanació que ens fes, Josep, Cuando ellos se van, de Julia Navarro.
0: Efectivament. Jo crec que qualsevol persona que estimi els animals, i sobretot que hagi tingut l'experiència de conviure-hi, jo crec que pot passar gust. Literàriament, potser el llibre de Chloe Dalton me sembla més ric, més complex, però si t'acostes en el llibre de Julia Navarro sense prejudicis i amb ganes, doncs, de... Bueno, en aquest cas sí, d'identificar-te una mica. Això d'identificar-se amb els llibres a vegades és discutible que sigui la millor estratègia o la millor forma de llegir, però en aquest jo crec que sí, perquè el que cerca en Julia Navarro sobretot és una certa complicitat amb el lector, no? Planya i estimar plegats els cants de les nostres vides, i ho fa molt bé.
1: I ja tenim dues lectures per aquest dies d'aquest mes d'agost. Gràcies, Josep Nadal Suau, des de Madrid. La llegirem,
0: sí,
1: bé?
0: Sí, anirem passejant d'indret en indret i us aniré fent cròniques de per on soc.
1: Que bé, que bé.
2: M'encanta, beníssim.
1: Moltes gràcies. Una ferrada.
2: Fins la setmana que ve.
0: Una ferrada per a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: Tento.
4: IDTRES Ràdio és humor.
5: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I vos hem de contar que Joan Carles Simó ha publicat Fil a l'Agulla, un llibre dedicat a la indumentària tradicional mallorquina.

0: L'obra de Joan Carles Simó recull i documenta el vocabulari relacionat amb la vestimenta tradicional de Mallorca amb l'objectiu de preservar una part essencial del patrimoni cultural i lingüístic de l'illa. Després d'anys d'investigació, ha constituït aquest diccionari especialitzat en què recull centenars de termes vinculats amb aquesta temàtica.
1: I doncs ja podem saludar l'investigador Joan Carles Simó. Com estàs?
2: Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
1: Molt bé. Vareu presentar aquest llibre a Sa Pobla fa unes setmanes, un llibre que en aquella presentació ja va tenir una bona acollida.
2: Sí, sí, sí. Ja, bueno, el vam presentar abans, la primera presentació la vam fer a Solla, com és natural.
1: Sí.
2: I després, clar, vam dir que era necessari anar amb els nostres amics més apreciats de tots, no?, que són de Sa Pobla i d'altres pobles on tenim previst també fer presentacions.
1: Mm. Clar, Joan Carles, quant d'anys t'ha duit recollir i fer tot aquest recull de vocabulari de tot el patrimoni tèxtil mallorquí? No sé si has hagut de parlar amb molta gent.
2: Sí, bé, la investigació ja ve de molt antic, perquè ja en els anys 90 va ser quan varen començar amb el grup Aires Follerics a recollir informació i a recollir peces, no?, que estaven en procés de pèrdua, i llavors ja varen començar a fer fitxes, a mirar inventaris. O sigui que realment la investigació, si vols dir així, arrenca des dels anys 90.
1: Mm-hmm.
2: Però, clar, està, diguem-ne que la confecció darrere han estat uns 4 anys darrers, no?, en els que ja seriosament hem posat fil a l'agulla, no?
0: Mai per millor dit.
2: De recollir tot aquest vocabulari que apareix en els nostres documents més antics, en inventaris i testaments i tot això, i a partir d'aquí, doncs, hem confeccionat aquest vocabulari.
1: Mm-hmm. Clar. Un vocabulari que de cada vegada se coneix manco, no?
2: Sí, efectivament, sí. Hi ha una mica de feina d'arqueologia lingüística també aquí, perquè, clar, hi ha molt de vocabulari que s'ha anat perdent, lògicament, perquè les peces també van desapareixent. I bueno, hem intentat també doncs, recuperar un poquet tota aquesta terminologia, no?
0: Clar, quins exemples mos podies posar d'aquests mots? I perquè, a més, a banda de citar-los en el llibre, t'encantes que també els expliques un poquet, no? Perquè, clar, pintures si col i molles així, de cop i volta, un rebosillo, però no sí. Li expliquen,
1: clar,
0: diu,
1: saps? Rebosillo, jo crec que tothom sap que és per a clar.
2: Hi ha coses molt curioses de vocabulari. Tu has citat el rebosillo, que efectivament, com aquestes terminacions en illo, són barbarismes, no? Però
0: sí,
2: que,
0: sí.
2: Bueno, que hi ha molt, molt introduïdes, no?, dins del vocabulari nostre i dins del vocabulari de la indumentària. Però jo que sé, una algarina, per exemple, no? Mm.
1: Què és una algarina?
2: És una mena de capot o de camisa llarga que s'utilitzava ja en època medieval i que després va evolucionant fins al segle XVIII. Diguem-ne que serien un poc allò que després se va dir camises de lleure, no? Però,
1: sí.
2: Però vaja, el seu origen seria un poc més antic, no? I per tant, o jo que sé, o una almeixia, no?, que és aquella túnica curta d'origen àrab, no?, que se posava damunt de la roba.
1: Mm.
2: És a dir, hi ha molta terminologia que efectivament s'ha perdut la peça i per tant s'ha perdut també el vocabulari, no?, però al llegir els inventaris i al consultar els inventaris i els testaments, doncs apareixen allà aquests termes.
1: Mm-hmm. Clar, i quin seria la peça més moderna, diguéssim? Clar, hi ha peces antigues, però suposo que són capes i capes d'indumentari. Mm-hmm. No sé si
0: sí.
1: Hi ha una,
2: sí.
1: Peça ja antiga, però que sigui ja d'època moderna o que no sigui tan antiga.
2: Bueno, nosaltres hem recollit informació, diguem-ne, des de, bueno, des de tot segle XIV, segle XIII, mm-hmm. no? Fins i tot molt del vocabulari també l'hem pogut constatar que apareix a l'obra de Llull, per exemple, no?
0: Mm-hmm.
2: I hem arribat doncs, fins ben entrat del segle XX, lògicament,
1: mm-hmm.
2: perquè interessa, sobretot des del punt de vista de la indumentària tradicional, interessa la moda del segle XVIII, sobretot, perquè potser és la darrera més autòctona, podríem dir, entre cometes, no? I després ja venen totes les influències posteriors, no?, des de fora, que s'introdueixen ràpidament, no? I a Solla, sobretot, tenim aquest exemple de les indústries tèxtils on s'introdueix això. Però, vaja, més que peces modernes, el que sí que hi ha són evolucions de peces, com
1: sí.
2: El cas del rebosillo, que t'han comentat, no?, que després passa a ser un volant, no?, i aquest volant cada vegada se fa més petitó, fins que arriba a desaparèixer ja a principis del segle XX, o els tipus de calçons, no? Que, clar, des d'aquells calçons que coneixem amb bufes, però que després s'adopta la moda del calçó recte, no? És una curiositat aquí, ens conta Rullanimir, que a Sóller, per exemple, se va posar molt de moda perquè en les indústries tèxtils era molt incòmode passar entre les màquines amb aquells calçons tan amples.
0: Ah,
2: I varen veure aquests calçons a la península quan anaven a vendre les teles i llavors ho varen dur aquí i això va tenir molt d'èxit perquè era molt, molt còmode i, a més, les dones contentíssimes diu perquè eren fàcils de rentar i de tornar a posar. O sigui que són anècdotes que tenim d'això que tu dius de l'evolució de les peces d'una època a una altra.
0: Sí, dates curioses i història i cultura de les nostres illes.
1: Exacte, que has volgut posar-li fil a l'agulla a tot aquest patrimoni tèxtil i tot aquest vocabulari, sobretot per preservar això, vocabulari i indumentària. Joan Carles, moltes gràcies.
2: Sí. Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada.
0: Una ferrada, gràcies.
2: Una ferrada ben gran, moltes gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El govern exigirà al Manco 15 anys de residència legal per accedir als habitatges de protecció oficial que construirà a Palma. Són 323 que se situaran prop del velòdrom Illes Balears, a un solar cedit pel Consell Insular. Les dues institucions insisteixen que la intenció és incrementar el parc d'habitatge i prioritzar els residents. És la presidenta del govern, Marga Provenç.
5: Govern i Consell ho feim amb la signatura per aquest projecte il·lusionant i ambiciós, amb aquests més de 300 habitatges públics a Sant Ferran, d'aquests futurs habitatges assequibles i per la gent d'aquí. Avui, insistes, aquí on més falta fa, que és a Palma.
4: Mentrestant, a Menorca, un estudi identifica 800 cases i pisos buits. La majoria es concentren als municipis de Ciutadella, Maó i Ferreries. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits. I seguim parlant de Menorca perquè Ciutadella renova els contenidors de fems per fer-los més accessibles. El nou contracte de recollida preveu canviar-los per donar resposta a una reivindicació. Estaran adaptats per persones amb problemes de mobilitat. Són més de 600 contenidors nous que s'estan renovant aquests dies. Carla Gené és la regidora de neteja viària.
6: Tots són aptes per mobilitat reduïda perquè tenen tant palanca de peu com palanca de mà i són tots, si es de compares amb els altres, una mica més baixets, és a dir, tots són accessibles.
4: I alguns hotels ja incorporen la intel·ligència artificial per respondre a les ressenyes que els clients publiquen als portals d'opinió. D'aquesta manera, procuren mantenir una bona imatge. A Mallorca s'acaba de gestar el programa Cassiope per facilitar aquesta feina. El seu creador, Xavier Pascuet, explica que la IA és capaç d'interpretar i oferir una resposta que permet millorar el servei.
7: Quan ja tenim una mica de massa crítica, tenim un panell de control que ens diu què opina la gent, no? I què és el que destaca, quins són els punts més febles, i això ens permet indicar ja no ser només un gestor de respostes, sinó un gestor de la reputació.
4: La campanya Bons Illes Balears, impulsada pel govern per fomentar les compres al comerç local, ha generat 11 milions i mig d'euros en vendes als establiments adherits. Segons ha informat la Conselleria d'Empresa, cada euro invertit pel govern en aquesta iniciativa ha generat 3,2 euros en vendes en el comerç de proximitat, un resultat que per l'executiu confirma l'eficàcia del programa. Més qüestions. Dels 67 municipis de les illes, només 14 tenen en vigor plans d'actuació local contra incendis. En unes setmanes marcades pel risc extrem alt d'incendis forestals, el govern fa una crida als ajuntaments de totes les Balears perquè n'accelerin l'aprovació. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir un pla vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana.
8: L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
4: I en crònica de successos, el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James Fergie Cox Chambers Jr., detingut el 10 de juny a Eivissa. Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas. I amb aquest apunt hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: sol.
1: Heu de saber que el Festival de Jazz de Sa Pobla reconeix a nit el nostre company periodista i crític musical Ferran Pereira.
2: Tentol, en Celestí Oliver.

I doncs, estem ja a la tercera i darrera hora de Tèntol per avui. Per avui, per com cada dia, perquè sempre estem de 3 a 6 del capvespre. En amarga xifra que continua en aquesta tercera hora de Tèntol i avui amb la companyia del nostre company Ferran Pereira.

0: China Moses, que no sabem si se pronuncia així, demà actua al Festival de Jazz de Sa Pobla, per a nit. Ferran Pereira rebrà el Premi Honorífic de la 32a edició del festival. No només és per la seva intensa i dedicada trajectòria com a periodista i crític musical, sinó també per l'estreta vinculació i participació en el festival i per, com li reconeixen, la seva valuosa contribució a la difusió i promoció del jazz. Són més de 45 anys dedicats al jazz. Va començar el 1980 a Ràdio Popular i després a Última Hora, on encara en fa crítica. Ha estat company nostre a IB3 Ràdio i l'acte d'homenatge serà avui cap vespre, com dèiem, avui hora baixa vespre, a les 8 de l'hora baixa, a la congregació.
1: En profunditat.
2: I Ferran Pereira, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Com va?
2: Com estàs? Ben retrobat i enhorabona per aquest premi honorífic del Festival de Jazz de Sa Pobla.
3: Moltes gràcies. Ben content i amb molt de goig.
2: Clar, com el reps? Perquè ja són... és el cinquè any consecutiu que s'entrega aquest premi honorífic del festival, després que l'hagin rebut, per exemple, el periodista Miquel Cardell, músics com Toni Miranda i Víctor Uris. Com el reps?
3: Home, amb una alegria molt gran. Per moltes coses. Primer, perquè tinc una gran i bona relació amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, i en segon lloc també perquè, bueno, pegant una mirada cap enrere, situacions com aquestes te fan veure que són molts anys efectivament lligat amb el jazz. I bé, de qualque manera, jo el que dic és dir, he fet poca cosa per mereixer aquest guardó. Realment l'únic que he fet ha estat gaudir de jazz i contar-ho amb els altres, amb l'intenció de que també gaudessin tant com jo. Sí que és vera que després de l'aspecte més crític n'hi haurà alguns que no seran tan contents, altres que sí, en fi, bé, això és lo normal.
2: Bé, que ja has fet molta, és a dir, transmetre aquesta passió pel jazz durant més de 45 anys.
3: Sí, efectivament, perquè com heu dit, jo vaig començar de molt jovenet, l'any 80, a Ràdio Popular, pràcticament des del segon programa que vaig fer ja dedicat en el jazz. L'any 81 vaig començar a escriure com a crític musical a l'última hora i de llavors ha estat un continuar i, com he dit abans, també gaudir de tota aquesta música.
2: Clar, tu han coincidit aquí a IB3 Ràdio, fins fa ben poc amb Eclàctic, han coincidit a Som Ràdio, van coincidir a una Mediterrània. Clar, són moltes ràdios. Quin va ser el punt de partida ja? És a dir, l'any 80 arribaves a Ràdio Popular, en quin programa? I després quin seria el següent?
3: Bueno, jo me'n record que el programa que vaig començar a fer el dissabte a migdia i es deia Siurell Rosa Jazz. Un nom un poc estrambòtic per aquells moments. Estem parlant de l'any 80, fa 46 anys, però, bueno, de qualcuna manera coia la tradició amb lo de Siurell. Siurell Rosa era perquè era un moment en so que jo, de qualcuna manera, col·laborava musicalment en so front d'alliberament gay, perquè el meu company de guitarra també estava ficat allà, i bueno, i jazz, perquè va ser a partir del segon programa, perquè en el primer programa record que el vaig dedicar en el festival No Nux, un festival de folk californià, que se va editar... Bueno, no fa molt el vaig programar aquí a casa nostra, IB3, amb l'Eclèctic, que va ser un festival en contra de la proliferació de l'energia nuclear. A partir d'aquest moment, sempre el jazz m'ha fet companyia. És vera que per moltes emissores, bé, això és estrenar un poc de sempre, una darrere l'altra, i qualque vegada compartint dos mitjans, com el cas d'Incel Ràdio, en tot que vaig estar durant 10 anys, i ara precisament a partir de setembre m'han dit que torni a fer la capçalera que feia amb ells, que era Jazzland, una altra vegada. I bé, el dia a dia t'ha de passar d'un lloc a altre, sí.
2: Clar, bé, deien Son Ràdio i també volien dir Ona Mallorca, on vares estar també un grapat d'anys. Clar, també te donen aquest premi honorífic per aquesta vinculació estreta que, a banda que has tingut amb el món del jazz, sempre també has tingut amb iniciatives, amb esdeveniments, amb projectes, i amb el jazz, amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, has tingut una estreta vinculació. Quina? Com la descriuries? Quin ha estat el lligam que t'hi vincula?
3: Bé, realment un lligam d'il·lusió, perquè realment som amics des de fa... Bueno, des de que va començar, des de fa 32 anys, enguany és la 32a edició, i he fet exposicions amb ells, a vegades presentat algun concert... Però bé, més enllà, no he tingut mai res a veure en la programació, a part que ha estat una programació que he trobat de les més dignes que hagin pogut tenir dins el territori insular en quant a festival de jazz. De qualcuna manera va recollir el testimoni d'aquell llunyà festival de jazz de Palma que tingueren durant la dècada dels 80, precisament, que ja sí que... va ser, per dir-ho de qualcuna manera, el meu festival de formació amb tots aquells grans músics que venien de l'altre costat de l'Atlàntic. A part d'això, no ha estat més vinculació que la divulgació, el suport, quan s'ha necessitat qualsevol cosa, ja de la divulgació i contar el que han fet, que m'ha parecut sempre bastant interessant, i els músics que han anat passant per allà, qualcuna retransmissió que han fet en directe de concerts, del festival... En fi, un poc d'això en general.
4: El Festival de Jazz de Sa Pobla és un dels més antics, és el gran bastió del jazz. Tu com el definiries en aquest festival? I m'agradaria saber si guardes aquell primer record de la primera vegada que hi vares anar, que recordes del Festival de Jazz de Sa Pobla?
3: El Festival de Jazz de Sa Pobla, bueno, són molts de records a un moment determinat, perquè avui, parlant del Festival de Jazz de Sa Pobla, quan tenim bastants d'altres festivals al voltant, però durant molt de temps ha estat l'únic vaixell que ha fet la travessia en solitari de jazz aquí a les Illes. Com he dit abans, agafava el testimoni, ja ho feia, però del Festival de Jazz de Palma, i sempre amb un criteri molt interessant en quant a cercar un equilibri entre grans figures de fora, grans figures d'aquí, dels nostres jazz, que en tenim moltes, i el Festival de Jazz de Sa Pobla ho ha sabut veure i sempre els ha tingut en el seu programa. I no te podria dir si vaig pensant el primer concert que vaig veure, tot va començar amb en Víctor Uris, inclús... quan era un festival de música, encara no era ni siquiera festival de jazz, però va ser el camí que va anar obrint cap en el jazz. He de dir que en Pep Seró, en Pep Crespí, és artífex del festival, gràcies a que ell és un gran aficionat, un gran entès, la proposta sempre ha anat endavant i sempre ha anat per bon camí, la veritat és que sí.
2: Gràcies a aquesta programació d'en Pac Crespi, també gràcies a en Víctor Uris, que m'ho va fer entrar amb molt de mons en aquell temps. Què és el que te fa més ganes d'aquesta edició, Ferran?
3: Mira, jo, en principi, bueno, ara hauria de dir que el que em fa més ganes és aquest reconeixement. Però
2: sí. No, ho has de dir.
0: Que part, no passa res.
3: Quan xerràvem per telèfon, que m'ho va comentar en Pep Crespí, no vaig tenir una gran efusivitat. M'he dit, però és que no t'alegres? Sí, clar que sí, i molt. Però bé, no, en principi, d'acord amb la teva pregunta, jo diria que, per exemple, el concert de demà de China Moses, que és filla de Didi Bridgewater, que és una grandíssima cantant, tant mare com filla, evidentment, però... La inauguració va ser... Bé, jo els coneixia, però va ser una gratíssima sorpresa amb aquest New Sketches of Spain de Eric Trufaz amb Antonio Lizana. Un concert que agafa Sketches of Spain, de Mike Davis, però només com a punt de partida, perquè el disc d'en Davis va ser realment... No era un disc de jazz flamenc, era un disc de jazz i música clàssica espanyola, sobretot Falla i Joaquín Rodrigo, i en canvi aquests dos músics han collit aquesta idea, evidentment la referencien en la seva proposta, però sí que l'han escorada, l'han tirada més cap a aquesta fusió entre jazz i flamenc. I me va agradar moltíssim, vaig disfrutar molt, molt, molt de bon de veres. També tenim a Lucía Rey, que també se n'anirà un poquet per aquest part de jazz flamenc. Blau Salvatge, que és una formació, direm, local, encapçalada per Joan Pérez Villegas. Mm-hmm. I, bueno, tot en general. Però bé, si haguessin de dir a priori, si hagués d'anomenar només a un artista, jo parlaria de China Moses, per el seu pas específic. Sí.
2: Que és demà, aquest concert de China Moses, en aquesta edició, sí, la 32ena del Festival de Jazz de Sa Pobla, que se va inaugurar amb aquest homenatge a Miles Davis, i que no sé si també va rememorar, tu que vas ser un dels cronistes, de quan va venir Miles Davis aquí a Mallorca, no sé si això sempre revé, no?
3: Sí, sí. Ho vaig rememorar un poc en la presentació que vàrem fer del llibre de Pere Pons, de Mike, sí, Davis, Sketches of Catalonia, que el vàrem presentar i jo li comentava amb en Pere, és un amic també, dic, escolta, se parla molt poc del concert de Mike Davis que va fer aquí a Palma, m'ho haguéssiu dit, i jo m'hagués pogut donar moltes referències. Avui per avui encara he de dir que per jo és un dels concerts de la meva vida. Aquell concert de novembre, dia 8 de novembre del 86. Sí, va ser algo descomunal. En Davis va tocar quasi 3 hores. Mm-hmm. Va fer els 3 darrers discs que havia editat aleshores, de Coy, You Are Under Arrest i Estutu, que era el darrer. Un concert trepidant. En Daryl Jones, que era el baixista que l'acompanyava, se li va trencar una corda. Mira que és poc habitual que un baix trenqui una corda. Sí. Se li va trencar una corda. En Davis no el va deixar aturar. No el va deixar aturar. Hi havia dues persones canviant la corda trencada en el mateix moment. Increïble. Que el baixista seguia tocant. Això era una declaració d'intencions, perquè va ser just en el començament, de lo que mos esperava aquell vespre, i aquell vespre va ser màgic, realment.
4: Mm-hmm. En el Festival de Jazz de Sa Pobla d'enguany només hi tens una exposició de fotografies. No sé si n'hi haurà cap d'aquest concert de Miles Davis, que hi podrem veure a Stolen Moments.
3: A veure, no n'hi ha cap d'en Davis, perquè en el 86 jo encara no feia fotografies de concerts. Jo la fotografia m'acompanyava des de molt jove, durant molts anys vaig deixar de fer, i després hi he retornat fent fotos de concerts. Stolen Moment és una exposició... Bueno, se fa una selecció d'una exposició que en el seu dia vaig fer a Eivissa. Intenta reflectir, com el títol diu, Stolen Moments, moments robats, que és el títol d'un estàndard d'Oliver Nelson. Intenta captar aquests moments d'introspecció, de reflexió del músic. Moltes vegades els músics ni siquiera estan tocant, sinó que estan imaginant cap on aniran, o estan festejant qualcuna de les interpretacions que han fet. És a dir, és més intentar captar la part més emocional i sentimental del músic, que no interpretativa.
2: Una exposició que es pot veure en el Parc de Can Cirera Prim. Fins quan es podrà veure?
3: L'exposició, bueno, s'inaugurarà demà. Durant els dies del concert estirà l'exposició allà. Crec que m'ha dit en Pep que també farien una col·lecció de postals amb aquestes fotografies, com s'ha fet amb altres edicions, i sempre que se pugui anar en el concert, doncs la gent també podrà gaudir d'aquesta exposició.
4: Cada any se fa així, la posen just a l'entrada de recinte, allà on se fan els concerts, i queda molt xulo, la veritat.
2: Ferran, com a cronista d'aquestes més de 4 dècades del jazz aquí a les Illes, com el veus? Fa uns anys hi va haver aquella gran onada de noves generacions de joves que s'hi dediquen, aquest relleu generacional continua?
3: Sí, sí, però és que te diria que el relleu generacional és infinitament millor i major que es que hi havia quan jo vaig començar a dedicar-me a això. Mm. És a dir, tenim músics joves, per això són joves, ells ja són homes fets, perquè, bueno, 30 i pico, 40 anys, ja són homes, però per això sempre seran joves, amb una qualitat musical algo soberbia. És vera que bona part d'ells han passat per l'ESMUC de Barcelona, mm. però bé, podria anomenar molts músics, però seria injust perquè no els podria anomenar a tots els que realment m'apassionen. Així tot faré una salvaguarda perquè fora dels nostres límits, de les nostres fronteres, també té un reconeixement increïble tant als Estats Units com a Barcelona, que és en Toni Baquer. Mm. En Toni Baquer jo el vaig conèixer fa ara uns 20 i pico d'anys, a part de que és un músic increïble, a part de que és un gran pianista, és, per mi, sobretot, un arranjador genial. Mm. Genial. Jo disfrut moltíssim en els seus arranjaments, sempre sorprenents, que és per jo el més important del jazz, que te pugui sorprendre. Però bé, a part d'en Toni Baquer podríem parlar de tants, en Pep Guerau, en Germans García, en fi, Llorenç Barceló, i tants que no me'n vull deixar de fora perquè n'hi ha molts més, vull dir, clar, no podríem anomenar-los a tots. Sí.
2: I tant, en Pep Guerau, que de fet dijous passarà en aquesta hora, en aquest mateix moment, serà aquí, atent-te'l, conversarem amb ell. Ferran, en quin punt estàs de la teva trajectòria com a periodista musical? En quin moment sents que estàs?
3: Una vegada me presentaran com tota una institució del jazz i no m'haurà agradat gens. No, perquè una institució és una cosa que està decadent, que ja ha fet tot el que havia de fer. No sé, jo me sent bé, me sent amb moltíssimes de ganes, i ara tal vegada més que mai, perquè també tenc un poc més de temps. Ara recupero un treball molt personal que ja havia començat a fer, també, que és recordar tots aquests 40 i pico d'anys de festivals, d'entrevistes, de crítiques. Bueno, estic preparat sobre la marxa, anant fent dia a dia. Sento improvisar, la improvisació la deixarem pel jazz, però molt bé, me sent molt bé, sí.
2: I ho recordes arran d'aquest homenatge que te fan avui a Hora Baixa, o és que d'aquí en trauràs qualque cosa? És a dir, ara vas recollint informació, vas recordant aquests més de 40 anys i en faràs qualque projecte? Jo què sé, has fet llibres.
3: Va començar ja fa bastanta estona, que per diversos motius de feina pues, he anat deixant, perquè és una cosa molt, molt personal i molt particular. I estic fent el que es titularà Memòries d'un jazzcòlic, que és precisament, ja vaig fent feina, a recollir aquelles entrevistes primerenques amb en Dexter Gordon, D.G. Gillespie, Art Blake, amb els grans dels grans, i anar fent un poc aquesta trajectòria de lo que jo he anat fent, o més ben dit, de lo que jo he anat gaudint d'aquesta música. Això no sé quan s'ha materialitzat, perquè tampoc... No, ho faig sense pressa. És una de les coses que m'he plantejat, i això sí que és bueno, en aquests moments, és que no hi ha presses per fer res. El temps marca un poc el camí i el tempo de la feina. I crec que això és important. De qualsevol manera, aquesta, recollint tot això, vaig gaudint de nou, perquè, clar, repasses meves entrevistes que havia fet en aquell moment, i puguis o no, recordes aquell precís instant, quan a l'aeroport, perquè no hi havia temps de roda de premsa, en Digi Lespi, baixant de les escales de l'avió, va improvisar una roda de premsa, aquella conversa que vaig tenir amb Dexter Gordon a l'Hotel Son Vida, in extremis, perquè ja no teníem pràcticament temps d'anar al diari per muntar l'entrevista. En fi, totes aquestes coses els tornes a reviure amb una altra intensitat, lògicament, però és el que m'ha permet aquestes memòries d'un jazzcòlic.
2: I d'unes memòries que esperen que surtin aviat, veurem quan surten, i les gaudirem, això sí. Són les 5 i 26 minuts, ara farem un parell de preguntes més breus, pim-pam. No, Maria?
0: Així és, sí. Vinga, no.
2: Som-hi amb el paraulòmetre.
1: El paraulòmetre.
2: Bé, no sé si serà bo de fer, ja ho veurem.
0: Jo crec que aquestes preguntes, sempre ho dic, sí, els venen com a fàcils i són bastant difícils.
2: Sí, són com promeses.
0: I més si ets en Ferran, que clar, tens un ventall tan ampli d'opcions per respondre que
2: bé,
0: que
2: bé
0: jo començo, Ferran.
2: Ferran se'n surt
0: com us ven per bon mot surt. Un artista de jazz preferit?
3: Són molts.
0: És molt difícil.
4: T'he girat la llista.
3: Diré Miles Davis, perquè quan el diari me va encarregar la necrològica, llavors no ho vaig titular així, però el titular que jo havia posat en primera instància era I Dios habito entre los hombres.
2: I d'ahir dit, vinga.
0: Ben contestat. Un disc de jazz. Ja no direm preferit, un que te vengui, un que trobis que sí, que s'ha d'escoltar, que...
3: El concert de Colònia d'en Keith Jarrett de 1975.
0: Tan precís ell, oi? Molt bé, mos apuntam per escoltar-ho. I com que ja mos has dit, el concert de jazz que per tu ha estat més històric a Mallorca, que també era amb Miles Davis, quin diries que han estat els millors anys de la teva carrera, Ferran?
3: És d'ara.
0: Sí?
3: És d'ara perquè els fent. No, me van agradar molt els començaments perquè a lo millor aquesta falta de responsabilitat un moment determinat te feia moure-te d'una forma diferent, gaudir més de les coses sense pensar en les repercussions d'allò que podies escriure o de... sí, aquella primera època va ser molt... molt interessant. Quan jo vaig començar a ràdio, en de 9 anys. He recordat ara fa molt poc temps uns concerts d'en Ray Charles, que va fer dos concerts el mateix dia, un a les 7 de l'hora baixa i un altre a les 10 del vespre. Jo vaig estar a les 7 de l'hora baixa, me'n vaig anar quan va acabar en el diari, vaig fer la crítica, després vaig tornar a les 10 del vespre per cobrir aquests concerts. És a dir, aquesta època va ser molt, molt, molt intensa també i molt interessant.
2: Clar, una època de periodisme tot terreny, això també. Tot sigui dit.
3: Efectivament, ara mos han tornat un poc més còmodes.
0: I ja per acabar, quines és...

0: disc que més estàs escoltant aquests dies?
1: Aquests dies estava escoltant les gravacions en quartet d'en Paul Desmond amb en Jim Hall, editat per Columbia. Ha estat lo darrer que he escoltat, però bueno, escolto moltíssima cosa, com us podeu imaginar, i un poc de tot. Sa mare Joy també ha estat escoltant molt el darrer disc, sobretot que va estar aquí fa poc més d'una setmana, que va fer un concert extraordinari també. Bueno, un poc, molt variat. A lo millor m'apega i escolto qualque cosa dels anys 30, anys 40, els anys 50, la segona meitat van ser realment increïbles també, o escolto qualque cosa que hagi sortit la setmana passada. Mm.
2: Molt bones recomanacions per part d'en Ferran Pereira, que avui hora baixa, ara a partir de les 8, rep aquest premi honorífic de la 32a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla, tota una institució, tant el Festival de Jazz, com bé no ho direm, no direm que sigui en Ferran Pereira una institució.
0: No, perquè no li va agradar.
2: No li va agradar, no. Però vaja, són prop de 50 anys dedicat amb passió en el món del jazz, i això se li reconeix per part del Festival de Jazz de Sa Pobla, que és el festival per excel·lència, tota una vida dedicada, sobretot també a transmetre aquesta passió pel jazz. Ferran, enhorabona i fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Un
1: una abraçada.
2: Igualment.
0: Enhorabona, gràcies.
2: Una ferrada.
1: Adéu, gràcies.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio.
7: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: que se ve. Al arribar a Mallorca.
1: Idau, benvinguts a Mallorca i benvinguts, Jaume Bernat, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Ja t'esperàvem.
2: Com dius el mes d'agost.
1: Beníssim.
3: Just hem començat, eh?
1: Sí.
2: Jo no sé com ho feis, però sempre esteu d'un optimisme.
1: Perquè
2: sempre...
1: som aquí de dins.
3: Sí,
4: aquí de dins. Jo que
1: anava a dir... Aquesta tan bo que fa.
4: Jo que anava a dir que havies entrat a l'estudi amb aquests aires de ser ràpida i mos havies renovat.
2: No, mireu,

0: Ahir me'n vaig anar a prendre'ts a veure la festa de ser madones, que és una festa que van prendre'ts, que se vesteixen en indumentària tradicional mallorquina, en tota la joieria, que ahir me varen dir que unes espageses que anava de muntats ases, dues 50.000 euros en joies.
1: 50.000
0: euros? Vull dir, i me vaig sentir un poc viatger, no? Perquè, clar, veure aquella indumentària tradicional del segle XVIII i XIX, que era el que veien aquests turistes de Morrofí...
2: Bon viatge podries haver fet amb les joies.
0: Això és vera. Això és vera.
1: Valien tant en aquell temps, bé, sí.
0: Jo, supos que més i tot.
1: 50.000 euros en joies, oh?
0: Sí, sí. Vull dir, és tot una afició, el tema de la joieria. De fet, avui mon anirem per Andratx, perquè parlarem d'una viatgera que va estar per Andratx. Ella és na Marie de Béhain, pseudònim de la princesa Marie Wolkonski. Aquesta viatgera fou una aristòcrata russa establerta a França i aficionada a la fotografia i la pintura de paisatge. Per això, el seu primer llibre, Mallorca Balears, publicat l'any 1910, va ser acompanyat de fotografies realitzades per ella mateixa. En canvi, les seves obres posteriors, Per les rutes d'Itàlia, publicada l'any 1913, o Impressions de Sicília, publicada l'any 1914, varen anar acompanyada de reproduccions de aquarel·les que feia ella mateixa. Wolkonski també és una autora d'una novel·la d'autoficció, ara que se'n xerra tant d'autoficció, i d'aquesta senyora l'any 1943 ja feia autoficció, i se titula 11 històries de l'antiga Rússia. Però avui mos centrarem en el seu pericle per les Balears d'aquesta princesa russa que, tot i la seva condició d'aristòcrata, no cercava ni luxe ni ostentació, sinó els paisatges, la tradició i una manera de viure allunyada del món modern.

0: I Jaume, que és el que du en aquesta princesa russa fins a Mallorca.
1: I deia, ja havia estat per aquí prop, de fet, havia visitat Madrid i Andalusia, però aquesta vegada comenta ell en el seu llibre que cercava un territori que hagués conservat la seva essència, un lloc a on el temps semblés que estava aturat, i va pensar en Mallorca, una illa mediterrània que li oferia paisatges extraordinaris per pintar i descobrir.
2: En aquell moment, sí. I com va ser la seva arribada aquí?
1: Idò, mira, com la majoria dels nostres turistes de Morrofí, va arribar per França, de fet ella vivia a França, va arribar per la frontera de Portbou, se'n va cap a Barcelona i després agafa el vapor cap a Palma, cap a Mallorca. Però arriba i s'endú una mica d'escolada, de decepció.
2: Ai,
3: per què?
1: S'allotja en el Gran Hotel. És cert que vosaltres estaríeu encantats de llogir-vos en el Gran Hotel d'aquella època.
0: Sí, d'aquella època.
1: Diu que té una arquitectura horrible i grotesca.
2: Horrible?
1: Horrible i grotesca.
2: A Rússia no s'usava això, no?
1: Clar, heu de pensar que ella defugia un poc de França, que és d'allà on venia, que hi havia aquella capital tot tan quadriculada, tan de París, no? I cercava una cosa antiga, cercava el gran monument medieval, cercava allò que semblava quasi fet d'estend dels àrabs, no? Que era el que s'havien cercat, el que venia a cercar aquests viatgers. I se troba el modernisme, se troba el Gran Hotel, que és un edifici modernisme, que era aleshores era l'estil contemporani, era l'estil de la modernitat. I ella, no, ella cercava pues, aquest món rural que no va trobar en part en aquest Gran Hotel on se va allotjar, que devia tenir tots els luxes, però no tenia aquest entorn medieval que ella venia a cercar.
3: I què va fer després del Gran Hotel?
1: I mira, després del Gran Hotel se'n va anar a la catedral, com és típic, parla de la lleugeresa, de les pilastres de la seu, i també va visitar el castell de Veva, però sobretot en destaca les vistes, clar, ja hem de pensar que ella era pintora, sobre el mar Mediterrani.
0: Però clar, el que realment cercaven a Mari Volkonsky era sortir de la ciutat, no? Era pintar paisatges naturals, que de poblets, no de ciutat.
1: Mateix, clar, això mateix.
3: I no edificis grotescos.
2: Palma no era llocs per aventura.
1: Bueno, jo crec que el gran monument medieval, ara després en parlarem meridianament, en parla molt bé, però ella cercava els paisatges, la natura, i va perdre poc temps per Palma. La veritat, se'n va anar cap a Andratx. A mi que m'hi va quedar encantada en els camps d'oliveres i de Matlés.
0: Això ja sí, això...
2: Va agafar bon camí.
1: Va agafar bon camí cap a Andratx. Clar, de Matlés ja no en trobaria tants, però en aquell moment va quedar totalment encantada. Andratx no en destaca especialment cosa, ella queda més seduïda per l'entorn rural d'Andratx, però sí que després se'n va cap a Estellencs.
2: Home, clar. Aquí ja deia dir, això ha d'esperar dir.

0: i racó de muntanya, observant el dia a dia dels pagesos que hi feien feina.
1: Clar, com que ella tenia tant de pes, ho podria fer. I quin era el dia a dia de la princesa Mary Wolskonski, els tallants?
2: Que bé que ho has dit, eh?
1: És que tot es pot arribar,
0: ha sonat molt imperial.
2: Sí.
0: Però ja vol dir que no se n'anava entre cavall, ella. Ella se n'anava a observar com a princesa,
1: sí.
0: Tot i que li agradava aquesta vida rural.
2: Ella no s'acotava, no?
0: No, no, jo penso que no. El que sí que s'aixecava molt prest, perquè s'aixecava a les 6 des de matí, i berenava de llet encibada. De llet de cabra, més, eh?
1: No llet encibada?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Com el que berenaria un porc, per exemple, quan engreixes un porc? O no?
0: Bueno, jo, el meu personal trainer me va dir que havia de berenar de iogurt, encinada i fruites, eh? Jo quan...
2: sí, va, no,
1: li falten les figues, per ser el que donen
2: els porcs. I farà llet, els porcs, i farà llet.
1: El verà, aigua, aigua.
2: Pentura és més segur.
0: Però, bueno, aquesta llet provenia d'una cabra marró, que mos diu ella, que tenien dins la casa, i que tractaven com un membre de sa família. Tenia una vida, podríem dir, plàcida, lleugera i allunyada de sa comoditat de París, però contemplativa, que és el que ella cercava.

0: I des de Llens, Jaume Bernat se'n va, la nostra princesa russa, cap a Bany el Bufar, no?
1: Sí, però no mor diu massa cosa de Bany el Bufar, mor diu que no li crida massa atenció.
2: Ah, mira.
1: M'estranya, perquè jo, cada vegada que vaig allà...
0: Quan tu la feia sí, no, sí, no?
1: Sí, sí, sí, a lo millor va passar molt de passada, no ho sé, a mi m'estranya. El que sí que mor diu Bany el Bufar, que aprofita per canviar el carrete de la seva càmera Kodak. Imagineu-vos, l'any 1910,
3: ja
1: tenia càmera Kodak, que a més és llibre deliciós, perquè està tot ple d'imatges, de fotografies fetes seves d'aquell paisatge, d'aquell principi del segle XX,
2: precioses,
1: de muntanyes i poblets que apareixien balents. I d'estar llens, canvies carreta d'aquesta càmera Kodak, perdoneu, a Bany el Bufar, d'aquesta càmera Kodak, i ràpidament va seguir el viatge cap a Esporles. Se va aturar a la granja d'Esporles i va tastar la xocolata calenta. Què vos pareix? A principi de, ja de segle, ja fent
2: jo vull saber que li va aparèixer a ella, perquè com que era tan selectiva...
1: No, li va agradar.
0: Li
1: va agradar molt. Era veig, la xocolata. Jo crec que estaven avasats a veure-ne per França i tots aquells llocs més cosmopolites.
0: Més que aquí. Més que aquí, sí.
1: Segur que els pagesos que hi havia per Estella i Bany el Bufar...
0: No ho varen tastar mai.
1: No ho varen tastar mai. Quan se casaven, que a vegades quan se casaven donaven xocolata calent, no? Bé, una vegada acabada aquesta primera ruta per la Serra Tramuntana, se'n torna a Palma i torna a visitar el castell de Beiva, aquesta vegada entre per de dins, la primera vegada d'on havia vist servistes, se'n va a l'Ajuntament i també a Sant Francesc, que recordem que tots aquests viatgers tenien una fixació en la figura de Ramon Llull, que estava enterrat allà a Sant Francesc. Però el que més li va agradar va ser passejar per lo que ara en dèiem el passeig marítim i visitar la llonja i el consolat de mà, que ja tenien aquesta arquitectura nostrada, que era la que li agradava la nostra princesa.
3: Aquesta vegada li va agradar un poc en més ciutat, no?
1: Sí.
3: Aquestes passejades per Palma varen durar poc, perquè ben aviat va tornar a partir cap a la serra.
1: Sí, i aquesta vegada se'n va anar cap a Vall de Mossa.
3: Això sí que li havia d'agradar.
2: Si no li va agradar Bany el Bufar, no sé què dir-te.
1: Bé, ja. Però Vall de Mossa ja era un poc un mite en tota aquella història de Major Sant i de l'Arxiduc. Ja tenia aquella pàtina nostrada de personatges il·lustres que ja se coneixien en aquell temps. I doncs bé, se'n va cap a Vall de Mossa per gaudir dels paisatges i se va allotjar a l'hostatgeria de l'arxiduc Lluís Salvador, Cama de la Pilla, que en varen parlar l'altre dia amb el Celestí.
0: Per Cama de la Pilla, sí.
1: I de...
0: jo no he jugut, no, però hi varen passar.
1: Hi varen passar. I doncs se va hostatjar a Cama de la Pilla, que recordem que podien quedar de franc 3 dies i, bueno, era una fantasia poder anar 3 dies a les terres de l'arxiduc de franc. A més, ella mos conta que va passar l'arxiduc amb un carro i amb cavall blanc el va poder saludar. Però no mos dona més detalls. Mos diu que passa l'arxiduc, el saluda, però no mos diu que varen conversar.
2: Això és com un... Que si diu això,

0: Helena, un miratge, no? Que passi l'arxiduc amb un cavall blanc per davant i te saludis com a...
1: És que pareix no com un somni, no?
0: Sí.
2: Menys si no el va veure i...
1: A lo millor va somiar, no ho sé, perquè clar, l'arxiduc també feia estades intermitents, no sempre era per Mallorca.
0: Que l'havien porat en el xocolata, mam.
1: Jo no ho sé. A lo millor li van posar una altra cosa, no ho sé, perquè també moltes viatgeres conten que els demanaven te i els feien unes infusions estranyes que no sabien molt bé que
2: Després van arxiduts per totes.
1: Això ja no ho sabem. Però bé, ella el que va fer és una vegada va conèixer l'arxiduc, va romandre a cama d'opilla, que conta que va sopar bé, que la decoració li va encantar.
3: Va quedar contenta,
1: que hi havia uns plats meravellosos a cama d'opilla. I conta que el que se'n va fer, se'n va anar a passejar per Miramar, per la possessió de Miramar, mirar les oliveres, els penya-segats, com a pintora. I l'arxiduc, no sabem què va passar exactament, però ella va quedar encantada d'aquests passatges per la Serra de Tramuntana.

0: I després cap a on se'n va anar? Cap a Solla, no? Que també va en direcció.
1: Sí, però primer se va aturar per D.A. Se va aturar per D.A.
2: Bé, clar.
1: També
3: no,
1: hi va
3: no
1: estar...
3: No se va res,
2: eh? No, de camí.
0: És ruta completa, no, Mari?
2: De camí, clar.
1: Clar, heu de pensar que van... Jo a vegades don per suposat, però clar, venien un parell de mesos, no venien una setmana aquesta gent, perquè clar, per traslladar-se d'un lloc a un altre anaven en someres, anaven en carros, anaven tots els seus criats, tot i que normalment no m'ho compten, que anessin en criats, però vull dir que era un viatge un poc còmodo i també de plaer, però un altre ritme clar. Diferent en el d'ara, que ara jo que sé, m'on anàvem a una ciutat un cap de setmana ja ho volen veure tot, i aquella gent estaven mesos per veure-ho tot. I doncs res, s'atura D.A., la nostra princesa Marie Wolkonski, mos parla de rierols, de cascades, de taronger, de llimoneres... Si mos ho podem imaginar, quasi, no? Amb aquesta cançó de Maria Mar Bonet de fons. Poden sentir quasi solo dels llimoners de D.A.
2: Exacte, i a Solla supos que també va destacar tant els llimoners com els tarongers, no?
1: Exacte.
2: O no?
1: Sí, sí, sí, ho va destacar. De fet, ell va romandre bastant de temps a Solla i va aprofitar per fer eixides, com per exemple en esport, perquè era un dels llocs predilectes per aquest viatgers. Però... hi ha una cosa molt curiosa, que jo és el que m'ha cridat més l'atenció d'aquest viatge, i és que ella fa una excursió des de Solla en el Puy Major.
2: A peu? Ah, bé.
1: Bueno.
0: La degueren pujar?
3: Supos que bé, no ho sé.
1: Ara ho comentarem, però bé, era una excursionista experta, ella, la seva família tenia residència a Suïssa, i la seva germana, bé, hem de pensar que a Suïssa hi ha moltes muntanyes, vull dir...
0: Sí, amb paisatges preciosos, també.
1: Anava molt a escalar per allà, per Suïssa encara ara. I la seva germana, la germana de na Marie Wolkonski, és la baronesa Meyendorf. I era una senyora que va anar a l'Argentina i va pujar en el Cerro Tolosa, una muntanya de 5.730 metres. Va ser la primera dona estrangera que va pujar aquesta muntanya. Per tant, a na Marie no li devia pujar, costar tant pujar en el Puy Major.
3: Igualet, el Puy Major només fa 1.445 metres.
1: No? Bueno, però vos diré que la senyora era un poc menys, però diu que tenia la feta de grans cins d'Europa, però així i tot ella va anar viva i va llogar unes someres. Va llogar unes someres per ajudar-li a fer aquest ascens en el Puy Major.
0: No la veia jo caminant, la nostra princesa.
1: Bueno, després va haver de caminar una estona. Però bé, primer...
3: no crec que pugui pujar fins a dalt de tot en les someres.
1: No. Bé, ara era impossible pujar-hi. De pensar que quan ella hi va anar encara no era base militar, que encara no hi havia arribat tot això. No hi havia serbolles, i ella parteix de Solla, se'n va cap a Vinyarax, destaca els horts tan hermosos de tarongers que en parlàvem abans.
2: Ah, i va anar pel barranc.
1: I va anar pel barranc de Vinyarax, i conta que va pujant, el paisatge se va transformant en olivars, i dels olivars passam a ses roques més esquerpes, i mos parla d'un terreny molt aromàtic, amb plantes aromàtiques de la Serra de Tramuntana, i però... el que comentàvem abans, que vos heu adelantat, quan arriba, quan fa 3 hores que camina, ha de baixar de la somera, perquè arriba un moment que el camí se fa intransitable, i puja cap a el Puy Major, i queda encantada. Diu que se pot contemplar tota l'illa i queda totalment fascinada, fins i tot va quedar tan enamorada de la muntanya que després va quedar un període dies per Solla fent quadros de Puy Major, pintant-lo des de la llunyania, no?
0: I comenta res de Can Prunera o de les cases modernistes de Solla?
1: Bé, ja vos he dit que abans el Gran Hotel no la va fascinar. I, quan
2: I això
1: fa...
2: tampoc.
3: No, això tampoc.
1: I quan se dedica a pintar el Puy Major de Solla, que fa voltes per allà, diu que, bé, li agrada molt la netedat dels sollerics, perquè és una cosa que destacava molt, sempre la netedat, aquest viatger.
0: Li agraden les coses netes,
1: Però mos conta que, tot i que l'arquitectura tradicional sollerica li agrada molt, el tema de les cases aquestes modernistes que diu, sobretot, que estaven per la zona dels exteriors de les hores de Solla, no li caben d'agradar, diu que fan grans terrasses i que no és el seu món. Clar, han de pensar que també tenia molt de contacte amb França, Solla, pel tema d'exportació de les taronges, i de fet, mos conta que quan fa el viatge per la zona de Solla, hi ha una plaga, una plaga en els tarongers, i que la gent els està arrabassant, és a dir, diu que se surten com un estàquer en la crida de les fulls per sembrar amb el les. Ja veig que les plagues sempre ha anat anant i venint. Però, a banda de partir definitivament, diu que se'n va a missa solemne a Solla i gaudeix d'un sermó a Mallorca. I diu que va ser molt llarg. Diu que va ser...
0: Perquè no en tenia res.
3: No va entendre res, suposo.
2: Clar. I llavors cap on se'n va?
1: Després se'n torna cap a... Bé, se'n va cap a Pollença, passant per Gorblau, fa una petita estada a Lluc, no hi queda romandre, i de Soia queda encantada perquè pot veure encara gent, així com a Palma ja no quedava gent vestida en indumentària tradicional de pagès, de fer feina en el camp, diu que Pollença encara veu la gent vestida l'ample. Ara veig si l'estic que mires la nostra tècnica...
2: És l'endemà
3: de la patrona.
1: No, m'ho ha dit que va tenir festa grossa.
2: Sí.
1: Però bé, no ho poden contar tot, no ho contaré ja tot, que si no me farà la creu. I de bé, se'n va per Pollença, queda totalment encantada de l'indumentari tradicional i se dedica a fer fotos dels pagesos de Pollença.
3: I és curiós que de platges gairebé no en parla.
2: Sí,
3: no.
2: Un viatge diferent, perquè qui se'n va aquí pujant el Puigmajor?
1: Clar, això és molt interessant, perquè he vist molts pots se'n van a fer aquest tipus d'excursions, i és curiós perquè també aquests turistes no solien anar a les platges, no era habitual.
0: És que per ventura no sabien nadar, no, en aquell temps?
1: Probablement.
3: No. Sí que solien... Ni els mallorquins, sí. quasi.
0: Tampoc.
1: Sí que hi havia més com a turisme de balneari en aquella època, de que se n'anaven aquests grans balnearis d'Europa a fer cures medicinals i tot això, però això d'anar a nedar a la mà no s'usava. Tot i que ella visita a Cala Sant Vicenç, mos conta que estava pràcticament desèrtica, que no hi havia ningú, però que se dedica a fer fotografies, fotografiar platges, de Cala Sant Vicenç, desertes, que és una imatge, jo crec que ara...
0: Com deu ser, això?
1: Inusual.
0: Sí, no ho sabem.
3: Ni en Sivan passa.
1: Bé, potser si va a les 6 de matí, sí, per tu ser, no sí.
0: Ah, sí. M'han d'aixecar pres, si no, això, ja.
2: A les 6 i 5 ja...
1: Sí, però bé, ja després la nostra viatgera se'n va anar a fer més excursions i se'n va cap al Castell del Rei. Que era una excursió molt típica d'aquell temps.
2: És una bona excursionista.
1: Sí, veure aquelles arcades gòtiques que encara eren, encara ja no hi són, ja van caure, però era una excursió molt típica de final del segle XIX i principi del XX. I una vegada que aquesta estada a Pollença, se'n torna cap a ciutat i aprofita per fer unes petites excursions per voltant de ciutat, visita l'exposició de Raixa i Eufàbia, que era una cosa molt típica, anar a veure l'exposició de Raixa i Eufàbia, i antes de partir se'n va a visitar el castell de Bendinat. El castell de Bendinat, que recordem està per la zona d'anar cap a Andratx, i és esplèndid, també un castell que no sé si... No en xerra malament del castell, però també és una arquitectura que jo crec que no devia ser de la que més li podia agradar a la princesa. I, a banda partir, definitivament, de Palma i de Mallorca per no tornar, se'n va a missa a la Seu.
0: I venga missa.
1: Se'n va anar a missa a Soia, se'n va anar a missa a la Seu. Sabia on anava, també. Tampoc no se n'anava...
0: Home, a la Seu, clar.
1: La Seu.
0: Està molt bé.
1: Està molt bé.
0: I a Solla també, no?
1: I a Solla també.
2: I després ja va partir. No sabem on va romandre, no sabem on va dormir.
1: Clar, no m'ho dona massa pistes, a part de que va estar en el Gran Hotel i alguna fonda.
2: Torna, i no va voler dir.
1: Podria ser. És curiós, és el seu primer llibre de viatges, que firma amb aquest pseudoni de Marie de Ben, i després va fer dos llibres més, que ho he comentat en el començament, sobre Itàlia. I aquests dos llibres sobre Itàlia van acompanyat de aquarel·les. Ja és molt modern, perquè hi tenen fer un llibre en reproducció d'aquarel·les. En canvi, en el llibre de Mallorca, mor diu que va pintar tantes paisatges, però no incorpora aquarel·les, incorpora fotografies. És a dir, que era una dona que anava... I dos el segon llibre ja es firma el seu nom, com a Mary Wolkonski. Vull dir que deve fer una prova, jo
0: un
1: crec que en Mallorca,
0: aquí.
1: El llibre més curtet que els altres dos, i després ja se va agafar coratge.
0: Va agafar fuor
1: i va seguir publicant llibres.
2: Li va retre en aquesta princesa russa per aquí, per Mallorca.
1: Sí, jo crec que va disfrutar. Ja que va trobar... Jo me l'imagino, més te'l pots imaginar.
2: Exacte, i em passava gust d'imaginar-nos així com passejava. Per Mallorca. Jaume Bernat, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, fins la setmana que ve.

avui música animada i bastant desconeguda. Sí. Per començar la setmana, vull parlar d'aquest nigerià, d'en Fela Kuti, un dels músics africans més influents de la història, perquè mor va deixar un dia 2 d'agost, tal dia com ahir, de l'any 1997. En Fela Kuti, perquè vos faceu una idea de la seva importància, és el creador de l'Afrobeat, un estil musical que fusiona ritmes africans amb funk, jazz i soul, però a part d'això va ser una figura política i cultural del seu país. Cada concert seu es convertia en un espai de denúncia contra el poder i la corrupció.

0: té una història fascinant. Jo m'ha tornat boig, aquesta història. Era un personatge tan polític que fins i tot va fundar un país. Un país, ho heu sentit bé. I és que el 1974 va crear la Calakuta Republic, una comuna que ell mateix va declarar independent de l'estat nigerià. Clarament, això, però, no va agradar. En el polític de Nigèria va crear molta repressió de l'exèrcit contra ell i la seva família i tota aquesta gent que formava aquesta comuna. I, de fet, sa mare va morir durant un d'aquests assalts de l'exèrcit en aquesta comuna. Això, però, ell no el va fer callar i va reforçar el seu compromís polític. I un apunt ben curiós, ja per acabar, però que no poden deixar de banda, en Fela Kuti se va casar en ni més ni manco que amb 27 dones.
1: Vinga, totes, ja, no t'ho dones temps.
0: En totes el mateix dia. Perquè va ser una cerimònia col·lectiva que, segons ell, era una manera de protegir-les de la repressió policial que rebien en aquesta comuna. Una decisió, però, que, com vos podeu suposar, va ser polèmica, clar, però va alimentar la seva llegenda. Fela Kuti, com dèiem, va morir un dia 2 d'agost del 97 i era una persona tan estimada a Nigèria que més d'un milió de persones sortiren a acomiadar-lo als carrers de Lagos, cosa que demostra aquesta importància musical i política que tenia en aquell país, com en comptat.
1: Home, va fer coses bastant fer, singulars, sí, aquest sí, home, sí, i molt singulars. Bona música, per lo que escoltam.
2: Sí. I tant, i tant, vam fer la Kuti, que vam aquests darrers segons de Tento, el demà hi tornem, en bon dimarts, Miquel Junc, moltes gràcies, Maria Pons, fins demà.
1: Celestia Oliver, moltes gràcies.
2: Gràcies, i Jaume Bernat, fins la setmana que ve.
3: Fins dilluns.
2: Ah, hi seràs, eh? Dilluns que ve.
3: Espero que sí.
2: I Marga Cifra, gràcies i descansar quan puguis. Adeu.
1: Fins demà.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Un total de 54 persones migrants d'origen subsaharià han arribat durant la jornada d'avui a les costes de les Balears a bord de dues embarcacions. Una ha estat interceptada a Cabrera amb 26 persones i l'altra a Mallorca amb 28. Segons dades del Ministeri de l'Interior, aquest any s'han registrat més de 200 arribades a les illes. Mentrestant, a Ceuta, el govern estima que entre 3.000 i 5.000 persones migrants continuen encara a la ciutat autònoma, 4 dies després de l'arribada massiva per mar des del Marroc. La presidenta del govern, Marga Proens, es mostra preocupada per la situació que ha qualificat de gravíssima.
6: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
5: Més qüestions. Primer dia d'estiu en què els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les seves freqüències de tren i metro. Ara passa un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. El gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha explicat a IB3 Ràdio que la intenció és que aquest agost sigui el darrer a aplicar-se aquestes reduccions d'horari.
7: Primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve, i en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou.
5: I després d'un any i mig tancada, l'Ajuntament de Porreres tornarà a posar en servei la piscina municipal gràcies a la contractació d'una empresa del poble que se'n farà càrrec de manera temporal. Al mes d'abril de l'any passat, el consistori es va veure obligat a tancar-la perquè l'empresa que la gestionava no va prorrogar el contracte i la que se n'havia de fer càrrec després no va arribar mai a signar el nou.
8: Considerant que després d'un any i mig de tenir les instal·lacions tancades, és més que necessari posar-ho en el servei dels ciutadans i, per tant, nosaltres des de l'Ajuntament intentarem posar en marxa aquest servei donant-ho a una empresa, mentrestant anant preparant la licitació per tornar a treure el concurs una altra vegada.
5: Hem sentit Maria Agnès Sant Pol, batllessa de Porreres, I en l'àmbit estatal, presó provisional per al detengut per matar una dona de 27 anys a Santander. L'home ha comparegut avui als jutjats. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista i amb aquesta confirmació el nombre de dones assassinades el 2026 per violència masclista puja a 33. Els incendis continuen afectant la península. A Zamora, 4 municipis estan en risc per un núvol tòxic pel foc a una planta de residus. De moment no consten persones ferides. La població ha rebut una alerta on es recomana que evitin les activitats a l'aire lliure i que es mantinguin allunyats de la zona de risc. En canvi, a les Illes, fins a mitjans de juliol s'han declarat prop d'una cinquantena d'incendis i conats. Segons dades de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, s'han cremat unes 30 hectàrees. Contrasta amb les 4 que es van calcinar al mateix període de l'any passat. El gerent de l'Ibanat, Tomeu Llebrés, explica que els conats representen prop del 90%.
3: Com més conats hi ha, i això és un gran tant percent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat amb bastant avió. És a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
5: Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu vespre de 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu? Avui repassam una trajectòria musical mala de classificar. Anunciam un cicle de teatre jazz a compte de l'Eclipsi i celebrant els Premis de l'Atlàntida amb alguns dels seus guanyadors. Comença la cultura, IB3, benvinguts. Ja són els estudis de Lluís Arboledas i Llàtzer Méndez, Ocifar, que han estat una de les sensacions d'aquest estiu amb el concert que varen fer a Son Fusteret. Ens contaran què volen fer de les seves vides a partir d'ara. Després parlarem del cicle Eclipsi en jazz de Perseids, que ofereix teatre i música aquest dia a Santanyí. Acabarem donant l'enhorabona a Julia Castaño, i Lluís Garau, directora i protagonista de La Barraca i La Car, respectivament, en millor curt i millor llargmetratge de la 16a edició de l'Atlàntida, que va acabar ahir. Tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Llàcer Méndez, de Lluís Arboledas, com estàu?
1: Bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Feia estona que no veníeu, eh?
2: No tant, tampoc, no?
0: Jo diria que va ser abans del concert d'Inca.
2: Ostres, pues sí, sí. Sí, fa estona.
0: A no ser que el dia que jo era fora heu vingut a Mònica.
2: Sí. No ho record.
1: Sí, jo sí, d'aquesta nina me'n record.
0: Home, no, però Mònica era abans de la Mònica Borràs, grande de la ràdio i del periodisme musical.
1: No, jo crec que sí que han tornat després. Eh?
0: Sí, després d'Inca.
1: Jo diria que sí.
0: Bueno, ja sou aquí. A més, acompanyats de Gavi Rodas. Com estàs, Gavi?
3: Muy bien, encantado de estar.
0: Si s'hagués de fer una biografia de Ossifat, la faria en Gavi o...?
2: Jo crec que no hi ha ningú que tingui informació suficient.
0: No. Informació o formació, has dit?
2: Tinc molts secrets en aquesta vida.
1: Informació.
2: Sí.
3: Jo no, seguro por edad. Jo m'acordo que us vi, la primera vez que us vi, ja era casi el... Us vi en el casal, delante del casal Soyeric, en el Borne. Os vi a vosotros dos saludando por la ventana. Yo era un chiquillo. No sé qué concierto era, vosotros os acordaréis
2: de eso. Sí, una... van a tocar allà una vegada.
1: Un chiquillo diu que era... Tendrá cojones la cosa. Aquí, aquí el jovenet. No, era un chiquillo de teta. Vinga, hombre.
0: Varo, però tornar a juntar per aquell concert mític ja d'Inca, el varo petar, tant que enguany varo decidir fer un altre, també petat. El darrer ha estat a Menorca, no és cert?
2: El tema de segon ha estat conseqüència del primer,
0: sí, vull,
2: perquè no, ha estat una obligació, com aquell que diu, perquè no havia cabut tota la gent que volia comprar una entrada Inca i d'aquí m'ho van convèncer les persones que duen el business, no? I nosaltres m'ho van deixar. I encara estem en xoc.
0: I qualsevol o més, que ha hagut pel mig, jo vaig veure l'auditorium, crec que era els premis...
2: Bueno...
0: Premis Sorell, no?
2: Antibolos, això són... són col·laboracions que feim.
0: Col·laboracions, eh?
1: Sí, són bolillos. És encaje de bolillos.
0: Bolillos. Gavi, a partir d'ara què? Perquè, clar, tu segueixes molt a prop a Sossifar i com a seguidor supos que t'has quedat en ganes de més.
3: Bueno, ellos dijeron que no volverían a hacer un concierto. Yo creo que son gente respetable con palabra. Lo que me imagino, y eso es verdad, es una pregunta que uno no se puede desligar de la música de un día para otro. Me imagino que tenéis en la cabeza algunos proyectos, alguna cosa que os gustaría tirar. No sé, pregunto. Yo sé que, por ejemplo, Luis, le gusta... Utilizas mucho las redes con tu hija, sueles hacer cosas, no sé si... Si tienes algún proyecto en manos, pregunta sin saberlo. ¿Eh?
1: No. Ahora lo único que tengo pendiente es un casting para la sexta entrega de Jurassic Park para hacer de Diplodocus.
0: Hostia, ¿cómo sí?
1: Pero ¿Qué básicamente es lo que tengo ahora mismo en marcha.
0: Está bien, menos este proyecto.
1: Sí.
3: ¿Y él colaboraría? Lázaro también.
1: Lázaro era de tiranosaurio.
2: Fallecido.
0: Yo, pero ya resucitan. El dinosaure de mama amb una facilitat increïble.
2: No jugueu en la meva edat, per favor.
0: No, estic jugant amb la cosa de ressuscitar, no amb la teva edat.
2: Bueno, no sé, jo he de dir que tinc la mania de fer cançons, sempre. Vale? Bueno, sempre no, però vull dir, sempre estic fent cosetes. I no posaria setmanes foc de dir no, jo no...
1: Afortunadament no té veïnats.
2: Perquè... Sí, entenc. Entenc. No, però tinc una sort. El meu veïnat de darrere, el músic.
1: Idò, pitjor per tu. Per què dirà?
2: Cada dia.
0: Pensava que anaven canviant cada 6 mesos.
2: Xisco Llebret, si m'escoltes, mamon, el que toques cada dia que t'escoltes.
1: No, jo també tinc veïnats músics, sí. De capella tinc...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A veure, això és que vos, meus, això és que vos cercau.
1: Sí. Sí, no, de quan en quan els metro per l'escalera i me diuen has vuelto a tocar, com diguem. Saps, sí.
2: En fi.
0: I no amb una felicitat a la cara. El darrer tema, que ara en Andrea mos ho posarà de capo, el darrer que vau treure és No m'agrada el reto. No sé. Sí.
2: Sí, sí, una petició específica de Miguel Ángel Sancho, de Chocolat, sí. De Blau, perquè va, bueno, ell ha participat en la producció de l'espectacle, dirien, donant suport a l'equip de manejament d'en Àngel Pujol, sí. A la seva oficina, i a mitjan camí, crec, des que varen començar a vendre-se les entrades, un dia mos telefona i diu, mam, tinc una idea, joia, per què no fes un tema o el que sigui, joia, perquè això estaria bé, tant de donar les gràcies, tant de donar les gràcies, pues, la gent ha respost una barbaritat, s'estan venint moltes entrades i tal, i, bueno, vàrem decidir, pues, tirar d'això, vàrem fer aquesta broma, però és veritat que dins la broma hi ha una part d'agraïment, també una part de crítica.
0: Totalment.
2: I ahí ja estamos.
0: I el títol, que diu moltes coses, també. No m'agrada reggaeton.

0: De tota manera, Lluís Llàtzer, si me permeteu, i ja bastant seriosament, s'ha de saber apartar l'ego com per fer un concert, petar-ho, tornar l'any següent, tornar-ho a petar d'una manera meravellosa. Sou conscients que teniu moltíssims de fans que vos esperen. I tot així, decidir plegar.
1: Hombre, jo crec que també, no sé, intervé una qüestió que crec que és important. Tant en Llàtzer com jo som, per dir-lo de qualque manera, músics aficionats.
0: Ja.
1: No és...
0: Xerra per tu.
1: Bé, jo més que ell. El cas és que també influeix en la història i no sé, i, hombre, de totes maneres, per nosaltres va ser una sorpresa lo d'Inca, o sea,
0: clar.
1: Primer que diguessin, no, en el cinquè dia tot venut, i després ja en Sebreró, que ja estem una mica a sorpresos i diguen, hòstia, la que hem liat, però després en sortir a l'escenari i veure tot allò, pues, hombre, molt va impressionar molt. I com deia abans en Llàtzer, aquesta va ser la raó per fer el d'enguany. Però no, la veritat és que no tenim intenció de tornar, segur que no. I de fer un altre, tampoc.
2: La prova de que Lluís és aficionat és que ha dit ho vàrem vendre tot en lloc de dir sold out, que és el que deim els professionals.
1: Ja, bé, sold out... No. Sold out, sobretot si és coronel. Sold out raso.
3: Oye, ¿no fue mayor sorpresa el de Son Fusteret? Metisteis el doble de gente, casi el doble de gente. Un año después, muchas veces el público ya sabemos cómo es, cuesta ir a dos conciertos del mismo grupo a veces seguidos. ¿No fue mayor sorpresa el de Son Fuster, pregunta?
2: Jo dic que... Ara dir... Jo crec que el de Son Fuster... Home, no vull ser grandiloquent ni... És a dir, crec que supera, diríem... que molt supera inclús a tots, vull dir, perquè se van donar unes coses que no són normals per un grup mallorquí popular. No som un element així que promogui fans en su sentit, no? És a dir, allò va ser un autèntic espectacle. És a dir, jo crec que no podem fer res millor mai en sa vida. És a dir, si tornéssim beneis i diguéssim volem cada any fer concert, cada estiu i cada tal i que qual, donaríem 50 voltes, però no farien res millor. En sa vida se varen donar moltíssims elements a recintes espectacular, la veritat, teníem un escenari espectacular, debutaven dues atletes que cantant amb nosaltres fent coros per primera vegada, amb ells a Sibar.
1: Sí, per primera vegada sonava bé.
2: Hi havia algú que cantava bé. Varen tenir un quartet de corda, per estrenar el reggaeton, a més, ho dic amb orgull, hi havia família meva allà, i és a dir, crec que això és una... Mira, per persones inclús que m'he trobat amb gent que no coneixia molt bé la història dels Ifars, se van recordar que jo havia estat proveïdor seus, ells clients meus dins del món empresarial... I un dia me'l van dir, tio, tenim dues entrades. Jo no sabia això. Ara deia, va ser inclús, ara posaré un poquet així místic, revelador. Per això, com quin tipus de persones? Perquè veure aquella situació tan transgeneracional, és a dir, gent per dins que arriben amb pares, amb fills, amb nets allà, que us atropelia. Només faltaven autocaravanes allà de dins.
3: Sí, sí. A mi me llamó, yo estuve en el concierto y me llamó mucho la atención, era todo gente venida de la Parforana, era lo que dices tú, público familiar, público mallorquín, el 99% era mallorquín, si había algún turista que se había caído del avión no estaba despistado, y fue un concierto muy, muy bonito, y a mí me parecíais dos... MC se llaman cuando son estos rap... Sí, en serio, sí, no sé si os lo han dicho. Erais dos raperos delante de una orquesta, que era el grupo que teníais detrás, esa banda espectacular, y sonaba lo que dices tú. No sé si os han llovido muchas... Si os han caído muchas novias. No sé si el Mallorca Live, por ejemplo, que es el festival que más pegada tiene aquí en Mallorca, os ha llamado. ¿Llamó a Antonia Fonte en su momento?
2: A Luis no lo sé. A mí no me ha llamado.
1: No, a mí tampoco. De todas maneras, tengo el móvil apagado siempre, pero...
4: Por si acaso.
1: Por si acaso, sí, llaman. Sí, sí.
0: No, però és vera que jo volia destacar precisament en aquesta entrevista allò que deia en Llatze, no? De que hi ha generacions que, si al final és el públic de sempre que t'acompanya molt fidel i està molt agraïts i que guapo després de 30 anys, no sé val, però si encara veus que... Joder, que venen els fills i els nets i disfruten, és encara més complicat retirar-se. No sé, és que jo estic fart de veure, fart entre cometes, perquè evidentment tenen tot el dret del món a retirar-se a vegades que facin falta i no retirar-se. Però quantes bandes, quant de cantautors anuncien i tornen, perquè al final ho duen a sa sang. I vosaltres no teniu aquesta intenció.
2: No teniu.
1: No tenim cap intenció, però vamos a ver, mai no diràs de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, sobretot lo de este cura, però la veritat és que no tenim cap intenció, però, hombre, sí, no sé, sí...
2: Jo antes en Lluís ha dit en el principi que sí, bueno, que nosaltres som amateurs i tal... Val, però hem estat amateurs quan fèiem 30 gales cada any, també. Vull dir, jo crec que, des del meu punt de vista, la qüestió aquesta de si tornar o no tornar, que fer, que no fer, té que veure, respecte a la meva idea, amb la responsabilitat. És a dir, anem a veure. Vull dir, tornar a girar, impossible. Totalment impossible. No ho faríem per molt que mos pagàssim. Convertir el concert d'Osifar en un
0: event anual,
2: jo trob que creiem, vam morir, ho van per l'altre dia, no, creiem que no toca. Mm-hmm. Dir, serà la darrera... Bueno, és que, saps, és complicat. I sobretot, fa molt poc temps que ha passat això de Sant Posteret. Fa molt poc temps. I en el meu poble diuen, deixa pixar molt.
0: Sí, sí.
2: Saps? És a dir, ara mateix seria una autèntica barbaritat dir no tocarem mai més, com dir sí, tocarem una altra vegada. Ara mateix jo crec que no.
3: Ara hi ha que esperar l'eclipse, no? Sí. L'eclipse ho pot canviar tot, t'imagines?
2: També és vera. Sí, sí, també és vera. Sí, sí, també és vera. No ho sé, la veritat és que... Mira, per això, saps en quin temps estàvem? Estàvem, i encara no s'acaba, en temps d'agrair. En temps de repetir una i mil vegades que som els tios més afortunats del món, que això no és normal, que surtin aquests dos pollastres que teniu aquí convidats avui, tant a Inca com a Sant Posteret, i després de quasi 30 anys, 28 i 29, no? Vale? Mm-hmm. Exactament. Mm-hmm. Pues hi ha aquí 4.000 i pico puestos, 1.000 a l'altre... Això és com està donant. És vera, és que no te fan ganes ni de fer bromes, i nosaltres que som... No. Saps? Perquè... Sí, potser és que m'haurà pillat ja una miqueta per allà, no?
1: Bé, no sé, jo crec que ha estat un regal, però...
2: Sí,
1: una...
2: 100%.
0: Un win-win, que se diu.
1: Lluís. No,
2: sí, perquè, un win-win,
0: directament. Òbviament, sí. Els seguidors d'Osifar ho han agraït molt, i vosaltres també, de retruc. Sí. 6 i 22, aquests dos pollastres són en Lluís Arboledas i en Llàtzer Méndez, són Osifar, i avui volem parlar amb ells perquè sí.

0: Lluís Llàcer, quin moment recordeu com el millor? I pot ser que no coincideixi. No me refereix al que, moment que feu més concerts, ni al que estàveu en la cresta de la ola, com diuen en castellà, per la raó que sigui, ni quan sonàveu tot el temps a la ràdio, sinó el moment que recordeu amb més carinyo de la trajectòria del grup.
1: Home, aquí hi ha coses que de caràcter personal, clar, òbviament, i altres, diríem, més lligades, diríem, a lo que és la història del grup. I probablement no coincideixin. Jo crec que aquí hi ha un moment a la història d'Osifar, que és quan surt el segon disco amb Txell Ripoll, que canvia la història d'Osifar. És a dir, la canvia. Havíem fet primer una maqueta que va funcionar de manera increïble. Un primer disco amb cançons de la maqueta i unes quantes més. Bueno, però allò anava una miqueta així com anava. Vull dir, bueno, després de 5 anys de maqueta, encara quan van fer el disco només van fer 4 actuacions o 5, el primer any i tal. I surt el segon disco i surt Txell Ripoll. I Txell Ripoll, l'any 92, me pareix que era...
2: 91, crec.
1: Perdona, 91.
2: Crec que 91.
1: 91, perdona, tens raó. El 90 va ser el primer disco. Això canvia radicalment l'història d'Osifar, perquè va arrasar, és a dir, va arrasar. En Lluís ara vos contarà una anècdota d'una arribada d'un viatge. Això és un moment clau dins l'història d'Osifar. I l'altre, sense cap tipus de dubte per jo, sense cap tipus de dubte, és tornada, i molt especialment en tot el carinyo cap a Inca, però molt especialment a Son Fusteret, perquè se van donar unes condicions molt particulars, és a dir, van tenir més gent, van tenir més tal, un escenari brutal propi de grans estrelles mundials, i van tenir un quartet de corda fent una cançó després de 30 anys que no havien fet altra. Entonces, jo diria aquestes dues cançons.
2: Jo coincideix que en la primera, de totes, i lo que contava en Llàcer, quan van terminar la gravació, jo me'n vaig anar de viatge a fer un safari, a ver leones. Bé, i...
1: No és ecologista.
2: Sí, a ver-los. I en tornar, després de 25 dies, i que no havia tingut cap notícia de...
0: No hi havia mòbil,
2: no havia res. Arriba a la terminal, era la terminal A encara, de l'aeroport. El primer que faig és anar a pes diari, contraportada, Osifar vende más discos que Michael Jackson. Digo, la madre que nos parió.
0: I era vera.
2: No, no, però això és en arribar. Anar a pes diari i agafar el diari i, a més, contraportada, segurament el responsable era en Gavi,
3: perquè era
2: el diari de Mallorca.
3: No, Lourdes Durán.
0: No ho sé.
2: Això, una sorpresa gran. I per jo, d'aquesta tornada, per jo, me toquen més escoletes Inca. Sortia ja... Perquè lo de Son Fusteret, si vols, ja era una miqueta més esperat. I, a més, és un concert que ho havíem preparat amb més professionalitat, per dir-lo així. També els músics estaven més avesats. Tot va sortir molt més rodat. I lo d'Inca... És que, per jo... I crec que per ell també va ser inesperat.
0: O sigui,
2: pensàvem que hauria possibilitat de que anés molta gent. Teníem pensat fer una campanya de promoció, desconcert, i no va fer falta.
0: En cap moment vos vau plantejar aquella cosa de uf, que mires així, hòstia, l'abisme de... Ostres, i si ja no interessa? I si...
1: Des del primer moment.
2: Sí.
0: Aquesta por que és normal.
2: Des del primer moment.
0: Hòstia, ho hem petat molt, però i ara?
1: En Lluís i jo, el dia de la presentació, el dia de la roda de premsa, vàrem quedar d'acord per veure'ns i començar a fer coronades per xarxes. És a dir, bueno, esperam una setmaneta i començam a fer vídeos, venga, que no sé què, que no sé quantos, ja estàvem pensant si jo havia de fer un arròs amb una hormigonera i coses d'aquestes, unes barbaritats que teníem previstes, i el que diu ell, és a dir, en el cinquè dia...
3: Ja pues, no però el dia de la roda de premsa estava quasi tot vendido, ja no?
1: Jo crec... No, no, sa, no. No, no, no, no, Gavi, perquè sa...
2: Sa roda de premsa d'Inca, no.
1: Sa,
2: no.
1: Sa, com, s'obria... S'obria sa banda s'obria allà, aquest en aquell
2: dia.
1: Moment.
2: Sí,
3: ah, amigo, vale.
1: Sí, sí, en aquell moment. Però, hòstia, sa quatre dies... Vale. Ja deia que això no pot ser, tio. És a dir, claro, nosaltres venim del món que venim. A veure que van ser un grup referent, amb molta comicitat, amb molta burreria, van ser gamberros purs i durs, és a dir, però també som gent que s'emociona i tot aquest rotllo i tal. I la veritat és que no consideràvem aquesta opció. És a dir, que estaria... Confiàvem que hi hauria gent que pensava que, joder, ara si fa un concert únic i dona a mi, però aquesta, anem a dir, èxit, aquesta petada no. Però...
0: Clar, jo pujava caminant normalment en el meu col·legi i tornava en bus, i jo record el bus de línia sintonitzant la ràdio de Tor, posant el Cifar, i la gent del bus, abarrotat, imagina't, cantant el Cifar allà a coro. O sigui, jo són de les coses que record així com més brutals que m'ha passat amb altres. Perquè no és normal, o sigui, que en un bus que tothom té els seus gustos més molt diversos, sorri una cançó i la gent se posi a cantar.
2: Sap què passa, també? Jo crec que hem tingut la sort de que, a part de tocar amb sa fibra, amb sa fibra mallorquina, que amb això és una tecla que hem tocat i l'hem tocat bé, també passa una cosa, que duim el nin que tothom ha de dur el duint. Si a un nin sempre li agrada caca, pedo, culo, pis. I,
0: però,
2: vulguis que no...
0: Això s'ha de ser en gràcia, també.
2: Sí, però bé...
0: L'escatologia,
2: sí.
0: Així no, però, a pelo, no mola.
2: No, ja no. Ho sé. No. Diguem que hem fet servir una escatologia més literària, però... Perdona si és que això pot ser, però...
0: Més d'en Quevedo, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Està claríssim.
1: Jo crec que... les animalades, fer sasa, jo crec que l'han fet...
2: Amb educació.
1: No, jo crec que amb un alt índex de connexió amb la cultura mallorquina de tot.
0: Això està claríssim.
1: I jo crec que aquesta és la qüestió. És a dir, jo sempre he dit que jo soc músic aficionat de jovenet i seguia els músics bons de Mallorca. Aquí hi ha hagut sempre grans grups, grans músics, fantàstics. Però un grup que fes amb una dignitat musical estupenda, per suposat, perquè teníem sempre molt bons músics, que fes animal i connectant amb la Mallorca de sempre, diríem. La Mallorca, diríem, més rural i tal. I jo crec que d'això se va apropiar tothom, saps? Se va com a generar una espècie, diríem, de tancat allà on entraves, i viu si far, i tot estava per mar, bum, bum, bum, i fèiem l'animal i disfrutaven, i crec que per aquí anaven les coses.
0: Duim mitja hora d'entrevistes que més sou bons conversadors, estaríem aquí una estona llarga més, però clar, tenim més temes. He triat Vacaciones a Mallorca, que crec que està molt d'actualitat, per acabar. Podria haver triat el Xeri Ripoll o qualsevol altre, però aquesta me posa les piles de manera especial i, com dic, crec que és molt actuat. Lluís Llàtzer, si tornau a fer qualque cosa, encantadíssims que vengueu aquí d'escoltar-vos i de veure-vos. Si no, també, i vos seguirem per xarxes, que deia el capitán Rodas, o per allà on estigueu. Moltes gràcies.
2: Ei, gràcies a vosaltres.
0: És un punt i seguir,
2: gràcies.
0: Pràcticament.
2: Gràcies.
1: Vinga.

0: iPhone.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: L'Aviador. IB3 Ràdio.
3: 6 i 35 minuts, continuem programa per la mare del cicle Eclipsi en jazz de Parcells, a teatre, música i altres activitats que ompliran de cultura Santanyí els pròxims dies.
4: Su majestad, el emperador Carlos, vio el cielo abierto con mi aventura. ¿Vio el cielo abierto? ¿Dónde se le cerrara el corazón al rey? ¡Don Manuel de Portugal! Soy el pedo de un marino que quiere dar la vuelta al mundo. Y si a usted no le conviene, al mundo entero sí.
3: Escoltant fragments de Magallanes, interpretat per Rodó Gené, dirigit i escrit per Jeroni Obrador, que a més és un dels organitzadors o l'organitzador d'aquest cicle del qual parlàvem, cicle Eclipsi en jazz de Parcells. Jeroni, com estàs?
5: Molt bé, estic molt bé.
3: Que ho has tornat a fer, perquè, clar, juntes... Ara ens recordes, per favor, els dies, perquè això passa abans de l'eclipsi, també el dia de l'eclipsi, juntes a... Bueno, juntes, cada cosa en el seu moment, òbviament, però un poc de teatre, un poc de jazz, que sempre va bé, i amb tot això fas un cicle ben, ben interessant que com dèiem, se farà a Santanyí els pròxims dies.
5: Sí, la veritat que, no sé, és algo que m'ha sortit un poc... No sé, sí, jo crec que jo tot sol com que m'anim massa sempre, que hagués estat fer un acte el dia de l'eclipsi i aventures per a les Parcells o les llàgrimes de Sant Llorenç amb una jam session, però realment vaig dir, mem, jo tenc el Magallanes, que és una obra sobre l'astronomia, no? És un... Després també tenia aquests xidens que han fet aquesta... obra de teatre d'eclipsi artificial, que precisament és perquè de dansa i teatre i que parla de tot el seu... de quan ells van viure el seu eclipsi allà a Xile i que venen a fer-ho a posta. També tenia aquesta oportunitat de que aquesta gent vengués de Xile a fer aposta en el teatre principal de Santanyí, això. Mm-hmm. I vaig dir, ostres, pues mira, pues fem teatre i jazz cada dia i el dia de l'eclipsi fem una sessió de jazz a la terrassa de Can Timoner, que se veurà perfectament l'eclipsi, que la gent estarà tranquil·la i gestionada i no estarà on lloc massificat o això, i després fem una jam session per esperar els Parcells o les llàgrimes de Sant Llorenç, no? Estrelles.
3: Efectivament. Recordo un poquet els dies de les cites, cada cosa, com dèiem, sí. En el seu temps. Vinga.
5: Sí, dia 10, allà, a les 8, es Magallanes.0, que mm-hmm. sobre la volta al món, després de les 9:30 miscel·lània, que hi ha en Aina Tramulla, en Marco Loficària, en Gori Mata, Josep Cervera. Després, dia 11, l'endemà, dimarts 11, a les 8, hi haurà aquesta obra des de Xira de teatre, mm-hmm. que és Eclipsi Artificial, que ens contarà també un poc tota aquesta experiència d'haver viscut una eclipsi interior, amb a les 9:30 Tenor Balearicus. Les obres de teatre són en el Teatre Principal de Santanyí, i el jazz és en el centre de Satalaia, en el centre nostre de residències i de sala polivalent de Satalaia. Mm-hmm. I després, dia 12, el dia de l'eclipsi, aquí sí que fem una cosa molt especial, que és tornar a obrir en l'associació cultural l'eclipsi de... Farem a les terrasses de Can Timoner, que és una terrassa que sabeu tot l'horitzó de... d'aquí des de Santanyí,
0: sí,
5: perfectament.
0: Ben guapa, tota sí.
5: Sí, tota la posta de sol, des que anden Torrella, se veu perfectament, i també hem fet les proves adequades, tenim ulleres pròpies que posen Santanyí, Eclipsi, Mallorca, tot això, que també ens ha dut tot un tema de merchandising i res. Aquest dijous, diré, que és un ficat així aquí al mig, que estrenem un post de Terrassa en guany en Natina Manresa, que fa un concert allà, ho dic per la gent que la pugui conèixer.
0: Sí.
5: Més que res, perquè si volen venir ja a veure la Terrassa com si tenen un dubte o no, doncs ja serem allà aquest dijous allà. I res, la veritat, que tinc moltes ganes de celebrar-ho i de fer-ho. Per mi aquestes coses científiques, astronòmiques, són com a superpotents, superimportants.
0: Això t'anava a dir, no?, que t'esforces de fa estona per juntar, diguem, allò que puguin ser fenòmens relacionats a la natura i la cultura, que, evidentment, per què no?, s'adona la mà i ben donada, no?
5: Sí, sí, sí. I l'emoció, en final, també...

0: importància li donen aquestes coses, no? O sigui, sense voler caure dins el místic, però sí que considero que la nostra energia, els nostres sentiments són una cosa tan infinit, no? Quan sentim els nostres sentiments, és una cosa que ens dona tanta sensació de que està succeint una cosa tan especial, i crec que serà un motiu per això, i crec que també crec que les persones poden crear els seus propis rituals, i crec que, per què no, pues fer un ritual en jazz, amb els amics, amb els companys, fer una copa de cava, fer una tapa, no? I tenir que els 3 minuts començarà a les 7:30, no? I a les 7:20 començarà la crisi. Hi haurà 3 minuts de foscor total a les 8:30. I a les 9 se pondrà sol en la crisi sense acabar de desfer-se. I, bueno, sí, per què no? Per què no dedicar-te a un moment en el qual hi ha una energia especial, si ets alguna cosa especial, un pic cada 100 anys, a dir, pues, no? A fer un abans, un després, com feia moltes vegades a nit bé, o, no? O de cicle. Després, no, jo, també astronòmicament, que jo no som, ja t'he dit, jo el veig que vaig fer en el Jodorowsky, però jo som molt des de la part més com a pragmàtica de tot, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que astronòmicament és com un momentazo, no només per l'eclipsi, sinó de tota l'astronomia que hi ha, no? Vull dir...
1: Molt bé.
0: I res, això. Sí, crec que és un motiu per celebrar, per ajuntar-se, per estar amb gent, per tenir un record. No? Per tenir unes ulleres que te'n recordis d'on vas anar, per tenir... Mm-hmm. Però sí, saps? Per no agobiar-te, per no deixar-te dir, no, me'n vaig a un lloc que hi haurà tothom, que estarà massificat, no? I que me dejuc, saps? Jo sí que crec que és per pensar-se un poc en la teva terrassa, de que teva si se vol, si no se vol cercar-te un lloc a tocar un company, o venir a un espai com el nostre cantimoner, que hi haurà una festa, per gaudir-ho, i sí que crec que és important.
1: Idò, ja sabeu, el cicle Eclipsi en Jazz en Perseids, explicat per Jeroni Obrador, aquesta setmana, dilluns, tindrem aquesta companyia xilena també, d'Eclipsi Artificial, que ens contarà també en què consisteix el seu espectacle, i en tu també, que els acompanyaràs. Jeroni, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Moltes gràcies. I si caus per aquí, convidat estàs.
1: El que passa és que, clar, estaran les carreteres perquè complicat dia 12 i jo que acabem el programa clar, a les 7,
0: bé,
1: però pot ser el dia d'abans.
0: També te trobaríem un sofà.
1: Oh, ah, això està ben magnífic. Idò, vinga, t'ho compro.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.
2: IB3 Ràdio, formació.
3: Quan fa molta calor... És un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: trajectòria i també varen conèixer les cintes a concurs guardonades. Millor pel·lícula, secció oficial Lionel, de Carlos Sainz, el Premi Dama Agustí Villaronga, la millor cinta nacional, Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, millor pel·lícula de la secció Trens, Blue Film, d'Eliot Turtle, el documental El cicle de l'amor, meravellós, de Orlando Einsendel, ha rebut el Premi del Públic, i ja en clau balear, La Car, de Joan Porcel, ha estat elegit millor llarg, i La Barraca, d'Anna Júlia Castanyo, ha guanyat el premi al millor curtmetratge.
1: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim La Carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
2: Que estàs avorrido.
3: ¿Y tú?
2: También. Haciendo el tonto.
3: Hola.
4: Qué bonito, cabrón.
0: Idò, aquest Lluís que sentim a la boda d'en Cati Mollà no és altre que el protagonista, l'actor protagonista de La Car, Lluís Garau. Com estàs, Lluís? Enhorabona.
5: Hola, Rafa. Què tal? Que, moltes gràcies.
0: Que no atures de recollir premis. Jo sé que el de Màlaga fa molta il·lusió perquè tio, estem parlant de Màlaga, dels festivals grans que ha l'estat espanyol, però clar, aquí, a casa teva, davant dels teus, recollir el Premi d'Atlàntida devia ser un momentàs, no?
5: Res incomparable amb donar-lo aquí a Mallorca, a l'Atlàntida, fa molta més il·lusió, ja t'ho dic jo.
0: I de premiat a premiada, perquè La Barraca ha estat considerada pel jurat com a millor curtmetratge, i tenim en comunicació telefònica na Júlia Castanyo, que és la directora. Com estàs, Júlia?
6: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona.
6: Moltes gràcies.
0: Enhorabona pel premi i enhorabona pel curtmetratge que has fet. He tingut oportunitat de veure'l avui de matí. Me sembla molt complicat fer allò que fas en 12 minuts, transmetre aquesta angoixa, aquesta tensió, aquesta empatia cap al personatge principal, aquesta ràbia cap a la resta de personatges. Vull dir, això no arriba a 12 minuts, de fet, no?
6: No, realment són 11 i poquet. I clar, era tot un repte perquè, bé, format curt és el que té, que és que tens molt poc de temps per contar una història que esperes que arribi en el públic. I clar, realment ho teníem en part molt fàcil, perquè crec que un xiringuito de la platja, que és el que va aquest curt, és un espai que tots reconeixem i en el qual tots podem empatitzar bastant, o tots els que hem fet temporada ho podem reconèixer prou.
0: Ara parlarem del recorregut del curtmetratge, perquè està seleccionat a més de 60 festivals, també multipremiat. Estem parlant a més d'una història que ens situa en un xiviu, com moltíssims que hi ha a Mallorca, abarrotat de gent amb una cambrera que està al límit de feina, amb uns clients que són d'aquests que un s'estima més no trobar-se al llarg de la seva vida, i tot això passa a La Barraca. Lluís, dèiem, premi al millor llargmetratge, La Car continua el seu recorregut precisament també per festivals. Me parlaves l'altre dia en l'especial que van a fer l'Aviador amb motiu del festival que anava a Rotterdam, i que supos que els premis van retroalimentant també una trajectòria que ja de per si comença a ser important, no?
5: Els premis són un reconeixement. Jo no penso mai en els premis perquè crec que pot arribar a ser un arma de doble fulla, perquè si no els tens, però és que no ha estat un bon projecte. Jo no m'ho vull dependre, no vull dependre d'aquesta emoció que se'ns quan sent un premi, però bueno, sí, fa il·lusió i sobretot disminueix una mica el síndrome d'impostor que tenim tots aquells que potser començam i creiem que però encara hem de fer, queda molt per fer, i bueno, realment és un camí que estic molt content de fer, i juntament amb l'equip, que és meravellós, que és pràcticament un 60-70% balear, fa molta il·lusió que se pugui fer un tipus de projecte com aquest aquí a Mallorca.
0: El recorregut per festivals continua, com dèiem, per sales, com va la cosa?
5: Sí, nosaltres ara encara tenim un recorregut per festivals, encara estem a punt d'anunciar una data històrica per el projecte, realment molt emocionats de poder-ho fer, i a partir de novembre segurament podrem arribar a sales i posteriorment anirem a plataformes, que és on la naturalitat d'aquest projecte acabarà.
0: Mm-hmm. Escoltàvem ahir na Júlia, que pujava a recollir el premi i feia referència a una qüestió que mos interpel·la com a ciutadans, que no només és important, sinó també urgent, i na Júlia deia això.
7: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents.
0: I d'això, abús, hi ha també, diria que consciència de classe, en el curtmetratge, hi ha situacions al límit, hi ha dignitat, òbviament, hi ha moltes coses que insisteix, que passen en 12 minuts. Júlia, tens alguna experiència, diguem, propera que t'hagi pogut inspirar per fer la barraca?
6: Bé, realment, m'ha passat una cosa amb aquest projecte, que és que per això és molt normal xerrar d'aquest tema des d'aquest punt de vista, perquè és nostre. Sent que nosaltres, els mallorquins, tenim com aquest punt de vista de l'estiu i de les vacances, des del punt de vista d'uns currants. I clar, m'ha sorprès que la gent realment no tenia aquest punt de vista. Per tant, crec que contar aquesta història des de l'altre costat de les safates és interessant per tota la gent que no fa temporada, per entendre un poc realment el que significa per nosaltres un juliol i un agost, que no és el mateix que significa per la resta. Però bé, sí, pues és el que és la mallorquina, entenc.
0: Ni més ni manco, no? Tots hem viscut situacions, moltes vegades des de la part de client, però també, no sé, qui més ni manco ha tingut també experiències laborals que se poden semblar també.
6: Sí, i més, estic molt contenta perquè hi ha molta gent que m'ha dit que a partir de que veure la barraca se revisarà un poc més quan estan al bar i com se comporten cambrers. Per tant, ni que sigui per això, jo ja estic molt contenta.
0: Clar, perquè
6: han fet una feina.
0: La barraca explora els límits, no?, d'allò que és tolerable i que no. Que allò del mantra de que el client sempre té raó, que me sembla d'allò més absurd i cruel, fins a l'altre extrem, que seria el client, evidentment, és una persona més com jo, que som cambrer o cambrera, i per tant, aquí hi ha una situació d'igualtat que mai existeix, en realitat, perquè, clar, un paga i l'altre no.
6: Efectivament. Sí, cert, realment era contar una realitat que és molt propera i he descobert que per molta gent no, per tant, crec que simplement posar el foc en les persones que estan currant ja ha estat com una victòria en el que és projecte.
0: En el cas de la Car, n'han xerrat moltíssimes vegades en aquest programa i, evidentment, té un recorregut ja que ve d'en fora. Estim parlant d'una performance, una obra de teatre que es converteix en un fenomen. D'aquí sorgeix ja el projecte audiovisual, on se conta un poc també el procés d'aquella primera experiència i moltes coses més. Lluís, al marge de les satisfaccions, què sents quan un jurat, que normalment està composat per gent experta, per gent que ha vist molt de cinema a la seva vida, decideix premiar l'atreviment, la provocació, l'anar un poquet al límit, també.
5: Bueno, m'ha fet molta il·lusió, en especial que hi fos un Biel Mesquí entre jurats, ja que és una veu que també ha lluitat de la seva literatura perquè fos una veu bastant radical i molt necessària dintre de les lletres catalanes. Llavors m'ho va fer una il·lusió tremenda quan m'ho vaig enterar que ell seria jurat, i quan m'han donat el premi sent que se tanca un cercle i que realment algú que en el que jo he mirat i en el que jo m'he pogut inspirar, i sobretot com a mallorquí crec que no hem de renunciar de les nostres arrels i les nostres coses per poder tirar endavant els nostres projectes, per molt radicals que els hi pugui aparèixer a les nostres societats. I bé, em fa una il·lusió absoluta. També vull dir aquí, vull saludar la Júlia, que crec que són noves generacions que estem apostant per l'audiovisual i les nostres històries, i crec que l'Atlàntia ha reconegut una generació jove que té ganes de seguir continuant lluitant per les nostres projectes artístics, i estic molt content.
0: I jo també estic molt content per tots dos, perquè sou exponents d'això que diu en Lluís, no? Jo, Júlia, d'una fornada nova, que ara pot tenir entre 20 i pocs i 30 i pocs, i que estan oferint productes de moltíssima qualitat i art, en definitiva. Júlia, vens del món del videoclip, de la publicitat, jo crec que això també se nota, no?, amb el ritme de la barraca.
6: Pues jo també ho crec, és un projecte que és super ràpid, però també era part de lo que volíem contar, és a dir, un tipus frenètic d'un bar. I sí que crec que m'he recolzat molt, i també l'equip mateix amb el qual faig videoclips i publis, m'he endinsat dins una ficció de sobte, i sí que teníem pues, aquesta estètica com de carta de gelats i un ritme pues, prou ràpid, i crec que per això també funciona bastant esperadeta, perquè no permet que t'avorri a ningú.
0: Avorrir-te és impossible.
6: Avorrir-te és impossible, efectivament. Són 11 minuts, també és difícil. Però sí que crec que hi ha una cosa de fer un projecte perquè sigui vist, i facilitar un poc l'espectador també com arribar al nostre personatge.
0: Quin recorregut li espera a la barraca? Perquè estàs, us han seleccionat a moltíssims de festivals, com dèiem abans. No sé si també teniu estrena a sales de, diguem, ja prevista, o si encara hem d'esperem una mica la qüestió dels festivals.
6: De moment no, nosaltres tenim ja un any de distribució i duim això com més de 60 festivals, que era una cosa que no ens esperàvem, perquè realment la barraca és un projecte que té molt poc presso, i és un projecte que realment sorgeix després de l'amistat, d'un curt de favors, i de sobte pues, ha tingut molt de reconeixement de festivals, i encara ens queda un any més de passejar-nos per festivals, cosa que és un gust, perquè realment que sigui projectat i que sigui vist el millor del projecte, i després, no ho sé, ja ho veurem.
0: Perquè ets mallorquina, però estàs vivint, si no m'equivoco, a València. De fet, la barraca està rodada a València.
6: Efectivament, vam gravar a Cullera. Jo volia gravar a Mallorca, però va ser impossible, i al final, bé, vam decidir que realment és una història que també se pot contar des de qualsevol part de la costa del Mediterrani, perquè véssim més o menys el mateix, i ho vam gravar ja a València, efectivament. Per desembre, cosa que és curiós, ja que tota la figuració en biquini.
0: Sí, sí, sí.
6: M'odiaven, pobre.
0: No sabia que s'havia rodat el desembre, sembla estiu, però estiu intens, de fet. Però, mira, una anècdota que ens aportes també. Lluís, estimat, llarga vida a la carn. Allà on vagi triomfarà, n'estem segurs. I aquí ho comentarem també a la Via de Lluita Ràdio. Una ferrada molt gran.
5: Gràcies,
0: Lluís Grau, protagonista de la carn. Triada, seleccionada, premiada com a millor llargmetratge a l'Àntida Film Fest, que va acabar ahir, 16a edició, com deien, 53.000 espectadors. Júlia, no fluixis, disfruta el moment de la barraca i tots els premis i tots els guardons que puguis recollir, i supos que ja estàs pensant en pròxims projectes, o sigui que també els comentarem aquí, no?
6: Moltes gràcies, així és.
0: Júlia Castanyo, directora de la barraca, com deien, millor curtmetratge a l'Atlàntia. Gràcies, Júlia, gràcies, Lluís. Fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que demà, a partir de les 6, més cultura aquí a l'Aviador. Ara, en menys d'un minut, vos deixam a les notícies.

0: 3 d'agost, però avui no és el turisme el tema principal d'aquest informatiu, sinó l'habitatge i l'educació. Tot d'una, vos explicam per què. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: La crisi de l'habitatge continua al centre del debat polític a les Balears. El govern exigirà un mínim de 15 anys de residència legal per poder accedir als 323 habitatges de protecció oficial que projecta construir a Palma. Una mesura que defensa per prioritzar els residents. Mentrestant, a Menorca, un estudi identifica més de 800 habitatges amb indicis d'estar buits i planteja la rehabilitació i la divisió dels immobles més grans per incorporar-los al mercat del lloguer assequible. Dues estratègies diferents per afrontar un mateix problema, com garantir l'accés a l'habitatge. En parlam tot seguit amb el geògraf i investigador Ivan Murray, quan des de l'Institut Menorquí d'Estudis defensen la rehabilitació d'aquest parc residencial per facilitar-ne la incorporació al lloguer assequible. Lali Allès és tècnica d'investigació de l'àmbit social de l'OPSAM.
1: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou.
0: Però avui, dilluns 3 d'agost, hi ha més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell i que passen per l'anunci avui hora baixa del cap d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se en la xarxa de 0 a 3.
2: Bon vespre, diu Vera, que aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques, dependents de la Conselleria.
0: I un dia més, miram cap a Ceuta.
2: Entre 3.000 i 5.000 migrants continuen a la ciutat 4 dies després de l'entrada massiva. Marga Proens carrega contra la policia de fronteres obertes del govern central.
3: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no ho està fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que no, que aquí no hi cap tothom.
0: I el despatx d'advocats de la jutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James Fergie Cox Chambers Jr., detengut a Eivissa.
2: La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas.
0: I continua la recerca de l'home de 82 anys desaparegut a Sant Joan de Labritja.
2: Amplien el dispositiu de cerca a Benirràs i mantenen l'esperança de trobar-lo en vida.
0: Detectats 48 catxalots en aigües del nord de Menorca. Un de cada 5 individus és una cria.
2: Les xifres obtingudes pels científics de Turisops confirmen l'existència d'un santuari d'aquests 7 dies a les Balears.
0: I la cantant i compositora Anna Ferrer serà la pregonera de les Festes de Gràcia de Maó.
2: Nascuda a la ciutat, la seva formació musical està vinculada a la ciutat. Héctor Pons és el Val.
4: Una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclor menorquí.
0: I en els esports, l'adéu de Samu Costa al Real Mallorca és cada vegada més a prop. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. El portuguès ha arribat avui hora baixa a Lisboa, Portugal, on precisament l'Al-Nassr està realitzant una estada de pretemporada. El club saudita està a l'espera de les aprovacions finals per a completar el fitxatge de Samu Costa, pel qual el Mallorca rebria uns 22 milions d'euros. I avui s'ha presentat el trofeu Ciutat de Palma, que es disputarà dimecres a les 9 del vespre contra el PSG. En natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París a l'exercici en solitari lliure, i en pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delphi Brea han guanyat l'Obert de Pretòria a Sud-àfrica.
0: Gràcies, Xiscro. Ampliem la informació, l'actualitat esportiva, passades les 7:30.

0: I un dia més, i sabem cert que no és cap novetat pels oients, però nosaltres hem d'avisar. Torna amb força la calor, especialment a l'interior de Mallorca, però millor si aquesta informació i tot allò que té a veure amb el temps ens desenvolupa el nostre expert meteoròleg i company. Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, companys. Sí, una calor que ha estat protagonista per començar la setmana. De fet, hem arribat a 39 graus avui, tant a Maria de la Salut com també a Campanet, els indrets clàssics de l'interior de Mallorca. Es veurà que demà esperam alguns matisos en aquest sentit. Demà baixa una mica la temperatura al nord de l'arxipèlag perquè entra una miqueta de vent de tramuntana. No serà un gran canvi, però sí que pot donar un cert respir en aquestes bandes del nord de les illes. La resta, la temperatura canviarà poc. I quant al cel, hi trobarem un aspecte variable perquè tindrem alguns intervals de núvols. I, de fet, cap a l'interior de Mallorca, també a punts d'interior, poden créixer una mica més els núvols i no descartam que molt puntualment fins i tot s'arribessin a deixar anar qualque gota. Però, en general, serà un dia més sol que núvols. El vent, com han comentat, bufarà a tramuntana fluix al nord, a la resta fluix variable, i a la mà, un dia més, hi trobarem una situació bastant tranquil·la.
0: Gràcies, Dani Capó, per aquesta informació meteorològica. Aquest informatiu és possible gràcies a Victòria Morell, Clàudia Malia i Maria Eugènia Quecles. Lluís Fortesa és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: 7:06, us avançàvem en portada. El govern exigirà al Manco 15 anys de residència legal per accedir als 323 habitatges de protecció oficial que construirà a Palma. L'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
1: El Consell cedeix un solar a l'Ibavi, prop del Velòdrom a Illes Balears. Té 33.000 metres quadrats i s'haurà d'urbanitzar. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que la iniciativa respon a la manca d'habitatge a preu assequible a ciutat.
2: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració del projecte residencial estratègic el tràmit previst a la construcció reduiran de 10 a un any i mig.
3: Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos. Por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
1: Com a contrapartida de la cessió del solar, el Consell de Mallorca gestionarà part de les instal·lacions que s'hi construeixin. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que és una oportunitat per ampliar i reforçar els serveis de la institució insular.
4: Perquè, per una banda, tindrem 35 habitatges que es dedicaran a ús social. Per altra, podran construir un espai de 400 metres quadrats en el Centre Cultural d'Assaig i, per altra banda, també tindrem 3.000 metres quadrats a on se construirà la futura casa de l'infància de l'IMAS.
1: Els tràmits començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran a la propera.
0: Però la cerca de solucions continua arreu de les illes i a Menorca un estudi identifica 800 cases i pisos buits. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits, com ens acosta Excel Camarasa.
5: L'estudi s'ha fet a partir del consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans de 1980 i que gairebé un 40% són anteriors a 1960. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, Maó i Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, autor de l'estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic i en el cas dels habitatges més grans estudiar també la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. És per aquest motiu que el Consell de Menorca ha fet arribar l'informe als 8 ajuntaments de l'illa demanant-los que aprovin per ple aplicar el decret de mesures urgents del govern per permetre fer habitatges més petits.
0: Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat l'Ali Allès, tècnica d'investigació de l'àmbit social de l'OPSAN, l'Institut Menorquí d'Estudis, que defensa la rehabilitació d'aquest parc residencial per facilitar-ne la incorporació al lloguer assequible.
6: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou. No? Que existeix una dificultat que a vegades, pues, en aquests casos, no és fàcil sempre tornar-li a donar un ús a una part d'aquest parc que en aquests moments està sense utilitzar, sense tenir un ús residencial.
0: Ja ho heu sentit, el govern impulsa noves mesures per incrementar l'oferta d'habitatge. Mentrestant, a Menorca, el Consell planteja facilitar que els immobles de grans dimensions es puguin dividir en pisos més petits per incorporar-los al mercat de lloguer assequible. En aquesta hora analitzam aquestes iniciatives i el seu impacte amb el geògraf investigador Ivan Murray. Senyor Murray, primer de tot, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: El govern aposta per construir nous habitatges protegits a Palma, mentre que Menorca es planteja mobilitzar el parc d'habitatges buits. Quina de les dues estratègies pot tenir, pensa vostè, un impacte més immediat per alleugerir la crisi de l'habitatge?
7: Cap de les dues. De fet, el que tenim alarmants ara mateix és que
8: els preus estan disparats i estan expulsant a la població i tenim una eina molt factible, ràpida, per implementar pràcticament a totes les illes, que és la declaració de zona tensada. I aquesta mesura tan senzilla i d'urgència, i doncs n'hi apareix damunt la taula. Llavors, és una altra qüestió important a tenir en compte és que tenim un parc d'habitatges de 652.000 unitats que podria donar cabuda a 2,5 milions de persones, però d'aquests 650.000 habitatges n'hi ha uns 100.000 que estan buits, que no estan mobilitzats, i uns altres 100.000 que són segones residències. Llavors, sobre aquests dos grans blocs és allà on s'hauria d'incidir d'una manera molt contundent. En les segones residències, atès que és una extravagància en un context d'emergència habitacional i, per tant, a través de mesures de caire fiscal per recaptar damunt aquestes i sobre la gran massa d'habitatges buits, actuar d'una manera contundent perquè se mobilitzin aquests habitatges, fins i tot aplicar les polítiques de tanteig i retracte i fins i tot l'expropiació d'aquells habitatges que no compleixin la seva funció social.
0: Ara mateix parlava vostè d'habitatges buits i l'estudi de Menorca n'identifica més de 800 amb índicis de desocupació, molt d'ells antics i de grans dimensions. Creu que facilitar-ne la divisió en pisos més petits és una mesura realista o hi ha altres obstacles que impediran que arribi al mercat?
8: Hi ha molts obstacles i, és a dir, s'han de posar damunt la taula totes les opcions possibles per mobilitzar part d'habitatge. Però no és un problema de quantitat d'habitatges. Jo crec que això és molt important tenir-ho en compte. El problema que tenim és un problema d'accés a l'habitatge. I si aquests habitatges se mobilitzen però se posen en circulació a través de les lògiques rendistes, que són les que estan lligades a l'especulació immobiliària, i de tampoc s'incorporaran en el mercat de l'habitatge. Llavors, el problema és un altre, i mentre s'apunti cap a la qüestió de nombre d'habitatges, i doncs no trobarem una solució factible, real i que sigui sòlida en el problema de l'habitatge.
0: I una darrera pregunta, en aquest cas, dirigida a la residència, perquè el govern exigirà 15 anys de residència legal per accedir als nous habitatges protegits de Palma. Pensa vostè, senyor Morell, que és una mesura adequada per prioritzar els residents o corre el risc de deixar fora persones en necessitat d'habitatge?
8: Bueno, aquest criteri jo crec que respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals i aquestes coses que posen en el focus de la disputa política en els migrants. Llavors, evidentment, aquí s'està reproduint les dinàmiques de la dialèctica política de l'extrema dreta a traslladar de l'habitatge, que és un dels principals que, diguem, eixos de desigualtat de la nostra societat.
0: Moltes gràcies, senyor Morell, per atendre'ns en aquest dia de vacances, per a molts, per cert, i per la seva visió com a expert d'un problema que és capdalt al conjunt de les illes.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bye.
9: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Canviem de qüestió perquè aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0-3 de les escoles concertades a les públiques dependents de la Conselleria. Ho acaba d'anunciar el cap d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa de 0-3. Allà hi és la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Hi ha més acords?
10: Bon vespre, sí, o més ben dit, apareulat. Sembla que ha estat una trobada per adreçar el camí cap a futurs acords. Això sí, el més imminent que es materialitzarà aquest mateix divendres és un decret que permetrà que l'administració pugui complementar els concerts a les escoletes 0-3 perquè les treballadores tinguin un sou més digne com la resta de dones que fan feina a les escoletes.
11: sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
10: Un dels punts que ha agradat més a la xarxa 03 ha estat el posar data a l'aprovació i execució del decret de mínims 03. És a dir, el que diu fil per randa com ha de ser aquesta fase educativa. La portaveu Joana Jiménez ha sortit de la reunió relativament optimista, però vol veure primer la lletra petita.
12: Tenim bona predisposició, ara ens falta pues, tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
10: La intenció del conseller és que s'aprovi abans del març de l'any que ve i s'apliqui en el curs 2027-2028. A més, per primera vegada es regularà també com han de fer les coses els treballadors dels menjadors escolars, una qüestió que fins ara ha estat inèdita a tot l'Estat.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora en matèria d'educació. Són les 7 i 18 minuts.
9: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Obrim plana de tribunals perquè el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James, anomenat Fergie Cox Chambers Jr., detingut el 10 de juny a Eivissa.
1: Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas. La família del detingut defensa que Fergie Cox és víctima d'una persecució política i que ha fet donacions de caire filantròfic a causes socials i humanistes, algunes en suport civil del poble palestí.
0: Per a Eivissa també és notícia perquè continua la recerca de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
1: És la tercera jornada de recerca al dispositiu en el qual participen diferents unitats dels bombers, la Guàrdia Civil i Protecció Civil. Ha ampliat el perímetre de les actuacions. Avui, hora baixa, s'ha tornat a incorporar un helicòpter que sobrevolarà des de Punta Xarraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava haver-lo vist aquest matí en direcció a Benirràs. També s'ha rastrejat sense èxit en una antiga casa a familiars la segona vegada que desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi de qualsevol informació la comuniqui al 112 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I un dia més, Ceuta és al punt de mira de l'actualitat perquè s'estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants a la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. En canvi, per la seva banda, el govern manté que el gruix dels 60.000 migrants que varen accedir per mar a Ceuta ja ha retornat a territori marroquí.
1: A la costa de la ciutat autònoma es continua fent feina per recuperar i identificar les persones que varen morir a l'aigua intentant entrar a territori espanyol. El darrer balanç apunta que hi hauria almenys 83 persones mortes en l'episodi. Mentrestant, a Melilla ha quedat oberta la frontera amb el Marroc després dels moments de tensió viscuts durant l'arribada massiva de persones migrants la setmana passada.
0: I cada vegada són més les veus que demanen què va passar i que es depurin responsabilitats. La presidenta del govern, Marga Proença, ha mostrat preocupada per la situació a Ceuta.
1: Proença ha qualificat els fets de molt greus i ha carregat contra el govern de l'Estat.
3: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que formen part d'aquesta frontera sur d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
1: Per la seva banda, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha demanat explicacions al govern del Marroc i exigeix que s'investigui a fons què ha passat.
4: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
1: El PP, en canvi, té clar que tot plegat respon a una deixadesa de funció de Sánchez, ja que apunten hi hauria informes previs del CNI advertint d'aquesta amenaça un extrem que ha desmentit el ministre de l'Interior. En tot cas, els populars preparen una ofensiva al Congrés i al Senat per posar contra les cordes Pedro Sánchez. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
5: ¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los Diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
0: Mentrestant, el ministre d'Exteriors espanyols, José Manuel Álvarez, exigirà als seus homòlegs europeus més solidaritat i compromís en les fronteres de Ceuta i Melilla.
1: Serà en una reunió que mantindran demà després de la crisi de la setmana passada. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Ceuta y Melilla son ciudades españolas, son fronteras españolas, pero Ceuta y Melilla también son ciudades europeas y son frontera exterior de la Unión Europea y una frontera muy especial. Y eso tiene que ser asumido también por Bruselas, la única frontera terrestre con África que tiene España y Europa.
1: Petició d'Álvarez en línia amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui ha afalagat la gestió eficient i eficaç, ha dit, a Ceuta, per part de les autoritats espanyoles i marroquines. Ha estat en una carta que ha remès al president Pedro Sánchez.
0: Una carta remesa per una vintena de líders europeus impulsada per Itàlia i Dinamarca, que ha assenyalat la regularització d'immigrants a Espanya com a factor de decisió per l'entrada massiva a Ceuta.
1: Von der Leyen ha volgut rebaixar la tensió i en aquesta carta ha insistit en donar una resposta europea comuna, unida i solidària a la crisi. El ministre Álvarez, per la seva banda, ha carregat contra l'actitud d'alguns països, especialment d'Itàlia.
6: Usted compara, por ejemplo, con Italia, que año tras año queda absolutamente sumergida en Lampedusa y que es el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa. Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa, cuando uno ve crisis migratorias que han tenido lugar pues en la frontera este de Europa.
1: D'altra banda, Álvarez comparteix l'opinió del govern de Rabat.
7: Que
1: en paraules del portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Khalif, acusa les màfies d'incitar els marroquins a creuar per la frontera a través de les xarxes socials a la falsa promesa de no ser deportats.
0: Mentrestant, un total de 54 persones migrants, en aquest cas d'origen subsaharià, han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears a bord de dues embarcacions.
1: Una ha estat interceptada a Cabrera amb 26 persones i l'altra a Mallorca amb 28. Segons dades del Ministeri de l'Interior, aquest any s'han registrat més de 200 arribades a les illes.
0: Set i 25 minuts. Escoltau l'informatiu vespre de la Ràdio Pública de les Illes quan encetam la plana de turisme, perquè alguns hotels ja incorporen la intel·ligència artificial per respondre a les ressenyes que els clients publiquen als portals d'opinió. D'aquesta manera, procuren mantenir una bona imatge.
1: Especialment en un moment en què els viatgers es guien principalment per valoracions que deixen altres usuaris. Ho explica Gaspar Rodríguez, director comercial d'Illa Beach Hotels.
8: Decideix anar a un establiment o a l'altre, o un destí inclús, només per la reputació que pugui tenir i les opinions que deixin els altres.
1: Per facilitar aquesta gestió d'opinions, a Mallorca s'acaba de gestar el programa Cassiope. El seu creador, Xavier Pasquet, assegura que la IA és capaç d'interpretar el to de veu i l'ànim de qui parla per oferir un esborrany de resposta que permeti millorar el servei.
9: Quan ja tenim una mica de massa crítica, tenim un panell de control que ens diu què opina la gent, no? I què és el que destaca, quins són els punts més febles, i això ens permet indicar ja no ser només un gestor de respostes, sinó un gestor de la reputació.
1: Aquesta solució també permet estalviar temps, així com prendre nota d'aspectes a millorar i mantenir la imatge.
0: I no deixar de banda les noves tecnologies, perquè amb un mòbil o un ordinador i des de qualsevol indret ja es pot consultar l'estat de les diferents platges de Formentera. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació diàriament. És una eina més per garantir la seguretat a la mar, Regina Mayans.
10: Dia de platja i entre les múltiples opcions que hi ha a Formentera, el web Safe Beach ens ajuda a escollir la millor del dia. Es pot accedir des de qualsevol indret i només ens fa falta el mòbil. Podem saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mar o si hi ha presència de borns. Els socorristes de cada platja són els encarregats de proporcionar cada dia aquesta informació. Fabio Castro és el coordinador de salvament de Formentera.
11: Cada playa tiene un dispositivo móvil tipo PDA donde tiene acceso a esta aplicación y va subiendo, pues digamos, todas las actualizaciones. Las dos playas de máximo riesgo, que es la playa de Illetas y la playa de Arenals, zona de Mid-Yor, esas dos desde las 11 tienen la información y el resto de las playas des de les 12.
10: Un web nou que encara és desconegut per molts turistes i residents. És per això que el Consell de Formentera està instal·lant cartells informatius amb un codi QR a diferents punts de l'illa. Escanejant-lo amb el telèfon mòbil, els usuaris poden accedir directament a la plataforma i fer-ne la consulta.
12: Me parece una super idea, yo lo usaría de todas maneras para ver qué tan crowded está cada playa y en base a eso me puedo ir moviendo, así que sí, me parece increíble la idea.
13: Sembla molt bona idea perquè la gent pugui saber d'on ve el vent o no i si hi ha medusas i com està la mar.
14: Nos podría venir muy bien para definir un poco el itinerario de los días de las vacaciones.
10: Una eina que busca garantir la seguretat a les platges de Formentera.
0: I en caire més local, Palma declara 6 platges lliures de fum. Són les d'Escarnatge, Ciutat Jardí, El Peñón, Camp Estilla, Cala Major i Cala Nova. Se sumen així a la campanya Espai Sense Fum promoguda per l'Associació Espanyola contra el Càncer per reduir el consum de tabac als espais públics.
1: Els punts de bany lliures de fum quedaran senyalitzats i també s'oferirà divulgació per a prevenir el tabaquisme. D'aquesta manera, les platges se sumen a la 60ena de parcs i espais públics de la ciutat que ja formen part de la iniciativa Lliure de Tabac.
0: I de platges a piscines, i en aquest cas, concretament a la part forana de Mallorca, a Porreres, perquè la seva reobertura és imminent. Després d'un any i mig tancada, l'Ajuntament la tornarà a posar en servei gràcies a la contractació d'una empresa del poble que se'n farà càrrec de manera temporal.
1: El mes d'abril de l'any passat, el consistori es va veure obligat a tancar-la perquè l'empresa que la gestionava no va prorrogar el contracte i la que se n'havia de fer càrrec després mai no va arribar a signar el nou. Maria Anna Sant Pol és la batlessa de Porreres.
15: Considerant que després d'un any i mig de tenir les instal·lacions tancades, és més que necessari posar-ho en el servei dels ciutadans i, per tant, nosaltres des de l'Ajuntament intentarem posar en marxa aquest servei donant-ho a una empresa, mentrestant anant preparant la licitació per tornar a treure el concurs una altra vegada.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30 d'aquest 3 d'agost i avui és notícia que el govern exigirà un mínim de 15 anys de residència legal per poder accedir als 323 habitatges de protecció oficial que projecta construir a Palma. Mentrestant, a Menorca, un estudi identifica més de 800 habitatges buits per incorporar-los al mercat de lloguer assequible.
2: Unes iniciatives que tenen l'objectiu d'impulsar l'accés a l'habitatge àrabe. El geògraf i investigador Ivan Morray considera que la problemàtica s'hauria d'abordar d'una altra manera.
3: El que tenim alarmants ara mateix és que els preus estan disparats i estan expulsant a la població i tenim una eina molt factible, ràpida, per implementar pràcticament a totes les illes, que és la declaració de zona tensada. I aquesta mesura tan senzilla i d'urgència, i doncs n'hi apareix damunt la taula.
1: I el Consell de Govern aprovarà aquest divendres un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques dependents de la Conselleria.
2: Ho ha anunciat el cap d'Educació, Toni Vera, després de reunir-se en la xarxa 03.
4: Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius.
1: I continuen les reaccions per l'arribada de migrants a Ceuta. Entre 3.000 i 5.000 continuen a la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, carrega contra la política de fronteres obertes del govern central.
5: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
1: I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James Fergie Cox Chamber Jr. detingut a Eivissa.
2: La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas.
1: Continua la recerca de l'home de 82 anys desaparegut a Sant Joan de Labritja.
2: Amplien el dispositiu de cerca a Benirràs i mantenen l'esperança de trobar-lo en vida.
1: I detectats 48 queixalots en aigües del nord de Menorca. Un de cada 5 individus és una cria.
2: Les xifres obtingudes pels científics de Turisop confirmen l'existència d'un santuari d'aquests seties a les Balears.
1: I la cantant i compositora Anna Ferrer serà la pregonera de les festes de Gràcia de Maó.
2: Nascuda a la ciutat, la seva formació musical es vincula a la ciutat. Héctor Pons és al Valle.
6: Una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclor menorquí des d'un punt de vista modern, actual, de la innovació i el repensament musical del folclor. Una persona que ha viscut sempre les festes intensament, en diferents àmbits, amb una família també d'amor, arrelada, molt arrelada a amor.
1: Una petita pausa i tot d'una us acosta amb la informació esportiva.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
9: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Ja tornem a ser aquí, com vos dèiem, en els esports. perquè l'adeu de Samu Costa Real Mallorca és cada vegada més a prop, no és així, Xisco Ribas, bon vespre.
10: Bon vespre, així és. El traspàs del portuguès a l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita pot ser imminent. Samu Costa ha arribat avui a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial, però no s'ha entrenat la resta de companys. El migcampista, de fet, ha arribat avui a hora baixa a Portugal, Lisboa, on precisament l'Al-Nasser està realitzant una estada de pretemporada. El cap de negoci del club, del Mallorca, Alfonso Díaz, ha parlat de les negociacions per Samu.
11: Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado, cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
10: L'Al-Nasser ha rebut ja la confirmació verbal que les restriccions de control financer del club han estat aixecades i el club està a l'espera de les aprovacions finals per a completar aquest fitxatge, pel qual el Mallorca cobraria uns 22 milions d'euros. D'altra banda, Johan Mojica, que també ha tornat després de les seves vacances, s'ha posat a les ordres ja de l'entrenador Luis García, ja que el club no ha rebut cap oferta atractiva. El Mallorca ha fixat la possible venda del colombià, que encara té un any més de contracte, en uns 600.000 euros. Si consigui, el pròxim partit del Mallorca és aquest dimecres contra el bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain, un trofeu Ciutat de Palma que s'ha presentat avui a les 12 del matí a Cort, a la presència de les autoritats i també del nou porter mallorquinista Arnau Tenes. L'escoltam.
12: Muy contento de poder disputar el trofeo contra mis ex compañeros. Es un placer poderlos verlos aquí, jugadores de tanto nivel y sobre todo compartir terreno de juego con ahora el Mallorca.
10: Aquest serà el primer partit de la temporada 2026-2027 a Somos i, a més, ja tenim horari confirmat per a la quarta jornada de la segona divisió. El Real Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre.
13: Ens enyorau? Ah! Tornem!
14: Bogeria absoluta!
13: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
15: Mare meva, quin vespre!
16: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
17: Ulala, mon amour, Paris!
16: Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
13: Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
18: Que repiquin!
10: I a la primera federació, l'UD Eivissa ja està a l'anúncia per jugar el primer amistós de la pretemporada. El conjunt blau-cel ha viatjat aquest matí per a una concentració de 3 dies a terres alacantines. L'UD du 2 setmanes de feina sobre la gespa, però encara no ha jugat cap partit. El debut, quant a amistosos, estava previst per a demà, però el club acaba de confirmar que el partit s'ha hagut de cancel·lar. Això sí, dimecres sí que jugarà l'UD Eivissa i ho farà contra l'Elx il·licità de la segona federació. I un apunt de darrera hora, perquè l'Eivissa ha comunicat que Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges, s'ofreix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i serà baixa per als pròxims mesos. En futbol sala, Diego Núñez ha estat presentat avui a Manacor com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. L'ala pivot brasiler arriba procedent del Benfica i està molt feliç de tornar al club mallorquí 4 anys després.
19: Poder traerme de vuelta me hace muy, muy feliz y el deseo de mi corazón, siempre he dicho que era volver a la liga. Espero llevar el club a jugar finales, que es lo más importante, y en algún momento una final de esa puede caer para nosotros.
10: El president del Palma Futsal, José Tirado, també ha parlat del jugador.
20: Creo que ha valorado lo que significa y lo que es el Palma ahora. Ha valorado la experiencia que él tuvo de 5 años en Mallorca, que el club no era lo que es ahora. Creo que él ahora poco a poco estará viendo y vivirá poco a poco la evolución que ha tenido el club en estos 4 años de su marcha a Benfica.
10: Pel que fa a la natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici en solitari lliure. Escoltam el nedador mallorquí.
21: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedava amb aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content.
10: Per la mare de vela, perquè avui la badia de Palma s'ha omplit d'embarcacions entrenant abans d'arrencar demà l'edició número 44 de la Copa del Rei. El Reial Club Nàutic de Palma encetarà demà la competició amb una flota de 102 embarcacions de 20 països. Les regates es perllongaran fins dissabte. El director de regates, Manu Fraga, ha parlat a IB3 del sistema de competició.
3: Una fase prèvia i una fase final. Y en la fase final es un match race, es una muerte súbita cada prueba.
10: Fraga dona opcions de podi a regatistes mallorquins i afegeix que l'IFOS ha estat substituït per l'Hispània.
3: Yo creo que hay varios equipos mallorquines con opciones de podium, ¿no? El IFOS es un barco muy antiguo, con más de 20 años, que no tenía ninguna opción de ganar una Copa del Rey, y eso también puede ser un poco frustrante. Han adquirido algo más moderno con opciones de estar en el podium, que ya sería un éxito para la Armada.
10: I demà el programa Espostres del Migdia s'emetrà des del Reial Club Nàutic de Palma i tindrem en directe a diferents protagonistes de l'esport.

0: s'han proclamat campiones de l'Obert de Pretòria i sumen així el seu cinquè títol de la temporada. La menorquina i l'argentina s'han imposat en 3 sets per 6-2, 6-7 i 7-6 a la parella formada per Claudia Fernández i Martina Calvo. I en tennis, Jaume Munar s'ha estrenat en victòria al Masters 1000 de Montreal després d'imposar-se en 2 sets per 7-6 i 6-3 a Rinki Shijikata. Ara, el rival del Santanyiner a la segona ronda serà el belga de 21 anys, Alexander Bloks.
1: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Ja tornem a ser aquí, són les 7 i 43 minuts i Menorca confirma el seu paper com a santuari dels catxalots.
1: Científics de l'associació Turciops n'han detectat 48 en aigües del nord de l'illa durant una campanya de recerca que ha durat dues setmanes. Han recorregut més de 1.100 milles nàutiques i han fet 11 albiraments d'aquests cetacis. La dada més destacada és que 8 dels exemplars, un 20%, són cries, un indicador molt positiu per als experts que reforça la importància de Menorca com a refugi natural per a aquesta espècie.
0: I anem ara al Cor de Mallorca perquè l'Ajuntament de Sencelles reclama al govern el manteniment dels tres torrents del municipi. Ho fa per mor de les acumulacions de vegetació en previsió de possibles inundacions si hi ha pluges fortes. En té la informació Neus Pericàs.
2: La petició inclou actuacions al torrent de Pina, Sant Bordils i posa especial èmfasi al de Solleric que travessa el nucli de Viniali. És un punt on s'ha constatat la presència d'esbarzers, canyars, arbres i branques mortes que poden reduir-ne la capacitat de desguàs en cas de pluges intenses. El batlle de Sencelles, Joan Carles Bert, ha descrit la situació del torrent com un despropòsit i diu que si no s'arregla quan venguin les pluges pot ser un problema.
3: Si passeu per la carretera de Santa Maria Sencelles, que passa ben per davant d'Iniali, si vos trobeu allà en el pont, veureu que aquell tram està, sí, sobretot és que està molt ple d'herbes, hi ha soques, hi ha troncs, i clar, i quan venguin les plegudes, tot això, pues, al final no deixarà de dificultar espais de sègue i pot ser un problema. L'estat d'abandonament que té, tot és un cúmul de, sí, de circumstàncies que no són agradables, tot plegat amb un despropòsit.
2: A més, afegeix que la petició ve ara a manera de prevenció abans que comenci la temporada de pluges.
3: Nosaltres la setmana passada els enviàrem un ofici sol·licitant això i vàrem aportar una sèrie de fotografies i feien referència concreta en els trams que demanàvem. I ho demanem ara perquè encara estem, diguéssim, en un moment que se pot fer aquesta feina. Si hem d'esperar al setembre, quan vinguin les plegudes, llavors ja pot ser que fóssim tard.
2: L'Ajuntament ha recordat que el manteniment dels torrents que formen part del domini públic hidràulic corresponen a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern i, tot i mantenir-ne una labor de seguiment, trasllada a l'administració competent les incidències que requereixin actuació.
0: I anàvem ara amb informació de servei perquè els serveis ferroviaris de Mallorca han disminuït les freqüències del tren i metro, ja ho sabeu, un 33%. Ara passa un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. El nou horari, però, només tindrà vigència aquest mes i s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda. També enguany coincideix amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Son Roland.
1: Aquesta modernització obliga a establir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí en tots dos sentits. La gran majoria dels usuaris mostren el seu descontent.
4: Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina.

0: però bé, ja està, tot sigui això.
1: Estic gent d'acord amb aquesta reducció d'horaris, perquè hi ha molta gent que va a fer feina i no tenen en compte la gent que hi va. I trobo que haurien de mantenir els mateixos horaris tot l'any.
2: El gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha avançat a IB3 Ràdio que la intenció és que aquest mes d'agost sigui el darrer a aplicar-se aquestes reduccions d'horari.
3: Voldria anticipar un missatge, primer, demanant disculpes als nostres usuaris que tenen menys serveis, però, en segon lloc, esperant que enguany sigui l'últim any. Per què? Perquè no preveiem cap obra important a la via per l'any que ve. I, en segon lloc, pensant que per l'any que ve ja tindrem personal nou i no podrem fer aquesta afectació de servei històrica. És a dir, que esperem que l'any que ve, el mes d'agost, no hi hagi disminució de servei.
2: Aquesta nova programació d'agost del tren i metro ja es pot consultar a la pàgina web tip.org.
4: Per cert, que Més per Mallorca ha demanat al govern que reforci els busos dels pobles afectats per la reducció de freqüències de tren d'aquest mes d'agost. Són Santa Maria, Alaró, Consell o Binissalem, on els residents només tenen el servei ferroviari per arribar a Palma.
2: La formació alerta que aquests habitants agafaran el vehicle privat per manca de servei públic en un moment que les carreteres ja estan saturades. Més per Mallorca també crida l'atenció sobre el cost de la benzina, que ja se situa en 2 euros al litre.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:48 minuts i la calor, la humitat i l'acumulació de material apunten com a principals causes de l'incendi que diumenge va afectar la planta de compostatge de Màquin Solar Porreres. Així ho indiquen les primeres conclusions després d'analitzar el foc, que va obligar a mobilitzar efectius de bombers de Llucmajor i Felanitx i que va cremar durant més de 16 hores.
1: Un cop extingit l'incendi, l'empresa ha mantingut la planta sota vigilància en càmeres per evitar possibles revifades. La batlessa de Porreres, Maria Agnès Sant Pol, assegura que es varen viure hores d'angoixa i incertesa.
2: Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions. Bàsicament dic que varen ser unes hores de molt de nervis, de molta tensió i molta preocupació, pensant també no només en com estava, sinó en tot el que podria arribar a passar.
1: Es tracta del segon incendi registrat en una planta de Màquin Solar menys d'un mes després del que va afectar les instal·lacions de Llucmajor.
0: Això mentre un incendi en una planta de residus de Zamora mobilitza un ampli dispositiu d'emergències.
1: El foc s'ha declarat a les instal·lacions de tractament de residus de Zaresa, al municipi de Roales del Pan, sense que de moment s'hagin registrat ferits. La intensa columna de fum visible des de diversos punts de la província ha provocat prop d'una quarantena de telefonades als serveis d'emergències 1-2. Els bombers continuen treballant per controlar les flames.
0: Tot això quan Espanya ja supera les 220.000 hectàrees cremades enguany, segons les darreres dades del Sistema d'Informació d'Incendis Forestals de la Comissió Europea. Tot i aquestes xifres, els principals incendis dels darrers dies evolucionen favorablement.
1: L'incendi de Fermosell, també a Zamora, manté una bona evolució, tot i que el dispositiu continua pendent del vent, que aquest cap vespre podria provocar alguna revifada. Els equips d'extinció continuen repassant els punts calents per donar el foc per controlat en els propers dies.
0: I els incendis forestals que afecten Grècia ja han deixat 5 víctimes mortals. Aquest divendres els equips de rescat han recuperat els cossos sense vida dels dos pilots de l'helicòpter que es va estavellar mentre participava en les tasques d'extinció a l'oest d'Atenes. Aquestes dues morts se sumen a les dels tres bombers que van perdre la vida la setmana passada a Creta i al Peloponès.
1: Mentrestant, el foc continua avançant en diferents punts del país. Els dos principals incendis a Beòcia i Porto Germeno, al nord-est d'Atenes, ja han arrasat més de 11.100 hectàrees. El de Porto Germeno continua actiu i concentra bona part dels esforços dels equips d'emergències.
3: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: I encetam l'actualitat nacional explicant-vos que s'ha decretat presó provisional per a l'home de 39 anys detingut per matar una dona de 27 a Santander. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista.
1: La víctima tenia un fill menor i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. En la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades el 2026 per violència masclista puja a 33 i a 1.374, perdoneu, des de l'any 2003, que és quan es varen començar a recopilar aquestes dades. I el nombre de menors d'edat orfes per violència de gènere a Espanya ja s'eleva 23 al 2026 i 533 des de fa 13 anys. El telèfon per demanar ajuda és el 016, és gratuït i no deixa rastre.
0: I a la plana internacional, la República Democràtica del Congo ja supera els 1.650 morts per brot d'Ebola. Segons el darrer balanç de les autoritats sanitàries, des de l'inici de l'epidèmia s'han confirmat més de 3.700 casos, dels quals prop de 700 persones continuen ingressades o en aïllament. La taxa de mortalitat se situa en el 44%.
1: L'Organització Mundial de la Salut ja havia advertit que el brot s'està intensificant amb un augment sostingut dels contagis i les defuncions. La situació és especialment preocupant perquè la soca Bundibugyo, responsable de l'epidèmia, encara no disposa d'una vacuna aprovada. Les autoritats mantenen desplegats amplis dispositius de vigilància i rastreig per intentar contenir l'expansió del virus.
3: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: És la veu de la cantant i compositora Anna Ferrer, que serà la pregonera de les festes de Gràcia de Maó. Nascuda a la ciutat, la seva formació musical està vinculada a Maó. Clar, ho explica Excel Camarasa.
1: Els seus inicis van ser a l'Orfeó Maonès i al Conservatori de Maó, en què participen projectes culturals del món de la dansa i el teatre. Vinculada a l'àmbit del folklore i concretament amb l'agrupació Desrebost, la seva trajectòria professional va començar com a cantant del grup Salvaida. La seva carrera en solitari l'ha portat a col·laborar amb artistes de renom, com el també maonès Marco Mezquida, Sílvia Pérez Cruz o Clara Peya, entre d'altres. El seu projecte actual és un concert performatiu basat en el traspàs de l'ofici familiar. En lloc de continuar amb la tradició fornera, Anna Ferrer ha creat un espectacle en el qual puja a l'escenari acompanyada del seu pare i dos músics, unint l'experimentació, l'oralitat i l'imaginari popular. Sentim el batle de Mo, Héctor Pons.
2: Una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclor menorquí des d'un punt de vista modern, actual, de la innovació i el repensament musical del folclore. Una persona que ha viscut sempre les festes intensament, en diferents àmbits, amb una família també d'amor, arrelada, molt arrelada, amor.
1: Anna Ferrer serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les festes de Gràcia amb el pregó, el proper dia 6 de setembre.
0: I encara la capital de Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró, Dalí, són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de la ciutat. Inaugura l'exposició Art Camps, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. Un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània, amb peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX.
3: Les peces exposades estan taxades entre 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milió. L'exposició es pot visitar cada dia entre les 7 i les 11 del vespre durant tot el mes d'agost, una oportunitat per contemplar sense sortir de Maó obres originals d'algun dels artistes més reconeguts de l'art modern i contemporani. Mercè Camps és la directora d'Art Camps.
4: Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern amb art contemporani en firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso o un Degener, qui és col·leccionista pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar, un Genovés, Jaume Plensa, Miquel Barceló, per qui és de Balears. Llavors intentem portar una mica tots els estils que abarquin diferents èpoques.
0: I ara canviem d'illa. A les portes de la celebració del 8 d'agost a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prat s'ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa de 1235 o l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu i narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquesta d'Eivissa per part de l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí. Gemma Guasp ens ho explica.
5: Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca, escoltant l'escriptor José María Prats.
6: Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet, i quan van veure un trenc, van cavar un túnel per de baix, el van entibar, i quan van veure que allò podia caure, van prendre foc a tot el que era la porta de la murada va caure i van entrar.
5: Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
6: Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila i que potser que agafes les armes, 800 com a molt.
5: Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
6: Un era el 30 de setembre, de Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva, cuidar de la família i cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
5: Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.
0: l'Atlàntida de Mallorca Filmfest ha baixat el taló de la seva 16a edició amb una gala de cloenda presidida per la reina Letícia i marcada per la presència, us ho venim contant, de nombroses figures del cinema, com Javier Bardem, Victoria Luengo o Rodrigo Sorogoyen, que ha presentat El ser querido, la pel·lícula encarregada de posar punt final al certamen. La nit també ha servit per retromenatge al compositor francès Alexandre Desplat, distingit amb el Premi Master of Cinema per la seva trajectòria internacional.
3: L'edició d'enguany ha estat la més multitudinària de la història del festival. Més de 53.500 espectadors han passat per les projeccions, concerts i conferències, mentre que el certamen també ha batut rècords d'acreditats amb més de 500 professionals i ha programat 160 títols de 22 nacionalitats. Jaume Ripoll, director del festival, ha tancat aquesta 16a edició amb una crida a l'empatia com a fil conductor d'aquest viatge cinematogràfic.
7: Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido, en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de 100 y pico de películas que tenemos.

0: Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dilluns 3 d'agost, en què el govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per a poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Un requisit que, segons el geògraf investigador Ivan Murray, perpetua les desigualtats.
2: Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en el focus de la disputa política en el migrant. Està reproduint les dinàmiques de la dialèctica política de l'extrema dreta a traslladar de l'habitatge, que és un dels principals que, diguem, eixos de desigualtat de la nostra societat.
0: Mentrestant, a Menorca, un estudi identifica més de 800 habitatges amb indicis d'estar buits i plantejar adequar-los per incorporar-los al mercat de lloguer assequible.
1: Una mesura que defensa l'Ali Allès, tècnica d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis.
3: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou.
0: I el Consell de Govern aprovarà aquest divendres un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques dependents de la Conselleria.
1: Ho ha anunciat el cap d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 03.
4: Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament delegat l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius.
0: I entre 3.000 i 5.000 immigrants continuen a Ceuta 4 dies després de l'entrada massiva.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, carrega contra la política de fronteres obertes del govern central.
5: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no ho està fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sur d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
0: I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari estatunidenc James Fergie Cox Chambers Jr., detingut a Eivissa.
1: La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas.
0: I continua la recerca sense novetats de l'home de 82 anys que ha desaparegut a Sant Joan de la Britja. Es va ampliar el dispositiu de cerca a Benirràs, on va ser vist per darrera vegada. Demà s'ampliarà el dispositiu, el perímetre, per avançar cap a la platja. I detectats 48 catxalots en aigües del nord de Menorca. Un de cada 5 individus és una cria.
1: Les xifres obtingudes pels científics de Torciops confirmen l'existència d'un santuari d'aquesta espècie a l'illa.
0: I arribarem així a les 8 i 4 minuts. Us deixam ara amb el programa Xiu Xiu.

M'has d'escriure per aquí a veure que se diu l'emissora, quin número és, d'acord o no? Pues va, ho estàs, eh?

0: I ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com?
2: Bon vespre.
0: Què ha estat?
2: Que l'aire d'Ivetres està massa fort.
0: És a dir, es culpa d'Ivetres que tinguis aquesta veu.
2: Sí, Ivetres té l'aire condicionat massa fort i m'he posat malalta.
0: Bé, malalta, però estàs bé, no?
2: Sí, estic bé, però tens la veu una mica regular.
0: Però estàs bé.
2: Estic beníssim.
0: Bé. Això és important. Però, bueno, vos hem de donar una notícia molt important. Eh?
1: Quina notícia?
0: I és que així ho ha entrevistat ni més ni manco que Javier Bardem.
2: Però, men, com és això? Que dius? O sigui, qualcú de nosaltres ha entrevistat en Javier
0: Bardem? No, així nosaltres, tots tres.
1: Jo no l'he vist.
0: Sí, l'hem entrevistat.
1: Xavi.
0: Bé, a tot això, divendres vàrem entrevistar això sí, a Maria Pons, això ho recordeu, no?
1: Sí.
0: Per saber què faria aquest cap de setmana. I mos va contar que faria de reportera per a IB3 Televisió a la catifa blava de la gala de clausura de l'Atlàntida, Mallorca Filmfest. Fins aquí, entesos.
2: Recordam,
1: fins aquí, recordam.
0: Exacte, fantàstic. Bueno, mos va confessar que el seu repte principal era entrevistar Javier Bardem, que ja havia dit que no faria declaracions. I, bueno, en directe fèrem una pluja d'idees de possibles preguntes que ja hem de dir, vos avançant, que no va sortir i gaire bé.
3: Vull veure menys. Quina pregunta li faries?
0: Jo no ho sé.
3: Anem a començar per aquí.
0: Clar, molt... Javier Bardem. Te va agradar el Mundial?
2: Vaya pregunta.
3: No. Jo, heterobàsica, no.
0: No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
3: Però no sabem si ve tant a Mallorca. Clar, que aquí...
0: Ha vengut qualque vegada, però tu ets la primera.
3: Tu què li demanaries?
1: No ho sé.
2: No ha fet cap pel·lícula ara.
1: Clar, s'han querido.
2: Jo li demanaria que tal la pel·lícula o coses així, però a més, si ha vengut a un festival de cinema, no li demanaràs.
0: És que no haurà xerrat molt d'això, també.
1: Ja l'ha demanat tothom, és la Ràdio Pública de Balears.
3: Com a intentar demanar alguna original, que deu estar fins als nassos.
1: Intenta que xerrin en mallorquí. És a dir, que Ana Maria Pons mos va tirar en directe la proposta d'entrevista que li vàrem plantejar.
0: Exactament. És a dir, mos va tirar en terra tot això.
1: Sí, sí, mos va humillar completament.
0: Bàsicament, amb altres paraules, però sí.
2: Vam proposar tres preguntes.
0: Em fas passar pena, no?
2: La primera, què tal el Mundial?
0: Te va agradar el Mundial?
2: Vaya pregunta, però
3: jo, heterobàsica, no.
0: Bueno, heterobàsic, però bueno, com és natural, aquesta pregunta no li va agradar gaire a Ana Maria, però què va passar?
4: Especial. Maria, aquí estàs.
5: En el Mundial.
6: Bien, muy bien. Sí, hemos ganado.
5: És broma.
0: Exactament.
1: Has posat d'aquí, eh?
0: Exactament. Això mateix li va demanar en Javier Bardem.
1: Bé.
0: Però hi ha més preguntes, encara.
2: Hi ha més preguntes. La segona proposta de pregunta era, amem, què fa, què li agrada fer en Javier Bardem quan és a Mallorca?
0: No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
5: No sabem si ve tant a Mallorca.
0: Exactament. I aquesta xino xano no li va desagradar a Ana Maria, però...
5: ¿Qué tal en Mallorca, primera vez?
6: Sí, no, he venido aquí varias veces a ver un gran amigo mío que vive aquí. Pero es la primera vez que vengo al Festival de Atlántida.
1: Exactament. Comença a entendre això de que l'hem entrevistat nosaltres, no? Ho comença a entendre perquè se preguntes.
2: I en tercer lloc, per què fa la pel·lícula?
1: Clar,
2: jo li demanaria que tal la pel·lícula o coses
1: així. Una pregunta molt assenyalada que, naturalment, a Maria Pons li va fer en Bardem.
5: Y Sorogoyen y Victoria Luengo nos han dicho que era un sueño tenerte en la película. ¿Cómo lo has vivido tú?
6: Pues he estado con el equipo de Sorogoyen y con Victoria haciendo una película, me parece que muy... Bueno, muy personal. No personal en el sentido de que contemos algo que tenga que ver con nosotros, sino íntima.
0: Exactament. Per tant, creus que podem arribar a dir, ens podem penjar la medalla, que xiu-xiu, de qualque manera, el manco indirecte, ha entrevistat Javier Bardem?
2: Totalment.
1: Jo crec que xiu-xiu, i de cop, a més, m'han de fer com a promoció d'això.
2: Sí.
1: Vull dir, xiu-xiu entrevista en Javier Bardem, pot posar Instagram i tot. I els adonis escrivim de TV3 Televisió. Bé, jo crec que un aplaudiment per nosaltres.
0: Home, sens dubte. Molt bé, exactament. Me l'aplaudim a nosaltres mateixos per una cosa que no hem fet, però bueno, el que sí és clar és que avui tenim a Marga Cifra, el control tècnic.
7: Xiu-xiuers, xiu-xiuelos, vos dec un agraïment i unes disculpes. Un agraïment per na Nora, que va fer aquesta manifestació i projecció que entrevistarien en Javier Bardem, perquè així va ser. I unes disculpes a en Xavi Oliver, perquè vaig emplear la seva broma heterobàsica i va servir moltíssim per rompre el gel. Per tant, gràcies per l'ajuda.

0: Molt bé. Insistes, Nora, estàs bé, eh?
1: Estic beníssim. Sé que se me nota
0: no,
1: una
0: bé.
1: Mica...
0: No, però bé. No t'ho tornem a demanar.
1: Que no, estic, vos ho juro, que estic perfecta.
0: Podem continuar. Molt bé, podem continuar. Exactament. A vosaltres vos agraden les habaneres?
1: A mi m'encanten les habaneres.
0: Mm.
1: Jo disfrut molt quan són les festes de Sant Jaume, l'Estanyol, i ves grup d'habaneres. M'agrada molt.
2: Bé, jo que nostre no s'han escoltat tant, però és vera que si hi ha un grup d'habaneres, jo el gaudes, clar que sí.
0: I d'ara vos en contarem una, d'habaneres. El que no...

0: Aquí sap que arriba l'estiu, perquè ho diu el calendari, però a molts municipis costaners, sobretot costaners de les Balears, l'estiu comença de veres quan comencen a sonar les primeres havaneres, per exemple, aquest canó de Palamós. Avui tenim amb nosaltres els representants d'un grup que l'any passat va fer ni més ni manco que 30 anys, 3 dècades. Són els Arpellots Havaneres Band i són Antoni Ramis i Sebastià Ramis. Com esteu? Benvinguts a Xiu Xiu.
1: Hola, bones tardes.
2: Bones tardes, molt bé.
1: Gràcies.
0: Va bé, això. S'estiu com... el duis?
1: S'estiu el duis bé. Tenim bastant de concerts. També, com els veus, ja som un poc majors, tampoc et dic així...
0: Bueno.
1: Però, en fi, anem bé, passant gust i, com sempre, molt bé.
0: 31 anys, es diu ràpid.
1: Sí. Té moltes coses i moltes anècdotes tenim per comptar i que m'ho han passat, sí.
3: El grup Arpellots Havaneres Band és un grup creat l'any 1996 a Mallorca. La seva composició és guitarra, percussió, baix, teclat i acordió. Està format per 8 membres, interpreta havaneres en castellà i català de totes les èpoques, juntament amb composicions pròpies. Ha publicat 5 CDs, el darrer, Imatges de Calapí.
0: Quant de concerts diríeu que heu fet en aquests 30 anys?
1: Pues... compta mal de menys una mitja d'uns 15 concerts. Hi ha hagut any que n'hem fet més. Cada any, pues, 15, 30, pues, uns 500, 600 concerts.
0: N'hi ha.
3: No us heu agafat qualque estiu sabàtic? Que dieu, mira, aquest estiu...
1: Bueno,
3: va demanar escoltant, no, havaneres, no?
1: Bueno, com a sabàtic, no. Hi va haver l'any punyetero des Covid, que això sí, mos va aturar, però bo de més, no.
0: L'havanera, bueno, és un gènere musical que gairebé tothom deu saber per on va, però aquesta història de l'havanera és molt interessant. Us la podeu explicar?
2: Sí, sí, sí. Història de l'havanera era quantes va començar, quantes els catalans i d'Espanya se n'anaven cap a Cuba. I eren cançons d'amor i desamor. Quan arribaven allà, trobaven l'amor, la querida, cantaven cançons o la que havien deixat de... en el port d'Espanya, i quan tornaven era a revés. Cantaven a les cubanes que havien deixat per allà, antillanes, tot això, i els cantaven aquí. Havaneres per tot Espanya en canten. Per tot.
0: De fet, ve de l'Havana, imagino.
2: Sí, de l'Havana, però jo he xerrat amb cubans i dic, hi ha havanerat, perquè porra... no sabemos què són. Una havanera és una mujer que hi ha a l'Havana.
0: Clar.
2: Però cançons havaneres no, no canten per allà, no canten.
0: És una cançó que deu néixer de sa mescla una mica, amb elements d'aquí, elements d'allà...
2: Sí, no res més.
0: Clar, i vosaltres decidiu fer els Arpellots, havaneres band, aquest grup d'havaneres, perquè un grup d'havaneres i no un grup de rock and roll, per exemple, Sebastià?
1: Pues mira, el grup Arpellots Havaneres Band surt d'una coral que hi havia a Sant Jordi, no tots som de Sant Jordi, va sortir de la coral, pues, mes d'agost les festes eren molt magres, hi havia molt poca cosa, i l'amor va ocorrir fer una trobada de havaneres en grup, que varen venir en aquell moment grup de pescadors de Perquè Barretjada, si no vaig malament.
2: Sí.
1: I a partir d'aquí, pues, ja fa 31 anys, pues, anem fent una trobada de havaneres cada any, i llavors d'aquí ja va sortir el grup, ja mos varen començar a cridar a qualque lloc per anar a cantar com a grup per Arpellots, i en fi, i d'aquí ja, pues, han continuat.
3: Clar, però també Arpellots, sou Arpellots, havaneres, band. Havaneres i band, ho tenim controlat, però Arpellot, què és?
1: Bueno, Arpellot te contaré un poc d'història. El que passa, si ara no mirau havaneres, mirau qualque d'això d'havaneres, tot tenen nom de mamà. Tots, tots el grup d'havaneres, o la barca trencada, o el peix frit, o... Nosaltres, a Sant Jordi, de terra endins. En fi, no som, no tenim la mà a prop. L'aeroport sí que ho tenim molt a prop, però l'esport no. Per voltant, vàrem pensar una cosa que se me'l va ocorrir a Arpellots, que, a més, Arpellots és una eina d'escamp, però també és una eina d'escamp, va estar parlant molt d'un poc, una gent d'Arpellot, en fi... en fi, un Arpellot és un Arpellot i ja tothom sap que és en Mallorca, tothom sap que és un Arpellot.
2: És un derguerbat,
0: sí?
2: Un estorbat, una cosa que és, també és un au rapinyaire, també, però vamos... se va parlar pallots per la reina de la terra, no perquè fóssim estorbats.
0: Clar, és que sí. Si el que ve molt dona dues excepcions, una persona d'aspecte i obra i obra groller, sense fer un animirament, i després la reina semblant un càvec.
1: Exactament. Això, exactament, la descripció dels pallots.
0: No, molt bé, clar. Abans em dic que éreu 8, ara, si no vaig malament, sou 7.
1: Sí, ara actualment són 7, sí.
0: I, clar, durant 3 dècades, com ho feis per posar-vos d'acord durant tant d'anys?
1: Pues, mira, no hem tingut mai cap... tot sensuam entre tots, és a dir, procurant que tot sigui surti de tots. Sempre hi ha qualcú que d'un pot ser bo cantant, en qualque cosa, un va del tema, per exemple, del tema de música i tot això, pues, se'n cuida en Pere Garcies, que és qui també molt ha fet qualque cançó que de ses que cantant nosaltres, qualque manera, feta seva. Llavors tenim en Toni, que se'n cuida un poc de tot el que són relacions públiques, un poc així. Tenim un cuiner, que no hi ha cap ensai, no hi ha cap ensai que no fegem, d'això.
0: Aquí perquè... veure un avius.
3: O sigui, anar un càtering.
1: Es dic, no, un càtering, perquè el feina altres tot.
3: No? Per això, dic, però tenim un càtering personal.
2: Hem de partir que són 8 pallots i n'hi ha 3 de muts. Xerren. Però són els que fan, que cremen el rom. Els que el dia de s'assaig fan el sopar. I els que... No, aquests són... Quan venen, quan arriben a s'assaig, molts alegrem.
0: Clar.
2: Perquè és el que hem de fer.
0: Clar que sí.
2: Sí.
4: I 30 anys de grup, 30 anys d'arpellots. Clar, també han passat 30 anys, no? Vull dir, com han canviat les habaneres des del 96?
2: No, de canvi, no.
4: Han canviat.
2: Seguint cantant, les primeres, normalment començàvem els concerts amb encisadora, que és la primera que vam aprendre. I qualque vegada han dit, no han començat amb habaneres, ara no anirà més concert. Però vamos, amb les habaneres no, han seguit igual, però nosaltres no. No han fet. El que clar, antes cantàvem habaneres fetes ja de grup, que el Morató de Catalunya, que mos enviaven partitures, mos enviaven cançons, i ara moltes ja són d'en Pere Garcies, moltes. Hi ha 7 o 8 que cantem que són fetes d'en Pere, música i lletres d'en Pere Garcies.
0: I d'ara mos deu que començàveu tots els concerts amb aquesta encisadora, pot semblar bé si en sentim un tall.
2: Sí, què vol dir?

0: Home, en aquests 30 anys també m'ho dir Sebastià i Toni. Teniu moltes anècdotes. Us és cert o no?
1: Sí, tenim.
0: Se poden contar o no?
1: No t'han passat. Sí, qualcuna sí, qualcuna no, però en fi...
0: Doncs, ja, si és que no se poden contar, són ses que volen.
1: Sos que jo volen.
0: Ses que pogueu voltar.
2: Que així som ser
1: mal. Mira, m'ho puc contar una... que va ser d'una que començàrem a cantar i a dir que partiren totes sols. Hi havia el barba de Sant Llorenç, Puigros, com hi és,
3: Mateu
1: Puigros, que no sé per què creia molt en nosaltres. Nosaltres no el teníem tan clar, però ell sí que ho teníem molt clar. I m'ho va convidar a la primera fira nocturna de Sant Llorenç. Mm-hmm. I havia, nosaltres havíem de cantar després del grup UC, no sé si ja ho sap, un grup per Vicent, molt famós, que era de Xona. Bueno, nosaltres, en aquell moment, hi havia una guitarreta i els altres que cantàvem, un poc assustats. Pujàvem allà dalt, ens posàvem una altra veu, crec que no hi havien cantat mai, amb micro, ni res, no hi havien cantat mai, això que t'ho fa 31 anys. I res, un moment donat, el tècnic de so, vam allà una frustomia que no diré, perquè era molt grossa, i ens va aturar el micro. Vam dir, si vol cantar, cantau. I vàrem anar baix a la guitarreta i encara la gent m'ho va fer un pot de
0: cas. Els va saber greu.
1: I al final encara vàrem seguir cantant. No tant això d'una...
3: Va que va bé, perquè me'l van parlar amb un rodo i enmig la grisonera de rom.
1: Sí.
3: I el primer dia ja van cremar rom. I anaven cremant rom i anaven veient nosaltres i els tots al voltant. Sí. I va que va amb una bauxa allà de rom. Total.
1: Sí, va que va molt bé això.
3: Però...
0: això de rom cremat i les habaneres i el món mariner, d'on surt exactament això de rom? Imagina també que va donar moltes alegries.
3: Sí. El rom... hi ha un parell de cançons que canten de rom, de quan anaven a les Antilles per allà, que duen rom i bevien rom. I no sé com va sortir que les habaneres canten rom. I jo va ser... amb un... com... vaig conèixer l'esclafé d'or, senyor de l'Insa, de Rom, que ballet.
1: Com a maçona.
3: I va dir, diu, cantava amb habaneres, diu, si és habaneres, si no hi ha rom, això és primer any, si no hi ha rom, no són habaneres. Diu, vine que nostre és aquí a Rom. I fa 31 anys que Rom a maçona
0: mos patrocina
3: aquí a ballet. O sigui... n'hem cremat més de 4.000 litres. No te pensis que jo... ara no me'n recordo exacte, això, però 4.000 no sé quants. Són molt...
0: no se'n pot.
3: No se'n pot.
0: No se'n pot. No se'n pot. Aquest estiu vos podran sentir?
1: Sí, ara... dissabte anem a Capellans, que vull dir, van ara, perquè s'hagués de tots Capellans. Llavors, dia 15, fent la trobada, dia 15 d'agost, fent la trobada de maneres d'aquest any, a Sant Jordi, que passem, us convido a tots, els que vulgueu venir, doncs pues, sou convidats a venir. Hi haurà, bueno, una bota que ara cantarà qualque manera, que és una Elisabet Grau, que cantarà en nosaltres, i vull llevar en nosaltres. I hi haurà torrada de sardina, rom cremat i tot, una nit de paneres a tope.
0: Exactament. Això és una bona convidada. Toni Ramis, Sebastià Ramis, del Pallots a Paneres Band. Us ha encantat tenir-vos aquí avui i ara vos acomiadarem amb aquesta cançó, que són Imatges de Calapí, que dona nom en aquest darrer CD, Imatges de Calapí. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Amb aquesta van guanyar...
1: el primer premi de Sant Pau de Mà.
0: Idò. Que no és poc.
1: Sí,
0: no
1: fa 3 anys, sí.
0: I de res, Sebastià i Toni, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: La situació, el baby boom marí.
1: És impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.
2: L'associació Torciops ha detectat 48 catxalots al nord de Menorca, 9 dels quals són cries.
0: La troballa s'ha produït durant la campanya científica Movimami, realitzada el juliol. En dues setmanes, els investigadors han recorregut 1.100 milles nàutiques i han registrat 11 albiraments. També han fotografiat i han registrat els animals per estudiar-ne l'estat i el comportament.
2: I el més important?
0: Els resultats confirmen que aquesta zona és essencial per a la cria de catxalot.
2: Per això, Torciops demana que les aigües del nord de Menorca siguin declarades àrea marítima protegida.
1: Impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, jo sa cançó que me recorda si estiu és Si vens, de Ja t'ho diré. Bàsicament perquè era una cançó que posàvem de manera recurrent en el CD del cotxe quan anàvem a estiuetjar a Menorca.

0: d'assumir.
1: Mira, bueno, acabant d'escoltar aquesta cançó d'estiu, però vos imagineu que d'aquí a uns anys, mesos, la cançó d'estiu la pot fer o arribar a fer un grup que ni tan sols existeix?

0: Però com ha de fer una cançó un grup que no existeix?
1: Home, igual que ara surten fotografies fora fotògraf, llibres fora autor, cartells fora dissenyadors darrere, xerram, efectivament, de la intel·ligència artificial i, de fet, escoltau. Perquè aquesta cançó, aquest rock and roll, està fet amb intel·ligència artificial. M'he emocionat. Si ho he escoltat i m'he motivat. Clar, potser fa un any això era una cosa que se notava molt. Sí. Cançons amb intel·ligència artificial tenien aquest punt. Però alerta que cada vegada sona millor. I la cosa comença a no diferenciar-se l'una de l'altra. No ho sé, no sé si vos ha passat a vosaltres, que qualcú descobreixi un grup i digui, ostres...
2: Això sí, mira, i a més en dues ocasions. Una va ser amb un amic meu, un escotxo, que bé, me va passar a cercar i vaig pujar, i me va dir, escolta aquest grup, és un grup fet amb intel·ligència artificial. És a dir, que ell conscientment escoltava aquest grup i li agradava. I el posava, i passava molt de gust. I després, en una segona ocasió, va ser amb mo mare i mon germà en escotxo, i mo mare va descobrir un grup que li agradava moltíssim, i els va posar en el cotxe, i va ser quan mon germà va dir, això no, intel·ligència artificial, perquè si vos fixeu, se nota una mica.
0: Se nota estar robòtic.
2: Sí, i mon mare li va saber tant de greu, li va dir, i se va empipar, bé, se va empipar bé, però se va empipar perquè va dir, ara jo, que m'agradava aquest grup, ja el podré sentir més, perquè no te'l creus, no hi ha res darrere.
1: Bé, aquest grup, és que ho han xerrat abans, i tu m'has dit que el grup que t'havia mostrat a seva amica era Just the Funk.
2: No, aquest era el de mo mare.
1: Ah, el de ta mare era aquest, sí. El funk.
2: Sí.
1: I els escoltam.
2: Sí, sí.
1: A veure què és el que...

0: És que això, és que, per exemple, en Barry White.
1: Sí, ho agafa molt bé.
0: És com un Barry White també rebaixat.
1: Ara, però, també direm, aquí ningú ho escolta si saben que és intel·ligència artificial, no?
2: No.
0: Jo crec que no m'ho creuria.
1: I de quan d'oients creus que té Just a Funk Funk en Spotify?
0: En Barry White, dia.
1: En Barry White, també, dia. Quan d'oients diríeu que pot arribar a tenir?
0: 7.000, 8.000.
1: Nora?
2: 20.000.
1: 200.000 oients mensuals a Spotify i tenen alerta una cançó que supera 3 milions de reproduccions.
0: 3 milions de reproduccions?
1: Sí. Just a Funk Funk s'escolta més que Antònia Font o la Ludwig Band, per fer-nos una idea de la dimensió d'això.
0: Quin greu.
1: Que han de dimensionar, vull dir, Antònia Font i la Ludwig Band són en català.
2: Sí. És més limitat.
1: Però bé, són 200.000. Però no són els més escoltats, eh?
2: Ah, no?
1: Perquè l'artista inexistent...
0: És que clar, és gent que no... És que...
1: Clar.
0: Han d'impensar que no hi ha instrument ni res, simplement hi ha un ordinador que li han posat un prompt, que un prompt es li diu que faci una cançó d'aquesta característica. L'han millorat i ja està.
1: I de l'artista inexistent més escoltada és na Xania Monet, amb més de 450.000 oients mensuals, es pot dir, i hi ha una cançó que supera 15 milions de reproduccions, que és aquesta.

0: Clar, tu això ho pots escoltar i dius, sona
1: sí,
0: bé.
1: Puc entendre que si li pugui agradar.
0: Però clar, vosaltres podríeu escoltar això ara mateix, posar-vos a la vostra llista de reproducció, sabent que és intel·ligència artificial?
2: No, no, jo no podria.
0: Aquí ja està, va.
2: Jo no podria. Sí, estic totalment en contra. Sí, en contra no, és que és complicat, però no m'apareix bé que un procés creatiu que és tan complex i tan elaborat de fer una cançó, que hi ha, a vegades hi ha cantants que estan un any fent una cançó, amb 30 segons en creies un altre. I m'apareix una falta de respecte.
1: Això me sap greu i me'n fa com a ràbia tot. Que és una manera de tirar per terra, com ha dit la Nora, moltíssima de feina i tot allò que ens ha donat la música. I consumir això, per ventura, m'estic posant una mica massa radical, però consumir aquest tipus de música és una falta de respecte per tots els músics que, en realitat,
2: totalment,
1: hi han dedicat hores i hores i estima. I jo, francament, escoltar una cançó feta per un ordinador, és que no me la crec. Imagineu-vos, per exemple, que sé, Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, que aquest llibre hagués estat escrit gràcies a un prompt, que li hagués dit, fes un llibre que tracti sobre això, Macondo, que utilitzi realisme màgic i te faci 100 anys de soledat.
2: Ja.
1: O 100 anys de solitud, perdoneu. Clar, te'l creus el llibre? Te'l creus en aquell llibre? El mateix passa sense música. Jo crec que no, i crec que hem de fer un esforç perquè no ens agradi això. És que és complicat.
0: No, la veritat és que cada vegada... Jo, darrerament, me passen moltes altres situacions que penso que vivim dins un capítol de Black Mirror, ja.
2: Sí.
0: Sí, és com aquesta constant sensació. Perquè, atenció, segons una enquesta feta en Estats Units el 2024, gairebé la meitat de joves afirmaven que escoltarien música generada amb intel·ligència artificial sempre que la cançó els hi transmetés qualque emoció. És a dir, prioritzen l'emoció. Però clar, aquí ja es debat, perquè la intel·ligència artificial no ha viscut aquesta emoció.
2: Exacte.
0: Simplement l'ha agafada d'un arxiu de milers de cançons que xerren d'aquesta emoció i ella en fa una nova, però no existeix, no?
1: És que, per exemple, ara ets arpellot. 7 persones que fa 30 anys que fan habaneres. Que interpreten habaneres i que n'escriuen ells. Clar, 30 anys dedicat a això, és tota una vida. És que perd el sentit tot.
2: Jo dedico...
0: No se pot substituir.
2: Sí,
1: no, és insubstituïble, evidentment, que no se pot substituir. I espero que la gent no vulgui substituir mai. Digues, perdona, no.
2: Que dic que jo, de fet, sí que he fet cançons en via. Però no per comercialitzar, vull dir, més com per riure, saps? Però quan va començar a sortir tot això, a mi m'apareixia una locura, com fricant-li una lletra que havies escrit tu, per exemple, i dir-li música amb això, que fos capaç de crear-te una cançó. És que a mi m'apareix superfort.
1: I diuen també que arribarà un moment en què passaran pel·lícules i passaran cançons. Pel·lícules, tu voldràs, te faran pel·lícules de la carta. És a dir, pel·lícules que només veuràs tu, que pots arribar a protagonitzar fins i tot tu, que pots ser tu en Superman, en la teva cara. I que tu li diguis a la televisió, a una intel·ligència artificial, escolta, vull veure aquesta pel·lícula, que sigui un Lord Ross, que s'enamora, ja que sé, d'un Lord pel roig i que en Spider-Man per allà. Ja que sé, m'ho invent. Ja.
0: Sí. És vera, però, també, que tota aquesta discussió no és nova.
2: No.
0: Vull dir, això, cada vegada que ha aparegut una nova tecnologia, ha estat polèmic.

0: Per exemple, fa anys va arribar s'autotune, no?
1: Sí. Mm.
0: Que, clar, molta gent deia, això és fer trampes, perquè aquí qualsevol pot cantar. Mm-hmm. Avui ho escoltam pràcticament totes les cançons, molt d'artistes, i cap persona s'escandalitza. Però, clar, una intel·ligència artificial no t'afina sa veu, sinó que te fa tot. No? O sigui, te fa veu, te fa piano, te fa sa guitarra, te fa tot. Però és que és massa fàcil. De fet, se pot fer una cançó literalment en un minut, Xavi.
1: Ah, sí?
0: Tu agafes, en un minut, vas a internet i fas una cançó. I jo, el que avui he fet.
1: Has fet una cançó per...
0: una cançó per tot l'altre.
1: Això és una sorpresa.
0: Sí. Això és una sorpresa. Vols escoltar?
1: No ho sé. Me fa com un pot de por.
0: A mi també. És que soni això. A la ràdio pública me fa por, també, però bé.
1: Però en consciència.
0: En consciència.

0: Dia.
1: Francament, és que està molt ben feta aquesta cançó.
2: No, no, espectacular.
1: I això, com ho has fet? I quan...
2: Mira, jo he anat a una intel·ligència artificial, no diré marques, o sigui, no diré a quina he anat, i jo li he dit, jo he agafat i li he posat en el test. Jo vull una rumba catalana, perquè és el que m'agrada a mi, que xerri de Xiu Xiu, un programa d'IV3 Ràdio presentat per Xavi Oliver, d'entreteniment, i on se comenten notícies divertides. S'eslògan és el programa per acabar bé el dia.
1: Li has dit això?
2: Li he dit això.
1: O sigui, una rumba catalana increïble.
2: M'ho he currat poc. O sigui, m'ho he currat poc i mos ha fet això.
1: Increïble.
2: Però bé, jo li he demanat rumba catalana...
1: Però fa com un pot de por, això.
2: És que fa por, fa por.
3: Jo me mola molt com pronuncies teu nom.
2: Xavi Oliver. Clar, no he acabat d'agafar la gent. Però clar, si no vols fa una rumba catalana, perquè és el meu és més el meu estil, sí. No sé si vosaltres posarà de tant. Jo he preparat un reggaeton també per vosaltres.
1: Un reggaeton també?
2: Tenim un reggaeton.
1: Déu-n'hi-do.
4: IV3 amb Xavi Oliver. Xiu, xiu! Cansa

0: Mare meva. IB3 Ràdio ho diu en castellà. IB3 Ràdio.
1: És veritat que... Ja m'ho he passat. M'he rigut molt.
0: Sí, sí, sí.
1: També vos dic, per fer la broma està bé.
0: Sí.
1: Vull dir, ara
0: sí.
1: Ho fem aquí i ho traig. Però faig una crida des d'aquí, des de Xiu Xiu, per dir que no ho utilitzeu per tot, perquè ara tot és... Tens un aniversari? Ah, li fem una cançó a l'intel·ligència artificial. Se casa un amic? No m'ha fet-li una cançó a sa parella. Es ca fa anys? Li farem una cançó a sa cusa? Mm-hmm. Que em pensa? Jo crec que...
0: Has fet això mai.
2: Però...
1: Jo no.
2: Jo les escrivia i jo, o sigui, me les inventava jo, les cançons. En sa meva germana no les inventaven cançons.
1: Això està molt bé.
0: Això està molt bé.
1: Instrumental i els cantes.
0: Però a part, també se nota. És a dir, encara no ha avançat prou per aventures d'intel·ligència artificial, però se nota. Si tens una mica d'oïda, notes que està com robotitzat. Aquesta veu... Però està molt bé, això, Jordi.
1: Sí, i les cançons estan massa bé. Jo dic, no faceu cançons amb intel·ligència artificial per tot, aturau, no faceu com jo, que també he fet una cançó de rock.

0: Tot s'ordena.
1: Tot s'ordena.
2: Tot s'ordena.
1: Què s'ordena? No ho sé.
2: Ai,
1: no. Bé, però no és veritat que sona com robòtic, com això, que sona ara de fons,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: Daft Punk.
2: Sí, totalment.
1: Tot té aquest punt.
0: La que m'ha agradat més ha estat la de reggaeton a mi.
2: Sí, jo la primera.
0: Era com quan deia, que deia siu, siu, per acabar el dia.
2: I ve tres.
0: Sí, sí. Aquesta m'agrada.
1: És veritat que m'he emocionat i ja anava a començar a fer. Bé, vinga, pues,
2: ara em podries fer
1: no
2: una altra.
1: No és un trap, no fer un reggae, però ja està, era la darrera.
2: I això és de Frank, vull dir, no has de pagar
1: res? No, res.
2: Bé,
1: un minutet de Frank i...
2: Bé,
1: ja està.
2: Però se nota que és intel·ligència artificial, sí, però és increïble, sí. I és fascinant sobretot quan li passa això que hem explicat abans a gent més gran que escolta un grup, li agrada moltíssim i quan es sap que és intel·ligència artificial, és a dir, que no existeix, que és una intel·ligència sí. Que no és humana, que no és natural, i s'ha de saber i deixa d'escoltar-lo.
1: Sí, per tant, ara haurem d'anar més alerta.
2: I tant de bo aquesta resistència mos duri sempre. La resistència és intel·ligència artificial amb
0: contra
2: qüestions
0: artístiques.
2: Sí, amb contra qüestions artístiques, o no?
0: Sí, totalment. Sí, no?
2: Bé, Jordi, moltes gràcies.
1: No res, ja tenim himne, deixi-ho.
2: No, jo no. Si tenim himne,
1: l'ha
2: de tornar a fer en Juanjo Montserrat.
1: A veure.
2: A nosaltres, en guitarra, encara que soni malament.
1: Sí. Vinga. Jo crec que ho podríem fer nosaltres.
0: Jo li posaré bo.
1: Podrem superar.
2: Posa-li, entona-ho.
0: Estic...
2: Entona-ho per donar pas a publicitat.
0: No, és que no puc cantar.
2: Podem fer allò
1: de... És veritat que estarà pitjor fet, probablement, si ho feim nosaltres, que aquest fet enviar. Però tindrà més ànima, això segur.
2: Molt bé, i jo us proposo ara fer un coro d'aquell lloc de IB3 Ràdio i anem a publicitat directa.
1: Vinga.
2: Va, Nora, tu

0: Junts.es, Govern de les Illes Balears.
1: I Vetre es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
3: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: He sortit de l'amagatall, era avall.
0: Xiu, xiu!

0: Ja podem saludar la reina de Solla, Maria Antònia Miró, com anem?
1: Molt bon vespre, o sigui, reina de Solla, perquè estic aquí en el meu regne, que no me'n moc.
0: Però ja ho sé, bé, ja.
1: Com ja estàveu. Faré tots els esforços per poder venir la setmana que ve, però és que estic presa.
0: Van dir el mateix la setmana passada.
1: Ja ho sé, i els audients més fidels ho sabran, eh? No és que sigui mentidera, és que m'acosta dir la veritat.
0: Bé, tot bé, no?
1: Molt bé, i vosaltres com duis aquestes segones setmanes de vacances de nines? Com estàs?
0: Us oram.
2: Sí, hem de dir que mos hem adoptat, estan bé.
0: L'enyoram, ja ho saps, sí. Nines, molta nines, però bueno, intentant surar.
1: Molt bé, jo crec que ho feis molt bé. Bé, com m'han dit, tenim secció nova d'estiu, que crec que ja podem dir que ja no és nova, perquè ja des que va començar l'estiu...
0: Tenim secció d'estiu.
1: Sí, Exacte, on repassam objectes d'estiu i xerram un poc de lo que mos duen. I vos he de dir que l'objecte d'avui algú els du a la disputa, a la tortura, o també la majoria de persones amb aquest objecte tenen bàsicament una diversió quotidiana. Avui xerrarem de les pales de platja. Hey!

0: moltes alegries i moments, amb les pales, Maria Antònia.
1: Era jo, tot lo contrari, de fet, manada, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Això és el que a mi m'apareix quan jo me'n vaig amb un home a platja i me diu de jugar pales.
0: Bueno,
1: a veure, tortura, vosaltres que tal, les pales? Supos que millor que jo.
2: Se m'adona fatal jugar pales.
0: Jo no volia dir, però se m'adona bastant bé.
3: Ets el jugador de pales.
0: Molt, jo m'agrada molt.
2: En Xavi, et somo que t'obliga a jugar a ses pales. A ses
0: que sí,
2: platja.
0: Només un pa, per favor.
1: No, no. Tortura. I tu, Jordi, com, que tal ses pales?
3: No he estat mai de pales, he estat més de frisbee.
0: Ah, també.
3: Com que crec que és encara pitjor.
0: És pitjor, perquè pipes pitjor. Tot a la platja.
3: Exacte. Crec que és molt pitjor.
1: Ai, terrorífic. A veure, context per les persones que potser no estan ubicant. El joc de les pales, bàsicament, consisteix en dues persones que tenen unes pales de fusta, de plàstic, i se passen la pilota de goma una a l'altra. Aquí és molt important, perquè no sé si a tothom li queda clar. L'objectiu és cooperar per mantenir la pilota a l'aire el màxim de temps possible. És a dir, aquí hem d'introduir una variable interessant. És un joc no competitiu. Així que ja n'hem xerrat altres vegades. Vos considereu competitius, vosaltres?
0: Sí, Xavi, una mica, sí, una mica.
1: Home, acaba de dir que es pot aguantar pares.
2: Sí, és veritat. Jo, depèn de la situació, depèn de la situació.
0: El Monopoli, per exemple? Depèn d'en contra qui.
2: Soc capaç d'aixecar i dir, s'ha acabat tot, xau, i tirar-ho tot.
3: Jo soc zero competitiu. Jo, de fet, m'estim més perdre perquè l'altre estigui content. M'és igual.
2: En sèrio?
3: És que m'és igual.
1: Que bo, Jordi. Però mira, ses pales t'aniria bé, perquè tècnicament guanyes i perds a la vegada. Però què passa? Jo crec que com tot a

0: quan tu jugues a pales amb qualcú, pots aprendre moltes coses d'ell. Crec que és un primer perfil, que és com en Jordi, cooperatiu, mono, vol passar temps, i quan la tires malament, per exemple, fa molt d'esforços per anar-la a cercar. Saps allò que la tires fatal? I aquella persona fa vore que cor pensant que l'agafarà, i és clarament de tirada fatal. No arribes, però bé, aquest de mono. I clar, és el segon perfil, que són aquelles persones que sembla que algú està guanyant a pales. És a dir, que te la tiren millor, o que quan buscau és culpa teva. Ai, és que m'ho poso tan nerviosa. Bé, no sé si vos sona.
1: Sí, sí.
2: Bé, sí, jo, sí, no, sí, jo, és que a la platja jo soc d'estirar-me a serena. O sigui, jo vaig a la platja per relaxar-me, no per posar-me nerviosa.
0: Exacte, és que així ha de ser. Trauma. Edo, mira, jo te diré, Jordi, trauma infantil és el que tenen aquestes persones tan competitives, en teoria. Perquè, segons la psicologia, clar, de petits varen aprendre que, clar, la seva única manera de rebre amor era quan fan les coses bé. O sigui, ets...
1: Jo me'n record.
0: Manera de sentir-te valuós és així. Digues.
1: Jo me'n record que quan érem petits, i mon germà i mon cosí me treuen 2 anys, i jo salia, jugàvem els dos contra jo en el Monopoli, me'n record, i me donaven més dobbers perquè estigués content. Però clar, jo aleshores no entenia que més dobbers no implicava guanyar en el Monopoli. Era molt petit.
3: Vaig tornar a jugar al Monopoli després de molt de temps i me'n vaig adonar que és de joc més cruels que hi pot haver, que és un desastre, és terrible.
1: Vas a presó,
2: sempre acabes a la presó, tio.
1: Sí.
2: Sempre acabes a la presó.
0: Sí, i acumules propietats, coses que hi ha persones que no ho fan com un joc, sinó com un ofici.
1: Exacte. Molt ben vist.
0: És que terrorífic. I hem de dir que aquestes persones capitalistes competitives, perquè ho hem de dir ara, tot va de sa mà... A veure, també, segons la neurobiologia, en teoria tenen nivells més alts de testosterona i major sensibilitat en el seu sistema de recompensa. És a dir, que quan tenen una victòria els hi produeix una sensació de plaer molt més intensa. Wow. Molt bé, aquí han donat una explicació psicològica i neurobiològica que, bé, a veure, està contrastada amb la feina que he pogut fer. En tot cas, podem dir que jo crec que són gent beneita. I ja. A veure, també vull dir... que jo soc bastant competitiva, moltíssim, però només en els jocs que puc guanyar. Imagineu-vos si soc competitiva.
1: Això també passa molt.
0: Només vull competir a el que sé que puc guanyar. Mm-hmm.
2: Sí, clar.
1: I, per tant, pales jugues, però, jo... o no?
0: No, jo no puc però, jugar pales.
1: Per què no pots jugar pales?
0: No puc jugar pales. He de dir que m'han dit esborbada, maldestra, destartalada, patata, malgarbada. No res d'això. Jo us diré el que me passa, i és que tinc una mancança de coordinació motriz.
4: I et s'equilibri permanent del meu desordre, que no me deixa...
1: S'equilibri permanent del meu desordre, deien els Antònia Fonts. Amén, què és això de mancança de coordinació motriz?
0: A veure, bàsicament es dic que efectivament pot ser que sóc un poc patata, però mirau, en sèrio, que no és per fer-me autoanàlisis, però... Si vos ha passat qualque vegada, el que explicaré, me deia si també és una cosa que vos resona. Mm-hmm. Bàsicament, jo sóc una persona que sempre té moltes coses dins el cap. És a dir, me costa molt no pensar en res. I clar, me fits que veig que seria incòtica i que pensa moltes coses a la vegada, també té aquesta tendència de ser trebada.
1: I guarda relació, això.
0: Clar, perquè resulta que per coordinar-te el cervell ha de fer molta feina. Mm. I segons si estàs molt estressat o processant molta informació, et servei prioritza aquests pensaments i deixa en segon pla el que seria el control del cos. Per tant, tota aquesta gent malgarbada pot ser, en part, un dels motius és perquè està pensant massa coses a la vegada i el seu cervell, el seu CPU, no té temps de processar-ho tot.
1: El CPU.
0: Bonca.
1: Sí, jo també, per exemple, soc molt esborbat. Jo ballant, ball molt malament. I en som conscient.
0: Podria ser.
3: Sí. Jo és veritat que me passava més d'adolescent, ara ja no tant.
2: El que veia malament.
3: No, sí, tenim poca coordinació. He millorat.
0: Edo, mira...
2: Jo sempre he estat un 10.
0: De fet, Jordi... Ah, un 10 en tot. No,
2: que
0: però,
2: sí,
0: de
2: jo,
0: fet...
2: Que sí, que jo soc perfecta. No, és broma, és broma. O sigui, ballar... Mira, el que són coreografies i coses, això, fatal. Però ballar a la discoteca, soc la reina de la pista.
1: Un 10 en tarima.
2: Sí, un 10 en tarima.
0: Edo, Nora, ja m'ho explicaràs com ho fas, eh? Perquè he de dir que aquí l'equip de ràdio és un poc patata.
1: Sí.
0: No, més que res, jo anava a dir que si en Jordi quan era adolescent és que està un poc mal desgarbat, és perquè va créixer més ràpid del que el seu cervell s'ha pogut actualitzar, bàsicament. Ah, però clar, també hi ha coses que no deixen de ser, però bé.
1: I, men, com es pot costar, que és el bessó, la teca d'aquesta secció, de les pales? És a dir, d'on surt això?
0: però te puc dir que se varen inventar a...
1: A Santander.
0: A Santander. Bueno, resulta que hi havia un santanderí que s'anomia Mariano, amb el seu grup d'amigots, que van ser, compten, que van ser els primers a jugar pales a final dels anys 20.
1: I com va anar la història?
0: I de resulta que era un diumenge a la platja Santa Magdalena de l'any 1929 i jugaven ells d'en amb les pilotes que acaben de tennis del Real Club que hi havia allà. I just per la sal que hi havia tal, se menjava les cordes de les raquetes i van dir, mira, és que no és coherent dur raquetes de tennis a la platja. Amb això que en Mariano li encarrega un fuster, una raqueta de fusta massissa d'un quilo, inspirada amb el que era la pilota basca. I com que la marea alta se menjava gran part de serena, els hi obligava que no tenien quasi espai a que la pilota rebotés. I llavors van dir, mira, en lloc de que rebotin terra, han de fer que no arribi a tocar-hi.
3: I així se va...
0: Se va matar el joc.
3: I així se va fer popular?
0: Bueno, realment no, perquè han de dir que durant la Guerra Civil pot després va desaparèixer i, de fet, hi havia un reportatge de RTV que m'he mirat, hi havia molt de banyistes majors que contaven que absolutament tot estava prohibit. De fet, hi ha un banyista que conta, pot després de la Guerra Civil, que el que fan era que quan venen els guàrdies civils que els van jugar a pales, les enterraven dins serena i se tiraven dins la mà. I segur que eren 200 pessetes de multa perquè no era que estiguessin prohibits els jocs, sinó tot el que molestaven els banyistes. I clar, bueno, era si que fes mal fràgil i t'ho passaves bé, multa. Però bé, tornant a en Mariano, això, aquesta idea, li va suposar un bon negoci.
2: Lo de ses pales, que hi havia molt de negoci.
0: Bé, ja molt més endavant, en els anys 70, un comercial li va proposar fabricar-les en sèrie i realment era una empresa de mobles que s'ha de Ascue, de cop, dislèxia. I avui en dia aquesta mateixa marca fa 4.000 pales a l'any i 3 de cada 4 se venen a Cantàbria, que per quasi que ningú sap, aquesta empresa realment és de Guipúscoa, encara que supos jo que la gent de Santander s'ha de pensar que les fan allà perquè són artesanes. Però bé, tot queda en família. A la península tots són germans, supos.
3: No, però ara mos diràs que tot el món juguen a pales cantàbriques.
0: No, clar que no. Tot el món no, però anem a fer una volta a veure com ho fan a la resta del món. De tot el món.
1: Ben, xerraven de les pales cantàbriques, però mos dius que hi ha més jocs arreu del món.
0: Sí, bàsicament, a tot el món hi ha variables, on hi ha una pala i una pilota. Per exemple, als Estats Units tenen el pickleball, després al Brasil tenen el frescobol, que també va néixer a les platges de Copacabana als 40, i a Itàlia li diuen el racchettoni o tamburello, que ara penjo que racchettoni, però és que dius raqueta. Llavors, racchettoni, juguen a raquetetes. Bé, per tot el món s'hi juga amb un joc de pala.
1: No té més. És un joc molt, molt senzill.
0: Clar, és realment senzill, però tenim gent que fa coses ben complicades, eh? Perquè, de fet, tenim un rècord Guinness, que és el rècord de més passes de pilotes de pales de platja en un sol minut, per parès, i estan 154 passes.
1: En 60 segons. Increïble.
2: Això són més de 2 per segon, o no?
0: Sí.
3: Molt bé, Nora.
1: Tu. Sí, fantàstic.
0: Espera, m'agrada. Ho van fer els espanyols l'any 2025. Notícies fresques, que normalment les meves seccions sempre són super desactualitzades. 2025 és l'any passat. S'anomien Agar i Francisco, i sabeu, de la pàgina web de Wikipedia, que varen créixer junts. I era una passió que havien competit sempre. I mireu fins on el dia d'avui.
1: Home, si mon germà i jo mos hi posàvem, per aventura també podríem arribar-hi. No tant.
2: Però... Vos acabaríeu pegant.
1: No.
3: Escolta, Maria Antoni, després de tota aquesta investigació, qualque consell per que me'l vulguem aficionar en aquest esport tan xulo?
0: Mireu, he trobat un blog supercuriós que de com triar una bona pilota.
1: A veure, com han de ser les pilotes per poder jugar bé pales? Fonamental, informació a servei.
0: El que he trobat superinteressant en aquest blog era un home que el més important de quan tu triats la teva pilota per jugar a pales és que soni bé. Que diu que el més important de jugar a pales és la musicalitat que li dona aquest toc. Preciós, preciós, preciós.
2: És totalment vera. Jo no, ara no ho pensava, però és vera. O sigui, m'encanta la satisfacció que sent quan peguen en ser raquetes i ses pares, com un ASMR.
1: Sí.
3: Suposo.
1: Tu ho dius?
3: Suposo.
0: Ai, vos en recordeu del blog aquell d'una jubilada jubilosa?
1: Clar.
0: Que vaig dur fa bastant de temps. Doncs he trobat el seu germà, que és en Javier de la Concha Rín, que se l'agrada que va escriure, va ser el 2002. I ell diu això. Segons els més vells, els palistes són els que juguen a pales. Uh-huh. I els paleros, estava en castellà, ho he traduït, els que se dediquen a mirar lotes a la platja. Per això no me fa res en absolut que se m'identifiqui en qualsevol dels dos termes, ja que totes dues activitats són compatibles i complementàries.
3: Sí.
0: Encara que, segons ell, fa que se perdi la pilota. I diu després aquest bon home, ja ho diu el refrany, prefiero ser un palero antes que un palista, mejor cansar el brazo es ejercitar la vista.
1: El Manco fes poesia, o feia paraules que rimaven, però, bueno, Maria Antònia, aquest home, aquesta monet...
0: Aquesta monet, mireu, jo li diré que estava confessant les seves perversions, bueno, ni perversions, els seus desitjos a un blog del 2002 i no sabia que 20 anys després el trauríem a la ràdio.
1: Clar.
0: Vull pensar que a dia d'avui hi ha gent que no escriuria això. I en tot cas, mira, Javier de la Concha Rín, què vols que te digui? És que ja ni vull gastar saliva.
1: Javier, jo t'ho diré. Javier de la Concha Rín, quedes oficialment... i oficiosament cancel·lat a xiu-xiu. I, sortadament, crec que
0: no
1: tampoc m'ho donaria gaire contingut.
0: Sí, no deu ni estar viu, aquest home, ja. Però bé, en tot cas, evidentment, jugar a pales és una cosa molt sana, molt bona, que podeu fer en l'estiu. A mi no m'agrada gent ni mica, però, evidentment, millor jugar a pales que mirar culs. No?
1: Això sí. Estem
0: d'acord.
1: Sí, molt bé. Maria Antònia Miró, espero que estiguis bé, que venguis qualque dia a veure-mos en persona. Sabeu que no mos enyores gaire. Però, bueno, nosaltres, a tu sí.
0: D'altres moltíssim.
1: I ja va, tornaràs a l'estudi.
0: Tornaré.
1: Va, la setmana que ve, eh? Vendràs, eh?
0: Aquesta serà bona.
1: I si no vens, agafaré aquest teat, el tomogaré en directe davant tothom i diré, Maria Antònia Miró, ets una persona que no té paraula.
2: Oi.
0: Vinga.
1: Estàs disposada?
0: D'aquest compromesa.
1: Gràcies, Maria Antònia.
0: Bona nit.
1: Adéu. Una altra aturada per serveis informatius i tornem en qüestions coent, qüestions de l'amor.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. La Conselleria d'Educació impulsarà millores laborals per a les treballadores de 0-3 de les escoletes. Divendres, el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les professionals de les concertades a les públiques. Ho ha anunciat el cap d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 0-3. Noelia Jiménez n'és la portaveu.
7: Tenim bona predisposició, ara ens falta tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
6: El govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per a poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les Illes, un requisit que, segons el geògraf investigador Ivan Murray, perpetua les desigualtats.
8: Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en el focus de la disputa política en els migrants. Està reproduint les dinàmiques de la dialèctica política de l'extrema dreta a traslladar de l'habitatge, que és un dels principals que, diguem, eixos de desigualtat de la nostra societat.
6: Mentrestant, a Menorca, un estudi identifica més de 800 habitatges amb indicis d'estar buits i planteja adequar-los per incorporar-los al mercat de lloguer assequible, una mesura que defensa l'Ali Allès, tècnica d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis.
9: Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou.
6: Encara a Menorca, la crisi hídrica continua generant controvèrsia després que transcendís el trasllat d'aigua amb camions cisterna des d'Es Mercadal fins a Maó. En un context en què tots dos municipis apliquen mesures d'estalvi, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha demanat que revisin les extraccions autoritzades d'un aqüífer que també es troba sota pressió per la sequera. És el batle Joan Pellicer.
10: Pues van demanar recursos hídrics que vigili aquests pous que tenen aquestes concessions a empreses privades, quin ús en fan, quin ús poden tenir, quin ús tenen autoritzat. que en aquest cas sembla ser que és per aigua de subministrament domèstic i de regadiu, no per transport, no per vendre aigua amb camions cisterna.
6: A Eivissa continua la recerca de l'home de 82 anys amb Alzheimer que ha desaparegut a Sant Joan de Labritja. Després de 3 dies de recerca a Benirràs, s'ha ampliat el perímetre amb l'esperança de trobar-lo en vida. Rufino Leal és el bomber responsable de la recerca.
11: Y tenemos también las asociaciones de vecinos y en este caso hoy puntualmente ha venido un club de motoristas que tienen un desplazamiento bastante ágil por parte de en terreno forestal. Mañana vamos a incrementar el radio hasta el mar, como te decía, porque hoy no hemos podido llegar evidentemente, y vamos a intentar cubrir toda la zona en este sector que va desde este camino hacia Benirràs.
6: Més qüestions. L'actor nord-americà Michael Douglas és una de les 10 personalitats que avui reben l'homenatge del Consell de Mallorca per la seva condició d'ambaixadors de l'illa. L'acte té lloc a Valldemossa i també hi són reconeguts Rosario Nadal, Norma Duval o el dissenyador Pablo Herroz. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha destacat l'objectiu d'aquesta primera edició.
12: Per retre un sentit homenatge a 10 personalitats que al llarg de molts anys han estat ambaixadores de la nostra terra arreu del món. Gràcies a ells han pogut fer arribar una part de la nostra identitat, de la nostra fisonomia, de la nostra cultura i de tot allò que ens fa units en el món.
6: Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
1: Encetem segona hora de Xiu Xiu, ara amb Andrea Sánchez del control tècnic, i ja sabeu que és dilluns, toca posar-mos...
0: Coent, coent.
1: I avui, a Coent, coent, mos feim i intentarem respondre una pregunta.
2: Se poden estimar dues persones a la vegada?

Podem estimar més d'una persona a la vegada? Aquesta és una pregunta estesa. L'hem llegit, vist, escoltat a molts relats d'amor i desamor, llibres, pel·lícules, cançons... Tothom sempre sembla tenir-ho clar i ho fan públic amb una resposta contundent. No te fixes en altres persones si ja n'estimes a una. Mos pot passar a tots, que de cop i volta mos agradi una altra persona, i què s'hi pot fer? Llavors avançam que no tot és blanc o negre. En qualsevol cas, sembla que no queda gaire clar si es pot controlar, si és incontrolable, i sigui el que sigui, et juc que passi. Mos pot passar, li pot passar a la nostra parella. Què en diu la ciència? I els oients? I vosaltres? Jordi, Nora? Avui, a Coent Coent, se pot estimar a dues persones a la vegada?

0: Erika Lizárraga, neuropsicòloga i creadora de contingut. Benvinguda a Xiu Xiu.
1: Hola, bones tardes, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Un titular?
1: Depenent de... Com tots els psicòlegs, depèn. I de què depèn? Pues de si és en parell o si xerram d'estimar en general.
0: Mm, molt bé. I també hem convidat una de les veus de la raó d'aquesta taula, Joan Font.
2: Molt bé, estic com anem.
0: Molt bé, i tu què tal?
2: Molt bé, és veritat.
0: A tu te telefonant com a persona experimentada.
2: Oh, sí, total, vamos.
0: Una sí?
2: Sí, molt bé, molt bé.
0: Un titular?
2: Jo crec que... Parlar en curt, sí.
0: Molt bé. Oh. I de bona, Nora, endavant.
3: I de, abans de res i de fer les nostres preguntes, crec que potser hauríem de diferenciar dos conceptes, no? Xerràvem de, heu dit, estar en parella, o d'estar, bé, d'estimar, no? Lliurement, no? Jo vull diferenciar entre enamorament i amor, perquè l'enamorament és un estat emocional intens d'atracció per una altra persona, no? I l'amor és allò que ve després i és on coneixem profundament a l'altra persona i projectam un futur, fem plans i clar, moltes vegades xerram d'estimar dues persones, però també pot ser que s'estimi a una i mos estiguem enamorant d'una altra. Però tornant a la pregunta inicial, Erika, se pot sentir amor profund per dues persones a la vegada?
1: Bueno, hem posat tot molt en parella. Jo
3: exacte.
1: Volia enfocar des d'una altra banda.
3: Val.
1: Però sí, supos que sí.
0: L'altra banda, quina era?
1: Home, estimam a molta gent de la nostra vida
3: exacte.
1: Normalment. Vull dir, és vera que no és la mateixa estimació que tenim per una parella, per un germà, per una mare, per un pare, per un predí, una predina. No és el mateix, però és amor, al cap i a la fi. I aquí hi ha la diferència que tu deus, no? Amor i enamorament.
3: Sí.
1: Se diferencien.
3: Exacte.
1: L'amor és una etapa. Ai, l'amor, perdó. L'enamorament és una etapa i l'amor pues, és algo que se construeix.
0: Però tu estàs amb una persona, d'acord? I teniu, més, sents amor romàntic, li direm. D'acord? Amor romàntic per una persona. En el moment que el sent per una persona, el pot també sentir per una altra. Ara, Erika, mos diràs que em penses, però bueno, vosaltres dos, Nora i Jordi. En Jordi ha rigut, ja ha mirat en terra. Podem passar paraula.
3: No.
4: No, mem. És coincoent, la secció, no?
3: Vinga, Jordi, venyut.
4: No, Nora ho té molt clar, jo crec.
3: No ho té molt clar. O sigui, jo... és algo que respecto totalment i vull dir, no... O sigui, no hi estic en contra. Hi ha molta gent que està en parelles, en relacions obertes, i no vol dir que estimin menys a la seva parella. O sigui, estan enamorats d'aquesta persona, però tenen la relació oberta. I clar, jo ho respecto totalment. Té moltes amistats que tenen relacions obertes, però jo personalment no... tinc la ment tan oberta com per fer-ho, perquè a mi m'atira molt enrere la gelosia.
4: Molt bé. Jo crec que, o sigui, jo crec que sí. Que sí que pots... Però tal vegada, si tu tens si estàs en un parell estable, tal vegada no arribes tampoc a la fase aquesta de conèixer tan profundament a un altre, no? Perquè tu estàs ja en la teva parella i no surts d'allà, però no, tampoc explores, no?, aquest amor cap a una altra persona. No ho sé.
0: Us bloqueges. Ara hi anirem, Erika. Però, Joan?
2: Clar, mira, i ara agafava d'aquí el que estaves dient, clar, com molt bloquejam en les relacions, molt bloquejam, o simplement les tenim de forma tradicional, segons quines relacions, pues a lo millor, ja si no som capaços, si ja duim un cert temps, en la persona de poder expressar en aquesta parella has fet de que potser te sents atret per altres persones o que voldries conèixer una altra persona. Però és això, és a dir, això, a més que és algo que no podem controlar realment, sí que és algo que hauríem de ser capaços, si tenim una relació convencional, és poder-ho parlar. I si mos estimen tant, ho hem de...
0: Uf. És que, clar, s'obrin molts aquí, molt de punts.
1: Sí, sí. Va, melón.
0: Erika, per mi té aquí una llista.
1: És que volia anar per el que deia ell. Vull dir, que depèn de com si ho demanant des d'un punt moral. Si ho demanant des de que lo tradicional és una parella, no?, monogàmia.
3: Monogàmia.
1: O mort. O bala, com diuen. Val, si tu tens aquest aprenentatge, clar que te serà difícil dir que sí, que se poden estimar dues persones a la vegada d'una manera romàntica. Si tenim la ment oberta, com ho dèiem, o si tenim una altra forma d'estimar, diferent a la tradicional i imposada, de qualque manera, pues sí, clar que sí, diràs que sí.
0: Però jo vols dir una cosa, jo, per exemple, estic amb qualcú i ve aquest qualcú i me diu escolta, que m'agrada una altra persona i dic, amén, jo m'assustaria un poc.
3: Amén, és que jo, el que passa és que jo en el meu entorn he sentit moltes vegades que una persona, o sigui, un dels dos de la relació l'ha volgut obrir i l'altra persona s'ha sentit que ja no l'estima tant. Llavors és com, perquè com lo tradicional, no?, és estar en monogàbia, no? Jo vos vull demanar, creus que s'ha estimat més d'una persona?
1: Wow.
2: Jo és que, mira, per jo, lo importantíssim és que parlant d'estimar una persona i per poder ser capaços de fer-ho de forma sana, la primera feina que hem de fer és estimar-nos a nosaltres mateixos. És a dir, la relació més llarga que tindrem en totes les nostres vides en nosaltres mateixos. I si mos arribem a estimar de tal manera que no mos fa falta ningú, que només triam compartir la nostra vida amb qualcú, és aquí quan rebrem de l'altra persona, es sigui com sigui, els desitjos que necessiti, que tingui, els podran rebre sanament, perquè no dependrà la nostra felicitat de estar monogàmicament amb aquella persona. No hi haurà gelosia perquè tu ja tens les teves... A tu mateix ja estàs ben segur de tu. És a dir, que vulgui conèixer una altra persona no vol dir que te deixi estimar. Només és que té pues, altres necessitats, altres atraccions, el que sigui. Però és que, per a mi, el fonamental és que no mos eduquen en fer la feina, estimar-nos a nosaltres mateixos abans de realment compartir la vida amb una persona.
4: Clar, o sigui... Si ets una persona molt segura, no t'arribaran les inseguretats, no? O sigui,
2: efectivament. O sigui, com... I és una cosa que s'ha de treballar. És a dir, és que jo ho dic des de la meva experiència personal, jo era un al·lot gelós quan era més jove, durant la vintena i això. Però és això, al llarg dels anys, pues, vas treballant en tu mateix, passen determinades coses, vas a teràpia, algo que per jo m'ha canviat la vida, sincerament. És que t'ajuda en tot, vamos. I és quan te'n dones compte d'això, quan comences a enriquir la relació amb tu mateix. I és aquí on te ve la seguretat de no necessitar l'aprovació de ningú. En lo qual és això. Quan te diuen, és que vull conèixer qualcú, ja no és que t'estigui rebutjant total. No, no. Simplement està expressant un sentiment personal.
1: Que no és per tothom, això. Òbviament. Vull dir, jo te diria, i volia dir antes, mentre xerraves, de ets un pacient en alta. Se nota.
2: Però això és que anem perquè trobo que és importantíssim.
1: Lo sé moltíssim. I doi... però clar, no és per tothom, evidentment. O sea, sí, poden treballar molt l'autoestima, sí, no mos ensenyen a estimar-mos abans d'estimar els altres, no. Perquè, bueno...
2: Creixem... Aquí estimes més, a papa o mamà? Aquí estimes més.
1: Exactament.
2: Sempre te demanen a qui estimes. I mai te posen com a possible resposta tu mateix.
3: Exacte.
2: És això, mos eduquen a estimar, en dependre d'altres persones.
1: En tenim molt d'aferrament, que m'agrada més dir-ho en castellà, però ho diré
0: així. És apego. És mític apego, però...
1: Mítico.
0: Clar, Erika, com a neuropsicòloga, ara sí, per exemple, hi ha qualcú que m'ho estigui escoltant que diu, ai, m'està passant que jo estic amb una persona de fa tant d'anys, però comença a sentir coses per un company de feina, o ja què sé.
1: Ja comença malament si és un company de feina.
0: Bé, idò, una persona que vaig veure en el cines l'altre dia. I que sé qui és, ja que m'ho estic inventant. Per què malament, company de feina? Això també és un tema, eh? Pots
1: ser
0: també...
1: clar, és... Amem, no mos podem enamorar d'una persona que veiem cada dia. És un poc pixar molt damunt. Ho dic així, de clar. I a més, que llavors, si va tot bé i perfecte, llavors, què passa? Llavors, què succeeix? Pues que has d'anar a fer feina i veure aquesta persona cada dia. I no lo digo per experiència.
0: Però vols dir que això se pot controlar, vull dir, se tria?
1: És aferrament.
2: Seria control o repressió, també. Això és el dolent. Moltes vegades que vivim reprimits, reprimint els nostres sentiments o les nostres emocions.
0: Però també és el que... També crec que és necessari, de qualque manera, perquè també seríem animals, seríem salvatges.
2: Sí, sens dubte. El que passa és que tampoc mos ensenyen a que el fet de no reprimir-nos, el que mos haurien d'ensenyar és a saber-ho expressar de manera assertiva. Mm. De manera adequada, sí. No expressar-ho de manera animal, sí. No deixar-nos dur, sinó saber expressar-nos.
1: Clar, seure-se i dir, escolta, me passa això. I valoram, que, i valoram si això mos va bé com a pareo o no. T'haig donat l'oportunitat.
3: Llavors, com puc saber si el que sent per una altra persona és amor o és simplement necessitar cobrir això, una necessitat?
2: Demana-li, xerra amb aquesta altra persona.
1: Exacte. Vull dir,
2: sí.
3: Vale.
2: Totalment.
1: Qual.
3: Vale, vale.
1: Fer un poc un checkpoint de lo que és la vostra relació, en general, no? La relació que tens amb aquella persona, i veure si aquelles coses que estàs cercant fora potser són coses que no estàs tenint per X motiu, no?
3: Sí.
1: Que també pot ser que al final tot estigui perfecte i passi que, ostres, m'agrada una altra persona, també.
3: Sí.
1: Com ho gestionem, això? Tu estàs d'acord amb jo? Tu vols anar per aquest camí? No vols? Què feim?
3: És que és molt tabú, o sigui, és fet de...
2: Exacte.
3: O sigui, és una... És, o sigui, estem en una societat tradicionalment monògama. Exacte.
2: No.
3: I llavors hi ha molta gent que no sap què és el poliamor. No? Que és com la possibilitat de poder estar a més d'una persona. Què és el poliamor?
2: És que també és el fet de poder-li donar, de posar sempre etiquetes, és a dir, perquè no és s'estimar. És que estim, perquè ho he d'encapsular, exacte, encasillar amb una etiqueta. És que és això, simplement és que estim. Jo per jo, és que això se m'ha donat perquè a dia d'avui sonarà un poc així, però sóc la persona que més estim, en la qual sóc capaç d'estimar obertament, plenament, perquè les persones que conec o que puc estimar ja és això, no estan cobrint necessitats, sinó és això, podria ser monògam, perquè no, és que t'enamores d'una persona o t'enamores de lo que cobreix, de lo que està...
0: Ara vaig una mica més enllà, però clar, no creus que també això ho esdevé tot molt més líquid? És a dir, fa aquesta molt líquid possible, ho fa tot molt, una mica més fràgil. Has fet que en qualsevol moment mos puguem destensar, mos puguem tenir el fil i justificar-ho dient que és una necessitat. No ho sé, eh? Ho estic pensant en veu alta, però això el que fa també és estructura familiar per ventura. Ho fa tot molt més fràgil, molt més líquid, tot que se viu tot molt més de pressa. Per tant, tenim com molt de companys durant sa vida, molt de companys diferents i tot, clar, tot centrat en nosaltres mateixos. I no sé si això pot arribar a ser un problema com a societat, evidentment, venint d'una societat eminentment, bé, tradicionalment monògama, cristiana, el que vulguis, evidentment això molt desestabilitza, perquè de qualque manera som com a coniet de les Índies, en què estem testejant si això mos funciona o no. Com a societat, evidentment, respon perquè la institució familiar canvia moltíssim. Però com a éssers humans, què mos passa? Tot és molt més fràgil.
1: M'has mort ara.
0: No, demano.
2: Però jo, per exemple, més que fràgil és que l'amor és delicat. I el que passa és que l'han tractat, o mos han ensenyat a tractar-lo, com que no, l'amor és això. És a dir, m'ho han dit com és. No. És a dir, l'amor és... És que és molt...
1: Ha molt de llenguatge, l'amor, de fet.
2: Clar, és molt abstracte. És a dir, pot ser... resulti fràgil, però dins aquesta fragilitat hi ha una complexitat que el que passa és que du molta feina darrere.
1: I molta comunicació, que no hi ha.
2: Efectivament.
1: Jo tinc molta gent que me ve, entre altres coses, per coses relacionals per falta de comunicació en sa parella. I treballar amb aquestes parts, la habilitat de comunicació.
0: Vos sembla, és a dir, això és un poc teòric, és marc teòric, però ara anem a la pràctica, perquè mos arriben consultes dels oients. Amb què mos diuen? Esteu preparats?
2: Vamos a ver.
0: Va, endavant. Fem una aturada i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: Coent, Coent.
1: Bé, ara és que han deixat sonar una mica aquesta sintonia de la Pantera Rosa, perquè s'està incorporant en mateixa taula una persona molt estimada. S'està posant els auriculars. Ara la gent està, té un dubte enorme de no saber qui és. Ell és en Xavi Canyelles.
2: Molt bones. Com esteu? Què tal?
1: T'afania de gust incorporar-te a la taula.
2: Sí, perquè jo sóc molt de xerrar i d'opinar i m'encanten aquests temes. I més que biologia, en societat.
3: Xavi, aquí ho tens. Se poden estimar dues persones a la vegada?
2: Sí. O tu no estimes a ta mare, a ton pare, a teus germans.
1: Quan sentit romàntic, imagina que tens una parella i de cop i volta veus una altra persona i dius, ai, és que també m'agrada molt.
2: Sí. No, agradar no és el mateix que estimar. I l'estimació i l'amor no és el mateix que l'enamorament. L'enamorament és un estat catatònic, absurd. De fet, una persona enamorada no sap ni el que fa, no té ni fam, ni set, ni dorm, i salta... I no veus la veritat, perquè el nostre cervell està drogat.
4: De hormones.
2: Clar, dopamina, serotonina, etcètera, no? La fenilatilamina, que se... Però amor... És una altra cosa. Sí. Enamorat, no és amor.
1: Però, i de amor, sentir amor per a dues persones, amor romàntic, eh?
2: Sí.
1: Se pot?
2: Sí, evidentment. És típic cas d'un home o d'una dona, abans has dit això de sa feina, no? Corre molt de casos de gent que s'ha separat perquè ha conegut gent a sa feina. Això està molt bé.
4: I els hi ha anat bé.
2: Sí.
4: Jo conec l'altra banda, i doi.
2: Ha anat beníssim, perquè som normalment parelles molt tradicionals, que de tota sa vida estan junts, perquè mires, i després fan feina. I estan més hores amb les altres persones, que damunt tenen els mateixos interessos. Mm. Dius, hòstia, jo per què he d'estar tota sa vida per dintre temps amb la persona que estic molt, però sí que aquesta altra persona m'omple més. A una de dues, o hi ha banyes, que és paral·lel, o... se romp, o se diu.
1: Mm. Bueno, ara, Xavi Canyelles, passa una cosa.
2: Perdoneu que vos ha
1: interromput. No, és fantàstic, perquè m'ho has donat un quareta. I els oients mos envien conxiutoris, no te'ls diem. Molt, consultes romàntiques, i aquí entre tots intentant posar un pot de seny. Per mi, avui sereu vosaltres tres, però bé, en Nora i en Jordi també ho fan bastant bé, jo, francament, no ho he acabat de fer del tot bé, però bueno, Jordi, endavant amb els conxiutoris.
3: Hola. Soc na Lida i fa mesos que estic fingint que m'agrada anar a escalar, només perquè als meus amics els hi ha pegat per anar a escalar. Soc una persona prou tímida, al contrari que la majoria de gent del meu grup d'amics, que són molt extrovertits. M'ha costat molt arribar a formar part d'aquest grupet, perquè en principi em feia massa vergonya, i la veritat és que m'hi sent molt còmode i respecten molt, tot i que sigui més reservada. Fa uns 5 anys que ho compartim tot, festes, xiu-xius, dinars, sopars i aparentment ara també hobbies. Com que s'ha posat tant de moda en escalar, ara els meus amics l'únic que volen fer és l'únic que volen fer i mos passam quasi tots les hores baixes en el rocòdrom. M'he comprat tota l'equipació, peus de mos, roba còmoda i fins i tot un arnès. No puc dir que se m'adoni fatal, però de tot el grup se nota que sóc una de les pitjors. I és normal perquè no puc més. Ho odio amb tota la meva ànima. Però clar, tinc por que si els dic que no m'agrada, me quedi sense aquest grup que tant estim. No perquè me deixin de banda, sé que no ho farien, sinó perquè no aniria pràcticament mai amb ells en els plans que ara són esquiar. Què puc fer?
1: Bueno, recomanacions, Erika.
5: Això són inseguretats. Ui. Prim, bàsicament. I jo, pram!
1: Sí, ben ràpid.
5: Diana. Jo, en plan, això són inseguretats i treballar autoestima, primer de tot. I llavors valorar si realment vols passar tots els orbaixes de la teva vida en el rocòdrom, si no t'agrada. Vull dir, perquè hem d'estudar la vida en coses que no ens agrada.
1: Ui, això és una gran cosa, també.
3: O tal vegada te compres unes patatilles i vas allà i no escales.
5: Clar, també. Fas una cervesa mentre
6: ells. Jo també pens que si realment són els teus amics i t'estimen tant, encara que tu deixis d'anar al rocòdrom, ells voldran seguir fer plans amb tu.
3: Sí, però ella ho diu, no? No es comencin de banda. Ella té FOMO.
2: No, això és una estratègia típica de captura de parella. Una vegada que hagi aconseguit parella dins d'aquest grup, ho deixarà el grup. Vull dir, jo conec molt de casos també de lotes i lots que s'han apuntat un grup d'excursió, van d'excursió, i quan s'han liat amb qualcú d'allà i són parella, ja no van pur d'excursió.
1: Ja no hi van, eh?
2: No.
3: Wow. Són molta gent que va fer el camí de Santiago.
2: O ballar, també. Perquè la gent que se divorcia o se separa se va a ballar.
5: Estan tots a batxata, que supieu.
2: A batxata se lliga molt.
1: I ball de bot, també.
5: Això diu.
2: Ball de bot, ball pagès.
1: Sí. Joan, un titular, perquè un consell, és a dir, crec que tot li
7: pot fer un mapa. Lida, t'estimam. És a dir, no... Eso lo primero, perquè... És això, és que no...
0: és el que hi ha, no? És a dir, si són els teus amics de bo, has de ser capaç de simplement... Menten pot ser l'edat que té, també. És que depèn de l'edat que tenim, de vegades... Clar, se fa més complicat, també.
2: Pots dir que té 28.
0: Però...
3: Sí. Sí. Perfil.
1: Més o menys, un poc més jove, diria jo.
2: Sí. Sí. Però 25 no arriba a 30.
0: I no, a lo millor, dins una d'aquestes quedades, anant a escalar, també que ella proposi algo que a ella li agradaria.
6: Clar,
0: per què no quedem el pròxim dia per fer tal cosa?
6: Total.
3: I si li diuen que no, pot venir aquí i comentar-nos.
1: Exacte.
3: Xiu,
1: Lida, si no trobes els teus amics en el rocòdrom, tranquil·la, que xiu, això és que teva. I pot estar ben tranquil·la. Clar que sí. Jo crec que se pot fer una idea. Pot estar ben contenta avui amb el consultori. Tenim neuropsicòlogues, i tens veu de l'experiència, un pot de tot. Avui sí. Bueno, més consultoris.
6: Sí,
1: va,
6: Nora. Tenim més. Tinc 24 anys i m'agrada la mateixa persona que en el meu millor amic. Però ell no ho sap. Sí, sé que és una situació complicada. El cas és que aquest Lot i jo som amics des de que som petits. Mos coneixem de tota sa vida i millor que ningú. Fa dues setmanes me va dir que li agradava una lota del nostre grup d'amics i que tenia la intenció de començar a tirar-li canya a ses festes del nostre poble, que són d'aquí 10 dies. En aquell moment, l'únic que me va sortir dir-li era que endavant, que és molt intel·ligent, que és molt guapa, però en arribar a casa mai desmorona. En realitat, fa molt de temps que estic completament enamorat d'ella. Des de que érem adolescents. De fet, vam tenir un petit romanç d'estiu quan teníem uns 16 anys, però des de llavors no ha tornat a passar mai res més i hem continuat com amics. Però a mi encara m'agrada i molt, no l'he superat. Com ella ja no està interessada en mi, o això crec, pot ser el millor és donar-li via lliure al meu amic, però sé que quan els vegi junts m'abullirà la sang. Estareu pensant que li he de dir que què estic fent, però és que no puc. El meu amic fa 2 anys que ho va deixar en la seva exparella i és la primera lota que li agrada i not que està pillat. No sé què fer. Ho deixaríeu córrer o trobeu que li he de dir?
5: Puc, i ara no faré de psicòloga, serà en plan Cari, fet un xupito i te llances i a veure què passa i si no passa res, pues ja està.
6: I te carregues l'amistat.
1: I tant amics.
5: No sé, és que si fa tant d'anys i no saps si realment t'agrada.
1: Ui.
5: No sé, si realment li agrades, dic, o no li agrades.
1: Així tu proposes com a psicòloga?
5: No, jo proposo com a persona de a pie.
1: Com a Erika.
5: Com a persona normal. Sí, no sé.
1: Que endavant en ses atxes.
5: És que han de tenir un pot de salsa, on s'estiu o no?
1: Molt bé, m'agrada. M'agrada com pensa en Erika.
0: Jo aniria, primer de tot, a lo millor, a tantejar a l'altra persona, aquesta que li està agradant tant. Jo que sé, vas a parlar amb una conversa un poc genèrica i tal, no? I vas parlant de cada un dels grups i així grimirar un poquet.
6: Sí, sí, total.
0: Amb en que te diu de...
5: També,
0: i aquí
5: també.
0: Ja et vas posicionant.
5: I llavors xupito.
0: Efectivament, sí, xupito o carrera. I
3: l'altra opció és fer un clot en el jardí, anar amb el teu amic i ja veurem què passa, no?
2: No, ha d'anar directe a lligar-se-la, precisament, perquè tanmateix triarà ella. I segurament triarà a cap dels dos. I a diferència dels homes... Però a diferència dels homes, les dones fan una distinció entre amics i tios. Tu abans has comentat, acabaràs amistat. Per un home no, per una dona sí. Vull dir, si jo som amic i estic amb una amiga i tenim alguna cosa per ella, ai, és que serà amb l'amistat, no sé què. Però jo no, perquè no és millor que un amic que per la parella. Clar, llavors se't separen els cabrons i després tenen la parella, no? És vera o no és vera?
1: Sí que és vera, no?
5: Eventos canònicos.
2: Però això estan els nostres gens, eh? Així, sí, les cries del cabró tenen més...
0: Descendència.
2: Poden sobreviure molt millor. La família és la que selecciona sempre.
5: M'agrada com penses.
2: No pens. És biologia.
1: És biòleg.
2: Això són milions d'anys.
0: No pens. Diu, no pens.
3: Xavi,
2: no, és que és
0: constato
2: és així.
3: Xavi Oliver, avui hem muntat una taula d'experts.
1: Increïble.
3: Que han d'estar
1: orgullosos. És a dir, bé, un segon. Aquí tenim Xavier Canyelles, biòleg.
2: Bé.
1: No, això és així. En Joan Font... No diré que ets coach, perquè no, però...
0: Però en ell estoy.
1: Ah, sí, ah. Veus? Gairebé, veu de l'experiència, sens dubte. Èrica, neuropsicòloga. Nora, també... Tertuliana. Jordi Tertulià. I jo també, avui...
6: Tertulià present.
3: Comunicadors.
6: Comunicadors.
0: Que
6: portadors, portadors de la veritat.
1: Exacte. Bé, no, no sé, però bé...
2: També depèn de l'edat, eh?
1: Bé, sí, exacte, això
2: per
1: és una
2: exemple,
1: qüestió.
2: Un niñato mal educat, xulito malote, en els 15 anys, triomfa.
1: Sí. Sí.
2: En els 60, no.
1: Això és vera.
2: Un nin bon al·lot, grassó, que no lliguen els 15, i ets molt amic, en plan literal, però no més res.
0: És tu bé.
2: No però aquest tio en els 60, sí, eh? Sobretot si té un pis,
1: no
2: té hipoteca i és abogat.
1: Exacte. Exacte.
2: Això no és masclisme, això és biologia pura.
1: En els 25, 26, hi ha molta de gent que...
2: Exacte, són recursos.
1: Jo recordo que a l'institut hi havia molta de gent que era... Bueno,
4: que va arribar en el seu pic i ara estan
1: sí.
4: Calvos.
1: No, sí, sí, o que no tenen sí, sí, sí, res a veure amb abans i no triomfen. I d'altres, en canvi, que sí, que no triomfaven gent ni mica, aduïm en qüestions relatives a l'amor, però que ara sí que tenen molt d'èxit.
2: I són runners i tot.
1: Sí. I enginyers, i advocats, i el que vulguis.
3: La nostra consultora anònima crec que s'ha perdut.
1: Sí. Ja. Sí. Per tant, conclusió.
3: Comunicació.
6: Hem dit...
1: No. Això és clau, sempre.
0: Tanteja estarena.
5: Llençat-se. Xupito.
2: Bé, també depèn de la cultura, eh? No és el mateix mallorquins que colombians, per exemple.
1: Això depèn també, canvia
0: I
1: molt.
0: I la manera de llençar-te també. Vamos calmant-nos.
2: Sí. Xina, que Japó, que Àfrica, que depèn de la cultura, també.
1: Jo crec que ha de tenir clar què vol amb aquella persona. Si té clar que no vol una amistat i que vol una cosa més enllà, a partir d'aquí ja comença a dibuixar o desdibuixar. I en funció d'això, aquesta persona que decideixi, però nosaltres t'han donat el manco qualque pinzellada del que la consideren que és correcte. Tenim més consultes?
2: Més dubtes.
3: Tenim una
1: darrera. Una. Va, i d'endavant, la darrera.

0: Sóc en Pau de Marratxí i m'invento excuses per no quedar amb els meus amics, perquè de vegades només vull estar tot sol. Estimo en locura els meus amics. M'encanta sortir amb ells, fer excursions, quedar per prendre un cafè, contar moltes coses, però sóc una persona que disfruta massa d'estar tot sol. M'agrada anar a nedar, a caminar, estar a casa sense fer res, però cada vegada que faig un pla tot sol, just quan els meus amics queden, sempre se pensen que me passa alguna cosa i que estic enfadat, quan no és així per res del món. Els he intentat explicar mil vegades que necessito avorrir-me i he estat tot sol per trobar-los a faltar i així, quan mos veguem, ho aprofit i disfrut més, però ja no sé ni com dir-los. A vegades sent com que això passa factura a la nostra amistat i me sabria molt de greu perdre'ls. Què faríeu? Ho tornaríeu a explicar amb altres paraules o m'he d'esforçar per passar més temps amb ells? És el cas contrari a la primera,
1: sí.
0: Dota.
1: Sí. Sí,
0: aquestes ja no vull saber res.
2: Però que és que no li agraden els plans que fan els amics.
3: No, li agrada estar tot sol. Jo és que, Pau, he de dir que ets dels meus. És a dir, jo estic moltíssim en locura amb els meus amics, però és que jo he fet plans amb mi mateix, estar tot sol, és que m'encanta. Anava a setjar, al vespre de lluna plena normalment em vaig a sopar tot sol a qualque banda, a la moto, jo què sé, és a dir, és que jo trobo que això, de fet, és el més important que hi pot haver, perquè això va a lo primer que havia dit, i això és que t'estimes. Si passes gust d'estar tot sol...
2: Autocura.
3: Exacte, i simplement és això, passa gust. Però és que vés-hi quan te faci ganes de quedar amb els teus amics.
1: Exacte.
4: I de l'idea amb això, et sembla bé?
5: Sí, ha de ser ell mateix.
4: Molt bé.
5: Ha de fer el que vulgui, però, en els moments que vulgui.
1: Però tampoc abusar de sa soledat.
5: No, una altra cosa és aïllament. Aïllament
3: és una altra cosa. Però aquí te'n dones compte quan sa soledat ja comença a ser negativa, quan realment sí que tens ganes de socialitzar i encara així te dius, no, és que he d'estar tot sol, vull estar tot sol.
1: Sí.
3: No, aquí el cos, sa ment, està dient, socialitza.
4: Èrica, vistiplau.
2: Vistiplau, sí.
4: I d'escoltau, amb això ja han tancat aquesta taula redona. Avui mos han demanat... Se poden estimar dues persones alhora? I la resposta és... Tots són matisos. Perquè tots són matisos, però bueno, en toquen moltis. I el que pogueu.
3: Estimeu, mentre estimeu, estimeu.
4: I el que pogueu, exactament.
2: Estimeu-vos primer.
4: Èrica Lizárraga, moltíssimes gràcies.
2: De res, gràcies.
4: Esperem veure-te més per aquí, per xiu-xiu.
2: Ah.
4: Joan Font, moltes gràcies. A I Xavi Canyelles, moltíssimes gràcies. Però bueno, ara anem amb tu.
5: Jo ara m'he colat.
4: No.
5: Aquesta...
4: És que la setmana passada van dir que havien de fer un taller de creació de personatges i volien fer en Nora i en Jordi i van dir, vaig telefonar amb en Xavi. Venga, molt,
5: idò, venga.
4: Idò, venga, però abans, una durada per la publicitat. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: Així anem.

0: I també el teníem abans aquí, s'ha colat, però bueno, encantat que se coli, és en Xavi Canyelles.
1: Molt bona, sí, m'he colat, no podia més.
0: No podies més, és que no podia ja. Però bueno, hem de dir, vàrem prometre que tindríem un taller de creació de personatges de veu, perquè en hora vàrem descobrir que té un talent.
1: Ostres, que bé.
0: Però és que justament aquesta setmana no ha fet bonda.
2: No, estic super escanyada. Però sóc una gran dobladora.
0: Ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: Xavi,
1: sí, sí,
0: però
1: sí.
0: T'ho promet. Sí, a dir, sí. En Xavi, ara el sentireu, però... Nora, tu és que series capaç de fer en Ralph de Los Simpsons?
2: És que avui no me sortirà, ho puc intentar.
0: Però no t'has de fer mal a sa gola, eh?
2: No, no me faré mal.
1: Aquesta veu una mica escanyada que tens no és la teva, no? Entenc.
2: No. O sigui, més potent, però sí, estic un poc escanyada. Però jo... Sí, sé fer en Ralph, però bé, no sé com...
0: Bé, prova-ho, prova, si vols, eh?
2: Sí, sí, no, sí. Lisa Simpson és una niña de mi cole. És que no me surt, tio. No me surt.
0: Ets oients que no sabeu qui és en Ralph, perquè vos faceu una idea, en Ralph és aquest personatge.
3: Pisa, està molt blanca.
0: Que meus o manco...
4: Sí, sí, no.
0: A mi em perdona que ara l'he tropitjat. Bé, el tenim bé, tenim bé. Bé, molt bé, Nora, com ho veus, això?
1: Clar, ses filles policia, no?
2: Sí.
1: És aquest nina que té es dit dins un nas. Dins
2: sí,
1: un...
2: sí.
1: Vale. Aquest. Vaig haver de mirar una mica per damunt.
2: Sí, sí.
1: Sí, que és com un... No és... És... Nena Lisa, que és... Adi, papa, estoy cansada de deciros que el data de Springfield... O sigui, no és així, sinó és així, però això... De sí. Un pare, que és nasal. I aquest... Més és... És... I fes a ser les mallorquines, vas a oficiar.
2: Sí, sí.

0: Shinosuke.
1: Qui és ah, sí, Shinosuke?
2: En Shin-chan.
0: En Shin-chan. Ah. Però no me sortirà.
2: Amen?
0: Uoh, nevada.
2: Increïble.
1: Nevada, diu.
2: Increïble. Ara ja vull proposar una cosa.
3: Oh, trompa, colet, colet, oh...
2: Espectacular, espectacular. Crec que en Shinosuke Nohara, a.k.a. Nora, i la Lisa Simpson podrien tenir una conversa pel que fa a les notes.
4: Lisa Simpson, així és. Además, voy a tocar el saxofón en la fiesta de fin de curso de Springfield.
0: No, és que no me sortirà. No, no me sortirà, tio.
1: És fotut, eh? Imagina que avui tens una actuació.
0: No, és que és molt complicat. Clar. És molt complicat.
2: Bé, més qüestions.
1: Després, més qüestions.
2: No, no, no, parlant que Nora té, és evident, i tots ho sabem, un talent natural. Però en Jordi, aquí on el veiem... Per ventura no...
5: Clar, no tinc un talent, però...
2: És un talentet.
5: Però no tens el tècnic.
2: No, sí, sí. Això és per descomptat. Però li agrada, és fan de Tomeu Penya.
5: Ah.
2: I li encantaria imitar-lo. I de fet ho fa bastant bé.
5: Bé, ho intent.
2: Ho podem intentar.
5: Però fora cantar, és que m'acosta... Xerrant, no en sé.
2: Tu, perdona, en Tomeu Penya el saps imitar?
1: Com xerrant, és que no aguantes.
5: O sigui, sé imitar... Bueno, sé imitar, tampoc és que sigui una passada, però quan canta.
1: Ah,
5: però
1: val.
5: A l'hora de xerrar no el tinc agafat.
1: Ja l'entrevistàs, sí.
2: Bé, posarem una cançó d'en Tomeu i ara entrem en matèria. Bé, idò, és a dir... És cantar sí, però xerrar encara no.
5: Clar, és cantar no el tinc dominat, perquè no l'he escoltat tant. No sé... Complicat.
1: Bé, imagina que l'entrevista és mallorquí, és de Villafranca, per tant, aquest és... I és home, per tant, i ja té una edat, i ja és...
6: Em miraria molt aquesta cosa, perquè ja fa molta estona que venia aquí. Jo me'n record que avui en dia, però les persones no saben. A mi m'agrada molt el futbol. Jo cada vegada que jugo al Mallorca de futbol. I quan cantes... Tengo una perdiura valero, canto y canto de bon de matí.
1: I també faces ou, per exemple.
6: Plou. I de fora, bufes vent.
5: Clar, perquè per imitar també m'has pensant que sa veu s'ha d'aparèixer, però també és una manera de xerrar i una manera de dir... Clar, és que...
6: Són maneres. El meu poble, que és poble dels melons, és una de les coses que tu dius, això, el que s'ha de fer.
2: Molt bé, per tant, quins elements de tenir en compte? Això, recordem, és un taller de creació.
1: Sí,
2: és que ho vulguis dir.
1: Això ja per allò venim amb manual.
2: Escolta, quins elements hem de tenir en compte quan, a l'hora de recrear o imitar una persona?
1: Bé, lo important és, si la coneixes, millor, però sobretot estudiar-la una mica, i sobre si és home, si és dona, l'edat que té, si idioma que utilitza, moltes coses.
2: Perquè després nosaltres també podem sentir, Xavi, que jo en una secció d'aquestes que anem agradant de tota la ràdio, el dia a Mallorca, amb en Jaume Noguera, que és, francament, me compis de rialles.
1: Si te fa gràcia.
2: Me fa moltíssima de gràcia.
1: Ja no pots que ningú m'ho escolta.
2: No, així jo sempre hi ve transposat i sempre vos escolt. Que la fas, quin dia el fas?
1: Els dilluns.
2: Els dilluns.
1: Dilluns de la, sí, 12, 35, 40, fins...
2: I en aquesta secció ell té diversos personatges. Per exemple, té una... Bé, acaba d'entrar per la porta fent l'Aureta.
7: Sí, bé, l'Aureta sempre està i sempre funciona.
2: Exacte, l'Aureta. I jo, és que a mi m'agrada, és en Bernat de Sineu.
6: No, és en Bernat de Sant Pisadars. És en Bernat de Sant Pisadars. Va viure jo, estant de la República. Tens...
1: Així és quan xerren la gent major.
2: Exacte.
1: Sí. I com que els nassis les orelles són el que més creix,
2: sí,
1: sempre tenen el dit damunt el nas, així.
6: Xerren d'aquesta manera.
2: Per tant, com, si volen crear un personatge, com ho podríem fer?
1: Crear de nou.
2: Sí, anem a crear un personatge.
1: Depèn.
2: El personatge de Xiu-Xiu.
1: Jo què sé. Si és un jove, per exemple, d'ara... si és la típica lota, no va per tu, però que si Instagram, TikTok, sí, que va de modelo, guai... Yes.
8: En plan literal, bro, no me renta, se vienen cositas, ¿en casa todo bien? ¿Todo bien en casa? Hola, perdona...
1: Saps? És molt... És la pija dels anys 80, ara és així...
2: Això és la gent de Xiu-Xiu, tu creus?
1: No, jo no dic gent
2: no,
1: jo dic un jove, molt jove.
2: Un jove molt jove que no va de res. Però intentant donar elements i crear més personatges xiu-xiu?
1: Sí, també.
2: Creus que et series capaç? És un repte.
1: Jo no ho sé.
2: Amen,

0: Us estima més, home o dona?
1: Una dona, no?
2: Una dona.
0: Dona?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé. Dona, edat?
2: Mem, un oient de xiu-xiu, jo crec que edat mitjana...
1: Hi ha de tot, eh?
2: Però sí, per fer com...
0: No, més sí, no importa si és oient, ha de ser com a sa mascota de xiu-xiu.
2: Sa mascota, no sé, jo la posaria 30, 20 i pico, 30.
1: 20 i pico, 30.
2: Sí.
0: Ho veus bé? O tu vas més un poc cap a l'extrem, cap a dalt o cap a baix?
1: Ah, no, no, m'és igual.
0: T'és igual.
1: Si és una mascota ja és una altra...
0: Bé, és igual, tampoc volem esclavitzar la nostra invenció de personatge, però...
1: Clar. Ja ho diu en Xisco Nadal. Jo, per Balears, faria el que fos. Per favor, aquell moment que tu arribes a Lleuciu i te diuen, per favor, feu un personatge, és que ni Pompeu Fabra, ni Bernat Passeig, ni Ramon Llull, és que...
0: Molt bé, una dona de 25 anys.
1: De 25.
0: Molt bé. De bones?
2: De Palma.
0: Sí?
1: Podria ser la Manacor.
0: Seria Manacor, Manacorina.
2: Mira de Manacor.
1: No, no ho he dit perquè ho deies, eh?
0: Manacorina, què nom?
2: Per què ho estic dient tot
0: jo? Bueno, no ho sé, perquè en Jordi no diu res.
2: A veure...
3: Aina.
0: Va,
2: Aina, vinga.
0: Molt bé. I com és de personalitat? Xavi, també, si vols dir...
1: No,
2: Aina de Manacor, 25 anys. Jo diria que...
3: Que és una persona compromesa amb Balears i en Serra.
0: M'agrada. Una persona però extremadament compromesa amb Balears, d'acord?
1: És curiós, això de compromesa amb Balears, perquè els mallorquins no tenen ni idea de com és una persona de Formentera. Perdoneu-vos de Formentera i perdoneu-vos els mallorquins que sí que ho
0: sabeu. Tots amunt, tots amunt.
1: Sí, tots amunt, però... D'Eivissa a Menorca. Bienvenidos a Ana de Misterio, un quarto milenio. A los vicencos, un xis de Menorca, sent més allà.
2: Està compromet amb les Balears, però a la vegada li agrada molt posturejar de que va a manifestacions, sempre com intenta cercar les coses tot estètic, sí, com a descuidats,
0: influencer.
2: Però...
3: No, o sigui, no influencer,
2: no clar, no.
3: O sigui, és una persona...
0: El Xavi està posant una cara i m'està agafant dir... On m'he ficat?
1: Influencer.
3: Diguem que és una... No, però dic...
2: No, no,
3: per el que entenc, que diu una Nora, és una persona compromesa, però que ho fa veure.
0: Entesa. Si no...
2: Un poc performativa.
3: Clar.
0: Entesa. I jo diria també que ha anat... És a dir, mai no ha faltat no hi ha faltat de res, universitat privada, tot el que vulguis, però...
2: Es demana que...
0: No ho dic per això. Però està... No sé com podria dir. Bé, és una superoient d'Ivetra Ràdio, d'acord? Una superfanàtica de Beta Ràdio i ha anat a una escola anglesa, per tant, i ha estudiat a Anglaterra, per tant, té com un pot d'accent.
1: Ja. Com...
0: és bastant... És molt complicat. Per tant, tenim una dona de 25 anys, Manacorina, que no maina, compromesa amb Balears, això tampoc sé com li poden treure el sub, però bueno, que ha anat a una escola anglesa i ha viscut a Anglaterra un parell d'anys i és una fidel oient de Beta Ràdio.
4: No, jo, la veritat és que alguna vegada, jo quan estudiava allà a Boston, vaig trobar que literalment menjava molt el vostre programa.
0: Sí?
4: És que m'agrada bastant, perquè jo l'escolto quan vinc a la cotxe, i vaig directament, i jo dic, però per favor, això què és? Això és una cosa grossa. És una cosa grossa. I think that is very... Perquè,
0: ah, i xerra d'anglès, també.
4: Bé, clar, perquè és com en Rafael Nadal, que és veïnat meu, de fet, i de dir-te'n baixar-la, d'aquesta manera. I a vegades, el Rafael que hem de fer, i me diu, all that I have is all that you're given. I jo l'he dit, el dia farà un any. Són aquestes coses.
0: I Beta Ràdio t'agrada molt, m'ho han dit.
4: Sí, m'agrada molt. I més que jo som molt de Balears, quan sóc per la meva feina, vaig a Menorca, vaig a Formentera, Cabrera, Dragonera... I des d'allà ho escolto. Ho escolto molt bé. I són coses molt interessants.
0: Ah, arriba a la Dragonera, també.
4: Sí, arriba a la Dragonera.
0: Ah, molt bé,
4: sí,
0: molt bé.
4: Perquè
0: molt
4: jo
0: bé.
4: Vaig fer un curs també d'ornitologia i anem allà en allà ocells i aquestes coses. I així no t'és vergonya.
0: Que, perdona?
4: No, I think that this is very well.
0: Ah, això vol dir? És que ho hem de traduir.
4: Sí,
0: que està bé.
4: És molt cute.
0: Ah, és cute. Ah, molt bé. No, i també m'han dit que ets especialment fan, oient d'aquest programa, de Xiu-Xiu.
4: Sí, de Xiu-Xiu, ja m'agrada molt. Quan condueix, perquè la ràdio s'escolta quan se condueix, no? És una barbaritat que m'encanta. O sigui, ningú se pot... La ràdio és vespre.
0: No.
4: És quan t'arriba a ser xateda. Sí. I com és un bon horari, m'agrada.
0: I ho escoltes, Aina, perdona, a la carta o a freqüència modulada?
4: No, freqüència modulada, sempre. A la carta són coses que te diuen, mira, ha sortit aquest amic, i això, i deu escoltar a la carta.
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: Me fa peresa, a la carta.
0: Sí, bé, amb el mòbil, avui en dia, també
4: és aplicació. Sí, però ja és una altra cosa, perquè cada moment que sé WhatsApp, i que sé tot això.
0: I què me diries, Aina, si te digués que ets una invenció d'aquest programa?
4: Una invenció, no ho sabia. Ai, quina cosa. Quina sorpresa. What happens now?
0: No sé si Jordi o Nora teniu alguna cosa.
4: George.
0: From St. George.
4: Estan bona lot, en George.
0: És from St. George.
4: Abans he escoltat la vostra tertúlia aquesta i m'ha agradat molt, això de love és una cosa molt interessant.
0: Li voleu fer qualque pregunta, Jordi, Nora?
2: Jo estic estorada perquè és literalment la persona que
4: literalment, literal. És que no m'he renta, però en plan...
2: És exactament
4: ja. I clar, que tu tens la veu, la tens boig esquinyada.
2: Sí, un poc.
4: Que has anat de festa, pollences, normal, les pollencines que heu fet a l'hora de cristians. Ai, per favor. Vols demanar qualque cosa més?
2: Sí, tu vas a aquests mes de festes així rebel·les o t'estimes més una discoteca?
4: Jo m'estim més rebel·la. Perquè sent d'espoble sempre va rebel·la. Jo tota la vida he anat en esport. Part de Manacó, part de Cristo. I allà m'agrada molt la rebel·la. Perquè això d'un discotament, ja no n'hi ha discoteques avui en dia, eh? On has d'anar?
0: És vera.
4: Ja no n'hi ha.
0: Però, Aina, tu tens 25 anys, vull dir...
4: Sí, però jo no tinc 25 anys. Jo tinc camilles i en tenen 40-50. I anàvem, per exemple, jo que sé, anàvem en el Dau, que estava allà. Però aquest cop... I a Campos, també n'hi havia moltes de festes. I clar, no hi ha d'anar res a Campos, saps?
0: Si hi ha qualque gent que s'acabi de connectar, heu de saber que aquest és el personatge inventat que hem creat entre tots, xiu-xiu, però que ha interpretat ni més ni menys
4: que
0: Xavi Canyelles. Ha estat fantàstic. Ha estat increïble, de fet.
4: Sí.
0: T'han donat... No estic preparat, això,
4: eh? L'idea, eh? Vosaltres... I m'ho he posat molt difícil.
0: Bueno, Xavi, estem molt contents que hagis vengut, que m'ho hagis fet aquest taller de creació de personatges. Com m'ho veus, en hora?
4: Com vos veig? Bé, eh? Sí. Jo no necessito massa ueres, perquè de tota vegada m'han dit que soc culista, necessites ueres per mirar d'en fora i això, però ja mai he utilitzat ueres. I se nota, però... Bé, quina era la pregunta?
3: No, clar, perquè aquí com vos veus... Si no
0: és un taller, m'has de posar una nota final.
4: Ah, perdoneu.
2: Tu no l'has imitat al final.
0: És que clar, jo no l'he volgut posar en Jordi.
4: Important és la intenció.
0: Ara te faré seguitza. Lleva música.
4: Important és la intenció.
5: És que no...
0: No, no, no.
5: No ho agafa el punt.
0: Bé.
3: No sé fer aquesta... No sé...
5: Això,
3: és que...
4: És de panxa,
3: és de panxa, clar.
4: És de panxa i
2: molt complicat.
4: És que penseu que se'm mateix sol, de ser així en bomba.
3: Però és que vaig a vomitar, és que tot el peix així...
4: No, vomitar seria d'aquí.
3: Per això, saps jo.
4: Mira, jo ara t'imitaré ser així en bomba. Saps com és una així en bomba? Així... que a vegades canvies. I d'això et la mateixa veu de... Oh, Homer!
0: I Jordi, mateixa... no vol provar?
3: Ja, ho he provat, no. Però no acaba de funcionar. Jo
5: me demano...
3: Jo crec que una persona bona d'imitar, sempre ho he pensat, és en Xavi Oliver. Jo
4: crec que... Ell!
3: Jo crec que la seva veu deu ser bona, de fet.
4: Bastant neutra, però, és com molt...
3: Sí.
4: Sí,
2: t'ha dit bàsica.
4: Físicament és com en Chayanne, és una cosa així. I...
0: No ho havien dit mai,
4: obre, Quimart, bé, no sé, jo me'n faig un lió perquè tots canten igual, no? En Chayanne, no? És que...
2: Sí, sí.
4: I... No, però de veu és molt...
3: No és molt característica.
4: No, per aventura, si l'escoltes més, sí.
0: Bé, Xavi Canyelles, moltíssimes gràcies per venir. Te poden sentir el dilluns, el dia Mallorca, en Laura, adéu, Laura.
4: Sí.
6: Jo sempre veig que no és final... I no con dinosaurio.
0: En Bernat també, que vagi bé.
7: Ja, pixarràs.
0: I te podrem moure també, si no vaig errat, en el Fes Cagà.
4: Bé, el Fes Cagà encara s'ha d'anunciar i això, més en van.
0: No
4: diguem que és octubre, també tenc una actuació, són moltíssimes persones que actuam, i jo, com sempre. I llavors també vos heu oblidat una cosa molt important. Tots els dilluns, de ben les 8, en el programa de tele, 5 dies, tenc la meva secció de bitxos.
0: Tens raó, que fas el dibuix. a pissarra.
1: Clar, que faig divulgació amb bitxos.
0: Tens raó. Perdona. Rara meva. Bueno, Xavi Canyelles, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tant de bo tornem a veure per xiu-xiu.
2: Sí, per favor. Quan vol. Mira, jo, quan estigui bé...
1: Tu, quan estiguis bé de sabeu, avises.
2: Exacte.
0: Bé, m'estan demanant, Xavi Canyelles, que facis de dinosaure en 10 segons.
1: Qui t'ho ha demanat?
0: Control tècnic, Nanda Sánchez.
1: Bé, tiranosauri, és així. Que ningú sap realment com feien els dinosauris. És una invenció de Hollywood.
0: No sabem
1: ni el color que tenien. Ni el color.
0: Bé,
1: ni
0: jo, per mi, els oients necessiten un descans, i altres sí, també. Sí. Nora, com hi ha del programa com en... Digues, això ha arribat en xiu-xiu com en Doraemon. En Doraemon, no, que no, mi, en Shin-chan. Ho veus viable?
2: Sí, vinga.
0: Bé, primer, seguirà sent Andrea Sánchez, en el control tècnic, Jordi Sòrez, Nora, Xavi Canyer, moltes gràcies.
2: Hem arribat al xiu-xiu número 443.
0: Adéu!
7: I mon pare encara quedava un tros de pastel, fa anys que es mor, quedava un tros de pastel, vinga, Andreu, m'hi esperam. No hi quedava res, noia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0-3 de les escoletes concertades a les públiques dependents de la Conselleria. Ho ha anunciat el cap d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 0-3.
2: Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
1: I la Unió de Socorristes manté la vaga prevista per als pròxims 10, 11 i 12 d'agost, aquest darrer coincidint amb la data de l'eclipsi. Després de la darrera reunió amb l'Ajuntament de Palma i l'empresa Altamib, que va finalitzar sense acord, denuncien falta de compromís per resoldre les mancances a les platges de Palma. Julián Delgado és el portaveu de la Unió de Socorristes.
3: Lamentablemente sigue habiendo falta de infraestructuras básicas para los trabajadores y para los usuarios. No hay baños públicos, por ejemplo, en la playa de Tal Estancia. Lo único que existe en esta playa es la torre de vigilancia y falta el puesto de primeros auxilios, las pasarelas para las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa como todos.
1: I avui s'ha celebrat la primera edició de Terra d'Honor de Mallorca, una distinció que reconeix personalitats que han projectat l'essència, identitat i manera de viure de l'illa. L'actor nord-americà Michael Douglas és un dels homenatjats, juntament amb Rosario Nadal, Sara Caballero, Norma Duval o Pablo Herroz. Així ho han viscut Caballero i Duval.
4: No, estoy muy tocada, la verdad. No, nunca me lo habría esperado. Es como un milestone que nunca habría pensado lograr.
5: Pues me siento muy feliz, porque para mí Mallorca es parte de mi vida, parte de mi existencia, de mis hijos de que han nacido, yo desde que nací.
1: I un total de 70 persones han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears que havien sortit del nord d'Àfrica a bord de 3 embarcacions. Una ha estat interceptada a Cabrera, l'altra a Mallorca i la darrera a Formentera. Segons dades del Ministeri de l'Interior, aquest any s'han registrat més de 200 arribades a les illes. Mentrestant, Ceuta assegura que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen a la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha carregat contra la política de fronteres obertes, diu, del govern central.
6: Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya.
1: Per analitzar la situació derivada de la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, participarà demà a la reunió del Consell Extraordinari de Ministres de la Unió Europea. També demà els Reis rebrà les autoritats autonòmiques i hi ha una representació de la societat balear al Palau de Marivent. Serà al vespre la tradicional recepció que se celebra des de 2022, on s'esperen centenars de convidats, entre els quals hi haurà la presidenta del govern, Marga Provenç, i el president del Parlament, Gabriel Lesen. I pel que fa al temps, demà tornarà la calor. L'EMET activarà durant les hores centrals del dia l'avís groc per altes temperatures a l'interior de Mallorca, amb termòmetres que es podran enfilar fins als 37 graus. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Sintonia d'entre avui i demà, però canvi de ritme i de contingut que a l'agost ens poden permetre certes llicències. Vos proposam un experiment. 5 convidats, 5 converses, diguem-ne polisèmiques, i 5 dies de la setmana. La part original és que hem trossejat les xerrades al llarg de tota la setmana. Ens preparam per compartir ràdio amb un escriptor de novel·la fantàstica, un arqueòloga, un teòleg especialista en la Bíblia, un divulgador del patrimoni de les illes i una psicòloga d'organitzacions. Ens acompanyeu?

0: Quines històries que ens contava José Luis Perales, el mestre Perales, podríem dir. Jaime Vázquez ens ha demanat José Luis Perales perquè diu que és un sentimental. No teníem l'espera, que realment és la cançó que mos havia demanat. Jaime Vázquez, com estàs?
1: Hola, bien, muchas gracias por invitarme y también por permitirme escuchar una canción de Perales.
0: Vos direm primer de tot que en Jaime Vázquez se defineix com un aventurer que creu tenir una visió oberta del món, així ens ho diu ell. Nosaltres afegirem, perquè el comenceu a conèixer en aquesta setmana d'entrevistes, que Jaime Vázquez Allegue és doctor en teologia bíblica, també en periodisme, i que la seva tesi doctoral va ser sobre els manuscrits de la Mà Morta. I de la primera part de l'entrevista amb Perales de Fons, t'he de dir, Jaime, que encara no mos havien demanat el mestre Perales, i que té 81 anys.
1: Sí, sí, sí. Yo ya no sabía si estaba vivo, porque va pasando el tiempo y vas perdiendo de la perspectiva y sobre todo aquellos grandes que fueron en su momento, cuando éramos jóvenes.
0: Sí, sí, el senyor Perales, que l'han matat més de dues i tres vegades, sí, sí. Per allò de ses fake news, no?
1: Sí,
0: que algú
1: sí,
0: diu
1: sí,
0: que...
1: Són les primeres.
0: Sí, que de sobte recull, no sé, una agència de notícies. Exacte. I tothom diu, Perales ha mort, i Perales diu, oi, no, que estic aquí vivito i coleando. S'importància de ses fonts, no?, de saber d'on mos alimentem,
1: claro,
0: tu com a periodista.
1: Hay que ir a las fuentes y documentarse bien, sí. Y asesorarse. Sí,
0: sí, importantíssim. 81 anys, deia el mestre Perales, tu penses en fer-te gran, Jaime?
1: Yo creo que sí, ya uno llega a un momento de la vida en donde dice, bueno, ya he hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Yo esto lo digo con frecuencia, tengo la sensación de que todo lo grande que podía haber hecho, ya lo hice.
0: Sí, no
1: ahora creus disfrutar que... de todo eso.
0: Val, però no deixes de ser una persona encuriosida, en projectes, activa,
1: sí,
0: i quan un camina mai sap el que se trobarà.
1: Però ja no tengo aquelles que tenía en la juventud, ¿no? Aquellos proyectos de hacer esto, de estudiar esto otro, de viajar a tal sitio. Yo creo que ya lo he hecho, ¿no? A mí me gustaba mucho viajar para ver, fíjate, monumentos de la iglesia, ¿no? Iglesias gigantes. Bueno, cuando ya ves, pues qué sé yo, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, o el lugar en donde estuvo el templo también en Jerusalén, o grande, la Basílica de San Pedro, y al final dices, bueno, ya he visto lo más grande, o la Sagrada Familia que tenemos aquí, ¿no? Entonces al final dices, bueno, ya he visto lo que tenía que haber visto. Ahora, si aparece algo nuevo, pues ya está, pero mis objetivos se han cumplido,
0: val,
1: ¿no? Yo creo, o sea, ya puedo morir en paz.
0: Escolta, això està molt bé. I què va ser primer en Jaime Vázquez? ¿El periodisme o la teologia?
1: Bueno, fue una cuestión circunstancial. Yo soy hijo de periodista. Mi padre murió hace unos meses. Él había sido un periodista de deportes, además, ¿no? Pero él de alguna forma, bueno, yo tenía que ser periodista por obediencia, ¿no? No porque me lo impusiesen. Mm. Pero yo descubrí otro mundo cuando era joven allá en tierras de Salamanca, ¿no? E hice teología, por una cuestión de fe también, religiosa, hice teología y en teología, la carrera de teología, descubrí que me apasionaba el mundo de la Biblia, gracias a una beca que me llevó a una beca de arqueología, a estudiar en Jerusalén, paré la carrera, estudié allá, luego volví, bueno, y después volví y después me viajé a Italia y también estuve unos años allá especializándome en Biblia y luego volví otra vez a Jerusalén para hacer el doctorado y estuve otros 3 años. Y en esos espacios intermedios iba haciendo periodismo para satisfacer y para cumplir con los principios de buen hijo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que primero en mí es la Biblia y el estudio de la Biblia y la teología y después el periodismo, ¿no? Reconozco que el periodismo es una cuestión genética. Es decir, yo necesito estar en medios, necesito mi columna de opinión, como decía mi padre, y porque para él el periodista era algo más que un transmisor de información, era el que tenía que hacer pensar. Al oyente, al escuchante, al lector. Tenemos que hacer pensar, ¿no? Con las cosas que decimos y cómo las decimos, ¿no? Por eso yo en realidad, aunque soy periodista, mi periodismo se orienta básicamente a generar opinión en la opinión pública, en el lector, en el que escucha, a través de cosas, de ideas que puedas decir, ¿no? Incluso a veces de, como decía mi padre, de cosas que no dices, ¿no? De cuando escribes algo, lo que está entre líneas, que no lo dices, pero haces que el lector lo piense y se lo apropie y diga, ah, y se crea que es un pensamiento propio, pero es tuyo que se lo has hecho, se lo has propuesto, ¿no? Y al final pues es muy, muy gratificante, ¿no?, esta experiencia. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, soy biblista primero y periodista después.
0: Val, però que les dues coses, diu, d'alguna manera se complementen. I ara parlaves d'això de fer pensar. Tu ets professor també dins una universitat de periodisme, de comunicació, que és el CSAC. Com s'activa aquest pensament en els alumnes?
1: Sí, tengo una asignatura en primero de periodismo que es pensamiento y es pensamiento crítico.
0: Me encanta, como no me he de fer pensamiento crítico, claro. Que no es fácil. Sí. Es una de esas mancanzas, seguramente, d'avui día.
1: Para, claro, está orientada para futuros periodistas y profesionales de la comunicación, ¿no? Yo creo haber dado con la clave hace unos cuantos años que la forma de hacer pensar a los jóvenes es demostrarles que lo que le están diciendo no es real. Y entonces ya se quedan, claro, cuando tú produces o sientes un shock a decir, ay, va, pues yo pensaba que esto había sido así o era así y ahora tú me demuestras que no era así y que hay una manipulación, por ejemplo, una modificación, una alteración y que hay una intencionalidad en todo ese proceso, al final lo que haces es que los jóvenes piensen, uh-huh, o por lo menos les dejas los elementos para poder pensar y decir, ah, pues entonces voy a tener que contrastar la noticia, uh-huh, cuando la lea un medio, porque este me ha dicho esto y yo me lo he creído, pero resulta que hay otro medio que de lo mismo me dice otra cosa y cuál de los dos tiene razón, que a lo mejor no la tiene ninguno de los dos, o la tienen las dos, uh-huh, hay que matizar, ¿no? Entonces, en este yo creo que aquí está la clave. Lo que trabajo mucho, muchísimo en clase, todo el curso, es contrastar noticias, ¿no? Ya tengo unas noticias antiguas para que vean pues qué se dijo sobre esto y qué es lo que realmente sucedió de eso mismo.
0: No sé si te ven escapar a este ejemplo.
1: Bueno, yo creo que vamos a dejarlo así.
0: Vale.
1: Hacemos la asignatura y todo esto, sí. Pero es muy, muy elocuente ver, sí, a los alumnos los ojos como platos cuando, sí, ¿no?, descubren que no es lo que parecía.
0: Molt bo, molt bo. Al llarg d'aquesta entrevista xerrarem de llibres. Tu has dit, soy más biblista que periodista, encara que les dues coses formen part de tu. I hem començat xerrant d'en Perales i que té 81 anys i si som vells o estem envellint. La Bíblia és un llibre que mai envaeix?
1: Bueno, la Biblia es el libro de los libros, ¿no? Es una enciclopedia. Todos los géneros literarios de la literatura universal están en la Biblia, hasta la ciencia ficción, no más que el libro del Apocalipsis, ¿no? O la historia, o la literatura legal, o la crónica, tenemos todo. La Biblia es el libro de los libros. Y además, para los creyentes, la Biblia es, además, palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene una doble lectura que no la tiene, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, que también sería el libro de los libros en la literatura, uh-huh, española, ¿no? Bueno, yo creo que la Biblia es como un volcán que está permanentemente emanando lava. Es decir, ya, a mí me gusta decir que una forma de definir la Biblia es que la leas hoy un capítulo, un versículo, y te dice algo, te sugiere algo. La lees mañana y ese mismo texto y te dice otras cosas que no te había dicho el día anterior. La lees dentro de una semana, lo mismo, y te sigue diciendo cosas. O sea, es un volcán que permanentemente emana ideas.
0: I cualquier parte del volcán, el antiguo, el nuevo, a qualsevol banda treus idees?
1: Todo. Yo creo que desde la perspectiva cristiana, y para eso está el Antiguo Testamento en la Biblia, ¿no? Porque hubo una época en la que parecía que el Antiguo Testamento pues no aportaba nada al cristianismo. Bueno, pues Jesús era judío y a la Biblia a la que se remitía Jesús constantemente, que llamaba básicamente la ley de Moisés, es el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés exactamente es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, pero es toda la Biblia que llamaríamos la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, que es el Antiguo Testamento cristiano, básicamente.
0: Uh-huh. I així de fàcil acaben de passar els 10 minuts d'aquesta primera part de l'entrevista. Ja, però tu no te'n vais. No. Els oients, per favor, demà torneu a connectar amb en Jaime Vázquez i amb Entre avui i demà.
1: Gràcies.
2: A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
0: Tomàs Vivot, benvingut Entre avui i demà, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per participar en aquest experiment, una xerrada de 54 minuts aproximadament, que farem trossets, i així a tu te coneixerem a trossos i qui ho vulgui saber tot haurà escoltat tota la setmana, com tu, la resta de convidats. Avui mos acompanya en Tomàs Vivot, que és escriptor, que és investigador, que és divulgador de la cultura i del patrimoni illenc, i com a tots els convidats, en aquest capítol 1 vos demanam una cançó, i tu has triat aquesta. No sé si t'he d'imaginar caminant per qualque possessió de Mallorca amb aquest ritme, amb aquesta cadència... No sé, Tomàs?
3: No. Aquesta música, en Wim Mertens, a mi no m'inspira això. M'inspira una altra cosa. M'inspira més un ambient urbà, però solitari, un ambient no molt col·lapsat, sinó d'una arquitectura ponderada, i és una música que té arrels clàssiques, però també té un cert avantguardisme. En Wim Mertens és un personatge de lo que és el minimalisme musical, i aquest va ser el primer gran treball que va fer piano solo, i a mi me produeix moltíssima pau, i és un disc que jo necessit no acompanyar-lo d'un paisatge, sinó acompanyar-lo d'un silenci, és a dir, a més, a una habitació, per exemple, no? I és una música que a mi me funciona molt bé per intentar no desconnectar, sinó reconnectar en jo mateix. Mm. Perquè la gent deia, no, és que necessit desconnectar. No, jo crec que el que hem de fer molt de pis és connectar, no? Mm-hmm. Ja estan desconnectats tot el dia, i a mi, en Wim Mertens, a mi me... tota la seva obra, però especialment aquest disc, que és After Virtue, que és un disc que a mi m'ha relaxat moltíssim.
0: Que bo això que dius de connectar, de reconnectar, perquè a vegades s'apresses dia a dia, tota la feina que feim, aquesta llista de tasques que mos feim res més començar la setmana o el dia, mos passen per damunt, no?
3: Sí, vivim a una societat absolutament descol·locada i som productius, no som creatius, i crec que tot això ens passarà factura. Això farà un tro, com dèiem, a llarg, en un moment o l'altre, no? De fet, la gent fa trons. Vull dir, no hi havia tantes consultes tan plenes com mai, tant de llibre d'autoajuda, no hi ha... I fixa't, vull dir que tenim una sèrie d'elements que sí, hem cuidat molt, que diríem la sanitat física, però no la psicològica, no? I en aquesta societat occidental malalta, és molt malalta amb aquest aspecte, caldria més, i això és complicat, ho entenc, no ser tant, diríem, productius econòmics com sí productius emocionals, no? I connectar-nos més amb els altres. És vera, estan més connectats que mai, però més desconnectats del tu a tu, la mirada, la pell, això està... Això no està de moda, no està de moda, i hauríem de tornar a reconnectar. La gent vivia molt millor abans.
0: A nosaltres mos agrada molt que siguis avui aquí, nosaltres, que mos puguem mirar en els ulls i també connectar amb aquesta conversa. Parlaves de creativitat, tu ets un home de coneixements i crec que també de molta creativitat, no?
3: Pot ser, és a dir, clar, jo utilitzo els coneixements per crear, i per crear llibres i per crear altres coses, no? Però sobretot el que són els estudis més lliures, més deslligats a la veritat històrica que pretén ser científica, aquests llibres que he fet, sobretot el que són més assagística dels paisatges, sí que són creatius. L'altre dia, de pagès, me va presentar un amic meu, que és en Jaume Deà, que és arqueòleg, jo li dic l'Indiana Jones, de Mallorca, es diu Malluig, i me va presentar, i va dir una cosa que jo sabia, però la va dir en públic i li vaig donar la raó, no? Diu, tu quan descrius excursions, quan descrius un paisatge, no el descrius d'una manera, diríem, empírica, no? Sinó està molt passat per el que tu sents. I és vera, jo quan veig un paisatge, a mi m'entren... Conec el paisatge amb els coneixements que tenc, o sobretot les lectures i les músiques, i part, no? Diu, aquest paisatge sona, no? O aquest paisatge té aquesta rítmica versal, no? És una cosa per deformació. Uh-huh. A lo millor no està de moda, però és la meva manera d'entendre la cosa.
0: I a què sonen els paisatges de... aquestes illes. M'imagino, tu que deus conèixer molt més Mallorca, que la trepitges més, a diferents zones, m'imagino que la zona, segons la zona que trepitges, sona diferent, no?
3: Sí, va, però això també depèn de l'estat anímic, no? Això està clar que depèn de moltes coses. Per exemple, jo sí que... Jo ja associo, perquè sempre associaré determinats putxos, determinades valls, amb bandes sonores personals, no? Allò que vas viure... ara, per exemple, que sona el tros més guapo d'aquesta peça d'en Wim Mertens de fons, a lo millor sí que aquesta peça la podria ubicar un paisatge. Jo, de tota manera, a mi una cosa que realment estic reivindicant molt i té a veure amb aquesta societat que hem parlat en el principi, enllaçant, vull dir que estem acostumats, per exemple, a Mallorca, que som illa mediterrània, que tenim un diàleg en la mà històric i tenim un pòsit marítim important, eh? És la nostra frontera, que el litoral mallorquí sona molt a motor i poc a Maria del Mar Bonet. Blau,

0: aquest patrimoni que tu difons, no? Que estudies i que difons, també me fa pensar l'important que es conèixer per estimar, que això és una cosa que de les persones, de l'empatia, però també del lloc, no?, on vivim. Conèixer per estimar i respectar.
1: I això també està en una altra reflexió en el que és el concepte de viatge, que a mi el concepte de viatge... Jo viatge cada dia i viatge de Mallorca. De fet, ara venc de fer un viatge dins una finca, no? I estic viatjant perquè estic descobrint. El fet d'observar, d'entendre, d'intentar interpretar un patrimoni, que a mi sobretot és patrimoni que més m'interessa, i no és millor ni pitjor que un altre, sinó és patrimoni humanitzat, antropològic, vull dir, obrat per la mà de l'home, després és patrimoni natural, que és tan bo o tan interessant com altres, però a mi m'interessa aquest, sobretot. M'adu a la reflexió, de vegades, quan tu vas a Palma i veus aquells creuers que davallen i estan 10 minuts, escolten tres frases de quan se va a la catedral i se'n tornen. Has estat, vull dir, ara, què feim? A quina societat estem? Estem a la societat de l'immediatesa i del selfie, que l'important és el selfie, i no tant és per què d'allà, no? El per què o quin relat fondo interessant te pot oferir aquell monument que, a més, després pots reconnectar amb els teus, que és això, aquesta interacció, aquesta intertextualitat de moltes coses, que és sumament interessant i enriquidora, i que som de veres, que a mi me preocupa que som una societat que, en aquest cas, molt movent per impulsos poc consistents. No sé com ho hauria de dir.
0: Sí, sí, ben explicat. I tu encara te sorprens per aquest patrimoni fet per sa mà de somo que trepitges cada dia.
1: Jo avui de matí he descobert una cosa que desconeixia, fent feina per una finca privada, vull dir, veia un sistema marjat una mica curiós. M'he hagut d'acostar en ple estiu, vaig repinyat de per tot, ple de mates, i tal. Avui he d'arribar, primeríssima hora, i he arribat, i he descobert perquè tenia aquella forma, i allò m'ha donat molta alegria, perquè en un lloc que teòricament no havia de barres, sí que hi havia una manera d'aprofitar un petit rajolí d'aigua, que sortia entre unes roques i estava tot conduït cap a un lloc, que més avall s'ha convertit en una psiqui, i tot això acabava un safareig. He descobert un element més per procurar la supervivència, que no és poc.
0: Que això també t'anava a dir, aquest coneixement d'anys enrere que m'ha anat perdent, i ara no tenim aigua, i ara no tenim això, i ara mos falta allò altre, no?
1: Jo avui dematí una coneguda per un WhatsApp me comentava que està molt trista perquè viu un poble, diu, en els nostres veïnats, vull dir, han llevat la cisterna de sa casa per posar una piscina. I dic, ostres, no? En quin món vivim, no? Lo important és el sobreconsum, no? I allevam allò que mos procurava la supervivència, que era aquesta cisterna, que mos donava aigua per tot l'any. Ara això ja no és important, perquè ja tinc xaixeta i pagarem la quota, però tenim la piscina. I jo no estic en contra de les piscines, no? Però és vera que estem una societat que construïm piscines quan tenim alertes hídriques constantment.
0: En Tomàs Vivot és un home que coneix, que tropitja, que explica, que divulga, i si voleu saber més d'ell, heu d'escoltar tota la setmana entre avui i demà. Prepara't, o prepara't, oients, perquè ara m'aniran de viatge, val?
1: D'acord.
2: Ivetres Ràdios, coneixement.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Ens enyorau? Ah! Tornem!
5: Bogeria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
6: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
8: Ulala, mon amour, Paris!
7: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
9: Que repiqui!
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Rafael González es defineix com a escriptor i passejant aficionat, amant de les bandes sonores, sobretot de Danny Elfman, contador de les històries de la Tierra Incontable i recentment de Petranio, fundador d'Ediciones Incontables, Hazael és una persona que creu en el poder de la gent. Potser per això ha triat aquesta cançó per començar.

0: I vosaltres no el veus, però ja balla. Rafael González, benvingut, com estàs?
1: Moltes gràcies, encantat, encantat d'estar aquí amb tu, amb vosaltres, i encantat de sentir a Patti Smith, perquè vamos, ella és una deessa, és una d'aquests artistes que, com jo he dit sempre, han arribat a un punt molt extraordinari, de vital i creatiu, i és un goig sentir-la per les zones.
0: La gent en conjunt diries que té més poders que un superheroi amb molt de superpoders.
1: Sí, sí, sí. O sigui, cançons com aquesta te recorden que la gent té precisament aquest poder, no? O sigui, d'això, no? De votar polítics que els hi convenguin més les seves idees, de no votar en els que no convenguin de les seves idees, o sigui, de mobilitzar-se, no? O sigui, ara mateix estem a un punt que és molt curiós, no? Perquè per una part hi ha molt de totalitarismes i coses d'aquestes, i per altra part la gent està tornant a respondre, quasi semblen els 70, no? Aquestes cadenes de gent allà preocupada per trenc i per totes aquestes coses. Jo estic molt content, no? De que la gent se'n doni compte de que pinta més de lo que sembla.
0: Quin és el teu superpoder?
1: Uf, això és una pregunta... Això és una pregunta una mica complicada. Jo crec que, més que superpoders, jo l'únic que faig és passejar, no? Aquí és el que xerram de passejant aficionat, perquè realment, o sigui, el meu amic Adrià Martí sempre xerrava que ell se considerava poeta i aventurer, no? O sigui, jo me considero escriptor i passejant aficionat, a més, no? Crec que has de assajar tota la vida per arribar a ser un bon passejant, no? O sigui, passejar significa mirar un poc, aquí mirar un poc amb els ulls oberts i, sobretot, pensar un poc i tenir criteri, no? Són coses que en aquest temps que corren la gent no se'n dona compte, no? Tu és que has de triar un poc el que vols fer i el que no vols fer, el que pots pensar i el que no vols pensar, no? De vegades te mediatitzen molt amb les xarxes socials.
0: No està mal com a superpoder. N'hi ha algun que t'agradaria tenir? Pots posar imaginació, tu, que en tens bastanta.
1: Home, m'agradaria escriure millor. Mira el que t'ho dic. O sigui, això sí que estaria molt bé.
0: El superpoder és escriptura.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tu en tens, el superpoder és escriptura.
1: No, jo sóc un aficionat com a passejar, no? O sigui, però bueno, jo què sé. O sigui, això de volar seria una cosa encantadora, no? O sigui, però bueno, potser seria un caos massa gros. O sigui, que ho deixarem estar, no? Allò que diuen, Virgencita, que me quedo com estoy, i ja està.
0: Vinga. Per cert, tens Patti Smith en vinil?
1: Sí, per favor. Sí. De fet, tinc els Horses de Patti Smith firmat per una Patti Smith perquè va venir aquí a Lloseta, va ser l'any del concert de Lloseta, que va venir a l'Iteranta i mos va firmar en els que vàrem estar allà, que a més va ser molt divertit perquè jo amb tres o quatre amics molt, molt fans de Patti Smith vàrem anar allà, estàvem a primera fila, li cridaven cançons, la tia mos tenia mirats, i l'endemà va venir a l'Iteranta i nosaltres estàvem els primers de la fila i la tia mos va reconèixer, no? I mos va mirar encara i dir, vosaltres no teniu casa o què passa? Bueno, de fet, la primera vegada que va venir a la Fundació Miró, aquí a Palma, amb una exposició de fotografia. Jo vaig fer feina aquí en aquesta casa i vaig anar allà amb una petita unitat mòbil i bé, se me sent d'entrevistar-la, li vaig fer quatre preguntes i això, la roda de premsa va anar molt bé. Mos va cantar Grateful, a més amb a capella, que mos van quedar tots estormiats. I se me sent, la gravació era molt divertida perquè els companys se reien molt perquè se senten al final la meva veu, quan jo m'hi acost, dient-li, Patti, I love your poetry, I love your music, you're great, you're the best. I se tia va contestar, està, thank you, com que di, venga, vés-te'n a casa teva i tranquil, no? Però és veritat que jo amb la Patti tinc una relació molt, molt propera, més enllà de que, per suposat, ella no sap qui són jo, no? Però és que m'encanta.
0: Sí, que tens un puntet de grupi.
1: Més que de grupi és el que te dic, o sigui, crec que hi ha una frase, no?, que és que som artistes o això mos aixecam damunt els ombros dels gegants, no?, o sigui, per veure una mica, per tenir millor vista, no?, i crec que na Patti Smith és una cosa molt impressionant, perquè, clar, jo na Patti m'agrada molt des del punt de vista musical, m'agraden molt les seves lletres, per suposat, vull dir, és poeta i ho fa molt bé, i quan va treure el seu primer llibre, que és Éramos unos niños, que xerra de tota la història amb un Mapplethorpe i tot allò, però clar, després va començar a guanyar els premis literaris més alts de la indústria, ha arribat a un punt, o sigui, M. Train és una novel·la impressionant, i clar, quan tu arribes en aquest punt de mestria, realment, no? O sigui, de ser mestre de lo teu, és com el Leonard Cohen, per exemple, no? O sigui, són gent que realment és com veure en el Buda, no? O sigui, estan allà i respiren, i les seves respiracions són David Lynch, o sigui, són artistes que, jo me'n recordo, quan vaig a veure la darrera pel·lícula de Lynch, Inland Empire, no sé si l'has vista, però és un desgavell absolut, desgavell no, vull dir, és en Lynch que fa exactament el que vol durant 3 hores. Sí, o sigui, una cosa que dius, I clar, tu dius, ostres, tu... O sigui, ja arriba un punt que ja no pot dir això m'ha agradat, això no m'ha agradat, això és bo, això és dolent, no? Dius, jo l'únic que puc és donar les gràcies per poder assistir en això i meravellar-me de dir quina cosa més gran, no?
0: Escolta, i què passa amb els vinils? Que enguany n'he regalat tres, ja.
1: Ah, jo m'agraden molt els vinils i estic molt content de que hagi tornat els vinils. Estic molt content, molt content, molt content, no? ¿D'on estava Gondor quan Rohan pedia ajuda, no? O sigui, ¿d'on estaven los vinileros quan los que resistíamos? Jo, els vinils, tenc una història de molt, molt, molt guapa amb ell, perquè, clar, mon pare se va venir aquí, mon pare és asturià, com jo també, i se'n va venir aquí a Mallorca l'any 81 a fer feina a Buja. O sigui, ell era l'infermer de Buja. I aleshores, clar, estava allà a una casa i ja quan va tenir una plaça de feina i tot això, se va comprar el que més li agradava, que era un lot jove en aquell temps, que era un bon equip de música i una bona col·lecció de discos. I clar, mon pare se va comprar discos i tenia discos en un moment que no era tan fàcil, això. Vull dir, molta gent anava a casa nostra per escoltar els vinils que tenia i tot això. I després, l'any 89-90, ja mos vam mudar a Palma, i en aquell temps molta gent se va desfer dels vinils perquè el CD era el que estava entrant amb força, no? I mon pare va regalar molts d'aquests vinils. Jo me'n vaig quedar uns quants, però jo en aquest moment era un lot adolescent que no sabia gaire de música, me'n vaig quedar un parell, no? I en esos anys és d'allò que tornes a apreciar una mica perquè en Joan Balaguer, que és un amic de mon pare, va dir, escolta, jo tenc aquí discos de ton pare, si em vols. I dic, ostres, pues sí. I clar, descobreixes i dius, joder, aquests discos són bons, eh? Vull dir, i clar, vaig tornar a Buja a cercar els amics de mon pare i dir, escolta, no tindries... I molta gent me van dir, ai, sí, tenc un parelles, no? I me'n donaven, i clar... Són uns vinils que per jo són molt especials perquè he tornat a descobrir músiques. A mon pare li agrada molt la música ètnica de tota la vida. I dius, ostres, això ho escoltava jo en 14 anys i m'apareixia horrible i ara m'apareix meravellós, no? Perquè, clar, són cores africans o coses d'aquestes així. Aleshores, clar, el vinil té aquest punt emocional que, a més, si ara s'ha posat de moda, se fan iniciatives increïbles com a Record Store Day, tot això, clar... És molt curiós, perquè molt de col·leccionistes antics, no?, de Rancio Abolengo, te diuen, és que això... I dius, però si mai en sa vida han tingut aquest accés en aquest material, jo estic encantat, jo cada Record Store Day me deixo una doberada. O sigui, perquè, clar, dius, els concerts d'Alice Cooper dels anys 75, que no s'ha publicat mai i tot això. Vinga, saps? O sigui, i és una meravella, jo m'encanta que s'hagi tornat a posar de moda.
0: Escolta, i breument, ja ho has dit, asturià, Rafael, sí? González, de pare asturià, sí? Que va anar a Buja... Sí. El teu accent és de Buja o de
1: Bujarró? Bujarró, sí. Estic molt orgullós del meu accent Bujarró. Sí. Jo vaig arribar a Buja en 13 anys sense saber ni una paraula de mallorquí. I bé, bon dia. O sigui, me'n recordo que el primer dia de classe, a més perquè ja vaig anar a escola a Buja, 8è de GB, i el professor estava allà en el pati i mos va dir, bé, el primer de tot, bon dia, tot varen contestar bon dia, i a partir d'aquí no vaig entendre ni mitja paraula. Però jo, bé, a part d'aquests idiomes sempre m'han agradat i tot això, tenc molt clar que quan tu arribes a un lloc on hi ha una traça cultural diferent, per dir-ho així, no? No només un llenguatge, sinó el llenguatge és una forma de pensar, no? O sigui, sempre és una forma de comunicar. T'has d'esforçar una mica en descobrir quines són aquelles traces culturals que defineixen un poc, no?, el món. O sigui, no estem xerrant ja només dels mallorquí, estem xerrant de la pagesia, de treball de camp, les eines que feien servir, o sigui, ahir xerrava amb uns amics de que moltes paraules d'aquestes eines s'estan perdent perquè ja les eines ja no existeixen, no? Això, per jo, va ser un estímul molt important i, per suposat, no m'agradava que me diguessin asturiano o d'Arnassos, saps? O sigui, i, bueno, de fet, ara fa poc varen tenir sopar dels Quintos, a Buja, i m'ho varen dir, diu, és que no pareix que siguis asturiano, pareix que ho hagis après, i dic, bueno, jo què sé, vull dir, és un s'ha d'esforçar.
0: I d'on s'ha d'esforçar? M'apareix també un bon motiu i un bon tancament per aquest primer capítol on coneixem trossets dels nostres convidats, començant amb en Rafael González. Si avui és dilluns, perquè mos escoltau en directe, demà serà dimarts, i podreu conèixer-lo una mica millor.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: A mi manera, aquesta versió de Guitarrica de la Fuente, que és la que ha triat na Lilian Goberna. Com estàs?
1: Muy contenta de estar aquí.
0: I nosaltres de tenir-te una dona que ens ha demanat que la presentem com a entusiasta de la vida, i jo crec que ho anirem descobrint en aquesta conversa, que ja sabeu que està xapada en 5 trossos, en 5 dies, a veure com ens surt aquest experiment, que jo crec que ens està sortint fantàsticament. Afegeix que na Liliana, a part d'entusiasta de la vida, que ho corroboram, és psicòloga de formació especialitzada en psicologia d'organitzacions, impulsora de Go Consulting, i la persona que ha triat aquesta cançó.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.

De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquesta és la frase que esperàvem, aquest cuidando la raíz, que ha destacat Nina Lamín López. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Va bé.
0: Que bé tenir-te en aquesta experiència. Eh? Avui, si mos escolten els oients en directe per la ràdio, és dilluns, i aquesta experiència que fem de tenir una conversa llarga amb els nostres convidats, 5 aquesta setmana, però que anirem fent trossets d'aquesta entrevista per conèixer-vos millor. Bé, nosaltres dèiem que és com una conversa polisèmica, ja que aquest és un programa fet de paraules polisèmiques. La teva paraula podria ser rel, per exemple, no?
1: Perfectament.
0: I de na Nina Lamín López, és de Manacor, té 27 anys, ha estudiat història, però l'hem de situar dins un context d'investigació arqueològica. És a dir, que tu vas a Sarrel, Nina.
1: A Sarrel, sí.
0: Conta-mos, perquè has escollit aquesta cançó. Què te relaciona amb tu?
1: Aquesta frase, no? Aquesta oració de cuidant de la raïd, doncs me recorda una mica la meva feina, a mi mateixa, no? D'aquesta voluntat i el gust que tenc d'intentar anar, com bé deies, no? a Sarrel i de cuidar-la, no? Que és una mica un pot la feina que tenim els arqueòlegs, però també la resta de gent de les Illes Balears, que s'hi dedica a cuidar, no? aquest patrimoni nostre i més encara en aquests moments que està tan posat damunt la taula.
0: Tu dius, jo som arqueobotànica. Per tant, vas a Sarrel i ara mos ho deies, però segurament també n'analitzes d'arrels. No sé si en trobes d'arrels.
1: Sí. Sí, arqueobotànica és un terme amb el que me sent més còmode i aquesta cuidant de la raïd, no? També ja m'ajuda dintre aquesta polisèmia a parlar d'aquesta arrel. Bé, l'arqueobotànica és una disciplina dintre de l'arqueologia que se focalitza en la recuperació i l'estudi dels distints restes vegetals que poden trobar en un context arqueològic, no? I bé, d'aquí trobam arrels, trobam tiges, fulles, llavors, no? I bé, és aquesta arrel que se pot explorar.
0: I pareix increïble, però per és que no en sabem, que pugueu trobar vegetals o que els vegetals vos puguin donar pistes o que tinguin estén suficient com per ser considerat una troballa arqueològica.
1: Sí, la veritat que ja és una sort que existeixi, bé, que la ciència avanci tant i que ja puguin tenir tots els aparells que són necessaris per arribar a això, perquè, bé, les plantes són restes orgàniques i, a diferència d'altres elements, no són tan fàcils de qualsevol manera de trobar en el registre arqueològic, no? Dels restes vegetals que tenim es tenien també els carbons i les llavors, i aquestes se poden conservar perquè s'ofreixen un procés de, bueno, quan se carbonitzen, no? Quan estan en contacte amb el foc.
0: Sí.
1: Perquè si no són orgàniques i amb el pas de milers i milers d'anys, doncs se degraden i per tant no les trobaríem. Sí. Però si s'ofreixen aquest tipus de procés podem arribar a elles. I després tenim els altres tipus de restes, que són microscopis i sí que han de fer altres tipus de processos per poder recuperar-los i no els veiem, no? En el camp, quan estem excavant, no els veiem, però intuïm que estan allà. Que són els fitòlits, els midons, que al final doncs són això, els fitòlits, restes de l'estructura celular de les plantes, sí. Que, per dir-ho fàcil, se mineralitza de qualsevol forma, no? Sí. I, per tant, quan encara és un mineral i no un element orgànic, pot perviure per molts milers i milions d'anys. I després tindrim els midons, que tothom com fan arròs, no? Aquesta part blanca que sorgeix del midó, se troben especialment a les llavors, també a les arrels, com dèiem, a les tiges, a les tubercles, però bé, ambdós han de fer un poquet més de feina, ja no en el camp, sinó també en el laboratori per poder recuperar-los.
0: Molt bé, molt bé. I ja veus que quan xerram d'arqueologia també podem xerrar de plantes i d'aquesta tasca que fa na Nina Lamín, que, com a tota arqueòloga o arqueobotànica, has estudiat història. En quin moment dius, buah, jo crec que jo tiraria per aquí, jo crec que això és el meu?
1: És una pregunta que me fan molt, si realment ho havia sabut sempre, i en realitat no. Van avançant els calendaris acadèmics, i arriba a batxiller, i me donava compte que m'anava molt bé l'assignatura, m'agradava, no?, i me vaig matricular en el grau d'història. I bé, molt en contra també de la gent del meu voltant, que me deien, no, fes una altra cosa, perquè ja. Això no hi ha feina, i de més, i bé, som molt xaparruda per aquesta part i vaig seguint la meva. I bé, vaig estar molt contenta quan vaig començar història i demés. I després vaig tenir l'oportunitat d'anar de voluntària a diferents jaciments arqueològics i també vaig estar fent les pràctiques en el Museu d'Història de Manacor i bueno, va ser com el que va de confirmar que m'agradava molt l'arqueologia, que m'estirava molt i tenia com a cada vegada llanes de més, no? I bé, vaig decidir seguir amb aquest camí. I vaig estar molt contenta també perquè vaig fer molt de bons amics, que encara els mantenc a dia d'avui a les excavacions, que són molt intenses i demés. I bé, fins en el moment ha estat una bona decisió.
0: Molt bé, molt bé. Tens 27 anys, n'has fet moltes d'excavacions, ja has participat ja a moltes.
1: Sí, he tingut la sort que he estat a moltes, he estat principalment aquí a Mallorca, també vaig estar a Menorca i a Don Colom, i bé, aquí he estat a Closa de Can Gallà, que és un jaciment de l'edat del bronze que està a Felanits, també a l'Hospital de Manacor, a Santanyí he estat també a Nanova, a Talaies de Can Jordi, i he tingut l'oportunitat d'anar movent-me en les excavacions, sí.
0: Que bo. I Lleida en Colom, que també té a veure en l'edat de bronze, no?
1: Sí, allà hi ha una mina prehistòrica, sí, que ara, sí, de sí. fet, estan fent feina.
0: Sí, sí.
1: Estan els companys d'allà excavant.
0: I ara les saludem, des d'Ivetra Ràdio.
1: També està passant molt de calor ara mateix, però molt de vessos. I sí, allà estan fent-hi feina.
0: I nosaltres estem molt acostumats a pensar en pedra, però Nanina va dir, jo crec que els vegetals també us poden donar molta informació.
1: Sí, vaig estudiar justament d'aquest jaciment, de Closos, de Can Gallà, el registre macrolític. Macrolítics són bàsicament les pedres de mida gran, no?, que les conformen els morters, els molins, els mans del molí, percussors, lloses, etcètera, no? Sí. Perquè bé, ja m'anava molt encaminat a l'estudi d'aquestes tasques quotidianes que m'interessen tant. I vaig fer un estudi més com a morfològic i també de el que se denominen les traces d'ús, que són bàsicament les petjades que deixem en els objectes quan molem un cereal o fent qualsevol tipus d'altra activitat. I bé, d'aquí m'he anat una mica doncs, el que podem trobar en aquests elements macrolítics, no? Els molins, els morters, que serien les restes adherides de vegetals, no?, que han estat processats amb aquestes eines.
0: Fantàstic. I anirem coneguent una micona millor al llarg d'aquesta setmana en Nina Lamín López i aquesta part quotidiana que deia ella, que tant li atreu anar a Sarrel, que així han començat amb aquesta cançó que has triat d'una Valeria Castro. Demà dimarts, per si mos escoltau a través de la freqüència modulada o en directe a través de l'aplicació de la web, on anirem de viatge. Així que vés pensant en viatges, però crec que en tens alguns de ben, ben, ben interessants.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamín per tan bona estona. Una cançó, ja ho sentiu, pot donar molt de sí. I aquest només ha estat l'inici de la conversa. Demà anirem de viatge.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Ja sabeu que els dilluns toca jazz i avui sentirem a un artista que amb el seu segon àlbum ha revolucionat l'escena del jazz amb un plantejament clàssic i carregat de swing. Sentirem aquest segon àlbum editat el 2022, però abans deixeu-me que vos digui, molts de vosaltres ja ho sabreu, que ha conquerit el Grammy a l'artista revelació en els passats lliuraments del 2023.

Sa mare Joy rememora la cantant clàssica, aquesta vocalista etiqueta negra que atresora una veu extraordinària com a bona seguidora de Sarah Vaughan amb un registre ampli i amb una afinació precisa. Posseix totes les característiques necessàries per a ser una de les grans figures del jazz. Dolçor i gran sensibilitat a les balades, com era el cas de West Who I Say Today, el primer dels dos temes que acabem de sentir, bon tempo en els ritmes mitjos, com ens acaba de mostrar a Nostalgia, The Day I Knew, i també bon swing, com el que sentíem encetant el programa en Can't Get Out of This Mood, o el Sweet Pumpin', que sonarà ara mateix.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversitat.

0: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològica.
2: No ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològica.
1: Quan
2: hi
1: ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah,
1: sí.
2: Que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Linger Awell, el segon àlbum, després d'un primer llançament de títol homònim de la cantant del Bronx, Nova York, Samara Joy. Molt ben acompanyada, per cert, per músics que estan al seu costat des dels inicis de la seva carrera. El guitarrista Pasquale Grasso, que per cert no fa gaire, tinguérem en directe per terres mallorquines. El pianista Ben Patterson, el contrabaixista David Wong i el bateria Kenny Washington. Han recuperat la sessió de l'Eclèctic en tot un clàssic d'Errol Garner, Misty. Seguirem amb dos temes més, Social Call i I'm Confessing That I Love You.

I'm Confessing That I Love You, una cançó que aparegué per primera vegada amb una lletra diferent i titulada Looking for Another Sweetie, creada per Chris Smith i Sterling Grant, que s'enregistrà el 1929 precisament pel pianista Fats Waller. Després, el 1930, és a dir, l'any següent, renaixia amb una nova lletra escrita per Al Neyburg i enregistrada aleshores per Louis Armstrong. Bé, de dues en dues. Ara un clàssic de Monk, de Thelonious Monk, Roaming Night i Someone to Watch Over Me.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del

0: Heu vestit.
1: Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tèntol número 1203. Ja són de ple el mes d'agost i aquest cap de setmana, per molts, l'inici de vacances d'estiu també ha estat ben atapeït de festes a raó.

0: Idò, sí, festes arreu, hi han estat festes aquest cap de setmana a Lloret de Vistalegre, les de Sant Domingo, que Maria Jaume, aquí sentim, precisament dijous en feia el pregó. Dissabte va ser la revetlla i el carnaval d'estiu, i ahir la trobada de gegantes i gegants, el Cercavila, el Ball de les Colles i la ballada popular. Però ahir diumenge, la patrona, a banda de la calorada que feia a Pollença, s'encenia i encara més de festa.
1: Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Pollencins! En salvós! Jumiretes! Són aquí!
0: El crit de Joan Mas fet per Daniel Pérez, que ho feia eclosionat tot. I ahir, el mitjón gran, també bullia de festa, celebrava Sant Cristòfol amb el seu jaleo, que es va avançar, de fet, dues hores, prest, a les 10 del matí, per la calorada que dèiem que feia arreu. Unes mesures extraordinàries per ahir, per protegir tant la colcada com també els caixers, que ho agraïren, els assistents i també els cavalls. I a Eivissa són les festes de la terra. D'enguany també han donat el sus aquest cap de setmana. Tradició, cultura popular, oficis com filar llana, cordar cadires, la desfilada de carros pels carrers de la Marina. Són les festes en què Eivissa celebra la conquesta catalana i en què hi ha actuat la prestigiosa Royal Ballet de Londres amb direcció de la Vicenç José Carayol i també el concert de la Terra amb la jove orquestra simfònica Pitiusa. I ja ho diu la dita, cada cosa pel seu temps i per l'agost, xigales. Començam.

un téntol. Téntol, amb Celestí Oliver.

0: Avui de ja hi som tot, com esteu? Ben retrobats a Tèntol, de dilluns a divendres entre les 3 i les 6 del capvespre. Com sabeu, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio i també aquest mes d'agost, encara que sigui un mes de vacances, en què la gent, com dèiem ahir en aquest primer cap de setmana, molta gent ja ha començat vacances, però Tèntol vos acompanya com sempre, com sabeu. És un programa que juga amb les paraules i amb l'actualitat. En definitiva, un programa que, com sempre, té totes les lletres i que les saben totes, ja les sentiu ara, són na Maria Pons i en Miquel Junc. Maria Pons, ja és res, eh?
1: Clar, jo és que estic... on ningú la vull, jo... Hi ha coses que encara no he superat des dia d'ahir, per tant,
0: compte.
1: Ric.
0: No, comencem per aquí.
1: Ho he de dir ja?
0: Sí,
1: ja. No sabia si havien d'esperar la segona hora.
0: Fer un titular.
1: Un titular. Ahir vaig tenir la sort, el gust i el plaer de... I sono, de poder xerrar a un pam de distància, com estan tu i jo ara, amb en Javier Bardem.
0: De vèrem.
1: Sí. Gràcies, Lluís.
0: Te sentirem i te verem tots.
1: Clar, i m'ho vaig posar un vestit espectacular.
2: Anem molt contenta, anem avui, a la redacció.
0: Sí, estaves preciosa.
1: Gràcies, és que no m'ho puc posar mai quan arriben
0: preciosa,
1: dies d'aquests.
0: Preciosa, no, guapíssima, tot sigui dit. I en Javier Bardem amb una riada d'hora a hora.
1: El vaig fer riure, la veritat.
0: Fer riure. Bé, riu a vegades.
2: Jo supos que sí que riu qualque dia, però...
1: Sí.
2: La Maria el va fer riure, oi?
0: Sí. Sí.
1: Clar, dues vegades. Que deia està bollada de què pensar, però bé, jo m'ho he 4-2 i així ja la cosa no està tensa.
0: Sí, Miquel, com estàs?
2: Bé.
0: La veres, la Maria?
2: He vist avui fotos que mos ha ensenyat. Ben contenta, ella.
1: Clar, és que ara en tenim per una setmana, jo, d'això,
0: saps? Clar, ho hem de dir, a veure, per qui no ho sàpiga, na Maria ahir era part d'aquest equip que feia la retransmissió de la cloenda de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que se feia en el pati de la Misericòrdia, amb aquest gran repartiment d'estrelles.
1: Sí, no, allò...
0: Que varen passar per l'Estora Vermella.
1: Blava.
0: Perquè, clar,
1: sempre és blava, la vermella, sí. Però en aquest cas és blava, sí.
0: Clar. L'Àntida.
1: Ara, una calor que no mos el lleva ningú, eh?
2: I espera.
1: Però en Javier Bardem no suava.
0: Per tot,
1: no sé com ho fa.
2: No sua aquest home.
1: És perfecte, no és humà.
0: Sí. Llavors xerrarem, perquè serà part d'aquest menú que tindrem o que tenim avui previst de Tèntol, però en què començarem, Maria?
1: Idò, començarem jugant a la batussa de Tèntol, amb un poble de les Balears, i avui conversarem també amb l'investigador Joan Carles Simó, que ha fet el llibre Fil a l'agulla, dedicat a la indumentària tradicional mallorquina.

0: Martina L'Agulla recull i documenta el vocabulari vinculat a la indumentària tradicional mallorquina, com dèiem, per tal de preservar aquest preuat patrimoni tèxtil. En Joan Carles Simó és un dels integrants d'Aires Sollerits, que ara sentim.
1: Sí, i qui ha fet aquest llibre i amb qui conversarem d'aquí una estona, abans d'arribar a les 5. Exacte, sí. Bé, i avui tenim visita del nostre electrobro, que és en Josep Nadal Suau, que ve carregat de literatura per aquests dies.
2: Qui hagi vist ja l'Odissea, que no són pocs, s'haurà fixat en una escena que és de les més emocionants de la literatura universal. Aquella escena de la qual Odisseu, el protagonista, es retroba amb Argos, el seu ca. És una escena molt impressionant, que resumeix molt bé la relació que els humans mantenim amb alguns animals. I que a mi m'ha fet pensar en un parell de llibres recents que exploren precisament la relació entre el món humà i el món animal. Gossos, però no només gossos, també altres tipus. I d'això parlaré avui a Electro.

0: això és animal que no existeix, però precisament en Josep Nadal Suau ens ve a parlar d'aquesta relació entre literatura i animals.
1: Animalons, que existeixen.
0: Que existeixen. Sí. Per tant, bé, supos que coneixerem títols i llibres i autors que s'hi han dedicat, i animalons, també.
1: Sí.
0: Què més, Miquel, què tindrem?
1: Bé, ja m'ho hem avançat un poquet abans, després de la cloenda de l'Atlàntida de Mallorca Film Fest. Avui en farem un bon resum i escoltarem les paraules.
0: Maria, sobretot.
1: Na Maria mos haurà de resumir moltes coses i mos haurà de contar moltes coses.
0: Objectiu.
1: Ahir va veure tots els famosos que hi ha ara mateix a Mallorca. Quasi
2: ja m'haurà d'aturar. O sigui, ja ho es pot xerrar hores.
1: Tenim 3 hores, però... Clar. No,
0: de la reina, quant de pans vares estar?
2: No, de la reina no m'ho vaig acostar, perquè ella ja no mos interessava... Bé, no volien. Crec que, a més, no concedeix entrevistes. O sigui...
0: No, entrevistes, no. I manco...
1: Ja també si havies de demanar tu qualque cosa, ja me faria por, fer la reina.
2: Sí, un poquet.
0: Bé, vinga, Miquel, sí.
1: Avui escoltarem les paraules que mos varen deixar les grans estrelles d'aquesta estora blava, que, com han dit, en Javier Bardem, en Rodrigo Sorogoyen i en Vicky Luengo.
0: I d'ahí, bé, a la tercera hora de Tental, avui, a partir de les 5, conversarem amb un company de ràdio, no és així? Maria?
2: Així és, el periodista i crític musical Ferran Pereira, que a nit al Festival de Jazz de Sa Pobla li fa un homenatge a la seva intensa trajectòria dedicada al jazz i el reconeix amb el seu premi honorífic.

0: Fa més de 45 anys que Ferran Pereira s'ha dedicat en cos i ànima al jazz, des de la ràdio, on va començar l'any 80 Ràdio Popular, fins a Eclèctic, aquí a IB3 Ràdio, fins fa ben poc. Però també des dels 80 és crític i escriu a última hora, de fet, amb el Festival de Jazz de Sa Pobla i manté una estreta participació, i en aquesta 32a edició li reten homenatge avui, just avui, a les 8, i abans en parlarem amb ell. I també volia dir que hi vaig saber que la presentadora d'aquest homenatge serà na Mònica Borràs.
1: Na Mònica Borràs, companya nostra. No. Sí,
2: que gran coneixedora de la música, també.
1: Nosaltres comencen ells amb l'Avido, a partir de les 6.
0: Exacte, sí.
1: Per tant, Mònica Borràs, amb Ferran Pereira, un bon tàndem de ràdio, i amb Ferran Pereira, que a més, a part de que avui li reten aquest homenatge i li fan aquest premi honorífic, que és el 5è premi consecutiu del Festival de Jazz de Sa Pobla, també inaugura una exposició de fotografies, perquè, a part de crític, periodista musical, també és un amant de la fotografia, sobretot de la fotografia
0: de concerts,
1: de peu d'escenari. I fa una exposició aquest dies en el marc d'aquest festival de jazz de Sa Pobla.
0: Si no vaig malament, hi ha just a l'entrada de Can Cirera Princes, allà on fan els concerts.
1: Exacte. Bé, de tot plegat en parlarem amb ell, perquè si un home en sap de jazz és ell, històric, pràcticament 50 anys dedicat en aquest món, i que té una relació directa amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, també emblemàtic. I a partir de les 5:30, qui ve a Tèntol és en Jaume Bernat Adrover. Avui no sabem de quin turista de Morrofí ens parlarà.
3: L'escoltem. Hola, viatgers, com esteu? Avui, a Turistes de Morrofí, parlarem d'una princesa russa que va visitar Mallorca a començament del segle XX. Va arribar a ciutat i es va allotjar en el Gran Hotel. Li va aparèixer horrorós, sobretot la seva arquitectura. Ja en parlarem. Però, en canvi, l'itinerari que va fer per la Serra Tramuntana li va semblar deliciós. Sobretot va quedar enamorada d'Estellencs i d'Espui Major, on va pujar en Somera. De tot això i molt més, en xerrem avui, aquí, a Tèntol, a Turistes de Morrofí. Vos espero.

0: Ai, aquesta princesa que va tornar somera. Bé, sí. Així ho canten a Maria Alma Bonet.
1: Així és, sí. Aquesta és la lletra. Sí.
0: Bé, 3 hores de programa de Tèntol que comencen, han començat ja fa una estona i que hi seran fins les 6. I recordeu que tenim, com sempre, les línies obertes perquè participeu en directe aquí en el programa.
2: Mm-hmm. Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també pot participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentoldiv3, al Facebook de Tèntol.
1: O bé el correu electrònic. O sorpresa. Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: Que bé, eh?
2: Que molt bé, avui.
0: Sí, quina energia d'agost.
1: És que tu, ja tenim una pràctica que sí, això...
0: D'un rodatge, però hi ha dies que...
1: Avui hem vengut... Que grinyola un poc, eh? Hem vengut així, hem vengut coordinats.
0: Sí, avui hem vengut inspirats. Clar, és que m'està molt fanesa aquí aquest de setmana.
1: Sí.
0: Sí, sobretot una Maria.
2: Una feinada.
0: Sí, sobretot una Maria. Bueno, i ara ha arribat el moment de saludar el nostre tècnic. Avui és tècnic. Jo pensava que hi trobarien Margà Cifra, perquè hi mos trobàrem a Pollença, i li vaig dir, ui, demà, aquest primer Tèntol de,
2: per aquí,
0: de la setmana.
2: Jo és, jo.
0: Però veig que li tocava a ella, però li han pres el relleu, li han fet aquest favor, no ho sé. Ara esperarem que guanti un poc una Marga,
1: que...
0: veurem quina cara fa.
1: El nostre tècnic tenia ganes de ser aquí avui.
0: Sí. Lluís, crec que li has pres el relleu a una Marga, li tocava a ella. No? Diu que no. Bé.
2: Li tocarà més tard, crec que ella, pot ser. Això sí, això sí.
0: Lluís o Fortesa?
2: Sí. O Fortesa.
1: O Fortesa.
0: Gràcies. O Fortesa. Lluís Fortesa. Idò, i són les 3:20, moment ja, de començar de ple.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò, continuant com tot aquest mes d'agost, farem amb el joc de Tèntol, en el qual, com sabeu, els protagonistes són els pobles d'aquí, de les Illes Balears. Cada dia, durant aquest passat juliol, ja ho hem fet, dedicam el programa a un poble d'aquí, de les Illes. L'objectiu és que els representants que venen juguin i ho facin amb el màxim nombre de puntuació, perquè a principi de setembre, recordem, reunirem tots els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de totes les Illes Balears. Per ara, el pòdium va en tercer lloc a l'Aró. Ocupa aquest tercer lloc, amb 75 punts. En segona posició, Campos, amb 80 punts. I en primera posició, compartida, empatats, Porreres i Cap de Pere, amb 85 punts. Així està la puntuació.
1: Vos heu fixat que tenim un municipi posicionat de cada comarca llevat de Palma?
0: Sí.
1: Quina varietat,
2: no? Encara falten ser altres illes, no?
1: Sí, estan per venir.
2: Volem.
0: La batussa de pobles, és que ja en l'on ja ho diu, no?
1: Sí, però que bé, justament els que estan poble, en el pòdium sí. Són d'un de cada comarca,
0: sí.
1: De Mallorca.
0: Bé, i avui, en qui tocarà jugar?
2: I del poble que passa per la batussa de Tèntol avui és... Esporles.

0: I sí, avui jugam amb el poble d'Esporles. Ha tocat. Esporles és una vila i municipi de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Confronta amb els termes municipals de Banyalbufar, Palma, Puigpunyent i Vall de Mossa. El municipi compta amb 4 nuclis de població. El Llogaret de Sesgleeta, les urbanitzacions del Verger i les Rotgetes de Canet, a més de la pròpia vila d'Esporles, que es divideix en la Vila Vea i la Vila Nova. Els habitants d'Esporles, a sou bé, són coneguts com esporlerins i esporlerines, i el nom d'Esporles apareix documentat per primera vegada l'any 1248.
1: Aquesta documentació tan antiga suggereix que es tracta d'un topònim anterior a la conquesta catalana, juntament amb el fet que Esporla no és un mot existent en català. Segons Joan Coromines, podria provenir del llatí sportula, que vol dir senaia, que al·ludiria a l'utensili per recollir els productes agraris, tal vegada relacionat amb una possible existència i una tradició manufacturera de llatre de Garbelló.

0: I Esporles està situat a uns 15 quilòmetres de Palma.
1: Sí, tradicionalment l'economia municipal es basava en l'agricultura i ramaderia, com en mostra la possessió museïtzada de la granja. Avui en dia, però, com en la major part de les Balears, l'economia es basa en el turisme.
2: I hem de dir que també va ser molt important la indústria tèxtil, de la qual encara en poden trobar vestigis com fàbriques o edificis tèxtils.
0: I hem de dir que el terme municipal d'Esporles va estar unit al de Banyalbufar fins al 1836.
1: I incloïa també la zona d'establiments, que tingué una autonomia municipal l'any 1837, abans de ser annexada a Palma, el 1909.
0: I atenció, perquè el poble d'Esporles té més de 5.260 habitants i els llinatges més comuns són Miquel,
1: Nadal, Bosch, Mir, Garcia, Mates, Sastre i Rosselló.

0: Bé, i Esporles, com van de festes?
1: Idò, les festes més importants d'aquest municipi són les de Sant Pere, del 23 al 30 de juny, en les quals duen a terme un popular correfoc organitzat per la colla de dimonis Bocs i Fots, que s'han anat incorporant durant les darreres dècades com un acte més dins el programa de les festes populars.
2: Però, d'altra banda, també en tenen una altra de molt coneguda, de data destacada, que acull molts de visitants. Has anat a l'estiu?
0: Sí, fa anys.
1: Jo no.
2: Bé. La Fira Dolça, sí, no, d'Esporles.
0: No sabia què anaves a dir.
2: Sí. Dolça, tu que et llepol, i mira.
0: Sí.
2: En el marc d'aquest esdeveniment s'hi poden trobar molts de dolços i també derivats d'aquests que són els protagonistes d'aquesta fira, que se celebra d'ençà del 2005 i sol ser per tardor. Ara no sé exactament quin mes, però sé que és com encetant la temporada de fires. També hi ha parades d'artesania, exposicions, concursos, tallers de dolços per infants, parades dedicades a les brodades i brodadores i un espai per als productors de cervesa artesanal.
0: I d'Esporles han trobat un refrany.
2: Que... Només un?
0: Sí, el vol dir.
2: Te fa il·lusió?
0: Sí.
2: El dic jo?
0: Sí, el vol dir, sí.
2: Te fa il·lusió dir-ho tu. I d'ahir, mirau, a Calvià, els socarrats, qui to alaba t'enganya. Vine, Esporles, Marciana, que de tot és regalat.
0: Ah, mira per on. Mira per on, està bé. Clar, és una dita satírica que forma part d'aquesta paremiologia mallorquina, fa referència de manera humorística, amb ironia, en aquesta suposada generositat o bonança del municipi d'Esporles, en contrast amb altres indrets, com diu aquest refrany calvià, no ho diuen altres,
1: si bon lot,
2: jo que pensava que estarien enfrontats amb bany al bufar i establiments i això per la independència, però aquí rot tothom.
1: Clar. Com sempre.
0: Sí,
2: a Mallorca.
0: És tradició, però, clar, les relacions són sanes ja, avui en dia.
2: No va pensar que sí.
0: Bueno, dit i fet, i d'ahir avui jugam aquí a Tèntol amb el poble d'Esporles.
3: Tèntol.
0: Però abans, com fem cada dia, llançam la pregunta a tots vosaltres, perquè també volem que participeu del programa. I la pregunta d'avui diu així. Bé, és la pregunta de cada dia.
1: Cada dia,
0: perquè cada dia aquest estiu vos demanam pels paragentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila, d'un poble, per part no dels residents, dels veïnats que tenen a veïnat, sinó dels pobles de veïnat, és a dir, dels pobles del redal, de la contrada. Per tant, quin malnom, a banda del seu nom d'esporlerins i esporlerines, reben els habitants d'Esporles?

0: Coratge i fora por, que canten Suasi.
1: Això diu.
0: Animant l'Esporles Bàsquet Club.
2: És un artista, en part.
0: És un artista, és un artista. Bé, de quin mal nom reben els habitants d'Esporles per jugar en altres, ja ho sabeu, que ho podeu fer a través de dues opcions que tenim.
1: Com sempre, la primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00, que sempre mos agrada, com mos telefoneu, per donar-nos en directe la vostra resposta al 971-13-99-00.
0: Au, ah, i de vinga, què els diuen els esporlarins i esporlarines? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: tens calor? Posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Auida, passen 2 minuts de les 3:30 en punt i ja sabeu que vos demanem aquest estiu pels pares gentilicis, que són els mals noms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat, però no dels seus habitants ni dels seus residents, sinó dels pobles del seu redol. I avui vos demanem quin mal nom reben els esportlarins i esportlarines.
1: I per ara no teníem respostes.
0: Per ara sembla ser que ningú ho sap.
1: Però bé, també mos poden telefonar, no? 971-13-99-00.
2: Sí.
1: Sempre mos agrada que mos telefoni.
0: O per Instagram, també. O per telèfon, i així ho sentim en directe. Bé, idò, mentre esperam aquestes respostes, ha arribat el moment de jugar avui, com dèiem, amb el poble d'Esportles.

0: Però abans de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa del Tèntol, abans, com saben, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Joan, de la Vilanova d'Esportles.
9: Pep, Vilanova d'Esportles.
10: I Carlos, de la Vilanova d'Esportles.
11: Són parents? Són casats?
8: No, però quasi, quasi.
9: No.
10: No.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: L'Ajuntament de Calvià.
9: Jo a l'estat espanyol de jubilat.
10: A l'Ajuntament de Banyalbufar.
12: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Menys des que hauria.
9: Caminar, però m'han d'operar d'un genoll i no puc caminar molt.
10: Futbol.
13: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
8: Jo crec que la qualitat de vida en el camp no té res a veure amb la ciutat. Guanya el camp.
9: Sí, és viure dins la natura, molt diferent. Aïllats de cotxes i renous.
10: Només baixar Palma ja me posa nerviós.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
8: No, he dormit molt malament.
15: Els nervis de venir a Tèntol?
8: No era això, era... Era massillada, me n'acord, i feia molta calor, molta calor. I m'he despert 50 vegades.
15: Pep?
9: Jo, com cada nit, dorm molt poc. Cada nit, no per res especial.
16: No hem de dormir, oi?
9: No.
10: Jo dormic fora cap problema.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
14: Moltes gràcies.
0: I dels en sentir respondre al qüestionari electrònic tan bé, i ja podem saludar en Pep Alemany. Com estàs, Pep?
9: Molt bé, gràcies.
0: Carlos Barrondo, com estàs?
10: Molt bé, i vosaltres?
0: I en Joan Ferrà, com estàs?
19: Molt bé, molt bon dia.
0: Contents, eh? Un jubilat i dos que fan feina un consistori. Bé, consistoris diferents.
19: No? Bastant grossos i petits.
0: Sí,
10: molt diferents.
0: Sí. Tu t'ho mires millor, no, Pep?
9: Sí, jo sí. No me preocupo molt d'això de la feina ara. Però sempre estic ficat en coses, eh? No falta temps, a vegades.
19: No se vol gaire, en Pep, per molt que digui.
9: No m'avorresc.
0: Com ho has fet aquest grupet per venir a concursar?
9: No ho sé, perquè... No ho sé, vaig dir, xerrem amb en Joan, i en Joan va dir, Carlos, i vinga, va anar bé. No.
10: L'altre dia sopant en Esport d'Escanonja, va sortir, i vendries a Tèntol, i ja vam anar en el programa d'Agafen si pots, i vaig dir endavant.
8: Al final som bons d'enganxar.
15: Estava curat d'espans.
8: Teníem una altra persona, però també un moment no va poder anar pogut venir, però, bueno... Que crec que hi ha molts engrescants i molts demanen per ficar-nos a qualque història.
0: I sou per tot, a part d'Escanonja, un d'Esportles que estiu a Jacillot.
8: Sí,
0: un poc repartits, eh?
8: Hem de tenir el control de les diferents bandes de silla, per lo que sigui, sobretot d'Esport d'Escanonja.
0: A veure, tot tretseu de la Vila Vea?
9: No. Joan Caldes, sí.
0: Sí.
9: Jo som de la Vila Nova.
0: De la Vila Nova.
9: Sí, que ara comencen les festes. Tenim festes.
16: Teniu festes diferents, eh?
9: Sí. A partir de dia 9... de dia 8. Dia 8 d'agost fins dia 16, per ahir que es diu menjar.
0: I què hi feis?
9: Bé, això és una entitat que se diu Socomi, fa 10 anys, que celebren de 10 anys, perquè abans ho feien grup de veïnats, amics, entitats, i aquest de Socomi són joves que fa 10 anys que ho fan, però que se van alternant. El curiós d'això és que són grups un grup d'amics, però no de les mateixes pandilles. Se reuneixen per fer aquestes festes i fan els programes sempre en base a un esquema que és tradicional, no? Un sopar del carrer, que va ser dels primers que se van fer a Mallorca, però no dels primers. Després hi ha el boc com a figura, que l'elaboren tallers d'infants i que va ser crema el darrer dia. Que més hi ha?
10: El bingo boca, popular.
9: El bingo popular. Que
15: molt important.
9: Que això se feia... Se deia, tinga loteria primitiva. Que la peculiaritat era que se cantaven en número sense dir número, no? Per exemple, mà a pates, es crevassa de mora. Això és de la peculiaritat. I més coses que ja no sé ara. Sí. El derbocat, que és una pilotota d'un 3 metres de diàmetre, que se moia pels carrers. Hi ha dos equips, els de la Vila Vella que empenyen, els de la Vila Nova frenen, i va viceversa, i els que fa menys volta, més poc temps per fer la volta en els dos carrers, és els que ha guanyat.
0: I això no ho han vist mai? Quantes?
9: Sí,
16: això ho hauríem d'anar a compte.
9: Sí, ha hagut, ha hagut. Sí. No, la televisió sí. La televisió sí que ha guanyat.
15: Gràcies.
9: Derbocat, se diu, derbocat.
0: Derbocat,
9: sí. Bé, i el de més de les altres festes, una cosa així, però... Són unes festes que...
0: Però qui guanya, Vilanova o Vilavea?
16: Sempre guanyes a Vilanova.
0: Clar, perquè són les festes de Vilanova.
16: Passen les normes i les modifiquen segons necessitat. Vull dir, allà mateix.
20: Ells tenen el carrer pendent, no?
9: Però sí, un és per avall i l'altre puja, perquè és com un quadrat.
16: Com que hi anem per fer festes, no per guanyar, mos és un poc igual. Si en Pep està content...
9: No, ja no hi som. Jo m'he jubilat de ser, també m'he jubilat de ser.
0: Clar, i les festes de Vilanova, que hi ha més gent? De Vilanova o de Vilavea?
9: No, hi ha molta gent de la Vilavea. Sí. La veritat que són molt pots.
15: Clar, és que jo volia demanar si se pot alimentar aquesta llegenda urbana de que no hi ha harmonia entre una vila i l'altra.
9: És que antigament estava molt separat, saps? Però ara el poble s'ha unificat.
0: Molt, que eren un parell de passes llargues.
9: Sí, quasi havia un quilòmetre de distància.
0: Un quilòmetre.
9: La vila, antigament. El cementeri, que s'ha posat a fer les activitats, estava en el centre del poble.
0: Clar.
9: El que passa és que l'esperit unionista i conservador de la Vila Vella ha acaparat la Vila Nova, no? I tot el que ha anat creixent de la part vella fins a la Vila Nova li diuen la Vila Vella, però nosaltres els sectants són bona gent.
0: Són bona gent.
9: Sí. Bueno, nosaltres som bona gent, també.
15: No, però vosaltres sobretot, així com...
9: Sí, mos deixem.
0: Ha crescut, Vila Nova?
9: No pot créixer molt, perquè mos han deixat en quatre carrers, pràcticament. L'inversió aquesta ha estat... Que... Bé. Ara han fet carrers nous, a davant de la Vila Nova, i ja se creuen que són ells.
15: Carlos, Joan, jo sé que teníeu a dir això, perquè en Pep va des totes.
20: No poden dir res, no poden dir res.
0: Tanta sort com cursar el plegat.
16: Saben que són feliços, així. Si quan posen les normes en el desbocat, també s'atribueixen carrers i s'atribueixen. Són els despobles, quan volen fer saber que són més.
10: Al final, totes les porles. I per fer festa, tot val.
15: Clar, això és bueno.
9: Fora de... del poble, me sent el poblerí. Ara, dins el poble, som viu de no bé. Hi ha hagut èpoques que de saber on heu d'entrar per aquest portal, no voleu entrar per entrar dins un cafè o tot això, però era, mai hi ha hagut rivalitat de bregues ni això, sempre amb un to de broma.
0: Tothom és benvingut.
20: El més important.
9: Sí. Se du tothom bé, no mirem això, no? És una cosa més per fer riure.
0: Vinga, ara en xerrarem més d'esportlos. Una vegada fetes aquestes presentacions i de veure aquest equip tan cohesionat, i ha arribat el moment de jugar amb el poble d'esportlos.
21: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I començam el concurs, aquesta batussa de pobles, avui amb el poble d'Esportles, i amb una primera prova que se tracta de lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules. Una paraula, Miquel.
20: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per paraula encadenada i a veure en quina paraula començau avui.
0: I d'ahir avui hem trobat que començareu amb la paraula Pere. Per tant, amb una E. Sí, sí. Podeu, així com vulgueu. Una per home, així com
15: vulgueu. Podeu anar votant, si no vols sí, surten, ni de com vagi.
0: Au, idò.
20: Teniu un minut.
0: Idò, i temps.
10: Comences tu, Joan.
16: Espornes.
10: Sopa.
16: En nau. Urxal.
10: Llombligol.
20: Sí, sí, podeu votar, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, podeu anar dient.
15: Una L.
16: Llum.
10: Miquel.
16: Laura.
10: Àngel.
16: Estadi.
10: Interlocutor.
16: Romandre.
10: Està.
16: Riu.
10: Ullera.
16: Cera.
10: Arbre.
16: Espera.
10: Annexar.
1: Penta.
20: M'encanta perquè van a les paraules difícils.
15: Sí, no, no n'hi havia cap de típica.
20: Annexar. Jo em brigol. Jo m'han sortit des de nou, no sé, Maria.
15: Jo també de nou.
0: Clar, han sortit des de nou. I han dit cera, pot ser?
16: Sí. Mm.
15: Que és un barbarisme.
20: Un barbarisme.
0: Sí.
15: Sí.
0: Sí. Ah, sí, sí. Sí. I n'hi ha hagut una que han partit... Clar, n'ho dites dues de cop,
20: sí.
0: I llavors sí, heu partit de...
15: Jo m'he fiat d'ells.
20: Sí, sí, n'han dites dues de cop i després...
10: Jo, en Joan, no l'he entès, i jo he donat per fet que en Pep havia entès en Joan.
20: Sí, sí, sí. Sí.
0: Comptant de 8.
20: De 8. Comptant de 8, ja va amb aquesta de cera, que és un barbarisme.
0: I d'ai, de 8. Va. Beníssim. Beníssim,
20: està molt bé,
0: beníssim.
20: Està molt bé.
15: Està molt bé.
0: I d'ai, vinga, passem a la següent prova.
21: D'on m'has dit que és...
0: I d'ahir ara, Pep, Carlos i Joan, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts en total, si ho encertau tot, però són 5 punts per encertar illa i 5 punts per encertar municipi.
20: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
16: Estens. Depèn, jo sempre dic que el temps que fa que vaig néixer, el temps que ha de fer, el temps que fa, el temps que te sembla que fa, el temps que recordes que fa, és tantes coses, el temps meteorològic, el temps astronòmic, el temps és una cosa que treu molt.
0: El temps, eh?
16: El temps. Mm. Sí que és Mallorca, no?
0: Illa Mallorca.
20: En Pep ja ho volia dir quan, quan sonava a l'àudio.
0: Pep, segons el Pep, el Mallorca. Sí?
10: Uh-huh. Jo m'ha sonat
0: som a Mallorca.
10: Per cest de Mallorca. Però...
16: Poble.
10: Qui ja... No entenc.
20: Provau, provau, no sé.
16: Santanyí. O no, de cest,
10: sí.
16: Com te diries?
0: Santanyí.
10: O Son Cervera.
0: Son Campos. Cervera. Campos.
16: Mm. Vinga. M'ha sonat aquest taip. M'ha sonat, però l'ho he sentit qualque vegada.
2: No va dir llevant.
0: Vull tornar a sentir?
2: Vinga.
20: Pots tornar a posar, si vols.
0: Vinga, ja el tornem a escoltar.
16: Estens. Depèn, jo sempre dic que el temps que fa que vaig néixer, el temps que ha de fer, el temps que fa, el temps que te sembla que fa, el temps que recordes que fa, és tantes coses, el temps meteorològic, el temps astronòmic, el temps és una cosa que treu molt. Quan puc xerrar d'estemps?
0: Estemps.
16: Quan puc entrevistar per xerrar d'estemps?
10: És que...
16: De per què?
10: Fa, inclús, és que me sembla molt a nosaltres fer tot això, sí. Nosaltres, no ho sé dir-te.
16: Poden dir Sportlers,
2: ja. No,
20: però no. Sportlers diu que no.
10: No. De molt lloc, m'és igual.
2: No sé, si tu te'n sembla... Però els Sportlers van llevar, n'hi ha un dels tenkers de van llevar.
16: Sí, però no, engençà.
2: No, no és engençà. És
10: digues.
2: Un...
10: És
16: digues. Hi ha en Tomeu Mataveu, de Montuiri, però no sé si...
10: Bé, deus un lloc, m'és igual.
2: Vinga, digues... No, digueu no. Tu, digueu tu.
16: Van llevar.
10: Vinga, dic van llevar.
0: Sí?
15: Segur?
0: Mallorca és Mallorca.
20: Mallorca és Mallorca, està bé.
0: Mallorca és Mallorca.
16: 5 punts.
0: Segur? Bany el bufar?
20: Ai, Celestí.
10: Endavant.
0: I no es bany el bufar. Xerraven de temps. Temps. I si hi ha un porreren que il·lustra...
16: En Joan.
0: En Joan Barceló.
16: Ostres, mira que el cor.
0: De porreres. De porreres. Sí, sí, bé,
20: mira
0: però...
20: Que aquest, si, el coneix, si li coneixes, sí. Sabeu, sí. Pot dir, sí, no? Sí, però... Sí. Ha costat, ha costat.
0: Han sumat 5 punts més.
15: Sí, ara en duim 23.
0: 23 punts, beníssim.
21: l'embarbussament.
0: Ah, oi, ja hi són, ja nedam. Vos presentam un embarbussament que heu de saber dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre de l'equip o dir-lo com trobeu.
20: Com trobeu.
15: Per part, sí.
20: Són 10 punts si el deix perfecte i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Lluís, baixarà la puntuació. No sé què vol en Lluís avui, perquè...
15: Perdona, una copa de vi.
20: Una copa de vi.
0: Vaja.
20: No sé si en tenen, no?
15: Si el subornau i deu per ventura vos dona més punts.
20: Sí, sí. Una copa de vi. Ja veurem.
0: Vinga, idò, l'embarbussament d'avui és aquest.
1: Una ovella pelada.
4: Una ovella pelada.
22: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul.
23: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul.
1: Op. Peluda, de cap en escul.
23: Peluda, d'escap en escul, peluda. Té una...
24: Peluda. Té un anyellet.
22: Peluda, té un anyellet.
1: Peluda, té un...
23: Un anyellet.
1: Ovellet.
22: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
1: Pelat, pelut, d'escap en...
23: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
24: Pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
1: En escul, pelut.
25: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul, peluda. Té un anyellet pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
26: Una ovella pelada, peluda, d'escap en escul, peluda. Té un anyellet pelat, pelut, d'escap en escul, pelut.
0: Penta. Què vols per això?
20: Ja he vist males cares.
0: Feina n'han fet, eh?
15: Jo no havia vist mai tanta concentració.
27: Jo sí, de bé complicada.
20: Però la tens.
27: Però jo crec que si...
0: Pot tocar-los, sí.
27: No ha de ser tota d'una tirada, poden aturar, fer un...
0: Exacte.
20: Sí, pots respirar, si vols.
0: Mentre estigui bé.
15: Ho pot provar.
20: Va.
27: La tens, Joan.

0: punt.
1: Merescuts, perquè ho han dit perfecte.
2: Sí, ho han dit perfecte. No era fàcil.
0: I d'així en tenim, quants en sumam?
2: L'edat de Crist.
1: 33.
2: Ara que veiem de bingo, bingo fora dir el número, i ara m'ha fet ganes.
0: Vengui, doncs, recta final, però encara queden un parell de proves.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'ara, Pep, Carlos i Joan, vos farem dues preguntes que estan relacionades amb el poble d'Esporles. Tendreu dues opcions de resposta. I en aquest cas, cada resposta val 2 punts. La primera diu així. Començam i ho fem xerrant de cinema, perquè Esporles teniu un director de cinema ben reconegut, en Jaume Carrió, que arriba fins i tot a guanyar un Goya millor curtmetratge d'animació per la pel·lícula Woody and Woody. Enguany, en Jaume Carrió ha tornat a ser candidat als Premis Goya amb un altre curtmetratge. Sabeu quin és el títol?
1: Mm, el sap en Carlos.
4: Ja sabem tot, ja no.
1: Sí, sí. Bé, fan falta les dues opcions de resposta.
4: Bé, dona-ho les opcions. Clar que sí.
0: Vinga.
1: O és Un parell de cançons després, o Les imatges arribaren a temps.
4: Que de fet ha guanyat un altre premi avui.
0: Avui?
4: O aquests darrers dies, sí, perquè ho he vist a xarxes, o sigui que...
1: No, no.
0: Un premi més que suma.
1: Un curtmetratge que ha arribat molt, molt de iots, però bé. Parla de les danes, dels desastres naturals que hi ha hagut els darrers anys i reflexiona un poc sobre la forma en la que la societat captura els records en el dia d'avui.
0: Beníssim. I d'ahir sumam 2 punts més. I en duim 35, que veurem si ara aquesta segona pregunta la sabreu. Passam a una altra pregunta sobre cultura d'Esporles, perquè la banda Lira Esporlerina és una de les més antigues de Mallorca. Entre el 1928 i el 1959, aquesta banda de música va agafar molta popularitat, tanta que el 1963 varen participar en el rodatge de la cèlebre pel·lícula El Verdugo, d'en García Berlanga. Però la pregunta és... Quin any va néixer la banda Lira Esporlerina?
4: 1874.
1: És que no fan falta opcions, eh?
2: No, en Carlos,
1: ho saben
2: no
1: tot,
2: comença a preguntar i ja saps la resposta.
5: Pensava, jo penso que en 1750 anys ja no sabia si l'havia comprat per 2 anys.
1: Exacte, sí. Anava per aquí, eh?
4: Perquè 1874.
1: El 24 d'abril del 2024 varen celebrar aquest 150 aniversari amb un concert en el Teatre Principal de Palma, i supos que d'aquí teniu aquesta camiseta també de commemoració.
0: Anàreu?
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Un gran concert.
0: Gran concert. Bé, doncs, sumat aquests 4 punts...
2: Ara en duim 37.
0: 37 punts. Vinga, idò, esteu preparats per... Res, per aquesta recta final?
5: Preparats.
4: Endavant.
0: Clar, és una prova que, si sou ràpids, podeu fer molt de punts.
2: És decisiva,
1: sí. La majoria...
0: Decisiva.
1: Que han fet molt de punts, l'han fet en aquesta prova.
0: Primera prova. I darrere de la batussa són les proves més decisives per sumar punts. Vinga, idò, som-hi.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Avui concursem aquí a la batussa de Tèntol amb el poble d'Esporles, amb en Pep Alemany, en Carlos Barrondo i en Joan Ferrà. En aquesta prova teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble, i ara ens fan com un apunt.
1: No, crec que han dit malament un nom.
2: Malament.
0: Sempre.
1: Ara ho deim bé.
0: I quan falten 5 minuts...
4: És Arrondo.
2: Arrondo. Fora B.
0: Clar, fins ara aquesta B pentura no l'havia dit clara, i ara... Quin desastre.
1: Vull llevar punts en altres.
0: Carlos Arrondo. Bé. Havíem entès Barrondo.
4: No passa res.
1: Però bé, en aquesta prova ara...
0: Sumareu 2 punts més. Només 2, eh?
1: Només 2. Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugau. Vos pot tocar malnoms, topònims, noms de carrer, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, men que toca.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Llinatges. I llinatges n'hi ha, eh?
1: N'hi ha molt de llinatges. Sí. Podem començar per vostres o deixar-los per final.
0: També pot ser Barrondo, eh?
4: Joan, me consta que tens 7 llinatges espolderins.
5: 7, sí.
4: Ja,
5: un me falla, però...
2: Te'n falta un, sí.
5: Són menys.
1: Home, encara 7 punts tindreu.
2: Idò, ja començant per aquí. Que fa, idò. Paraules cronòmetre en marxa.

0: minut per dir llinatges d'Esporles i que començava un voló.
1: Vinga, endavant.
2: Ferrà, Terrassa, Alemany, Moranta, Estades, Aulí, Nadal...
3: Mir, Bosch, Costa, Torres, Nadal. Va dir Nadal.
4: Aulí, l'heu dit.
2: Aulí,
4: Mates, Mir...
3: M'han dit...
4: Jo dic llinatges, eh? Moranta,
5: sí. Malla,
4: Frontera, Vila, que no ho és, però bueno.
0: Sí, és igual, tot compten.
3: Garcia,
4: Frontera.
2: Bosc.
4: Comas.
2: Comas.
3: Riu Tort.
4: Coves.
3: Balaguer.
4: Font.
3: Vic.
4: Colom.
3: Barcelona.
4: Que vol l'ha dit.
2: Torres.
3: Inas. Guinas.
4: Guinas, sí. Garau.
3: Sant Pol.
4: Tugores.
3: Mestre.
6: Penta.
7: Complicat.
3: Sí.
1: Maribon. Quant en sumats?
0: Jo n'he comptat 32.
1: 32.
5: Jo en tenc 33. 33. I tu en tenc 31.
1: 31.
5: No m'ho
0: diré. Quedem en 32.
1: Clar, heu repetit un parell de Pit Bosc, n'hi ha hagut un parell. Que
0: quedem en 32 i els sumem els dos punts. Venga. Per dir malament a llinatge.
1: Exacte. En lloc de rondo, va rondo. Que no l'heu dit, va rondo.
5: Són dos punts en sèrio, idò.
1: Ara ho és.
5: Bueno, me lo mou.
1: Va, així queden amb 30. Quan han sumat?
0: Hem sumat 32.
5: 32 més 2?
1: Sí.
5: 71 punts.
1: 71 punts.
5: Molt bé.
0: Molt bé.
5: S'han fet bastant en banda rànquing, no?
1: Heu fet bon paper, eh?
3: Sí.
1: Contents?
5: Podríem dir que estan quarts.
1: Quarts?
5: Ara no.
0: A cinquens, però sí. Per allà dalt són. Sí, sí, sí.
4: Està bé.
3: Està bé, està bé.
1: Haurem de revisar papers.
5: Quins.
1: Sí?
5: Sí.
0: 5 anys, idò, s'han posat... No, és molt d'alt, és complicat.
5: Sí, perquè hi ha com una vintena de pobles,
0: és complicat passar 70 punts, i els heu passat.
3: Va bé. És que la primera prova i la darrera són les que...
0: Són les que més punt poden fer.
7: També m'ho has agafat un poc en fred.
1: Clar, perquè
3: és un... És que no saps el tema.
1: És un punt per paraula, i per tant, quant més se'n diuen...
3: Sí, sí. Pensava que se penalitzava repetir. Pensava que se penalitzava si repeties la posta que tenia com a
1: poc. Ah, no, restar, no.
0: No
5: suma,
0: però
5: ja.
0: No resta, tampoc.
3: Ah,
0: vols. Va bé, bon poble.
1: No compten si realment moltes... Bé, a vegades passa, no? Perquè, clar, no som maquinat, nosaltres
5: apuntem. Sí, a vegades.
1: En bolígraf i pintura, a vegades passa, no? Però sí, heu repetit un parell de llinatges.
3: Sí, sí.
7: No teniu el bar, aquí.
0: No. Ja seria massa feina. No, després revisar... No,
1: tot,
0: no.
1: Tot el manual. Tot el manual. Bé, i Esporles aquest dia es fa calor?
4: Molt.
1: Si està bé?
7: No, per tot.
1: Ventau, suau...
7: No comptem. Sí. No, quin remei.
4: Anàvem en remull.
5: Anava a dir, anàvem nedant a Esportes Canonja, no? Sí. O on li pegau?
7: Tenim la platja en Esportes Canonja, nosaltres.
4: Encara que no és d'Esporles. Encara i tots són Esportes.
1: Exacte. I ara quantes que han de venir festa?
3: A partir de dia 8.
1: De dia 8?
3: Sí, és una nit de l'art. Bé, i diferents coses cada vespre.
0: El dia... Haurem de passar.
3: El dia 14, que és divendres, és sopar del carrer.
1: Idai. Dia 14, és sopar del carrer. Gràcies, Joan, gràcies, Carlos, gràcies, Pep. Gràcies.
3: De res.
8: IB3 Ràdios, formació.
1: Podem gravar, idò.
9: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
1: Passant tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I heu de saber que l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que ahir va acabar, ha batut rècords. Ha superat els 53.000 assistents presencials durant aquesta edició.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Passen 5 minuts de les 4 en punt després d'aquesta batussa amb el poble d'Esporles, que ben jugat.
1: Molt ben jugat.
0: Sí, ben jugat. Sí. Veurem si, si tornen, perquè, clar, la batussa continua tot aquest mes d'agost i veurem si...
1: S'han posat 5 anys.
0: S'han posat 5 anys, si han de tornar. Bé, idò, començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, com sempre, i ara sí, qui s'hi ha posat al capdavant és una amarga xifra, Pollencina. Sí, ella mateixa se posa
2: ovacions.
0: Ella mateixa se posa ovacions, però tímides.
2: Clar que
0: clar,
2: sí.
0: Marga, quina hora feres?
1: S'ha d'animar.
0: La una i mitja.
1: Jo crec que no he fet tan tard mai en els moros clar, i cristians, Marga.
0: La batalla de moros i cristians ja fa hores que
1: ha acabat.
2: Però tornava a peu, que ha sigut, teniu prop.
0: Jo vos diré que era vora escociesa i migdia, i mos toparem en Namarga, xifra. Per tant,
2: i de vista aquesta hora.
0: Per tant, 12 hores després encara continuava en dansa.
2: Però sap que de jove cifra. Ella ho pot fer tot.
1: Sí, ho pot fer. Bé, no, tot ja mos costa més fer aquestes coses.
0: Has de donar les gràcies a en Lluís Fortesa, que t'ha fet el relleu d'aquella primera hora, perquè supos que era feixuga aquella primera hora. Ara t'incorpores en aquesta segona com a... Primera hora.
2: En tot cas, fa molt bona cara.
1: Fa molt bona cara, sí.
2: Per ser dilluns i per venir de la patrona, jo, mira-lo.
0: Ho passaràs bé? Naves de cristiana.
1: Sí.
0: Vares que va remuant,
1: emmascarada,
0: i també emmascarada. Bé, gràcies, Marga, per ser-hi. I bé, ha arribat el moment de conèixer això que vos avançàvem, la notícia del dia, que és la del 100 de mà, del dia de ressaca, també, de l'Atlàntida.

0: Maria Pons, ets aquí?
1: Som aquí.
0: Ets aquí? Miquel Jun, que ets aquí també.
2: No he fuit.
0: No, però ara no. I no fugiu en fora, perquè si no, clar, quedaré jo tot sol aquí. I no...
1: No convé.
0: No fa falta, exacte. Bé, idò.
2: No sé què faria sense sí. Nosaltres.
0: Dèiem que, a banda de xerrar en amarga cifra, perquè és el cent de mà de... dels moros i cristians, de la patrona...
2: La marga morfó girava, millor sí. Qualque sí. Dia d'aquest.
0: Bé, també hem de comentar l'endemà d'una altra notícia que era ahir, que era la cloenda de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, d'aquesta gala de clausura, en què veiem totes aquestes grans estrelles i també...
2: Na Maria Pons.
0: Na Maria Pons, sí. I la reina anava dient.
1: Sí, bé, però jo no
0: era
1: l'estrella.
0: Primer la reina i llavors Na Maria Pons.
1: Jo era una persona fanera allà, no anava d'estrella, però vaja...
0: Bé, però... Ara, Maria, tu mos ho contaràs bé.
3: Sí. Atlàntids se van, Atlàntids depèn, Atlàntids se clou, tentacles espets.

0: Ahir acabava la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb una gala de cloenda durant la qual es va fer l'estrena estatal de la pel·lícula El ser querido, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, un dels moments més esperats d'aquest festival d'enguany.
1: Jo sé que he de dir una cosa, però abans faré un apunt, que és que jo vaig poder xerrar amb en Rodrigo Sorogoyen, juntament amb na Vicky Luengo,
2: sí.
1: I clar, jo a ella, bé, na Vicky, na Victoria, com si fos amiga meva, i ella li vaig xerrar en mallorquí, després m'haig girat cap a ella i li vaig dir, bé, ara tot te lo traduzco i te lo digo en castellano, i me diu, no, yo lo entiendo el catalán, háblame en mallorquín, i li vaig xerrar en mallorquí i m'ha de saber contestar la pregunta, així que Rodrigo Sorogoyen for president.
0: Sí, sí, més gent així.
1: Exacte.
2: Sí, exacte, una mica d'interès o d'inquietud i ja està, i pots entendre moltes vegades idiomes que no són els teus. No?
1: Sí, que jo crec que bé, ja havia fet coses com en mig en català, o sigui que ell no és català, però té coneixença d'aquest idioma, però clar, també a vegades el català i el mallorquí, si no has escoltat mai el mallorquí, pot nedar, però se va arriscar i li va sortir bé.
2: Sí.
1: En tot cas, com dèiem, ha estat una edició que ha batut tots els rècords, ha estat la més multitudinària de la història de l'Atlàntida.
2: Ana Maria Ponsa era.
0: Ana Maria Ponsa era.
1: L'any passat ja era, també,
2: també.
1: En so micròfon.
2: Va sumant.
0: Gràcies a tu, pujant d'espectadors.
1: Clar, era per això. Per això hi ha el meu vestit. No, vinga, va. Més de 53.000 espectadors que
2: era
1: han assistit... Clar que era meu.
2: Preciós.
1: No diré d'on.
0: No, avui no anirem endavant.
2: No, no, no. Preciós,
1: t'ho puc deixar quan vulguis, Celestí.
2: El vestit?
1: Sí.
2: Ah, no sabia si eres guió. Vinga, sí, ja el me deixaràs.
1: 53.000 espectadors.
2: Assistents, sí.
1: Que han assistit a projeccions, conferències i concerts, espais emblemàtics de Palma.

0: ciutat.
1: Aquesta gala de Cloenda la podeu recuperar i vetres a la carta, suposo que ara crec que no hi és, però d'aquí poc hi serà, segur.
2: Perquè jo no ho he vist i ho necessito veure.
1: Per favor, persones que s'han aplicat els programes
3: a Salfaim, a vegades, eh?
1: Sí, sí. Bé.
2: Depèn, però clar, si jo...
3: Vols escoltar amb tu, en aquest cas...
1: Anna Maria se val treure.
3: T'hauries, te val veure.
1: Una captura de pantalla de quan xerra amb en Javier Bardem.
2: El vídeo sencer. Però clar, pensa que
3: jo... Ja hi ha fotos.
2: Si tu arribes... Sí, però de fet és d'ençó mòbil de la pantalla de la televisió, però si tu xerres amb una estrella internacional i te dissocies i després no saps què has dit, te fa ganes veure a veure men que estàs, no?
3: Em poden xerrar ja, ara, a ple, o hem d'esperar una estona...
1: Espera una estona.
3: Acabar l'historial de la gala d'ahir.
2: Hem d'escoltar tots els cervos que tenim, no?
1: Sí, perquè tenim molt de convidats especials. Però bé, és que en aquesta retransmissió la varen conduir dues persones que coneixem ben bé, Anna Maria Pons, que tenim aquí, l'altra és la nostra directora, que sols és la presentadora del programa, però avui és de vacances,
3: la Margalida Mateu,
1: que vàrem fer aquesta retransmissió.
3: Tot el mes d'agost.
1: Tot el mes d'agost serem nosaltres aquí. Fent èntol.
2: En estimó.
1: Anna Maria, després mos contarà més cosetes, però Maria...
2: Sí, ara jo me call, que se diu, ara no me surt la paraula... M'aguanta les ganes.
3: Sí, mos aquesta llengua.
2: I ja està, i avançam. Com dèiem, durant aquesta gala també es varen entregar els premis de la secció oficial del festival, que cada any entreguen premis, i enguany, si no vaig errada, em varen afegir un parell més de categories.
3: Per què eres tu?
2: És que està finíssim aquest home avui, Celestia Oliver.
3: Vinga. Continuem, sí. I arribam a...
2: En el premi de millor pel·lícula, que va ser per Lionel, de Carlos Saiz.
4: ¿Estabas en la panadería que hacías?
5: Pan.
4: Ya, coño, pero...
5: Pan.
4: ¿Hacías repostería o solo pan?
5: Todo.
4: ¿Cuánto estuviste trabajando de esto?
5: Pues hasta los 20 años. De los 13 hasta los 20.
1: Així sona aquest tràiler de Lionel, millor pel·lícula d'aquesta Atlàntida d'enguany. I el premi a millor pel·lícula nacional va ser per Mala Bèstia, l'òpera prima de la catalana Bàrbara Ferrer. La pel·lícula Blue Film, d'Eliot Tartel, també va sortir guanyadora de la nova secció Trens. I el jurat va triar A la carn, d'en Joan Porcel, com a millor pel·lícula de balear.
6: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
7: Que estàs avorrido.
8: ¿Y tú?
7: También. Haciendo el tonto.
8: Hola.
9: Qué bonito, cabrón.
2: En Joan Porcel, que va presentar aquesta pel·lícula, que se'n va endur aquest premi per la carn, i que tant ell com la resta de persones que varen recollir premis en aquesta cloenda varen fer discursos bastant reivindicatius. Per tant, són persones en ses coses clares, en aquest sentit. En tot cas, quan
3: ja... Enhorabona per aquest premi.
2: Sí, enhorabona, perquè és una pel·lícula més molt arriscada, que...
1: I que no és el primer premi que rep. En no. En veia estatal també n'ha rebut, i això és molt important per cine d'aquí.
3: Ja en dut.
2: Idò, sí, totes aquestes estrelles que tenim, aquest talent balear. Com ja vos hem avançat, el plat fort d'ahir era la projecció de El ser querido, i ahir de matí tant el director del film, en Rodrigo Sorogoyen, que amb aquest nom ja has de ser famós...
3: Amic d'Anna Maria Pons, ja, a mallorquí.
2: Supercol·legues.
1: Tots són amics d'Anna Maria Pons, ara.
2: I tots són guapíssims i llestíssims.
3: Ara ja dic col·legues,
2: És que, clar... I com els seus protagonistes també eren Javier Bardem i Na Victoria Luengo, que varen oferir una roda de premsa es de matí. No a la gala de cloenda, sinó es de matí. I a Tentol hi varen poder ser, hi va anar na Margalida Mateu, i podrem escoltar què varen dir sobre la pel·lícula.
1: Sí, començam escoltant, si vos sembla, el director i amic d'Anna Maria Pons, Rodrigo Sorogoyen, que ens explica d'on sorgeix aquesta història.
10: Isabel, Peña y yo, los co-guionistas, que ya hemos escrito unas cuantas historias, queríamos desmarcarnos un poco de lo que llevábamos haciendo, desmarcarnos de Asbestas, que había sido como una película muy, bueno, que tuvo un éxito bastante inesperado, y queríamos empezar como a contar otro tipo de historias, o desde otro tipo de enfoque, mejor dicho, que donde siempre decimos, para que nos entendáis rápido, donde no hubiese muertos ni asesinos. Y que acercarnos un poco más a un mundo que conociéramos más, que nos interpelara más de una manera más íntima. Y a todo esto formamos un triángulo muy especial con Victoria, con el que ya habíamos trabajado en Antidisturbios y habíamos entablado una amistad muy especial y bonita. Y entonces queríamos hacer una película con ella, escribirle un papel. Y se nos, un día en una comida empezamos a hablar sobre paternidades, sobre los padres y los hijos y las hijas que éramos. Y de repente vimos ahí como que había una especie de historia interesante.

0: escoltant Julio Colom, perquè no ho han dit abans, però va posar música aquesta darrera jornada de l'Atlàntida. Havia de venir a Leonor Walding, però per problemes aliens en el festival no va venir. En el seu lloc va cantar, va fer dues cançons en directe a Julio Colom. Una va ser aquesta, Sa Madonna, i l'altra va ser una versió de No, de na Shakira, que la va cantar
1: Veríssim. Fa moltes ganes veure una versió de na Shakira feta per na Julio Colom.
0: Julio Colom...
1: No vaig poder veure la retransmissió, però la recuperarem poda.
0: Na Julio Colom tot ho canta, perquè, clar, té aquesta veu que tan meravellosa que, i aquesta presència que, clar, i ho va fer beníssim. Acompanyada d'una guitarra i per en band.
2: Ella tota sola.
0: Sí, ella en la seva veu i una guitarra, que no me'n recordo el nom del guitarrista, me sap greu, però ho va dir. I d'això, aquesta banda sonora varen tenir, però continuam amb la roda de premsa de El Ser Querido, una pel·lícula dramàtica que explica la història d'un director de cinema que, després de 13 anys fora contacte amb la seva filla, li ofereix un paper a la seva pel·lícula. Bardem, el meu amic, també.
2: Ara arriba en Bardem.
0: Explica,
2: ara arriba Tento.
0: Explica quin és el seu paper i diu així.
3: Trabajo, el oficio de él no le define como personaje, creo que lo que le define como personaje es la circunstancia, su historial, su biografía, ¿no? En este caso, de padre ausente y de persona con ciertos conflictos que resolver. Luego a eso se le suma que se dedica al cine, pero no creo que lleva a la profesión mucho de su aspecto personal. Creo que no es un retrato de un director de cine, es un retrato de una persona que pasa por un viaje que dice haber reflexionado y haber cambiado y que vamos a descubrir si es así o si no es tanto como él cree. Y que se dedica al cine. Y mucho de eso lo pone en su manera de dirigir a otras personas, especialmente a su hija.

0: Bé, jo ara puc seguir fent apunts, no? Perquè, clar, sí, com que jo tinc declaracions exclusives...
1: De primera mà. A un pam, no?
2: És que hem fet això perquè tu xerris.
1: Clar, no, exacte.
2: No per posar els talls.
1: Això era una intro. Era una intro per anar fent això, entrar en olivetes.
0: Idò, em va dir una cosa molt interessant.
1: En Bardem a tu?
0: Sí.
1: Soraya?
0: No. T'imagines que me va susurrar un secret?
1: Està gravat.
0: No vàrem arribar en tenim aquesta proves? Complicitat. Sí, sí. Quan IB3 els apugi, les tindrem.
1: Ah, d'acord.
0: Però, clar, jo li vaig demanar per aquest paper que fa, que ell fa de director de cinema, i li vaig dir com ha estat per tu posar-te a l'altra cara de la mònada, tu que ets actor, sent un paper de director. I m'ha dit, idò, mira, va ser com a tot un repte i tal, perquè, clar, no, és una cosa que jo no havia viscut, i vaig intentar fer-ho com he vist que ho fan altres directors, o els bons directors de pel·lícules, que vaig intentar aprendre-me tots els noms de totes les persones que hi havia en el rodatge. Diu, i a vegades me costaven recordar-me, perquè en el final hi ha molta gent, i com que va fer aquest clic per ficar-se dins el paper de director.
1: Ah, clar.
0: I després m'ha dit que en el final és una història que sí, que xerra de cinema i de tot això, però que... Era més el que comentava en Sorogoyen de la relació d'un pare-fia, com que això és el que pesa i que també és una situació que tots ens poden sentir identificats, perquè al final tots som humans. I el que deien a Victoria Luengo, que també anava un poc per aquí, per la relació aquesta fraternal, quan els hi vaig demanar... perquè en Rodrigo i na Victoria estaven junts. En Javier Bardem el vaig agafar per separat perquè va venir així.
1: Però vas estirar tu?
0: Ell ja partia.
1: I el vas estirar
0: en directe. No volia xerrar.
2: Va venir cap a tu, però...
1: En directe el vas haver d'estirar.
0: No, el vaig estirar. Ja no el vaig tocar. No,
1: evidentment.
0: Clar, tampoc no.
1: Però estava concertada aquesta entrevista.
0: No. Van mullant els llons i van dir fer el que puguis.
1: Bé, clar, tu estaves a peu d'escenari, no?
0: De catifa. I ja partia, i clar, jo li vaig fer un pot de pena, vaig anar al seu micro i li vaig dir una preguntita per a la televisió autonòmica de les Isles. I la representant ja feia així en sobres, com si dir no molestis perquè ja no vols xerrar més. I m'ho va mirar i li vaig dir venga, que tu hermano me ha dit que sí, perquè en Carlos Bardem també va xerrar amb ell. I m'ho va dir, venga, vale. I li dic, què tal el Mundial? I se va descoronar i aquí ja van els amics.
2: Perquè, clar, va anar a veure molt de partit del Mundial.
0: En Rosalía, per cert, un besito a Rossi. I en Penélope Cruz.
2: Que ara també l'entrevistarem perquè ara
0: un dia vendrà en Rossi. I això, i en Rodrigo i en Victoria m'ho van dir que havia estat tot un somni poder fer feina amb en Javier Bardem. I bé...
1: Clar, tu que dus tantes entrevistes a les esquenes...
0: Gerard.
1: En sols any que fa que t'hi dediques, que mos hi dediquem, no?
0: Sí, és vero.
1: I deu ser d'aquestes entrevistes agraïdes, no? Que encara que hagi durat segons o minuts...
0: La vaig fer curta?
1: No ho sé, a veure. Vares estar nerviós, no hi vares estar...
0: Saps què passa? Que tot va passar tan aviat perquè vaig tenir tant de problemes per entrar i després també era com enganxar tothom.
1: També és el que tenen aquests actes, que és una voràgina. Sí, i fas les coses com un motoret.
0: Sí, i ahir va ser tan agut i jo crec que va ser curt perquè jo ja era com no el vull enredar més perquè sabia que no volia donar declaracions i m'ho va fer el favor, però i res. I després van xerrar un pot de Mallorca i tal i això va ser, però clar, ara quan me demanin quina és la persona més famosa que has entrevistat, una opció és dir en Javier Bardem, perquè això és una pregunta que sempre m'ho fan.
2: Qui més famós que en Javier Bardem has entrevistat?
0: L'escriptor del llibre del Club de la Lucha.
2: Mira, també és molt famós.
0: Que té un nom molt mal de dir, Alexander Palihniuk o alguna
2: cosa així.
0: De Rosy de Palma.
2: El més famós en Javier Bardem.
0: Pot ser. Vosaltres vos fa molt aquesta pregunta, quina és la persona més famosa que heu entrevistat?
2: Sí, mai sé que he de contestar.
1: Ja,
0: és que són tant de noms en el final, no?
1: Ni t'ho sabria dir, ara.
0: Ja,
1: però en Javier Bardem, no. No l'ha tingut a prop.
2: No arribem al teu nivell.
1: No l'ha tingut a prop.
2: No.
0: Qualque dia, he de dir que en Carlos fins i tot va ser més agut que en Javier, però bueno, un bon tàndem de germans, la veritat. Guapíssims i llestíssims, com he dit. Tot cas, una pregunta segura, després que aquests directors, actrius i directors hagin passat uns dies per Mallorca, era... quina és la relació en Silla i en l'Atlàntida Film Fest. En Sorogoyen deia que estava molt content de presentar aquesta pel·lícula a un festival com és l'Atlàntida.
3: Y yo estoy muy contento, obviamente, yo creo que todos lo estamos, de presentar aquí en este festival la peli. Es un festival que ya vine el año pasado y que ya le he dicho a Jaume 18.000 veces que me encanta, que lo valoro muchísimo, se lo he contado a todo el mundo que viene, vais a ver. Es un festival muy relajado, muy cinéfilo. Este año, esta edición, me parece brutal, lo hablábamos hace hace dos días y creo que es, bueno, aparte de que todos curráis muy bien, el mérito de la, vamos, de, del catálogo que tenéis y que conseguís me parece, vamos, muy loable y muy envidiable y muy admirable. El viernes vine a ver, fuimos a ver Soportar en el Paradis, me parece una peli muy interesante, sobre todo muy necesaria, ¿no? Yo tengo la idea de Mallorca, que he venido varias veces, como un paraíso, efectivamente, pero luego cuando ves lo que se está convirtiendo, ¿no?, con el turismo, se te parte el corazón, la verdad. Entonces este documental os lo muestra, no te cuenta nada que no sepas, pero puestas esas imágenes ahí, dices, hostia, en qué somos capaces, ¿no?, cómo somos capaces de transformar o de pervertir un sitio que podía ser maravilloso, todo por esa idea de, lo dice el documental, esa idea de progreso mal entendida, ¿no?, el progreso hasta cuándo, ¿no?, hasta cuándo hay que progresar.
2: Això deia en Saro Goyen sobre l'Atlàntida i sobre la seva visita a Mallorca, que havia vist aquesta pel·lícula d'en Amar Gamelià, que l'havia remogut un poquet.
0: Mm-hmm. I sí, he de dir, perdona, Miquel, mm-hmm, que tots, igual que tots els premiats que varen pujar a cercar premis, tots els actors, actrius i directors varen ser també bastant reivindicatius, eh? Mm-hmm. Amb el tema de Mallorca, bueno, i la saturació.
2: També ha estat una setmana
0: i
2: un poc moguda.
1: Sí. Clar, ha tingut ressò, evidentment, internacional, i també, bé, en Miquel i jo divendres érem un concert i també de Tartar Relena, precisament qui sentim ara,
0: sí,
1: amb aquest Samadona,
0: Anna Júlia Colom,
1: Anna Júlia Colom, mm-hmm, i també van tenir unes paraules per aquest moment tan decisiu que viuen ses illes, mm-hmm, a nivell, sí, sí, de massificació.
2: Sí, sí, no, Victoria Luengo també va voler acabar aquesta roda de premsa parlant en català, ja m'ho ha dit abans en Maria, que amb ella també havia xerrat un poc en català, agraint, sí, aquesta convidada a un festival fet a Mallorca, que diu que és un lloc molt especial per ella.
4: Que res, que jo estic molt contenta d'estar aquí, que és un lloc molt especial, evident, per mi, a la meva vida, i presentar-ho avui aquí, la pel·lícula en família, que ve a veure la pel·li, doncs és una oportunitat preciosa i estic molt, molt agraïda d'estar aquí.

0: I bé, Maria, ara si volem entrevistar famosos, ja sabem a qui li hem de demanar, no?
1: Haureu de xerrar amb la meva representant.
0: Sí.
1: A la meva manager.
0: No te poden dirigir la paraula tu directament, ja.
2: Anava a dir, tens gelosos els contactes?
1: Pot pensar. Ah. Jo crec que tots els periodistes companys mos han d'ajudar i sempre intentem fer-ho, igual que vosaltres ho feis en jo, també.
2: Bé, vas passar gust ahir, però. Varen ser hores de feina.
1: Home, em vaig passar pena, també, perquè, clar, tampoc no és una cosa fàcil en la calorada que feia i tota la voràgina que és allò, però... però bé, la veritat que després, en aquell moment no ho penses i ja, com diuen, no sé com se diu en mallorquí, a toro pasado...
0: Vau passar.
2: Mos ho poses difícil, eh? Altra passada.
1: Perdona'm, lingüistes de les Balears.
2: Festa passada.
1: Després n'ets conscient. No? Coques menjades.
0: Exacte.
1: Festes passades, coques menjades.
2: Mira, ja està. Ja, mira, mira si ho tenim bé. I a més menjant coca.
1: I de res, l'any que ve, a veure si hi tornes i vos puc contar més coses.
2: El ser querido...
1: S'estrena en els cinemes d'aquest país dia 26 d'agost. Si vos fa ganes, no sé si encara queden entrades, fan una projecció especial amb un col·loqui després de s'estrena amb un altre pic. Els meus amics de Capçalera que ja han comentat, en que Rodrigo, en no Victoria, no? En Javier... No, perquè serà telemàtic. Però, clar,
2: això
1: quan sentin la meva veu se'n recordaran.
2: Això en els cinemes.
1: Sí, en els cinemes de Balears. Per tant, ja ho sabeu, a final de mes podreu veure aquesta pel·lícula, que jo no vaig quedar a veure. Per tant, no vos puc fer cap ressenya en aquest sentit.
2: Per tant, veurem d'esperar aquestes setmanes, fins dia 26 d'agost, per veure aquesta estrena del Ser Querido, aquesta nova pel·lícula d'en Sorogoyen, després de Asbestas.
1: Sí. No sé si, perquè bé, no sé si ha hagut entre i entre... Va fer Los Años Nuevos, va fer Antidisturbios en Naviki, però
2: després
1: pel·lícules
2: de,
1: exacte, no me sona.
2: Després de ressò i de sexy que va ser Asbestas. Idò, i gràcies, Miquel.
0: Res, a vosaltres.
2: Per aquesta crònica. I na Maria, per ser-hi.
0: Na Maria sabia més coses que jo.
1: I jo ja me caig fins d'aquí una estona, perquè... Suficient.
2: Clar, aquesta estona no la va trepitjar molta gent. Només la trepitjaven... les estrelles, la reina i autoritats.
1: Sí, les autoritats i tots els famosos convidats.
2: I na Maria Pons.
1: En Miguel Bernardo, que també vaig poder xerrar amb ell, que era membre del jurat, que tens ulls blau cel que t'atreveixen. I ja està. I en Rafa Cortes també vaig xerrar amb ell, que va passar per els estudis en aquest programa fa uns dies.
2: Sí, fa divendres de la setmana passada, no? L'anterior. Molt bé, doncs, Maria. Gràcies per aquesta crònica a peu d'estora blava. Són les 4:30. Feim un tèntol i tot d'una tornem.
3: El teu moment de tèntol.
4: El meu moment de tèntol és després de dinar. Jo faig una aturadeta i m'arrelats. Me va superbé.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. El Lectobró amb Nadal Suau.

0: Passen 3 minuts de les 4 i mitja. Josep Nadal, suau, com estàs?
1: Molt bé, què tal, Celestí?
0: Bé, i tu?
1: Com esteu?
0: Ina Maria, que és per aquí.
2: Molt bé, com estàs, Nadal? Avui mos toca ben diferit una mica, no?
0: Ben diferit, sí, a distància.
2: Sí, sí, sí, en distància, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Ja.
1: Sí, sí, sí.
0: Encara ja, per Madrid, ja, eh?
1: Sí, i me queda un periple.
0: Què vol dir un periple? Vacances, o no?
1: Vacances. Bé, vacances a mig. Ja saps que quan arriba l'estiu és que escrivim, ens emportam la feina allà on anam, no? I la lectura, però vaja, sí, sí, sí. Mm. Seré per diversos indrets.
0: Clar, i ja avances feina de cara a setembre? De cara a inici de curs?
1: És a dir, de la feina editorial i de la feina periodística, alguna sí. Mm. La pedagògica, l'aspecte de professor i de l'ensenyament, aquest queda absolutament aparcat. D'aquest faig net... 2 mesos, una mica menys. Sí.
0: Ja és així, eh?
1: I a més me va molt bé. Sí, sí, me va molt bé, perquè és un tipus d'exigència diferent. Mm. Bé, en el meu cas, molt agradable, però, bueno, està bé oblidar-se'n una estona, que després es tracta amb els alumnes és molt exigent, diguem-ne, psicològicament, saps? O sigui, t'identifiquen molt amb ells i, en fi, res.
0: Mm. Clar, descanses per aquí i tot gigenes per l'altra banda, no? Tot
1: gigenes exactament,
0: escrivint.
1: Exactament. Sí, sí, sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, digues.
1: No, anava a dir, fent una d'aquestes coses que ens agrada a la ràdio, no? d'enganxar un tema a l'altre, anava a dir que justament parlava d'identificar-se i jo volia començar la secció d'avui fent referència a una de les pel·lícules de l'estiu, de les que s'està... una d'aquestes pel·lícules que tothom n'està parlant.
0: Sí.
1: Jo, de fet, crec que n'hem parlat una mica a Tèntol, que és l'Odissea.
0: L'Odissea.
2: Bueno, Nadal, m'has de dir la teva opinió.
1: Què vos ha semblat a vosaltres?
2: No, no, jo t'he demanat primer. Jo t'he demanat primer, vinga.
0: Jo l'he pendent, encara.
2: Jo l'he vist.
1: No, anem a veure. Me va entretenir. Hi ha una cosa que me va agradar bastant, que és com incorpora els elements fantàstics visualment. Mm. Això ho fan bastant elegància. Sí. Però no és una pel·lícula que m'hagi impressionat, eh? Vull dir, me va passar bé, però ja està. No me va impressionar.
0: Masses expectatives creades, pot ser?
2: Clar, això també pot ser.
1: Sí, ja podria ser. A tu què t'ha semblat? Ara sí que t'ho puc demanar, no?
2: Clar, però tu això és perquè ets un d'aquests puristes que consideren que hauria d'haver seguit la història original fil per randa o no té res a veure amb això?
1: No. En aquest sentit, no. Jo troc que si fas una adaptació és, efectivament, una adaptació.
2: D'acord.
1: I me sembla molt bé que agafis un tema clàssic i li donis, no ho sé, una dimensió que és més contemporània o més... A mi això m'assembla beníssim, no? No hi veig cap inconvenient. I, de fet, algunes de les decisions que prenen en aquest sentit, fins i tot te diria que són part de les coses que m'agraden de la pel·lícula, no? Ara, després, la trobo una mica... Me passa molt amb el cine de Christopher Nolan, que la trobo una mica plana de tonalitat, de to. És a dir...
2: Que tot estàs intensíssima, vols dir.
1: Exactament.
2: Uau, jo és que vaig sortir del cinema...
1: Cada fotograma és èpic, no?
2: Sí, no. Jo vaig sortir del cinema que dic, ara, jo no sé si me pegarà una taquicàrdia, perquè, clar, el que vol aconseguir ell és que ho passis malament, com ho va passar en Odisseu, entenc, i és veritat que ho aconsegueix durant quasi 3 hores, que crec que és molt difícil mantenir això, però sí que és veritat que és una pel·lícula, per jo, que hauré vist una vegada, me va agradar, però que no ho veuré més, i més si no és en el cinema, perquè tampoc no és el mateix, aquesta pel·li, si la veus a casa teva.
1: Efectivament. De llavors estan més o menys d'acord, eh? Vull dir, a mi, jo vaig estar content de veure-la, vaig passar una estona entretenguda, i com t'he dit, hi ha moments, aquella arribada a l'infern, per exemple, troc que està resolt amb bastanta elegància, però, bueno, vull dir, ja està, saps? I després, això és una cosa que ha dit molta gent, jo no soc que el primer... Però és veritat que hi ha fragments, per exemple, el fragment de Charlize Theron, que sembla talment un anunci de perfum.
2: Sí, és veritat,
1: no
2: sé, que ho dius.
1: No sé què dir-te, no? Vull dir...
2: De Calypso. Bé.
0: Bé.
1: Però vaja.
0: Ja la veuré, però ja, ja veurem si vos faig cas, eh?
1: No, sí, Celestí, sí. en pantalla gran jo crec que val la pena veure-la, primer, perquè així pots conversar del tema i pots dir la teva, no?, que és un dels entreteniments d'aquest estiu, i segon perquè és un gran espectacle, vull dir, les coses que cadascú el seu, no?, vull dir...
2: Espectacle visual, totalment. Sí,
1: sí, sí, sí, absolutament.
0: Bé, anem a la nostra pel·lícula.
1: Clar, clar, perquè jo començava amb la pel·lícula perquè en Nolan, una de les coses que recrea, i jo crec que la recrea prou bé del text original de d'Homer, fos qui fos Homer, que aquesta és una altra, però vaja, és l'anècdota d'Argos, no? Aquest cas d'Odisseu, del protagonista, que és un cadell quan Odisseu marxa i que no vol morir sense haver tornat a veure el seu amo, no? Com una mostra ja, un dels primers grans textos de la literatura universal, ja tenim aquesta cosa de la lleialtat dels cans i de la... I, en fi, un exemple de la relació tan intensa que a vegades arribam a tenir amb els animals que ens acompanyen a la vida, no?
2: Sí.
1: Llavors, donant-li voltes en aquesta escena, he pensat que avui voldria parlar de dos llibres recents, que no tenen massa mesos en el mercat, i que parlen una mica d'això. Un és Cuando ellos se van, de Julia Navarro, encara no està traduït al català, tot i que probablement en algun moment algú ho farà. I l'altre és Llebretó, d'en Chloé Dalton. El teniu a Edicions del Periscopi en català i Libros de l'Astrovida en castellà. En aquest cas es titula La liebre i jo. Anem a veure. Començam amb el llibre d'en Navarro, Cuando ellos se van. Julia Navarro és una autora de novel·la històrica. La novel·la històrica, diguem-ne, no sé com dir-ne, comercial, amb esperit de best-seller, no? Jo crec que, pel que tinc entès, el que ella fa, crec que ho fa prou bé, habitualment, no? Aquesta mena de novel·la. Però he de reconèixer que jo no sóc lector habitual de Julia Navarro. El que passa és que Cuando ellos se van és un llibre diferent que, inevitablement, em va despertar curiositat. Perquè és un text molt més personal, és un assaig, però a estones quasi sembla un dietari personal, parla, doncs, vaja, del dol per la pèrdua d'un animal de companyia. Un pastor alemany, que l'autora va tenir al llarg de 13 anys, i que precisament nomia Argos. És que Julia Navarro sigui la dona més original del món, doncs en té aquest nom, però vaja, ja està bé perquè és un nom preciós i bé, molt bé, molt literari, no? Llavors, quan Argos va morir, Ana Navarro va experimentar doncs, aquesta sensació de dol, de buit, que qualsevol que hagi tingut un animal que l'hagi acompanyat a casa i que hagi estat part de la seva família, doncs pot entendre perfectament, no?
0: I
1: va decidir en un moment determinat que havia d'escriure aquest llibre, que, com dic, no és el que acostumam a esperar d'ella, però que el resol bastant bé, la veritat. És un llibre molt, molt entenedor, evidentment ella no és una autora que, diríem, que se'n vagi molt per les branques, no ho fa molt sofisticat, maneja unes referències culturals que en són a tots molt, molt, molt familiars, vull dir, no et revela res que no coneguis, però maneja tot aquest homenatge a la seva, al seu Argos, i per extensió l'homenatge als cans i les cuses que ens acompanyen a la vida, doncs amb molta gràcia, la veritat, és que és molt fàcil sentir-se identificat, inspirat pel llibre d'en Navarro. Jo, si el tema us interessa o si us identificau, jo el recomano. A més, ella fa dues coses, és a dir, divideix el llibre en dos blocs. En el primer relata anècdotes seves, al llarg de la seva vida, amb els diferents cants que ha tingut, i la segona part fa un homenatge a cants que ella ha conegut en llibres, a pel·lícules, a sèries de televisió, a quadres, etc etc. Seria allò personal i allò més ample, més cultural, reunits a un sol llibre, no? Té també alguns moments on es fica, diríem, on fica idees que poden tenir una certa, diguem, una controvèrsia. Jo, per això, he observat, mirant una mica la reacció dels lectors a xarxes socials, a blogs, etc, he vist que és un llibre que xapa una mica per la meitat als lectors, perquè n'hi ha que s'incomoden amb algunes coses que diu Navarro, i jo he de dir que la majoria, no totes, però la majoria jo hi estic d'acord. Però és un poc, però potser ella és una mica radical en com ho planteja.
0: Com, per exemple?
1: Per exemple, ella parla de... identifica d'alguna manera el fet de passejar els cans doncs, fermats o fins i tot a vegades amb un morrió, no? Ho identifica amb una mica amb esclavitud. No? Ve a dir que no és la forma ideal de vida per a aquests animals, ni prou per si, que ella li sap molt de greu i que considera que això és una cosa que hauríem de ser capaços de gestionar d'una altra manera. I en qualsevol moment ho diu amb una comparació tan intensa amb l'esclavitud humana, hi ha lectors que s'enfaden una mica. Però jo crec que si ets capaç de posar-li un poc d'empatia, pots entendre perfectament el que diu ella. I jo estic una mica d'acord, no? És una mica incòmode haver de fer viure un ésser al que estimes, però som més en la aquesta clausura. Condició una mica... Sí. Clar, exactament.
0: Clar, submissió.
1: És una submissió. És una submissió que tots entenem perquè es produeix, té una explicació molt lògica, però no deixa de ser obligar-los a viure en un entorn que no està fet per ells i, per tant, amb unes condicions que tampoc són les ideals, no? N'hi ha d'altres, però no vull allargar gaire perquè necessito parlar també de l'altre llibre, poca broma.
0: No, i que l'han de llegir, també. L'han de llegir i...
1: Sí, exacte, i tampoc se tracta de desmuntar-vos tot i que ja sapigueu. Exacte. Hi ha un tema molt interessant, que és un supertema, que a mi em sembla un supertema, i és que Julia Navarro és vegetariana.
0: Sí.
1: I per què és vegetariana? Doncs perquè per ella és superincoherent estimar un ca i després menjar-se un xotet o un porquet. No? I això ja sé que hi ha molta gent que ho troba molt incòmode, un tema discutible, però jo crec que amb això té tota la raó del món. I és un tema que hi ha molta bibliografia que no tinc ganes, en fi. Però recomanaré ràpidament un llibre d'una autora que nom Melanie Joy, que és un llibre que té uns anys, se titula en castellà ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? I explica molt bé com així hem estat capaços de desenvolupar una mirada que fa parts i quarts, no? Els canets i els moixets són molt simpàtics i vivim amb ells,
0: domèstics,
1: això també els poden menjar, no? Bueno, és un tema per pensar-hi. I na Julia Navarro el planteja, jo crec que bastant, amb bastanta solidesa.
0: Ben apuntat, perfecte.
1: L'altre llibre, Llebretó, o La Liebre i jo. És un llibre curiosíssim perquè, a més, està superben escrit, és una exquisitesa de llibre, i parla d'un tema una mica diferent, perquè, clar, una llebre no és un animal domèstic. És un animal no gaire perillós, certament, però és un animal salvatge, no? Sí. Llavors, na Chloe Dalton, que és una dona que professionalment se dedica a la política, és assessora política, ghostwriter de diferents polítics conservadors britànics, ghostwriter vol dir que és qui fa els discursos del primer ministre o d'un ministre d'Afers Exteriors, etc etc, una persona molt seriosa, molt ordenada, i en un moment determinat, passejant pel seu poble, troba una petita llebre, però és res, tot just acabada de néixer. Però que no, la mare ha mort, aquell animal està indefens absolutament allà enmig i decideix emportar-se-la a casa per cuidar-la unes setmanes i després, en fi, amollar-la un altre pic i que se'n vagi a la natura. El que passa és que aquestes suposades 3 setmanes es converteixen en 3 anys. Mm-hmm. 3 anys al llarg dels quals Chloe Dalton conviu amb aquesta llebre, no la fica a casa seva, però sí en el seu jardí, que com a bona assessora de ministre d'Afers Exteriors doncs té un jardí notable, no? I que hi ha animal pot passejar-se per allà amb molta llibertat, però al final és una convivència entre un animal no domesticat i no domesticable, no? Mm. I un ésser humà que ve d'una vida i d'una mentalitat molt racional, molt civilitzada, molt organitzada. I la trobada entre un i l'altre doncs enriqueix moltíssim la vida de l'autora i ho explica amb moltíssima gràcia. No? El llibre, sobretot, és una reivindicació o una reflexió sobre com moltes vegades estimar, en aquest cas una llebre, però podria valdre per estimar una persona, no? Estimar no pot ser sinònim total de protegir o de sobreprotegir, no? És a dir, o de controlar. El que ella descobre, el que Chloe Dalton descobreix és que per molt que la fascini aquell animal i que vulgui protegir aquell animal, doncs, bueno, en darrera instància, aquell animal pertany a la natura, no a casa seva, i en algun moment l'haurà de deixar marxar, no?
2: Clar,
1: i, això, en el llibre, hi ha una cosa que ho sintetitza molt bé, que és que l'autora explica que en cap moment va batiar aquesta llebre, no li va posar un nom. I tothom li deia, no, li hauries de posar un nom, li hauries de dir així o així de sa, i ella diu, no, perquè li estaria, d'alguna manera, l'estaria...
2: Agafant més carinyo, no, Ventura?
1: Agafant més estima, l'estaria sotmetent, l'estarien posant una cosa que realment no és seva, perquè aquest animal està cridat, en definitiva, a desaparèixer de la meva vida en algun moment, i ha de ser així. Qualsevol altra cosa seria sotmetre-la de forma artificial, no?
2: Sí.
1: Doncs aquest és el tema del llibre, i com dic, Chloe Dalton, que és, que és el seu primer llibre, vull dir, ella no havia mai fet d'escriptora, diríem, no? Però ho explica, la veritat és que moltíssim, és exquisita i, a més, molt, molt lleugera, molt bona de llegir. És un llibre que m'ha agradat molt.
0: Uh-huh. I ja tenim Llebretó, per una banda, o La Liebre i jo, de Chloe Dalton, i, per altra, aquesta primera recomanació

0: planya i estimar plegats els cants de les nostres vides. I ho fa molt bé.
1: I ja tenim dues lectures per aquest dia d'aquest mes d'agost. Gràcies, Josep Nadal Suau, des de Madrid. La llegirem,
0: sí,
1: bé?
0: Sí, anirem passejant d'indret en indret i us aniré fent cròniques de per on soc.
1: Que bé, que bé.
2: M'encanta, beníssim.
1: Moltes gràcies. Una ferrada.
2: Fins la setmana que ve.
0: Una ferrada per a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Pento. IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I vos hem de contar que Joan Carles Simó ha publicat Fil a l'Agulla, un llibre dedicat a la indumentària tradicional mallorquina.

0: L'obra de Joan Carles Simó recull i documenta el vocabulari relacionat amb la vestimenta tradicional de Mallorca amb l'objectiu de preservar una part essencial del patrimoni cultural i lingüístic de l'illa. Després d'anys d'investigació, ha constituït aquest diccionari especialitzat en què recull centenars de termes vinculats amb aquesta temàtica.
1: I doncs ja podem saludar l'investigador Joan Carles Simó. Com estàs?
2: Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
1: Molt bé. Vareu presentar aquest llibre a Sa Pobla fa unes setmanes, un llibre que en aquella presentació ja va tenir una bona acollida.
2: Sí. Ja, bueno, el vam presentar abans, la primera presentació la vam fer a Solla, com és natural.
1: Sí.
2: I després, clar, vam dir que era necessari anar amb els nostres amics més apreciats de tots, no?, que són els de Sa Pobla i d'altres pobles on tenim previst també fer presentacions.
1: Mm. Clar, Joan Carles, quant d'anys t'ha duit recollir, fer tot aquest recull de vocabulari de tot el patrimoni tèxtil mallorquí? No sé si has hagut de parlar amb molta gent.
2: Sí, bé, la investigació ja ve de molt antic, perquè ja en els anys 90 va ser quan vam començar amb el grup Aires Follerics a recollir informació i a recollir peces, no?, que estaven en procés de pèrdua, i llavors ja vam començar a fer fitxes, a mirar inventaris. O sigui que realment la investigació, si vols dir així, arrenca des dels anys 90. Uh-huh. Però, clar, diguem-ne que la confecció darrera han estat els 4 anys darrers, no?, en els que ja seriosament hem posat fil a l'agulla, no?
0: Uh-huh. Mai millor dit.
2: De recollir tot aquest vocabulari que apareix en els nostres documents més antics, en inventaris i testaments i tot això, i a partir d'aquí, doncs, hem confeccionat aquest vocabulari.
1: Uh-huh. Clar. Un vocabulari que de cada vegada se coneix manco, no?
2: Sí, efectivament, sí. Hi ha una mica de feina d'arqueologia lingüística també aquí, perquè, clar, hi ha molt de vocabulari que s'ha anat perdent, lògicament, perquè les peces també van desapareixent. I bueno, hem intentat també doncs, recuperar un poquet tota aquesta terminologia, no?
0: Clar, quins exemples mos podies posar d'aquests mots? I perquè, a més, a banda de citar-los en el llibre, t'encantes que també els expliques un poquet, no? Perquè, clar, pentures si colimolles així de cop i volta, un rebosillo, però no li expliquen, diu,
1: clar, rebosillo, jo crec que tothom sap que és, però
0: sí.
1: Clar...
0: Home, sí, bueno, no sé.
1: O no tothom,
2: Hi ha coses molt curioses de vocabulari. Tu has citat el rebosillo, que efectivament, com aquestes terminacions en illo, són barbarismes, no? Però
0: sí,
2: que,
0: sí.
2: Bueno, que estan ja molt introduïdes, no?, dins del vocabulari nostre i dins del vocabulari de la indumentària. Però jo que sé, una algarina, per exemple, no? Mm.
1: Què és una algarina?
2: És una mena de capot o de camisa llarga que s'utilitzava ja en època medieval i que després va evolucionant fins al segle XVIII,

0: diguem-ne, que serien un poc allò que després se va dir camises de lleure, no? Però, sí, però vaja, el seu origen seria un poc més antic, no? I per tant, o jo què sé, o una almeixia, no?, que és aquella túnica curta d'origen àrab, no?, que se posava damunt de la roba. Mm. És a dir, hi ha molta terminologia que efectivament s'ha perdut la peça i per tant s'ha perdut també el vocabulari, no?, però al llegir els inventaris i al consultar els inventaris i els testaments, doncs apareixen allà aquests termes.
1: Mm-hmm. Clar, i quin seria la peça més moderna, diguéssim? Clar, hi ha peces antigues, però suposo que són capes i capes d'indumentari. No sé si hi ha una peça ja antiga, però que sigui ja d'època moderna o que no sigui tan antiga.
0: Bueno, nosaltres hem recollit informació, diguem-ne, des de tot segle XIV, segle XIII, no? Fins i tot molt de vocabulari també l'hem pogut constatar que apareix a l'obra de Llull, per exemple, no? I hem arribat doncs, fins ben entrat del segle XX, lògicament, perquè interessa, sobretot des del punt de vista de la indumentària tradicional, interessa la moda del segle XVIII, sobretot, perquè potser és la darrera més autòctona, podríem dir, entre cometes, no? I després ja venen totes les influències posteriors, no?, des de fora, que s'introdueixen ràpidament, no? I a Solles, sobretot, tenim aquest exemple de les indústries tèxtils on s'introdueix això. Però, vaja, més que peces modernes, el que sí que hi ha són evolucions de peces, com el cas del rebocillo que t'han comentat, no?, que després passaria a ser un volant, no?, i aquest volant cada vegada se fa més petitó, fins que arriba a desaparèixer ja a principis del segle XX, o els tipus de calçons, no?, que, clar, des d'aquells calçons que coneixem amb bufes, però que després s'adopta la moda del calçó recte, no? És una curiositat aquí, ens conta Rullan i Mir, que a Solle, per exemple, se va posar molt de moda perquè en les indústries tèxtils era molt incòmode passar entre les màquines amb aquells calçons tan amples. I varen veure aquests calçons a la península quan anaven a vendre les teles i llavors ho varen dur aquí i això va tenir molt d'èxit perquè era molt, molt còmode i, a més, les dones contentíssimes, diu, perquè eren fàcils de rentar i de tornar a posar. Que són anècdotes que tenim d'això que tu dius de l'evolució de les peces d'una època a una altra.
2: Sí, dates curioses i història i cultura de les nostres illes.
1: Exacte, que has volgut posar-li fil a l'agulla tot aquest patrimoni tèxtil i tot aquest vocabulari, sobretot per preservar això, vocabulari i indumentària. Joan Carles, moltes gràcies.
0: Sí. Gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada.
2: Una ferrada, gràcies.
0: Una ferrada ben gran, moltes gràcies.

0: Heu de saber que el Festival de Jazz de Sa Pobla reconeix a nit el nostre company periodista i crític musical Ferran Pereira.
1: Tento'l, en Celestí Oliver.

I doncs, estem ja a la tercera i darrera hora de Tèntol per avui, com cada dia, perquè sempre estem de 3 a 6 del capvespre, en amarga xifra que continua en aquesta tercera hora de Tèntol i avui amb la companyia del nostre company Ferran Pereira.